0: amb el 112, una amb els bombers i una altra amb el sistema d'emergències mèdiques, el SEM. Tant la jutge com els Mossos asseguren que Jonathan Andic va donar versions contradictòries de com van anar els fets en les seves converses amb els equips d'emergències i en la declaració que va fer davant dels agents. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
1: El front del Líban es torna a plantejar com a principal amenaça per mantenir viu l'acord de pau d'aquí a divendres. L'Iran exigeix que es retiri l'ofensiva al Líban, però Israel ha deixat clar que no té cap intenció de marxar de les zones ocupades i assegura que l'acord entre Washington i Teheran no l'obliga a res.
0: La Guàrdia Civil reforça en un nou informe el rol de líder de Santosterdán en la trama que s'hauria dedicat a frenar causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez. Els investigadors recullen que l'ex número 3 dels socialistes ordenava pagar els viatges de Leire Díez amb fons del PSOE i supervisava les operacions de l'entramat.
1: 8 persones han mort als Estats Units en un accident d'un avió militar. L'aparell s'ha estavellat després d'enlairar-se d'una base militar a l'estat de Califòrnia i tots els membres de la tripulació han perdut la vida. Les forces armades han informat que els equips d'emergència han anat immediatament al lloc de l'accident. Diverses imatges de l'entorn de la base aèria mostren una gran columna de fum negre a la zona on l'avió s'ha estavellat.
0: El govern avisa del perill de la pirotècnia durant la revetlla de Sant Joan després que aquest cap de setmana hi hagi hagut diversos incendis. El dispositiu de la revetlla reforçarà en un 50% els efectius dels bombers, així com els professionals a les seus del 112. La Cambra de Comerç de Barcelona surt en defensa del turisme arran dels debats sobre els seus efectes a Barcelona.
1: Diu que reforça la competitivitat de tots els sectors econòmics de la ciutat. El president de la Cambra de Comerç, Josep Santacreu, fa aquesta consideració.
2: Si no tinguéssim turisme, tots els molts altres sectors patirien i patirien molt. Tot l'àmbit del coneixement segur, exportacions d'alt valor també.
1: Segons un estudi de la mateixa cambra, el turisme és el motor principal de la connectivitat aèria, però demana que l'aeroport del Prat, el tercer d'Europa en oferta de seients, aconsegueixi més vols intercontinentals.
0: A aquesta hora estem pendents del final d'aquest partit que es disputa al Mundial entre l'Aràbia Saudita i Uruguai. A pocs segons perquè s'acabi el partit de moment, el resultat és d'empat a 1. També aquesta matinada, a partir de les 3, hora catalana, Iran-Nova Zelanda, i jugat aquest dilluns, Bèlgica 1, Egipte 1.
1: La selecció espanyola de futbol ha ensopegat en la seva estrena al Mundial. El combinat de Luis de la Fuente ha empatat a 0 davant de Cap Verd, una de les seleccions més dèbils del campionat. El blaugrana Lamine Yamal ha entrat en la segona meitat després de 2 mesos de baixa per lesió i ha creat perill, però no ha aconseguit desequilibrar el marcador.
0: Marco Corella ja és oficialment nou jugador del Real Madrid fins al 2032, segons un comunicat del Club Blanc. El Madrid pagarà al Chelsea 55 milions d'euros, més 5 en variables.
1: D'altra banda, el Birmingham anglès ha fet efectiva l'opció de compra que tenia per John Solis de poc més de 7 milions d'euros.
3: Fins aquí les notícies.
4: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
5: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
4: Sense filtres.
5: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
4: Sense pèls a la llengua.
5: I a més també podem anar a sopar, eh?
4: Sense vergonya.
5: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
4: Però amb molta, molta cafeïna.
5: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
4: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.

0: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
1: Aviam què passarà avui.
2: Jo el que faig molt és recollir-li els documents, perquè el Ricard no porta cartera.
1: Perquè jo tinc la teoria de que, com sou molt despistat, em perdo una, i és aleatòria. Per saber si n'he perdut una, és comptar-la. Sé que en tinc 12. Aleshores, 12...
3: Sí,
4: però
3: Mercè, parla a la tele.
5: Vinga, hosti,
3: bons, eh?
1: Uns mites.
3: Home, Torquemada Bernat Soler, eh? Imagina't, eh? Un duet aquí.
6: M'agrada a mi el futbol.
3: T'agrada el futbol, sí. Eh? Que bé.
1: Ets molt del Barça, tu, eh?
6: Ah, sí.
3: Ja m'hauria agradat casar-me amb tu, eh? Te l'esperaves, aquesta, eh?
6: No. Ja,
1: el Dau, parlarem del Dau.
6: Jugarem a Daus.
3: Va, juguem a Daus. Vinga, va, que arriba el jefe, va.
7: Déu vos guard.
8: He vist el guatlla.

0: La Renaixença.
1: Els daus és un dels jocs més antics que existeixen. Ja n'hi ha constància en algunes civilitzacions de Mesopotàmia o a l'antic Egipte.
2: I tant.
1: A l'inici no es coneixien com a daus, es deien estràgals, que és el nom que rep encara avui un os que tenim a l'articulació del turmell.
2: Sí, noia, noia, jo m'ho
1: veig. Noia? Jo? Jo sóc un noi, Xuriguera.
2: Sí, sí, perdona. No, dic que l'estràgal m'ho vaig trencar jo.
1: Ah, sí?
2: Sí.
1: L'estràgal, eh?
2: Sí.
1: Doncs...
2: Fent escalada.
1: Què? Fas escalada, tu, Xuriguera?
2: Bueno, com tu ets una noia, això fas escalada.
1: Ai, ai, ai. Estem en el terreny de la ficció, veig. Els daus es deien estràgals perquè els primers es feien amb aquests ossos extrets dels turmells de cabres i ovelles. Tenien una forma irregular, els tiraven, i atenció, perquè més que per jugar es feien servir per fer prediccions o per prendre decisions importants.
3: Com les runes.
1: Bueno, se'ls donava una mena de, sí, de poder diví. Era, hòstia, el veí m'ha robat una vaca, què fem, el matem? Va, si surt un sis mort. I el veí prendre pel cul si sortia el sis.
4: Això t'ho inventes.
1: No m'invento. No, anava així. No, potser no era exactament aquesta mecànica, però prenien decisions importants amb, segons el resultat dels daus. Els soldats romans, per exemple, s'hi jugaven coses tan bèsties com la pròpia llibertat.
2: Fixa't, home, o la túnica de Jesucrist, quan el tenien penjat a la creu.
1: Mira, bé, també se la van jugar els daus.
2: Se la van jugar els daus. Doncs això, a Verges, representa cada any.
4: A Verges,
1: sí.
2: Bueno, jo tot arreu provo sobre Verges.
1: Sí.
4: No, no.
1: Saps allò del Monopoli, que dius, hòstia, si em surt un 5 aniré a la presó, merda? Doncs sí. Pues llavors anaves a la presó, de veritat.
5: I una pregunta, Peyu, tu que ets un home savi. Això que fan els quillos de posar-se uns daus al retrovisor,
1: sí.
5: Això d'on ve?
1: Els daus de peluix aquells que porten, eh?
2: Això és important, sí. Aquesta pregunta.
1: Aquesta és important. Sí. A mi, ho sé, perquè ho vaig buscar preparant el programa, em va venir la mateixa pregunta al cap. Això ho van iniciar...
2: No, els egipcis no, Peyu.
1: Els egipcis no.
4: Home, no n'hi havien pas d'aquillos a l'antic Egipte.
1: No.
2: Ni cotxes, ni
1: retrovisors.
2: Ni retrovisors.
1: No. Al llarg de la història, els daus ja han sigut sempre un element associat a la sort. Però algú de penjar-los al retrovisor,
2: sí.
1: Ho comencen a fer els pilots d'avions americans a la Segona Guerra Mundial. Penjaven uns daus al retrovisor de l'avió perquè els hi portés sort.
2: No hi ha retrovisors a l'avió.
1: Sí que n'hi havia.
4: I tant que n'hi
1: ha. Ja has estat tu a la Segona Guerra Mundial?
4: Hi havia un trànsit d'avions.
1: Ah.
4: Que havien de mirar qui venia darrere.
1: Els alemans a darrere i sense retrovisor. Així us va anar.
4: Ah.
1: Bueno, escolta.
4: I per aparcar, havien d'aparcar com ho feien.
1: Ara.
3: Ara.
2: Perdoneu, retiro el comentari.
1: Ho portaven penjat. El que no sé és com llavors es popularitza entre els quillos, això ja no ho sé.
3: Ah, perquè els devia explicar algun profe d'història, no?
1: Profe d'història, els quillos estem parlant, Mercè? Profe, a la classe d'història els quillos eren tots al pati i esnifant. Pegamento.
3: Vale.
4: Llavors, com és que saben d'antihistòria els quillos?
1: Jo que sé, doncs algun soldat quillo de l'exèrcit va explicar als seus amics quillos que els pilots feien això dels daus al retrovisor, suposo. No?
2: Són quillos, els soldats, són quillos.
1: Aviam, no tots els quillos són soldats, però sí que m'atreviria a dir que tots els soldats són quillos. Això sí. Crec que aquest és el nexe que tenen de connexió amb la història, diguéssim. Bé, al llarg de la història els daus s'han utilitzat en desenes de jocs, alguns d'apostes, i llavors també amb jocs de taula, no? El Monopol, a l'oca, al parxís...
2: Sí, no? Jo no puc jugar-hi a l'oca, no? I al parxís...
3: Per què?
2: És que hi ha gent que es passa, em fot nerviós i...
3: Sí, a mi em relaxa.
2: L'escanyeria.
1: Que sacsegen molt el daus.
2: Home, és molt...
4: Clar, hi ha gent que no els sacseja gens, eh? Vull dir, hi ha gent que agafa els daus, fa així, fa... Tira, no val!
1: No val.
4: No val.
1: S'ha de remenar.
4: Has de remenar, perquè si no...
1: Hòstia.
4: Ho fan perquè surti el mateix número, ui, ho tenen...
1: Sí.
4: Els mataria jo aquests, eh?
1: No jugaré pas mai a parxís amb vosaltres dos.
2: Bueno.
1: I quan tires el dau i cau a terra, si val el que cau a terra, el número que surt a terra, o l'has d'agafar i tornar-lo a tirar sobre
3: no,
1: la taula?
3: No, l'has de tornar a tirar.
4: No, compta el de terra.
2: No, s'ha de tornar a tirar.
4: No, compta el de terra.
1: No.
4: Bueno, depèn. Sí. Si tu tires, si el número que hi ha a terra va bé, ja val. Si no, tornes a tirar.
1: Ja.
4: La manera que jugo jo.
1: Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Avui ens visiten dos bojos coneguts. Dues veus que qualsevol culer reconeix a l'instant. Són el seny i la rauxa, l'anàlisi i l'emoció. Ens han narrat remuntades impossibles i també alguna nit per oblidar. Amb centenars de retransmissions a l'esquena, probablement han vist més partits del Barça que molts entrenadors i ben segur que han patit tant o més que els jugadors.
0: Avui s'asseuen a l'escó de la Renaixença Ricard Torquemada i Bernat Soler!

0: Ricard, Bernat, què heu menjat avui per esmorzar?
1: Jo he fet dejú.
0: Dejú?
1: Sí.
0: Per què?
1: No m'agrada esmorzar gaire.
0: Què dius?
1: Sí.
0: Ja se't veu un tio raro.
1: Sí, no? Sí, perquè vaig al revés. O sigui... M'agrada sopar, però esmorzar no...
0: Doncs els metges diuen que no.
1: Ja ho sé. Faig tot al revés del que em diuen els metges.
0: Fixa't,
1: sí.
0: Perfecte.
2: Endavant. Bé, de moment anem bé.
1: Així anem.
3: Jo, tenim temps, jo he esmorzat torrades amb mantega i melmelada de taronges amargues.
0: Sí.
3: Cafè amb llet.
0: Bé.
3: I una cosa que m'agrada molt, que és el suc de poma.
0: Sí.
3: Que és una cosa que també li agrada molt al Florentino Pérez.
0: Ah, sí.
3: Vosaltres sabeu que un dia el Florentino va anar al camp del Girona,
0: sí,
3: a veure un partit del Madrid, del Madrid amb el Girona, i va demanar suc de poma.
0: Fixa't.
3: Perquè clar, és el que li agrada.
4: I va dir poma de Girona.
3: I no n'hi havia.
5: Home,
3: no n'hi havia. I va enviar un dels seus esbirros,
0: sí,
3: a buscar suc de poma a una benzinera, perquè era diumenge i no hi havia res obert.
0: I es va fotre suc de poma de benzinera.
3: Sí, sí.
4: Florentino Pérez,
3: I des d'aleshores...
4: Bueno, igual va comprar tota la benzinera, I després va dir, m'emporto el suc de poma.
0: Potser s'ho va agafar perquè ja era seva, la benzinera.
3: Sí.
0: L'heu
3: doncs ja
0: conegut mai, el Florentino Pérez? L'heu vist en persona?
1: No. Tu?
3: En persona... Sí.
1: Bé, veure'l en persona, sí, però...
0: Però no hi heu parlat.
1: Has tingut alguna conversa i tot?
3: Jo l'he entrevistat a Florentino Pérez.
1: Ah,
3: sí? Però per telèfon.
0: Per telèfon.
3: Sí.
0: I què tal?
3: Molt educat.
0: Molt educat.
3: Sí, però és que t'estic parlant de fa, potser, 25 anys, eh?
2: Encara no havia perdut els filtres.
3: No, exacte, sí. No.
0: Perquè amb els periodistes de Madrid us coneixeu, això sí, amb els...
1: Sí.
3: Ell
1: sí,
3: molt.
1: Sí, sí, perquè jo a Catalunya Ràdio va haver-hi una etapa que vaig fer selecció espanyola.
0: Hòstia.
1: Que, per cert, que avui juga contra Cap Verd, D'aquí 4 hores, em sembla.
0: Què dius, Anna?
1: Sí,
0: avui,
1: sí.
0: Avui dilluns 15 de juny?
1: Espanya, sí. Cap Verd.
0: Mira... Estic molt al cas del Cap Verd.
4: Qui juga amb Cap Verd? Vull dir, hi ha algú que sàpiga qui juga amb Cap Verd? Sí, segur que ens dius a la tralteta.
2: Tots els pares que fem la col·lecció.
4: Ah, vale.
1: Avui els descobrirem.
4: Vale.
0: Van verds, els de Cap Verd?
3: Van blaus.
0: Blaus. Ah, hòstia, com lia.
3: Catalunya va jugar contra Cap Verd, un amistós.
1: Sí, partit de Nadal.
0: Hòstia.
3: I vam guanyar.
0: Fixa't,
1: sí, sí.
0: Aquests partits de la selecció catalana per Nadal, allò, eh?
1: Vol dir que Catalunya podria jugar un Mundial, no? Si va guanyar Cap Verd i avui juga Cap Verd.
0: Ja només falta que els jugadors aprenguin l'himne i el tindrem tot.
1: L'himne de Cap Verd.
0: Els de Cap Verd suposo que ja se'l saben. Escolta, vosaltres porteu des del 12 d'agost del 2018 fent la TDT. No us cansa? Arriba un punt que cansa el futbol o no?
1: No, a mi no. No. A mi m'acompanyarà, jo crec, fins al dia que em mori.
5: Que sigui aquí molts anys.
1: Això espero. Fa molts anys. Pensa que són 8 anys de la TDT, que m'he de concentrat, però jo de la TDP en seran 27 l'any que ve.
0: Àngela Maria. És molt, això.
1: Són molts partits.
3: Són 27 anys amb els caps de setmana ocupats.
0: Clar, clar, clar.
3: Amb els calendaris absolutament marcats per quan es juga la Champions, quan es juga la Copa.
0: Sí.
3: Aquest dissabte no sé si podré venir a la calçotada perquè no sé si hi haurà partit. Sí. No sé si el partit serà a les 4, serà a les 9. Sí, sí, aquesta és la nostra vida.
1: No cansa, però és veritat que cada any costa més arribar amb la benzina bé al mes de maig.
0: Clar, clar.
3: Jo el dissabte, que m'he de llevar a les 7 del matí per anar a buscar un AVE, perquè a les 4 hi ha un partit al camp del Getafe, aquell és el dia, és l'únic dia de l'any, és l'únic dia de l'any que penso, avui no sé si m'agrada tant, però la veritat és que a mi cada any m'agrada més.
1: Sí?
3: El futbol, sí. Sí.
0: I vosaltres no us canseu de vosaltres mateixos, diguéssim?
1: Sí, d'ell o de mi?
0: No, mútuament, diguéssim.
1: Home, jo em canso més de mi que d'ell.
0: Sí?
1: Sí.
0: De sentir-te?
1: Sí, de sentir-me molt, molt, perquè clar, jo sóc l'únic que em sento cada cop que parlo. És a dir, arriba un moment que les meves teories, que són conviccions, ja les tinc molt escoltades. Llavors penso, això que estic explicant és avorridíssim.
0: Yeah.
1: El que passa és que la gent que m'escolten segurament no m'escolta cada cop que parlo. Per tant, és molt fàcil cansar-te de tu. I del Bernat, bé, em cansen coses, perquè és la convivència.
0: Quines? Anem a aquestes.
4: Ara.
0: Quines?
4: Sí.
1: Home, mira, el Bernat ha tingut un creixement en la, diríem, meticulositat a l'hora d'afrontar segons quins viatges. O...
0: Sí.
1: Sí.
0: Què fas? Què
1: fas, per exemple, ara li he agafat des de fa uns mesos ser el primer a pujar a l'avió, ser el primer a baixar del tren. Són unes coses que a mi em descol·loquen una mica.
0: Com de superstició?
3: És que no és ni això.
1: És, o sigui, per buscar alguna cosa a la vida.
3: Ja m'he creat com la necessitat. Però no perquè si no ho faig em passarà res. res. No, no, no, és que ja...
0: Per tenir un al·licient.
3: Sí, sí. És a dir, jo això de l'avió, realment, és que és molt malaltís, eh? És que fins i tot ho conto. Avui he estat... Avui... és el tercer dia que sóc el primer en pujar a l'avió.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Aleshores,
0: a mi... mena de competició, sí, però,
3: és que és curiós, perquè m'arriba a donar plaer. És a dir, jo arribo a l'avió i em dona la benvinguda l'hostessa o l'hostesso.
0: Sí, l'auxiliar de vol.
3: El passadís tot buit... Sí. I és com un dels hits del dia.
1: Bé, té dificultats per suportar que algú se li coli, perquè, clar, com que el repte és aquest, sí. Si algú doncs, és capaç de parlar amb el senyor de la... Sí, sí, la targeta d'embarcament, de dir-li, escolti'm,
3: he de dir una cosa,
1: ja passa allò que estava al banc, soc del grup 0, soc del grup 1, del grup 2...
3: Hi ha uns grups que tenen prioritat, gent, evidentment, doncs, amb cadira de rodes... O,
0: aquests no els avalen.
3: O gent amb cadires
4: amb bebès... Bueno, de moment. De moment no, però això va derivant cap a...
3: Porque este señor tenía el grup 1...
1: Sí, sí. No rieu, però podria fer-la la pregunta.
0: Hòstia, doncs, Ricard, té mèrit aguantar-lo, eh?
1: No, perquè jo, a ell li deu cansar segur coses meves, perquè jo sóc tot el contrari. Jo, ara hem d'anar a la porta, ja hi anirem, ara he de fer cua, tu ja... D'això. Nosaltres hem de barrejar les nostres dèries, que és de senyors que es van fent grans.
0: Com ens hem d'imaginar quan viatgeu? Mm. Un partit de Champions, sí. Per exemple, qui aneu? Aneu vosaltres dos o
1: viatgem
0: aneu amb més gent?
1: Amb la... Som sis persones que ens desplacem, no?
3: Sí, sí.
0: I sempre aneu junts?
1: No. Ja ara ha arribat un moment ja que, com per suportar les dèries, ell agafa l'avió que vol, jo agafo l'avió que vull, a vegades coincidim, a vegades no coincidim, ens trobem a l'aeroport, ah, sí, coincidim. O sigui, ja hem agafat una rutina diferent. Però és perquè jo crec que sí que se'ns accentuen, diríem, els... No? Les imperfeccions.
0: Jo crec que el nivell de relació en aquests casos es valora quan sou de que, si dormiu a la mateixa, al mateix hotel, si feu nit, us dieu a quina hora baixareu al bufet lliure o cadascú baixa pel seu compte?
5: No, és que vols ser el primer.
3: No, ens ho diem. No,
1: ens ho diem perquè jo ja sé l'hora que baixarà ell i ell ja sap que jo no baixaré perquè estic en dejú. Al bufet lliure jo no el faig servir.
3: Jo el que faig molt és recollir-li els documents perquè el Ricard no porta cartera. És a dir, el DNI, la targeta de crèdit... Ho porta tot junt.
0: Què dius?
3: Ensenyeu.
0: Què fas?
4: Però suelto?
3: Sí, suelto.
0: Així, com el que porta un paquet de cromos.
1: Saps per què? Perquè jo tinc la teoria de que, com sou molt despistat, em perdo una, i és aleatòria. Puc perdre la d'un grans magatzems o el DNI. En canvi, si les portés totes juntes, les perdria totes.
0: Hòstia, o sigui...
1: Aleshores,
0: dels dos no n'hi ha cap que estigui sencer.
1: Aleshores, una cosa que faig sovint per saber si n'he perdut una és comptar-les. Sé que en tinc 12. Aleshores,
3: sí, però,
0: té el mateix valor el DNI que la targeta de l'esclat, diguéssim.
1: És aleatori.
0: És aleatori.
3: L'escena de... Clar, això els que estan a la escolten per la ràdio no veuran, no? Però l'escena de les targetes...
0: A terra,
3: així,
0: tal qual.
1: Clar, perquè m'aixeco, m'ajupo...
0: Li cauen...
3: I jo agafant i vinga, i a comptar-les.
0: Bueno,
3: avions, camps de futbol...
4: Jo ara em veig anar amb cotxe amb la família i anem a escoltar el Barça i dir-los, estan ben sonats aquests dos, eh? Ens ha canviat la transmi a partir d'ara, eh?
1: Bé, és la convivència.
0: N'hi ha un que part els de les cadires de rodes per entrar a l'aeroport. L'altre que va amb les targetes, com si fos...
1: Ostres, i amb lo meticulós que ets quan retransmets, i aquella objectivitat, i aquella precisió...
3: Soc molt de...
1: Aquella retransmissió pràcticament de conceptes filosòfics, eh?
3: Sí. Vull dir
1: que jo...
0: Mira'l.
1: 12 targetes escapades per terra.
0: Dedicar tant de temps al futbol, no sé si us ha privat d'algunes altres inquietuds. No sé si us agradaria retransmetre algun altre esport i no ho heu pogut fer.
1: A mi altres esports m'hauria agradat, sí, sí.
0: Com per exemple?
1: Bé, no ho descarto. Qualsevol esport. Jo vaig jugar amb vol, m'agrada molt el bàsquet, vaig començar treballant fent bàsquet. Esports d'equip, però, eh?
0: Sí.
1: Esports individuals...
0: Tenis, no.
1: No, m'agrada més veure el que no... Penso que és més difícil articular-ho. Crec que el tema de l'esport col·lectiu fa que tot el que es genera de químiques entre els jugadors perquè el col·lectiu funcioni, tot això m'atrapa més que no pas un contra un altre, no?
3: Jo, en canvi, a mi m'agraden molt jo soc molt comercial, m'agraden els grans esdeveniments, no? És a dir, a mi dona'm la Champions, dona'm...
1: La Copa li costa.
3: Un Mundial, la Copa, sobretot aquelles eliminatòries a Guadalajara i aquests llocs. Però... Ara, jo seria feliç si un dia pogués anar, doncs, a Wimbledon a retransmetre... doncs, el torneig, o el Masters, o el Masters d'Augusta de golf. No hi jugo golf, però m'agrada l'esdeveniment. Sí, aquestes coses, però vaja, això no passarà. Jo em vejo bastant, allà el Jordi Rovirosa, el company que s'ha jubilat ara.
0: Sí, va estar aquí a la Renaixença.
3: L'home del bàsquet de TV3. Ell crec que havia fet transmissions de... Crec que recordar que eren al voltant de 30 esports diferents, eh?
0: Imagina't.
3: Incloent el polo. Hòstia. Allò que van amb el cavall.
0: Sí.
3: I de tota mena, després. Mm-hmm. Sí.
0: Tens altres aficions, tu, Bernat? Per exemple, ets un gran fan de Freddie Mercury.
3: M'agrada molt la música, sí.
0: Has fet un podcast a aquesta casa que es diu Rapsòdia Bohèmia. D'on et ve aquesta mena de passió per Queen?
3: Doncs, d'entrada, perquè a casa meva la música sempre va ser molt present i jo, doncs, un dia, per casualitat, vaig descobrir aquesta figura que em va fascinar, com també li passa al vostre
0: Arnau.
3: Col·laborador, l'Arnau, sí. Que és el nostre Freddie Mercury.
0: Sí, home, consideres així, sí?
3: Sí, perquè crec que l'Arnau és un músic privilegiat.
0: Ho és.
3: I a mi em recorda molt la figura del Freddie Mercury, per això també hi vaig recórrer quan vaig fer el podcast, perquè...
0: La Laia no s'assembla tant a la Montserrat Caballé.
3: Però sí, sí, m'agrada molt la música, especialment Queen i la figura del Freddie Mercury.
0: Mira, els músics s'estan posant vermells, eh, Arnau?
5: Sí, home, és que aquesta comparativa és un insult al talent desbordant i únic de Freddie Mercury.
0: Hem preparat una petita prova, Bernat, a veure si ets tan fan com dius.
3: A veure.
0: Sonarà un fragment molt curt d'una cançó de Queen i has d'endevinar quin és. És molt curt, eh? Ricard, pots provar sort, també.
1: Ui.
0: Ets fan de Queen, també, Ricard, o no?
1: No, tot el contrari del Bernat, sóc jo sempre. Ens complementem molt bé per això.
0: O sigui, tu la Pantoja, per exemple.
1: Tampoc la trauria, no.
0: Anem a escoltar, silenci.
3: Això és Somebody to Love.
0: Somebody to Love, comprovem-ho. Correcte, Bernat, correcte.
1: Molt bé. Molt bé.
0: Déu-n'hi-do, eh? Bona oïda, eh? L'havies enganxat, tu, Xuriguera?
1: No.
0: Una segona, vinga, va. Home. Molt curt, aquest, eh?
3: Sí, algú estava aplaudint i...
0: I podem tornar, si vols.
3: És que has parlat...
0: He parlat, perdó, per sobre.
3: Ostres, bueno, això és molt difícil, eh? Torna-hi.
0: Pots ajudar, Arnau, si vols, amb alguna mica de nota...
3: No ho sé. En diria una, però no n'estic segur, per tant...
0: Digue-la.
1: Aquí estem en
5: composició de Roger Taylor.
3: A veure, torna-hi. I'm in love with my car.
0: No! És...
5: És molt difícil, això, eh?
0: Era complex.
3: Això no era ni un segon, eh?
5: No.
3: Si m'haguessis deixat un segon, l'hauríem de vindre.
5: És de les dolentes de Queen.
0: Ah, sí?
5: Ja va bé no recordar-la. Jo no he suportat mai aquesta peça.
0: Val.
4: No, està concursant en Bernat, eh?
0: Sí. Una última.
3: Doncs tot mina.
0: Collons, a la
1: mina. Home!
5: Reconeix les composicions de Freddie Mercury.
0: I cantar no t'atreviries a cantar, eh?
3: M'agradaria saber-ne, però no...
0: Amb el futbol ha passat el mateix? Heu jugat a futbol? Tu havies jugat amb...
1: Jo havia jugat. Tu jugaves molt bé, Pe.
0: Jo era molt bo. Bueno, jo vaig jugar... per què ho dius en passat.
1: Home, perquè vaig jugar... No, perquè vaig jugar amb tu al
0: partit de la Marató. Vaig cardar un golaç aquell dia.
1: Impressionant.
0: Sí. Tu, Bernat, havies jugat?
3: No, he jugat a futbol.
0: Mai, eh?
3: No, a l'escola, al pati i res més.
0: Però perquè...
1: Era atleta, ell.
0: Sí?
3: Jo feia atletisme, sí. Sí. No sóc gaire hàbil amb les
5: pilotes.
3: Sí, és correcte. Anava
4: buscant un...
1: Anaves buscant...
3: He fet tenis i he fet classes de tenis i he insistit i no me n'he sortit.
0: Escolta, corre per la casa que teniu molta memòria i us volíem posar una mica a prova.
1: Jo l'estic perdent.
0: Sí?
5: Va, passa a tots.
0: Llanço preguntes i a veure si endevineu la resposta. Temporada 2002-2003. Mallorca-Barça. Bengal a la corda fluixa. Un jove Andrés Iniesta de titular. Qui va marcar un hat-trick aquella nit? Difícil, eh? A. Philip Cocu. B. Patrick Kluivert. C. Riquelme.
1: Kluivert.
3: Sí, van quedar 0-4, em sembla.
0: Oh, correcte! 0-4, sí senyor!
3: No, perquè era el dia que Bancal jugava...
1: És el dia que Bianchi estava esperant a l'aeroport per venir a substituir...
4: Sí,
1: no?
4: Era aquest dia.
0: Era aquest dia, ja me'n recordo.
4: Jo també, sí. Ho vam dir a casa.
0: Jo vaig esmorzar amb tomàquet amb pernil. Em sembla increïble,
1: gràcies,
0: això.
1: No,
0: em sembla increïble.
1: Però és que heu trobat un dia molt assenyalat.
0: No, però...
1: Per la nostra feina, perquè jo recordo amb el Bernat que, clar, Bianchi estava a punt de venir, Fanjal estava a punt de caure... I aleshores, més o menys, tens una aproximació. I no hauria dit el 0-4.
0: Bernat aquell dia va entrar segon a l'avió.
1: Encara no corria.
4: En Ricard tenia 7 targetes només a la butxaca.
0: De Jong va marcar el gol 11.000 al Barça. Messi va marcar els gols 9.000 i 10.000. Recordeu qui va marcar el gol 8.000? A, Frank de Boer. B, Luis Figo. C, Marc Overmars.
3: El gol 8.000.
0: 8.000.
3: Jo me'n recordo el gol 3.000, que el va marcar Quini, quan jo era petit.
1: Aviam, has dit Figo Overmars o...
0: Frank de Boer, Figo de Boer, Overmars. No.
3: Jo diria que Overmars.
1: Doncs tira.
0: Correcte! Overmars!
1: Que bon!
0: En un partit contra el Rayo Vallecano, d'aquells que t'agraden tant a tu, Bernat, on el Barça va guanyar 5-1.
1: No ho recordava pas, que Overmars...
3: No, va venir els altres no funcionaven.
1: A la història.
0: I el gol 600 de Messi amb el Barça va ser el Camp Nou, a l'anada de les semifinals de la Champions contra el Liverpool. Anem a escoltar el tall de la retransmissió.
6: 36 i mig de la segona meitat. Guanya el Barça 2-0 davant del Liverpool. Semifinals de la Champions. Pica Messi!
0: Què diu exactament en Bernat després d'aquest moment? Dius, alabat sigui el senyor. Bé, puc ser creient i tot si voleu, o ser arribat al Messies.
3: La segona, puc ser creient i tot, sí. A mi fa vergonya veure...
1: Surs de plano,
3: Veure-me.
0: Per què?
1: Puc ser creient i tot si voleu.
0: Correcte.
1: Mare meva, Déu meu, tots els déus del món, què acabes de fer? Lionel, aquí, Messi...
0: Et fa vergonya veure't?
3: Sí, perquè no és una situació, diríem, normal,
1: gaia
3: no?
1: Digna.
3: No es fa això per... No ho vas fent, això, per la vida.
0: No.
1: Però escoltar-te?
3: També.
0: També et fa vergonya escoltar-te.
3: Sí.
0: Bueno, però
3: aquestes coses passen.
2: Jo de vegades pateixo per les vostres cordes vocals. No us heu de cuidar molt, perquè realment crideu molt.
1: Sí, de veritat és que han funcionat bastant bé.
2: No, ja ho veig,
1: Perquè no ho controlem ni ho treballem gaire.
2: Perquè ho teniu de natural, perquè...
1: Tenim sort, no?
0: Les maltracteu.
2: Les maltracteu molt.
1: Molt.
7: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Jo tinc la sensació que us estem fent treballar molt, Moltes...
1: Sí, està bé.
0: Una paraula i tres definicions. Si l'encerteu, us emporteu una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
8: Pera!
0: La paraula d'avui és...
9: Un i prou, Peyu?
0: Se l'han de compartir.
4: Sí. En Ricard no esmorza.
1: No, exacte.
0: Aquí sota la taula en tinc més, Podem donar dues, també en un moment donat.
4: A lo grande, Peyu.
0: Ja s'espavilaran els de producció. I els comercials m'estan dient per l'orella que gràcies. Dues llangonisses.
8: Va.
0: La paraula és escarritx. A, escarritx. Es diu d'una femta poc consistent que esquitxa tota la tassa del vàter.
4: Per favor.
9: Va ser acabar-me el cafè amb llet i vaig fer un escarritx al vàter que semblava un quadre d'en Pollock.
0: B, escarritx. Cruixit de les dents en fregar les de dalt amb les de baix.
4: Abans de pujar al faristol i fer el discurs d'investidura, no sé si eren els nervis o la cocaïna, però va fer un bon escarritx de dents.
0: O C, escarritx. Part d'una expressió catalana que s'utilitza quan algun fet és desesperant i s'afronta amb resignació, però amb bon humor.
2: Cada mes em foten 400 euros d'autònoms. Ara em carden una hòstia a renta que déu-n'hi-do. És que, de veritat, jo escarritx per no plorar.
0: Bé.
1: Què, com ho veus?
3: A veure, aquesta última la descartaria.
1: Jo també.
4: Per què?
3: Clarament.
0: Escarritx per no plorar.
3: I... No ho sé.
1: La
3: veu. No sé, la de les dents, no?
1: Sí, no?
0: La caca o les dents?
1: Mama, més de dents que de caca.
3: Sí.
0: Correcte! Sí. Dues llonganisses us emporteu. Escolta, avui dedicàvem...
3: Ho hem encertat tot avui.
0: Sí, tot. Bueno, has fallat una de Queen.
10: Bueno, era Red Yokaga, ja està bé.
4: Si endevina aquella, és un tremendo, eh?
0: Mercè, avui dediquem el...
2: Va, parlem de daus.
0: Els daus, el capítol dels daus.
2: Els daus més precisos, sabeu quins... Precisos. Sabeu quins són?
0: No.
2: Els dels casinos bons.
0: Ah, esclar, sí.
2: Sabeu per què?
4: No.
2: Perquè són semitransparents i això permet que vegis a dintre que no hi ha cap pes que desequilibri el dau.
0: Sí.
2: No, per exemple, i després tenen les vores completament rectes i els puntets que marquen no tenen relleu.
0: Què vols dir?
2: Doncs això, saps, els daus de fusta que venen així com els botonets,
3: foradets,
2: no? Sis foradets. Un foradet.
3: Sí.
2: Doncs això no ho tenen, perquè això fa que desequilibri el dau, no? Per exemple, un pesa més que l'altre, per tant...
4: Està bé.
9: Per això sempre em surt el 6 a mi. Quan tiro els daus, surt 6. Surt moltes vegades.
0: Perquè el 6 pesa menys perquè té menys fusta.
9: Clar. Els 8.
0: Sí.
2: Per això clar.
9: Si treus 3 sisos, el parxís...
0: Vas a casa.
2: Te'n vas a casa.
0: Sí.
2: Sí. Estàs... Sort relativa, allò del 6, amb el parxís.
0: Sí.
4: Doncs hi ha una nit que t'hauria anat bé,
0: El què?
2: On sí que hi ha diferències...
9: Tira 3 sisos.
0: De veritat,
2: És que de veritat... On sí que hi ha diferències de probabilitat és en la combinació de dos daus, no? Per exemple... Sí, perquè és la suma de dos daus, no? Per exemple, si tu dius això, em sortirà el 7.
0: Sí.
2: El 7, per exemple, és un bon número perquè té diverses combinacions. Són un 5 i un 2.
11: Sí, 5 i 2 fan 7,
0: sí, correcte. Senyor.
2: Exacte, pot sortir un 4 i un 3.
11: També són 7.
0: Correcte.
2: En canvi, si dius...
9: Pot sortir un 4 i un 3 al revés?
0: Al revés. També
2: no, jo m'ho jugo tot, que em sortirà un 2.
9: Ah.
0: Això no.
2: Malo.
0: No. Per què? No.
2: Perquè només són un i un. Només, clar, hi, ha
0: només hi ha una combinació. Doncs és tonto, però no hi havia parat a pensar mai.
9: Clar, llavors no ho has de fer mai. Ah, no, sí, em jugo la casa i el cotxe, el 2.
2: No, vaig.
0: El facis.
9: Perquè és...
0: Bueno, no ho
4: ni amb el 2, ni amb el 7, ni amb el 10, ni amb l'11, no ho facis.
2: No juguis la casa.
0: No juguis la casa i el cotxe. No, això els jugadors de futbol sí que ho poden fer. Heu anat mai a alguna festa d'aquestes, de jugadors de futbol, o no?
9: De pòquer i tal.
1: Uf, alguna, però fa molts anys.
3: Ah, sí? Jo no.
1: Jo vaig coincidir en una discoteca...
3: Coincidir-hi... No, però... A una festa de convidat, no. Però coincidim un lloc on hi havia futbolistes.
1: No, però era com una festa...
2: No et van convidar,
1: tu. Tu vas estar a Suècia la pretemporada de Van Gaal?
3: No, jo vaig anar a Anglaterra. Va. Que va ser després.
1: No, és que volia dir que vam coincidir en una... En un local amb el Mourinho.
0: Estàvem buscant el nom del local, I no sabíem si dir bar, si discoteca, i al final s'ha dit local, com a eufemisme.
1: No, vam coincidir amb el Mourinho.
0: Hòstia.
1: Era a Suècia. I em ha quedat molt gravada perquè vaig viure un espectacle dantès que era una cosa que jo només... Només m'havien explicat, ho havia vist així... No sé on ho havia vist, potser. Que era un concurs de Miss Samarreta mullada.
0: Ai, Déu meu.
1: I allò em va impactar molt, i recordo Mourinho, o sigui, per mi Mourinho significa allò.
0: Estava allà,
1: però
0: què feia?
1: No, estava allà, però s'hi va quedar.
2: Com una hiena.
1: Va quedar, vull dir...
3: Feia de jurat.
1: No, estava, no, ell era entrenador del Barça i hauria escapat de la concentració.
0: Entenc que anaven passant noies amb la samarreta mullada.
1: Sí, per allà en un, com una mena de...
9: Una passarel·la?
1: Sí, bé, no, ni passarel·la, no desfilaven.
0: Ja.
3: Suècia, això?
1: Sí, em van impressionar molt.
0: Que sembla molt que van per davant, no, a Suècia,
1: sí,
0: en principi.
1: I sempre penso, Mourinho, hosti, i quan veig Mourinho veig aquell local.
0: Cara.
1: Sí, sí, una experiència traumàtica. Ara ja no es fa, això, m'imagino.
4: No sé, perquè ens tires a nosaltres com si arbossis ho fessin molt, saps?
1: No, perquè us tinc al davant. Veus, ha avançat el món en alguna cosa.
0: En principi, sí. Ricard Torquemada, és que també et vas anar a posar Torquemada. Ricard Torquemada, Bernat Soler, gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença.
1: A vosaltres. Bravo.

0: què està sonant, Arnau?
1: Avui sona el trio de Texas The Chicks amb una cançó del 1998 anomenada Wide Open Spaces. A la gira de l'any 2022 van incorporar-hi un joc amb el públic. Enmig del concert apareixia un dau gegant i tenien assignada una cançó per cada número del dau. Llavors llançaven el dau i, segons el número que sortís, doncs acabaven fent el repertori que marcava l'atzar.
0: Això és una dificultat pels músics de la banda, no?
1: Una cosa absurda, perquè t'has de tenir assajades un seguit de cançons que pot ser que no toquis.
0: Clar, clar, clar.
1: Des d'un punt de vista musical, em sembla un desastre.
2: Pot ser que l'hagis de tocar dues vegades, si surt dues vegades...
1: Clar. O tota l'estona.
0: Tota l'estona va sortint. No, ja ha sortit el dos altra vegada. La, la, la, la, la.
3: Hòstia, la barbacoa, eh?
0: Sí.
3: És el teu...
0: És el dos. És el dos. Doncs escoltem The Chicks i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la revolució dels clavells de Portugal.

0: us porto la Llum, que és una gossa d'Atura.
1: Has entrat una mica com un testigo de Jehovà.
2: Avui
1: us porto la Llum.
3: Il·lumina'ns.
0: Una gossa d'Atura de 6 anys i és de la Marta, veiem-la.
1: A veure.
4: Quins serrells!
0: Són tan bonics, aquests gossos.
5: Bona llengua.
1: Se li ha de treure una mica el serrell, si no, no s'hi veu.
2: I de què has dit qui era?
0: De la Maria.
1: De la Maria.
0: Què he dit?
5: De la Marta.
0: Això he dit de la Marta.
1: Has dit de la Marta, sí.
0: He sentit moltes amigues Martes.
2: És que tinc unes cosines que es diuen Maria i Marta.
1: El guió posa Maria, de fet.
0: Maria, Maria.
2: Vale, vale.
0: Maria, m'entren les ulleres i no hi veig. Faig la xula, de vegades, saps? És de Vilanova i la Geltrú.
1: La Llum i la Marta. Ai, la Maria.
0: La Llum i la Maria. Són de Vilanova i la Geltrú. Això sí que ho diu bé, eh? A veure, de veritat.
1: Nois, concentrem-nos una mica.
0: Sí, concentrem-nos perquè això és molt seriós. Un dia la van atropellar i va perdre mitja cua.
4: Ai, no!
1: Ens arriben molts gossos atropellats.
3: Sí, veritat, però si torna a créixer, eh?
1: Sí, és com les sargantanes.
5: Malauradament, la passejada portarà mals records a la Llum. Acompanyem un mag sud-africà que farà dels atropellaments el seu número estrella.
0: Ai, ai.
1: Avui passejarem el gos per Springfontein, Unió Sud-africana, actual Sud-àfrica. És 9 d'octubre de 1930.
5: Un altre mag, eh, Paio?
1: Eh?
5: No n'aprenem, eh?
1: Què vols dir?
5: Un altre mag en aquest programa.
1: Sí, un altre mag, un altre mag.
5: Cada vegada que portem un mag, bueno, la cosa acaba fatal, eh? Sí.
1: Tens raó, tens raó. De fet, aquesta temporada hem passejat unes quantes vegades al costat de Max. Hem estat amb el Mag Wellington, amb el gran Lafayette, i amb en Chung Lee Su.
5: Que no era xino.
1: No, és veritat. Avui coneixerem l'últim de la temporada, en Charles Rowan.
6: I com han acabat tots?
1: Eh?
6: Morts!
5: Ah!
6: Morts! Que la terra et sigui lleu!
1: Siguem optimistes, siguem optimistes.
0: Va.
1: Res té per què anar malament. Hem de fer com la Llum, eh? La gossa d'Atura que ens acompanya. Ella està entusiasmada de conèixer un mag. I és normal que estigui així perquè en Charles és un referent de la màgia. Hi ha pocs mags amb tanta tolerància al risc com en Charles. És especialista en trucs que impliquin tenir resistència extrema al dolor. És un gran fakir.
6: Un boig és aquest.
1: No.
6: Un boig. Que digui que els atropellaments són el seu número estrella i es veu que és un boig.
1: Tranquil. El tema dels atropellaments ja el tocarem més endavant. De moment cal saber que... A veure, d'on li surt la fama? Per què és tan bo aquest dia, no?
5: Aquest,
1: doncs en Charles ha fet un nom...

0: punxes i ferralla rovellada.
1: Això està molt ben pensat, perquè has d'anar variant el teu número, sí. Perquè si no la gent s'adorm, sí, saps? Perd l'expectativa.
2: És veritat, això.
1: Amb feixedes ho fem.
3: Què feu?
1: Anem canviant.
0: Ah, sí?
1: Què feu? Fem humor, a vegades fem drama, fem musicals.
0: Ah, sí, musicals.
2: Fem... però molt drama.
3: Fem. Molt drama.
2: Ja, normalment drama. Fem més drama que res més. Ja és alguna tragèdia algun dia.
0: En Charles sap que no s'ha de caure en la monotonia i és per això que ha afegit trucs d'escapisme al seu repertori. En els seus nous trucs fa servir camises de força i en l'actuació que farà avui les podrem veure. L'actuació d'en Charles es fa al carrer. Al voltant del lloc on es farà hi ha una gran multitud. Ningú es vol perdre l'espectacle d'en Car the Mysterious.
4: Tu, Peyu, però no anàvem a veure el Charles.
0: Eh?
4: No, que no anàvem a veure el Charles.
0: Sí.
4: Pues perquè què és això? De... Hem canviat de mà? Que...
0: Oh,
4: qui és el Carl?
0: En Charles i en Carl són la mateixa persona.
3: Ah.
0: Àlex, sí. Carl. És el nom artístic.
3: Ah.
0: Car the Mysterious.
1: Foten una ràbia aquests que es canvien el nom.
4: Sí, sí, sí.
3: Sí,
4: sí.
3: Sí.
4: N'hi ha un, n'hi ha un que presenta un programa, es diu Peyu.
1: Sí?
4: Sí, però no es diu Peyu, saps?
1: Com es diu que no es diu Peyu?
4: No.
1: Tu no et dius Peyu?
3: Com et dius Peyu?
0: Lluís, Lluís.
3: Lluís. Però què té a veure, Lluís, amb Peyu?
0: No em feu explicar la història una altra vegada.
1: Tu et dius Peyu? Lluís?
0: Lluís, Lluís.
4: Sí, sí, sí.
2: Ramon et diu.
0: No.
1: Però quina merda...
0: Escolta, em van posar Lluís perquè el meu avi es deia Lluís. Respecte, vigila el que diu.
2: Sí, vigila.
1: Doncs que no sabia que et deies Lluís.
0: Ah.
1: Quina merda de programa. Ah, programa, és un...
3: Tot mentida.
0: Lluís, Lluís, em dic Lluís. No, ja ha anat així. Ja ho explicaré un altre dia. Li direm Charles amb el nostre amic, perquè si no, no ens liarem, eh? En Charles, parlant d'ell. En Charles, eh? Anem, mira, el tenim per aquí. Charles, què tal? Com estàs? Estàs nerviós pel show d'avui?
3: Fa que no amb el cap. Ah. Vaig traduint, perquè...
0: No ens ha sentit, no ens ha sentit. Charles, preguntava si estàs nerviós.
3: Vaja.
1: És mut, Peyu?
0: És mut? No és mut, no.
1: No ens havies dit que era mut.
0: No, és que no és pas de mut.
1: El mag mut.
0: El que passa és que s'està fent l'interessant, simplement.
3: Ah.
0: És això, no, Charles? O sigui, et fas l'interessant i per això no respons.
3: Veus? Ai, mira.
1: Ai, carai.
0: És que no és mut, eh? Simplement és una mica idiota. Ja, això ha sigut, eh? Sí.
3: T'està mirant malament, Peyu.
2: Perdona, Arnau, ho saps que estem fotent ràdio?
1: Cuita, cuita.
2: No, mare, costa com una cama.
0: Doncs més o menys és com estava el mag, en Charles. La llum ha acabat desconcertada pel caràcter d'en Charles, però tant se val. L'important és que l'espectacle comenci. Tothom està entusiasmat. El mag comença el show amb trucs senzills per anar fent boca. Des de la megafonia creen l'ambient necessari perquè els espectadors s'empeltin de l'emoció.
5: Senyores i senyors, delectin-se amb el truc de fer desaparèixer la boleta!
1: De veritat?
3: Què?
1: De veritat?
0: Què?
1: Hem anat fins a Sud-àfrica per veure aquesta merda de número?
0: Bueno.
3: Fes-ho tu.
0: Fes-la desaparèixer tu, la boleta.
3: Exacte. A veure, com et desapareix la boleta?
1: Desapareixen soles les boletes.
0: A vegades passa que hi ha un testicle que se'n va amunt, eh? Sí. Cuidado, això.
2: Home, jo tinc un amic que ho vam haver d'operar, eh?
0: Què dius, ara?
2: No li va baixar, eh?
0: Què dius?
3: Què dius?
2: No, li va baixar. Li va quedar allà dalt enquistat.
3: No, aneu al metge. En comptes de compartir-ho amb tothom, aneu al metge.
2: Però si no m'ha pas passat a mi, li va passar a un amic que van operar, això us ho dic.
3: Sempre es diu això. A un amic li va passar que...
2: No, sí, sí. I a mi llavors
3: tots sabem que et puja un testicle.
2: No, jo vaig estar molts dies que cada dia m'ho mirava.
0: Sí.
2: Si et queda molt amunt molts dies, ves al metge, Peyu.
0: Vale, vale, vale.
1: A tu ja no poden passar més coses aquí baix, eh?
2: Bueno, m'han operat molts dies.
0: Anem a veure quins números més ens han preparat.
3: Sí, sí,
0: que la cosa anirà pujant, eh? Anirà pujant la dificultat amb els trucs. Aviam, la cosa continua.
5: Senyores i senyors, delectin-se ara amb el truc de fer aparèixer un conill.
1: Home, va. Home, va, però...
3: Entusiasme, tu.
1: Home, però, home, aquests trucs estan molt vistos, Peyu.
0: Ja.
3: Fes-ho tu.
1: Home, fes-ho tu, el conill, bueno...
0: Se'ns està avorrint hasta la gossa, eh?
3: Va, va, va.
1: Anem als trucs de veritat.
0: Anem a lo interessant. Vinga, va. Anem a explicar aquell de saltar descalç sobre els claus.
1: Ara.
0: I els vidres.
1: Ara.
0: El que hem dit, el de 3 metres que saltes sobre els vidres i els claus. Explica què.
3: Molt bé, Peyu, gràcies. Mira, senyores i senyors, ja han sentit, perquè ho ha dit el coi de narrador, eh? Ara delecten-s'hi amb allò de saltar i caminar sobre els vidres. Vinga, fes-ho tu.
6: Oh.
3: Home, és que ja està bé, m'ho has xafat.
0: Bueno,
3: jo tinc aquí unes presentacions preparades.
2: S'està xafant els peus.
1: Sí, ja estava fent mal a mi, això, aquest soroll.
0: El truc del salt descalç sobre vidres i claus ha escalfat l'ambient. Ara sí, ha agradat.
1: Ara.
0: A més, el públic sap que ja s'acosta el número que volen veure. L'escapisme.
2: Coses que valguin la pena.
1: Ara.
0: El truc us agradarà, eh? Per fer-lo, en Charles necessita un voluntari que li presti el cotxe. El conduirà un dels seus ajudants. Mentre busquen el voluntari, la mà dreta del mag explica el funcionament del número al públic.
6: Aquí, la mà dreta del mag.
7: El mag es posarà una camisa de força sí. i s'estarà quiet en aquest punt.
0: D'acord.
7: Allà al final...

0: Hi haurà el nostre conductor a bord del cotxe que ens han deixat.
1: Molt bé. El Mac, també, el que un voluntari deixa el cotxe és perquè no hi havia pressupost per pagar un cotxe.
2: No, no, no.
1: El Mac i el cotxe estan separats per una distància de 180 metres en línia recta. Res s'interposa entre els dos. Estan cara a cara.
0: Quan jo li doni l'ordre, el conductor premarà el gas del cotxe a fons, en direcció al Mac, i s'hi aproximarà a tota velocitat.
1: Ai, ai, ai.
0: El Mac no es mourà fins que s'hagi tret la camisa de força. Si no ho fa temps, morirà atropellat.
2: Hòstia, home, com a sinopsi d'espectacle és boníssim,
1: eh? Parit,
2: collons, jo pago el que em diguin, eh?
1: Tant que
2: jo
1: sí.
2: No m'ho perdo, això, eh?
1: Ja veieu que la mecànica és simple. El Mac es posa una camisa de força, un cotxe es dirigeix a ell a tot drap i si no es treu la camisa a temps, l'atropellen.
3: No, és un espectacle que no té interpretacions ni dobles lectures,
1: no,
3: eh?
1: No, no, no.
3: Està claríssim.
1: No, ni metàfores...
3: No, no, no, no, no, vull dir, és perfecte, eh? Vull dir, fotem gas fort al cotxe contra el Mac i si el Mac no es treu, l'atropellen, eh?
1: Ah, exacte.
2: Jo tinc un dubte, Vull dir, el tenen estacat a algun lloc, aquest
1: no.
2: Home?
1: No. Que vols dir, no, el Mac està dret enmig del camí.
2: Home, però és que així es pot moure, eh?
3: No, però
4: que no ho farà.
2: Bueno, però amb una camisa de força que li lliga les cames o què?
1: No, no, la camisa només lliga els braços, les cames les té ben lliures.
2: Hòstia, doncs això és una puta merda de truco, eh? Home, això és una merda! M'esteu enganyant aquí! Aquest tio, si ve el cotxe, pot marxar corrents, on tens la gràcia aquí?
1: Home, però és un tio, hòstia, és un tio de paraula.
4: Tio de paraula.
1: És un professional.
2: Bueno, cago en dena.
1: El tio no es belluga fins que es tregui la camisa de força, Fel.
2: Bueno, vull dir, si s'escapa, l'atropello jo, eh?
1: Bueno, si es treu la camisa de força, no. Si es treu la camisa de força i està quiet, haurà complert el truc.
2: Però a la mínima que bellugui, us ho juro jo que me cago... Que vigili, perquè jo l'empaito amb el cotxe fins que el mato, eh?
1: La potència dels cotxes de l'època permet saber que el Mac només disposa de 10 segons abans 10 que el
3: segons.
1: Cotxe l'atropelli. 10 segons.
3: 10 segons.
1: Has de treure una camisa de força amb 10 segons, que a vegades treure't la normal i on sembla que hi estic més estona.
2: Sí.
1: Però... No sap, ja dius que la camisa es revela contra tu
3: sí, no pots.
1: I comences a estriganyar les mànigues i no saps què passa allà, que dius, hòstia, que m'ha crescut el cap o què ha passat aquí?
3: Sí, és veritat, doncs, és que a mi també m'ha passat això.
5: Bello, tu vas dir que no m'havies, no?
1: Jo no veig. No, sí.
3: Jo he dormit amb camisa.
1: I tant.
3: Perquè avui no es pot treure avui.
1: Ui. No, hi ha dies que et rendeixes.
3: Sí, sí.
1: Segons quina hora arribes a casa, hi ha dies que et rendeixes. Amb tot, amb les sabates i tot, et rendeixes. Ja, jo caic aquí sobre
3: sí.
1: I demà serà
3: ja,
1: un altre dia.
3: Ja ho veurem.
1: Déu dirà.
3: Sí.
1: Comença el número.
3: Ei.
4: Va.
1: Ai, ai, ai. El Mac ja porta la camisa de força posada.
3: Molt bé.
1: I el voluntari ja és a l'interior del vehicle amb el cotxe en marxa. Mira que no m'agrada fer de voluntari quan vaig a un espectacle, però aquí m'hi apuntaria, eh?
3: Sí?
1: Sí.
3: A conduir el cotxe?
1: Sí. L'ajudant donarà l'ordre en qualsevol moment. Pobre llum, la gosseta, quin records, perquè la van atropellar, recordeu, la gosseta d'avui.
0: Atenció, tothom!
3: Cuita-la.
0: Esteu preparats?
1: Sí.
3: Bastant.
0: Llestos?
1: Sí.
0: I endavant!
1: Tots atents que el cotxe arrenca. En aquests moments, en Charles ja està intentant deslligar-se de la camisa mentre el cotxe agafa velocitat. Es dirigeix al Mac, que sembla tenir alguna mena de problema.
4: Ai.
1: Normalment només triga 3 o 4 segons a treure's la camisa de força, però li està costant una mica més del compte. Ai. El cotxe ja està a pocs metres del Mac. La camisa segueix al mateix lloc. Per la cara que fan ell i l'ajudant, és evident que alguna cosa va malament.
2: Que no es mogui, eh? Que no es mogui, per això, eh?
1: Sí.
2: Allà quiet, eh, maca condena, que ho ha dit, eh?
1: El conductor tenia totalment prohibit frenar i desviar-se de la trajectòria. S'ha carregat el Mac.
4: Home, no! Hòstia. Jo em pensava que li tallarien la cua, com la llum.
1: El Mac no s'ha pogut deslligar a temps i el cotxe l'ha ben rebentat pel mig.
4: No!
1: És que de veritat que els espectacles abans eren una altra cosa.
2: Era molt més ben parit.
1: Sí. Perquè aquí... Hòstia. Bueno, vull dir, ara què vas a veure d'aquest nivell?
2: No, Mago Pop. Tu ja has ben parit el Mago Pop.
1: Sí.
2: Però no...
1: Apareix un helicòpter, sí.
2: Però tot allà a la Gran Via.
1: Ara.
2: Ah.
3: Que el cotxe freni. Però és que, una cosa, si s'arriba a treure la camisa...
1: Sí.
3: Amb la velocitat que porta el cotxe, igualment encara que freni, te l'endús per davant, el
1: Mac. Sí, però sense camisa.
2: Sí,
1: el número és tonto. Estem d'acord que el número és tonto.
2: Sí. O això, o el conductor salta del cotxe i passa alguna més gros encara.
3: És que no pot anar bé de cap de les maneres.
2: No, és veritat, és veritat.
1: La veritat és que l'impacte ha estat enorme. Ha quedat fet una coca, el nostre Mac. En Charles Rowan mor atropellat davant dels seus espectadors fent el seu truc estrella. Acaba d'entrar al club dels mags morts sobre l'escenari i de quina manera,
6: eh? Quin club, eh? És un perit, aquest club, eh? Els mags morts sobre l'escenari.
1: És un bon club.
6: Sí, sí, sí.
1: Millor no ser-hi.
5: No.
1: Ara, poder-ne veure algun d'aquests, jo sí que...
6: Ai, sí? Ai, no.
1: No?
6: Ah.
1: Veure un espectacle que algú vagi malament i quedin morts... Jo, al Coliseu, me'n van explicar que el taló l'havien hagut de canviar perquè en un espectacle dels Morancos van incendiar el taló, tu. Em hauria agradat ser-hi aquell dia. Vaig pensar, hòstia, això, veure els Morancos amb un extintor corrent. Ai, José, José. Allò, home, ben pagats.
6: Sí, és que estan...
3: Ben invertit. Cal haver invertit.
1: Sí, sí, sí.
6: Estan molt cremats, els Morancos.
1: Els Morancos, Déu-n'hi-do. Ja fa dies que volten, també. Ara, quan van a Barcelona, ple.
6: Home.
1: Tot ple.
6: Que els va parir.
1: Tot ple.
6: Que els va parir.
3: Ves tu a Andalusia.
1: Ara.
3: A veure quan teatres en ple.
1: No ho he provat. Però estem faria gràcia, anar-hi.
6: I ves a Andalusia?
1: Esta noche, Peyu... En Caudete.
7: Però en català, també.
1: En català. Sí, sí, sí. Aquesta nit, Peyu, al Caudet.
6: I fot-los i foc al taló.
1: Sí. A veure què et diuen.
6: Que marxaràs maco d'allà.
1: Vinga, va, que tenim un gos pendent de si l'atropellen també o no l'atropellen.
4: Va, que volem saber què ha passat amb la llum.
1: La
4: Estic
1: llum.
4: Aquí amb el Josep. D'on ets, Josep?
8: De Torroella de Montgrí.
3: El gos és mort.
1: No, home, una mica de fem la gent de Torroella de Montgrí.
4: Una mica de fem, Josep.
1: Josep, si has escoltat tots els capítols de La Renaixença, la pregunta és fàcil. Quin mag que hem tingut ja al programa, sí, va morir en l'incendi del teatre on actuava? A. El mag Wellington. B. En Chung Li Su. O C. El gran Lafayette.
8: El Lafayette.
1: Lafayette, eh? Com els Morancos, eh? Gran Lafayette. La llum és... Viva! Viva!

0: Hem d'admetre que haver dut a una passejada com la d'avui una gosseta que quan era petita va patir un atropellament, aviam, ha sigut mala. És una mica trist, sí. La llum, però, ha tornat a casa sense ni una rascada. Però ara no hi ha manera que surti al carrer. Li ha vingut un pànic terrible als cotxes. Fins i tot en té més ara que quan la van atropellar ella. La gent de Vilanova i la Geltrú ja l'ha vist prou. Ara, amagada a casa.
1: Vinga.
0: I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.
2: I allà el vostre esperit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. La Guàrdia Civil reforça en un nou informe el rol de líder de Santos Cerdán en la trama que s'hauria dedicat a frenar causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez. Els investigadors recullen que l'ex número 3 dels socialistes ordenava pagar els viatges de Leire Díez amb fons del PSOE i supervisava les operacions de la xarxa. Han arribat a aquestes conclusions després d'analitzar les agendes de Cerdán i les factures dels desplaçaments de Díez. L'exsecretari d'organització del partit, però ho continua negant tot.
2: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare pronto.
1: Mentre els socialistes ho continuen reduint a males praxis de títol individual, els populars insisteixen que Sánchez n'estava al cas. Sentim Rebeca Torró i Borja Semper.
3: Ni el presidente, ni esta casa, ni siquiera tampoco la dirección federal. Por tanto, tendrán que responder otros de las actuaciones que han realizado individualmente.
4: Un secretario general del Partido Socialista y presidente del gobierno nos dice que tienen las cuentas del partido perfectas y un año después la UCO demuestra que no y se acepta con normalidad.
1: El PSOE ha anunciat que a partir d'ara tots els membres de la seva direcció hauran de notificar els augments anuals de patrimoni. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
5: El magistrat Juan Carlos Peinado deixa a l'aire si retira el passaport a la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Ho decidirà les pròximes hores. Després de la vista preliminar d'aquest dilluns, el jutge també ha de resoldre si envia o no a judici. La parella del president espanyol té 3 dies per fer-ho.
1: Donald Trump diu que l'estret d'Hormuz estarà completament obert divendres quan els Estats Units signin l'acord de pau amb l'Iran. Després d'arribar a França per participar en la cimera del G7, el president nord-americà diu que, després de l'Iran, ara s'han d'ocupar d'Ucraïna. L'acord entre Washington i Teheran fa caure el preu del petroli fins als $83 al barril de Brent.
5: El front del Líban es torna a plantejar com la principal amenaça per mantenir viu l'acord de pau d'aquí a divendres. L'Iran exigeix que retiri l'ofensiva, però Israel ha deixat clar que no té cap intenció de marxar de les zones ocupades i assegura que l'acord entre Washington i Teheran no l'obliga a res.
1: El govern avisa del perill de la pirotècnia durant la revetlla de Sant Joan després que aquest cap de setmana hi hagi hagut diversos incendis. El dispositiu de la revetlla reforçarà en un 50% els efectius dels bombers, així com els professionals a les seus del 112. El PSOE i Sumar reactiven els tràmits per eliminar del Codi Penal delictes com les injúries a la corona, ultratge als símbols espanyols i ofenses religioses.
5: Els dos partits ja van arribar a un acord fa 2 anys per suprimir aquests delictes, però la reforma va quedar encallada a la Comissió de Justícia del Congrés. Sí que es mantindrà el delicte d'enaltiment del terrorisme. Ernest Urtasun, ministre de Cultura i portaveu de Sumar.
6: Eliminamos el delito de ofensa a los símbolos y las injurias a las Cortes Generales. Reformamos los delitos de protección de determinadas instituciones del Estado para que la crítica o las injurias dejen de tener relevancia penal. Eliminamos el delito de ofensa a los sentimientos religiosos. Y en tercer lugar, derogamos el delito de injurias a la corona.
5: Està previst que aquest dimarts la mesa del Congrés tanqui el termini per presentar esmenes al text.
1: Esports, l'Aràbia Saudita i l'Uruguai han empatat a 1 aquesta matinada al mateix grup d'Espanya, que ha protagonitzat el resultat sorpresa del Mundial en empatar a 0 contra Cap Verd, una de les seleccions més dèbils del campionat. El blaugrana Lamine Yamal ha entrat en la segona meitat després de 2 mesos de baixa per lesió i ha creat perill, però no ha aconseguit desequilibrar el marcador. I ara, a aquesta hora, ja està en marxa l'Iran-Nova Zelanda, també jugat aquest dilluns, Bèlgica 1, Egipte 1.
5: Marco Corella ja és oficialment nou jugador del Madrid fins al 2032, segons ha comunicat el Club Blanc. El Madrid pagarà al Chelsea 55 milions d'euros més 5 en variables.
1: D'altra banda, el Birmingham anglès ha fet efectiva l'opció de compra que tenia per John Solís, de poc més de 7 milions d'euros.
5: Aquest dimarts, a les 9 del vespre, es juga el primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala. Barça, El Pozo, Múrcia, al Palau Blaugrana.
0: Fins aquí les notícies.
7: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar-ho.
8: S'ha lliurat in extremis de dues setmanes aturades d'autobusos.
7: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
9: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
7: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
10: Bona tarda.
0: Catalunya migdia.
7: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
0: Amb Òscar Fernández.
11: Cada dia a les dues.
7: I a partir de les tres,
11: l'espai de reflexió a la tertúlia.
0: Catalunya migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
7: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
11: La tarda de Catalunya Ràdio.
12: Ningú et va dir, estàs com una cabra?
13: Els tarats ens trobem en el camí i en aquesta bogeria és on les coses realment poden succeir.
7: On es va assajar, això?
13: Hi ha un lloc recòndit a l'Empordà que un dia, molt tard, el vam aixecar. I quan el vam aixecar, va passar un cotxe. I el cotxe va frenar, va veure allò com una aparició.
14: Imagina't, és una visió.
13: Va deixar els faros oberts i de cop surt del cotxe, agafa el mòbil, va filmar, el Paulí ho veu i comença a córrer. I llavors aquell home veu una ombra d'un home corrent, va agafar el cotxe, torna a entrar, derrapant, va marxar.
7: Als Estats Units això acaba amb trets.
11: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
7: La millor hora del dia.
15: Catalunya Ràdio.
11: Us oferim la reemissió d'aquest programa.

0: Ja ha arribat el moment d'obrir debat a bat les portes de la ràdio pública per investigar fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució es diu Fran Domènech. Molt bon dia!
1: Bon dia, Elisenda Carot. Com
0: està vostè?
1: Molt bé, i tu?
0: Escolta, et veig molt emocionat, per cert, pel Mundial. Sou tu i Jordi Costa.
2: Emocionat, tampoc.
0: Home, t'has llevat a les no sé quantes del matí per mirar un partit del Mundial.
2: Però això és pels horaris. Però això és pels horaris que tenen i de tant en tant
0: els anem mirant. Ah, val, ho fas tu, voluntàriament.
2: Sí, no, hi ha molta gent que s'està seguint diversos partits. Sí, ahir, per exemple, es va jugar un Costa d'Ivori contra Ecuador, per exemple, a la una del matí, i a les persones futboleres els hi fa il·lusió mirar-los aquests partits.
0: Hem de fer un especial futbol.
2: I a més, Catalunya Ràdio va fer la porra del Mundial. Hi ha moltes persones d'aquesta casa que hi van participar i estan molt emocionades perquè...
0: Calla que no la guanyo jo.
2: Hi ha molt en joc.
0: Calla que no hi guanyo jo.
2: Hi ha molt en joc. És una setmana aquesta, ara pensava, quan era el Mundial, etcètera, etcètera, és una setmana de transició perquè gairebé que vas cap al final ja. O sigui, el 19, el divendres acaben les criatures, que no els mestres.
0: Que no els mestres ni els pares, eh?
2: Acaben a l'escola, exacte. I llavors les famílies comencen ja allà a entrar, entren al circ de tres pistes a fer els malabarismes.
0: Jugar rumicú, saps? Amb què fem amb les criatures. Malauradament no podem estar amb elles tot el temps que voldríem. Fran Domènech, sigui vostè benvingut. Obrim setmana, encetem setmana, una setmana com sempre interessant a la solució. Al control tècnic, el mestre l'Albert Joder, a la peixera la gran Susana Ortega, la Viena Gasa i la Lívia Discipió. I si avui és dilluns, la solució té un nom i el sap tothom. Estel Soler, molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Com estàs?
3: Home, m'agrada molt que aquesta connotació Barça-tenyida...
0: Barça-logística.
3: Exacte. Un nom i el sap tothom.
2: Sempre fa el mateix. Sempre fa aquesta entrada. Rajant del futbol i després fa aquesta entrada futbolística.
0: Doncs mira, avui no parlarem de futbol, tot i que sembli al contrari, pel que hem estat dient ara des de l'inici fins ara, 3 minuts dedicats al futbol. Avui us portem una solució cultural, antropològica i alerta arquitectònica. Aquesta no l'heu vista venir.
3: Exacte.
0: Avui parlem de cementiris. I ara direu, cementiris? Doncs sí, volem saber-ho tot sobre cementiris. Tot. Com funciona un cementiri? Qui mana dins un cementiri? Com es prenen les decisions dins un cementiri? Quins van ser els primers cementiris de Catalunya? I a quina part de la ciutat es van construir? Quines tradicions funeràries han caracteritzat Catalunya al llarg dels segles? Quines curiositats podem trobar al llarg dels cementiris de Catalunya? Com han evolucionat fins a l'actualitat els cementiris? Però m'imagino que el dia 1 no eren com són ara. Es poden ampliar els cementiris així a la babalà o hi ha algun número limitat de tombes? Quines personalitats importants reposen als cementiris catalans? I per respondre a totes aquestes preguntes ens acompanya avui l'Adrià Terol. Un aplaudiment per l'Adrià. Adrià, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
4: Molt bé, molt agraït.
0: Una persona amb molta llum per parlar de cementiris. Adrià, quantes vegades t'han dit això?
4: Unes quantes, potser.
0: L'Adrià Terol és historiador i gestor cultural a Cementiris de Barcelona i és la tercera generació d'una saga funerària. A veure, com que ve de família, Adrià, vas tenir clar des de petit que volies treballar en alguna cosa relacionada amb el món dels cementiris?
4: No, però era un tema que a mi no em representava un tabú. Per tant, doncs ja em va anar bé poder tenir una oportunitat i treballar dins dels cementiris de Barcelona.
0: Però tu no treballes en serveis funeraris. A la teva família sí? És a dir, venen de tradició de família... De família, ja t'ho diré. De feines de funeràries?
4: Sí, el meu avi va començar com a panista, o sigui, a la fàbrica de taüts. I la meva mare va ser una de les primeres hostesses de tanatori.
0: Oh, que fort! Uau, És que de vegades hi ha feines que dius que no m'havia plantejat i, clar, evidentment, existeixen aquestes feines.
3: Us explicaré una anècdota d'una amiga. Perquè en la mort també hi ha humor. Després me la guardo per quan em donis permís.
0: I tant! De seguida ens explica l'Estel Soler. En la mort també hi ha humor. Vam parlar amb l'Adrià Terol, potser us sona el nom, al programa que vam fer sobre l'origen històric d'alguns refranys i parlàvem de, crec que, Salvat per la campana, no? I la Marta Pérez Verge ens explicava que, teòricament, i segons fins on havia pogut ella investigar, el Salvat per la campana venia de quan enterraven els morts, els hi lligaven un cordill que a l'altra banda, a l'exterior, hi havia una campaneta per si hi havia algun catalèptic enterrat, perquè es veu que no sé quin segle, que ara no recordo, no?
3: El meu gran pànic.
0: Havien trobat tombes esgarrapades.
3: No estic morta.
0: Doncs mira, demana, posa el teu testament. Lligueu-me amb una campaneta al dit. O sigui, si et despertes, pots moure la campaneta i et poden venir a rescatar. L'Adrià va dir que no li constava, que no et constava que Catalunya es fes servir aquest sistema, oi?
4: Actualment i des de fa ja molts anys, no ens costa cap taüt d'aquests que deien de seguretat.
0: Taüts de seguretat, m'encanta.
4: Meravellós.
0: Ara suposo que hi posarien algun wifi.
3: Com a mínim un timbre, un codi QR.
0: Dic una cosa, prefereixo la campaneta, eh?
2: Molt més pràctica.
0: Perquè amb el wifi, segons com va a certs llocs,
3: tot falla.
0: T'enterren a la cantonada del cementiri i no t'agafa el 5G i mala cosa, mala peça al teler. Adrià, per la gent que no ho sàpiga, jo he dit gestor cultural. Què fa un gestor cultural de cementiris?
4: Principalment promocionar els cementiris com uns espais més de la ciutat, o sigui, una mica la idea és obrir els cementiris a la ciutadania i donar-los a entendre com uns espais de cultura, d'art, de memòria també, un espai de memòria col·lectiva que una mica ens identifica també a la ciutadania. I una miqueta és això, doncs promocionar activitats, rutes, participar en actes de ciutat, fer col·laboracions amb altres entitats culturals de la ciutat. Una mica fer això, la promoció cultural dels cementiris.
0: Ara parlarem també de les visites culturals que es fan als cementiris i si sou de fer-ne d'aquestes visites.
3: No, això t'anava a dir que jo no sé si existeix un nom específic per aquest turisme, però a mi és un lloc que sempre m'agrada visitar.
0: Ah, sí, eh?
3: Sí. Jo vaig... Ara el meu francès, jo quan vaig anar a París, al Pierre Lachaise, com es pronuncia, sisplau, que algú em salvi?
0: No, algú que parli francès. 93-201-7474.
3: Lachaise... 93-201-7474.
0: Ajudem a pronunciar això amb l'Estel, perquè no ens en sortim.
3: Sí, no sóc especialment mitòmana, però sí que m'agrada saber qui està enterrat a cada lloc. Aleshores, m'agrada visitar els cementiris per qui pot haver enterrat i perquè penso que és un lloc tel·lúric, no? Arquitectònicament tenen la seva bellesa, malgrat el que suposen, i crec que podria dir que una mica faig ruta de cementiris.
0: T'he de dir que a mi m'agrada molt, abans li deia a l'Adrià, entre bambolines, li deia, a mi m'agrada molt visitar els cementiris per un tema de... mantenir viva la memòria d'aquells que potser no tenen flors a les tombes, no? Que jo llegeixi el nom en veu alta és com mantenir-lo viu, no? Encara que sigui per uns minuts, i després hi ha una part d'afaneig de... Ostres, mira,
3: de curiositat.
0: Aquest es va casar molt jove? Ui, sí. Aquest es va casar molt gran?
3: Aquest va morir molt jove.
0: Segones núpcies? Ui, que jove va morir? Ui, aquest va tenir un fill amb aquella que no sé què?
3: Sí, sí, sí.
0: I això m'apassiona especialment en pobles petits, no? Que veus allà noms de gent que encara coneixes, dius, ostres, deu ser família, i aquestes coses així com de tafaneig, saps?
3: Sí, ara fa poc vaig anar també a Colliure a veure la tomba Machado, que ja l'he vist per una vegada, però m'agrada molt. I el meu poble, hi ha, el nostre poble, hi ha Margarida Xirgo.
0: I tant, Margarida Xirgo, eh? En parlarem d'altres persones famoses que estan enterrades en cementiris catalans. Avui volem saber tot sobre cementiris i, com sempre, podeu dir la vostra. L'Estela ha obert una portella perquè va per allà la nostra pregunta del dia, vies de contacte habituals, eh?
2: Doncs sí, el 93-201-7474, el telèfon del directe, o el WhatsApp del programa, aquell que teniu guardat, ja sabeu, com La Solució, amb Elisenda Carot, el 677-38-77-19. Ara ho deia, amb els cementiris són llocs de repòs, descansen els morts, però molta gent també aprofita per visitar-los, i això és el que us preguntem avui. Quin cementiri creieu que és imprescindible visitar i per què? Perquè si us agrada fer aquest tipus de rutes, ens el podeu recomanar. De fet, ja ho estan fent els oients. La Marisol diu, si parleu d'arquitectura, el cementiri nou d'Igualada, el va fer l'Enric Miralles, que... recordem que va morir fa uns quants anys, és el millor, i a més ha guanyat un munt de premis, i s'hi fan actes i també concerts.
0: El coneixies, no? Entenc, Adrià?
4: Sí, sí, sí, és un nou cementiri molt interessant, arquitectònicament parlant.
2: Doncs mira, aquest és el que ens recomana la Marisol. I l'Anna també ens escriu que diu que li agrada viatjar arreu del món i visitar cementiris perquè hi troba molta calma, i diu, la darrera tomba que he visitat és la de Hans Christian Andersen.
0: On és?
2: Ara li escriuré.
0: Per favor, vull saber, tu saps on és, Adrià?
4: Si no m'equivoco, està a Copenhague.
0: Hans Christian Andersen, autor de diferents contes. I tu, quin recomanes? Estel?
3: El Lachaise.
0: No hi ha ningú que parli francès que et vulgui ajudar, ja t'ho dic ara, eh?
2: Ostres, hi ha un oient que acaba d'escriure ara, clar, per això he fet aquest efecte de bocabadat, perquè és una pregunta que li podem llançar a l'Adrià, que és que si tots els pobles tenen cementiri, perquè la Rosa diu... Bona. El poble de Santa Susana, al Maresme, no tenen cementiri. I no sé si és un dels únics pobles de Catalunya que no en té.
0: Home, pregunta per l'Adrià. Adrià, tots els pobles tenen cementiri?
4: No ho podria assegurar, a veure, principalment jo diria que sí, no? Tots els pobles tenen una església i normalment els cementiris eren parroquials i un cop es clausuren per raons higièniques construeixen el cementiri modern. Però vaja, tampoc em puc atrevir a dir que sí.
0: Mira, farem dues crides. Bàsicament, la que està fent en Fran, quin cementiri creieu que és imprescindible visitar i per què? I després, si el vostre poble o coneixeu d'algun poble que no tingui cementiri, feu-nos-ho saber. Vies de contacte habituals al 93-201-7474 i al 677-3877-19. Per cert, Hans Christian Andersen sí que està al cementiri de Copenhague.
2: Sí, l'Anna ens ho confirma també, que va anar a Copenhague i que el va poder veure. Per cert, que hi ha un oient, que és la Ramona, que ens recomana el cementiri de Lloret de Mar. Té unes escultures modernes que li van encantar.
0: Estic al·lucinant.
2: Sí, sí.
0: Sí que tenim coses interessants a casa nostra. Mm. Adrià, a veure, la manera com tractem els difunts ha canviat al llarg del temps. Jo et preguntaré una cosa, com a historiador, eh? Quan sorgeixen la idea de cementiris? Mm-hmm. Quan tenim datada aquesta primera idea de cementiris? Perquè entenc que enterrar, des que hi ha humanitat, s'enterraven els cossos, no?, per evitar infeccions, etc. Aquesta idea de cementiri, d'enterrar en un lloc determinat a Catalunya, quan arriba? O al món, quan sorgeix?
4: A Catalunya va arribar a Barcelona l'any 1819, quan,
0: tard?
4: Sí, quan es beneeix el cementiri del Poble Nou, que és el primer cementiri de Barcelona i de Catalunya. Abans d'això, doncs, s'enterraven els fossars parroquials. A Barcelona, doncs, a les diverses parròquies, com pot ser Santa Maria del Mar, no? Tenim el fossar de les Moreres, doncs, eren cementiris de l'època, però doncs, amb el procés, sobretot, d'industrialització i l'augment demogràfic tan ràpid, va fer que aquests fossars col·lapsessin, comencessin a sorgir gasos molt nocius per la salut dels ciutadans, provocaven, per tant, epidèmies.
0: Uau.
4: I és per aquest motiu que clausuren els cementiris parroquials i inicien la construcció del primer cementiri modern de tot l'estat.
0: I això es decideix a nivell Generalitat, entenc? O a nivell estat espanyol?
4: Ho decideix l'Església, en primer terme, i després, juntament amb l'Ajuntament de Barcelona, creen que és avui dia el cementiri del Poble Nou.
0: Ah, d'acord, és el primer, eh? De seguida en parlarem, eh? Es posaven a les afores, no es posaven al centre ciutat. M'imagino que entronca amb el que ens deies ara d'aquests gasos perillosos?
4: Sí, per raons higièniques, principalment, eh? Perquè culturalment no va ser ben comprès, la gent no volia enterrar lluny del que s'anomenava la protecció divina que donaven les esglésies als difunts, no? Semblava com que trencaven aquells lligams amb els difunts, i és per aquest motiu que va costar, va ser un xoc cultural bastant fort, però per raons principalment higièniques els construïen, doncs, amb una certa distància. Per exemple, el Poble Nou estava a 1,5 km aproximadament de la ciutat.
0: Clar, ara ja la ciutat s'ha menjat tot aquest espai i acaben formant part de les mateixes ciutats, no? Actualment encara se segueix aquest criteri de dir posem-lo lluny de les ciutats, o ja podem posar un cementiri o podem trobar un cementiri on sigui? No construït prèviament que estigués a les afores i la ciutat se l'hagi menjat, sinó de dir un cementiri de nova construcció intramurs.
4: Imagino que sí, perquè ja per les mesures de sanitat ja són unes altres i hi ha un reglament, per tant, doncs, no crec que hi hagi un problema sanitari a l'hora de construir un cementiri amb una certa proximitat amb un centre urbà.
0: Per tant, us hi podeu trobar en algun centre urbà. M'has d'explicar la història de la teva amiga i els cementiris,
3: deies,
0: eh?
3: Sí, deies que la teva mare era hostessa, no? Que entenc que són les persones que acompanyen, no?, a les famílies en aquests processos. No sé si likes o no likes, o en el cas de la teva mare, però jo tenia un conegut que treballava això. Alguns actors, a vegades, quan no tenien feina, es passaven a fer d'hostesses, doncs, rebent famílies, anunciant. I aquesta persona, en concret, es deia Marta, i va anar era dels primers dies que feia aquest servei, i va anar a rebre la família i va dir: hola, bon dia, sóc la Marta. Perdó, sóc la Marta.
0: Ai, no!
3: I va començar amb molt bon peu la reunió amb aquesta família. Hola, bon dia, sóc la Marta. La Marta.
0: Bueno, almenys va arrencar un somriure o no?
3: No, suposo que sí, però em va quedar gravada aquesta anècdota.
0: Una abraçada a la Marta, des d'aquí, eh? Per favor. Per cert, Adrià, tu ara deies, aquests cementiris, el primer que tenim documentat a Catalunya és el cementiri del Poble Nou, sorgeixen per aquesta necessitat higiènica o de salut pública, però també es comercialitzen des del primer minut, allò de dir, perquè ara tothom sap que llogar, comprar un nínxol, crec que són de compra, no? Aquest lloguer, clar, per aquí et persegueix si no pagues, no? Els nínxols, quan es comença a comercialitzar amb els nínxols?
4: Doncs des del primer moment, sí que és veritat que Antoni Ginés, i l'arquitecte que va fundar el cementiri del Poble Nou, tenia la idea de fer un cementiri igualitari. Era un personatge sorgit de la il·lustració, per tant, amb una mentalitat molt oberta, igualitària. però no era el mateix concessionar, perquè no són propietats sinó són concessions, un primer pis que un segon que un tercer, no? Per la dificultat d'accés a l'hora de netejar o de posar-hi flors. Per tant, sempre hi ha hagut una certa diferència de preu a l'hora d'adquirir un nínxol.
0: Amic.
3: També en la mort la classe social
0: també,
3: ens persegueix.
0: També, no sigui que puguem descansar mai, millor dit. Va, deixeu-me en el telèfon, que tenim moltes trucades, el 93-201-7474. Sembla que el podem dir-li tanatoturisme. No és ben bé això. Clar, el tanatoturisme jo el tinc associat a...
2: A Txernòbil.
0: No,
2: però a Txernòbil.
3: A la gent que va a Auschwitz allà.
0: Bueno,
2: o a Tor,
0: sí, o a Tor, per exemple. No? Que van a Tor, o a l'arbre de la noia de Portbou.
3: Això és més crim.
0: Sí, seria Carles Porta Turisme, no?
3: Sí.
0: Seria més Carles Porta Turisme. A veure, la Laia, que ens vol recomanar un cementiri que l'hem de visitar sí o sí. Laia, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Com estàs, estimada?
5: Mira, el primer de tots és el de Venècia.
0: El de Venècia. Escolta, espera, fem una cosa, Laia. Baixa'm la ràdio. Baixa'm la ràdio, perquè si no sortirem disparats. I mentre baixes la ràdio, saludo la Sílvia. Sílvia, bon dia. Sílvia. Hola? Ara et sentim, una mica lluny, però ara et sentim força bé. Sílvia, a veure, tu ets tanatoturista, eh?
5: Sí, tanatoturista o necroturista, m'agrada dir.
0: Necroturista, m'apunto aquesta, necroturisme.
5: És que hi ha un compte d'Instagram que es diu Necroturista, que és molt interessant.
0: Vaig a buscar-lo, anem a buscar-lo ara mateix.
2: Va, tots a seguir-lo.
0: Necroturisme.
5: Sí, és un tema que sempre m'ha generat curiositat des de petita i és veritat que quan viatjo sempre m'agrada... No sé, encara que sigui un poble petit, sí. Sobretot els pobles petits, no entres als cementiris i passejar-te i mirar i llegir les làpides i
0: pensar-se
5: tota aquesta gent que ha viscut fa tants anys i mirar les fotos, llegir les coses. I vaig apuntar-me també he fet dues visites a les que fan aquestes als cementiris de Barcelona, aquestes que són guiades, que t'expliquen la història i t'ensenyen algunes tombes, t'expliquen escultures, i està molt bé fer la del cementiri de Poblenou i també la de Montjuïc.
0: El cementiri de Poblenou i la de Montjuïc. Mira, sí. Em va molt bé que diguis això, Sílvia, perquè Adrià, tu en fas algunes, no?, d'aquestes visites.
4: Sí.
0: Calla que no hagis coincidit amb la Sílvia.
4: Podria ser, sí. Entre setmana normalment les fem nosaltres, després al cap de setmana algunes les externalitzem.
0: Sílvia, què és el que et va sorprendre més del cementiri, per exemple, de Barcelona? El de Poblenou, perdona'm.
5: Jo el de Poblenou tenia molt interès en anar-hi perquè hi ha una escultura que m'agrada moltíssim, que és el Petó de la Mort, que la trobo... fascinant, és impressionant, no sé si la teniu una mica...
0: Sí, la tenim en ment, mira, pels qui no l'hagin vista, busqueu ara mateix a Google el Petó de la Mort, que vindria a ser com un esquelet amb ales d'àngel fent un petó a una persona que sembla que estigui, bàsicament, abandonant el món dels vius, no? Mireu-la perquè és preciosa, sí que és veritat.
5: I en la visita t'ensenyen que la mort, la calavera, diguéssim, t'està mirant tota l'estona, i tu et desplaces i vas... Vas movent-te i et mira tota l'estona a tu.
3: Com la Gioconda.
0: La Gioconda de la mort.
5: La veritat és que anava per veure aquesta, però també vaig descobrir altres coses. I després el de Montjuïc també, bueno, que sempre és com fascinant, perquè és com una ciutat. I també tenia moltes ganes de veure'l i vam fer també la visita. I realment et van fixar en moltes coses, que com sentia ara el que explicàveu de... la construcció dels cementiris, per exemple, la del Poblenou. Diuen, és millor fer primer la del Poblenou, primer, perquè és un cementiri més antic, i t'expliquen pues, històricament com va anar evolucionant, com va anar creixent, el trasllat a Montjuïc, i realment, bueno, és curiós. La veritat és que la gent et mira estrany quan dius que vas a fer una visita
0: al cementiri. Jo sóc de les teves, també t'ho dic,
5: És fatal. Però, mira, no ho sé. És aquestes coses que... O potser com que et fan impressió, doncs penses... Com més ho conegui...
0: Exacte, menys impressió em farà, no? Necroturisme, ens ho apuntem, de part de la Sílvia. Sílvia, gràcies per trucar-nos. Una abraçada, bonica.
5: Adéu, bon dia.
0: Fins ara, adéu, adéu. La Sílvia, que a través del WhatsApp ens feia arribar també una imatge de la tomba, diu, Ichi Repose, Vincent Van Gogh. Per tant, està enterrat a territori, o almenys a parla italiana, no sé en quin... A veure si ho sabeu, on és la tomba de Vincent Van Gogh? Algú sap? Aquesta imatge que m'ha enviat la Sílvia, ens podeu dir on és? I recomanacions al 677-38-77-19.
2: Hem de dir que hi ha dues vies ara mateix, que és la de pobles que no tenen cementiri, i després els cementiris que els agrada visitar els nostres oients. Recordem que abans hem parlat de Santa Susana, que ens escrivien dient que no hi havia cementiri. l'Anna diu que elles a Llançà en tenen dos. El que li falta a Santa Susana, diu.
0: Sí, és veritat.
2: Concretament n'hi ha dos a Llançà.
0: I un a la vila i un com més a les afores.
2: I el Francesc diu, a prop de Santa Susana hi ha Sant Pere del Riu, que no és poble, però que també hi té un cementiri i és on està enterrat Manuel de Pertegazos, en recordeu que era aquell modista que va demanar expressament doncs, que l'enterressin allà. I la via de pobles que no tenen cementiri la completa també el Gerard, que diu Sant Adrià del Besòs no en té, ara sí, té un tanatori. Això sí, per tant, no tens el cementiri.
0: Clar,
2: però
0: bueno, has d'anar-hi, del tanatori fins al cementiri.
2: És un viatge.
3: Entenc que potser el poble en si no en té, però dins el terme municipal n'hi deu haver, que engloba diferents poblacions.
0: No? La Laura, una de les nostres figures de direcció, m'envia una imatge i diu una senyalètica de quan va anar ella a Londres, a un dels cementiris de Londres, on posa a la dreta toilets i recta la tomba de Marx. I m'agrada molt que està indicat així, Marx i toilets.
2: Molt bé. Escolta'm, doncs la Rosa diu, no és per fer-me la xula, però jo recomano el Waverley Cemetery de Sydney,
0: carai,
2: que és espectacular.
0: Carai,
2: no, amb el mar de fons, i si estàs de sort, veus alguna balena.
0: Molt bé. Per cert, Bangkok, enterrat a Auvers-sur-Oise. No sé si es diu així, m'ho estic inventant completament.
3: Estem demostrant el nostre festival, pèssim nivell de francès, avui.
0: Laia, ara sí, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Va, ràpidament, què et recomanes? Quin museu... Ai, quins museus, quins cementiris et recomanes?
6: A mi em va molt, és el de Venècia, que està a una... de l'arxipèlag de Venècia. Mm. Ovas Igor Stravinsky, la seva dona, famílies d'escriptors de totes les èpoques, ballarins, hi ha la tomba del Diaghilev. Vull dir, és impressionant.
0: Uau, escriptors, ballarins...
6: Sí, a part també el que és molt impressionant és el de Milà. El de Milà en van fer dos, perquè durant la Segona Guerra Mundial va quedar molt malmès. I allà hi ha tombes també increïbles. Hi ha una tomba d'un físic, no recordo ara la nacionalitat, que és una piràmide. És una cosa, llavors d'aquestes al Petó de la Mort també n'hi ha diverses. I és, ja en diuen ells mateixos el cementiri monumental.
0: El cementiri monumental, carai, tu el de Milà, no, eh? No ho sabia.
6: Milà.
0: Doncs, Laia, digues.
6: A París no he estat, però el tinc a la llista, marcat per al pròxim viatge, que m'agradaria que fos París, és el Pierre Laget.
0: Pierre Laget.
6: Ara
0: A veure.
3: Laixais.
0: Però no ho diguis, quan ho digui ella.
6: Laixés, Pierre Laixés.
0: Laixés, ja l'hem après.
6: Allà, doncs, tota la fauna important morta, malauradament, d'escriptors, artistes, etc. parisencs.
0: Doncs ho apuntem, ja sabem com es pronuncia, i apuntem les teves recomanacions. Laia, gràcies, una abraçada, fins ara.
6: Adéu,
0: adéu. Actualment, quants cementiris tenim a Catalunya, Adrià?
4: Ui, a Catalunya no ho sé.
0: No ho sabem, eh? I a Barcelona?
4: A Barcelona, nou.
0: Nou cementiris de Barcelona, déu-n'hi-do, eh?
3: Puc preguntar-li una cosa sobre el de Montjuïc? Què en sabem del de... Quan apareix el de Montjuïc?
4: Concretament va ser el 1883. Quan el cementiri del Poblenou ja va quedar força obsolet, es va decidir construir un nou cementiri per una nova ciutat, ja quan s'enderroquen les muralles de la ciutat de Barcelona, ja mitjans del segle XIX... Doncs tota l'expansió de Barcelona pel pla de Barcelona i amb aquesta previsió d'annexió de les diverses viles es va ja preveure un nou cementiri.
0: I per què és a la muntanya? Per això, una qüestió d'espai?
4: Per quan això és d'espai i també penso que de mentalitat, perquè la mort a poc a poc va començar a ser un tabú. Quan la medicina va posar-se al capdavant d'aquella nova societat, la mort va deixar de tenir una cabuda, no? L'objectiu era allargar l'esperança de vida i, per tant, fer un cementiri d'esquenes a la ciutat, com és literalment el del cementiri de Montjuïc, doncs pren un sentit i aquell espai de la muntanya estava completament alliberat, eren camps i algun mas, i van decidir començar a construir el cementiri monumental allà.
3: Jo perquè estirant un fil familiar de llegat, hi ha una part de la meva família que venia de Múrcia i va venir com amb els corrents migratoris, no els primers, però principis del 20, i segons hem pogut tirar enrere, la meva rebesàvia havia treballat netejant les tombes del cementiri de Montjuïc. Vivien a Cantunis, de pobresa extrema, i segons hem pogut saber, no hem pogut rascar encara més documents, però em quadraria... Pel que dius,
0: home,
3: sí.
0: Home, clar, inici 1883, doncs ens anem al 1900 i escaig, no?
3: Per això.
0: A tot això, si ara volgués algú, es podria obrir un cementiri així per la cara? De dir, vaig a fer el desè cementiri de Catalunya, de Barcelona.
4: Home, així per la cara crec que no.
0: Val.
4: Però tot és demanar-ho, provar-ho.
0: Tot és posar-s'hi. En lloc de fer una pista de pàdel, aquí farem un cementiri, exacte, no? Amb qui s'hauria de consultar? Qui dona com la llicència de cementiri?
4: Home, imagino que amb l'Ajuntament de Barcelona, concretament amb Cementiris de Barcelona, que és l'empresa gestora dels cementiris, i és proposar-ho. Ara bé, ara actualment als cementiris ja no tenim un problema d'espai. Amb la cremació, que podem dir que és la tendència clara, no? Ja és a la vora d'un 60% d'incineracions per un 40% d'inhumació tradicional, ja no hi ha aquell problema que havia existit feia un temps enrere d'espai. Per tant, doncs, hi ha noves formes d'enterrament, s'estan obrint nous espais, com són els jardins de cendres. Llavors, doncs, no caldria ara mateix obrir un nou cementiri.
0: A tots els cementiris, entenc que no estan estructurats de la mateixa manera. Això, qui fa el pla d'estructuració? Això és un arquitecte tècnic, és un arquitecte, és un especialista en cementiris. I quina figura s'encarrega de fer això?
4: Doncs en un primer moment el del Poblenou va ser el vicecònsul del Gran Ducat de la Toscana quan estava aquí a Barcelona, que era Antonio Ginesi, que era un arquitecte. I ell va fer un cementiri igualitari, per tant, va fer una distribució de l'espai per illes. Que després doncs, es va crear una teoria que potser l'Afons Sardà es va inspirar.
3: És molt eixample, clar.
4: Sí, perquè a més hi ha interiors d'illes i estava planificat amb espais verds, enjardinats, i hi ha la teoria que Sardà es va inspirar d'aquest cementiri del Poblenou per fer després l'Eixample de Barcelona.
0: I és únic? Perquè, clar, el de Montjuïc no està configurat així, no?
4: Clar, llavors després ja trobem que són arquitectes municipals de la ciutat els que fan els cementiris, i el de Montjuïc va ser perfet per Leandre Albareda i inspirat amb el de Pere Lachaise, que ara comentàvem.
0: Ah, mira, amiga. Toni, bon dia.
7: Hola, bon dia, bon dia.
0: Bon dia, bonic. Què ens recomanes?
7: Doncs mira, escoltant-vos amb el tema del Poblenou m'ha vingut al cap la història que he viscut molts anys a Londres, i allà van fer el mateix a principi del segle XIX, mitjans del segle XIX, i varen començar a construir no un, com nosaltres aquí a Barcelona al Poblenou, sinó 7 cementiris, perquè la cosa, imagineu-vos com estava a Londres, no? en plena revolució industrial. Imagineu-vos com estava la situació. Aleshores, d'aquest projecte se'n diu el Magnificent Seven. Magnificent Seven, que vol dir el 7 magnífic. És a dir, són 7 cementiris que si agafes un mapa i els mires, estan com al voltant del centre, del que es podria considerar aleshores el centre de Londres. I jo en recomanaria 2 d'aquests. Són els més bonics. El Brompton Cemetery, que està a l'oest de Londres, després de Kensington. Recordeu que els Harrods estan a Brompton Road, és a dir, és aquella carretera que va cap a l'oest de Londres, i al final de tota aquesta carretera tenim el Brompton Cemetery. I després, al nord de la ciutat, en una zona preciosa, hi ha el Highgate Cemetery, que és on està enterrat Karl Marx, i que és preciós.
0: Exacte, que és aquest que ens deia la Laura, el Toilets Marx, Toilets a la dreta, Marx recte.
7: És preciós.
0: El recomanes,
7: Sí, Highgate i el Brompton. Jo diria que són els més bonics. Sí, no els he conegut tots, però aquests dos els vaig visitar i són preciosos.
0: De Fantastic Seven m'ha encantat això,
7: per dir-ho d'alguna manera.
0: El 7 Fantastic.
7: Sí, Magnificent Seven. Busqueu, googlegeu i ja ho veureu. És superinteressant, sobretot aquells que els agrada, doncs això.
0: El necroturisme, com la Sílvia ens deia. Toni, gràcies per trucar-nos. Bonic, una abraçada. Fins ara.
7: Adéu.
0: Ai, senyora, de seguida parlarem del de Poblenou i també parlarem del de Montjuïc, que li interessava a l'Estel. Abans, però, un dels rituals funeraris antics és el de transportar els difunts al cementiri. Això es feia abans amb carrosses fúnebres. Com eren aquestes carrosses?
4: Doncs hi havien de tota mena. Inicialment va ser un únic model de carrossa, perquè, com deia, doncs, el trasllat dels difunts fora muralles no va agradar, doncs tampoc van agradar les carrosses fúnebres, no? Però, doncs, per raons pràctiques es van acostumar, i la primera doncs era un model doncs força senzill, i a mesura que sobretot la burgesia va...
0: Ja hi tornem, un tema d'estatus,
4: Sí, trobar-li doncs ja el gust aquest trasllat doncs més lent i més vistós, van començar a aparèixer models de carrossa molt més luxosos. I per tenir una idea, jo us recomanaria visitar la col·lecció de carrosses fúnebres, que també està ubicada al cementiri de Montjuïc.
0: Que és la única col·lecció de carrosses fúnebres d'Europa, que la tenim aquí a casa nostra. nostre, el monestir de... Ai, el monestir, com estic, eh? El cementiri de Montjuïc. De quin any daten aquestes carrosses?
4: La més antiga, de finals del XIX. Pensem que cap al 1876, perquè ja apareixia en algun dels catàlegs, clar, eren peces de treball, tampoc estaven documentades ni catalogades, però en referència a alguns catàlegs que sí que conservem, podem dir que 1876 és la més antiga que tenim, fins ja ben entrats al segle XX. Alguna d'elles datava del 1932.
0: Déu-n'hi-do, ha de ser tan interessant. Ens hi apuntem, anem juntes.
3: Anem-hi.
0: Truquem a la Sílvia, al Toni, a la Laura, que ens acompanyin. Aquests dies, Adrià, hem commemorat els funerals per Antoni Gaudí, els 100 anys de la seva mort, que també va ser transportat en una carrossa abans de ser enterrat. Va haver-hi un seguici fúnebre per la ciutat de Barcelona. Hi ha imatges... De fet, nosaltres hem trobat una on es veu aquesta carrossa fúnebre tirada per cavalls i un munt de gent com un seguici que acompanyen aquesta carrossa i, a més, moltíssima expectació per part de la gent als vorals, no?, d'aquests carrers. Per què es va poder enterrar Gaudí a la Sagrada Família? M'imagino que es va demanar una espècie de permís, perquè ho van aconseguir, i no sé si això, hi havia algun permís especial que encara inclús es podria demanar ara si hi hagués algun familiar de Gaudí, per exemple?
4: Desconec com va anar la situació amb Gaudí. M'imagino que al ser el creador de la Sagrada Família ja ho hauria de deixar per escrit, o potser la Junta de Construcció de la Sagrada Família així ho va permetre, no? Normalment no hi ha casos com aquest, sí que hi ha alguns altres puntuals, com el Manel Girona a la catedral, perquè doncs, va finançar la gran reforma, o algun cas concret com els Güell, que estan al monestir de Pedralbes, però normalment tothom s'enterra als cementiris.
0: En funció de què? És a dir, tu pots triar el cementiri. Jo ara puc triar que m'enterrin al cementiri d'Igualada?
4: Sí, jo penso que sí. No hi ha cap limitació, igual com a Barcelona, no va per barris. O sigui, et pots enterrar qualsevol dels cementiris que hi hagi disponibilitat en aquell moment.
0: Tenim entès, ara que parlàvem de carrosses fúnebres, que n'hi ha de blanques i de negres. Quina és la diferència?
4: Doncs les blanques anaven dirigides als infants. Sí, malauradament hi havia molta mortalitat infantil, sobretot mitjans del segle XIX. Penseu que un de cada dos nens no arribava als 7 anys de vida. Per tant, hi ha un gran ventall de carrossa blanca, doncs, des de les més senzilles per les classes populars fins les més riques per la classe burgesa, que també, tot i tenir una bona alimentació, patia les epidèmies constants que hi havia en aquella ciutat emmurallada.
0: L'altre dia, precisament divendres, no, Fran, parlàvem de l'esperança de vida, que tenim entès que a l'època romana no, és que no arribaven als 40 anys. Diu, no,
2: Casals.
0: Amb l'Àngel Casals, historiador de Sapiens, i ens deia, no, als 70 arribaven. Passa que la mitjana està esbiaixada perquè hi havia una alta mortalitat infantil. Les vostres propostes, el 677-387-19, quin cementiri recomaneu visitar, sí o sí?
2: És curiós perquè ja ho hem explicat altres vegades, però quan parlem de recomanacions sobre la mort, si hi ha el TripAdvisor pel que fa a les excursions, aquí és el RipAdvisor. Per tant, estem fent aquest mosaic entre tots els oients de catalans. El Marc diu Canet de Mar. La Montse i el Quim, és curiós perquè molts oients coincideixen també en alguns cementiris, perquè la Montse i el Quim diuen que no ens podem perdre el cementiri d'Olius, al Solsonès, que és una petita meravella modernista amb vista a la natura. I hi ha diversos oients que ens recomanen també el cementiri de Bausen, com per exemple la Rat o la Cristina, el Jordi, a la Vall d'Aran, que només té una tomba d'una noia de 33 anys. Veig que l'Adrià va fent que sí.
0: El coneixes, aquest cementiri, Adrià?
4: No hi he anat, però n'he sentit a parlar.
3: Per què només una tomba?
2: És una tomba que està al mig del bosc. I hi ha una llegenda que no sé si l'Adrià coneix, i si no, el que podem fer és llegir-la perquè la Rata ens l'ha explicat.
0: Mira, ara la llegim. Anem a la publicitat i a la tornada us expliquem la llegenda d'aquest cementiri, d'aquesta única tomba que està a la Vall d'Aran, que és el cementiri de Bausen.
8: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: 2 minutets i seran 3:15 del migdia. Avui estem fent especial cementiris. Oi que quan ens hem llançat el tema heu dit, ostres, una hora parlant de cementiris i patapam! Se'ns farà curta aquesta hora, una vegada
2: Sempre.
0: Ho estem fent amb l'Adrià Terol, és ell historiador i gestor cultural de cementiris de Barcelona, i hem marxat de la publicitat amb una història que ens la deixava votant la Montserrat, si mal no recordo.
2: Sí, la Rat.
0: La Rat, que ens parlava d'aquest cementiri a Bausen, a la Vall d'Aran, que ens deia que només hi havia enterrada una noia, que va morir amb 33 anys, i nosaltres dèiem, ostres, com és que només hi ha una tomba en aquest cementiri a l'aire lliure? I tenim la història.
2: Doncs sí, el que ens explica la Rat és que quan la noia va morir, el mossèn de Bausen es va negar a enterrar-la al cementiri públic perquè en aquell moment vivia amb la parella i no estaven casats. No li agradava al mossèn. Què va passar? En veure la negativa, el poble es va revoltar, va fer un cementiri civil on van acabar enterrant la noia.
0: Oh, m'encanta.
2: Per això diu l'Errat que val la pena visitar-lo, sobretot pel que va suposar per vergonya de l'Església i com a reconeixement al poble que clar va saber que sí respondre.
3: Escolta, d'haver-ho sabut abans, us hagués posat en contacte amb la Lidé Sans, la cantant, a Lidé, que és alcaldessa de Bausen, justament.
0: Oh!
3: I aprofito per recomanar-vos que escolteu les seves cançons en occità, que és meravellosa i ens hauria pogut

0: aquesta mena de museu a l'aire lliure, no?, del Pierre Lachaise.
1: Correcte.
0: Ens has quedat el company de la casa, de Catalunya Ràdio, Domènec Subirà, que diu... no és Pierre Lachaise, que seria Pere, sinó Père, és a dir, pare, per sacerdot.
1: Pare.
2: Père.
1: Père.
2: No Pierre, Père.
1: Père Lachaise.
0: Domènec en sap, això.
2: Ara, i tu, Pere, ni anava a dir. Domènec, és que clar, tu controles.
1: Pari, perdoneu-nos el nostre francès.
2: Gràcies, Domènec.
0: Gràcies.
2: Tot això, el cementiri de Poblenou, Adrià, ara ens ho deia una de les oients que ha trucat, destaca per les seves escultures de marbre. D'entre totes elles, ella deia, s'ha de veure sí o sí el petó de la mort, que és una obra de Jaume Barba. Què té d'especial aquesta escultura de la que tothom en parla? Que abans us la definia, si no l'heu buscada a Google, perquè us imagineu, és una persona, un home, en aquest cas, agenollat, recolzat sobre els seus glutis, com deixat caure, defallit, caigut, a punt de morir, si és que no és mort, i mentre l'àngel de la mort, que és un esquelet amb ales d'àngel, li està fent un petó a la galta esquerra, perquè us l'imagineu tallat en marbre. Què té d'especial?
3: Doncs perquè és molt impactant i apareix la mort, i perquè al final també és una història no només de mort, sinó d'amor. És la mort d'un noi jove de la família Llaudet Soler, que, doncs bé, doncs la mort d'un fill doncs deu ser segurament allò més tràgic que et pot passar a la vida, i li van donar un cert romanticisme. Llavors doncs van encarregar-li l'obra a Jaume Barba, o els tallers de Jaume Barba, i ell va respondre amb una obra inspirant-se també ja amb un alt relleu que hi ha també a Itàlia, amb una sepultura, i és això, plasmar doncs la mort com amb un petó li treu l'ànima o la vida a aquell difunt. Es pot veure doncs perquè té el ventre ensorrat, agafant el seu últim alè, i com deies, doncs, amb els braços caiguts, no?, amb el gest com de falliment del cos humà.
2: Déu-n'hi-do, també en aquest cementiri al Poblenou, i tenim el santet del Poblenou. És una figura destacada, aquest santet, un noi, Francesc Canals Ambrós, de 22 anys, que va morir el 1899. Qui era i per què té tanta devoció la gent pel santet de Poblenou?
3: Doncs era un noi nascut a Barcelona, a la plaça de la Llana, a Ciutat Vella, i era un noi molt carismàtic, molt bondadós, es veu que era una persona molt caritativa, va entrar a treballar als magatzems El Siglo, que eren doncs els primers grans centres comercials que va tenir Barcelona, i allà va conèixer moltíssima gent, i d'ell se'n deia que, a part de totes aquestes característiques, no, de bondat, també tenia certs poders a l'hora de curar, no? Tenia poders curatius. I molta gent s'apropava doncs amb ell, si tenia dolors, malalties, a veure si ell doncs podia ajudar aquella persona. Què va passar? Que ell va morir de tuberculosi quan era molt jove, amb 22 anys, el van enterrar al cementiri del Poblenou, a la sepultura dels seus avis, i molta gent va pensar que els seus poders doncs encara els podia seguir doncs aplicant a la ciutadania, no? Vull dir que podia, tot i estar mort, encara curar la gent. Llavors moltíssima gent va anar al cementiri a demanar-li favors al santet, a la seva sepultura, i de tantes ofrenes, flors, exvots que li portaven, van decidir traslladar-lo i habilitar una gran sepultura, que al final és un nínxol envoltat de més nínxols, i llavors els utilitzen com si fos un altar, perquè la gent doncs pugui...
2: Li va fer peticions, fins i tot,
3: Sí, li fan peticions, i avui dia encara hi ha una certa devoció.
2: Mira, estic veient una mini notícia que diu Francesc Canals Ambrós, el santet, diu Barcelona 1876-1898, diu cementiri de Poblenou, que és on el trobem, ara n'estem parlant, diu ha concedido y sigue concediendo favores a quien se lo pida. Diu, trabajó en los almacenes del siglo, ara ens ho deia l'Adrià, i pronosticó, antes de morir, 40 años antes, que esta fábrica se quemaría y no quedaría piedra sobre piedra. En una Navidad, en los años 30, esto sucedió.
1: Què? Va fer aquest vaticini.
2: Va fer aquest vaticini i es va complir.
1: 30 anys després.
3: Sí, això és cert.
2: 30 anys després.
3: L'any 1932 va haver-hi, el dia de Nadal, es va deixar un tren elèctric encès que va provocar una guspira i va cremar. Literalment es van esfondrar els magatzems del Siglo de la Rambla. I clar, allò va fer que guanyés encara com molta més empenta o devoció, no?, la figura del santet, i el cementiri cada cop rebia encara més visitants.
2: També hi ha panteons monumentals per donar descans a personatges cèlebres. Ara nosaltres parlàvem de Margarida Xirgu, a Molins de Rei, però és que allà hi tenim, per exemple, a Dorotea de Chopitea i de Villota, Carmen Tórtola a València, Dolors Masferrer i Bosch, Amèlia de Vilanova, Lola Anglada, Josep Anselm Clavé... Totes aquestes són visibles i les podem visitar, no?, si volem.
3: I tant, sí. I algunes d'elles, pràcticament totes, formen part de la ruta cultural del cementiri, i si no, com has mencionat, moltes dones també fem

0: itineraris de dones, un passeig de dones al cementiri del Poble
1: Nou. Que bé, tu, perquè de veritat, sembla que ens amaguin.
2: I segurament la majoria de la població no les coneix, no?
0: Exacte, algunes no, algunes altres sí, si han estat conegudes, com la Tórtola València o la Mari Sant Pere, que va ser molt popular a l'època, aquestes sí que encara les coneixen, però d'altres no tant.
1: Alerta, perquè la nostra audiència és sobirana i és tan coneixedora de dades que nosaltres desconeixem que a mi em posa els pèls de punta. Tornem al tema del cementiri de Bausen. Aviam. Neus, molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: A veure, nosaltres ens ha explicat una oient, la Montserrat, ens deia que eren aquesta parella que vivien en pecat, diguem-ne, i que el mossèn no els va voler casar, aquesta noia va morir, li van dedicar a aquest cementiri, anava a dir profà, però no, civil.
3: No.
1: I tu vols matisar aquesta història que ens ha dit la Rat, digues.
3: Jo sí he estat en allà, i llavors el que t'expliquen, ho expliquen no com una llegenda, sinó que exactament va passar, i a mi el que ens explicaven era que era una parella que eren cosins i llavors no els hi van donar permís per casar-se. Llavors, doncs, bueno, clar, ells s'estimaven, se'n van anar a viure junts, no sé el temps que van viure junts, el cas és que ella va emmalaltir i va morir. I llavors el moment de l'enterrament va ser quan van dir que, com que estaven en pecat, pues que no la van voler enterrar en el cementiri del poble, no? I llavors que va ser el seu marit o company, o com vulguis dir-li, que va construir ell mateix el cementiri, i de fet és una parcel·la de terreny, no, petita, hi ha la tomba al mig i està voltada per una tanca de pedra, i però que, doncs, o sigui, no hi pots accedir-hi tu, si no tens una clau, clar, però traient el cap, que és,
1: ja ho veus, no?
3: Tots, exacte, traient el cap per sobre i ho veus.
1: Doncs aquest cementiri de Bausen queda matisada la història. T'ho agraeixo moltíssim, Neus, que hagis decidit trucar-nos per matisar i donar encara més valor a aquesta anècdota que ens explicava la Rat. Una abraçada bonica.
3: Molt bé, gràcies a vosaltres.
1: Fins ara. Adéu.
4: La història en directe, anem construint a base de històries que ens envien els oients. L'Adriana diu que mai va als cementiris a visitar els seus difunts, mai va a veure els seus difunts, però en canvi si va als cementiris per turisme. Ha anat a Colllibre a veure Machado i ha anat a Arenys de Mar, a Cinera, per parlar de Salvador Espriu. Diu que el vaig trobar molt deixat.
1: Opa, Salvador?
4: Això és allò del
1: ripantall. O el cementiri.
4: Salvador, suposo que si l'hagués vist, sí.
1: Pobrets, encara més deixat.
4: L'Àngels té una pregunta, eh?
1: Epa.
4: Sí, perquè clar, hi ha molts dubtes logístics sobre els cementiris, i ella es pregunta: em puc enterrar en un cementiri que no sigui de la meva ciutat? Per exemple, si sóc de Tarragona, em puc enterrar a l'Alta Ribagorça?
1: Adrià, jo crec que sí.
0: Jo també, jo crec que no hi ha problema.
4: Doncs mira.
1: Per tant, mira, Àngels, pregunta resolta.
4: És com el cens, el patró, no? Del cementiri. Per cert, el cementiri de Milà, que té molts vots, també, la Marta, la Rosa, que ens l'han recomanat, i un que ens estan recomanant últimament també, la Judit, l'Arnau, el cementiri jueu de Praga. Diu, és petit, però estan literalment apilats, i és impressionant.
1: Em diuen que el cementiri de les Corts hi està enterrat Kubala.
0: Sí.
1: Oh, això no ho sabia.
0: Sí, Kubala i moltes altres figures de la història del Barça. Moltíssimes, Ramallets, Alcántara, o sigui, pots repassar tota la història del Barça al cementiri de les Corts.
1: Volien estar a propet del camp, no? M'imagino.
2: Vull saber alguna anècdota, sempre vull, com a escriptora, de, no ho sé, alguna estranyesa, alguna curiositat, alguna profanació.
1: Va, a la tornada li demanem a l'Adrià que ens expliqui alguna curiositat d'aquestes escabroses. Ara tornem.
5: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
1: 4 minutets i posarem punt i final a la solució d'avui. Estem parlant amb l'Adrià Terol, historiador i gestor cultural de cementiris de Barcelona. Estem parlant dels cementiris a Catalunya i arreu del món, i us hem demanat que ens diguéssiu quins cementiris no ens podem perdre sí o sí. L'Estel, abans de marxar a publicitat, deies una anècdota escabrosa, alguna cosa curiosa que hagi passat a un cementiri. Doncs no ens l'explicarà l'Adrià, sinó que ens ha trucat en Josep, que jo crec que té l'anècdota més bèstia que puguem sentir sobre cementiris. A veure, Josep, bon dia.
6: Hola, bon dia, què tal?
1: A veure, estimat, des d'on truques tu?
6: D'aquí, de Barcelona Ciutat.
1: Des de Barcelona Ciutat. Tens una anècdota molt forta sobre un cementiri a Florida. Tenim 3 minutets per acabar el programa, per tant et demanaré brevetat. Foli.
6: Rapidíssim, mira, és el cementiri de Key West, que és Cayo Hueso, si ho traduïm al castellà, que és el d'aquelles illes que gairebé arriben des de Florida a tocar a Cuba. Mm. Aleshores, és el cementiri de la illa més meridional que hi ha, que des d'aquell punt es pot veure Cuba, està a la part antiga de la ciutat i és un cementiri que es va edificar perquè com estan molt exposats a huracans i demés, el van edificar, diguéssim, amb una mica més d'alçada a la part antiga de la ciutat perquè l'anterior cementiri, que estava més al costat de la sorra i tal, i a nivell de l'aigua, un dels huracans es va emportar tots els cadàvers a mar endins.
1: Aleshores, un moment. Un huracà es va endur els cadàvers?
6: Sí, es van dur tot cap a dintre, això m'han explicat, eh? I aleshores per això van edificar amb una mica d'alçada a la part de l'antiga ciutat. I aleshores la gràcia del cementiri és que a part de veure tota la barreja d'un cementiri tipus Nova Orleans, amb moltes estàtues i molta barreja de religions, catòlics, protestants, jueus, veterans de guerra, mariners, de tothom que passa per allà. És a dir, molt poca gent d'allà, de per si de la illa, i molta gent que hi va parar. I la part més escabrosa, si no fos suficient amb això,
1: si no fos suficient.
6: La part de està farcit d'iguanes de més d'un metre de llargada, que es mouen per dintre les tombes, perquè són a nivell de terra, les veus prenent el sol, com s'amaguen a dins dels forats que han fet...
1: Mare de Déu. Josep, t'he de dir que ding, ding, ding, ding, ding, tenim guanyador, un aplaudiment per en Josep, perquè jo crec que és el cementiri que hem de visitar, sí o sí, per totes aquestes explicacions que ens ha donat. Josep, ho hem de deixar aquí, queda acomiadar els nostres convidats i gràcies infinites per trucar-nos. Una abraçada, bonic. Fins ara. Adéu, adéu. També a tots els que heu trucat i els que heu quedat en cua, que sé que sou molts, i els que heu quedat en cua també a través del nostre WhatsApp. Avui hem parlat de cementiris, ho hem fet amb l'Adrià Terol, historiador i gestor cultural a Cementiris de Barcelona. Gràcies, Adrià, per venir presencialment fins a Estudi de Catalunya Ràdio.
0: A vosaltres per convidar-me.
1: Et vindrem a veure una de les teves rutes. Amb
0: l'Estel. Com vulgueu.
1: I tant. Estel Soler, ens sentim dilluns, estimada.
2: Ens sentim dilluns.
1: Dilluns tornes, no?
2: Sí.
1: Ah, val, jo digui, no em facis el lleig, eh? Ah. Que tinguis un bon dia, Estel. Fran Domènech.
4: Jo també torno demà.
1: Tornem demà a La Solució. Demà, alerta, perquè ens preguntarem quina és la festa popular més icònica de Catalunya.
4: Oh!
1: Tindrem, alerta,
2: guerra,
1: avui ho és,
2: eh?
4: Batalla.
1: Gerard Romero, Maripau Huguet, Eudald Feliu. Volem decidir què és millor, la plec del Cargol, la Patum de Berga, el Carnaval de Vilanova, les Santes de Mataró i totes aquelles que vulgueu oferir-nos demà. Batalla oberta, ja podeu començar a dir la vostra al 677 38 77 19. Tornem demà a La Solució.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. La Guàrdia Civil reforça en un nou informe el rol de líder de Santos Tardán en la trama que s'hauria dedicat a frenar causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez. Els investigadors recullen que l'ex número 3 dels socialistes ordenava pagar viatges de Leire Díez amb fons del PSOE i supervisava les operacions de la xarxa. Han arribat a aquestes conclusions després d'analitzar les agendes de Cerdán i les factures dels desplaçaments de Díaz. L'exsecretari d'organització del partit, però, ho continua negant tot.
2: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare pronto.
1: Mentre els socialistes ho continuen reduint a males praxis a títol individual, els populars insisteixen que Sánchez n'estava al cas. Sentim Rebeca Torró i Borja Semper.
3: Ni el presidente, ni esta casa, ni siquiera tampoco la dirección federal. Por tanto, tendrán que responder otros de las actuaciones que han realizado individualmente.
4: Un secretario general del Partido Socialista y presidente del gobierno nos dice que tienen las cuentas del partido perfectas y un año después la UCO demuestra que no. Y se acepta con normalidad.
1: El PSOE ha anunciat que a partir d'ara tots els membres de la seva direcció hauran de notificar els augments anuals de patrimoni. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
5: Donald Trump diu que l'estret d'Hormuz estarà completament obert divendres quan els Estats Units signin l'acord de pau amb l'Iran. Després d'arribar a França per participar en la cimera del G7, el president nord-americà diu que després de l'Iran ara s'han d'ocupar d'Ucraïna. L'acord entre Washington i Teheran fa caure el petroli fins als $83 al barril de Brent.
1: El front del Líban es torna a plantejar com a principal amenaça per mantenir viu l'acord de pau d'aquí a divendres. L'Iran exigeix que es retiri l'ofensiva al Líban, però Israel ha deixat clar que no té cap intenció de marxar de les zones ocupades i assegura que l'acord entre Washington i Teheran no l'obliga a res.
5: 1.171.000 persones han sol·licitat el permís de regularització extraordinària d'immigrants quan falten 15 dies perquè es tanqui el termini. Els advocats d'estrangeria reclamen més cites a les comissaries per evitar col·lapses i agilitzar les resolucions.
1: El govern avisa del perill de la pirotècnia durant la revetlla de Sant Joan després que aquest cap de setmana hi hagi hagut diversos incendis. El dispositiu de la revetlla reforçarà en un 50% els efectius dels bombers, així com els professionals a les seus del 112.

0: El rock català tornarà a ser protagonista en la reestrena del musical Cop de Rock. La productora usonenca La Barca portarà al setembre al Teatre Coliseum de Barcelona el muntatge de Degoll de Gom del 2011.
1: Elisabet Mulet i Jofre Verdoler protagonitzen aquesta història d'amor cantada a través dels temes més populars de bandes com Sopa de Cabra, Els Pets, Gossos, Sau o L'Exambustó.
2: Tots aquests grups són absolutament vigents i avui en dia doncs, encara ens interpel·len i que, per descomptat, formen part de l'imaginari col·lectiu i de la identitat nacional del país, no? I, per tant, les hem de reivindicar per fer llengua, per fer país i perquè ens ho creiem.
1: Aquesta versió de Cop de Rock ja la van veure a Vic més de 4.000 espectadors i a Barcelona ha ampliat dates davant del bon ritme de venda d'entrades.
0: Esports pendents del Mundial de Futbol. Aquesta hora juga l'Iran-Nova Zelanda. El descans empat a 1. És un partit marcat per la presència de la selecció iraniana en territori estatunidenc.
1: L'Aràbia Saudita i l'Uruguai han empatat a 1 aquesta matinada, un resultat del mateix grup de la selecció espanyola que, de fet, beneficia el combinat de Luis de la Fuente, que no ha passat de l'empat a 0 contra Cap Verd, una de les seleccions més dèbils del campionat. El blaugrana Lamine Yamal ha entrat en la segona meitat després de 2 mesos de baixa per lesió i ha creat perill, però no ha aconseguit desequilibrar el marcador. Ara els 4 equips d'aquest grup estan empatats amb 1 punt. També ha jugat aquest dilluns Bèlgica 1, Egipte 1.
0: Marco Corella ja és oficialment nou jugador del Real Madrid fins al 2032, segons ha comunicat el Club Blanc. El Madrid pagarà al Chelsea 55 milions d'euros, més 5 en variables.
1: D'altra banda, el Birmingham anglès ha fet efectiva l'opció de compra que tenia per John Solís de poc més de 7 milions d'euros.
0: Aquest dimarts a les 9 del vespre juga el primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala Barça-El Pozo-Múrcia al Palau Blaugrana.
1: I el Sant Andreu ha anunciat la marxa del tècnic de l'equip femení de waterpolo, Javi Aznar, de mutu acord després de 12 temporades.
3: Fins aquí les notícies.
4: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
5: Podem parir aquestes vaques,
6: sí, sí,
5: eh?
6: Sí, sí, sí.
5: És la típica vaca londinenca, eh?
6: Quina raça és?
5: Londinenca.
6: Londinenca.
5: Londinenca del nord.
6: Ah.
5: De 2 banyes. Les...
6: Sí, d'una banya no n'he vist mai cap.
5: Se'n diuen rinocerons.
6: Fan llet, no?
5: Sí.
6: La família del rinoceron deu fer llet, també.
7: Clar, fallet. Boníssima.
6: Sí? Sí. No sé per què obro la veda. No sé.
4: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
8: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
9: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
10: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
11: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
10: Per aprofundir en tota mena de temes.
12: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
10: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
13: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
9: De dilluns a divendres d'1 a 2 del migdia, la solució, amb Elisenda Carot.

0: Les tenebres estan entre nosaltres de moltes maneres i s'han apoderat del discurs. Trump, per exemple, fa 80 anys avui. Dues acadèmiques catalanes, la Núria Gómez Gabriel i la Ingrid Guardiola, han decidit no quedar-se de braços plegats i esperar que s'acosti la foscúria a les nostres vides. Per combatre el discurs imperant, han escrit un llibre a dues mans, Feminisme gòtic, una revolució de pensament on la dona convertida en monstre és la que mana. No ho heu entès? En breu us donarem més pistes. Comencem el dilluns reflexives, però amb la nostra pròpia filosofia.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

Comencem amb Kay Cilu i aquesta cançó que es diu Cutting Off the Head of the Ghost. No podia anar millor per avui, perquè ens ajuda a pensar en els fantasmes també d'aquesta cantant americana que justament li vol tallar el cap al fantasma. No sé si és el que faria la dona monstre, però ara ho averiguarem. Benvingudes, benvinguts a les Dones i els Dies.

0: el que dèiem, ja som aquí, passem 8 minuts de les 9 de la nit, això és Catalunya Ràdio, esteu a la sintonia de Catalunya Ràdio, a les dones i als dies, i hem començat el dilluns i hem dit, estiu, calor, nosaltres tenim ganes de pensar. Ingrid Guardiola, bona nit, com estàs?
1: Bona nit, Montse, molt bé.
0: Et sembla bé pensar?
1: És inevitable.
0: Tu no fas una altra cosa, eh?
1: Jo sí. La màquina carbura.
0: És doctora en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra, assagista, realitzadora audiovisual, investigadora cultural, cap pensant, moltes altres coses, podríem dir. I dona monstre, també, o què?
1: Sí. Bueno, les meves excompanyes del bòlit m'ho deien. Vam fer una exposició que era sobre les monstruositats femenines i van arribar a la conclusió que la monstre era jo perquè treballava massa.
0: Treballaves massa. Ara explicarem de què estem parlant quan parlem de dones monstre i quan parlem de feminisme gòtic, que és aquest llibre que tinc a les mans. Has vingut sola avui. No, la Núria Gómez s'ha quedat a casa, però ja ens vas bé
1: ja
0: com a representant. I també parlarem d'una exposició que és aquests dies a Barcelona, de la que ets comissària amb dues altres dones, l'Anna Maria Iglesias i la Mita Casacoberta, però comencem pel principi. Feminisme gòtic, aquest llibre d'H2O Editorial... Mm-hmm. I entre el subtítol diu La creació cultural de la monstra.
1: Sí.
0: A veure.
1: Això va començar amb una conferència que vam fer la Núria i jo sobre... Ens venia de gust parlar de les monstres femenines, és a dir, de totes aquelles identitats que s'escapen de les normes. I també... Teníem...
0: O sigui, en un moment donat ho podem ser totes, en algun moment.
1: Jo diria que pràcticament, és a dir, el 99%... És a dir, ho podríem ser totes, això és seguríssim, excepte aquelles que ja se senten a gust amb la norma i diràs, i què és la norma? La norma seria allò que el capitalisme d'arrel patriarcal ens diu que hem de ser, no? Que històricament, si comencem a la Bíblia, entenem que la dona té un rol molt determinat, no? I una figura i una presència molt determinada, però ja en el segle XVI, per exemple, en ple capitalisme, la dona se li diu que és una màquina de reproduir fills, que el seu lloc és un lloc molt, molt domèstic, és a dir, que l'espai públic deixa de ser un espai per ella, que el control sobre el seu cos a partir d'ara el faran metges, amb la tecnificació de la vida ella perd aquesta autonomia, per dir-ho així.
0: Podria ser, clar, és que no estava pensant exemples de què seria com aquesta dona que s'escapa de ser una dona monstre, seria una Barbie, però llavors ja no seria una dona.
1: Clar.
0: Seria una nina.
1: Clar, tota, és que la norma és un model, és un ideal. Llavors, les dones que intenten encaixar, i no la intenten encaixar per voluntat pròpia, sinó perquè hi ha una pressió social que és la que et porta a voler encaixar amb la norma. Nosaltres diem que, històricament, el patriarcat ha volgut construir el monstre femení per controlar-lo, és a dir, aquesta dona és una bruixa, aquesta dona és un monstre, l'hem d'apartar, hem d'amagar tot allò que ens fa nosa, tot allò que
0: És a dir, deixar-se els cabells blancs, per exemple,
1: sí.
0: Que és el que m'ha vingut així ara ràpid.
1: Perquè ja els tinc tots
0: blancs. No, és un acte revolucionari. Seguint el patriarcat, és a dir, perquè ens han dit que hem de ser d'una manera.
1: Sí.
0: És a dir, un detall tan petit pot ser...
1: Un element
0: distorsionador.
1: Sí, o, per exemple, quan Trump, que l'has mencionat abans, infantilitza la Greta Thunberg, no? I l'anomena boja i troublemaker, no? Aquella que causa problemes. Tots aquests adjectius que han intentat arraconar a la dona, nosaltres vam dir, per què no viure, és a dir, per què no donar-los la volta? És a dir, entendre una mica com ens ensenyava la... Helen Cixous, quan recupera el mite de la medusa i escriu El riure de la medusa i diu, ja que històricament les dones han estat posades en el lloc de la nit, de lo irracional, de lo animal, per què no viure des d'aquest lloc, no? I per què no celebrar aquesta foscor, aquesta ambigüitat...
0: La lletjor... Allò que s'escapa...
1: I allò que s'escapa de les categories i de lo definit, no? Perquè ara també, des de posicions polítiques molt diferents, una sempre es veu obligada a definir-se, no? I amb les plataformes socials ja és extrem, que ets allò que poses en el teu perfil, et perfiles tota l'estona. I si no tinc ganes de definir-me? I si sóc una cosa molt més oberta, molt més amorfa, molt més indefinida, que va evolucionant, no? Com evolucionaven les nostres àvies, mares i companyia, no?
0: Tots tenim al cap els últims anys aquesta pel·lícula de La substància.
1: Sí.
0: que va posar tant al límit a Demi Moore, al final el personatge de la pel·lícula s'assembla molt també a l'actriu de la vida real, que la veiem allò cada cop més prima, havent de seguir aquests cànons. Llavors, aquesta dona la podríem definir com a dona monstre?
1: Clar, jo, per exemple, ara quan venia cap aquí a la zona alta de la ciutat, hi ha tantes clíniques de reparació cosmètica, i pensava, ostres, que m'estic acostant una mica a la substància, no? L'estandard quirúrgic el que fa és construir un model de dona artificial, és Galatea, no? És la dona esculpida, que si és un monstre és perquè és artificial i perquè és un ideal, i en el cas de la substància, amb la mirada, diguéssim, femenina de la directora, fa una crítica precisament a la dona cisellada, a la dona que s'autoobserva i intenta controlar-se com si fos una màquina d'un model, d'un cànon de bellesa que, a més, no existeix.
0: I que no hi arribarem mai.
1: No, però, bueno, esperem que no. El que passa que s'ha normalitzat molt, també, el que serien les intervencions clíniques, aquesta...
0: Quirúrgiques.
1: Sí, sí, quirúrgiques. Aquest passar de l'avatar de la pantalla a l'avatar d'un mateix, no?
0: Sí, però ja comença a haver-hi gent que va al metge i diu, vull tenir la cara com aquest filtre d'Instagram.
1: Sí, això ja comença a passar. Sí, sí, sí. És el Snapchat dismòrfia, no? Voler-te semblar aquest el teu doble de la pantalla. Mm-hmm. És a dir, sempre ha passat, però no amb aquesta naturalitat. Però clar, estem també en un context que a nivell teòric no parlem de parlar de posthumanisme, d'acostar-nos cap a altres sensibilitats no humanes. Això també forma part del posthumanisme. El que passa que sota l'imperatiu del capital és una indústria milionària, és una normalització de la norma, és a dir, del cos normatiu, del cos impossible, i llavors genera zones d'exclusió molt fortes al seu voltant. No? Tot el que no s'assembli a això és considerat aberrant, monstruós, inútil, inservible, és un rebuig.
0: Mm-hmm. I feminisme gòtic per què? Perquè hem parlat, ara hem definit què és la monstra,
1: sí,
0: que és la vostra heroïna, podríem dir, sí, del feminisme gòtic, que el que justament...
1: Però que no vol ser ella, eh? A diferència dels herois mascles, ja confien en la predestinació del seu rol heroic, les dones monstres són heroïnes perquè les interpretem com heroïnes, però elles...
0: Però és contra la seva naturalesa.
1: Contra la seva naturalesa, exactament, totalment.
0: Llavors, feminisme gòtic, per què? Que estem... No té res a veure amb les catedrals. Expliquem què vol dir això. No, perquè hi ha algú que està ja pensant en... No sé, saps?
1: Sí. És que amb les categories...
0: Venim d'una setmana molt papal, eh? Recorda-ho, que
1: sí,
0: estem
1: sí,
0: en un context...
1: Sí, hem de passar cap al 19. Nosaltres comencem el llibre parlant, això en la part inicial de la Núria, del gòtic europeu, és a dir, d'aquest moment del segle XIX en què els alemanys, diguéssim, per intentar arraconar una mica el que seria el cosmopolitisme francès i 200 anys, diguéssim, d'il·lustració francesa, intenten treure pit i definir-se com a nació i ho fan a través de positivar o de convertir en positiu els elements de lo gòtic, els elements del gòtic fantàstic, s'entén, no? Aquesta precisió
0: per la ruïna,
1: les novel·les gòtiques...
0: Clar, les dones precisament són més aviat víctimes, perquè sempre acaben morint, amb el cap tallat...
1: Clar,
0: fatal, estan fatal, sempre estan prenent vinagre amagades,
1: sí,
0: vull dir,
1: llavors,
0: estan encara més blanques.
1: Alemanya ho converteix en un tret civilitzatori, i inventen la idea del volk, del poble, a partir d'aquestes categories, que és una mica, i això ho apunta també la Núria, el que estan fent ara l'alt-right, és els feixistes nord-americans, no?, que Donald Trump i companyia, que a través de... És a dir, fan un exercici una mica diferent, que és intentar crear un món d'antagonismes, de llum i foscor, i ells, diguéssim, que són els portaveus de la llum enmig de tota la foscor. Però dissenyen unes ombres específiques que cal subvertir, i ells són els portaveus d'aquesta salvació. És una nova il·lustració,
0: bueno,
1: però...
0: Es parla molt en termes, ara, podríem dir, celestials. És a dir, jo sóc la llum, jo sóc el que es troba de les tenebres, etcètera.
1: I
0: estem
1: alhora...
0: amb aquest govern... que se serveix molt de tot aquest imaginari.
1: Sí, i alhora hi ha una estetització, és a dir, lo gòtic també ha esdevingut una tendència, una moda, és a dir, a les passarel·les trobem deixos d'això, a Instagram, a l'escroll, trobem moltes referències a lo gòtic, també en les editorials s'està publicant molta literatura del XIX. Bueno, s'ha d'anar en compte amb que allò gòtic no sigui més una moda passatgera.
0: S'ha d'anar en compte amb què desitgem, que hi ha més pregàlies ateses, que, com deia Santa Teresa, que per les noteses. Vull dir que hi ha més plors per les pregàries ateses que per les noteses, saps?
1: Molt ben vist, sí.
0: Aquí estem.
1: Atenció amb el que desitges, sí.
0: Atenció.

0: Mira, ens va molt bé aquesta cançó. Soc lo femení, soc lo masculí, diu la lletra, eh? Com ens hem distingit, com ens hem explicat a través... Aquí, jo crec que la dona monstre va heretant tot allò que li ve pel gènere i és molt important en aquest sentit, com ella s'explica.
1: Clar, el que abans no he dit, per exemple, amb lo gòtic, és que nosaltres proposem precisament una identitat gòtica, que és una desidentitat, que és viure... en el que la Lèxic s'ho diu, en l'abisme, en les tenebres, en lo fosc, en un adjectiu que sembla molt, molt complicat, perquè és molt natural, que és l'objecte, que és tot allò que ens provoca rebuig, i naturalitzar tot això.
0: I també és la qüestió animal, és tenir la regla.
1: És tenir la regla, és aparir i és veure com la vida, diguéssim, transita pels nostres... La vida i el plaer i el dolor transiten a través dels nostres forats anatòmics, no? Mm-hmm. D'alguna manera o una altra.
0: Ara que toquem aquest tema...
1: Ser un cos, clar, ser un cos matèric, sí. Mm-hmm. I amb tot el que això suposa.
0: I ara que toquem aquest tema, el cos de les dones continua generant molt de debat, molta pressió, i el cos és un dels temes principals d'aquest llibre, el cos de les dones.
1: Sí.
0: Per què fa tanta por encara?
1: Sí, perquè jo crec que no hem evolucionat massa del 16, d'aquesta idea de control demogràfic sobre el cos de les dones. El papa mateix, en el seu missatge, tornava a posar, és a dir, a censurar tot el que serien processos d'autocontrol del cos femení, no? És a dir, tot el que seria interrompre l'embaràs, o tot el que seria l'eutanàsia, tot això ho penalitzava. Llavors, aquesta setmana mateixa, celebrat per tothom. Llavors, el cos femení segueix considerant-se com una eina al servei del mercat. Nosaltres posem molt d'èmfasi en la carn, en lo càrnic, també per no centrar-nos només en el que seria els genitals, no?, una mica. Sempre fèiem la broma de que estàvem parlant de la Internacional de la Carn, i que en lo càrnic no es llimen les diferències, diguéssim, entre uns i altres, o tot és excepció, podríem dir, tot és en la teoria dels cossos, no?
0: Parleu, per exemple, d'anorèxia. L'anorèxia, sí, que té un viatge molt femení.
1: Sí.
0: Evidentment hi ha homes que pateixen anorèxia, però sobretot dones, amb una voluntat a vegades d'autofàgia, de voler desaparèixer.
1: Sí, clar, que nosaltres hem...
0: Poseu un cas molt, que s'explica molt bé, que de l'escriptora americana, la Roxane Gay, no? Sí. Per exemple, que va patir una violació quan era petita per uns nens de classe, i a partir d'aquí desenvolupa tot un trastorn alimentari.
1: Sí, clar, nosaltres sí que considerem que hi ha unes monstruositats que fan de mirall de les convencions socials, i sobretot fan de mirall de la violència del món, és a dir, en aquest cas és molt explícit, que és algú que decideix monstruificar-se per deixar de ser desitjable i per deixar de ser...
0: El que va fer ella és engreixar-se.
1: Sí, en aquest cas sí, és un procés invers, però amb les anorèxiques passa una mica el mateix, és aquella frase de la Brissac, de si res no devoro, res em devorarà, no? Tot és força complex. En tot cas, nosaltres sí que diguem que la monstre és una categoria moral, que és de construcció social, i per això ens interessa no només celebrar allò que s'escapa de la norma, sinó també veure quines violències hi ha implicades en aquest procés de monstruïficació de les dones. Històriques, però molt presents. I per això acabem
0: Acabeu aquest llibre de feminisme gòtic amb la Giselle Pellicó, que també un altre dels temes, clar, com el tema és el cos, hi ha la violació. I explica'm per què la vostra dona monstre d'avui contemporània, Giselle Pellicó.
1: Clar, nosaltres, la Medusa va ser, al nivell de mitologia, ella va ser violada per Posidó, i Atenea la castiga convertint-la en monstre. En lloc de castigar a Posidó, ella era una dona extremadament vella que provocava, és a dir, que alterava, feia que els homes no es poguessin controlar de desig.
0: Es valutava el galliner,
1: i va ser violada degut a aquesta gran bellesa, i després és convertida en la dona monstre que no la pots mirar sense convertir-te en pedra, no? És a dir, la condemna...
0: Atenció també com ens ho expliquen, no? Perquè és culpa teva de ser massa guapa,
1: sí,
0: que et passa això.
1: Va implícit en el mite. De fet, a Grècia està plena de violacions. Sí. I per això ella, nosaltres volem reivindicar la figura de la Medusa, tal com la descriu Sixu, que com és, diu, és vella i riu, o les meduses etrusques que subverteixen aquesta fatalitat, no? I que a més ens inspiren perquè és una força, diguéssim, quasi telúrica, i a més celebra aquesta fatalitat de subvertint-la. I Pelikov no deixa de fer el mateix, no? En lloc de posar-se en el lloc de la víctima, que ella diu, jo potser he estat una víctima legal, però no moral, no? Llavors, precisament és què fas amb la violència del món. I ella, les fotos que van començar a circular eren imatges del seu somriure, de la seva serenitat, del seu ajusticiament, bueno, d'intentar fer una reparació a través de la justícia i, sobretot, un exercici de sororitat i de desvictimització, no?
0: En aquest cas, el seu somriure, podríem dir, de les fotografies, és el que amb algú l'incomodava, perquè, d'alguna manera, ella no estava cedint al discurs que s'havia de tenir.
1: El seu somriure és el que petrifica en el patriarcat, podríem dir.
0: Totalment. Escolta, conductes, formes de ser continuen considerant-se monstruoses també les dones d'avui. O sigui, la nostra manera de fer, no només el nostre cos, també es pot considerar monstruós. Com podem ser monstruoses? Home, de cara al patriarcat?
1: Tu saps, si rius massa, si esbalotes el galliner, si esbalotes massa el galliner, no ets ben considerada, no? Aquesta idea d'obrir els forats encara problematitza, no? Aquella que riu massa o cobra massa la boca... és una dona abismàtica, o com reclamava la Sara Ahmed, les guerriacries, no? Aquella que ja no vol donar peixet als homes, ni ser cordial, ni mantenir les maneres, i diu el que pensa a tota costa, no? La irada, la que nosaltres posem en castellà en homenatge a Bell Hooks, la respondona o contestona, no? La que sempre porta la contrària a taula. És a dir, totes aquestes actituds, o l'obstinada, Greta Thunberg, per sobre de tot, no? Molesta moltíssim. Són actituds que reivindiquem.
0: Ingrid Guardiola, feminisme gòtic, també parleu de que escriure també és un acte subversiu, perquè d'alguna manera aquesta dona monstre està deixant petjada. I està escrivint amb el cos, dieu.
1: I és exemplar. I tu que escrius... De fet, el teu llibre, Els moixons, comença amb el que podria ser una escena de feminisme gòtic, que és quan recuperes la imatge de la peixatera amb el seu munyó i totes les imatges que et desvetlla aquesta figura que té aquesta ambivalència de ser terrorífica i la més vella de totes, no? I que
0: cada... Això no havia passat mai, a parlar dels moixons a les dones i els dies. Ho sàpigues, jo no he venit a parlar de mi libro.
1: Però la monstra trastoca la norma.
0: Sí, però hi ha moltes dones que estarien enteses així. Una dona que li falta un braç, per molts, seria una dona monstra.
1: Sí.
0: Sí, sí.
1: I a banda de lo físic, diguéssim, també és l'actitud, la norma, el que s'espera d'una dona també entraria aquí. I escriure, això ho recuperem de la Hélène Cixous, del Riure de la Medusa, que ella
0: que
1: diu...
0: És un llibre de referència en aquest feminisme gòtic, eh?
1: És
0: que està ple de referències. Jo és que no la vull tallar, però m'enteneu, no? Que no tots podeu seguir-li el nivell amb
1: aquesta
0: dona.
1: No, però és que és una senyora que encara està viva, per cert, ja té molts anys, i va fer aquest manifest l'any 75, i és un llibre celebratori, és un llibre manifest que convida les dones a escriure des de... Diu, quan una dona escriu, ho fa des del cos, i és un parir-se doble, no? Es pareix en l'escriptura i es pareix des del cos. No pot obviar el seu gènere.
0: Mm-hmm. Escriure per existir.
1: Escriure per existir. Això, de fet, les primeres dones que escrivien i publicaven, com la Christine de Pizan, ja parlaven d'elles mateixes com si fossin una anomalia. Que elles deien, la Pizan deia, ostres, històricament les dones hem estat considerades l'error garrafal de tot, no? Des d'Eva, diguéssim, fins a l'actualitat. Hem estat les culpables de tot.
0: A més, feu un repàs també per tots els filòsofs que pensaven que l'home era la força, la dona era la bellesa, i és veritat que això ha quedat molt enrere, que aquests senyors ja estan tots morts,
1: no tan enrere.
0: Perquè ho tenim a Schopenhauer també, que el vam estudiar, per exemple, per la selectivitat.
1: Però és que el que diu la Pizan, diu, amb tot això, quina no es consideraria un monstre? És el sentiment de culpa que salta, diguéssim, a moltes dones quan fa alguna cosa que li dona la sensació que no hauria d'estar fent, no? I sempre s'està jutjant més que pel que fa que un home, que té la consciència més tranquil·la.
0: De fet, ara em permets que expliqui una cosa. Tu deies que a vegades et sents malament per posar-te a escriure, perquè ets mare de família, i dius, ei,
1: ara ja no,
0: ara ja no.
1: Ara ja t'estarà la culpa de sobre.
0: I després d'haver escrit això ja no.
1: Molt bé.

0: Gairebé 2:15 de la nit, estem a Les dones i els dies i a mi Ingrid Guardiola, que ens fa molta il·lusió tenir-la aquí. Escolta, Feminisme gòtic, un llibre que sobretot heu de llegir per reflexionar, que us anirà molt bé i que aprendreu moltes coses de vosaltres mateixes, perquè totes tenim una dona monstre dins nostre, està claríssim. Però escolta, se t'acumula la feina perquè va deixar el bòlit i ara, a més, doncs això que dèiem, comissària d'una exposició meravellosa que aquests pocs dies es pot veure al Museu d'Història, que es diu Vindran les dones, 150 anys de lluites als carrers de Barcelona fins al 13 de setembre, no teniu excusa per no anar-hi. Vindran les dones, això és una amenaça també? És perquè són dones monstre? De què va això, a veure?
1: No, algunes sí, hi ha unes anarquistes com la Teresa Claramunt i l'Àngeles López de Ayala que eren bastant obstinades en la seva lluita. Es diu Vindran les dones perquè tot va arrencar amb la Fil de Guadalajara, la Feria del Llibre de Guadalajara, que vam inaugurar allà, i l'eslògan de la fira era el Vindran les flors, que era un eslògan de la Mercè Rodoreda. I vam dir, doncs, nosaltres farem Vindran les dones. Vindran les dones, sobretot perquè...
0: Aquí més aviat seria... Però ja hi eren, oi?
1: Ja hi eren, és a dir... Però no podem donar el tema com a resolt i conclòs ni com una cosa que ja pots trobar en un museu, no? Com, per tant, una lluita que ja està acabada i segellada, sinó al revés, com un deure que encara tenim, que és el de no només observar com les dones històricament han sortit al carrer a reivindicar els drets de tots i de totes en aquesta ciutat, a la ciutat de Barcelona, sinó com avui en dia encara surten, no? És una set que no s'apaga, diguéssim. Sí.
0: De fet, feu memòria, d'aquesta memòria que s'ha escapat una mica de la memòria col·lectiva, podríem dir, de la història col·lectiva, que s'ha escapat com el rebombori del pa, aquelles guerres del pa, del, per exemple, el 1918.
1: Qui pensa en posar el pa a taula?
0: Exacte.
1: Qui ho pateix? I qui no vol enviar els nens a la guerra? Sovint són les dones.
0: Exacte. El que heu fet amb aquesta exposició és explicar aquesta història oficial de Barcelona que les ha deixat fora, però d'alguna manera les heu volgut reivindicar. Hi ha molts noms desconeguts o molts noms que ens haurien de sonar més. I suposo que aquí hi ha una mica de ràbia, també.
1: Sí, ben bé, és que quan s'ha parlat de les dones, de vegades s'ha fet en tant que dones i nosaltres volem que el visitant no es quedi només amb aquesta idea de que, perquè són dones, perquè en trobareu més de 80, sinó al revés, per la importància de les seves lluites o de les seves escriptures, perquè una de les figures principals són les escriptores. I tenim quatre moments claus de la ciutat, que és el segle XIX, com la construcció de la ciutat moderna, la guerra i l'exili, la transició i l'actualitat. Jo una mica desmentint una mica quan s'intenta des de la institució, de vegades es presenta aquesta exposició reivindicant hem de reivindicar les dones. No només, hem de reivindicar les dones que pensen amb els altres i que realment han contribuït a una vida social molt més digna. I el nostre missatge és aquest, no oblidem la segona part. No és perquè siguin dones, sinó perquè són dones importantíssimes, cabdals, i sense les quals no estaríem aquí passejant tranquil·lament per les aceres de la nostra ciutat.
0: Clar, ara cita a Teresa Claramunt, que és aquesta treballadora tèxtil, una figura important del feminisme obrer, que podria ser doncs, la nostra Nan Goldin, per exemple, però per exemple, l'activista política i feminista, la Dolors Bargalló, o després hi ha moltes artistes, la Colita, la Pilar Aymerich, la Marit Jordà...
1: I moltes anònimes, perquè també tenim... Bueno, hi ha molts testimonis i fotografies, ja no tant des de la dona intel·lectual actual o artistes, sinó de totes aquelles que posaven el cos en les manifestacions, que també les veiem allà, no? Llavors hem difuminat, diguéssim, aquests noms més celebrats amb dones anònimes. I el dia de la inauguració també vam poder presentar-les entre elles, que tampoc es coneixien algunes. Pilar Aymerich, Marina Garcés, Pilar Aymerich. No ens coneixíem i celebrem aquestes trobades.
0: Això també és bonic, no? Que és una cosa, és una història, com deies abans, que no s'acaba, que no s'ha acabat amb una exposició.
1: No.
0: Hi ha espais de Barcelona, també, carrers, places, barris, que han estat especialment importants en les lluites de les dones, que tampoc no són coneguts, potser per això, perquè era l'espai de les dones.
1: Cala Dona, la Bonmaison, ara aquest cap de setmana passat a la Xarxa Feminista de Catalunya va plegar 2.000 dones a la Fabra i Cots, no són poques.
0: Sí. En van parlar, sí, sí.
1: Aquí estan, no?
0: Clar. Després de 150 anys de lluites, clar, tu penses quines reivindicacions queden encara? Què és el que us pregunteu amb aquesta exposició? Què és el que ve
1: d'un futur? Per exemple, a l'espai de contemporani, un dels grans temes és el dret a l'habitatge. És a dir, és un tema que, de fet, arrenquem ja en l'any 1929, quan hi va haver l'exposició universal, el tema de l'habitatge, Rosa Maria Arquimbau o Llucieta Canyà en parlaven molt, ara és un dels grans temes. Totes les escriptores que hem entrevistat, des de les més joves, com Andrea Genovar o la Anna Pacheco, a les més veteranes, Maria Verbal o la Steffi Kremser, totes parlen del problema
0: del
1: de l'habitatge.
0: Tema de l'habitatge, sí. És un dels temes.
1: És un dels grans temes.
0: Sí, ens expulsen i expulsen les dones, també.
1: Sí.
0: I, de fet, les dones, en aquest sentit, són la baula més feble, moltes vegades, més feble.
1: I sí, ara ja, jo crec que com que les dones sempre han lluitat per drets que en realitat ens afectaven a tots positivament, diguéssim, aquest no és excepció. També hi ha un altre tema, que és la salut sobre l'espai públic, no? o com ens movem en l'espai públic. I també te n'adones que això ja surt també feminisme gòtic, que l'espai públic està sexat i que quan en Ulrich canta Take a Walk on the Wild Side, no tothom pot anar en el Wild Side, no? Perquè ser dona a la nit a Barcelona no és el mateix que ser un senyor.
0: Absolutament. Call me Sol. Je me fais du

0: Parlant amb Íngrid Guardiola d'aquesta exposició, vindran les dones 150 anys de lluites als carrers de Barcelona. Molt important, perquè també moltes dones no van estar molts anys a l'espai públic. I sortir al carrer és una part fonamental d'aquesta exposició. Està.
1: Sí, és que jo pensava, ara dona la sensació que l'espai públic és un espai molt més democràtic, no és només per anar a la feina o anar a plaça, que és el que devien viure les dones de fa un segle, però ara també el tenim bastant segrestat, és a dir, és un espai públic que jo crec que està mancat de rituals socials, només està organitzat des de l'esfera, diguéssim, del comerç i del turisme, i llavors per això és un espai fràgil.
0: Perquè tampoc anem a jugar al carrer com ho fèiem o...
1: No, no sé, que visquis en un poble. Hi ha una diferència abismal en com vivim l'espai públic ara, a ciutat, en els entorns urbans, que són cada vegada més majoria, i els pobles.
0: I també com tot aquest capitalisme també està tancant a la gent del poble. Jo crec que els pobles estan més buits que mai, perquè la gent està mirant Netflix. Però això és una teoria meva. Els carrers dels pobles estan més buits que mai, perquè les criatures estan mirant Netflix.
1: A no ser que visquis a Salt o en llocs amb molta migració, que llavors tots sortim al carrer.
0: Doncs hem d'anar tots a viure a Salt. Està claríssim. Íngrid Guardiola, molta feina. Ens deixes aquí damunt la taula. Aneu a veure aquesta exposició de Vindran les dones, 150 anys de lluites als carrers de Barcelona. I, si no, més reposats, teniu l'estiu per endavant. Feminisme gòtic, amb aquest llibre que ha fet a mitges amb la Núria Gómez Gabriel.
1: Que és una calarre feminista,
0: sí,
1: és a dir, és una celebració.
0: Clar,
1: som acadèmiques, però també tenim...
0: Bruixes,
1: també bruixotes.
0: Doncs ara se'n va, ara mateix amb la granera, se'n va la Íngrid a sopar, em sembla, oi?
1: Sí, una hora tard.
0: Escolta, no es pot tot, no pots anar a la ràdio i sopar puntual. Moltíssimes gràcies.

0: Marta Pallarès.
1: Ai, Montse Virgili.
0: És que amb aquesta música...
1: Ens posem tontorrones.
0: Una mica.
1: Doncs n'hi ha forces,
0: perquè hi ha alguna que se n'ha anat a sopar, però nosaltres què hem de fer? Tu has sopat ja?
1: Jo he sopat, però amb tu sopo, ressopo i el que faci falta.
0: Vols que posi unes espalmetes aquí?
1: Seria bonic, baixa'm la llum.
0: A veure, avui, aquesta pubilla de cuixa forta, quins noms m'has dit, allò?
1: Avui
0: és que no me'n recordo, avui què soc?
1: Avui ets una pedra forta internacional.
0: Pedra forta internacional. Com em vas dir fa dues setmanes que és com el meu preferit? La pubilla del Michoacán o
1: la pubilla de Michoacán, però sí. També de vegades et dic pedra forta perquè és allò que vam dir una vegada de la Rocío Jurado i vaig intercalant perquè no t'acomodis, saps? Perquè cada dia trobis una mica d'espurna nova.
0: M'agrada aquesta relació de matrimoni que tenim. Bé, som-hi al tema.
1: Som-hi.
0: Marta Pallarès avui ens aporta una secció meravellosa perquè hi ha artistes que canten des d'un lloc i d'altres que canten des de molts llocs alhora. Avui parlem de músics, de dones que fan música lluny d'on van néixer, que porten les seves arrels a sobre com qui porta una maleta que no es desfà mai. Poesia, ja en tenim molta. I per fer-ho, doncs això, la Pallarès. I això que estem sentint ara és Bedouin, que ens el cor robat.
1: Doncs sí, perquè aquí, per les que ens escolten, de vegades proposo jo el tema, de vegades ho fem amb tot l'equip, i aquesta setmana he de reconèixer que em va venir una directiva de part de
0: Montse... Una directiva.
1: Una part de Montse Virgili i em va dir... Per què no parlem una mica de la Bedouin aquesta setmana, però fem una mica més complet? Avui parlarem de dones, també parlarem d'una etiqueta que seria falsa englobar-la sota aquesta concepció de dones que venen de països exòtics, perquè, escolta tu, exòtics ho som tots, depenent de com es miri.
0: Pot ser exòtic i de

0: I perquè no li sentiu la veu. De fet, sí que li sentiu, però no sabeu què és ell, perquè fa veus a Catalunya Ràdio. Linkat. És ell.
1: Bé, la veu que estem sentint, però...
0: No, és Beduín,
1: que és el nom artístic de la Sniff Korkeyan, i la seva història ja donaria només per una cançó. És de família armènia, però ella i els seus pares van néixer a Síria, i els germans a Aràbia Saudita. Allà hi van viure uns anys, en un recinte tancat d'estil nord-americà, fins al 1995, i aquell any, espantats per la proximitat de la Guerra del Golf, van guanyar la loteria de la Green Card. Això expliquem com funciona la Green Card, la carta verda.
0: Això és una cosa que em crida molt l'atenció, que hi hagi una loteria... de que et pugui tocar, doncs, que pots travessar un país. És que em sembla fortíssim. Explica-ho.
1: Doncs la Green Card és una de les maneres que una persona té per anar a viure als Estats Units. Hi ha molts tipus de visats diferents. Pot ser un visat de tipus treball, en el qual la teva empresa ha de justificar per què t'estan empleant a tu, has de demostrar unes capacitats excepcionals i per què no pots ser una treballadora als Estats Units. Hi ha d'aquesta mena de targetes de residència que pot ser per casaments. I en el cas de la Green Card, també la pots aconseguir en una loteria. Tu et poses com qui compra la Bonoloto, entres totes les teves dades i cada any se'n sortegen X. I en el cas de la família de la Beduín, els va tocar.
0: Que fort. I escolta, ella va dir una cosa en aquest sentit que esgarrifa una mica, eh?
1: Doncs sí, ella va dir que gràcies a Déu van aconseguir marxar als Estats Units perquè tard o d'hora hauríem hagut de tornar a Síria i no sé què ens hauria passat llavors.
0: Clar, és que ella va escapar de la guerra civil siriana sense saber-ho amb aquesta loteria. És bèstia, si ho penses.
1: Sí, sí, les voltes que dona la vida, perquè ja us estàvem dient, era d'Armènia, els pares van néixer a Síria i els germans estaven a Aràbia Saudita, és a dir, que podien haver acabat en qualsevol país afectats per un conflicte tan seriós com el de la guerra civil a Síria. Ella tenia 10 anys en aquell moment.
0: Va, molt petita, també, no?
1: Però el preu d'escapar-se, tot i que aconseguissin fer-ho, doncs hi és i es trasllueix d'alguna manera en la manera com ella escriu música i com reflecteix tota la seva vida. Avui estem parlant del seu nou disc, que es diu Neon Summer Skin, i neix justament d'això. Els pares havien tornat a Aràbia Saudita, però com que allà no et pots fer ciutadà si no ets àrab, al jubilar-se, el pare va haver de marxar a Armènia perquè Síria ja no era segura per la guerra. És a dir, que tot aquest compendi d'aventures vitals de la seva família, ella ho ha resumit d'una manera que és tot el contrari del dramatisme fàcil. I ella diu, et pots escapar de la matança, però queda una llarga cua de tristesa, la de quedar separada de la gent i dels llocs que signifiquen tant per tu.
0: Clar, clar, perquè és viure tota l'estona en transició, podríem dir. És casa teva, però no és casa teva, sents que no formes part d'aquell lloc.
1: I tot això sona sorprenentment així de dolç com estem sentint.

0: És per fans, jo diria, de Carole King, de música molt dels 70, aquest pop suau, somiador, és molt delicat.
1: Doncs sí, podríem dir que ella la ferida l'ha embolcallat una mica en vellut. La cançó que obria la secció, que es diu En My Own, la va escriure al piano en tornar a Los Angeles i és la tesi de tot el disc, que és que ella està...
0: Una mica a la meva manera.
1: Doncs sí, la versió del My Way, però en contemporani, des de Los Angeles, no des de Nova York. I hi ha un detall molt, molt bonic en promocionar aquest disc, i és que està exposant fotos antigues dels seus pares a Síria i al Líban, perquè diu que sovint la gent de l'Orient Mitjà és vista com violenta, digna de llàstima, i ella els vol humanitzar. I diu una cosa que jo crec que hem vist en moltes fotografies, sobretot de quan ensenyàvem a dones abans, de l'Ayatolà, i ella en el seu cas diu que les fotos dels anys 70 els seus pares estan espectaculars.
0: Clar, clar, era una època ye-ye, igual que l'Iran, per exemple, que quan va arribar doncs, el xà de Pèrsia se'ls va acabar, després se'ls va acabar la festa, i això doncs els ha passat a molts països. Aquí has de fer dues mencions ràpides, crec.
1: Doncs sí, perquè voldríem seguir amb aquesta secció d'una manera també més explosiva, més celebratòria, però m'agradaria també mencionar dos noms de dues

0: dones que entenen el llegat d'una manera similar a com ho fa la Bedouin. Apunteu la iraniana Mahsa Baghdad, que va haver de marxar de l'Iran, precisament com tu deies, perquè com a dona li estava prohibit cantar sola en públic, i aquest és segurament el cas més dur de qui canta perquè a casa no li deixen fer. I a un altre extrem, una mica més pop, hi ha la Ayoni, que és nascuda a Barbados, com la Rihanna, criada entre Singapur, Jakarta, Miami i finalment també a Los Angeles. I ella aquest desarrelament l'ha entès d'una manera una mica més sol.
1: Haurem d'apuntar tots aquests noms, eh? Mahsa Baghdad, si no ho sabeu, ens escriviu a donesidies@catradio.cat i us ho apuntem tot.
0: I fem uns Instagrams també,
1: exacte,
0: no? Fem una playlist.
1: Fem el que faci falta.
0: Els volem promocionar.
1: Exacte.
0: Això sí, m'agradaria deixar que aquí una mica...
1: Aquí m'has fet una mica de trampa?
0: Una mica, sí.
1: Una mica per què? Per què?
0: I l'he feta per poder explicar precisament això, que és una de les idees que més defensa la Bedouin, i és que ha juntat totes aquestes dones en un mateix sac, malament.
1: És una mica racista.
0: Doncs també. Sí, és molt fàcil agafar una refugiada siriana, una exiliada de l'Iran i una estrella del pop africà i dir que totes, com dèiem al principi, tot és músiques del món, tot és de països exòtics, quan el que estem sentint ara mateix de fons és, com tu deies, un... pop molt Carol King, que és molt anglosaxó, d'alguna manera.
1: És molt americana, de fet, i ella, aquesta música.
0: Sí, i ella critica que s'aplani a persones molt diferents i les fiquin totes en el mateix sac, que les veu des de fora. I
1: bàsicament perquè no sabem pronunciar els seus noms.
0: I perquè tenen un to de pell una mica diferent al nostre.
1: Ai, sí.
0: Així que el que farem ara és escollir dones que no fugen de res, que venen d'indústries molt potents i que han decidit conquerir el món des d'allà on elles es posicionen. Oh my.

0: Canviem absolutament de registre. Estàvem sentint la Bedouin i ara estem sentint la Tila, que s'escriu T-Y-L-A. Aquesta dona és sud-africana i és la reina del popiano. Explica'm això.
1: Tu saps què és el popiano?
0: Jo fins que no t'he conegut a tu, no sé què és el popiano.
1: Vols que anem a un piano bar? Aquesta
0: anem a un
1: nit,
0: popiano bar aquesta
1: d'aquí.
0: Nit.
1: Doncs,
0: amb el Ferran, amb el cos tècnic.
1: Doncs mira, potser amb el cos tècnic aconseguiríem anar a un piano bar, però el pop piano l'hauríem de trobar en un lloc molt diferent. El pop piano és barreja de pop i d'amapiano. L'amapiano és un gènere musical originari dels townships de Sud-àfrica.
0: És a dir, què són els townships?
1: Són els...
0: vaixells o barcos o...
1: No, són els enclavaments sí? que hi ha a Sud-àfrica. I això va sorgir a principis del 2010. I en aquest cas, l'amapiano fusiona deep house, jazz i aquestes percussions tradicionals que ja estem sentint una
0: que
1: mica
0: bon
1: de fons.
0: No? Sentim.

0: més amb una veu...
1: Una veu espectacular, eh? La Tila. No és allò que us veureu aquesta nit, eh? Després del programa.
0: No. Si voleu, això és per sortir a ballar, així, movent el pauet només, tampoc ens tornaríem bojos, però ballaríem. Com estem sentint, un tempo molt relaxat, uns baixos molt marcats, i això és el que ha fet la Tila, aquesta reina del pop piano, amb aquesta cançó Water, que va arribar al número 7 del Billboard Hot 100, que és la llista dels més venuts als Estats Units, i és la posició més alta de la història per a un artista africana en solitari. És l'artista africana més jove, a més, que ha guanyat mai un Grammy.
1: Escolta, festa major, eh? Ens encanta. I aquí no hi ha cap ferida, ni cap drama, ni cap guerra siriana pel mig. És pura celebració.
0: Pura celebració, però sense oblidar les arrels.

0: Les dones i els dies, avui portant música que no és l'habitual, però que m'agrada molt, perquè amb l'excusa de Beduín estem descobrint doncs, a la Tila, i ara això que sentim és Arya Stark, que perdona, però té nom de Game of Thrones. Arya Stark.
1: Una mica sí que té nom de Game of Thrones.
0: Però no és de les zones gèlides, eh?
1: No.
0: No és de Mordor d'aquella.
1: Mordor? Estàs fent una barreja aquí de fantasies èpiques, estàs barrejant el Senyor dels Anells amb el Game of Thrones. És igual.
0: En tot cas, allà fa fred. Allà fa fred, a Game of Thrones.
1: I fa fred, en alguns trossos.
0: Sí,
1: hi ha llocs que van una mica més calentonets.
0: Sí, hi ha una mica de desert, però vaja, que no... No és d'aquí.
1: No. I no hi havia aquest bombolleig que ens porta l'Arya Stark. Ella és nigeriana i el que fa és afro-soul. Estem escoltant una cançó que es va fer viral a TikTok i ara mateix moltes de les plataformes digitals aconsegueixen que les cançons arribin a la llista dels més venuts.
0: Gràcies al TikTok i tot això, i tots els que anem fent scroll al TikTok i totes les hores que perdem allà serveixen perquè, com a mínim, aquestes noies guanyin calerons.
1: Sí, perquè de vegades aquí també ho hem parlat a les dones i els dies de dones amb una trajectòria més llarga a les seves carreres i que amb un disc nou potser ja s'han plantat amb 50 anys i que la discogràfica els vol fer el pamplines a TikTok i que elles diuen, doncs jo aquí no estic per fer coreografies. L'Arya, volent-ho o sense voler, va aconseguir col·locar Rush, aquesta cançó que estem sentint de fons, de manera viral a TikTok, va entrar al top 10 a França i a Sud-àfrica. I al tanto perquè ha fitxat per Roc Nation, que és el segell d'en Jay-Z, és a dir, un senyor una miqueta importantet a la indústria de la música, especialment la música negra, i està competint en la categoria d'artista mundial de l'any en els premis iHeart Radio, al costat de, agafa-t'hi fort, la Taylor Swift i la Sabrina Carpenter.
0: Doncs volem que s'ho quedi l'Arya Stark.
1: Ens encantaria.
0: Volem que s'ho quedi, ja, perquè prou... aquestes ja tenen prou calés.
1: Sí, i ja prou de la supremacia de les noies blanquetes, rosetes, a totes les llistes de premis. Jo crec que això que porta l'Arya Stark té nivell, com el que escoltarem ara.

0: escolta, ara estem sentint l'aire estar molt ben acompanyada de l'Àngela Angelic Kidjo.
1: Doncs sí, tancarem el cercle d'alguna manera. Estem escoltant de fons aquesta cançó que es diu I Can, amb la mestra de totes aquestes generacions d'artistes que han agafat les seves arrels i les han fusionat amb pop o fins i tot amb electrònica. L'Angelic Kidjo de Benin porta dècades de carrera, té múltiples Grammys i, com dèiem, el cercle es tanca tot solet perquè acaba de treure aquesta cançó amb la Ayra Starr, que parlàvem d'ella fa un minut. La veterana i la jove juntes, que ens agrada que es donguin la mà, que ens agrada que es donguin el relleu, que s'estimin, que s'han llancis l'una amb l'altra, que es portin l'una amb el pòdio, perquè aquí hi ha per tothom. Número 1, totes.
0: Qualitat, que diuen a casa. Escolta, fem un repàs d'aquests noms. Beduín, aquesta dona meravellosa que té aquest disc tan tranquil, que tan reposat, que us agradarà als fans. És aquella música que t'acarona. I a part, té discos anteriors que a mi m'encanten, o també ha fet moltes col·laboracions molt interessants. Després tenim la Tila.
1: Tenim
0: a la Tila,
1: que fa el popiano, el que estàvem dient abans, que surt de Sud-àfrica, dels enclavaments negres de Sud-àfrica, cap a principis dels anys 2010, i és una mica de house, electrònica, jazz i percussions tradicionals, però tranquil·let tot, i que va aconseguir ficar-se en el número 7 del Billboard.
0: I l'Ayra Starr, aquesta última que hem sentit, doncs, que ens enamora amb la Angelic Kidjo juntes cantant. Això vol dir que, a més, hi ha una cosa. Jo no vull fer ara propaganda a l'Spotify, Déu no ho vulgui, però si comences a fer cerques que no són les habituals, a vegades també et porten altra música. Vull dir que potser...
1: L'algoritme s'entrena. Ja sabem que moltes vegades també
0: no sempre bé.
1: Ens enxufen allò que volen, perquè els senyors són trilionaris per algun motiu. Però entrenem l'algoritme, va, fem una mica l'exercici de buscar coses.
0: Saquegem l'algoritme.
1: Vinga, doncs fem-ho. I jo em comprometo a fer-vos una playlist que la pugueu compartir i que aquest estiu...
0: Marta Pallarès, volem la playlist.
1: Paraules, aquí.
0: Doncs us la compartirem a xarxes, la feina que ens faci la Marta Pallarès. Nosaltres ho deixem aquí. Moltes gràcies, Pubilla de Cuixaforta.
1: Ens trobem a Nigèria.
0: Ens trobem on vulguis. Nosaltres ho deixem aquí. Mireia Dalmau, Roser Parera Moragas, Montse Comelles, Elena Miquel, Núria de la Fuente, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà parlarem amb dones que, tot i tenir parella, prefereixen viatjar soles. A vegades també viatgen amb la parella, però diuen a vegades, Antonio... Jo vaig passant. Tu ho has fet mai, això, Pallarès?
1: Jo, per feina, estic més fora de casa que dins.
0: Ja, mira,
1: també de tant en tant dona un respiret,
0: Està bé la cosa. Doncs demà ens truqueu al 9-3-2-0-7-4-7-4 i ens ho expliqueu en directe a les dones i els dies a les 9 de la nit a Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Donald Trump assegura que l'estret d'Hormuz estarà completament obert divendres quan els Estats Units signin l'acord de pau amb l'Iran. De moment, segons Teheran, 3 patrullers i 2 vaixells amb béns essencials per a l'Iran han superat el bloqueig naval dels Estats Units a la zona. Des de Vian, a França, on se celebra la cimera del G7, el president nord-americà ha assegurat que de moment no aixecaran, però, les sancions a Teheran.
2: No aixequem sancions, de moment. És realment una qüestió de comportament. Si els iranians fan el que se suposa que han de fer, l'aixecament de sancions començarà a tenir efecte.
1: La cimera del G7 a Vian se centrarà aquest dimarts en la guerra d'Ucraïna, amb la presència del president ucraïnès Volodymyr Zelensky a la reunió. Donald Trump ha dit que ara cal ocupar-se d'aquest conflicte una vegada encarrilada la pau amb l'Iran. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: La Guàrdia Civil reforça en un nou informe el rol de líder de Santos Cerdán en la trama que s'hauria dedicat a frenar causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez. Els investigadors recullen que l'ex número 3 dels socialistes ordenava pagar els viatges de Leire Díez amb fons del PSOE i supervisava les operacions de l'entramat.
1: El magistrat Juan Carlos Peinado deixa a l'aire si retira el passaport a la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Ho decidirà les pròximes hores. Després de la vista preliminar d'aquest dilluns, el jutge també ha de resoldre si envia o no a judici la parella del president espanyol. Té 3 dies per fer-ho.
3: La defensa de Jonathan Andic confia que els àudios amb les trucades que el fill del fundador de Mango va fer als serveis d'emergència minuts després de la caiguda mortal del seu pare, Montserrat, ajudaran a demostrar la seva innocència. En aquests àudios, als quals ha tingut accés Catalunya Ràdio, se sent com Jonathan Andic demana auxili al 112, visiblement afectat.
1: El plagi i la deshumanització de la creació són les principals preocupacions del sector cultural davant la intel·ligència artificial. Ho destaca l'informe del 2025 del Conca, centrat en els beneficis i riscos d'aquesta tecnologia. L'Eurocambra manté les compensacions als passatgers pels retards de més de 3 hores en els vols, però no garanteix la gratuïtat de les maletes de mà a la cabina.
3: Les aerolínies podran continuar cobrant per l'equipatge de mà, però la nova reglamentació sobre drets dels passatgers les obligarà a ser més transparents. Les companyies aèries i els cercadors hauran de mostrar-ne el cost des del principi del procés de reserva. La reforma s'ha validat definitivament després de 13 anys de negociacions. La presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, creu que l'acord és bo tant pels usuaris com per les companyies.
4: Aquest acord reforçarà els drets dels passatgers, proporcionarà més claretat i previsibilitat a les nostres companyies aèries i mantindrà la competitivitat del sector.
3: L'acord preveu que les famílies puguin viatjar juntes sense haver de pagar extres per reservar seients de costat i obliga les aerolínies a informar els passatgers sobre com presentar les reclamacions.
1: Esports. Ara mateix ha acabat un partit que hi havia en marxa del Mundial de Futbol entre l'Iran i Nova Zelanda. Un partit que ha acabat amb empat a 2 gols. Un partit també marcat per la presència de la selecció iraniana en territori estatunidenc.
3: L'Aràbia Saudita i l'Uruguai han empatat a 1 aquesta matinada. Un resultat del mateix grup de la selecció espanyola que, de fet, beneficia el combinat de Luis de la Fuente, que no ha passat de l'empat a 0 contra Cap Verd, una de les seleccions més dèbils del campionat. El blaugrana Lamine Yamal ha entrat en la segona meitat després de 2 mesos de baixa per lesió i ha creat perill, però no ha aconseguit desequilibrar el marcador. Ara els 4 equips d'aquest grup estan empatats amb 1 punt. També ha jugat aquest dilluns Bèlgica 1, Egipte 1.
1: Marco Corella ja és oficialment nou jugador del Real Madrid fins al 2032, segons a un comunicat del Club Blanc. El Madrid pagarà al Chelsea 55 milions d'euros, més 5 en variables.
3: Aquest dimarts a les 9 del vespre juga el primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala, Barça, El Pozo, Múrcia, al Palau Blaugrana.
0: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimarts 16 de juny. Si acabeu de sortir de llit, heu de tenir en compte que aquest dimarts tindrem el típic temps d'estiu, amb sol al matí i amb ruixats a la tarda al Pirineu, unes precipitacions restringides entre l'Alta Ribagorça i el Ripollès, sense baixar cap al sud. La calor s'intensificarà més. S'esperen avui valors de fins a 37 graus a Ponent. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Barcelona el sol sortirà a les 6 i 17 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 10 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui hauria fet 43 anys l'actriu Verónica Echegui. Ens va deixar l'agost passat i els matiners volem recordar-la amb una de les seves frases cèlebres. El feminisme hauria de ser l'estat natural de les coses. Feministes hem de ser-ho tots perquè és un tema que engloba la societat.
0: Bona manera, sens dubte, per començar aquest matí. De fet, li donem corda al segon dia de la setmana amb una cançó que es va convertir en un dels grans èxits d'un duet que no ha parat o no ha parat de regalar-nos grans cançons. Un dimarts és menys dimarts amb Roxette.

0: Segur que l'heu reconegut i us ha portat bons records és, evidentment, It Must Have Been Love, una de les balades més destacades del duet suec Roxette, format per Mary Fredriksson i Pierre Giesel. No sé si sabeu que es va publicar inicialment l'any 1987 com una cançó de Nadal a Suècia, però la màgia del cine va fer la seva feina i va adquirir una enorme projecció internacional quan es va adaptar per la banda sonora de la pel·lícula Pretty Woman. Això va passar l'any 1990. Amb el pas dels anys, però, ha esdevingut una de les cançons més representatives de Roxette i una clara referència al pop romàntic de finals del segle XX. It Must Have Been Love continua emocionant generacions d'oients gràcies a aquesta combinació d'una lletra profunda, una interpretació més que memorable i una melodia que transmet una gran intensitat. La intensitat i la nostàlgia d'un amor perdut. Un 16 de juny de l'any 1990 aconseguia arribar al número 1 als Estats Units i avui hem pensat que no hi havia millor manera per començar el programa. Esperem que no hagueu perdut cap amor o que si l'heu perdut us hagueu recuperat més d'hora que tard i aquí us prometem que no us trencarem el cor i que us serem fidels. Paraula de matiners.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Arrenquem el programa de dimarts, 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Acaba de finalitzar, per cert, aquest partit entre
2: Iran
0: i Nova Zelanda. Ja ho diré bé,
2: serà un apassionant 2-2, ha estat entretingudor el partit.
0: No?
2: Diu, sí.
0: A més, hi ha la fanfària preparada ja i res, avui res.
2: No, però demà tens una Àustria-Jordània, que és a les 6. Et cau una mica malament, però el podràs veure després de matiners.
0: Em podrem anar informant.
2: I tens Argentina contra Argèlia a les 3. Per tant, quan arribis tindràs un partit, podràs veure Messi i després tindràs una Àustria i Jordània per desconnectar de matiners. És fantàstic.
0: Després també ho comentarem amb la Sònia Gelmà, companya d'esports d'aquesta casa, perquè, a més, també haurem de repassar l'empat ahir d'Espanya.
2: Amb Cap Verd, sí.
0: Que Cap Verd era un dels més fluixots,
2: és
0: no?
2: És una de les seleccions més fluixes del Mundial i Espanya va empatar a 0, però ha tingut sort perquè Uruguai ha empatat a 1 contra l'Aràbia Saudí, per tant, tot el grup està empatat. I no ha sigut tan greu com podria ser aquest empat a priori.
0: Bé, veurem com va passant, com va transcorrent el Mundial. Mentrestant, a partir de les 6 del matí, comença el matí de Catalunya Ràdio.
2: Doncs nosaltres, fidels a la nostra cita amb l'actualitat. Avui tindrem la consellera Núria Parlon per parlar del que està passant a Catalunya amb els tirotejos, que ja fa dies que ho anem tractant amb aquests 6 morts per tirotejos que hi ha hagut en les últimes setmanes. Tractarem la crisi al PSOE, perquè ahir va declarar Begoña Gómez a la seva vista preliminar i veurem què decideix el jutge. Després també parlarem del jurat popular, perquè serà una de les figures claus en el judici del cas Àndic i, per tant, veurem com es tracta, com afecta, com es gestiona. I després, arran de la trucada que vam avançar ahir al matí de Catalunya Ràdio, de la trucada d'Àndic al 112, parlarem amb un expert en trauma i membre de la secció de Psicologia d'Emergències del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya per veure l'altra banda de com es tracta una persona que està trucant alterada i que està trucant perquè li ha passat una cosa com el que li va passar.
0: Interessant,
2: eh? Després, si vols coses interessants, atenció a les novetats que explicarem de Xavier Novell.
0: Ui. Hi ha novetats de Xavier Novell?
2: Hi ha novetats, però no les sabràs ara. Les sabràs una mica més tard, a les 8. Després tindrem a la Carme Colomina aquí a l'estudi. Amb el Rafa Vilasanjuan i la seva secció parlarem d'immunització i avui a la teràpia boomer de Sergi Pàmies al Mundial de Futbol.
0: Home!
2: Ja sé que aquells mundials d'antes...
0: Com no.
2: Que no són... Quin és el teu primer record del Mundial?
0: Quan vaig néixer.
2: Sí, m'ha agradat. Per tant, 81, al Mundial d'Espanya.
0: Va ser un bon any, no?
2: No, jo no recordo el Mundial d'Espanya. El meu primer...
0: Àlex, bon dia.
3: Bon dia.
0: Va ser un bon any.
3: Al·lusions,
0: va ser un bon any.
3: Jo feia cromos del Naranjito, sí.
0: Doncs aquell any.
2: Fantàstic.
0: Allà vaig descobrir la meva passió per l'esport.
2: Exacte, sempre.
0: Sempre. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Vinga, va, 2 minuts, 1:15 del matí, i mentre dormíem, Àlex, al món passen moltes coses,
3: i he vist que pronunciaves alegrement sobre la selecció de Nova Zelanda.
0: Sí? Ai!
3: Home!
0: Què? Ah! Home!
3: Un antic amic nostre...
0: Tim Payne!
4: No será la copa de Jamal!
0: Tim Payne!
3: Home! No em cansaré de posar-la.
0: Home.
3: Ha debutat, eh? Aquesta matinada.
0: Amb... Com ha estat aquest debut, per favor?
3: Doncs molt bé. La veritat és que molt bé. Ha sigut titular.
0: Sí.
3: Ha jugat per la banda dreta, és lateral. No sé si la gent sap de qui estem parlant.
0: Clar, posem una miqueta en context perquè Tim Payne és un jugador de la selecció.
3: És el jugador més viral del Mundial.
0: Per què?
3: És la definició. Perquè un Instagram en argentí, que es diu El Carso, el va assenyalar com el futbolista més desconegut de la competició.
0: Era un repte viral, per entendre'ns.
3: Només tenia 9.000 seguidors a l'inici abans del Mundial.
0: Sí.
3: I en només 7 dies va aconseguir 4 milions de seguidors. No ha parat d'augmentar. Ara ja frega els 6 milions de seguidors a Instagram. Tim Payne és una autèntica celebrity allà
0: absoluta.
3: On va als Mundials, és a dir, als estadis. Avui s'ha notat, en el moment que n'ha ensenyat el seu nom, l'estadi aplaudit. Evidentment, hi havia molta gent amb expectació. La seva pròpia selecció l'ha convertit en imatge de marca del seu equip.
0: Clar.
3: No és l'estrella, ni molt menys.
0: Però...
3: Ara
0: ja marca.
3: Qualsevol tuit, qualsevol imatge a Instagram...
4: És boníssim.
3: Posant el catalana a Tim Payne. De fet, aquesta matinada, el seu nom, Tim Payne, ha sigut trending topic mundial a la xarxa social X i a l'estadi de Los Angeles, on es jugava aquest partit, era de llarg el jugador més celebrat. Tim Payne ha sigut titular i a les grades hi havia l'Instagramer que l'ha fet viral.
4: Ah, gran convidat. Clar.
3: Entre altres coses, perquè l'ha convidat la selecció, la federació neozelandesa...
0: Mireu en tot a ell.
4: Una mica de diferència.
3: Entre altres coses, perquè les vendes de les samarretes de la selecció neozelandesa també s'han disparat.
0: És que és boníssim.
3: Així, a més que... Mira, sentim Tim Carso... Ai, el Carso, perdó, no Tim Payne, sinó el Carso, que és aquest Instagram que el va fer popular,
0: sí,
3: dient i anunciant que efectivament se n'anava a veure el Mundial als Estats Units.
5: Así que en estos días nos estaremos yendo a Los Ángeles para ver el debut mundialista de Tim Payne. La idea es poder estar en la Copa hasta que termine la participación de Nueva Zelanda. Imagínense que ganan un partido, yo me vuelvo loco. Y ni hablar si hace un gol, yo ya lo dije. Tim hace un gol en el Mundial y en algún lado del cuerpo me lo tatuó.
3: Doncs ja té un repte plantejat.
0: Quina meravella.
3: Avui només desitjava que marqués un gol Tim Payne.
0: I ja quan ho vas explicar l'altre dia, i ja em vaig quedar amb aquesta història, que és fascinant, però és que te n'adones de com d'intel·ligent i divertits podem ser els humans quan fem coses com aquesta.
3: I poden
0: i
3: fer
0: quina meravella.
3: Que interessi el futbol a algú que no li interessa el futbol, com tu.
0: Com a mi, jo sóc fan de Tim Payne.
3: Exacte.
0: Ara seguiré Instagram. Gràcies, Àlex. Fins ara.
3: Adéu.
0: Un quart de 6 del matí i un minut amb aquesta història de Tim Payne que ens va deixar sorpresos fa alguns dies quan l'Àlex, evidentment, ens explicava que s'havia viralitzat gràcies a aquest repte d'aquest influencer argentí. I, mentrestant, avui també volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
6: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor gràcies a iniciatives com la d'Arrels Fundació. Des d'avui fins dijous impulsa l'enquesta de persones que viuen al carrer a Barcelona per saber en quina situació viuen les persones sense llar i quines són les seves necessitats. Per aconseguir-ho han fet una crida per assolir la xifra de 400 voluntaris. Preguntaran a la persona si ha patit violència, els motius pels quals va haver de deixar l'últim allotjament o si rep o no suport social per part de l'administració. Com sempre, identificar bé el problema és el primer pas per solucionar-lo.
0: L'actualitat a vegades ens atropella i hi ha notícies de les quals no parlarem i aquesta ens ha cridat molt l'atenció, Marta.
4: Sí, és el cas, per exemple, de l'última troballa de la Segona Guerra Mundial. Es tracta del vaixell japonès més conegut com el vaixell de l'infern que transportava presoners de guerra. S'ha trobat a les Filipines, a només 50 quilòmetres d'on ja es va pensar en el seu moment que s'havia enfonsat al setembre del 1944, però no havien trobat cap resta d'aquest vaixell. Aquest tipus de vaixells eren molt comuns durant la Segona Guerra Mundial, però la particularitat és que passaven molt desapercebuts amb la resta de la flota i això doncs portava que els ataquessin sense saber que hi havia presoners a bord i es calcula, atenció, que en vaixells com aquests hi van arribar a viatjar 125.000 persones, totes presoneres.
0: Doncs escolta'm, déu-n'hi-do aquesta història, quina troballa. Molt
4: sí,
0: bé.
4: Sí, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
0: És el comentari del dia de Marta Viana.
4: Déu-n'hi-do, home.
0: Déu-n'hi-do.
4: És que em sembla...
0: Déu-n'hi-do. Escolta'm, i amb quina bona notícia ens haguem al matí, Lara?
4: Doncs mira, una d'aquelles notícies que et fan recuperar una mica la fe en la humanitat.
0: A veure.
4: I és que els alumnes de primer d'ESO de l'Institut Escola de Cadaqués estan criant ous de tauró gat capturats accidentalment per pescadors.
0: Mira.
4: Es tracta d'una prova pilot que es va posar en marxa al gener i que s'allargarà fins a principis del curs vinent, quan alliberaran els exemplars nascuts. El tauró gat és una de les espècies més presents al Cap de Creus, que, tot i que no compta amb cap protecció, està molt afectada per la pesca accidental. El vincle entre els alumnes i els ous de taurons ha estat tal que fins i tot els han posat noms. És una iniciativa impulsada per la Fundació Latea, si ara ho escoltaràs. Sentirem a la Laia Guix, que és un dels membres d'aquesta fundació.
7: De moment tenim això, uns 19 ous aproximadament, cada un en diferents estadis de desenvolupament, l'etaquetes, perquè cada ou té un nom que els propis alumnes han escollit, doncs l'etaqueta és l'ou que tenim més desenvolupat, que esperem que neixi abans de final de curs i que, per tant, els alumnes tinguin l'oportunitat de veure el naixement, però després, al setembre, si tot va bé, tindrem l'opció de tornar-los al seu medi, al mar, i els alumnes podran com finalitzar aquest projecte alliberant els ous que duran aquest temps han estat cuidant i conservant.
0: Taquetes.
4: Que monos.
0: Clara, no ploris, que és només un nom d'un...
4: És preciós.
0: No,
4: és
0: tan cap a cada que és a cuidar ous.
4: Ai, mira, doncs, mira, acolliria jo uns ous a taurogat. Sí. A una peixera.
0: Allà amb els ous a la peixera. Sí. Tirem, per favor. 20 minuts pràcticament per arribar a 6:15 del matí. Tenim motius per saltar de llit. Segur que sí. Un d'ells ens el porta l'Ot Serra. Bon dia, Ot.
8: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit per als majors de 60 anys és apuntar-se al programa Vivim l'Estiu a Tàrrega, una iniciativa per combatre la soledat que organitza la Creu Roja Urgell. Tal com llegim al diari Segre, s'han programat una quinzena d'activitats, entre les quals visites guiades al Parc de Sant Eloi, al poble de Claravalls, xerrades sobre consells de seguretat, hàbits saludables i com valorar el temps. També un campionat de Rumicup, una caminada nocturna fins al Talladell i sessions de Cinefòrum. L'objectiu no és cap altre que fomentar relacions d'una manera més lúdica.
0: I a aquestes hores del matí també volem saber... Ui, com batega el cor, per ser, amb l'actriu Mariona Terés, que m'encanta l'entrevista...
4: No té pèls a la llengua, la Mariona Terés, mai.
0: No, de moment sembla que no, perquè ha explicat coses més que interessants.
4: Sí, ha passat pel podcast de la revista Vanitatis i ha explicat com amaga la seva identitat per lligar.
9: Te lleva 7 meses enamorada. ¿Cómo lo conociste?
10: Por una aplicación.
9: ¿Pero tú le dijiste desde el principio, oye, mira, soy actriz?
10: No.
9: ¿Tú esto lo ocultas?
10: Yo lo oculto.
9: ¿Se lo contaste en la primera cita?
10: Sí.
9: ¿Te reconoció?
10: Es que el mundo hetero a mí me reconoce poco. Claro, Cari, la Veneno, Paquita Salas.
9: Claro, tú eres un icono gay.
10: Luego las cosas que he hecho así como más hetero he salido poquito. El día siguiente me buscó y me dijo, claro, es que yo te he podido ver aquí y aquí, pero no me conocía. Y además tenía otro nombre puesto, me había puesto Mar.
9: ¿Te habías puesto Mar para que no te reconocieran?
10: Para que no me buscaran. Casi nadie me reconocía en la aplicación. Una persona sí que me dijo, yo te conozco, ¿no? Y yo, sí, no sé.
0: Doncs m'agrada molt. M'agrada molt que digui, clar, que els heterosexuals en totes les pel·lis que he fet i sèries gais no em tenen gaire ubicada. Està molt bé. I també el cor batega amb Dani Rovira.
4: Sí, l'actor protagonista de la pel·lícula Chopi i dos bascos ha parlat de la fama i l'èxit després del boom d'aquella pel·lícula. Ho ha fet el podcast En clave de Rhodes amb James Rhodes a la cadena SER.
11: Yo no sé ser famoso, James. Ni sé, ni me gusta, ni valgo, creo. Cada vez me dan más pereza este... baile de máscaras, ¿no? En el que sí. Se ha convertido un poco todo, ¿no?
12: Sí.
11: Porque de repente mi cabeza, mi vida, mi cuerpo, mi imagen se convirtió en un templo totalmente corrompido y violado e invadido por diferentes circunstancias, ¿no?
0: No ho va portar gaire bé, eh?
4: No.
0: No ho va portar gaire bé. Quan va saltar la fama Dani Rovira amb la parella, que no me'n recordo ara com es diu.
4: Amb la Clara Lago.
0: Amb la Clara Lago. En tenir allà uns mesets una miqueta complicats.
4: Sí, però està bé també que es parli d'aquesta manera tan obertament de... que no m'agrada l'èxit ni la fama.
0: 6:08 del matí. I a aquestes hores també tenim ganes de saber quins sons deixa la ràdio.
4: Doncs al matí de Catalunya Ràdio, Gossos, home, ens va anunciar el seu retorn als escenaris amb una nova gira l'any que ve, coincidint amb els 20 anys de la cançó Corren.
13: 20 anys d'Oxigen, d'aquell disc, que va ser el disc que d'alguna manera per segona vegada ens va tornar a posar a dalt tot el panorama.
14: Nosaltres som un grup que creiem que hem tingut dos moments importants, no? Quan vam començar la base acústica, va ser increïble el lloc on vam arribar. De cop vam arribar a tocar, no sé si a terra, però ens hi vam acostar, i els 2000 vam estar pedalant molt fort, com et deia abans. I crec que el premi de tot plegat va ser... no només l'Oxigen, el disc anterior, l'Ol 8 també va ser un disc amb grans cançons.

0: 7 minuts, arribem a 6:15 del matí. Escolta'm, que ho fem per la Porta Grossa. Què passava tal dia com avui, Marta?
1: Doncs mira, un dia com avui sortia el tema de Bob Dylan, Like a Rolling Stone, versionat en aquest cas pel Rollings, un tema que durava més de 6 minuts i que les ràdios al principi no van voler emetre, però que es va acabar publicant perquè era molt llarga, però sí, també molt bona. La lletra de la cançó surt d'un text d'unes 20 pàgines que va escriure Bob Dylan i a partir d'aquell material doncs, es va acabar sortint aquest tema, un manuscrit de la lletra que per cert es va vendre a una subhasta per 2 milions de dòlars i això va aconseguir tot un rècord per un manuscrit de música i la revista Rolling Stone la va situar aquesta cançó al número 1 de la seva llista de les 500 millors cançons de tots els temps al 2004 i al 2010.
0: Recordant Like a Rolling Stone ara mateix als matiners de Catalunya Ràdio, quan sona aquesta sintonia vol dir que ens hem de posar al dia i saber quin dia ens espera astrològicament parlant. Ens ho explica en Sergi Tous d'Astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
2: Bon dia, matiners. Avui, dimarts 16 de juny, la Lluna és a cranc i s'ajunta amb Mercuri, així que pot ser un dia de molta memòria emocional. Podem estar més sensibles, més nostàlgics o amb ganes de parlar de coses que normalment guardem a dins. També poden aparèixer converses familiars, records o intuïcions que val la pena escoltar. Així que avui no cal entendre-ho tot de cop, només cal parar atenció al que es mou per dins.
0: Doncs ja tenim el consellet del dia fet per la gent d'Astrocat.cat i avui també volem saber qui bufarà espelmes aquest dimarts 16 de juny.
1: Doncs avui felicitem amb tota l'alegria del món l'etern Jordi Hurtado, home, el mític presentador. Tira-li algú que s'ho mereix.
0: Home, per favor, Jordi, sisplau. Viticisme de la televisió.
1: El mític presentador de televisió avui bufarà 69 espelmes. Avui també estaran de celebració l'actor i director de cinema, Daniel Brühl, perquè en fa 48. I li acabem dient anys i anys per molts anys al cantant, influencer i presentador espanyol, Xuso Jones.
0: Home, perdona, un altre aplaudiment a Xuso Jones.
1: Suma un any més i arriba als 37. Que tingueu un molt bon dimarts i felicitats des del programa més matiner de la ràdio.
3: Els matiners. L'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
0: Fent camí cap a 6:15 del matí, era un 16 de juny de l'any 1997 quan el grup anglès The Verve publicaven aquesta meravella que es diu Bittersweet Symphony.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio entrevistarem la consellera d'Interior, Núria Parlon. A partir de les 10, la periodista Carme Colomina ens presentarà el seu llibre Europa és un estat d'ànim. I a les 11, amb Sergi Pàmies, conversarem sobre el Mundial de Futbol. A la tarda tindrem el 19è capítol de la gestoria d'emocions. I Cristian García parla amb tot un referent de la vela adaptada, Dani Anglada.
0: Recupera tots els programes a l'àvia web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dimarts 16 de juny. Ben tornada, en Alfonso.
3: Gràcies, bon dia.
2: Trobar a faltar.
3: Mira, jo també.
2: Amb l'Anna repassem els titulars d'aquest matí. Amb el conflicte de l'Iran encarrilat, la guerra d'Ucraïna torna a guanyar protagonisme.
3: De fet, centrarà l'atenció i el debat de la cimera del G7 que es fa a Evian, a França, i on avui hi haurà precisament el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Donald Trump va dir ahir que ara cal ocupar-se d'aquest conflicte del d'Ucraïna. També va assegurar que l'estret d'Hormuz estarà completament obert divendres quan els Estats Units firmin l'acord de pau amb l'Iran i va advertir que de moment no preveu aixecar les sancions a Teheran.
4: No aixequem sancions, de moment. És realment una qüestió de comportament. Si els iranians fan el que se suposa que han de fer, l'aixecament de sancions començarà a tenir efecte.
2: L'acord entre Washington i Teheran mira de reull el que pugui passar al Líban.
3: L'enfrontament entre Israel i la milícia xiita i proiraniana Hezbollah sembla que és l'únic que podria fer descarrilar l'acord de pau d'aquí a divendres, que és quan es signa. L'Iran assegura que els Estats Units han de garantir que Israel aturarà aquesta ofensiva per mantenir viu l'acord.
5: Els Estats Units han de complir els seus compromisos en virtut d'aquest memoràndum d'entesa i garantir que el règim sionista també compleixi els seus compromisos d'aturar la guerra al Líban.
2: Israel, però, no té cap intenció de marxar del sud del Líban.
3: Benjamin Netanyahu s'ha desmarcat de Donald Trump.
6: El president Trump i jo ens coneixem des de fa molts anys. Ell és el president dels Estats Units. Jo sóc el primer ministre d'Israel. Sovint ens posem d'acord i també hi ha casos en què no ho estem tant. Sóc responsable dels interessos de seguretat d'Israel.
2: El magistrat Juan Carlos Peinado deixa en l'aire si retira el passaport a la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez.
3: Ho decidirà a les pròximes hores. Després de la vista preliminar d'aquest dilluns, el jutge també ha de resoldre si envia o no a judici la parella del president espanyol. Té 3 dies per fer-ho.
2: De fet, no és l'únic front judicial que esquitxa el president espanyol.
3: L'altre front és el que té com a implicat principal Santos Cerdán, ex-número 3 dels socialistes espanyols. L'informe de la Guàrdia Civil reforça el seu rol de líder de la trama, que s'hauria dedicat a frenar causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez. Els investigadors recullen que Santos ordenava pagar els viatges de l'Eire Díez amb fons del PSOE i supervisava les operacions de l'entramat.
2: I José Luis Rodríguez Zapatero demana més temps per explicar l'origen de les joies que van trobar al seu despatx durant un escorcoll policial.
3: Sí, demana al jutge que ajorni la seva declaració. Manté, en canvi, la citació de demà i dijous en relació amb el cas Plus Ultra, on està imputat per tràfic d'influències i blanqueig de capitals.
2: I atenció a aquesta dada. Més del 40% dels joves afectats per la crisi de l'habitatge creuen que la seva salut mental és regular o dolenta.
3: Ho diu un informe elaborat pel Consell de la Joventut d'Espanya, Fat Joventut i Oxfam Intermón, que també alerta que els joves que treballen dediquen gairebé un 50% del sou a l'habitatge. Julia García, coautora de la investigació.
7: Hablamos de jóvenes que hacen cuentas cada mes para garantizar el alquiler, que comparten piso por necesidad, que temen volver a casa de sus padres y madres si algo falla o que sienten cada vez más lejos algo tan básico como construir un proyecto de vida propio.
3: Per això proposen reforçar serveis i atenció psicològica, potenciar les polítiques d'habitatge assequible.
2: I al Palau Robert de Barcelona obre al públic la primera gran exposició retrospectiva dedicada a la fotògrafa Anna Turbau.
3: Un any després de la seva mort, la mostra la reivindica com una de les pioneres del fotoperiodisme català a través d'una selecció del seu arxiu de més de 40.000 negatius. L'exposició recupera imatges inèdites marcades pel compromís social de Turbau, com els retrats de les internes de la presó de Batràs o les comunitats gitanes de Ripollet.
2: Gràcies, Anna.
3: Fins ara.
2: Dos quarts de sis del matí, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
8: Bon dia.
2: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
9: Bon dia.
2: Arrenquem, cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
8: Avui amb varietat de temes a les portades del dia, però amb el debut d'Espanya 0-0 al Mundial de Futbol. Com a tema transversal, un fiasco per començar, titula El Periódico. Espanya s'estavella contra Cap Verd, llegim a l'Ara. Amb ulls de Madrid, El País, una Espanya sense gol punxa en el debut. I qui parla més clar? El Mundo. Depriment, empat davant la ventafocs africana del Mundial. Acompanya la notícia i amb una foto de Lamine Yamal desesperat.
9: Altres temes de portada. La Vanguardia obre l'edició explicant que el govern espanyol aporta 719 milions a la gigafactoria Dia de Móra la Nova. En canvi, tant l'Ara com el País aposten per la informació internacional. El G7 confia que la reobertura d'Hormuz estabilitzarà l'economia i el País explica que la resistència a Israel posa en risc l'acord de pau.
8: Encara a Madrid, El Mundo obre l'edició apuntant al PSOE i llegim que els socialistes van activar la claveguera 16 hores després de la carta de Sánchez.
9: I l'Ara explica que el PSOE i Sumar pacten despenalitzar les injúries al rei.
2: Hi ha avui unanimitat als editorials dels diaris en parlar sobre l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran que s'ha de signar divendres.
9: La Vanguardia recorda que d'aquí a divendres qualsevol guspira pot fer saltar pels aires el fràgil pacte que ha de garantir 60 dies de treva i la reobertura de l'estret d'Hormuz.
8: El diari del grup Godó remarca que a ningú se li escapa que l'amenaça més gran per fer descarrilar l'acord és Israel i el seu primer ministre Benjamin Netanyahu.
9: L'Ara, El Mundo i El País coincideixen a destacar el titular de l'editorial que aquest pacte no és cap victòria per a Donald Trump, sinó que més aviat mostra un fracàs.
8: L'Ara destaca que l'escenari és inestable i fràgil a l'Orient Mitjà d'entrada perquè ningú creu que n'hi hagi prou amb 60 dies per arribar a un acord sobre la qüestió nuclear i el propi memoràndum ja preveu allargar aquest període.
9: El diari considera que el règim teocràtic iranià té ara la paella pel mànec i aprofitarà la situació de força obtinguda en el camp de batalla per reforçar-se internament.
8: El Mundo subratlla que l'Iran salt d'aquest conflicte sense renunciar a cap actiu estratègic clau.
9: I afegeix que lluny de dissipar-se l'horitzó del tauler global, s'obre una nova etapa d'incertesa.
8: El País remarca que si la guerra acaba d'una vegada ho farà sense que s'hagin arribat a conèixer els motius pels quals va començar.
9: El rotatiu de Prisa creu que aquest acord és una solució provisional d'un problema que mai hauria d'haver existit.
8: El periódico titula L'Iran guanya la pau i destaca que el règim dels ayatolàs té una situació més favorable del que es preveia a l'inici de la guerra.
9: També destaca que si l'acord es consolida, la distància entre els objectius inicials i els resultats obtinguts serà evident.
2: I a la premsa digital, Sílvia Solanes, molt bon dia.
10: Bon dia.
2: Qui diu prou?
10: Doncs les famílies, davant el conflicte educatiu. La federació que agrupa les associacions de famílies avisa que ningú hauria de fer vacances i no s'hauria de fer una pausa a l'estiu com si res, sinó que s'hauria de treballar des de ja. Recordem que aquest divendres acaba el curs. I no només això, sinó que també reclamen participar del debat, ho han dit a BTV.
2: La cara fosca del turisme eivissenc.
10: Doncs un hotel en ruïnes on malviuen els treballadors del turisme eivissenc. Llegim la història al diario.es que relata que al voltant d'un centenar de persones resideixen, si és que es pot dir així, en una estructura a mig fer, sense parets, abandonada des del 2010. L'Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia, del PP, intenta fer-los fora i enderrocar-ho, però la promotora ara el vol acabar.
2: Qui fa neteja?
10: Corina Larsen, que ven les joies que li va regalar el rei Joan Carles. Segons la Razón, la polèmica amant del rei emèrit ha recaptat ja 850.000 euros gràcies a la subhasta de part de la seva col·lecció. S'anunciaven sense dir l'origen, només amb la descripció que pertanyien a una distingida lady europea. Una de les peces que va permetre descobrir que eren seves és un braçalet de diamants d'una joieria de Madrid.
2: I avui Lego alerta, torna a ser notícia, però no per fer cap proposta.
10: No, si en tens també l'expliquem.
2: Ah, de què?
10: La proposta.
2: Jo per Lego?
10: Sí.
2: Que em paguin jo, ja tot el que dic.
10: Ah, d'acord. Bé, us expliquem aquest tema. La policia ha recuperat gran part d'una col·lecció de peces de Lego robades i valorades en 10.000 euros. Han detingut el suposat lladre, que les havia pres ni més ni menys que del seu veí.
2: Home, però vés a robar més lluny, fill.
10: Exacte.
2: Home, no casa del costat, que t'enganxaran de seguida.
10: Això ha passat a Elx, al País Valencià. La investigació va detectar una venda massiva de Legos de segona mà a càrrec d'un únic individu. Llegim el debate.es, en veiem una foto amb jocs de muntat de Star Wars o un casc de Ferrari.
2: I avui hem tingut una altra nit amb temperatures elevadíssimes. Sembla que ens espera un dimarts de ple mes d'estiu.
8: Sí, de molta més calor intensa. S'esperen, atenció, màximes de 34 graus a les comarques de Girona, de 35 a la Catalunya Central i fins i tot de 37 en alguns punts de Ponent. Avui calor d'estiu que ens acompanyarà, de fet, aquests darrers dies de primavera. Temps assolellat, amb ruixats, això sí, de tarda, només al Pirineu.
2: Mira, res, pràcticament 6 minuts, arribem ja a 5:45 del matí. Recordem que fa pocs minuts ha acabat el partit Iran-Nova Zelanda del Mundial de Futbol amb empat a 2, partit amb el qual també Iran s'ha estrenat al campionat, una selecció, doncs, home, que ha tingut molts problemes per l'administració Trump. Aquestes hores vull connectar amb una de les enviades especials de Catalunya Ràdio al Mundial, evidentment és la Sònia Gelmà. Sònia, molt bon dia.
11: Hola, bon dia.
2: Què tal, com està, Sònia?
11: Bé, de fet, per mi és bona nit, encara no...
2: Quina hora tenim? Quina hora tenim?
11: Aquí falten 20 minuts per les 12 de la mitjanit.
2: Doncs res, deixem agafar el llit tan aviat com sigui possible. Sònia, vull parlar amb tu perquè ens expliquis una mica també com ha anat aquest partit.
11: L'Iran-Nova Zelanda, eh?
2: Sí.
11: Perdona, perquè és que hi ha tants partits i he estat a l'Espanya-Cap Verd. No...
2: Exacte, fem primer l'Iran-Nova Zelanda, si et sembla.
11: Bé, l'Iran-Nova Zelanda era, gairebé et diria, hi havia més interès pel tot el tema geopolític esportivament parlant, però vaja, que tot i així, un debut amb empat per part... d'Iran, s'avançava a Nova Zelanda, empatava Iran, es tornava a avançar a Nova Zelanda i empatava Iran, i ha estat a Los Angeles, i amb aquest empat, doncs, després del partit, ara la selecció iraniana que torna cap a Mèxic, que és on es troba concentrada. Als Estats Units només entra pels partits. Uh-huh. Entra, juga i se'n torna cap a Mèxic, on es troba concentrada durant tot el Mundial davant la situació en la que, de fet, venen pràcticament jugadors i staff, perquè hi ha hagut molts problemes amb els visats per la resta de la delegació. Els Estats Units, que en aquest sentit ha estat tenint en compte que estaven en guerra, tot i l'acord de pau de fa dos dies, es mantenen les, diríem, les mesures que s'havien pres habitualment, i ha estat gairebé històric que en un Mundial s'enfronten dues seleccions, vaja, s'enfronten. Mm-hmm. Una juga al país d'aquella amb la que està en guerra. Això
2: clar.
11: No estava previst, diríem, d'inici. Tot i així, mira que Iran, abans del Mundial, va amenaçar no venir, que no es donaven les condicions per poder disputar el Mundial. Finalment, la FIFA i tota la gestió diplomàtica, doncs, va aconseguir que, esportivament, com a mínim, la selecció d'Iran competís en aquest Mundial d'Estats Units, com a mínim només els partits. Insistim que la concentració, per això, la fan a Mèxic.
2: Sònia, recordem també, o expliquem quin ambient hi havia a la grada, perquè no sé si hi ha hagut algun incident avui al partit. Recordem que Trump havia prohibit fer nit als Estats Units a una selecció iraniana i hauran de, com estaves dient, tornar cap a Tijuana.
11: Sí, no, en principi el dubte, vaja, durant el partit el que hem vist és que hi havia òbviament molta part de l'afició local, hi ha molta immigració amb antecedents a Iran, a Estats Units, que han estat animant els seus futbolistes. També és cert que part d'aquesta afició és bastant contrària al règim que hi ha a Iran, tot i així, en aquest cas han estat animant esportivament els seus futbolistes i no consta de moment incidents. Jo suposo que amb el pas de les hores anirem veient, insisteixo, que això ha estat a Los Angeles i que
2: clar,
11: jo estic una mica lluny a Tennessee. El que hem pogut veure per la transmissió era tot bastant del que seria un partit de futbol. Després, de ben segur que en sabrem més coses.
2: Molt bé, escolta'm, per cert, ahir també vam viure un empat, jo diria que inesperat, entre Espanya i el Cap Verd, no?
11: Molt inesperat, molt inesperat. És la primera gran sorpresa del...

0: entre les favorites, vull dir, és que no és com d'altres mundials.
1: Estava escoltant així aquesta matinada, no?, que Cap Verd, diguem que és una de les seleccions més fluixetes d'aquest mundial.
0: Sí, ja et dic, és una de les quatre debutants en el rànquing FIFA, està molt avall, no tenia cap resultat històric fins al moment. De fet, després del partit parlàvem amb Bosinha, que ha estat el porter, que ha estat l'heroi del seu país, que té 40 anys, que no s'ho podia creure el que havia viscut, que havia viscut un dia somiat per ell, que per cert explicava que la seva mare no havia pogut venir al partit per problemes amb el visat, que és una de les coses que està passant en aquest Mundial, per problemes amb el visat, que es veu que havien canviat les taxes, que resultava molt car portar la mare i els germans. Ha explicat que de cara al segon partit sí que ho faran, però vaja, que el dia històric l'ha viscut sol als Estats Units amb els seus companys, perquè li hagués agradat que fos la seva família, però per problemes de visat no ha pogut ser.
1: Doncs escolta'm, Sònia, t'agraeixo que hagis passat pels matiners de Catalunya Ràdio, una de les enviades especials de la ràdio, evidentment, al Mundial. Sònia Gelmà, descansa. Ens escoltem aviat.
0: Vagi molt bé, gràcies.
1: Una abraçada. Adéu, Sònia. I a aquestes hores del matí, com sempre, repassem alguns apunts culturals amb la Marta. Marta, per on comencem?
2: Doncs mireu, amb previsions per avui mateix. La primera, al Teatre Lliure de Montjuïc, on es podrà veure l'espectacle que és això, és un muntatge fet per la companyia José i sus hermanas, que han treballat conjuntament amb un grup d'alumnes de tercer d'ESO de l'Institut d'Escola Antaviana de Barcelona. Això ho podreu veure a les 11 del matí i a les 5 de la tarda. I avui al vespre, en aquest cas al Palau Sant Jordi, música. Concert del pianista i compositor italià Ludovico Einaudi al Palau Sant Jordi, això és a 8:45 del vespre, i si voleu un altre tipus de música...
1: A veure...
2: Doncs al Palau de la Música, en aquest cas, Víctor Manuel. Hey, solo pienso en ti,
1: juntos de la mano, se les ve por el jardín. Que Víctor Manuel presenta disc.
2: Sí, solo a solas conmigo.
1: Caramba, noi.
2: Si el voleu veure, és avui a les 9 del vespre. Em sembla que encara queden algunes entrades per veure'l al Palau de la Música.
1: I ho estàvem comentant aquest matí, de fet, al butlletí de les 4. Jo també m'he emocionat, perquè si sou fans de Cop de Rock, tenim bones notícies per vosaltres. Si em mires així, em faràs perdre de vista
2: aquest món. Cop de Rock tornarà al Teatre Coliseum per celebrar els 15 anys del musical. Tornarà, en aquest cas, amb una versió inspirada en l'espectacle original de Dagoll Dagom, i es podrà veure del 3 al 6 de setembre. Per tant, només 5 funcions que es faran al Teatre Coliseum. I al capdavant hi ha la productora La Barca, que ja va estrenar a l'Atlàntida de Vic i va exaurir totes les entrades.
1: 6:45 del matí, pràcticament 2 minuts. Avui movem el dial fins l'any 2010. Lluís Gavaldà explicava el programa Eduqueu les criatures de Carles Capdevila els reptes que afrontava dia a dia en compaginar la vida d'artista amb la paternitat. Així explicava la seva història amb els biberons.
3: Per fer la mesura de la llet que necessita pels cereals, faig servir un biberó de quan era un nadó. És el mateix biberó amb el que xuclava desesperat les llets congelades de sa mare i les altres en pols que li preparava son pare. És el mateix que traginàvem dins la bossa, juntament amb les 1.500 coses més cada cop que sortíem de casa. El Lluc sap que el faig servir per raons sentimentals, i potser per això no es queixa ni em diu, com de costum, que ja és gran. I ja ho sé, que faig el ridícul una mica. No sóc tan ruc. Però què voleu que us digui? Aquest biberó atrotinat per mi és l'últim recordatori del nen petit que he tingut tot aquest temps a casa, i que ara noto que se m'esmicola entre els dits cada cop que el repasso amb la mirada.
1: Recordant el pas de Lluís Gavaldà pel programa de Carles Capdevila, Eduqueu les criatures. I quan pràcticament falten 12 minuts per arribar a les 6 del matí a Corea del Sud, falten 12 minuts per la 1 del migdia. I allà aquí tenim, home, doncs el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Bon dia, Guillem.
4: Bon migdia, matiners. Amb els cirerers encara plens de flors, a la ciutat coreana de Gangneung va començar ahir la celebració del Festival d'Anoje, una celebració mil·lenària i de les més importants i turístiques del país. Durant 4 setmanes de cerimònies i celebracions, la població de la zona resa a la divinitat de la muntanya per quedar protegida de desastres naturals i així poder viure en pau i prosperitat. Durant aquestes festes es vesteixen amb robes tradicionals i ballen i canten cançons populars. Com tota festa que es fa popular i que implica a molta gent, els autòctons fa anys que denuncien que s'està perdent la seva essència per convertir-la en un espectacle pels turistes. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Corea pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: Moltes gràcies, Guillem. Fent camí cap a les 6 del matí. A partir de les 6, evidentment, Maiol Roger comença una altra edició del Matí de Catalunya Ràdio.
5: Doncs avui molt pendents de l'agenda judicial del PSOE. Sí. Dia d'agenda, agenda, ja ho hem decidit. De l'agenda judicial del PSOE, pendents de la decisió del jutge sobre el passaport de Begoña Gómez, de la declaració de Masi, que la fa de Zapatero, i també de la compareixença de la directora de la Guàrdia Civil davant del Senat. També tindrem la consellera d'Interior, Núria Parlon, a qui li preguntarem, no només per les crítiques que va fer ahir Francisco Marco als Mossos d'Esquadra per la investigació a Isaac Andic, sinó també pels tirotejos a Catalunya i les últimes novetats que hi ha hagut sobre la investigació del tiroteig que hi va haver el dia de la visita del Papa. També parlarem del jurat popular, perquè el cas Andic es jutjarà amb jurat popular, i una mica quin paper hi juguen totes aquestes novetats que anem sabent en aquesta configuració del relat que després el jurat ha de decidir. I tindrem novetats sobre el Xavier Novell. Atenció, heu d'estar atents.
1: Intens, intrigat, jo ja, estic. Ja. Des de les 5 del matí que estic. Diu, què passa? No què ho sabem. Passa?
5: Doncs ja ho
1: sabreu. Molt atents al Matí de Catalunya
5: ja
1: Ràdio.
5: Ja ho sabreu.
1: A no ens pots donar cap pista?
5: No.
1: Ah. Aviam. No sé, per fer-hi un bon am.
5: Novetats sobre el Xavier Novell. Una pista, no jugarà al Mundial de Futbol.
1: Val. No, és que tinc tantes opcions.
5: És una pista. Ni es presentarà Gran Hermano, ni...
2: Ai, mira, doncs.
5: Ni serà eurodiputat.
1: En tinc una, però no la puc dir.
5: Saps? No sé. En fi, després parlarem amb Carme Colomina, que ens presenta un llibre sobre Europa. Amb Rafa Vilasant Juan, avui, la secció de ciència. Parlarem sobre immunització. I a les 11, Sergi Pàmies ens fa el Mundial Boomer.
1: Ja veuràs tu.
5: Ja veuràs amb el Mundial.
1: Doncs vinga, d'aquí 10 minuts arriba una altra edició del Matí de Catalunya Ràdio. Abans, per això, ara que ja heu fet el primer cafè del dia amb tots nosaltres, també és moment de descobrir la dada Maiol.
5: Va, i parlàvem sobre les audiències del Mundial. Avui més dades sobre tele.
1: Home, malalts de tele. Una de les millors sintonies que s'ha fet.
5: Meravellosa. A més d'aquestes que sents els primers compassos i dius, pam.
1: Malalts de tele.
5: Quina és la transmissió no futbolística més vista de la història d'Espanya?
1: Home,
5: i a més, si em dieu, l'audiència ja, punt extra.
1: Crec que va ser Gran Hermano i OT, o OT i Gran Hermano.
2: O un Eurovisión.
1: O un Eurovisión.
2: OT o Gran Hermano, potser.
1: Jo crec que ho va superar OT o Gran Hermano.
2: OT, la final.
1: OT, sí.
2: La final d'OT.
1: Però després va haver-hi Gran Hermano, eh?
2: Ja, és que...
5: Molt bé, heu encertat amb OT. Quina audiència?
1: OT va fer 80.
2: 70. Hòstia, nois.
5: 68% de share, 12,8 milions d'espectadors. En el número 2, l'Eurovisió de 2002, en la que es presenta Rosa López. Per tant, derivada d'aquesta. En el número 3, l'últim capítol de Médico de Família.
1: Home!
5: 10 milions i mig d'espectadors, 56,3% de share. És veritat que té més share la final de Gran Hermano 1, amb un 71% de share, 9 milions d'espectadors. I al cinquè lloc, la final de Gran Hermano 2.
1: Imagina't,
5: amb 9 milions i 60,7% de
1: veus?
5: Share.
2: Quina barbaritat de gent, eh?
1: Home, és que a l'època ho té Gran Hermano i tot això, i suma-li clar, la ressaca d'Operación Triunfo amb la final de Rosa López d'Eurovisió.
5: I entre mitja milió d'agora amb Médico de Família, quina gran sèrie.
1: Això és un xafarranxo televisiu.
5: Oi, sí.
1: Gràcies, Maiol.
5: A disposar.
1: Fins ara.
6: Senyores i senyors, bon dia.
7: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel Matí de Catalunya Ràdio.
6: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
8: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència.
9: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
10: Jo havia cantat a l'Església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
11: Sí.
10: I, ostres, era davant del Sant Pare, no?
6: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell, no era ella.
2: És veritat que la cara estava rara.
6: Era Shakira o no era Shakira?
2: Jo estic segura que sí.
7: De dilluns a divendres de 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
12: Evitem el soroll.
13: Ens allunyem de les estridències.
12: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
13: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
14: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
12: Un informatiu sense presses.
13: Per donar context als grans titulars.
14: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
7: El Mundial de Futbol, El Club de la Mitjanit.
11: El Mundial més llarg de la història a Catalunya Ràdio.
15: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
11: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
7: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
11: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
0: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
11: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
7: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
0: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
11: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
7: Hi ha altres maneres de llevar-se, però totes són més tard. Nosaltres som els matiners.
1: I Xinutxano, que estem fent camisa cap a les 6 del matí fent els matiners a Catalunya Ràdio, 93207474, telèfon, com sempre, que podeu utilitzar si teniu ganes de trucar-nos en directe. Home, Sònia, molt bon dia. La Sònia s'ha quedat adormida. Sònia?
16: Sílvia!
1: Ai, per què li dic Sònia tota l'estona? Sílvia, bon dia!
16: No et recordes de mi.
1: No, filla, que... M'han dit quatre...
16: Saps? I t'he trucat contra gent.
1: M'han dit quatre vegades que... qui ets? I jo avui vaig una miqueta lent i t'estic canviant el nom tota l'estona. Com estàs?
16: Soc la Sílvia. Te'n recordes que vaig parlar amb tu una vegada, que tenies un dinar... amb molta gent, i em vas dir, a veure, Sílvia, tu com ho veus? Com em sortirà?
1: Però, Sílvia, me'n recordo perfectament, no perfectament, i no vaig lligar gaire, em sembla.
16: No, ja, i vaig donar records a la Marta, que estava una mica fònica, fixa't si me'n recordo de tot això.
1: Escolta'm, i com et va la vida, Sílvia?
16: Molt bé, aquí escoltar-vos cada dematí. Com esteu vosaltres?
1: Doncs mira, ens queden 3 setmanes per acabar la temporada, Sílvia, que passa la temporada volant.
16: Quan?
1: 3 setmanes.
16: Ja, però ja agafeu vacances?
1: Home, sí. El 3 de juliol.
16: Ah, escolta, sóc com els dels col·les, tu?
1: Home, no.
2: Una mica més, allarguem una mica més.
1: Però, a més, pensa que nosaltres ens llevem molt més d'hora que el col·le.
16: Clar, però, mare de Déu, que vés guanyar la vida una a la ràdio.
1: Sí, sí, ja t'ho explicaré. Escolta'm, Sílvia, com es presenta el dia?
16: Bé, aquí ja comencem la jornada intensiva, entrem una mica d'hora... Però, bueno, després de les 4 ja, mira, plego, tu.
1: I a quina hora ens anem a dormir? Recorda-m'ho, Sílvia.
16: Bueno, ahir vaig anar-me a dormir, que serien les 10 i quart, així, però intento fer les 6 o 7 hores de dormir, eh?
1: Bueno, i la calor com la portem?
16: Digue'm?
1: La calor com la portem?
16: Molta calor, molta calor.
1: Fem un calor aquests dies.
16: Aquí a Barcelona fa molta calor. Bueno, jo visc a prop del Camp Nou, eh? Però igualment fa molta humitat aquí a Barcelona.
1: Aquests dies es nota.
16: El que passa és que jo la calor la porto bé, Xavi, perquè a mi m'agrada l'estiu.
1: Ah, veus? A mi també. Tu ets de les meves, doncs. A mi m'encanta.
16: Jo sí. A mi a l'hivern em fa molta tristesa, que ja surt de la feina, tot
1: fosc,
16: ja no pots fer res.
1: És horrorós.
16: I a gent li agrada el tipus d'hivern perquè està a casa. A mi no m'agrada estar a casa, a mi m'agrada sortir, i tu.
1: Doncs escolta'm, Sílvia, ho he de deixar aquí, que he de saludar l'Eloi Cordomí, que ens ha d'explicar un fet meteorològic avui, una curiositat que tinc ganes de que ens ho comenti.
16: També escolta, digue'm. I ara d'agost, digue-li al del temps, al Colomí...
1: Sí, el temps aquí, el temps aquí.
16: Vale, que ara d'agost venen les estrelles de la noche de Sant Lorenzo.
1: Sí, les llàgrimes de Sant Llorenç.
16: Sí, que això, que Pau Descansi, ma mare sempre m'ho deia... I el meu avi es deia Lorenzo, i per això sempre me'n recordo de tot això.
1: Ah, bueno, tot lligat.
16: Sí, però bueno, que som aquí fins i petonets de la marxa.
1: Sílvia, un aplaudiment.
16: I a tothom.
1: També un petonar, Sílvia, gràcies per trucar-nos.
16: Escolta, gràcies a vosaltres, que us enyoraré quan n'esteu, però disfruteu de la vida, que són 2 dies.
1: Ara, sí. Aquest és el missatge. Un petonet, Sílvia.
16: Vinga, una abraçada per tothom.
1: Que vagi bé. Adéu.
7: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: Cordomí, bon dia.
17: Bon dia, bona hora.
1: Has vist, que ens recorden les llàgrimes de Sant Llorenç.
17: Sí, les tindrem presents. Les tindrem presents a l'agost, quan toqui. Però avui és que toca una altra cosa.
1: Què ens expliques des de la muntanya?
17: A veure, avui des de la muntanya i des de qualsevol lloc passa una cosa, que és el dia de l'any que el sol surt més d'hora. I, per tant, per uns matiners com nosaltres, això s'ha de celebrar.
1: Sí, falten 2 minuts per les 6 del matí, i almenys aquí, des de l'estudi de la ràdio, ja veiem que surt el sol.
17: Mira, a Barcelona avui el sol concretament sortirà a les 6:18, però està pràcticament empatat amb ahir. Ahir va sortir a les 6:17:55 i avui a les 6:17:54 segons. Per tant, són pocs segons de diferència, un segon avui, però vaja, tècnicament avui podem dir que és el dia que el sol surt més d'hora. Ah. I és un moment que vull aprofitar també per compartir amb vosaltres una sensació, un so molt especial que se sent aquí a muntanya, de fet en molts llocs del país, però també especialment aquí a muntanya. Us el poso i a veure si ho sentiu. Se sent o no?
1: Just ara estem sentint un silenci com si... A veure...
17: No fotis, sí, de veritat.
1: Els ocellets.
17: Els ocellets. Bé, potser hauríem de fer millor allò tècnicament, allò més ben posat al micròfon d'aquestes coses.
1: No passa res, la ràdio és així, la ràdio és així.
17: No, hem fet la prova i fa una estona se sentia molt fort. És veritat que just a uns minuts abans que es pongui, que surti el sol, se sent un fenomen que es diu el cor de l'alba. I és que tots els ocells de cop es posen a cantar just en aquest moment.
1: El cor de l'alba, que bonic!
17: I resulta, he estat investigant, és perquè és un moment que no fa vent, val? El vent està molt, molt encalmat, a més hi ha a vegades inversió tèrmica, i això fa que el sol es propagui millor.
1: Sí.
17: I també és un moment que els ocells estan com en temps mort, que no estan buscant menjar, tampoc estan fent aparellament, però sí que comencen ja doncs, a aprofitar aquesta estona que no fan res per fer comunicació social, per començar a defensar el territori cantant i per atraure les parelles doncs, que puguin...
1: Doncs escolta'm, quina bona manera per començar el matí. Cordomí, t'envio una abraçada, que ho he de deixar aquí.
17: Vinga, fins ara.
1: Que vagi bé, adéu. Gràcies, Marta. Gràcies, Marta.
2: Adéu,
1: fins demà.
2: Adéu.
1: Engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
18: Som-hi.
1: I tornem demà a partir de les 5. Que tingueu bon dimarts, matiners.
19: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
20: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: avui ens despertem amb 25 graus al Raval de Barcelona, 19 a Oliana i 16 a Gandesa. Segona jornada del G7 avui a Vian, a França, on els líders de les principals democràcies industrialitzades afrontaran avui el conflicte d'Ucraïna, mentre encara queden forces per aclarir interrogants de l'acord de pau a l'Orient Mitjà. Us deia Donald Trump just al G7, a l'inici d'aquest G7. El preu del petroli s'ha mantingut estable des d'ahir a l'espera que es confirmi l'anunci de Donald Trump que l'estret d'Hormuz s'obrirà totalment divendres de la signatura del pacte de Suïssa. Per cert, que el seu vicepresident, J.D. Vance, ha admès que el document és força genèric i amb prou feines té una pàgina i mitja. Avui seguirem parlant de l'ampli ressò i de les possibles conseqüències dels àudios, també que hi us vam avançar en aquest programa. Les trucades de Jonathan han dit que els serveis d'emergència després de la caiguda del seu pare.
1: Necesito ayuda.
2: El equipo va corriendo.
1: Mi padre se ha caído. Estamos en Coibató.
2: Se ha caído.
0: Avui parlem d'aquestes trucades que per ser podeu trobar a l'app de Catalunya Ràdio, entre altres amb la consellera d'Interior, Núria Parlon. Per exemple, també de les acusacions que llançaven des d'aquest programa el director de Método 3 i pèrit de la defensa, Francisco Marco.
3: Existe un policía, no los Mossos d'Esquadra como institución, que tiene lo que se llama un sesgo de confirmación. Que lo que quiere ver, lo que él piensa que va a ocurrir sistemáticamente. Es lo que ha ocurrido en este caso con un Mosso d'Esquadra que no es novato, pero que sí es el primer caso importante que lleva.
0: A la consellera Parlon també li preguntarem sobre les novetats en les investigacions i fins a quin punt preocupen els últims tirotejos mortals que hi ha hagut a Catalunya. I avui en temps d'Àgora analitzarem també amb l'advocat Marc Molins i la psicòloga Alicia Álvarez la figura del jurat popular, que podria ser present, atenció, en futurs judicis contra el fill del fundador de Mango, precisament, o contra Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez. Sembla que un jurat popular podria jutjar-la. I parlant del PSOE, Madrid continua la setmana fatídica pels socialistes. Mentre el jutge Peinado estudia si retira el passaport a la dona de Pedro Sánchez, aquesta tarda compareix també al Senat la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, qui, com a mínim, es va reunir tres vegades amb Leire Díez.
4: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare todo.
5: Dice que es el jefe de la trama.
4: Pues vuelvo a decir que no hay ninguna trama ni
0: montaña. L'exsecretari d'Organització del PSOE, Santa Cerdán, mantenia ahir que no existia cap trama per posar pals a les rodes a les causes judicials que afectessin els socialistes. I a partir de les 10 també parlarem avui amb la periodista Carme Colomina, que ens presentarà el seu últim llibre, Europa és un estat d'ànim, i a 10:45 a la secció de Ciència i de Medicina amb Rafael Vilà Sant Juan abordarem la immunització amb el cap de Servei de Medicina Internacional de l'Hospital Clínic, José Muñoz. Als 11 farem teràpia boomer amb l'escriptor Sergi Pàmies. L'endemà de la punxada d'Espanya contra el Cap Verd parlarem de mundials de futbol. I per cert, que fa pocs minuts ja ha acabat el partit del debut de la selecció d'Iran, que ha acabat amb empat a 2 contra Nova Zelanda.
6: Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti.

0: chips. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara passen 4 minuts de les 6 del matí. Fem un cop d'ull a la matinada amb Pol Forada. Bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
2: El govern aprovarà avui una rebaixa a les taxes universitàries per a les famílies monoparentals. S'aplicarà ja de cara al curs vinent. Les famílies amb un pare o una mare i que tinguin un fill tindran un descompte del 50% i les que en tinguin més d'un o un fill amb discapacitat no hauran de pagar aquestes taxes. Els preus de graus i màster seran els mateixos que aquest curs.
0: I a Brussel·les?
2: Amb preocupació per la calor que pot fer en els propers mesos, el Centre d'Investigació de la Comissió Europea veu pràcticament segur que tindrem un altre Niño. Això és l'escalfament anòmal d'una àmplia zona del Pacífic tropical i que altera els patrons de pluja, temperatura i fenòmens extrems pràcticament arreu del planeta. El que s'espera per a finals del 2026 i el 2027 pot ser d'una intensitat inèdita, amb un impacte de retruc en els preus dels aliments o en els desplaçaments de les persones.
0: I hem quedat a dormir als Estats Units.
2: Dues congressistes demòcrates comencen avui una visita a Taiwan en un moment en què hi ha incertesa sobre el possible enviament d'armes nord-americanes a l'illa. I seran 5 dies, es reuniran amb les principals autoritats locals i tindran la seguretat i els lligams entre Washington i Taiwan com a carpeta principal.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
2: S'accentua la crisi de l'habitatge. Els preus dels pisos nous al país han caigut aquest mes de maig un 0,2%. No és gran cosa, però és que acumulen 3 anys, 36 mesos seguits de caigudes continuades. El sector immobiliari té un pes d'un 30% sobre el PIB, cosa que també explica el perquè de l'alentiment de l'economia del gegant asiàtic.
3: Avui és dimarts 16 de juny, ens despertem amb temperatures altes. Ja a aquesta hora, Canet de Mar al Maresme, 23 graus, a Reus en tenen 21, que contrasten, això sí, encara amb els 11 graus que hi ha a la Seu d'Urgell. Avui serà un dia molt càlid, un dia de sol, un dia amb temperatures que es poden enfilar per sobre els 30, fins i tot 32 graus gairebé, en alguns punts del litoral, i per sobre els 33, 34, a la majoria de comarques de l'interior, els llocs més càlids podrien arribar als 37, a Ponent. Avui també apareixeran alguns ruixats de tarda, al Pirineu, molt concentrats avui a l'extrem nord de Catalunya.
0: Avui a l'Àgora del Matí, Vicent Sánchez, Ana Grau, Sara González i Pere Rossinyol. Però abans, Francesc Soler, Sílvia Solanes, bon dia.
4: Bon dia.
0: Ens actualitzem. Un nou informe de la Guàrdia Civil referma el lideratge de Santos Cerdán en la trama del cas Leire.
5: Els investigadors diuen que ordenava el PSOE pagar les despeses de Leire Díez i estava al cas de les maniobres per desactivar causes judicials que afectaven el partit. L'UCO creu que la directora de la Guàrdia Civil tenia constància de les activitats de l'exmilitant del PSOE.
6: Segons l'informe, Santos Cerdán ordenava i autoritzava, per escrit o de paraula, que es paguessin tots els viatges i les despeses de l'exmilitant socialista i que es fes sense preguntar. Per tant, estava el cas del que feia i desfeia Leire Díez. Fins a 9 viatges es van pagar amb diners del partit entre l'abril i l'agost del 2024, a partir de la imputació de la dona de Pedro Sánchez. Santos Cerdán ho negava tot.
7: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare pronto.
6: L'UCO reitera que els seus agents van ser investigats perquè Díez es va valer de la seva relació amb la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, que avui compareixerà al Senat. El PP i Vox demanen la seva dimissió. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero demana més temps per explicar l'origen de les joies que van trobar al seu despatx durant l'escorcoll policial.
8: Demana al jutge que ajorni la seva declaració. L'escorcoll es va fer en el marc de les investigacions del cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra, però la troballa d'aquestes joies, valorades en 1.300.000 euros, ha servit per imputar-lo per contraband i frau fiscal. Zapatero manté, en canvi, la citació de demà i dijous en relació amb el cas Plus Ultra, on està imputat per tràfic d'influències i blanqueig de capital.
0: I el jutge Peinado decidirà les pròximes hores si retira el passaport a la parella de Pedro Sánchez.
5: L'acusació popular, Vox i entitats d'ultradreta li va demanar ahir en una vista preliminar de més de 3 hores el pas previ per enviar Begoña Gómez a judici pels seus negocis privats.
9: L'entorn de Pedro Sánchez es prepara pel pitjor. Veuen a Peinado capaç de retirar-li el passaport a Begoña Gómez, de prohibir-li que surti d'Espanya i tenen coll avall que l'enviarà a judici. Ara el jutge té 3 dies per decidir si fa cas a les acusacions o a la fiscalitat Fiscalia i a l'advocat de Gómez, que ahir li van demanar que arxivi el cas i el van acusar d'alimentar una causa sense fonaments només per desgastar el govern de Pedro Sánchez. El jutge Peinado, però, veu indicis de corrupció i tràfic d'influències per la càtedra que Begoña Gómez dirigia a la Complutense i les acusacions demanen que se la condemni a 24 anys de presó. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Passa 9 minuts a les 6 del matí. L'Iran afirma que els Estats Units han de garantir que Israel hi aturarà l'ofensiva per mantenir l'acord de pau que està previst que signi divendres.
8: Però és una posició que contrasta i xoca frontalment amb la del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu.
0: Anem cap a Jerusalem. Jordi Brascó.
4: Que la roda de premsa en què Netanyahu parlava per primera vegada després de l'anunci de l'acord entre Estats Units i l'Iran fos íntegrament en hebreu i exclusiva per a periodistes israelians demostra que les explicacions que volia donar eren sobretot en clau interna per fer front a les crítiques rebudes. El primer ministre israelià defensava la seva autonomia.
10: El president Trump i jo ens coneixem des de fa molts anys. Ell és el president dels Estats Units. Jo sóc el primer ministre d'Israel. Sovint ens posem d'acord i també hi ha casos en què no ho estem tant. Sóc responsable dels interessos de seguretat d'Israel.
4: I per assegurar els interessos dels que viuen al nord, Netanyahu va insistir que les seves tropes no es mouran del sud del Líban, tot i que això pugui comportar atacs de Hezbollah. Des de Jerusalem, Jordi Berescop, al matí de Catalunya Ràdio.
0: I els experts adverteixen que l'acord entre els Estats Units i l'Iran no provocarà una millora immediata de l'economia.
5: Tot i la caiguda del preu del petroli, l'eufòria a les borses, la catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, Montserrat Guillén, diu que encara falten setmanes perquè es normalitzi el trànsit de mercaderies per l'Estret d'Hormuz. Declaracions a Catalunya Ràdio.
11: Sí que hi ha una certa por de que duri temps abans no es normalitzi la situació, perquè en l'Estret hi ha mines i els vaixells tenen por i són molt prudents a l'hora de dir aquí passarem sense restriccions.
5: Guillén creu que la inflació no baixarà de forma immediata, però assegura que ara s'allunyen les pitjors perspectives d'una pujada de preus del 4%.
0: I la cimera del G7, aviat, a França, se centrarà avui en la guerra d'Ucraïna, amb la presència de Volodymyr Zelensky a la reunió.
8: Donald Trump va dir ahir que ara cal ocupar-se d'aquest conflicte una vegada encarrilada la pau amb l'Iran.
0: Enviat especial a Ivan, Jordi Baró.
12: Segon dia del G7 a Vian, amb Ucraïna en l'agenda, amb l'assistència de Zelensky i la voluntat dels líders europeus d'intentar que Trump mantingui el suport a Kiev i la pressió al Kremlin. Fins ara el focus ha estat en l'acord amb l'Iran, que el president dels Estats Units ha promès que quan estigui firmat divendres a Suïssa permetrà reobrir del tot l'estret d'Hormuz, clau pel comerç del petroli.
13: Crec que passaran moltes coses bones a l'Orient Mitjà i el que és molt important és que el preu del petroli s'està enfonsant i, cosa que és fonamental, l'Iran no tindrà una arma nuclear i estan totalment d'acord.
12: A la firma de l'acord amb l'Iran, Trump hi enviarà el seu vicepresident Benz i promet que els detalls del pacte amb el règim de Teheran es coneixeran aviat. Des de Vian, Jordi Baró, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: El PSOE i Sumar reactiven els tràmits per eliminar el codi penal, delictes com injúries a la corona, l'ultratge dels símbols espanyols i les ofenses religioses.
5: Els dos partits ja van arribar a un acord fa 2 anys per suprimir aquests delictes, però la reforma va quedar encallada a la Comissió de Justícia del Congrés. Sí que es mantindrà el delicte d'enaltiment del terrorisme. Arrés Hortas, un ministre de Cultura i portaveu de Sumar.
14: Eliminamos el delito de ofensa a los símbolos y las injurias a las Cortes Generales. Reformamos los delitos de protección de determinadas instituciones del Estado para que la crítica o las injurias dejen de tener relevancia penal. Eliminamos el delito de ofensa a los sentimientos religiosos y, en tercer lugar, derogamos el delito d'injúries a la corona.
5: Està previst que avui la mesa del Congrés tanqui el termini per presentar esmenes al text.
0: I la regularització extraordinària d'immigrants a Espanya ja ha rebut 1.171.000 sol·licituds quan falten 15 dies perquè es tanqui el termini.
8: De moment, l'administració n'ha admès a tràmit 360.000, però no totes acabaran obtenint una resolució favorable. La xifra duplica de llarg la previsió de l'executiu, que esperava 500.000 sol·licituds quan va començar el procés. Des de l'ICAP, Quim Claveguera, responsable del grup d'estrangeria, diu que les etapes per demanar la regularització van ara a velocitat de creuer, però els preocupa.
15: No dones cites que sigui tot directament, que tu puguis anar directament a la comissaria sense cita i et vagin atenent i fent cua. Dintre del mes, haver rebut tu la notificació d'haver fet la cita d'empremtes, amb la qual cosa, si no la fas, tothom pensa que et pot passar alguna cosa, no? Que et pots quedar, que perdi el permís.
8: Segons el govern espanyol, la mesura ha de permetre fer aflorar l'ocupació regular i incorporar nous cotitzadors al sistema.
0: I el Partit Popular de Catalunya endureix el seu discurs anti-immigració en la ponència política que aprovaran al Congrés el 27 de juny a Barcelona.
5: El text rebutja la immigració descontrolada, aposta per prohibir el burca i el niqab als espais públics i avisa que el fonamentalisme islàmic s'està convertint en una amenaça per la llibertat. El senador Juan Milián, que és qui ha coordinat la redacció del document, en va presentar els eixos bàsics ahir.
16: Islam es una religión respetable y amparada por nuestro ordenamiento jurídico. Pero el fundamentalismo islamista no es una religión. Es una ideología totalitaria incompatible con la igualdad entre el hombre y la mujer y con los principios fundamentales de nuestra democracia.
5: En aquest congrés també es preveu que Alejandro Fernández sigui reelegit president del partit.
0: I atenció, perquè la franja de Ponent rebutja la guerra contra el català del Partit Popular i Vox.
8: El pacte de govern per fer president Jorge Azcón fixa per escrit l'objectiu d'alliberar Aragó de la imposició del català. L'alcalde de Mequinensa, el socialista Antonio San Juan, critica l'ofensiva del PP i Vox en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
17: No sé, no entenem molt bé on està el problema. És la nostra llengua materna, el català. La parlem amb normalitat al carrer, la parlem amb normalitat a les institucions pròximes, sense cap tipus de problema, i sense fer-hi d'això cap motiu de disputa política.
8: A la legislatura anterior, aquest municipi del Baix Cinca va haver d'enfrontar amb el seu propi pressupost els fons per difondre l'obra de l'escriptor local Jesús Moncada, perquè el govern autonòmic va retirar la dotació. San Juan assegura que a les escoles i a les institucions és palpable l'actuació de la dreta contra el català, una llengua que parlen unes 50.000 persones a la franja.
0: Més notícies amb Marc Jurado, Ana Alfonso i Lara García. Bon dia.
18: Bon dia.
0: Els Mossos d'Esquadra han identificat la víctima del tiroteig al carrer Balmes de Barcelona de la setmana passada a tocar d'una comissaria de la policia.
19: Segons han avançat diversos mitjans, l'home és un ciutadà serbi que la policia belga buscava per detenir-lo. Els investigadors han trigat a identificar-lo perquè havia utilitzat diverses identitats. Els fets van passar dimecres de la setmana passada, quan un altre home va disparar més d'un tret a la víctima a plena llum del dia. Els Mossos encara busquen l'autor del tiroteig i fonts policials vinculen el cas amb el crim organitzat.
0: La defensa de Jonathan Andic confia que els àudios amb les trucades que l'acusat va fer als serveis d'emergència minuts després de la caiguda mortal del seu pare ajudaran a demostrar la seva innocència.
20: En les converses telefòniques a les quals va tenir accés Catalunya Ràdio se sent el fill del fundador de Mango demanant ajuda, visiblement alterat i afectat. Són tres converses, una amb el 112, una amb els bombers i una altra amb el sistema d'emergències mèdiques. Francisco Marco és el director de Método 3 i el pèrit contractat per la defensa.
21: Simplemente demuestra la desesperació de un hijo porque acaba de perder a su padre y del que le acusan en estos momentos de haberlo matado, ¿no? Y no solamente le acusan de haberlo matado, sino de haberlo asesinado, porque estén hablando de homicidio, al final lo que están hablando es de una premeditación.
20: Tant la jutge com els Mossos asseguren que Jonathan Andic va donar versions contradictòries dels fets en les converses amb els equips d'emergències i en la declaració que va fer davant dels agents.
0: La Cambra de Comerç de Barcelona defensa el turisme com a motor econòmic de Catalunya i demana que l'aeroport del Prat tingui més connexions intercontinentals.
22: La Cambra ha presentat un estudi que subratlla l'impacte positiu que això tindria sobre l'economia catalana i el seu president, Josep Santacreu, demana que es tingui en compte quan s'aborda el debat sobre els efectes negatius del turisme, especialment a Barcelona.
23: Si no tinguéssim turisme, molts altres sectors patirien i patirien molt. Tot l'àmbit del coneixement segur, exportacions d'alt valor també.
22: Les últimes dades constaten precisament el pes del turisme en la bona dinàmica de l'economia catalana. En el primer trimestre de l'any ha crescut 6 dècimes, que situa el creixement del PIB interanual en el 2,9% gràcies sobretot al turisme i al consum de les famílies. En canvi, entre el gener i el març es van refredar les exportacions en un context d'incertesa internacional.
0: I l'Eurocambra manté les compensacions als passatgers pels retards de més de 3 hores en els vols, però no garanteix la gratuïtat de les maletes de mà a la cabina.
19: Les aerolínies podran continuar cobrant per l'equipatge de mà, però la nova reglamentació sobre drets als passatgers les obligarà a ser més transparents. Les companyies aèries i els cercadors hauran de mostrar-ne el cost des del principi del procés de la reserva. La reforma s'ha validat definitivament després de 13 anys de negociacions. La presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, creu que l'acord és bo tant pels usuaris com per les companyies.
24: Aquest acord reforçarà els drets dels passatgers, proporcionarà més claretat i previsibilitat a les nostres companyies aèries i mantindrà la competitivitat del sector.
19: L'acord preveu que les famílies puguin viatjar juntes sense haver de pagar extres per reservar seients de costat i obliga les aerolínies a informar els passatgers sobre com cal presentar les reclamacions.
0: I just ara és quan comença a sortir el sol. Avui és el sol més matiner de l'any. És el dia de l'any en què el sol surt més d'hora.
19: Veus? Que bé.
0: Per tant, gaudiu de la sortida del sol. La indústria catalana rebrà 5.000 milions d'euros en els pròxims 4 anys per millorar la seva competitivitat.
1: Són els diners previstos en el Pacte Nacional per la Indústria que han firmat el govern i els agents socials. El pla també vol millorar l'ocupació del sector industrial, fer-lo més sostenible i que sigui resilient davant les tensions geopolítiques. Sentim el president de la patronal Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, i la secretària general de Comissions Obreres, Belén López.
2: Representarà més activitat econòmica, més valor afegit, més talent, més sectors productius.
3: I anar cap a una estratègia industrial de país de veritat. Saber quins sectors estratègics volem, on volem posar els calés i què volem potenciar.
1: El pacte, que vol impulsar inversions al mateix temps que pretén acompanyar la petita i mitjana empresa, també preveu 190 mesures per fer una reindustrialització verda i sostenible.
0: I més del 40% dels joves afectats per la crisi de l'habitatge creuen que la seva salut mental és regular o dolenta.
22: Ho diu un informe elaborat pel Consell de la Joventut d'Espanya, FAT Joventut i Oxfam Intermón. L'estudi evidencia com la crisi de l'habitatge, però també la precarietat i la inestabilitat laboral, deterioren el benestar emocional i les expectatives de futur de les persones joves. L'estudi també alerta que els joves que treballen dediquen gairebé un 50% del sou a l'habitatge. Júlia García, coautora de la investigació.
7: Hablamos de jóvenes que hacen cuentas cada mes para garantizar el alquiler, que comparten piso por necesidad, que temen volver a casa de sus padres y madres si algo falla o que sienten cada vez más lejos algo tan básico como construir un proyecto de vida propio.
22: L'estudi proposa reforçar els serveis i l'atenció psicològica, potenciar les polítiques d'habitatge assequible i aprovar l'Estatut del Becari, entre altres mesures.
0: És que la salut mental, moltes coses afecten a la salut mental. Vull dir, si ens posem a mirar totes les coses que van malament, doncs, evidentment, clar, tot acabarà afectant a la salut mental. I el futbolista Rafa Mir ha estat condemnat a 8 anys i mig de presó per un delicte d'agressió sexual i un altre de lesions.
19: La sentència també estableix una indemnització a la víctima de 64.000 euros. Un segon acusat, també futbolista i amic de Mir, Pablo Jara, ha estat condemnat a 2 anys de presó i a pagar una indemnització de 6.000 euros per haver agredit sexualment una altra noia i per delictes contra la integritat moral i lesions lleus. Els fets van passar la nit del 31 d'agost del 2024, quan Mir jugava al València, cedit pel Sevilla. Els dos jugadors van conèixer les noies en una discoteca de València i van continuar la festa a casa de Mir, al municipi de Bétera, on les van agredir. Les dues víctimes van anar a l'hospital i després van posar la denúncia. Mir ha anunciat a les xarxes socials que presentarà recurs en els pròxims dies.
0: I 8 persones han mort als Estats Units en un accident d'un avió militar.
1: L'aparell, un B-52, s'ha estavellat després d'haver-se enlairat d'una base militar a l'estat de Califòrnia i tots els membres de la tripulació han perdut la vida. L'accident ha passat a 11:45 del migdia, hora local. Diverses imatges de l'entorn de la base aèria, situada a uns 200 quilòmetres al nord-est de Los Angeles, mostren una gran columna de fum negre a la zona on l'avió s'ha estavellat.
0: I ara 3 titulars de cultura amb 3 cançons. Marta Viana, bon dia.
18: Què tal, bon dia?
0: La primera.

0: Concert aquest vespre de Víctor Manuel al Palau de la Música Catalana i presentarà el seu últim àlbum Solo a Solas Conmigo i també repassarà grans èxits de la seva carrera. El concert és avui a les 9 del vespre.
1: La segona, eh?

0: Més música, en aquest cas de Cardigans, la banda sueca que torna a Barcelona després de molts anys i actua avui a la capital catalana. Ho farà al Festival Blau Marí al Port Vell a 2:15 del vespre.
1: I la tercera?

0: Pop de Rock tornarà al Teatre Coliseum per celebrar els 15 anys del musical. Tornarà amb una versió inspirada en l'espectacle original de Dagoll de Gom i es podrà veure només 5 dies, del 3 al 6 de setembre. Al capdavant hi ha la productora La Barca, que ja va estrenar a l'Atlàntida de Vic i va exaurir totes les entrades.
1: Anem als esports. Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia.
1: Empat a 0 d'Espanya davant de Cap Verd en el debut al Mundial de Futbol.
2: Empat a res. Partit pèssim de l'equip de De La Fuente.
3: Este equipo es fiable sí o sí. Partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna preocupación excesiva.
2: El porter de Cap Verd, Buzinha, de 40 anys, el van escollir com el jugador més valuós del partit.
4: Viemos al Mundial para competir. Sé que muchas personas piensan que somos muy pequeñas o muy fracas, pero estamos aquí para competir y vamos a jugar todos los juegos para intentar ganar el partido.
2: El mateix grup d'Espanya empata 1 entre Aràbia Saudita i l'Uruguai, també al Mundial, Bèlgica 1, Egipte 1.
1: Va fer un partidàs el porter, realment, eh? Va parar unes quantes pilotes que entraven directes.
2: Va un xavalet.
1: Ara, és veritat que l'Espanya, si vol guanyar el Mundial, s'haurà de posar
2: Una miqueta més sí que haurà d'apretar.
1: Apretar. I la Lamine Yamal també, que no està ni se l'espera de moment.
2: Bé, porta molt temps lesionat costa.
1: És el seu primer Mundial també, no?
2: Sí.
1: També impressiona.
2: Debut al Mundial també impressiona, però la veritat és que li falta ritme.
1: Sí. I la selecció d'Iran ha debutat aquesta matinada també al Mundial, enmig de xiulets del públic a l'estadi de Los Angeles.
2: Que sona l'himne nacional a Los Angeles. L'afició ha estat dividida. Hi havia aficionats que donaven suport a l'equip i els que veuen en la selecció la imatge del govern repressor dels ayatolars. Iran i Nova Zelanda han empatat a 2. A la jornada d'avui destaquem el França-Senegal. El Girona traspassa John Solís al Birmingham, que tenia una opció de compra, i el davanter de l'Elx, Rafa Mir, l'han condemnat a més de 8 anys de presó per agressió sexual i lesions. La sentència no és ferma, el jugador encara pot recórrer. Arrenca també la final de la Lliga Futbol Sala entre el Barça i el Pozo Múrcia a 5 partits. El primer avui a les 9 al Palau Blaugrana.
1: Avui, a partir de les 11 al matí, de Catalunya Ràdio, nova sessió de Teràpia Boomer amb Sergi Pàmies, avui per parlar del Mundial de Futbol. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
5: Bon dia. Avui un bon motiu per llevar-se és mirar d'entendre una mica millor les coses. Trobo que és important entendre, perquè si no sabem per què passen les coses, doncs difícilment podem fer que tornin a passar si ens agraden, o que no tornin mai si no ens agraden. A mi, per exemple, una cosa que no m'agrada són les manifestacions de nazis. I resulta que dissabte passat n'hi va haver una, a Barcelona, de manifestació nazi. Digueu-me primmirat, però no m'agrada que per la meva ciutat s'hi passegin impunament i escortats per la policia els nazis amb les seves banderes nazis i les seves proclames nazis. I no ho entenc. No entenc d'entrada com hi ha gent tan miserable per tatuar-se una esvàstica al coll i passejar-la tan alegrement, però encara entenc menys que aquesta gent pugui organitzar-se, sortir al carrer i que no els detinguin per delicte d'odi. Bàsicament perquè el Jair Domínguez, per exemple, va ser detingut precisament acusat d'un delicte d'odi per dir que els nazis se'ls combat amb un cop de puny a la boca. I mireu, no ho entenc. I com que no ho entenc, em fa molta por.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
7: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més, perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
8: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i
9: Esclat. Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
6: La tarda de Catalunya Ràdio.
10: No puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs. La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn tinc una persona així d'impuntual. I fa servir els mateixos arguments, que és soc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme? No. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La setena, la desena.
6: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
10: Ets una genocida del temps.
11: La millor hora del dia.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: avui, cançons per veure sortir el sol.
1: Sí, perquè avui, 16 de juny, possiblement molts ho heu detectat, és el dia de l'any amb la sortida de sol més d'hora. Bon moment per recordar especialment avui que qualsevol nit pot sortir el sol, el clàssic de Sisa, que va versionar per al disc de la Marató Macaco, l'himne per excel·lència de la música popular catalana, tot i que parla d'un trencament de la nit i la màgia, convida l'esperança i a l'arribada d'una nova llum.

Aquesta cançó voleu fer coses fins que surti el sol, sentim dir-vos que se us ha acabat el temps. Va ser la cançó d'Andorra per representar el Festival d'Eurovisió l'any 2005. La cantava Marta Roura i la van titular Jugarem a estimar-nos.

clàssic en directe dels Catarres. Aquí també se'ls ha acabat el temps de fer el que vulguin fins que surti l'alba. És un dels grans èxits dels d'Aigua Freda. Moltes coses a fer abans no sortir el sol, però avui amb poc temps per fer-ho. El sol sortirà més aviat que mai. Per exemple, a Barcelona ha sortit a les 6:17 del matí i durarà exactament 15 hores i 10 minuts.

0: En punt, 6:45. Repassem els titulars d'aquest dimarts amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. La Guàrdia Civil reforça en un nou informe que Santos Cerdán liderava la trama que s'hauria dedicat a frenar causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez.
1: L'exsecretari d'Organització del partit, però, ho continua negant tot.
2: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare pronto.
1: En paral·lel, el magistrat Juan Carlos Peinado decidirà les pròximes hores si retira el passaport a Begoña Gómez.
0: I l'Iran vincula l'acord de pau amb els Estats Units a l'aturada de l'ofensiva israeliana al Líban.
3: Israel, però, no té cap intenció de marxar del sud del Líban, i Benjamin Netanyahu, primer ministre, defensava ahir els resultats de la guerra.
4: El més important és que vam salvar l'estat d'Israel de l'amenaça d'aniquilació nuclear, perquè heu d'entendre que l'Iran va córrer per convertir-se en una potència nuclear.
0: I aviant, a França, la cimera del G7 se centrarà avui en la guerra d'Ucraïna.
1: I serà el president ucraïnès Volodymyr Zelensky i el nord-americà Donald Trump assegura.
5: Ahir vam tenir una bona conversa amb el president Zelensky i el president Putin i potser podem fer alguna cosa. Tots dos hi estan oberts. Ara que això de l'Iran s'ha acabat, ens centrarem en Ucraïna.
0: El PSOE i Sumar reactiven els tràmits per eliminar del Codi Penal delictes com les injúries a la corona.
3: Ernest Urtasun, portaveu de Sumar.
6: Eliminamos el delito de ofensa a los símbolos y las injurias a las Cortes Generales. Reformamos los delitos de protección de determinadas instituciones del Estado para que la crítica o las injurias dejen de tener relevancia penal. Eliminamos el delito de ofensa a los sentimientos religiosos. Y en tercer lugar, derogamos el delito de injurias a la corona.
3: Sí que hi mantindran el delicte d'enaltiment del terrorisme.
0: La Franja de Ponent rebutja la guerra contra el català del Partit Popular i de Vox.
1: L'alcalde de Mequinensa, el socialista Antonio San Juan, critica l'ofensiva del govern aragonès. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
7: No sé, no entenem molt bé on està el problema. És la nostra llengua materna, el català. La parlem amb normalitat al carrer, la parlem amb normalitat a les institucions pròximes.
0: Els Mossos han identificat la víctima del tiroteig al carrer Balmes de Barcelona de la setmana passada.
3: És un ciutadà serbi que la policia belga buscava per detenir-lo. Han trigat a identificar-lo perquè havia utilitzat diverses identitats.
0: Avui en parlarem amb la consellera d'Interior, que ens acompanyarà a partir de 8:45 a l'estudi de Catalunya Ràdio. També parlarem amb Núria Parlon de la crida que s'ha fet des del departament a la precaució a les portes de la Revetlla i després d'un cap de setmana amb els primers incendis de la temporada. I encara ressonen els àudios de Jonathan Andic que ahir al matí us oferíem en exclusiva en aquest programa.
8: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo porque acaba de perder a su padre y del que le acusan en estos momentos de haberlo matado, ¿no? Y no solamente...
1: És el director de Método 3, Francisco Marco, també al matí de Catalunya Ràdio, que ahir en feia aquesta lectura.
0: I avui els analitzarem també amb Alicia Álvarez, experta en trauma i membre de la secció de Psicologia d'Emergències del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. I la Cambra de Comerç de Barcelona defensa el turisme com a motor econòmic de Catalunya.
3: I demana que l'aeroport del Prat tingui més connexions intercontinentals. El seu president, Josep Santacreu, demana.
9: Si no tinguéssim turisme, molts altres sectors patirien, i patirien molt. Tot l'àmbit del coneixement, segur. Exportacions d'alt valor, també.
0: I a la cultura, a la Casa 7 d'Art subhasta avui tres obres vinculades a Antoni Gaudí i la Sagrada Família.
1: Entre d'altres, un retrat de l'arquitecte fet per Ricardo Piso. D'aquí uns minuts us ho expliquem.
0: Repassem abans les portades de la premsa. Avui, Marc Jurado, bon dia.
10: Bon dia.
0: Amb varietat de temes, però amb el debut d'Espanya 0-0 al Mundial de Futbol com a tema transversal.
10: Un fiasco. Per començar, titula El Periódico. Espanya s'estavella contra Cap Verd. Llegim a l'Ara, amb ulls de Madrid El País, una Espanya sense gol punxa en el debut. I qui parla més clar, El Mundo. Depriment empat davant la venta Fox africana del Mundial. Acompanya la notícia amb una foto de Lamine Yamal desesperat. Altres temes de portada. La Vanguardia obre l'edició explicant que el govern espanyol aporta 719 milions a la gigafactoria Dia de Móra la Nova. En canvi, tant l'Ara com El País aposten per la informació internacional. El G7 confia que la reobertura d'Hormuz estabilitzarà l'economia, diu l'Ara, i El País explica que la resistència d'Israel posa en risc l'acord de pau. Encara a Madrid, El Mundo obre l'edició apuntant al PSOE i llegim que els socialistes van activar la claveguera 16 hores després de la carta de Pedro Sánchez i l'Ara explica que el PSOE i Sumar pacten despenalitzar les injúries al rei.
0: Avui a Gavà, al Baix Llobregat es desperten amb 24 graus. Al migdia podrien arribar als 32 i a Horta de Sant Joan, a Terra Alta, en tenen 19 amb una màxima prevista de 33. Avui serà el dia de sol amb més calor que ahir. Eloi Cordomí, bon dia.
11: Bon dia. Si el matí serà esplèndid, sense núvols, la temperatura pujarà 1 o 2 graus més que ahir en general i a partir del migdia sí que tindrem algunes nuvolades que podrien créixer al nord, amb previsió d'alguns ruixats i tempestes que avui cauran només al Pirineu i a tot estirar el Prepirineu.
0: I davant de l'anunci de la convocatòria dels 700 noves places de jutges i fiscals, arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
12: Bon dia, Catalunya. Mentre Begoña Gómez declarava el jutjat i José Luis Rodríguez Zapatero demanava més temps per polir les seves joies, el ministre Bolaños ha decidit anunciar la creació de 700 places de fiscals i jutges. Aquesta és, segons el ministre, la revolució més gran que s'esdevindrà a la justícia espanyola. Encara més si pensem que 125 d'aquestes places seran del quart torn, és a dir, per designació directa i sense haver de passar per oposicions. El mapa de la decisió és senzill, però tindrà conseqüències brutals. Vist que els jutges conservadors encerclen el PSOE, Pedro Sánchez ha decidit contraatacar posant els seus peons al sistema. Dit d'altra manera, vist que la dreta juga a fer política als tribunals, ara l'esquerra s'hi sumarà per tensionar l'estat al màxim. En alguns anys, qui sap si ZP no serà l'únic expresident jutjat ni Begoña l'única primera dama interrogada. Comença, doncs, la guerra civil a la judicatura. Essa bola vai rolar, mundo é um tapete
0: verde. Quando a bola chega lá, coração fica na... Seguim repassant cançons del Mundial. Aquesta era el 2014. Això va ser el Mundial de Brasil amb Shakira de protagonista, Robert.
13: Sí, sí, Shakira, amb aquesta cançó que interpreta al costat de Carlinhos Brown, que va formar part de l'àlbum del Mundial que es diu One Love, One Rhythm. 4 anys després del Waka Waka va arribar aquest La La La. Va ser un èxit total al Mundial, tot i que la cançó oficial era We Are One, amb The Pitbull i Jennifer López. El La La La va servir per unir totes les seleccions que van participar en aquell Mundial de Futbol.

0: I de què heu parlat aquest matí els matiners de Catalunya Ràdio?
1: Doncs Xavi, mira, bon dia. L'Eloi Cordomins ha volgut traslladar un so per engegar el matí, però sembla que hem tingut, home, el que vindria a ser un intent fallit.
2: És el dia de l'any que el sol surt més d'hora, i per tant, per uns matiners com nosaltres, això s'ha de celebrar.
3: Que bé!
2: I és un moment que vull aprofitar també per compartir amb vosaltres una sensació, un so molt especial que se sent aquí a muntanya, de fet, en molts llocs del país, però també especialment aquí a muntanya. Us el poso i a veure si ho sentiu. Se sent o no?
0: No.
1: Just ara estem sentint un silenci com si... Els ocellets.
2: Els ocellets. Bé, potser hauríem de fer millor allò tècnicament, allò més ben posat al micròfon.
1: No passa res, la ràdio és així.
3: Està molt bé, està molt bé.
1: Vull dir-te que cada vegada que estàvem xerrant nosaltres hi havia els ocellets de fons i quan li fotia el telèfon deixava de sonar. La màgia de la ràdio.
0: I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
4: Doncs l'entrevista que li han fet al porter de la selecció de Cap Verd, Bosinha, que després d'un partit s'ha convertit en el clar protagonista de les últimes hores, ha passat de tenir 50.000 seguidors a més de 5 milions i en una entrevista deia que ha esperat tota la vida a aquest moment.
5: He soñat tota la meva vida per aquest moment. Treballé tota la meva vida per aquests palcs. Vos aconseguir estar aquí i aconseguir contribuir a l'equipa amb la meva experiència i estic molt feliç per això.
4: Recordem que Cap Verd era una de les seleccions que debutaven en aquest Mundial i ho van fer ahir amb la selecció espanyola en un partit que va acabar en un empat 0-0.
6: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
7: Avui hem rebut el missatge de Santi Martínez Iglesias, representant de l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola La Farigola de Vallcarca, a Barcelona. Explica que alumnes i professors estan patint la calor perquè el centre no està preparat per afrontar les altes temperatures. Com a mesura temporal, el Consorci d'Educació ha instal·lat ventiladors de peu, però el Santi insisteix que són clarament insuficients.
8: No és una manera d'estar atenent a les classes. No només el problema està en aquest espai, el problema també està, per exemple, en l'espai del menjador, ¿vale?, on l'altre dia... Tres infants es van marejar a l'hora de dinar perquè feia moltíssima calor.
7: Les famílies demanen a l'Ajuntament que aclareixi quan es podran beneficiar del Pla Clima Escola Barcelona, que preveu fer obres de climatització a tots els centres públics de la ciutat. La iniciativa municipal té com a data de finalització el 2029, però l'AFA demana concreció sobre el calendari per saber quan li tocarà la farigola.
6: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
9: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
4: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Rècords a les borses per l'acord entre els Estats Units i l'Iran. L'IBEX ha superat per primera vegada a la història la barrera dels 19.000 punts. Ahir va sumar un 1,43% amb crescudes fortes dels bancs i les empreses turístiques. Pel que fa a altres índexs europeus, el DAX d'Alemanya va pujar un 1% i a Itàlia la borsa va créixer un 0,65. Aquest matí a l'Àsia els parquets continuen registrant crescudes. El Kospi de Seul guanya un 2% i el Nikkei de Tòquio un 0,64. Tot i que ja veiem les primeres rectificacions, com per exemple el Hang Seng de Hong Kong, que baixa un 1% després del gran rebot d'ahir. El preu del petroli continua caient. Avui el barril de Brent es situa en $82. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
6: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
10: Ben parides aquestes vaques,
11: sí, sí,
10: eh?
11: Sí, sí, sí.
10: És la típica vaca londinenca.
11: Quina raça és?
10: Londinenca.
11: Londinenca.
10: Londinenca del nord.
11: Ah.
10: De dos banyes.
11: Les... Sí, d'una banya no n'he vist mai cap.
10: Se'n diuen rinocerons.
11: Fan llet, no?
10: Sí.
11: La femella del rinoceron deu fer llet, també.
0: Clar, boníssima.
11: Sí? Sí. No sé per què obro la veda. No sé.
6: La renaixença del Matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
12: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
13: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar-vos...
14: S'ha lliurat in extremis de dues setmanes aturades d'autobusos.
13: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
15: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
13: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
16: Bona tarda.
17: Catalunya migdia.
13: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
17: Amb Òscar Fernández.
6: Cada dia a les dues.
13: I a partir de les tres...
6: L'espai de reflexió a la tertúlia.
17: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
13: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
17: El Matí de Catalunya Ràdio.
13: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
6: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
13: La Guàrdia Civil reforça el rol del líder de Santos Cerdán en la trama que s'hauria dedicat a frenar causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez.
3: En un nou informe, els investigadors recullen que l'ex número 3 dels socialistes ordenava pagar els viatges de l'Eire Diez en fons del PSOE i supervisava les operacions de la xarxa. Han arribat aquestes conclusions després d'analitzar les agendes de Cerdán i les factures dels desplaçaments de Diez, l'exsecretari d'organització del partit, però ho continua negant tot.
16: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare pronto.
3: Luco creu que la directora de la Guàrdia Civil, que avui compareixerà al Senat, tenia constància de les activitats de l'Eire Diez. Els socialistes ho continuen reduint a males praxis a títol individual, mentre que el PP insisteix que Sánchez n'estava al cas.
13: Sigui com sigui, a Pedro Sánchez se li acumulen els fronts. En el cas Zapatero, l'expresident espanyol demana més temps per explicar l'origen de les joies que van trobar al seu despatx.
3: L'escorcoll es va fer en el marc de les investigacions al cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra, però la troballa d'aquestes joies, valorades en 1.300.000 euros, ha servit per imputar-lo per contraband i frau fiscal. Zapatero manté, en canvi, la citació de demà i dijous, en aquest cas amb relació amb Plus Ultra, on està imputat per tràfic d'influències i blanqueig de capitals.
13: D'altra banda, el jutge Juan Carlos Peinado decidirà aquesta setmana si retira el passaport a la parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez.
3: I si l'envia a judici per corrupció i tràfic d'influències pels seus negocis privats, com li demanen les acusacions populars.

0: del ministre d'Afers Exteriors iranià, Ismail Baghaei, ho deixava així de clar.
1: Els Estats Units han de complir els seus compromisos en virtut d'aquest memoràndum d'entesa i garantir que el règim sionista també compleixi els seus compromisos d'aturar la guerra al Líban.
0: Israel, però, no té cap intenció de marxar del sud del Líban. Benjamin Netanyahu s'ha desmarcat de Donald Trump.
2: El president Trump i jo ens coneixem des de fa molts anys. Ell és el president dels Estats Units. Jo sóc el primer ministre d'Israel. Sovint ens posem d'acord i també hi ha casos en què no ho estem tant. Sóc responsable dels interessos de seguretat d'Israel.
0: De fet, assegura que les seves tropes no es mouran del sud del Líban.
3: Aquí els Mossos d'Esquadra han identificat la víctima del tiroteig al carrer Balma de Barcelona la setmana passada.
0: Segons ha avançat diversos mitjans, és un home d'origen serbi que la policia belga buscava per detenir-lo. Els investigadors han trigat a identificar-lo perquè havia fet servir diverses identitats. Els fets van passar dimecres passat, quan un home el va disparar més d'un tret a plena llum del dia, tocat una comissaria de policia. Els Mossos encara busquen l'autor del tiroteig i fonts policials vinculen el cas amb el crim organitzat.
3: I la defensa de Jonathan Andic confia que els àudios que ahir us avançava al matí de Catalunya Ràdio amb les trucades que va fer els serveis de emergència minuts després de la caiguda mortal del seu pare Isaac Andic ajudaran a demostrar la seva innocència.
0: Se sent el fill del fundador de Mango demanant ajuda visiblement alterat i afectat. Són tres converses, una amb el 112, una altra amb els bombers i una tercera amb el servei d'emergències mèdiques. Francisco Marco és el director de Método 3 i el pèrit contractat per la defensa.
4: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo porque acaba de perder a su padre y del que le acusan en estos momentos de haberlo matado, ¿no? Y no solamente le acusan de haberlo matado, sino de haberlo asesinado, porque aunque estén hablando de homicidio, al final lo que están hablando es de una premeditación.
0: Tant la jutja com els Mossos asseguren que Jonathan Andic va donar versions contradictòries dels fets en les converses amb els equips d'emergències i en la declaració davant dels agents.
3: Més notícies del govern. Fa una crida a la precaució de cara a la revetlla de Sant Joan després d'un cap de setmana d'incendis.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, adverteix del perill dels petards i recorda que l'any passat els bombers van rebre més de 1.300 avisos per la revetlla. Per això es reforçaran un 50% els efectius dels bombers i la plantilla del 112 als dos centres de control.
5: Malgrat que ha plogut, doncs tenim més combustible fruit d'aquesta vegetació que crema ràpid. També és veritat que durant aquest cap de setmana ja heu vist que hem tingut els primers incendis, no greus perquè no hi ha hagut víctimes, però sí que ens fan estar alerta, no? Preveiem doncs, una campanya similar a la que vam tenir l'any passat i, per tant, doncs, tota prevenció és poca.
0: L'eslògan de la campanya de Sant Joan torna a ser "No petis la revetlla", el mateix que l'any passat, per promoure una celebració segura de la festa.
3: Rodalies recupera avui el servei de l'R8 entre Rubí i Martorell, passant per Sant Cugat i Cerdanyola, universitat que estava interromput des del 20 de gener a causa de les afectacions provocades pel temporal Harry.
0: Tot i això, Renfe mantindrà aquest primer dia el servei alternatiu per carretera i fins dijous els autobusos directes a Cerdanyola Universitat. Els trens de passatgers tornen a circular doncs després que s'hagi recuperat ja fa dies el trànsit de mercaderies, un cop reparat el tram més malmès del túnel de Rubí. El Ministeri de Transports ha anunciat que està a punt de licitar les obres per actuar a la resta del túnel, que està previst que es facin sense afectar la circulació.
3: I desmantellada part d'una organització criminal dedicada a clonar targetes de combustible d'empreses de transport que després utilitzaven per omplir sense pagar els dipòsits de gasolina d'altres vehicles.
0: Només en una gasolinera de Vilamalla, l'Alt Empordà, van estafar més de 100.000 euros. De moment, hi ha dos detinguts.
3: Girona, Clara Jordan.
6: De fet, l'investigació va començar arran de la denúncia del propietari d'aquesta gasolinera, aquest autoservei, que en els últims mesos havia rebut reclamacions de clients que asseguraven que els havien passat factures de combustible i altres productes per serveis que ells no havien fet allà. Estirant el fil, els Mossos d'Esquadra van veure que hi havia denúncies similars a altres punts de l'estat espanyol i de la resta d'Europa. Es considera que un dels detinguts era el que clonava les targetes i l'altre el que les facilitava als transportistes. La policia alerta que l'estafa podria ser milionària perquè només a Vilamalla la factura superava els 100.000 euros. No es descarten més detencions. Des de Girona, informa Clara Jordan pel matí de Catalunya Ràdio.
3: Els treballadors de les biblioteques de Barcelona en vaga indefinida des del 26 de maig tindran aquest migdia la primera reunió negociadora amb la direcció del Consorci de Biblioteques de Barcelona per desbloquejar el conflicte laboral.
7: Els vaguistes han fet trobades amb partits polítics i municipals i assessors legals per preparar els seus arguments en la reunió d'avui. També reuniran dijous amb els grups amb representació al Parlament de Catalunya. Montse Serra és delegada de la Intersindical al Comitè de Vaga del Consorci de Biblioteques.
8: A Biblioteques de Barcelona seguim mobilitzades. La vaga indefinida continua preparant la reunió amb l'empresa, aconseguida gràcies a l'esforç de tota la plantilla.

0: i dimecres farem assemblea i no acabarem fins que no aconseguim un bon acord per a tota la plantilla.
1: Els funcionaris del conjunt de biblioteques catalanes de la seva banda fan vaga els divendres i els dissabtes.
2: La Casa Set d'Art subhasta avui tres obres vinculades a Antoni Gaudí i la Sagrada Família.
1: Són un retrat de l'arquitecte fet per Ricard Opisso, la fotografia més antiga de la basílica i el projecte d'un finestral per al temple dibuixat pel mateix Gaudí. Els subhastadors consideren que es tracta d'un conjunt excepcional pel valor històric, artístic i documental de cadascuna de les tres peces, a banda que permeten observar la Sagrada Família abans de convertir-se en una icona mundial. És especialment interessant el retrat d'Opisso, la casa de subhastes Set d'Art. Recorda que va estar vinculat a Gaudí des de la seva infància, ja que va començar a col·laborar a la Sagrada Família amb 12 anys, amb funcions d'ajudant, fotògraf i model per a escultures del temple. El seu retrat mostra Gaudí concentrat en l'elaboració dels plànols de la Sagrada Família.
2: I arriba a les llibreries una nova traducció al català de l'Odissea, el clàssic universal d'Homer.
1: És la tercera versió completa en vers al català després de la de Carles Riba del segle passat i la de Joan Francesc Mira de fa 15 anys.
2: Montse Camps.
3: La traducció actual, publicada per la col·lecció Bernat Metge Universal, l'ha fet Pau Sabater, que es va marcar aquests objectius.
4: Que fos un text accessible, que fos un text que es llegís bé, sense entrebancs, perquè de fet, el text homèric és bastant planer, però al mateix temps que fos poesia, esclar, que no fos una novel·la.
3: La història de l'heroi, que tarda 20 anys a tornar a casa, continua interpel·lant el lector actual.
4: Jo diria que no ens ha deixat mai d'interpel·lar. És una obra que de seguida t'atrapa, de seguida se t'emporta.
3: Ara Llibres, per la seva banda, publica la particular revisió que en fa l'actor i escriptor Stephen Fry, i Blacky Books edita el cicle de Troia de Gustav Schwab, una de les recopilacions més aclamades de la mitologia grega. Montse Camps, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: La deshumanització de la creació i el plagi són les principals preocupacions del sector cultural en relació amb la intel·ligència artificial.
1: Ho diu l'últim informe del CONCA, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, amb dades del 2025. L'informe detecta beneficis i riscos a través d'una enquesta en què només el 14% dels professionals coneixen que fan servir la IA com una eina habitual i el 29% diuen que no preveuen fer-la servir mai. Això sí, la majoria demanen que reguli per garantir la transparència de l'origen i l'autoria. Margarida Truguet és la presidenta del CONCA.
5: El que recomanem és ampliar la formació digital i les competències professionals respecte a la intel·ligència artificial.
2: I el Palau Robert de Barcelona obre al públic la primera gran exposició retrospectiva dedicada a la fotògrafa Anna Turbau, un any després de la seva mort.
1: L'exposició recupera imatges inèdites marcades pel compromís social de Turbau, com els retrats de les internes de la presó de Batràs o les comunitats gitanes de Ripollet.
2: Montse Pujol.
6: La mostra reivindica Anna Turbau com una de les pioneres del fotoperiodisme català a través d'una selecció del seu arxiu de més de 40.000 negatius. Dani Soler és fill seu.
7: Totes aquestes situacions conflictives es posaven al lloc de qui es manifestava, de qui es queixava, de qui tenia el problema i mirava de tu a tu a l'altra cara, que és, jo crec que és el gran mèrit que tenia.
6: L'exposició inclou molts retrats femenins, com el de l'escriptora Doris Lessing. Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I els esports, Robert Prat?
8: Espanya empata 0 amb el Cap Verd al Mundial de Futbol. La selecció de l'Iran debuta amb una afició dividida entre els detractors de la selecció i els qui li donen suport. Empatadors entre Iran i Nova Zelanda. Arrenca també avui la final de la Lliga Futbol Sala entre el Barça i el Pozo de Múrcia a partir de les 9.
2: Ara el comentari esportiu amb Xavi Campos.
9: Poca gent s'esperava que la selecció espanyola comencés el Mundial d'aquesta manera. Una dada gens important, però sí una mica significativa. De les 99 persones que participen a la porra que hem organitzat a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, cap ni una van preveure l'empat d'Espanya. Els 99 resultats preveien una victòria d'Espanya sobre Cap Verd. Sorprenent molt. Segurament el resultat més sorprenent del que va de Mundial. Preocupant per la selecció espanyola? Potser, però només una mica. El Mundial és molt llarg i el d'aquest any encara més. L'empat d'ahir el que demostra una vegada més és que el futbol és segurament l'esport més imprevisible i és capaç d'escriure guions que ningú o gairebé ningú podia imaginar. No crec que la selecció espanyola deixi d'estar entre el grup de les favorites i menys encara quan Lamine, que ahir ja va fer alguna coseta en els 20 minuts que va jugar, vagi agafant el to.
2: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
10: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
11: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
12: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Soc l'Eloi Cordomí, del Departament de Meteorologia. Ara mateix tenim 23 graus ja a Badalona. I 19 en posta, que contrasten amb els 10 que encara hi ha Martinet. Aquí ahir precisament va fer una forta tempesta que va deixar fins a 22 litres per metre quadrat. Avui les tempestes es podrien reproduir, però només al Pirineu, a tot estirar el Prepirineu. Més concentrades cap a l'extrem nord i, en principi, no tan fortes com les d'ahir. El matí serà assolellat, esplèndid, a tot arreu. A la tarda també, excepte en aquestes zones del nord de Catalunya, on creixeran les nuvolades, i la temperatura podria pujar una miqueta més, amb màximes de 30-32 graus a molts llocs de la costa, 32-37 graus a la majoria de comarques de l'interior. En pròxims dies encara tindrem algun ruixet de tarda al Pirineu, dimecres i dijous. A partir de divendres, temps molt més estable.
13: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
14: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
15: Ja és aquí el primer Mundial amb 48 seleccions.
16: No, no, te'n falta una.
15: Ah, clar, la del tot costa.
16: Doncs som-hi, convocatòria.
17: Ahora bien lo bonito, atacantes.
16: Marc Crosas.
15: Natàlia Arroyo.
16: Gemmarie Dongu.
15: Bruna Vilamala.
16: Damià Abella. Ion Vaquero.
15: Ilia Sánchez.
13: I amb la Sònia Germà des dels Estats Units. Tot el Mundial
15: al tot costa.
17: Momento, seguimos.
13: Cada vespre a les 7, amb el Jordi Costa i la Sònia Germà, seguim el Mundial. Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
18: A dos quarts de nou, obrirem l'àgora amb una entrevista a la consellera d'Interior, Núria Parlon. Parlarem dels últims episodis amb armes de foc a Catalunya i també del cas Andic, investigat pels Mossos d'Esquadra.
19: A partir de les 9 repassarem l'última hora de la crisi del PSOE i analitzarem com funciona un jurat popular, com el que podria emetre un veredicte en el cas Begoña Gómez o en el cas Andic.
18: A un quart d'11 entrevistarem la periodista i investigadora del CIDOP, Carme Colomina, que ha publicat el llibre Europa és un estat d'ànim.
19: I a les 11, nova sessió de Teràpia Boomer amb Sergi Pàmies, avui sobre el Mundial de Futbol.
18: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
2: Quin tema pendent? Vam tancar ahir al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany.
20: Ahir vam celebrar el retorn de la sèrie Doraemon a l'oferta del 3CAT, una tornada que va venir a comentar l'expresident del Barça, Josep Maria Bartomeu, a qui també se'l coneixia pel sobrenom de Nobita.
21: El Doraemon és una situació de la Cessa.
20: Home, Josep Maria Bartomeu, bon dia.
22: Nobita, que et deien a tu, eh? Et deien Nobita, eh?
20: L'amic del Doraemon.
21: Molití, eh?
22: Sí, sí.
20: Què?
21: Hem molitit.
22: Què? Que sóc molt divertit.
21: Ah, exactament. Ah, a veure si fan fora, eh? Et denuncio, eh?
22: Sí, no seria la primera vegada, no?
21: Sí, sí. Ah, Teresita Tueta, eh?
22: Teresita Tueta?
20: Què
22: ha dit?
20: És que no sé què ha dit, però... Però no anàvem a parlar amb vostè ara, senyor Bartomeu.
21: Sí, Doraemon.
20: Doraemon. Què passa amb el Doraemon?
21: Molt bé, se'm va... Estrella invent.
20: Eh?
21: Estrella invent.
20: Estrella invent.
21: Escapo!
20: Escapulador.
21: Sí. No, escapulador. Digues-ne bé el d'encerat.
20: El de Montserrat. El que escapulador.
22: L'Isaac Andic. Home, per l'amor de Déu. Per l'amor de Déu, senyor.
20: Per quarts de 12, més temes pendents.
2: Gràcies, Jovany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Laura Calçada.
23: Avui fa 126 anys, el 1900, que començaven les obres del funicular del Tibidabo, el primer de l'estat espanyol. El poeta Celestí Barallat va tornar de Suïssa amb el fulletó d'un funicular i el va fer arribar al doctor Andreu, que feia fortuna en la indústria farmacèutica i que va finançar l'empresa. L'estrany ascensor es va convertir en la primera gran atracció del parc imaginat pel doctor. Dos anys més tard, el 1902, es posava la primera pedra del Sagrat Cor del Tibidabo, d'Enric Senyer, que fins al 1961 no tindria la silueta actual amb el Crist coronant la muntanya i convertint-se en el segon gran temple expiatori de la ciutat al costat de la Sagrada Família. Avui és un bon dia per planejar una visita al Tibidabo i veure Barcelona des de la muntanya màgica.
2: I el segon, la Maria Rovira, també coneguda com a Oye Sherman.
24: Tal dia com avui de 1965, Bob Dylan va escriure la lletra del que després seria una de les seves cançons més famoses, Like a Rolling Stone. Precisament una cançó que va arribar en un moment on sentia que la seva carrera anava a la deriva i patapam, el va catapultar a la fama. La transició de cantant de folk a estrella del rock. La versionada Tot Cristo de Jimi Hendrix a la salseta del poble sec. Però a mi m'agrada especialment aquesta versió que he descobert fa poc de la cantant danesa Liv Lykke. How does it

0: tal? Com esteu? Vinga, va, que ja és dimarts. Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. El dia comença amb sol a tot arreu i amb previsió de temperatures encara més altes que ahir. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, avui podem arribar amb facilitat als 30 o 32 graus a molts llocs de la costa i entre els 32 i 37 graus a l'interior de Catalunya. Tindreu un matí assolellat, sense núvols, i a partir del migdia creixeran nuvolades que avui deixaran només algun ruixet o tempesta al Pirineu. Potser n'arriba alguna despistada al Prepirineu.
0: El dia en què mirem cap a Avià, a França, segona jornada del G7 avui. Els líders de les principals democràcies industrialitzades afrontaran avui el conflicte d'Ucraïna, mentre encara queden per aclarir força interrogants de l'acord de pau a l'Orient Mitjà. Trump diu que, de fet, ja hi ha alguns vaixells que naveguen per l'estret d'Hormuz i que divendres el pas estarà del tot obert. Per ara, el preu del petroli s'ha mantingut estable des d'ahir i a l'espera que també es confirmin aquestes paraules del president nord-americà. Per cert, que el seu vicepresident, J.D. Vance, ha admès que el document és força genèric i amb prou feines arriba a una pàgina i mitja. I parlant de l'Iran, així s'ha rebut la selecció iraniana, amb alguns xiulets, a l'estadi de Los Angeles, l'himne iranià en el debut de la selecció del Mundial. El resultat ha estat de 2-2 contra Nova Zelanda. I avui també continuarem parlant de l'ampli ressò i de les possibles conseqüències dels àudios que ahir us va avançar al matí de Catalunya Ràdio de les trucades de Jonathan Andic als serveis d'emergència després de la caiguda del seu pare.
2: Necesito ayuda.
3: ¿Qué tipo de corrido?
2: Mi padre se ha caído.
0: És una lluita pel relat de la defensa que vol també explicar com Jonathan Andic va reaccionar davant d'aquest fet. Avui en parlem, entre d'altres, amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, per exemple, també de les acusacions que llançava des d'aquest programa el director de Método 3 i pèrit de la defensa, Francisco Marco.
4: Existe un policía, no los Mossos d'Esquadra como institución, que tiene lo que se llama un sesgo de confirmación. Que lo que quiere ver, lo que él piensa que va a ocurrir sistemáticamente. Es lo que ha ocurrido en este caso con un Mosso d'Esquadra que no es novato, pero que sí es el primer caso importante que lleva.
0: A la consellera Parlon també li preguntarem sobre les novetats de les investigacions i fins a quin punt preocupen aquests últims tirotejos mortals que hi ha hagut a Catalunya. A Madrid continua també la setmana fatídica per als socialistes. Mentre el jutge Peinado estudia si retira el passaport a la dona de Pedro Sánchez, aquesta tarda compareix al Senat la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, que com a mínim es va reunir fins a 3 vegades amb Leire Díez.
5: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare todo.
6: La UPA dice que es el jefe de la trama.
5: Pues vuelvo a decir que no hay ninguna trama, ni
6: he montado
5: ninguna
6: trama.
5: Totalmente. Y espero que la justicia lo aclare.
0: L'exsecretari d'Organització del PSOE, Santo Cerdán, mantenia ahir que no existia cap trama per posar pals a les rodes a les causes judicials que afectessin els socialistes. I el Mundial de Futbol, més enllà del debut a l'Iran, també aquesta nit, Aràbia Saudita 1, Uruguai 1 i Bèlgica 1, Egipte 1. Aquest vespre a les 9 debuta França contra el Senegal i ja de matinada l'actual campiona, l'Argentina, s'estrenarà contra Algèria. Tot això avui, quan falten 5 dies pel solstici, avui és el dia de l'any en què el sol ha sortit més d'hora. A Cadaqués ho ha fet a les 6 i 10 minuts. I a Arnes, a la Terra Alta, es pondrà a les 9 i 33 minuts del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya!
7: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: El dia en què ens acompanyarà a l'Àgora del Matí, Vicent Sánchez, Anna Grau, Sara González i Pere Rossinyol.
8: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
0: Ampliem els titulars del dia amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pol Foradada. Bon dia.
9: Bon dia.
0: I ara, Ucraïna.
10: La cimera del G7 a Evian, a França, se centrarà avui en la guerra ucraïna amb la presència de Volodymyr Zelensky a la reunió. Trump considera prioritari centrar-se en aquest conflicte després d'anunciar la pau amb l'Iran.
0: Enviat especial a l'Iran, Jordi Baró.
11: Segon dia del G7 a Evian, amb Ucraïna en l'agenda, amb l'assistència de Zelensky i la voluntat dels líders europeus d'intentar que Trump mantingui el suport a Kiev i la pressió al Kremlin. Fins ara el focus ha estat en l'acord amb l'Iran, que el president dels Estats Units ha promès que quan estigui firmat divendres a Suïssa permetrà reobrir del tot l'estret d'Hormuz, clau pel comerç del petroli.
9: Crec que passaran moltes coses bones a l'Orient Mitjà i el que és molt important és que el preu del petroli s'està enfonsant i, cosa que és fonamental, l'Iran no tindrà un arma nuclear i estan totalment d'acord.
11: A la firma de l'acord amb l'Iran, Trump hi enviarà el seu vicepresident Benz i promet que els detalls del pacte amb el règim de Teheran es coneixeran aviat. Des de Vian, Jordi Baró, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Molts interrogants.
1: Encara per aclarir sobre el futur a l'Orient Mitjà i a dubtes d'entrada perquè no coneixem el contingut de què s'ha pactat i s'ha de reubicar divendres. El vicepresident nord-americà J.D. Vance a la Fox obria la porta a que Trump faci públics els detalls abans.
12: And what the president has said is the agreement will come out on Friday. He may decide to release the agreement sooner than that, but we have
13: també ha admès que el que s'ha pactat fins ara és una pàgina i mitja. A partir d'aquí, les negociacions han de seguir per acabar-ho de concretar tot plegat.
10: Trump ha negat aquesta matinada que l'acord inclogui que Washington pagarà 300 milions d'euros a Teheran. Tampoc queda clar què passarà amb les sancions a l'Iran o amb els actius fora de les fronteres i que estan congelats.
0: No van vell.
1: El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu assegura que el seu exèrcit seguirà desplegat al Líban i que seguirà actuant en funció dels seus interessos. Això després que l'Iran recordés que els Estats Units han de garantir que Israel aturarà la seva ofensiva.
0: Anem cap a Jerusalem. Jordi Brascó.
14: Que la roda de premsa en què Netanyahu parlava per primera vegada després de l'anunci de l'acord entre Estats Units i l'Iran fos íntegrament en hebreu i exclusiva per a periodistes israelians demostra que les explicacions que volia donar eren sobretot en clau interna per fer front a les crítiques rebudes. El primer ministre israelià defensava la seva autonomia.
15: El president Trump i jo ens coneixem des de fa molts anys. Ell és el president dels Estats Units. Jo sóc el primer ministre d'Israel. Sovint ens posem d'acord i també hi ha casos en què no ho estem tant. Soc responsable dels interessos de seguretat d'Israel.
14: I per assegurar els interessos dels que viuen al nord, Netanyahu va insistir que les seves tropes no es mouran del sud del Líban, tot i que això pugui comportar atacs de Hezbollah. Des de Jerusalem, Jordi Berescop, al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Per culpa de l'habitatge.
13: El 42% dels joves d'entre 25 i 34 anys, amb problemes per accedir a un pis, perceben la seva salut mental com a regular o dolenta. Ho diu un informe que hem conegut aquesta nit del Consell de la Joventut d'Espanya, FAT Joventut i Oxfam Intermón. L'estudi també alerta que els joves que treballen dediquen gairebé un 50% del sou a pagar l'habitatge. Júlia García és coautora d'aquesta investigació.
16: Hablamos de jóvenes que hacen cuentas cada mes para garantizar el alquiler, que comparten piso por necesidad, que temen volver a casa de sus padres y madres si algo falla o que sienten cada vez más lejos algo tan básico como construir un proyecto de vida propio.
0: Un altre informe.
10: De la Guàrdia Civil apuntant al lideratge de Santos Cerdán a la trama del cas Leire, els investigadors conclouen que l'exsecretari d'organització ordenava al PSOE pagar les despeses de l'exmilitant i estava al cas de les maniobres per desactivar causes judicials que afectaven el partit.
1: Lucó creu que la directora de la Guàrdia Civil tenia constància de les activitats de l'exmilitant del PSOE. Avui Mercedes González compareix al Senat a petició del Partit Popular.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
17: Segons l'informe, Santos Cerdán ordenava i autoritzava per escrit o de paraula que es paguessin tots els viatges i les despeses de l'exmilitant socialista i que es fes sense preguntar. Per tant, estava el cas del que feia i desfeia Leire Díez. Fins a 9 viatges es van pagar amb diners del partit entre l'abril i l'agost del 2024, a partir de la imputació de la dona de Pedro Sánchez. Santos Cerdán ho negava tot.
5: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare pronto.
17: Lucó reitera que els seus agents van ser investigats perquè Díez es va valer de la seva relació amb la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, que avui compareixerà al Senat. El PP i Vox demanen la seva dimissió. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Més temps.
13: L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero està citat demà als jutjats com a investigat pel cas Plus Ultra i la seva defensa, però, ha demanat ajornar aquesta declaració per tenir més temps per poder justificar l'origen de les joies trobades al seu despatx, taxades en 1,3 milions d'euros.
0: El passaport.
10: El jutge peinador decidirà les pròximes hores o dies si retira el passaport a la parella de Pedro Sánchez. Ho demanen les acusacions populars de Vox i altres entitats d'ultradreta. La vista de d'ahir, prèvia a la presumpció de la obertura de judici, va durar 3 hores.
18: L'entorn de Pedro Sánchez es prepara pel pitjor. Veuen a Peinado capaç de retirar-li el passaport a Begoña Gómez, de prohibir-li que surti d'Espanya, i tenen coll avall que l'enviarà a judici. Ara el jutge té 3 dies per decidir si fa cas a les acusacions o a la fiscalia i a l'advocat de Gómez, que ahir li van demanar que arxivi el cas i el van acusar d'alimentar una causa sense fonaments només per desgastar el govern de Pedro Sánchez. El jutge Peinado, però, veu indicis de corrupció i tràfic d'influències per la càtedra que Begoña Gómez dirigia a la Complutense, i les acusacions demanen que se la condemni a 24 anys de presó. Des de Madrid, Palafrugell, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: S'eliminen.
1: El PSOE i Sumar reactiven els tràmits per treure del Codi Penal delictes com les injúries a la corona, l'ultratge als símbols espanyols i les ofenses religioses. Ja ho havien acordat fa 2 anys, però havia quedat encallat en el tràmit parlamentari. Ernest Urtasun, un ministre de Cultura i portaveu de Sumar.
19: Eliminamos el delito de ofensa a los símbolos y las injurias a las Cortes Generales. Reformamos los delitos de protección de determinadas instituciones del Estado para que la crítica o las injurias dejen de tener relevancia penal. Eliminamos el delito de ofensa a los sentimientos religiosos y, en tercer lugar, derogamos el delito de injurias a la corona.
0: Rebutja.
13: El pacte de govern a l'Aragó entre PP i Vox posa per escrit l'objectiu d'alliberar Aragó de la imposició del català. Des de la Franja, l'alcalde de Mequinensa, el socialista Antonio San Juan, critica l'ofensiva de la dreta en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
20: No sé, no entenem molt bé on està el problema. És la nostra llengua materna, el català. La parlem amb normalitat al carrer, la parlem amb normalitat a les institucions pròximes, sense cap tipus de problema, i sense fer-hi d'això cap motiu de disputa política.
0: Identificada.
10: La víctima del tiroteig al carrer Balmes de Barcelona de la setmana passada, tocada a una comissaria de policia. L'home és un ciutadà serbi buscat per la policia belga. Els investigadors han trigat a identificar-lo perquè havia utilitzat diverses identitats, encara buscant l'assassí. Avui en parlarem amb la consellera d'Interior, Núria Parlon.
0: Querida.
1: Amb la consellera també parlarem de com s'afronta la campanya d'incendis i d'aquí una setmana a la Revilla de Sant Joan. L'any passat es van rebre 1.300 avisos. Enguany es reforcen un 50% els efectius de bombers i la plantilla del 112 als dos centres de control.
21: Malgrat que ha plogut, doncs tenim més combustible fruit d'aquesta vegetació que crema ràpid. També és veritat que durant aquest cap de setmana ja heu vist que hem tingut els primers incendis, no greus perquè no hi ha hagut víctimes, però sí que ens fan estar alerta, no? Preveiem doncs una campanya similar a la que vam tenir l'any passat i, per tant, doncs tota prevenció és poca.
0: Sense pressa.
13: El govern critica que els sindicats majoritaris de l'ensenyament no hagin pogut convèncer mestres i professors per aprovar la consulta al preacord a què s'havia arribat per desencallar el conflicte en l'ensenyament. No hi ha termini per reprendre les negociacions. En va parlar el conseller de la presidència, Albert Dalmau, al Matí de Catalunya Ràdio.
22: Toca ahir fer una reflexió, hem d'escoltar, la voluntat nostra és de desinflamar aquest conflicte, perquè crec que ens ha d'unir a tots nosaltres no fer el conflicte més gran, sinó fer-lo, no? sinó encarrilar-lo.
0: I no garanteix.
10: L'Eurocambra, la gratuïtat de les maletes a la cabina de l'avió. Les aerolínies podran continuar cobrant per l'equipatge demà, però la nova reglamentació sobre els drets dels passatgers les obligarà a mostrar-ne el cost des del principi del procés de reserva.
1: La reforma sí que garanteix les compensacions als passatgers pels retards de més de 3 hores. La presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, creu que l'acord és bo tant per als usuaris com per a les companyies.
23: Aquest acord reforçarà els drets dels passatgers, proporcionarà més claretat i previsibilitat a les nostres companyies aèries i mantindrà la competitivitat del sector.
0: Agafa avantatge.
13: La candidata de la dreta, Keiko Fujimori, el recompta que ja fa 9 dies que dura les eleccions presidencials del Perú. Queden aproximadament 200.000 vots per escrutar i Fujimori avantatja en 28.500 vots al candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez. La filla de l'històric president peruà es perfila, doncs, com la propera mandatària del país llatinoamericà.
0: A subhasta.
10: Tres obres vinculades a Antoni Gaudí, la Sagrada Família. Avui se subhasten a la Casa Set d'Art, un retrat de l'arquitecte fet pel dibuixant Ricardo Piso, que va començar a col·laborar a la Sagrada Família amb només 12 anys, la fotografia més antiga de la Basílica i també el projecte d'un finestral per al temple dibuixat pel mateix Gaudí.
0: I nova versió de l'Odissea.
1: Arriba a les llibreries una nova traducció al català del clàssic d'Homer. És la tercera versió completa en vers al català després de la de Carles Riba del segle passat i la de Joan Francesc Mira de fa 15 anys.
0: Montse Camps.
2: La traducció actual, publicada per la col·lecció Bernat Metge Universal, l'ha fet Pau Sabater, que es va marcar aquests objectius.
3: Que fos un text accessible, que fos un text que es llegís bé, sense entrebancs, perquè, de fet, el text homèric és bastant planer, però al mateix temps que fos poesia, esclar, que no fos una novel·la.
2: La història de l'heroi, que tarda 20 anys a tornar a casa, continua interpel·lant el lector actual.
3: Jo diria que no ens ha deixat mai d'interpel·lar. És una obra que de seguida t'atrapa, de seguida se t'emporta.
2: Ara Llibres, per la seva banda, publica la particular revisió que en fa l'actor i escriptor Stephen Fry, i Blacky Books edita El cicle de Troia de Gustav Schwab, una de les recopilacions més aclamades de la mitologia grega. Montse Camps, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Víctor Manuel, al Palau.
4: Siento tu mano fría correr despacio sobre mi piel y tu pecho en mi pecho y tu desnudez y olvido reproches que imaginé.
13: A les 9 del vespre, concert al Palau de la Música per presentar el seu últim àlbum, Solo a solas conmigo, i també per repassar grans èxits de la seva carrera.
0: I només el 14%
10: del sector cultural fan servir la intel·ligència artificial com a eina habitual, segons l'últim informe del CONCA, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts. Entre les principals preocupacions de l'ús de l'IA hi ha el plagi, i el sector demana que es reguli per garantir-ne la transparència de l'origen i l'autoria.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, ensopegada.
6: De la selecció espanyola al Mundial de Futbol, empat a 0 amb el Cap Verd. De la Fuente, seleccionador dels espanyols.
24: Este equipo es fiable, sí o sí. Partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los fases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna preocupación excesiva.
6: Lamine Yamal, encara sense ritme, va jugar 20 minuts. El mateix grup d'Espanya, Aràbia Saudita i l'Uruguai empaten a 1. A les 9 arrenca la final de la Lliga Futbol Sala entre el Barça i el Pozo Murcia.
7: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
25: Última crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
26: Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners. Deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.
27: Tens mal de cames, verius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui és dimarts 16 de juny del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Zara, amb 3 quilos 220 grams a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa, i el Marc, amb 3 quilos 465 grams a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
7: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
28: Com anem? Bon dia. Passen 2:15. Us informa Marc Jurado. Tenim 15 graus a Prats de Lluçanès, 18 a Terrassa i 24 a Barcelona. Carreteres, Clàudia Serra.
29: Sense incidències a aquesta hora, tret de les retencions en punts habituals d'entrada a Barcelona, Ronda de Dalt, densitat amb aturades de Santa Coloma a Horta, sentit Llobregat, i a la Litoral, de Sant Adrià a la Barceloneta, sentit Llobregat.
28: Gràcies, Clàudia. I Rodalies recupera avui el servei de l'R8 entre Rubí i Martorell, passant per Sant Cugat i Cerdanyola Universitat, que estava interromput des de finals de gener.
30: Tot i això, Renfe mantindrà aquest primer dia el servei alternatiu per carretera i fins dijous els autobusos directes a Cerdanyola Universitat. Els trens de passatgers tornen a circular després que ja s'hagi recuperat fa dies el trànsit de mercaderies, un cop reparat el tram més malmès del túnel de Rubí.
31: El Ministeri de Transports ha anunciat que està a punt de licitar les obres per actuar la resta del túnel, que està previst que es facin sense afectar la circulació.
28: Més notícies. Acord entre Barcelona en Comú, Esquerra i el PSC a l'Ajuntament de Barcelona per incrementar la taxa als creueristes des dels 8 euros actuals, que es podria triplicar.
30: Ho ha anunciat en roda de premsa la número 2 dels comuns a l'Ajuntament, Carol Recio.
31: Que ha avançat que el seu grup registrarà una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos que actualment està en tràmit al Parlament.
32: Passar del recàrrec dels 8 euros actuals fins a poder arribar a 24 euros com a màxim.
28: Els treballadors de les biblioteques de Barcelona en vaga indefinida des del 26 de maig tindran aquest migdia la primera reunió negociadora amb la direcció del Consorci de Biblioteques de Barcelona per desbloquejar el conflicte laboral.
30: També es reuniran dijous amb els grups amb representació al Parlament de Catalunya. Montse Serra és delegada de la Intersindical al Comitè de Vaga del Consorci de Biblioteques.
33: I dimecres farem assemblea i no acabarem fins que no aconseguim un bon acord per a tota la plantilla.
28: Al Vallès Oriental, un detingut per apunyalar un home a Sant Antoni de Vilamajor.
31: Va ser la nit de dijous i la víctima va quedar en estat greu després d'una baralla entre quatre persones.
28: I cultura. El Palau Robert de Barcelona obre al públic la primera gran exposició retrospectiva dedicada a la fotògrafa Anna Turbau, un any després de la seva mort. Montse Pujol.
5: La mostra reivindica Anna Turbau com una de les pioneres del fotoperiodisme català a través d'una selecció del seu arxiu de més de 40.000 negatius. Dani Soler és fill seu.
8: Totes aquestes situacions conflictives es posaven al lloc de qui es manifestava, de qui es queixava, de qui tenia el problema i mirava de tu a tu a l'altra cara, que és, jo crec que és el gran mèrit que tenia.
5: L'exposició inclou molts retrats femenins, com el de l'escriptora Doris Lessing. Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
28: I música de Cardigans. La banda sueca torna a Catalunya, actua avui a Barcelona, ho farà al Festival Blau Maria al Port Vell, al concert a 9:45 del vespre. Són les 7:20, esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
7: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
9: Estem bé, però cal invertir per assegurar el futur de la nostra gent. Tu ets la CEO, germaneta. Tu decideixes.
11: Sí, és una decisió important per a tothom. I val la pena. Fem.
12: Hi ha raons que mouen més que els diners. Les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja. 150 anys movent-nos per tu.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
15: I quan són les 7:20, és moment de repassar les portades de la premsa des del quiosc. Avui tot es parlen del Mundial del Futbol. Calet, bon dia.
16: Molt bon dia a tothom. Bon dia, Ricard. Hem tingut molt mala sort ahir, la veritat. Mira, des que va començar el partit, ja ho sabia, que ells es quedaran a jugar atrasats, jugant a la defensa, no buscant el contraatac, però buscant l'empat i ja està. I aleshores vam caure aquesta trampa. L'entrenador no ha tingut la valentia de deixar jugar Lamine Yamal i Dani Olmo al principi. Si ho hagi fet, potser que hem tingut un partit amb un 1-2-0, però no va ser així.
15: Qui creus que guanyarà el Mundial?
16: Jo crec que Marroc té moltes opcions per guanyar aquest Mundial.
15: Molt bé, gràcies, Calet. Doncs aquesta és l'aposta del Calet pel Mundial. Anem a repassar les portades de la premsa. El periòdico titula Un fiasco per començar. Espanya s'estavella contra Cap Verd. Llegim a l'Ara. Amb els ulls a Madrid, el País diu una Espanya sense gol punxa en el debut. I qui parla més clar, El Mundo. De primer empat davant la ventafocs africana del Mundial. Acompanya la notícia amb una foto de Lamine Yamal desesperat. Altres temes de portada. La Vanguardia obre l'edició explicant govern espanyol aporta 719 milions a la gigafactoria intel·ligència artificial de Móra la Nova. En canvi, tant l'Ara com el País aposten per la informació internacional. El G7 confia que la reobertura d'Hormuz estabilitzarà l'economia i el País explica que la resistència d'Israel posa en risc l'acord de pau. Encara a Madrid, El Mundo obre l'edició apuntant al PSOE i llegim que els socialistes van activar la claveguera 16 hores després de la carta de Sánchez i l'Ara explica que el PSOE i Sumar pacten despenalitzar les injúries al rei.
17: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
18: El 6 de setembre del 1984.
17: I el número de la sort, el...
18: 3.
17: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat. Dai, dai, we
0: go, dale, dale, let's go. I avui a les històries del Mundial, la guerra del futbol. Major Roger, bon dia.
6: Bon dia. Classificació de la CONCACAF per l'accés de la Copa del Món del 70 a Mèxic. Hondures i El Salvador es juguen la seva primera participació en un Mundial en una eliminatòria a 3 partits. Voy a contarle la historia del año 79. És l'any 69. Els dos països viuen un moment de molta tensió política, social i militar. A Hondures hi havia 300.000 migrants salvadorenys a qui els locals acusaven de robar terres i recursos. El govern d'Hondures va iniciar aleshores una política de deportació forçosa que va causar el trencament de relacions entre països. En aquest panorama arriba l'eliminatori el mes de juny i el primer partit se l'endú Hondures a Tegucigalpa. El segon partit es juga a El Salvador i remunten l'eliminatòria. Aquests dos partits ja van deixar greus enfrontaments entre aficions i fins i tot el Guardian reportava que 12.000 salvadorenys havien marxat d'Honduras sota amenaces després del maig. L'anomenada guerra del futbol esclataria just després del partit de desempat que es jugava a terreny neutral al mític Estadi Azteca de Mèxic. Cuando era niño y conocí el Estadio Azteca. El partit arriba a la pròrroga, on finalment el Salvador marca el 3-2 definitiu i aconsegueix la plaça pel Mundial. Després de l'eliminatòria, el Salvador ordena també la invasió d'Honduras, començant una guerra que duraria 5 dies, però que hi hauria 3.000 morts, per cert, que Richard Kapuscinski la va retratar al seu llibre La guerra del futbol. El Salvador va arribar al Mundial, va perdre els 3 partits que va jugar i no va marcar ni un gol.
1: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
6: Ahir dilluns, l'Enigmàrius feia pot ser d'acord o pot expel·lir-lo el trompetista, i la resposta era buf. Un buf pot ser un so patològic que es percep en l'auscultació del tòrax i també l'aire expel·lit per fer sonar un instrument de vent. Avui dimarts, un Enigmàrius d'escrivent. S'endugui al vent un manuscrit de 6 lletres. S'endugui al vent un manuscrit 6 lletres.
1: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
0: I ara el presentat a la televisió, Mariola Cubells. Avui sobre l'empat entre Espanya i el Cap Verd al Mundial.
2: Vaig veure ahir el futbol, sí, perquè jugava a Espanya i perquè, segons em deien, era segur que guanyava contra Cabo Verde, una selecció fluixeta. Doncs resulta que van empatar. I l'home que li va marcar el dia a la selecció espanyola i als milers d'espectadors televisius es diu Bosinha, és el porter portuguès que va parar-ho tot. Em va cridar l'atenció i vaig mirar el seu perfil, té 40 anys, cobra l'any el que alguns jugadors de la selecció espanyola cobren cada dia, i la força de la tele és que va començar el partit amb 45.000 seguidors a Instagram i el va acabar amb més de 1.600.000.
0: La recomanació del dia arran de la macroconvocatòria històrica de 700 places de jutges i fiscals, la Cristina Bordes ens recomana la sèrie Jury Duty.
3: Un judici molt peculiar i divertidíssim perquè té un format únic. Plantejat com un fals documental a l'estil de The Office, tots els personatges que en formen part són actors menys un, el protagonista, extremadament carismàtic. Ell es pensa que està fent de jurat popular en un cas real als Estats Units i que l'estan gravant per un documental sense saber que tot el que passa al seu voltant està guionitzat. I és una meravella veure com gestiona situacions surrealistes i companys realment estrafalaris. Un experiment que demostra que hi ha gent genuïnament bona al món. Ho podeu comprovar a la primera temporada de Jury Duty a Prime Video.
4: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
10: Renault. Diari d'un viatge en un Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1.100 quilòmetres de paisatges, un sol dipòsit i ni una sola recàrrega. Fabricat aquí. Del 12 al 26 de juny, vine al Renault Days i gaudeix de condicions especials en una selecció de models. Més informació a Renault.es.
13: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
14: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: I quin és el protagonista del dia d'avui, Gerard Jubany? Bon dia.
19: Bon dia, la consellera Parlon.
20: Fem el reforç M1, el bus 24-7, que treballen en el mar de la Zoac.
21: Molt bé, molt bé. Estupendo.
19: La consellera d'Interior i Seguretat Ciutadana és una de les protagonistes del dia, perquè avui a 8:45 serà el Matí de Catalunya Ràdio per parlar de diferents casos que són del seu àmbit d'actuació.
20: I tant que sí, i tant que sí. Parlon del que faci falta, eh?
0: Consellera Parlon, sí, sí. Què tal? Bon dia. Com està?
20: Bé. Bé. Això ja és l'entrevista.
0: No, l'entrevista és a 8:45. D'aquí una mica més d'una hora.
20: Ah, vale, pues, si li sembla bé, vaig a esmorzar i em preparo els temes. De què voleu que parlon?
19: Doncs de les novetats que hi ha en diferents casos, com per exemple els àudios de les trucades de Jonathan Andic als serveis d'emergència.
20: Sí. Els vaig escoltar ahir.
19: Ah, sí?
20: Em confirmen que els àudios són 100% verídics, no?
0: Sí, són verídics, sí.
20: Vale.
19: Per què ho diu?
20: No, per res, que no fos la Judit Martín. I després també vaig escoltar parlar amb el detective privado.
19: Sí, Francisco acusant, Marco, sí.
20: Sí, acusant un agent de Mossos de sesgo de confirmació.
19: Sí, de viatge, sí.
20: No, però viatge segur que no, perquè me deixo 85, ¿vale? I lo del sesgo, pues tampoc és així.
0: Bueno, li preguntaré pel tiroteig de la setmana passada, del carrer Balmes.
20: Bueno, sí, tampoc hi ha per tant, eh? Perquè estem parlant del tiroteig i la gent es pensa que el carrer Balmes era com una pel·lícula de l'oeste, eh? I no és així. Solament va disparar un senyor.
19: Sí, però bueno, segueixen preocupant. Com... Tenen alguna informació de l'autor de l'assassinat o...?
20: Pues no. I vostès?
19: No, no, tampoc tenim cap informació. Ah. No sé per què hauríem de tenir cap informació nosaltres.
20: Bueno, no sé, algun àudio trucant... No sé,
19: sí, no, no tenim cap àudio del senyor del tiroteig trucant a ningú.
20: Ah,
19: no.
20: Ah, d'acord. Bueno, pues, aleshores haurem de seguir investigant.
19: Molt bé, no, sí, clar, sí. Clar. També li preguntarem pel risc d'incendis, ara que s'acosta la revetlla de Sant Joan.
20: Sí, sí, sí, s'ha d'anar amb molt de cuidado, amb el foc. Molt de cuidado.
19: Ens ho explica d'aquí una estona, que... consellera.
5: Sí.
20: Sí, vale, d'acord.
19: Vagi esmorzar, no pateixi.
0: Molt bé, gràcies, consellera, vale, fins ara.
19: Fins ara.
0: Parlem després.
20: Fins ara.

0: Són 7:45. I avui, com cada dimarts, tenim reunions dels governs català i espanyol amb ambients ben diferents. Molt més tens a Madrid, on Pedro Sánchez veu com els casos de possible corrupció ocupen tota l'agenda política i mediàtica. El jutge Peinado ha de decidir si retira el passaport a Begoña Gómez. Demà està citat Zapatero. I aquesta tarda compareix al Senat la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, qui es va reunir com a mínim 3 vegades amb Leire Díaz. Al matí de Catalunya Ràdio ens acompanyarà d'aquí una hora també la consellera d'Interior, Núria Parlon, sobre la mort d'Isaac Andic. Li preguntarem per les acusacions que llançava des d'aquest programa el director de Método 3 i pèrit de la defensa del fill de Jonathan, Francisco Marco.
1: Existe un policía, no los Mossos d'Esquadra como institución, que tiene lo que se llama un sesgo de confirmación. Que lo que quiere ver, lo que él piensa que va a ocurrir sistemáticamente. Es lo que ha ocurrido en este caso con un Mosso d'Esquadra que no es novato, pero que sí es el primer caso importante que lleva.
0: Sobre això i els tirotejos li preguntarem avui a Núria Parlon. I en pàgina internacional, la segona jornada del G7 avui a Evian, a França, on els líders de les principals democràcies industrialitzades afrontaran avui el conflicte d'Ucraïna, mentre encara queden per aclarir força interrogants de l'acord de pau a l'Orient Mitjà. Trump diu que, de fet, ja hi ha alguns vaixells que naveguen per l'estret d'Hormuz i que divendres el pas estarà del tot obert. Per ara, el preu del petroli s'ha mantingut estable des d'ahir. I pel que fa als esports, Robert Prat?
2: Espanya empata 0 amb Cap Verd al Mundial de Futbol. La selecció de l'Iran debuta amb una afició dividida entre els detractors de la selecció, els qui li donen suport. Empat a 2 entre l'Iran i Nova Zelanda. Arrenca també la final de la Lliga Futbol Sala entre el Barça i el Pozo de Múrcia avui a partir de les 9.
0: I pel que fa al temps, avui farà sol i més calor que ahir. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Sí, avui matí molt tranquil, amb temperatures que ja parteixen de valors molt alts. Màximes avui previstes a la costa de 30-32. A l'interior poden arribar amb facilitat els 33, fins a 37 graus les més altes a les comarques de Ponent. I avui amb algun ruixat, però només al Pirineu, potser algun una mica més despistat podria arribar cap a la zona del Prepirineu. Avui menys precipitacions, menys tempestes que no pas les que vam tenir ahir, que van ser fortes. Demà dimecres i dijous mantindrà el mateix tipus de temps, encara algun ruixet de tarda al nord, i sembla que al final de la setmana encara serà més càlida.
0: I com tenim la mobilitat a aquesta hora, pendents del restabliment de l'R8. Maria Fernández Noguera, bon dia.
4: Bon dia. Avui es recupera el servei ferroviari a l'R8 entre Rubí i Martorell, però els trens de primera hora del matí no estan circulant. Renfe justifica que és perquè encara ja estan fent treballs de manteniment. La previsió és que el primer tren que ja farà tot el recorregut sencer de l'R8 surti de Granollers a 8:45 del matí. En el sentit invers de Martorell a Granollers, el primer tren no sortirà fins a 9:45. El servei alternatiu per carretera funciona encara durant tot el dia i fins dijous hi haurà busos directes a Cerdanyola Universitat. I d'altra banda, pel que fa a l'alta velocitat, el primer AVE que ha sortit de Figueres i que va cap a Madrid circula amb més d'una hora de retard.
0: I a les carreteres, a aquesta hora, hi ha un accident a l'A2, al Bruc. Clàudia Serra, bon dia.
5: Bon dia. Sí, hi ha hagut un accident en aquest punt, sentit Lleida, que talla un carril, precaució en aquest punt. A l'entorn de Barcelona, retencions habituals d'aquesta hora a les rondes i a les principals vies d'entrada cap a la ciutat. Densitat també a la C58, a Sant Quirze, sentit sud, i a Ripollet, direcció Sabadell, C17 a Parets, sentit sud, i AP7 a Santa Perpètua, en sentit Tarragona.
0: Avui comentarem l'actualitat a l'Àgora del matí amb Vicenç Sánchez, Anna Grau, Sara González i Pere Rossinyol. Són les 7:33. Abans obrim la redacció del matí, connectem amb la redacció per conèixer les opinions destacades dels diaris. Baiol Roger, Pol Foradada, bon dia.
6: Bon dia.
0: Avui, unanimitat en els editorials dels diaris en parlar sobre l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, que s'ha de signar, recordem, divendres.
7: La Vanguardia recorda que d'aquí a divendres qualsevol guspira pot fer saltar pels aires el fràgil pacte que ha de garantir 60 dies de treva i la reobertura de l'estret Hormuz.
8: El diari del Comte de Godó remarca que a ningú se li escapa que l'amenaça més gran per fer descarrilar l'acord és Israel i el seu primer ministre Benjamin Netanyahu.
7: L'Ara, El Mundo i El País coincideixen a destacar el titular de l'editorial que aquest pacte no és cap victòria per a Donald Trump, sinó una mostra de fracàs.
8: L'Ara destaca també que l'escenari és inestable i fràgil, d'entrada perquè ningú creu que n'hi hagi prou amb 60 dies per arribar a un acord sobre la qüestió nuclear i el mateix memoràndum ja preveu allargar aquest període.
7: El diari considera que el règim teocràtic iranià té ara la paella pel mànec i aprofitarà la situació de força obtinguda en el camp de batalla per reforçar-se internacionalment. internament.
8: El Mundo subratlla que l'Iran sal d'aquest conflicte sense renunciar a cap actiu estratègic clau.
7: I afegeix que lluny de dissipar-se l'horitzó del tauler global s'obre una etapa d'incertesa.
8: Per al país, si la guerra acaba d'una vegada, ho farà sense que s'hagin arribat a saber els motius pels quals va començar.
7: El rotatiu de Prisa creu que aquest acord és una solució provisional d'un problema que no hauria d'haver existit mai.
8: El periòdico titula l'Iran guanya la pau i destaca que el règim dels ayatolàs té una situació més favorable del que es preveia a l'inici de la guerra.
7: I també destaca que si l'acord es consolida, la distància entre els objectius inicials i els resultats obtinguts serà evident.
0: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Olga Viza.
6: Poc abans de l'empat a zero, llegeu un article de Jorge Valdano sobre aquest Mundial. Diu Valdano que mai els futbolistes han estat tan semblants entre si. El trànsit permanent de jugadors fa que entrenin els mateixos clubs, tinguin disciplines semblants, mengin les mateixes coses. D'aquí la pregunta de si això pot continuar sent una competició entre estils futbolístics quan el futbol s'ha aplanat com a llenguatge universal. Què marca la diferència? Segons Valdano, la cultura futbolística, és a dir, tradició, coneixement, ofici, i aquí no empatem a zero.
9: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
10: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amb el lleu origen.
11: Arriba el nou GLC elèctric de Mercedes-Benz amb 708 km d'autonomia màxima. Sistema de càrrega ultraràpida, confort i un disseny inconfusible s'uneixen per redefinir el nostre model més venut. Nou GLC elèctric. Supera les teves expectatives.
12: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
13: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a aquesta hora a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. La notícia que han de saber les famílies amb fills d'edat escolar.
3: Doncs que avui s'activen els vals escolars i, per tant, des d'avui mateix ja es poden bescanviar a les botigues. Són dos xecs de 30 euros cadascun que rebran les famílies d'alumnes de primària i secundària. Com a novetat d'aquest any, no arribaran a la bústia, sinó que es distribuiran en format digital a través d'un correu electrònic. Ho recullen diversos digitals.
0: La cara fosca del turisme eivissenc.
15: Un hotel en ruïnes on malviuen els treballadors del turisme eivissenc. Llegim a la història al diari.es que relata que al voltant d'un centenar de persones resideixen, si es pot dir així, en una estructura mig fet, sense parets, abandonada des del 2010. L'Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia, del PP, intenta fer-les fora i enderrocar-lo, però la promotora ara el vol acabar.
0: Qui fa neteja?
3: I caixa, Corina Larsen, que ven les joies que li va regalar el rei Joan Carles. Segons La Razón, la polèmica amant del rei emèrit hauria recaptat ja 850.000 euros gràcies a la subhasta de part de la seva col·lecció. S'anunciaven sense dir l'origen, només amb la descripció que pertanyien a una distingida lady europea. Una de les peces que va permetre descobrir que eren seves és un braçalet de diamants d'una joieria de Madrid.
0: S'ha de comprovar tot.
15: I més abans de fer ponting. Una noia de 21 anys ha mort després que l'empresa amb qui el feia la llancés sense estar lligada a cap corda. Això ha passat al Brasil, ja han detingut 3 persones per homicidi amb dol eventual, és a dir, per falta de coneixement. En diversos vídeos es veu com dos homes estan a punt de llançar la noia mentre diversos testimonis criden la corda, que es veu al terra.
0: I què podria tancar?
3: El convent que custodia la mà de Santa Teresa, que es troba a Ronda, Màlaga. S'està quedant sense monges, ara mateix n'hi ha 4, i si no n'arriben de noves, l'any que ve tancarà després de més de 100 anys de vida. És el conegut com a monestir de la Merced, de Carmelites Descalces, també famós pels dolços artesans que prepara. Si tanca, s'hauria de canviar la relíquia de lloc, ho llegim a Info Vaticana.
0: I avui Lego torna a ser notícia.
15: En aquest cas, perquè la policia ha recuperat gran part d'una col·lecció de peces de Lego robades i valorades en 10.000 euros. Han detingut el suposat lladre que les havia pres, ni més ni menys que el seu veí. Això ha passat a Elx, al País Valencià. La investigació va detectar una venda massiva de Legos de segona mà a càrrec d'un únic individu. Ho llegim al debate.es, on veiem una foto amb jocs de muntar de Star Wars o un casc de Ferrari.
0: I ara els destacats d'Internacional d'Economia amb Marc Horà i Lara García.
16: Arrenquem el departament francès de l'Alta Savoia, la frontera amb Suïssa. Llegim al diari Le Dauphiné Libéré, el més important de la regió, que la trobada del G7 a Evian està deixant un tram xulès que dona a entendre que no necessita el suport dels seus aliats per garantir la reobertura d'Hormuz, però també un Macron que està fent mans i mànigues per evitar que Trump abandoni prematurament la reunió o en dificulti els consensos. I a Rússia, llegim al Komsomolskaya Pravda l'article titulat Una bufetada a la cara per Zelensky, i subratlla que l'arbitratge internacional, al contrari que Ucraïna, confirma els drets de Rússia sobre l'estret de Kerch i el mar d'Azov. El diari, fundat durant l'època soviètica, treu pit i considera que la decisió de l'AIA és una validació de les posicions russes sobre Crimea.
17: I en plan econòmic, Cinco Días assegura que el retorn a la normalitat després de l'acord entre els Estats Units i l'Iran no serà una feina fàcil ni molt menys imminent. Diu el diari que tenim per endavant una costosa tasca perquè caldrà netejar les vies marítimes d'Hormuz per recuperar el trànsit habitual de vaixells. En aquesta línia, Expansión sosté que al final de la guerra l'Iran no retornarà les aerolínies a la casella de sortida. Explica que el desbloqueig de l'estret obligarà el sector a pagar el querosè un 20% més car, com a mínim durant els propers 12 mesos. I canviant de tema, l'ON Economia anuncia que el Banc d'Espanya ha llançat una nova oferta d'ocupació pública. L'organisme necessita cobrir 65 places de personal tècnic amb un sou base d'uns 45.000 euros bruts anuals.
0: I a la premsa esportiva, Robert Prat, què destaquem?
2: Que la selecció espanyola ha començat el Mundial com un parxís de colors, amb el verd com a fitxa única.

Pel Mundo Deportivo, Cap Verd posa una alerta vermella, una garrotada verda per l'Espanya de De La Fuente, una Espanya sense idees ni punys davant un rival ordenat. Santi Eloi ha parlat d'un desastre superable. Pel diari Esport és una baixada important, un debut decebedor, amb una selecció espanyola sense fluïdesa ni punteria. Joan Vehils parla obertament de ridícul. Espanya s'estavella, titula el diari Ara. Per La Vanguardia és una estrena indigna contra la número 64 del món. El periòdico ironitza, diu que Espanya arrenca verda al Mundial.

0: Festa Major a Cap Verd amb una Espanya que s'estima contra l'autocar de la selecció africana. El País diu que Cap Verd punxa el globus d'Espanya. Marca parla de desastre, qualifica de petar el partit d'Espanya. Pel diari AS és una pifia històrica. Salvador Sostres escriu a l'ABC que De La Fuente ha de deixar de jugar amb els seus amiguets i fer jugar els millors. I Mariano Rajoy escriu al Debate que la selecció espanyola és un dels pocs instruments d'unió entre espanyols. Se li ha de donar suport.
1: I a la premsa del cor, la festa aniversari dels fills de Cristiano Ronaldo. Elisenda Pineda.
2: Georgina Rodríguez converteix el seu jardí en un parc d'atraccions privat per a la festa d'aniversari dels seus bessons. La mainada fa 9 anys i a Can Ronaldo Rodríguez, que no es moquen amb mitja màniga, han tret l'olla grossa. Al parc d'atraccions hi ha de tot. Tira la diana, pesca de neguets i jocs variats. Només hi falta un saltamontes amb sistemes de seguretat dubtosos, uns autos de xoc ple de quillos fumant ducados i una parada de tir on guanyar un peluix de Bob Esponja amb ressaca. A veure si l'any que ve na Georgina hi pensa i els nens fan 10 anys en una fira com Déu mana.
1: I què fan, Javier Canalías?
3: Avui felicitem l'estimat, el respectat, el meravellós Jordi Hurtado.
1: Home!
3: Jordi Petonet.
1: El Jordi en fa 40, sempre en fa 40.
3: Doncs mira, 32 anys que fa avui Jordi Hurtado. Felicitem, perquè està a punt d'arribar als 60, als 70,
1: sí, fa,
3: però 69. Encara n'hi queda un, 60 tots, que es diu.
1: Molt
3: també
1: bé.
3: Felicitem l'actor Daniel Brühl.
1: Oh, ja deu ser gran, ja.
3: Sí.
1: 46.
3: Mira, 48, i acabem felicitant l'influencer i presentador espanyol Xuso Jones.
1: No sé, no sé qui és.
3: Sí, home, ara serà jurat de Got Talent.
1: Bueno.
3: Doncs el felicitem des d'aquí, perquè en fa 37.
1: 37, molt bé. Sant Oral.
3: Avui és Sant Quirze, que
1: Sant
3: celebra...
1: Quirze.
3: Sant Quirze, que celebra el dia amb la seva mare, Santa Julita.
1: Ui.
3: Quirze tenia 3 anys i va veure com van torturar la seva mare en veure-ho, el nen va esgarrapar la cara del governador, que el va llançar escales avall i el va matar, el governador, el nen. La mare va demostrar...

0: campanya electoral per aprovar el nou Estatut de Catalunya, impulsat pel govern tripartit de Pasqual Maragall i retallat posteriorment a Madrid. Un 73,9% vota sí a l'Estatut i un 20,8% vota no, opció que per motius diferents defensaven tant Esquerra com el PP. La participació en el referèndum és molt baixa, un 48,8%. Superada la prova, ara Pasqual Maragall ha de convocar eleccions i decidir si es presenta o si es retira. I ara fa 20 anys, debut fulgurant de Leo Messi al Mundial d'Alemanya. Messi tenia 18 anys, va entrar de suplent i en només 15 minuts va marcar un gol i en va donar un altre en l'Argentina 6, Sèrbia 0. El debut de Messi va enlluernar el món del futbol. Acabo amb el Saló Gaudí Nòvies a Barcelona. La gran atracció era que hi desfilava Naomi Campbell. La seva tarifa, segons Josep Sandoval a La Vanguardia, era de 100.000 euros, 5 bitllets d'avió en business i 3 suites en un hotel de 5 estrelles.
1: Avui és 16 de juny del 2026, és el dia 167 del calendari. Falten 5 dies per l'estiu. D'avui en 8 serà Sant Joan i 2 perquè comenci el sonar. I així sona el dia d'avui.
2: Els sons del matí.
3: No aixequem sancions, de moment. Si els iranians fan el que se suposa que han de fer, l'aixecament de sancions començarà a tenir efecte.
4: Ell és el president dels Estats Units. Jo sóc el primer ministre d'Israel. Sovint ens posem d'acord i també hi ha casos en què no ho estem tant.
5: L'entorn de Pedro Sánchez es prepara pel pitjor, veuen a Peinado capaç de retirar-li el passaport a Begoña Gómez i tenen coll avall que l'enviarà a judici.
6: Fins a 9 viatges es van pagar amb diners del partit entre l'abril i l'agost del 2024, a partir de la imputació de la dona de Pedro Sánchez. Santo Cerdán ho negava tot.
7: Ni he montat ninguna trama ni he hecho nada ilegal.
1: Punxada d'Espanya contra Cap Verd i per pocs minuts ja ha acabat el partit del debut de la selecció d'Iran, acabat amb empat a 2 contra Nova Zelanda. Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Marc Jurado. Maniobra.
8: Sèrie de moviments amb què la mà fa funcionar un instrument, una màquina, aquest n'era el significat primer. En el sentit figurat, però, sèrie d'accions fetes generalment d'una manera astuta per aconseguir un fi. La Guàrdia Civil sosté que el PSOE estava al cas de les maniobres de l'Eire 10, astutes o no, per desactivar les causes que afectaven al partit.
1: Ultratge.
8: Injúria greu de fer tota paraula, fer ultratge a algú. Ara PSOE i Sumar volen reactivar els tràmits per eliminar el codi penal de delictes, com les injúries a la corona.
1: I també destaquem una altra paraula del dia, que és ofensiva.
8: Sí, estat o situació de qui ofèn o ataca, prendre l'ofensiva. Es sol dir que només ofèn qui pot o i no qui vol. Ofesos se senten els catalanoparlants de la franja de Ponent que rebutgen la guerra contra el català del PP i Vox.
1: I ara posem-hi tres xifres amb l'Ara García, sense ofegar-nos. 1.171.000.
9: Són les persones que han sol·licitat la regularització extraordinària d'immigrants a Espanya quan falten 15 dies perquè es tanqui el termini. La xifra duplica de llarg la previsió de l'executiu, que esperava 500.000 sol·licituds. De moment, l'administració n'ha admès a tràmit 360.000.
1: 5.000 milions d'euros.
9: És el que rebrà la indústria catalana en els pròxims 4 anys. Són els diners previstos en el Pacte Nacional per la Indústria que han firmat el govern i els agents socials, que vol millorar l'ocupació del sector, fer-lo més sostenible i que sigui resilient davant les tensions geopolítiques.
1: 40%.
9: Més del 40% dels joves afectats per la crisi de l'habitatge creu que la seva salut mental és regular o dolenta. Ho diu un informe elaborat pel Consell de la Joventut d'Espanya, FAT Joventut i Oxfam Intermón, que també alerta que els joves que treballen dediquen gairebé la meitat del sou a l'habitatge.
1: I ara el veig, tres imatges amb Pau Foradada. A la primera imatge veig la històrica catedral ucraïnesa de Dormició. Hi ha molts elements decoratius, té com unes cúpules daurades, però el més vistós és l'espessa columna de fum que hi ha just al mig, perquè les flames que s'intueixen a l'interior i les gues de bombers dels laterals ho expliquen absolutament tot.
10: La catedral al monestir de les Coves de Kiev ha quedat pràcticament o parcialment destruïda. Ucraïna va acusar Rússia de destruir deliberadament una peça tan important del seu patrimoni històric i cultural. El Kremlin nega que fos a conseqüència dels seus bombardejos i atribueix l'explosió, que avui veureu a la portada de pràcticament tots els diaris, a un projectil antiaeri del mateix exèrcit ucraïnès.
1: A la segona imatge, veig una concentració a l'exterior d'un dels estadis del Mundial de Futbol, concretament a Los Angeles, i uneixen unes quantes banderes, la majoria de l'Iran, però també n'hi ha alguna dels Estats Units.
10: Falten pocs minuts per l'estrena de l'Iran al Mundial i unes 200 persones iranianes que viuen als Estats Units protesten contra el règim, un ambient dividit que també s'ha viscut aquesta nit dins l'estadi, per exemple, quan ha sonat l'himne. La política ha continuat marcant la Copa del Món. Després del 2-2 contra Nova Zelanda, el tècnic iranià ha criticat que els hagin fet tornar directament a Tijuana, a Mèxic, on estan concentrats, i no els hagin deixat passar una nit més a Califòrnia per poder descansar.
1: I la tercera imatge ens arriba des de Girona. I veig la pantalla d'un telèfon mòbil on hi ha un registre de decibels que mesuren, en aquest cas, el soroll. A la pantalla surt el número 61. I què significa aquest número, Núria Paraire?
11: Doncs 61 decibels és el soroll que hi ha en algun moment a la plaça del Firal, a Santa Coloma de Farners, a la Selva. Una xifra que estaria per sobre del límit permès durant les hores de descans. La imatge ens l'envien veïns de la plaça que es queixen del soroll. El detonant de la seva protesta és el permís que ha donat l'Ajuntament perquè s'hi obri una nova terrassa. L'alcalde ens diu que volen dinamitzar la zona per donar més vida al municipi i que es vigila que els locals compleixin la normativa. I també que la policia local actua quan hi ha usuaris de les terrasses que es queden fent soroll quan ja han tancat.
2: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: I atenció a aquest titular que circula. La policia nord-americana farà servir gossos robot que utilitzaran el reconeixement facial per detectar immigrants irregulars durant el Mundial. Marc Amorós, bon dia.
12: Bon dia. Els gossos robots són de l'empresa Boston Dynamics, de la qual és propietària l'empresa de cotxes Hyundai, i porten incorporat el mateix sistema de reconeixement facial que duen les ulleres Ray-Ban de Meta o els últims models d'iPhone. La policia nord-americana els utilitzarà per detectar immigrants irregulars al país durant el Mundial. Els primers dos gossos en robot de la policia nord-americana s'han vist patrullant a l'estadi d'Arlington, a Texas. Estan dotats d'escàners facials i alerten la policia si no troben la persona detectada en l'arxiu policial de persones estrangeres que han entrat correctament als Estats Units. La policia nord-americana disposa, segons la notícia, d'una dotació petita. Són 4 gossos robot i ja han anunciat que els faran patrullar a diversos estadis durant tot el Mundial.
1: I això és real o fals?
13: El Matí de Catalunya Ràdio.
14: Encara sense les vacances? Mediterrani, Carib, les destinacions que t'imagines amb el mar d'escenari. Reserva ara un creuer a Viatges al Corte Inglés i aconsegueix fins a 300 euros de descompte. I amb la targeta al Corte Inglés ho pots finançar fins en 12 mesos, amb TAE 0% sense interessos. Fins al 30 de juny per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per Financiera al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta en les condicions i exclusions a Viajes al Corte Inglés Ponés. Reserva el teu creuer amb Viatges al Corte Inglés.
12: Vinga, som-hi. Real o fals, sortint de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que la policia nord-americana farà servir gossos un robot que utilitzaran el reconeixement facial per detectar immigrants irregulars durant el Mundial és una notícia falsa. A veure, els gossos robots de Boston Dynamics existeixen, però fan tasques d'investigació perimetral dels estadis. Ajuden la policia a investigar paquets sospitosos, per exemple. No és cert, com diu la notícia, que estiguin dotats de sistemes de reconeixement facial, ni tampoc que es facin servir per detectar immigrants irregulars.
1: Gràcies, Marc.
12: Adéu, bon dia.
15: Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
16: Amb Lidl Plus, un quilo de préssecs plans per 1,99, t'estalvies un 36%. I 500 grams d'escalopines de vedella per 7,39, t'estalvies un 15%. Lidl, val la pena.
17: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
13: Catalunya Ràdio.
1: 7 minuts seran les 8 del matí. Titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. La Guàrdia Civil reforça en un nou informe que Santos Cerdán liderava una trama per frenar causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez.
18: L'exsecretari d'organització del partit, però, ho continua negant tot.
7: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare pronto.
18: En paral·lel, el magistrat Juan Carlos Peinado decidirà les pròximes hores si retira el passaport a Begoña Gómez.
1: L'Iran vincula l'acord de pau amb els Estats Units a l'aturada de l'ofensiva israeliana al Líban.
19: Israel, però, no té cap intenció de marxar del sud del Líban.
1: I la cimera del G7, Evian, a França, s'entrarà avui en la guerra d'Ucraïna.
18: I serà present el president ucraïnès Volodymyr Zelensky i el nord-americà Donald Trump assegura.
3: Ahir vam tenir una bona conversa amb el president Zelensky i el president Putin i potser podem fer alguna cosa. Tots dos hi estan oberts. Ara que això de l'Iran s'ha acabat, ens centrarem en Ucraïna.
1: La franja de Ponent rebutja la guerra contra el català del Partit Popular i Vox.
19: L'alcalde de Mequinens, el socialista Antonio San Juan, critica l'ofensiva del govern aragonès. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
20: No sé, no entenem molt bé on està el problema. És la nostra llengua materna, el català. La parlem amb normalitat al carrer, la parlem amb normalitat a les institucions pròximes.
1: I els Mossos identifiquen la víctima del tiroteig al carrer Balmes de Barcelona de la setmana passada.
18: És un ciutadà serbi que la policia belga buscava per detenir-lo. Han trigat a identificar-lo perquè havia utilitzat diverses identitats.
1: Encara ressonen els àudios de Jonathan Andic, que ahir al matí us oferien exclusiva aquest programa.
19: El director de Método 3, Francisco Marco, també aquí al Matí de Catalunya Ràdio, en feia aquesta lectura.
21: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo porque acaba de perder a su padre y del que le acusan en estos momentos de haberlo matado, ¿no? Y no solamente... le acusan de haberlo matado, sino de haberlo asesinado, porque estén hablando de homicidio, al final lo que están hablando es de una premeditación.
1: A subhasta tres obres vinculades a Antoni Gaudí i la Sagrada Família.
18: Entre d'altres, un retrat de l'arquitecte fet per Ricardo Piso. Aniran a càrrec de la casa de subhasta Set d'Art.
1: I al Mundial de Futbol, l'Iran empata a 2 en el seu debut.
19: Ho ha fet amb una afició dividida entre els detractors de la selecció i els que li donen suport. Empat a 2, doncs, entre l'Iran i Nova Zelanda. També han empatat a 1 l'Aràbia Saudita i l'Uruguai. Avui a les 9, França-Senegal.
22: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
23: Bon dia. Pel que fa al temps, ahir a la tarda vam tenir tempestes fortes, potents al Pirineu i al Prepirineu. Avui a la tarda n'hi haurà alguna, però en principi seran més disperses, menys fortes i molt més localitzades a la zona del Pirineu. A la resta, el temps serà assolellat tot el dia i amb una temperatura que avui pujarà més que ahir i ho continuarà fent els pròxims dies.
22: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
1: I pel que fa al trànsit, retencions a l'entorn de Barcelona. Clàudia Serra, bon dia.
24: Bon dia. Sí, hi ha lentitud amb aturades de les rondes i direcció Barcelona a l'A2 de Sant Andreu a Cornellà, B23 del Papiol a Molins i C16 des de Sant Cugat, densitat també a la C58 a Sant Quirze i Montcada, sentit Barcelona, i a Montcada direcció Sabadell. C17 a Parets, C59 a Caldes, sentit sud en tots dos casos, i diversos trams de l'AP7 a Parets, Mollet i Santa Perpètua, direcció Tarragona.
25: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
26: Aquest estiu no et quedis sense cotxe. Vine a Grup Lesseps i estrena el teu Seat o Cupra amb ofertes especials d'entrega immediata. Corre, són unitats limitades. No deixis escapar l'oportunitat de gaudir ara del teu nou cotxe. GrupLesseps.com, la teva xarxa de concessionaris Seat i Cupra. Estem a Barcelona, Badalona, Martorell, Mataró i Blanes. GrupLesseps.com.
27: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: Manu Guix, bon dia! Manu!
28: Bon dia, bon dia!
1: Com estàs?
29: Molt bé, i vosaltres?
1: Bé!
28: Estàvem pensant anar a comprar petards algun dia d'aquests, per Sant Joan.
29: Home, jo també hi he d'anar, eh? Bombetes. Sou de petards, eh?
1: Bombetes, jo sempre
28: sí,
1: bombetes.
28: Sí, cosa petitona.
1: Les cebetes.
29: A mi m'agraden gordos.
1: Ja. Yeah.
29: Saps? Els coets.
28: Els supertrons, els supertrons.
29: Sí. Ah, clar. A mi m'agrada això, eh?
1: Saps? Bueno, anem a marcar el telèfon de l'Imma,
28: va. Per favor, ja sé que és un tro, perquè ha fet 60 anys.
1: I tant.
28: L'Imma, supertro.
29: A veure... que no en sortirà llufa.
1: Ai...
28: ai, que sortirà llufa.
1: Ai.
28: Doncs res.
29: Ai, ai.
1: Ai, ai, ai, Imma. Estem trucant. Ara.
30: A la merda!
1: Imma! Hola, Imma.
31: Hola, què tal?
28: Imma, que truquem del Matí de Catalunya Ràdio de part de les teves filles i la teva família.
1: Com estàs?
31: Sí, escolta cada matí.
1: I també del teu marit, el Martí.
31: La meva filla.
1: No te'l deixis al marit,
28: el marit, el marit també, que et volen felicitar pels teus 60 anys amb aquesta cançó que et toca, Manu Guix, en directe.
31: Gràcies. Molt bé, moltes gràcies.

0: passar-hi un petonet.
1: Moltes gràcies. És la cançó que posava les meves filles quan eren petites.
2: Oh, doncs mira, ara te les posen elles a tu, quan ets gran.
1: Gràcies, gràcies. Us escolto cada matí.
0: Gràcies, gràcies, Imma.
2: Adéu, Manu. Adéu, adéu.
3: Adéu, adéu. Adéu.
2: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
4: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: La seguretat a Barcelona i a Catalunya torna al centre del debat públic. Les dades parlen per si soles. 6 homicidis a trets aquest any, 3 en les últimes dues setmanes, 30 tirotejos en 6 mesos i amb 18 ferits per arma de foc. És un escenari esfereïdor, surrealista, sobre el qual no s'hi val ni fer populisme ni premsa groga. Però sí constatar una cosa, que un problema global, com el narcotràfic, està fent arrels a casa nostra. Precisament, per abordar aquesta crisi, avui tindrem amb nosaltres la consellera d'Interior, Núria Parlon, perquè aquestes xifres han generat també una preocupació que és lògica. Pensem en el tiroteig de la setmana passada, a plena llum del dia, al carrer Balmes de Barcelona. Una execució a sang freda al davant d'una comissaria. I davant d'aquesta escalada, la sensació d'inseguretat és tan real com les xifres. És cert que a Catalunya algunes estadístiques generals milloren i que els robatoris s'han contingut. Però la ciutadania no mesura la seguretat només per al robatori d'una cartera. Per això és normal que l'alarma continuï viva. D'aquí ve la macrooperació policial desplegada aquest cap de setmana a Barcelona, on més de 150 agents van pentinar zones especialment calentes. Es va saldar amb 13 detinguts que acumulaven 93 antecedents policials. Una dada colpidora que reforça també la hipòtesi policial de fons. El problema de la inseguretat està íntimament lligat al de la delinqüència reincident. I això no vol dir que hi hagi solucions màgiques, però sí que situa el problema dins d'uns paràmetres clars. I ens ajuda també a centrar l'atenció on toca, perquè recordem-ho. Caminar segur pel carrer és un pilar bàsic de l'estat del benestar. Sense seguretat, tant és que els barris rebin nous equipaments o inversions. La vida és el primer bé. I la ciutadania ha de saber-se i sentir-se protegida. Per això cal afrontar la situació actual amb el màxim rigor. Tenir present que la seguretat és un dret irrenunciable i, per tant, exigible. Garantir-la als nostres carrers demana voluntat i també contundència. Des del rigor i des de l'evidència. És el que espera Catalunya dels seus representants. Poder viure en pau i amb seguretat.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
2: Bon dia. Avui, dimarts 16 de juny, hem començat el dia ja amb temperatures altes a la costa. 26 graus tenien a Calella, al Maresme, i en canvi a Conesa, la Conca de Barberà, n'hi havia 12 o 10 graus encara a Sant Pau de Segúries, al Ripollès. Dia de sol, dia càlid avui. Les màximes s'enfilaran per sobre els 30-31 graus a la costa i a l'interior poden arribar amb facilitat entre els 33 i 37 graus les més altes a Ponent. Avui, amb algun ruixat de tarda, però només al Pirineu, més concentrat al nord de Catalunya, a tot estirar, en podria arribar algun molt dispers al Prepirineu. I aquests pròxims dies, encara dimecres i dijous, tindrem algun ruixat de tarda al nord, però la resta de la setmana el temps serà molt més estable i més càlid encara.
0: Ara són les 8 i 4 i d'aquí a pocs minuts tindrem novetats també d'atenció del bisbe emèrit Novell, Xavier Novell. Ho explicarem d'aquí a 2 minuts al matí de Catalunya Ràdio. D'aquí 2 minuts o d'aquí 15 minuts. La policia de Madrid torna a passar pels jutjats amb 3 cites claus avui. La primera ahir, la declaració de Begoña Gómez, que està pendent de si el jutge li retira el passaport. La segona, demà, la compareixença de José Luis Rodríguez Zapatero i, entremig, la compareixença de la directora de la Guàrdia Civil al Senat per la seva vinculació amb el cas Leire Díaz. Molts assumptes sobre la taula, anem cap a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
3: Què tal, bon dia.
0: Comencem per Begoña Gómez, perquè en els pròxims 3 dies sabrem si se li retira el passaport.
3: Sí, perquè hi va ser una vista llarga de 3 hores que no en va sortir encara en cap decisió. Les acusacions han demanat retirada de passaport, també que signi els jutjats cada 15 dies i el jutge haurà de decidir si els fa cas i aplica aquestes mesures a la dona del president. Recordem-ho que va sempre amb escorta. I haurà també de signar l'últim pas per dur-la a judici per jurat popular per 4 delictes de corrupció. La defensa i la fiscalia insisteixen en l'arxiu, tenen pendents alguns recursos a l'Audiència de Madrid, l'única que podria frenar els peus a Peinado, que els enviarà a judici, però sense esperar a que es pronunciï.
0: Pel que fa a Zapatero, ha demanat també ajornar la part de la declaració referent a les joies.
3: Poc temps per preparar aquesta part, reunir la documentació suficient en relació a tot el que li van trobar una caixa forta valorat en 1,3 milions d'euros. Vol declarar, però no encara sobre les joies, ja que el jutge li va obrir aquesta segona investigació tot just divendres passat per frau fiscal i contraband i demana acotar la declaració davant del jutge Calama, fixada per demà i dijous, només sobre la part principal, sobre el rescat de Plus Ultra.
0: I també tenim aquesta última cita que marcarà també l'agenda política d'avui, que és la declaració de la directora de la Guàrdia Civil al Senat.
4: Que convoque elecciones. El búnquer en el que s'han cerrat.
3: A petició del PP hi haurà d'explicar novetats de les darreres hores que apunten tres reunions amb Leire Díez i que fins i tot es van seguir enviant missatges quan la directora de la Guàrdia Civil sabia que Díez estava sota el radar ja de la UCO. Missatges que després va activar que s'esborressin. El PP pressiona davant l'acumulació de casos mentre el PSOE intenta mirar endavant. Borja Sémper i Rebeca Torró.
4: Que convoque elecciones. El búnquer en el que s'han cerrado no le protegerá de que se termine por saber toda la verdad.
5: Porque no tenemos nada que esconder. Somos el partido más exigente consigo mismo.
3: I enmig d'aquesta olla pressió, Sánchez torna demà a la sessió de control cara a cara amb Feijó aquí al Congrés dels Diputats.
0: Gràcies, Tanya, i cal afegir també que la Guàrdia Civil ha publicat un nou informe que referma també el protagonisme de Santos Cerdán i dona per fet que va ordenar pagaments del PSOE a Leire Díaz. Més detalls, Sánchez Lafuente.
6: Segons l'informe, Santos Cerdán ordenava i autoritzava per escrit o de paraula que es paguessin tots els viatges i les despeses de l'exmilitant socialista i que es fes sense preguntar. Per tant, estava el cas del que feia i desfeia Leire Díaz. Fins a 9 viatges es van pagar amb diners del partit entre l'abril i l'agost del 2024, a partir de la imputació de la dona de Pedro Sánchez. Santos Cerdán ho negava tot.
7: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare pronto.
6: Des de Madrid, Àngel Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I tot plegat va en paral·lel a l'agenda política que continua endavant. Ahir el PSOE i Sumar van reactivar els tràmits per despenalitzar les injúries de la corona pel Foradada.
8: Tots dos partits ja havien arribat a un acord similar fa 2 anys per suprimir, entre d'altres, aquest delicte, però la reforma va quedar encallada a la Comissió de Justícia del Congrés. Sí, es vol mantenir el delicte d'enaltiment del terrorisme. En parla Ernest Urtasun, un ministre de Cultura i portaveu de Sumar.
9: Eliminamos el delito de ofensa a los símbolos y las injurias a las Cortes Generales. Reformamos los delitos de protección de determinadas instituciones del Estado para que la crítica o las injurias dejen de tener relevancia penal. Eliminamos el delito de ofensa a los sentimientos religiosos y, en tercer lugar, derogamos el delito de injurias a la corona.
0: D'aquí uns minuts a l'hora del matí analitzarem el futur de la legislatura, també els diferents casos que envolten el PSOE. Abans, per això, un comentari de la periodista d'Infolibre, Marta Monforte.
10: La tenda judicial torna a acaparar tota la política espanyola. L'Audiència Nacional investiga l'expresident Zapatero, fins ara referent moral del socialisme, pel cas Plus Ultra i les joies d'1 milió d'euros trobades al seu despatx, a les que ni el seu portaveu els dona ara explicació. Es tracta d'un cop per al govern de Sánchez, que continua defendent l'expresident, però sense hipotecar-se. D'altra banda, el PSOE tracta de salvar els mobles culpant de tot a Santos Cerdán pel cas Leire. Asseguren que no tenen res a amagar, però algunes fonts confessen que podrien amagar-se fins a que passi l'estiu.
0: Aquest és el principal tema del dia. L'altre són els àudios de Jonathan Andic.
11: Íntim i únic. Can Reon Festival. Música d'avantguarda, però també art i gastronomia. El 27 de juny a Tiana, al Maresme, Matthew Herbert i Momoko Gil, Lina i el Marco Mesquida i més artistes a descobrir. Com descobriràs Can Reon? Una petita joia de festival. Guarda'm el secret, eh?

0: La trucada del fill d'Isaac Andica al 112, avançada ahir pel matí de Catalunya Ràdio, dona, atenció, una nova dimensió al cas.
1: 112, digui?
2: Hola, necessito ajuda.
1: ¿Qué te ha ocurrido?
2: Mi padre se ha caído. Estamos en Coibató. Se ha caído.
1: ¿Se ha caído? ¿Se ha tropezado o está por otro sitio?
2: Creo que se ha caído por un barranco. Por favor, envíen a alguien, envíen una ambulancia, envíen a alguien, por favor.
1: Vale, si tengo el batón, ¿nos puede dar alguna referencia de dónde se encuentra?
2: En el camino de las cuevas de Salnitre.
1: Vale, ¿está muy lejos de las cuevas?
2: No, estamos justo al principio.
1: ¿Al principio es al pueblo o hacia las cuevas?
2: No, pasado las cuevas hay un camino que bordea el Montserrat.
1: Entendido.
2: Por favor,
1: mira, que no me... Sí, estamos
0: pasando todo, me estuvo aquí
1: en un momento.
0: Aquesta veu és la trucada del fill de Jonathan Andic, pel fill d'Isaac Andic, Jonathan Andic, que va fer el 112. La gran majoria de diaris destaquen avui la prova clau en aquesta investigació per la mort d'Isaac Andic, que forma part de la defensa, del relat de la defensa. Hi ha hagut també un ampli ressò a televisions i ràdios.
3: En el cas Andic, el Matí de Catalunya Ràdio ha tingut accés als àudios de la trucada que Jonathan Andic va fer al 112 el dia de la mort del seu pare.
4: Fins avui ja sabíem el que havia dit pels escrits de la jutgessa i la defensa i avui Catalunya Ràdio n'ha més els àudios.
5: Contàvamos que Catalunya Ràdio ha accedido a las llamadas que hizo Jonathan Andic.
2: Necessito ajuda.
6: Esas llamadas son varias, las publican en exclusiva desde Barcelona, Catalunya Ràdio.
3: Catalunya Ràdio ha tenido acceso a esta llamada que sucedió 5 minutos después de que el dueño de Mango se precipitase por un barranco.
1: ¿Sale de qué altura es este barranco?
2: No lo veo.
7: Hoy por primera vez hemos escuchado esa llamada telefónica. Fue la primera llamada a emergencias que hizo...
0: Són algunes de les principals cadenes que se'n fan fer ressò d'una prova que la defensa considera que qüestiona l'acusació contra Jonathan Andic. Ens explicava al Matí de Catalunya Ràdio el director de Método 3, Francisco Marco, contractat com a pèrit per la defensa d'Andic.
8: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo porque acaba de perder a su padre y del que le acusan en estos momentos de haberlo matado, ¿no? Y no solamente... le acusan de haberlo matado, sino de haberlo asesinado, porque aunque estén hablando de homicidio, al final lo que están hablando es de una premeditación.
0: Un Marco que va ser molt crític amb el paper dels Mossos d'Esquadra, Pol.
9: El pèrit va insistir en la innocència de Jonathan Andic i creu que les 7 trucades que el fill del fundador de Mango va fer amb els diferents serveis d'emergència demostren que la mort del seu pare va ser accidental. I Marco va assenyalar directament l'agent dels Mossos encarregat de la investigació, a qui va acusar d'intentar inculpar Jonathan amb conclusions esbiaixades.
8: Existe un policia? No. Los Mossos d'Esquadra como institución, que tiene lo que se llama un sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación, yo en mi agencia, cuando tengo un chaval muy jovencito o alguien que empieza con un nuevo tema, jamás va solo, siempre va con un tercero, porque lo que quiere ver, lo que él piensa que va a ocurrir sistemáticamente. Es lo que ha ocurrido en este caso con un Mossos d'Esquadra que no es novato, pero que sí es el primer caso importante que lleva.
0: A 9:15 li preguntarem directament a la consellera d'Interior, Núria Parlon, per aquestes crítiques. També analitzarem com es gestiona una trucada d'emergència, com la que va fer Andic amb la psicòloga Alicia Álvarez i amb l'advocat Marc Molins. Parlarem de quin impacte poden tenir aquests àudios en un futur judici, perquè el cas, si s'arriba a jutjar, serà amb jurat popular. Ens explica com funcionen els jurats populars Ot Serra i Andreu Merino.
10: El jurat popular el formen 11 persones, 9 de titulars i 2 de suplents. D'un sorteig entre ciutadans de la província on s'han comès els fets, en surt una llista de 25 candidats. D'aquests, acusació i defenses tenen dret a votar-ne 2 cadascun.
11: El jurat assisteix a totes les sessions del judici i després ha de votar l'objecte del veredicte. Per norma general, els seus membres han de decidir en un màxim de 72 hores i durant aquest temps han d'estar incomunicats. Per condemnar calen 7 vots i per absoldre n'hi ha prou amb 5.
10: No només els delictes contra les persones com homicidis o assassinats es jutgen per jurat popular. També de funcionaris en l'exercici dels seus càrrecs, delictes contra l'honor, contra la llibertat i la seguretat i delictes d'incendis. Si entren en combinació 2 delictes o més, es dirimeix en la justícia ordinària.
11: Formar part d'un jurat popular està remunerat i dona dret a absentar-se a la feina i és obligatori. Només se'n poden excusar els majors de 65 anys, les persones amb discapacitat o malaltia greu, ser insubstituïble a la feina o haver sigut membre d'un jurat popular en els 4 anys anteriors.
0: Com dèiem, si la investigació abans serà un jurat popular qui haurà de valorar aquestes proves com la trucada d'en Dic al 112. Sobre l'impacte de l'exclusiva del matí de Catalunya Ràdio hi afegim un comentari del periodista del periòdico Guillem Sánchez.
12: Després d'escoltar la trucada al 112, molts ciutadans s'han posat a discutir si l'emoció de la veu de Jonathan és real o impostada. És un debat que ha plantejat la seva defensa, amb l'objectiu que els que creguin que l'emoció és real també pensin que, en conseqüència, Jonathan és innocent. Però per als investigadors del cas en Dic, en canvi, la trucada no permet arribar a aquesta conclusió. Consideren que encara que aquesta emoció sigui real, pot ser compatible tant amb una persona alterada perquè acaba de perdre accidentalment el seu pare com amb una persona alterada perquè acaba d'assassinar el seu pare.
0: Tot plegat li preguntarem a la consellera Parlon, aquí també li preguntarem per l'auge dels tirotejos.
9: A Catalunya hi ha de mitjana més d'un tiroteig a la setmana i aquest 2026 se n'han registrat una trentena fins a principis del mes de juny, una tendència iniciada ja l'any passat, quan se'n van registrar més de 90, un 35% més que l'any anterior. Per fer-hi front, el govern ha proposat, entre d'altres, endurir les penes per la tinença d'armes de foc. Això mentre creix la preocupació a les xarxes pel narcotràfic i per l'aparició d'una màfia autòctona catalana, com ens explicava fa unes setmanes l'excap dels Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent.
13: Hi ha grups organitzats a Catalunya i el risc de futur que tenim és que aparegui una màfia autòctona. Les màfies que hem tingut fins ara són màfies que venen de fora. Són màfies que majoritàriament doncs, poden estar relacionades amb el cultiu de la marihuana.
0: Per cert, que avui també podem explicar novetats de l'últim tiroteig, l'home que van tirotejar en plena visita del Papa.
9: S'ha identificat la víctima, que va morir a ple carrer Balmes, a Barcelona, tocat d'una comissaria de la Policia Nacional. És un ciutadà serbi a qui la policia belga buscava per detenir-lo. A qui no s'ha trobat encara és l'autor del tiroteig. Fons policials el vinculen amb el crim organitzat.
0: Aquests són els principals temes del dia. Repassem ara els bàsics del matí.
14: De segon plat, el senyor s'estima més costella o llobarro?
15: Costellarro, va bé. Gràcies.
16: Tria, no tria. Condueix un Tiguan híbrid endollable amb fins a 125 quilòmetres d'autonomia elèctrica i motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrid endollable.
14: Costellarro, senyor?
17: Volkswagen. Un dia d'aquells en què tot et surt bé. Tan bé que fins i tot vas al restaurant de moda sense reserva, el que sempre està ple, que s'ha de reservar amb mesos d'antelació, i el metre diu, hi ha una taula lliure. Després, compres un joc de l'11 i t'imagines que et toca? Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et poden donar Triplex, Super 11 i Mi Dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
18: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
19: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Repassem els bàsics amb Sílvia Solanes, amb Pol Forada, amb Marta Viana, Francesc Soler, Lara García, Robert Prat i David Taminas. Bon dia.
20: Bon dia.
0: Creixen els dubtes sobre l'abast de l'acord entre els Estats Units i l'Iran a l'espera que divendres es faci públic.
21: Trump ha anunciat que ja hi ha vaixells navegant per l'estret d'Hormuz i que divendres quedarà definitivament obert. Els dubtes es centren, però, en el futur de les sancions a l'Iran o en els actius congelats fora de les seves fronteres. Tot plegat a l'espera que divendres es firmi un document que, segons el vicepresident nord-americà J.D. Vance, és força genèric. En una entrevista de Fox, Vance ha obert la porta perquè se sàpiguen els detalls abans.
22: El que ha dit el president és que l'acord es farà públic divendres. Pot decidir anunciar-ho abans d'aquesta data, però tenint aquesta cerimònia formal és aleshores quan el president vol presentar el memoràndum.
0: L'acord centra la cimera del G7 a Avian, a França, on avui també es parlarà de la guerra d'Ucraïna. Aviat especial a Avian, Jordi Baró.
23: Segon dia del G7 a Avian, amb Ucraïna en l'agenda, amb l'assistència de Zelensky i la voluntat dels líders europeus d'intentar que Trump mantingui el suport a Kiev i la pressió al Kremlin. Fins ara el focus ha estat en l'acord amb l'Iran, que el president dels Estats Units ha promès que quan estigui firmat divendres a Suïssa permetrà reobrir del tot l'estret d'Hormuz, clau pel comerç del petroli.
24: Crec que passaran moltes coses bones a l'Orient Mitjà i el que és molt important és que el preu del petroli s'està enfonsant i, cosa que és fonamental, l'Iran no tindrà una arma nuclear i estan totalment d'acord.
23: A la firma de l'acord amb l'Iran, Trump hi enviarà el seu vicepresident Benz i promet que els detalls del pacte amb el règim de Teheran es coneixeran aviat. Des de Vian, Jordi Baró, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I entre els dubtes que planen sobre l'acord hi ha el front del Líban. Israel es nega a aturar-hi l'ofensiva. Jerusalem, Jordi Brascó.
3: que la roda de premsa en què Netanyahu parlava per primera vegada després de l'anunci de l'acord entre Estats Units i l'Iran fos íntegrament en hebreu i exclusiva per a periodistes israelians demostra que les explicacions que volia donar eren sobretot en clau interna per fer front a les crítiques rebudes. El primer ministre israelià defensava la seva autonomia.
4: El president Trump i jo ens coneixem des de fa molts anys. Ell és el president dels Estats Units. Jo sóc el primer ministre d'Israel. Sovint ens posem d'acord i també hi ha casos en què no ho estem tant. Soc responsable dels interessos de seguretat d'Israel.
3: I per assegurar els interessos dels que viuen al nord, Netanyahu va insistir que les seves tropes no es mouran del sud del Líban, tot i que això pugui comportar atacs de Hezbollah. Des de Jerusalem, Jordi Perescop, al matí de Catalunya Ràdio.
0: De moment el petroli continua baixant i les borses pujant, però els experts avisen que l'economia no millorarà de forma immediata.
21: El barril de Brent cau en picat i ja se situa als $82, 11 menys que abans de l'acord, i les borses van experimentar ahir ascensos d'un 2% amb l'IBEX, que va fixar un nou rècord per sobre dels 19.000 punts. Tot i això, la clau per la normalització de l'economia és el pas d'Hormuz i, segons la catedràtica d'Economia de la UB, Montserrat Quillen, això encara pot trigar setmanes.
5: Sí que hi ha una certa por de que duri temps abans no es normalitzi la situació, perquè en l'estret hi ha mines i els vaixells tenen por i són molt, molt, molt prudents a l'hora de dir aquí passarem sense restriccions.
0: I, per cert, parlant de l'Iran... La selecció iraniana ha debutat al Mundial dels Estats Units amb alguns xiulets a l'estadi i amb un empat a 2 contra Nova Zelanda, un Mundial que té la seva primera gran sorpresa, Robert Prat.
6: Espanya va demostrar que encara està verda en aquest Mundial, amb un empat a 0 davant la selecció de Cap Verd, la número 64 del món, un partit gris dels espanyols que no van jugar res. De la Fuente, seleccionador espanyol.
20: Este equipo es fiable, sí o sí. Partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los fases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna preocupación excesiva.
6: Lamine Yamal encara sense ritme va jugar 20 minuts i Mariano Rajoy, sí, sí, Mariano Rajoy torna a fer de comentarista. Escriu a El Debate que la selecció espanyola és un dels pocs instruments d'unió entre espanyols i diu que se li ha de donar suport.
25: Un partit que va tenir un seguiment importantíssim a Catalunya, concretament un 49,5% de l'audiència a través de la 1 de Televisió Espanyola i un 7,2 a través de la 2. Per tant, el partit d'Espanya ahir va tenir un seguiment de prop del 60% a Catalunya.
0: I per cert, que el futbolista Rafa Mir ha estat condemnat a 8 anys i mig de presó per un delicte d'agressió sexual i un altre de lesions. Man.
25: Els fets, sí, van passar el 2024 quan Mir jugava al València, cedit pel Sevilla. Mir i un altre futbolista, Pablo Jara, també condemnat a 2 anys de presó. Van conèixer dues noies i després les van agredir a casa seva. Els acusats presentaran recurs.
0: I us avança atenció al matí de Catalunya Ràdio. El bisbe emèrit de Solsona, Xavier Novell, impulsa un recés espiritual amb la seva dona, Sílvia Caballol.
25: Sí, Novell va abandonar l'episcopat perquè no podia compatibilitzar les obligacions eclesiàstiques amb la relació sentimental que mantenia amb aquesta psicòloga. Es van casar, de fet, fa un parell d'anys. Ara Novell vol tornar a l'evangelització i als processos de creixement humà. El recés que organitzen per Tots Sants tracta la vulnerabilitat humana i les ganes de trobar-se i créixer, i comptarà amb un equip de psicòlegs i mossens.
0: Avui a 3:15 ens acompanyarà Sílvia Caballol, que és la parella de Xavier Novell, que denuncia que l'episcopat ha impedit que el recés es fes a Poblet o al Santuari del Miracle. L'escoltarem a partir de 3:15. I també us explica aquest programa que la Franja de Ponent rebutja la guerra contra el català al Partit Popular i Vox.
26: El pacte de govern per fer president Jorge Azcón fixa per escrit l'objectiu d'alliberar Aragó de la imposició del català, una llengua que parlen unes 50.000 persones a la Franja. L'alcalde de Mequinensa, el socialista Antonio San Juan, critica l'ofensiva del PP i Vox en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
27: No sé, no entenem molt bé on està el problema. És la nostra llengua materna, el català, la parlem amb normalitat al carrer, la parlem amb normalitat a les institucions pròximes, sense cap tipus de problema i sense fer-hi d'això cap motiu de disputa política.
0: I per cert que el Partit Popular Català prepara el seu congrés i promet més mà dura contra la immigració, però exclou el terme prioritat nacional.
26: La ponència rebutja la immigració descontrolada, aposta per prohibir el burca i el niqab als espais públics i avisa que el fonamentalisme islàmic s'està convertint en una amenaça per la llibertat. El senador Juan Milian, que és qui ha coordinat la redacció del document, en va presentar els eixos bàsics ahir.
28: El islam és una religió respetable i amparada per nuestro ordenamiento jurídico. Pero el fundamentalismo islamista no es una religión. Es una ideología totalitaria incompatible con la igualdad entre el hombre y la mujer y con los principios fundamentales de nuestra democracia.
0: La indústria catalana rebrà 5.000 milions d'euros en els pròxims 4 anys per ser més competitiva, gràcies als diners previstos al Pacte Nacional per la Indústria. Més detalls, Roger Santaló.
24: El govern i els agents socials han firmat el pacte que també vol millorar l'ocupació del sector, fer-lo més sostenible i que sigui resilient davant les tensions geopolítiques. Des de la patronal Foment del Treball, el seu president Josep Sánchez Llibre hi veu diverses oportunitats.
1: Suposarà, des del nostre punt de vista, en primer lloc, reindustrialitzar el país, la nostra indústria, per intentar arribar al 25% del nostre PIB industrial. Representarà més activitat econòmica, més valor afegit, més talent, més sectors productius.
24: El pacte, que vol impulsar inversions al mateix temps que s'acompanya la petita i mitjana empresa, preveu aplicar 190 mesures per aconseguir aquests objectius. Roger Santaló, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I novetat sobre els drets dels passatgers. Atenció, perquè l'Eurocambra manté les compensacions pels retards de més de 3 hores en els vols, però no garanteix la gratuïtat de les maletes de la mà de la cabina.
2: Les aerolínies podran continuar cobrant per l'equipatge de mà, però la nova reglamentació sobre els drets dels passatgers les obligarà a mostrar-ne el cost des del principi del procés de reserva. Roberta Metsola és la presidenta del Parlament.
7: Aquest acord reforçarà els drets dels passatgers, proporcionarà més claretat i previsibilitat a les nostres companyies aèries i mantindrà la competitivitat del sector.
0: I l'últim punt econòmic. Més del 40% dels joves afectats per la crisi de l'habitatge creuen que la seva salut mental és regular o dolenta.
25: Ho diu un informe elaborat pel Consell de la Joventut d'Espanya, Fat Joventut i Oxfam Intermón. L'estudi evidencia com la crisi de l'habitatge, però també la precarietat i la inestabilitat laboral, deterioren el benestar emocional dels joves. Júlia García, coautora de la investigació.
8: Hablamos de jóvenes que hacen cuentas cada mes para garantizar el alquiler, que comparten piso por necesidad, que temen volver a casa de sus padres y madres si algo falla, o que sienten cada vez más lejos algo tan básico como construir un proyecto de vida propio.
0: I atenció a això, perquè surten a subhasta tres obres vinculades a Antoni Gaudí i la Sagrada Família.
2: Avui se subhasten a la Casa Set d'Art un retrat de l'arquitecte fet pel dibuixant Ricardo Piso, que va començar a col·laborar a la Sagrada Família amb només 12 anys, la fotografia més antiga de la Basílica i el projecte d'un finestral pel temple dibuixat pel mateix Gaudí.
0: I avui arriba a les llibreries una nova traducció al català de l'Odissea d'Homer.
2: És la tercera versió completa en vers al català després de la de Carles Riba del segle passat i la de Joan Francesc Mira de fa 15 anys.
0: I avui, dimarts 16, dia de molts concerts a Barcelona. No, no.

0: The Cardigans, la banda sueca, torna a Barcelona i actua aquest vespre al Festival Blau Maria al Port Vell. Víctor Manuel actua al Palau de la Música Catalana, mentre que el pianista italià Ludovico Einaudi ho fa al Palau Sant Jordi.
1: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu en efectes secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
2: Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón amb suc espremut. La gran diferència.
3: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
4: Peugeot.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
6: I pel que fa als esports, ja hem apuntat el mal debut d'Espanya al Mundial, un debut que contrasta amb la festa grossa que es va viure a Cap Verd després d'aconseguir un punt en el seu debut mundialista.
7: Cap Verd s'estrenava per primer cop en un Mundial, va ser una estrena històrica. El porter de 40 anys de la selecció africana, Bosinha, diu que va jugar el millor partit de la seva vida.
8: Sí, para mí el mejor juego de mi carrera. Para muitos cabardianos era só um sonho. Sei que muitas pessoas pensam que somos muito pequeninas ou muito fracas, pero estamos aqui para competir.
7: Bosinha va ser escollit MVP del partit. A l'altre partit del grup d'Espanya, l'Aràbia Saudita i l'Uruguai van empatar un. També al Mundial Bèlgica 1, Egipte 1. De la jornada d'avui destaquem el França-Senegal a partir de les 9.
6: Ja arrenca la final de la Lliga de Futbol Sala.
7: A partir de les 9, Palau Blaugrana, Barça, Pozo, Murcia, el millor de 5 partits. Didac, jugador Blaugrana.
9: Conscients de que tenim un repte molt gran i que al final només pot guanyar un, però amb la confiança i amb l'ambició que s'ha de tenir per fer-ho, no? Per tant, doncs, les sensacions són bones i intentarem donar la primera hòstia, no? Com es diu nosaltres.
6: I el Girona continua adaptant la plantilla a la segona divisió.
7: Nou projecte de l'equip gironí, John Solís marxa definitivament traspassat al Birmingham. És una bona operació pels gironins, ingressen 7 milions d'euros. Al Madrid, que dona oficialitat al fitxatge de Marc Cucurella per les 6 pròximes temporades.
10: Corria pels camps d'Osona, tenia unes bambes trencades, gairebé silvestrat.
11: Les curses importants les guanyava totes.
12: Era de calaix que havia d'anar al campionat del món.
13: Campeón del món júnior, Pere Casacuberta.
14: Pere Casacuberta.
15: Ningú s'esperava que guanyés.
16: És una cosa totalment excepcional.
10: Va tenir un accident i el vam oblidar. L'esport català el va oblidar. O sigui, va ser molt bèstia.
17: Nits sense ficció. Pere Casacuberta. Esprint trencat. Avui a TV3 i a la plataforma 3CAT.
5: Som 3CAT.
2: Catalunya Ràdio.
5: Som
2: 3CAT.
6: Són 9:15 i el matí arrenca pendent de... Una notícia que hem sabut fa poca estona. Han detingut un home acusat de matar el logopeda del seu fill després de sospitar que abusava del nen. Redacció Marc Jurado.
18: Sí, ha passat a Burjassot, Ricard, a l'Horta Nord. El suposat homicida de 24 anys s'ha entregat ell mateix a la policia amb les mans ensangonades. El pare va entrar a la consulta del logopeda amb la idea que mentre ell no hi era havia abusat del fill. Li hauria clavat una punyalada mortal al coll. Segons el Levante, el logopeda havia negat reiteradament cap tipus d'abús.
6: I a Lleida, d'aquí a una hora, declaren en els testimonis la segona sessió del judici per la baralla mortal entre dos clans a Mollerussa. Lleida, Estela Bussons, bon dia.
19: Bon dia. Sí, bàsicament persones que van presenciar els fets en un bar de Mollerussa el novembre del 2022, una baralla que va acabar amb un home de 35 anys mort a punyalades. Ahir el judici va arrencar amb la declaració dels Mossos que van investigar el cas, que van assenyalar els principals acusats, pare i fill, com a autors de les ganivetades mortals. Hi va haver agressions per les dues parts, però segons el cap de la investigació hi havia un desequilibri de forces perquè només un dels clans anava armat
0: amb navalles i ganivets.
6: I molt pendents de la cimera del G7 a Viana, França, que arrenca d'aquí a mitja hora. El primer punt del dia serà la reunió amb Volodymyr Zelensky. Enviat especial Jordi Baró, bon dia.
4: Hola, bon dia. Sí, és el segon dia de cimera avui d'entrada amb Ucraïna. L'agenda Zelensky va proposar sense èxit una reunió aquí a Viana amb Putin per discutir la fi de la guerra. Els líders europeus del G7 pressionaran avui Trump perquè doni suport a aquesta negociació directa i mantingui la pressió al Kremlin, mentre el focus continua també posat en l'acord amb l'Iran, que s'ha designat divendres a prop d'aquí, a Ginebra, i del qual se'n saben encara pocs detalls. Trump ha negat que el pacte inclogui un pagament de 300 milions a l'Iran.
6: I a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
15: Bon dia.
6: Punts vermells.
15: Doncs mira, la C-17, hi ha retencions de Lliçà de Vall a Paret, sentit Barcelona per un accident, C-33 i C-58 a Montcada cap a les rondes i les dues rondes de Barcelona, sobretot sentit Llobregat.
6: I punts taronges?
15: A la 2, de Pallejà a Cornellà, B-23 del Papiol a Sant Feliu, també a Esplugues, i a l'AP-7, a Barberà en sentit Girona i a Santa Perpètua en sentit Tarragona.
6: I pel que fa al transport públic, com va la mobilitat d'aquest matí? Maria Fernández Noguera, bon dia.
20: Bon dia. El primer tren de l'R8, que ja farà el recorregut sencer de la línia després de gairebé 5 mesos d'interrupcions, està previst que surti tot just ara, passats 8:45 del matí des de Granollers i en sentit Martorell. En el sentit invers de Martorell a Granollers, el primer tren no ho farà, no sortirà fins d'aquí una hora. Renfe va anunciar ahir que avui es recuperaria el servei ferroviari entre Rubí i Martorell, és a dir, a tota la R8, però els trens a primera hora no han circulat perquè encara hi estan fent treballs de manteniment. A la resta de la xarxa ferroviària hi ha els retards habituals per les limitacions de velocitat.
6: De seguida entrevistarem la consellera d'Interior, Núria Parlon, però què més tindrem avui al matí de Catalunya Ràdio? Sílvia Solanes.
21: Doncs parlarem de la crisi al PSOE, també del cas Andic i el cas Begoña Gómez i la figura del jurat popular. També parlarem del bisbe emèrit Xavier Novell i a un quart d'11 conversarem amb la periodista Carme Colomina pel seu nou llibre Europa és un estat d'ànim. Si marxeu de viatge a països que requereixen vacuna, pareu l'orella perquè parlarem d'immunització amb el cap de servei de Medicina Internacional del Clínic. I a les 11, Sergi Pàmies, avui amb el Mundial de Futbol.
6: Avui a l'Àgora, Vicenç Sánchez, Anna Grau, Sara González i Pere Rossinyol.
22: Bonpreu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
6: I pel que fa al temps, Eloi Cordomí, bon dia.
23: Bon dia. Doncs avui esperem un dia càlid. En aquests moments ja partim de valors molt alts, de 25 graus o més en alguns punts de la costa, 27, per exemple, a la ciutat de Barcelona, i al migdia s'arribarà a la costa per sobre els 30-32 graus, a l'interior entre els 33 i 37, i avui sol a tot arreu, però sí que a la tarda hi haurà alguna nuvolada amb alguna tempesta, avui molt més concentrada que no pas ahir a la zona del Pirineu, a tot estirar el Prepirineu. I aquests pròxims dies encara aquests ruixadets es podrien repetir demà i demà passat, i a partir de divendres temps més estable i una pujada marcada la temperatura que notarem al cap de setmana.
24: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bonpreu i Esclat.
25: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
26: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
27: Ahir, pot ser, d'acord, o pot expel·lir-lo el trompetista, era un buf. Avui dimarts, un Enigmàrius descrivent. S'endugui al vent un manuscrit de 6 lletres. S'endugui al vent un manuscrit. 6 lletres.
26: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
28: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
29: Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
30: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
31: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
32: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
31: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
32: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
1: Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Del 25 de juny al 12 de juliol, 15 nits de cultura a la fresca amb Quim Massarré, Sibaní, Roger Mas, Laura Andrés, l'Estiuet, Joan... Frescfestival.cat. Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Organitza la Fundació 1859 Caixa Sabadell, amb BBVA com a partner principal.
3: L'afició ho celebra. Ja és aquí el dia sensible de MediaMarkt. Només avui, 16 de juny, et descomptem el 21% d'IVA en la millor tecnologia. Ja a la teva botiga, a MediaMarkt Fonés i a l'app.
29: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
5: Avui a l'àgora del Matí de Catalunya Ràdio, els periodistes Vicent Sánchez i Anna Grau, la periodista del periòdico Sara González i el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques, Pere Rossinyol.
6: I de què hem parlat fins ara, abans d'entrar a l'àgora?
5: Una mica sorpresa per l'ampli dispositiu policial de Mossos d'Esquadra que hi ha aquí a la porta de la ràdio. De seguida ens acompanyarà la consellera d'Interior, Núria Parlon, i s'ha de dir que han deixat entrar el Vicent, però sorpresa pel dispositiu que hi havia a la porta de la ràdio.
6: No us ho he dit. Per què?
7: Home, jo us ho he dit perquè si volíem mirar algun pentagrama o algun tipus de preparació o sorpresa, pues que m'escorcollen, que jo ja sé on portar-ho perquè no m'ho agafen, entenc vostè?
6: Ja.
8: Això ho ves donant pistes.
6: Són molts anys, no?
7: Ja està.
6: Ara parlem de seguretat, ens acompanyarà la consellera Núria Parlon, parlem també de les declaracions que va fer Francisco Marco, perit de la defensa de Jonathan Andy, que considera que evidencien que hi ha un responsable policial de la investigació que porta el cas Andic, que no estaria actuant, diguéssim, amb la prudència i amb la celeritat que és habitual en el cos de policia dels Mossos d'Esquadra. Però abans vull parlar del cas del PSOE, perquè la situació s'està complicant, està marcada pels diversos casos judicials que envolten el partit, malgrat que aquest dilluns ha situat l'exsecretari d'organització Santos Cerdán al capdavant d'una suposada trama per desestabilitzar processos judicials que afectessin el partit o el govern. Zapatero ha demanat ajornar la part també de la declaració referent a les joies, Begoña Gómez, que està pendent de si li en retiren el passaport, i avui l'agenda està marcada per aquest Consell de Ministres, que aquest matí i també hi haurà la declaració de la directora de la Guàrdia Civil al Senat a la tarda. Per tant, tenim uns casos bastant repartits avui a Madrid. Tania Tàpia, bon dia de nou.
9: Què tal, bon dia?
6: Començant per la declaració de la directora de la Guàrdia Civil, que és, sens dubte, la previsió del dia. Què se n'espera?
9: Doncs sí, serà aquesta tarda al Senat. La va demanar el Partit Popular ja la setmana passada. Ella va demanar aplaçar-ho alguns dies i està en el focus, bàsicament, perquè en el darrer informe que vam conèixer ahir de la UCO sobre el cas Leire Díaz s'apunta almenys tres reunions entre elles. Des del Ministeri n'hi havien reconegut dues. Van dir que era per parlar d'altres assumptes que no tenien res a veure amb les maniobres de Leire per distorsionar, per acabar amb causes judicials que afectaven al Partit Socialista. Doncs bé, aquest informe ja apunta a tres reunions i, a més, diu que s'haurien estat enviant missatges després de que la directora de la Guàrdia Civil sabés ja que la UCO estava posant el radar en Leire Díaz i les seves maniobres. Per tant, haurà d'aclarir què feia amb ella, què parlava, per què parlava i també per què va activar l'esborrat de missatges que tenia en el xat amb Leire Díaz. Per tant, és una de les grans incògnites. Recordar que el Partit Popular i Vox fa temps que demanen la dimissió d'aquest càrrec, que de moment Marlaska manté la confiança.
6: I l'últim sis, que de fa tot just uns dies, que estimava que si ara se celebressin les eleccions, el PSOE les guanyaria amb un 31,3% dels vots, que això són 5 punts menys del que tenia el maig, quan encara no s'havia imputat a Zapatero, ni tampoc s'havia obert la causa contra Leire Díaz. Creieu que tot això s'està reorganitzant, que realment tindrà un efecte sobre els resultats del PSOE, Anna?
8: Home, fa de mal dir, perquè jo crec que estem en un escenari d'extremíssima polarització on que impermeabilitza les audiències. O sigui, diguem-ne, el senyor que és molt del PSOE, jo diria que aquestes coses, potser més que desmobilitzar-lo, doncs el petrifiquen, no? Llavors crec que això genera una gran expectativa d'avançament electoral ràpid que jo personalment crec que no es produirà. Si és veritat que dins del PSOE s'aprecia ser neguit pel cost que tingui doncs tot això, però clar, mentre aquest neguit només el tingui gent, diguem-ne, si en mando en plaza, doncs quedem una mica allà mateix, no? Jo tinc la impressió doncs que d'algunes causes d'aquestes judicials, doncs algunes delictivament hi haurà coses que no arribaran a port, una altra cosa és el mal política facin, jo penso que José Rodríguez Zapatero ja ha entrat en un procés de mort civil irreversible, passi el que passi. També diré que el Zapatero no estava en el peu jot, amb la qual cosa és fàcil marcar distàncies amb ell. Però ja et dic, jo crec que és aviat per dir-ho, que hem d'esperar, i sí que és veritat que fer una reflexió general, de dir, home, al marge de l'I Tomàs, de que un s'alegri, de que el rival polític palmi, o de que... De fer, jo penso que hauríem de fer una reflexió una mica en conjunt, de que realment aquests casos ens els hauríem de prendre seriosament, no hauríem de formar part d'un mer pim-pam-pum polític contra l'adversari, i perquè això acaba insensibilitzant a la gent, insensibilitzant el votant, i al final deixes passar coses bastant bèsties, doncs, per un esperit de hooliganisme, no?
6: Serà.
9: Electoralment, segur que el Partit Socialista no en surt indemne. Ara, tampoc és que hàgim d'anar a votar demà passat, no? I per, no molt sembla, difícil, no. No, per molt difícil que sigui aquesta setmana pel Partit Socialista, que és probable que a nivell judicial, per el cúmul de causes que es van amuntegant de diferent naturalesa, perquè no és el mateix la causa contra la dona de Pedro Sánchez que la causa contra Zapatero, malgrat tot això, Pedro Sánchez està disposat a resistir, i justament divendres passat deia Iván Redondo a TV3 que, si fos per ell, li recomanaria convocar les eleccions el 18 de juliol de l'any que ve, no? I una data bastant significativa que dona alguna idea de quin és el leitmotiv de campanya, no? També que farien els socialistes. Ara, una cosa és voler, l'altra cosa és poder, no? És probable que en aquests moments el govern de Pedro Sánchez està desitjant que arribi l'estiu i es rebaixi, doncs, tota aquesta tensió judicial. Aquí la gran incògnita és com arribarem a aquestes vacances, si realment hi haurà una imputació del PSOE o hi haurà una imputació fins i tot de la figura de Pedro Sánchez, però en tot cas els seus plans són començar a setembre i començar de forma proactiva amb la presentació d'aquests pressupostos, que després poden ser l'avançala de la seva campanya electoral, no? Per tenir una campanya electoral des del punt de vista propositiu i no només reactiu amb el lema que ve la dreta amb l'extrema dreta.
6: Us demano brevetat, Pere i Vicent, perquè ens espera la Consell d'Interior i té pocs minuts per atendre'ns. Pere.
0: Sí, dona la sensació com si estan arribant batallons, diguem, diferents, en una ciutat... Madrid, l'any 38, per exemple, o el que sigui, i per tant té una pinta de que en qualsevol moment aquests batallons entraran, no? Hi ha casos molt diferents, però està confluent tot, i per tant la situació és extremadament difícil pel govern. L'únic que l'afavoreix és el mateix de sempre, que no ha canviat res, que és que només pot caure aquest govern abans d'unes eleccions, si hi ha una moció de censura amb el suport de Junts, i sembla que això, a dia d'avui, continua sent impossible, per tant, el més probable és que s'esgoti la legislatura.
6: Vicent.
7: Per experiència antiga, els casos de corrupció no solen incidir directament en els resultats electorals d'Espanya, no ho fan. Però també és veritat que la sensació d'inseguretat, de descontrol per part del govern, de buit, de poder sí, i això, per tant, depèn de Pedro Sánchez i de lo que pugui passar a partir d'ara. Els efectes de tot plegat en Esquerra Sociològica sí que podrien també ser interessants, perquè hi ha gent que es podria decantar per una extensió, ni que fora poca, tal com estan les coses. I després, al final, pensem que com tot és mort tan ràpid, i tot últimament és un dia una cosa i un dia una altra, i ara era blanc i després de manera negra, que això abans no passava, que és veritat, doncs, mentre vagin passant els dies, Pedro Sánchez sempre suma una cosa a favor, que és aguantar. I això també és un valor.
6: Són les 8:44. D'aquí a 2 minuts, Núria Parlon, al matí de Catalunya Ràdio.
2: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now. Descobreix-ne més a SEAT.es.
4: Quan viatja, quan capbussada nocturna, quan conversa interminable entre amics, quan Mini Cooper, quan Esperanta i només 200 unitats limitades.

0: Catalunya Ràdio.
1: I el mític encara Messi, encara Messi, encara Messi!
2: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
3: I que així sigui, per anys i anys.
4: 3CAT.
2: Molt nostre.
5: Gràcies.
6: Per què, mama?
5: Perquè sé que us ha costat molt fer la reforma per adaptar el bany. I, dona, per tot el que esteu fent per mi.
6: Gràcies a tu.
7: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja.
8: 150 anys movent-nos per tu.
9: Escolta, saps què ha fet la Pilar?
10: Què?
9: Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
10: Sense pagar?
9: Bé, ara no, el començarà a pagar després.
10: Ah, fem parlar. I ara, més, gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances.
11: Citroën.
12: Finançant amb Estelantis Financial Services. Consulta citroen.es.
13: Catalunya Ràdio.
14: Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
15: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
16: Avui ens acompanya la consellera d'Interior, Núria Parlon. Consellera, bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
17: Hola, bon dia.
16: Ahir en aquest programa vam poder escoltar per primera vegada les trucades de Jonathan Antic, els serveis d'emergència, després que el seu pare caigués per un barranc a Montserrat, i Francisco Marco, que és el pèrit de la defensa, considera que evidencien una desesperació incompatible amb la culpabilitat. A més, criticava el responsable policial de la investigació i deia això.
18: Existe un policia? No. Los Mossos d'Esquadra como institución, que tiene lo que se llama un sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación, yo en mi agencia, cuando tengo un chaval muy jovencito o alguien que empieza con un nuevo tema, jamás va solo, siempre va con un tercero, porque lo que quiere ver, lo que él piensa que va a ocurrir sistemáticamente. Es lo que ha ocurrido en este caso con un Mosso d'Esquadra, que no es novato, pero que sí es el primer caso importante que lleva.
16: ¿Qué respon la consellera a aquesta acusació?
17: Bueno, a veure, jo crec que aquí això té molt d'interès mediàtic i, en certa forma, doncs, és normal, i és normal doncs, que se li doni un tractament en aquesta vessant, però com a consellera d'Interior jo aquí no he vingut avui a opinar, sinó crec que aquí hem de ser molt respectuosos amb a opinar sobre aquesta qüestió, sobre d'altres sí que puc opinar. Hem de ser molt respectuosos amb les investigacions, si hi ha un viatge o no hi ha un viatge, això li toca determinar-ho, en aquest cas al jutge, la jutgessa que està al capdavant d'aquesta investigació, i per tant, doncs, si em permeteu, no faré valoracions sobre aquestes declaracions.
16: Però, en tot cas, vostè com a responsable del cos de policia, quan algú posa en qüestió la feina que es fa dels Mossos, vostè què respon?
17: La meva feina és avalar la feina que fan els Mossos, però òbviament, torno a insistir, això és un procediment judicial en el qual s'estan recollint tota una sèrie de proves pericials que estan a disposició de la jutgessa, de la fiscalia, i per tant jo crec que és aquí on s'han de dirimir en tot cas les futures actuacions i en tot cas doncs, la futura sentència, en aquest cas que prou delicat és i prou afecta una família, per tant jo prefereixo no opinar.
16: Ara parlem de seguretat i del repunt de tirotejos mortals i també de la tinença d'armes al foc a Catalunya, que és un dels temes importants del dia, però abans deixem preguntar-li pels focs que hi ha hagut aquest cap de setmana. Com hem d'estar especialment preocupats aquest estiu de cara als incendis?
17: Bé, de fet, ja vam presentar la campanya de mitjans farà unes setmanes. Ja vam dir que, malgrat les pluges que havíem tingut durant tot l'estiu, aquesta era una campanya clàssica, perquè, òbviament, doncs, la combustió de la nova vegetació és un risc afegit a la campanya habitual de bombers. És a dir, ha plogut molt, tenim nova vegetació, tenim la que ja teníem doncs, agradada de la sequera anteriors, molt material fòssil en els boscos, i per tant això doncs, ens requereix doncs, pensar que serà una campanya tradicional en la qual tindrem diferents incendis, no només forestals sinó també vinculats amb totes les activitats moltes vegades derivades de l'activitat agrícola, no? Com ens ha passat en algun cas aquest cap de setmana, i per tant doncs, disposarem dels mitjans habituals, mitjans aeris. És veritat que és superimportant la gestió forestal, aquí ja hem començat a tenir una estratègia estructural de gestió forestal pel conjunt de Catalunya amb una
16: de netejar boscos.
17: Netejar boscos i sobretot fer mosaic en el terreny, que és fonamental per fer de tallafocs quan tens un incendi, tenir diversitat de paisatges, que això ajuda moltíssim, doncs tenir vinya, tenir zona dedicada a la ramaderia intensiva, tenir zones dedicades a diferents

0: tractaments d'activitat econòmica, també, que està molt relacionat amb aquest suport que des de la Conselleria d'Agricultura es vol donar, doncs, a la bioeconomia i a una part de la pagesia perquè aquest territori sigui molt més resilient. Això s'està treballant amb una estratègia compartida, Bombers ha participat, hem participat amb la Comissió de Gestió Forestal, és un projecte que va a curt, mig i llarg termini, amb una inversió que supera els 30 milions d'euros, amb suport també, per exemple, doncs, amb el conveni de les ADFs que es fa des d'agricultura per fer tota la part de gestió. La gestió forestal ens ajuda a prevenir. Penseu, i ens ho diu sempre el Marc Castellnou, que és
1: una autoritat dels bombers,
0: sí. en aquests temes, que tindrem focs, malauradament, que si no fem tota aquesta tasca preventiva quedaran fora de la capacitat d'extinció humana, és a dir, perquè poses en risc les vides dels propis professionals, no? I davant d'això, doncs ens preparem per una campanya en la qual tota prevenció és poca. I per això, doncs, també hem d'incidir en fer un seguiment estricte del pla Alfa d'agents rurals, quan vas a les zones, doncs, forestals i de muntanya, tenir una actitud, doncs, molt responsable per evitar, doncs, aquells elements que tenen a veure amb una errada humana però que poden provocar, doncs, grans estralls, no? I amb això estem treballant, és a dir, serà una campanya, doncs, que malauradament ens donarà feina. I això és així, i ens estem preparant amb tots els mitjans possibles, però al darrere ha d'haver una estratègia de gestió forestal per prevenir aquests grans incendis, que són els que més ens preocupen.
1: I estudia, per exemple, algunes mesures més restrictives de cara a les portes de la revetlla de Sant Joan, pel que fa a l'ús de la pirotècnica?
0: No, a veure, això no... Sempre fem consells pedagògics, sempre fem consells perquè aquestes revetlles siguin inclusives, però no estem encara en aquest estadi. Sí que ahir vam presentar la campanya, vam insistir molt en aquesta responsabilitat, doncs, de la pròpia ciutadania, no tirar focs ni fer servir la pirotècnia menys de 500 metres de les zones boscoses o de les zones que poden tenir risc d'incendi, però acostuma a ser també, doncs, una nit que tenim bastant feina. Sobretot aquí el que apel·lem també és aquesta responsabilitat en l'ús de la pirotècnia per evitar, doncs, accidents que afectin les persones, no? Que malauradament també és una nit en la qual el CEN, doncs, té prou feina i prou intervencions.
1: Entrem a parlar de seguretat, si li sembla, i del repunt també de tirotejos mortals. Portem 6 morts i 18 ferits des del gener per armes de foc. Què està passant, consellera?
0: Bueno, mira, doncs jo pensava que podria venir aquí a parlar de que estem reduint els delictes patrimonials, que, si recordeu, no fa tant era el principal problema i el que menys ens preocupava. Tenim una situació ara mateix pel que fa a l'anàlisi de la criminalitat dual. Per una banda, tenim una reducció sostinguda, i us parlo del 2026, que és des de gener al maig, una reducció sostinguda dels delictes patrimonials i dels delictes que tenen lloc en l'entorn físic vinculats amb el patrimoni, robatoris amb violència, robatori, establiment, furs, d'una baixada d'un 10,7. Si fem la comparativa nosaltres treballem en comparatives de 4 anys, del 2022 al 2025, per tant, ens situem en un llindar molt baix i amb una estabilitat consolidada. Això vol dir que les eines que hem fet servir en aquesta direcció, com és el Pla Campai, la saturació de l'espai públic, el desplegament de més mitjans amb l'ampliació de la plantilla, dona resultats. Ara bé, per altra banda, hi ha una altra cara, que és la que està vinculada amb la delinqüència criminal organitzada a nivell internacional, que en aquests darrers mesos ens ha donat molta més feina de la que esperàvem. I, a més, contribueix de manera molt negativa, sobre la percepció que té la ciutadania, perquè, evidentment, ho fan a primera hora
1: del matí,
0: en qualsevol lloc, sí, amb un dispositiu que mai tindrem tanta policia desplegada al conjunt de la ciutat de Barcelona, perquè és fruit, doncs, d'una visita que requeria d'una operativa de més de 5.000 Mossos desplegats pel territori, i, per tant, això ens posa davant d'una situació que requereix més mitjans per fer més i millors investigacions, i d'aquí, doncs, quan parlem de l'ampliació de la plantilla de Mossos, també va adreçada a aquesta especialització, més coordinació internacional, perquè normalment aquests delinqüents criminals estan operant al conjunt del territori i al conjunt d'Europa, i per altra banda hem d'intentar per tots els mitjans que no consolidin infraestructura al nostre país, com ha passat, per exemple, en el cas de Suècia, com ens ha passat en algunes ciutats com Malmö o, per exemple, Estocolm, on la dinàmica d'aquestes bandes criminals, que principalment el seu negoci gira al voltant de la droga, doncs provoquen aquestes situacions tan letals, no?, i que perjudiquen molt aquest vincle de confiança que, a través de la política pública de seguretat, doncs hem de desplegar les institucions, no? dius, vale, sí, les dades són bones, ja tinc menys furts, els furts baixen una barbaritat, els delictes contra el patrimoni baixen pues, sostingudament, però tenim aquest tema i l'hem de poder doncs, abordar amb la màxima diligència, sobretot perquè perjudica molt a la percepció de seguretat que té la ciutadania i trenca aquest vincle de confiança tan important que s'ha de donar amb el conjunt de les institucions per donar la resposta adequada a un fet d'aquesta letalitat. Tot i així, Catalunya, i crec que això és important dir-ho, se situa en uns percentatges de criminalitat i d'homicidis molt baixos. El 2025 el vam tancar amb 0,69 casos per 100.000 habitants. I que també cal situar-ho tot dintre...
1: Les xifres són bones, però clar, hi ha un problema, com vostè deia, de percepció i després de perill de que això pugui acabar d'establir-se aquí, no? És a dir, què és el que faran perquè això no passi. Una de les peticions que fan és endurir les penes, per exemple, no? I presentaran alguna mesura en concret pel que fa a les penes.
0: A veure, aquí tenim dues qüestions que crec que són importants i les hem d'abordar dintre del debat, que ha de concloure, sota el nostre punt de vista, en una reforma quirúrgica d'algunes qüestions vinculades amb l'activitat d'aquests col·lectius. Per altra banda, la tinença d'armes de foc. Hem d'incrementar la pena per tinença i per exhibició, especialment, que puguis anar a presó si t'agafen, és a dir, que puguis anar a presó, ara és complicat. I per altra banda ja sabem que és més difícil, perquè aquí hi ha un debat paral·lel que té a veure amb la producció i l'exportació de marihuana com a negocis a l'engròs, no el consum personal, sinó negocis a l'engròs vinculats a estructures criminals, a multinacionals del crim organitzat, que, òbviament, generen un problema comunitari de salut pública. I, per tant, doncs, davant d'aquesta situació, nosaltres també considerem que cal agravar les penes, perquè el cas de la marihuana és un cas que afecta de manera molt clara a Catalunya.
1: Però com ho faran, això? Perquè això depèn del govern central.
0: Sí, doncs és aquest debat al qual hem d'obrir, hem de parlar primer doncs, amb els diferents grups parlamentaris i hem d'intentar acabar aquí. Mentre arribem aquí, és a dir, aquests plantegen reformes legislatives i ara ja està. No. Mentre arribem aquí, doncs hem de reforçar la nostra estratègia policial. D'aquí, doncs, la saturació d'espai que vam fer doncs, l'altre dia, que va orientat, sobretot, a generar seguretat en la població, és a dir, que no es trenqui la confiança amb la ciutadania i les seves institucions i amb la protecció de la seva seguretat, d'aquí doncs, la importància de saturar l'espai, que hi hagi presència policial, que hi hagi una estratègia que permeti treballar de manera preventiva en algunes zones en les quals doncs, ens preocupa les derivades que tot això pot provocar sobre aquesta percepció de seguretat, és a dir, presència policial, saturació, prevenció, investigacions i coordinació. Nosaltres treballarem amb aquests vectors i reforçarem aquests vectors. Ara, també considerem que necessitem aquests canvis per ser més eficients també policialment. I aquest és un dels temes amb els quals nosaltres no podem obviar la necessitat d'obrir aquest debat i d'arribar a aquestes modificacions.
1: Eduard Sallent, l'excap de la policia, va venir a aquest programa, deia això sobre la situació que està vivint a Catalunya.
2: Hi ha grups organitzats a Catalunya i el risc de futur que tenim és que aparegui una màfia autòctona. Les màfies que hem tingut fins ara són màfies que venen de fora. Són màfies que majoritàriament doncs, poden estar relacionades amb el cultiu de la marihuana.
1: Aquesta és la principal preocupació més a mig termini, consellera, que vostè té, que hi hagi una màfia autòctona catalana arran d'aquestes organitzacions criminals que vostè deia?
0: El problema, tal com diu l'Eduard Sallent, és que ens podem trobar en que aquestes màfies organitzades, que són indústries criminals vinculades al tràfic i a la creació de droga, poden ser replicades per grups de criminalitat baixa, és a dir, que poden replicar l'ús de les armes de foc per la facilitat a l'accés a les armes de foc per fer actes intimidatoris. I això també ens preocupa, és a dir, penseu que vam entrar a la conselleria i vam presentar el programa d'Espai Lliure d'Armes Blanques, que aquí, ja sabeu, i us ho han explicat en Antena algunes vegades els professionals que estan al capdavant, l'intendent Toni Rodríguez ha explicat moltes vegades doncs, la importància de retirar armes blanques per aquest efecte contagi cultural, social, que algú la porta a sobre sense saber que l'ha de portar a sobre, però quan té una baralla en comptes de donar-se dos cops de puny, treu la navalla i tenim un drama major per la letalitat que pot tenir una arma blanca. Aquesta delinqüència de perfil baix vinculada al petit menudeig de droga feia servir a vegades l'arma blanca, però ara, amb la facilitat d'accedir a l'arma de foc, també doncs, fan servir trets intimidatoris fins ara, no?, entre diferents grups, per qüestions vinculades al negoci de la droga. No? Per tant, important, ho he dit, i ho deia també l'Eduard Sallent. És molt important que no permetem, per una banda, que consolidin estructures i infraestructures aquí a Catalunya. I això requereix molta coordinació policial i requereix molta investigació que ens permeti evitar que es consolidin aquí, com a d'altres països europeus. En paral·lel, hem d'obrir el debat per endurir la legislació per fer més difícil que puguin establir-se aquí sense que tingui conseqüències, és a dir, que se sentin impunes, per altra banda. Això és important també remarcar-lo. I hem d'evitar l'efecte contagi per l'accés a les armes de foc a alguns grups que no tenen la letalitat que poden tenir aquests grups organitzats, però sí que poden intimidar amb arma de foc i generar aquesta sensació d'inseguretat o provocar efectes col·laterals sobre la població, que és el que més ens preocupa. És a dir, fins ara, no, la sensació que tens és que són litigis entre ells, però sí, clar, fins que algun dia passi algú per allà...
1: Va resultar ferida una nena de 10 anys, no?, per una bala perduda, en aquest cas, a la
0: Allà mateix, efectivament.
1: Què més en sabem d'aquest cas? Això fa més de 2 setmanes.
0: Està igual que estava, és a dir, estem investigant-ho i hem de veure què hi ha aquí. Són investigacions normalment complicades i llargues, això també ho hem de dir, No són investigacions fàcils,
1: aquestes. Hi ha un element també, consellera, que més enllà de la percepció també han de lluitar, que és, molta gent es preguntava com pot ser, i vostè ho deia, no?, que un dia en què hi havia molta seguretat al carrer, davant d'una comissaria de la policia, a 800 metres d'on passava el Papa Mòbil, a la tarda, doncs un senyor vagi allà, a cara descoberta, dispari un tret al cap d'una persona, se'n vagi, i aquest assassí encara no s'ha trobat.
0: Perquè no respon a un patró predible dintre del que és habitualment l'operativa policial. Això també els professionals ens ho diuen, no? És a dir, és molt difícil determinar el patró que hi ha al darrere d'aquest tipus d'operacions. Normalment és molt difícil també acabar amb les detencions d'aquests tipus de personatges sicaris o assassins a sou.
1: Perquè que són gent que ve d'un altre país, ve aquí, fa la feina i se'n va.
0: Es poden donar diferents casuístiques. Això ara està sota secret d'actuacions i per tant tampoc no podem fer massa especulació, però són diferents casuístiques les que es poden donar. El que sí que treballem amb una hipòtesi és que els 6 casos, en aquests 6 casos d'homicidis recents que hem tingut, estan relacionats probablement tots ells amb aquestes qüestions que estem abordant avui aquí, és a dir, negoci de la droga i grups organitzats.
1: Vostè, hem d'acabar perquè vostè ha de marxar aviat perquè té Consell de Govern, però apuntava un element que crec que és interessant, que és la coordinació europea. És a dir, creu que aquí hi ha molta més feina a fer, que avui en dia hi ha una mancança per trobar, identificar aquestes persones perquè no hi ha una col·laboració prou sòlida europea?
0: Jo crec que aquí tenim recorregut de millora, de fet. Demà és 17, oi? Demà es fa en el marc del foro amb la seguretat urbana, es fa una trobada a Brussel·les de la importància de la coordinació de recursos i de la coordinació d'informació, també des de l'àmbit local, que és on habitualment succeeixen els fets. Els fets sempre estan localitzats, és a dir, són globals, però es localitzen, no? I poder treballar amb aquestes estratègies, fins i tot, es parla de la possibilitat, i això també ho apuntava el comissari Chacón, de disposar d'una traçabilitat balística, és a dir, de veure, i això és tasca que s'ha de fer a l'àmbit europeu, i hem de reforçar totes les investigacions que es puguin portar des de l'àmbit europeu i aquí, en el nostre país, fer-los difícil que es puguin assentar i que puguin consolidar estructura. Això és un dels objectius amb els que estem treballant amb més determinació.
1: Dues últimes qüestions breus. Recentment l'Audiència Provincial de Barcelona ha obligat també a investigar una actuació policial en el marc d'una protesta pro-Palestina a Barcelona. Considera que diverses persones podrien haver patit lesions a causa de l'ús de gas de pebre en una de les actuacions policials, diu, desproporcionada. Com veurà vostè, consellera, aquella actuació?
0: Bueno, amb les actuacions d'ordre públic sempre tenim els matisos, no? Aquests matisos que en formen part de les diferents versions i opinions, no? En aquest cas s'ha tornat a reobrir el cas, per tant hem d'esperar a veure que es conclou amb la investigació. Sempre s'ha d'utilitzar la mínima força, no? Però hi ha situacions en les quals en l'anàlisi de la proporcionalitat de l'ús d'un o d'altre mitjà s'encerta més, s'encerta menys. Habitualment això ha d'estar subjecte a protocols, ha d'estar accionat a partir de la decisió del comandament. Totes aquestes variables han d'estar incloses dintre de la intervenció i, per tant, si això s'ha reobert, haurem de veure quines conseqüències té o si es torna a tancar, i és que hem de veure, perquè tot és és a dir, tot el que digui jo ara mateix és opinable, no és opinable, això està judicialitzat, hem d'esperar. Nosaltres sí que intentem, i això sí que és la manera de treballar habitualment des de la prefectura, és fer servir la la mínima força possible. Ara bé, a vegades hi ha una, tota una sèrie de circumstàncies que poden portar doncs, a fer servir eines de dissuasió que no són probablement les més populars, no? I aquest és el gran problema de l'ordre públic. I habitualment Mossos d'Esquadra sempre treballa en protocols el menys lesius possibles, fer servir la mínima força possible, però no sempre es pot aconseguir.
1: I deixem preguntar-li ja per acabar, sí, per la prova pilot per desplegar Mossos a les escoles i instituts, en quin punt es troba? Quines valoracions en fa? El que li han fet arribar fins ara?
0: Bueno, a veure, la prova pilot dels Mossos en el projecte de convivència i poder ajudar en algunes qüestions amb les quals es troben els equips directius, doncs com bé sap, va aflorar en un moment totalment inoportú. I un projecte que podria haver tingut doncs, tota una sèrie de bondats, de fet, no neix d'un despatx, sinó que neix ja d'una pràctica que s'estava fent des de l'àmbit local, que es feia amb les policies locals, recordin tot el projecte dels agents tutors, que alguns municipis ja estaven desplegant, i per tant va néixer en un moment, malauradament, inoportú. I ara ha entrat doncs, en una via, anem a dir, pues, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí, perquè no és asseure a un mosso en una classe, estar allà, ni a registrar motxilles, ni res d'això, sinó que simplement és un agent en vinculació amb la comunitat educativa i social i familiar que pot ajudar, que pot aportar la seva visió en el que seria la resolució d'alguns dels conflictes amb els quals doncs, els equips directius es poden trobar, conflictes que poden tenir a veure doncs, amb una situació de vulnerabilitat familiar que es pot detectar, una situació de maltractament d'algun adolescent o d'algun jove en el seu entorn familiar, que són recursos en els que habitualment doncs, els nostres equips estan formats en mediació i poden aportar aquesta visió. No?
1: O sigui, creu que és útil, però no va ser oportú.
0: Bueno, és que va néixer, pobrico meu, en un moment de conflicte que era inviable que pogués prosperar. Realment és una llàstima.
1: I ara sí que acabo de veritat, perquè té tothom que m'està empenyent perquè ha de marxar al Consell de Govern. Fa un mes vostè va comparèixer amb el director de la policia, Josep Lluís Trapero, al Parlament per anunciar que investigaria la infiltració d'agents dels Mossos a l'Assemblea de Docents. S'està investigant, entenc, quins passos s'han fet, com està la investigació?
0: S'ha obert una IR per poder ordenar tota la informació vinculada amb la presa d'aquesta decisió, que ja vam dir doncs, que era una decisió operativa, que òbviament té repercussió política perquè és maldestra i està mal enfocada i tot el que ja hem dit. I al mateix temps doncs, hi ha un contenciós obert per part d'un dels sindicats, crec que els dos sindicats finalment han presentat el contenciós i hem presentat doncs, tota la documentació que se'ns ha demanat.
1: Consellera d'Interior, Núria Parlon, gràcies per acompanyar-nos.
0: Moltes gràcies.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
5: I si no cal que esperem a divendres per dinar en aquell restaurant que tenim tantes ganes d'anar-hi? I si de les escapades de cap de setmana en comencem a dir escapades de dilluns o de dimecres? Per què no hem d'anar al teatre el dimarts o el dijous? Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a ben viure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca ben viure.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu efectes secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
8: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica, el grec es revela. Grec 50 anys.
9: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona. Ai, sangria, sangria.

0: Aquest estiu, la gran pregunta és...
1: híbrid o elèctric?
0: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
2: Hi ha coses amb les quals et pots arriscar, però improvisar amb l'atenció dels teus pares aquest estiu no n'és una. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
3: A l'estiu tot costa tan poc desconnectar, relaxar-se.
4: I els frescos d'Aldi! Aquesta setmana estalviem la síndria ratllada 0,89 al quilo
5: i l'alvocata 0,99 la peça. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi.es. Aldi.
4: Que poc que costa comprar bé.
6: Escolta, saps què ha fet la Pilar?
7: Què?
6: Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
7: Sense pagar?
6: Què? Ara no. El començarà a pagar després.
7: Ah! Fem parlar. I ara, més. Gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances.
8: Citroën.
9: Finançada amb Stellantis Financial Services. Consulta citroen.es.
10: Avui, a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, la periodista del Periódico de Catalunya, Sara González, el periodista Vicent Sánchez, el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques, Pere Rossinyol, i la periodista Anna Grau.
11: I valoracions de les paraules de la consellera d'Interior en un moment en què dèiem que la percepció de seguretat doncs no és gaire bona, tot i que les dades, i ho fan un fart d'explicar-ho, i està bé, perquè a vegades, si no, doncs queda desdibuixat a les xarxes socials, doncs són bones, i que hi ha els furs, per exemple, que estan baixant a Catalunya. Sara, hi ha un problema per això de percepció, perquè si vas pel carrer Balmes i un senyor apareix i dispara un tret al cap i se'n va i no el troben, doncs això no ajuda a agafar confiança.
12: Jo crec que la diagnosi la té tothom bastant ben feta, la conselleria sí. També, no? I hi ha aquesta paradoxa, aquest contrast, que per molt que des de l'administració s'estigui defensant les dades que apunten a una disminució, una reducció dels furts, dels robatoris de patrimoni, òbviament aquests homicidis que hem tingut des de principis d'any, a més, això, de forma molt escabrosa, generen alarma social, és lògic, però també és lògic que s'intenti fer un discurs, no?, de contenir la calma, de generar confiança i d'alguna manera posar les coses en context. Però és obvi que el dia que vam veure el que havia succeït al carrer Balmes, doncs, ostres, és que se't posen la pell de gallina. Sincerament, és inevitable, no? Som humans i ens preguntem per què. De les paraules de la consellera, clar, a mi encara em queden dubtes sobre fins a quin punt el fet d'endurir les penes pertinents a d'armes contribueix a reduir el problema, segurament contribueix a retirar armes del carrer, segurament ajuda també a encarir l'activitat d'aquests grups.
11: El que deia és com que la tenen a mà, en comptes de fer servir la navalla, fan servir la pistola, no?
12: Exacte, però aquí el problema és com es desmantellen les xarxes o com es va al moll de l'os de la qüestió, que és la rendibilitat del negoci de la marihuana. I ens fem preguntes de per què aquí, no? És una situació geogràfica, és per les connexions portuàries, és a dir, quins ingredients té Catalunya perquè arrelin aquest tipus de crims. Tampoc sabem exactament la consolidació d'aquestes estructures, si estan consolidades o no, perquè de vegades hi ha comandaments policials que així ens ho apunten, que apunten un discurs en aquesta direcció. La consellera ha dit hem d'evitar que arrelin aquest tipus d'estructura. Per tant, segurament tenim en aquests moments més preguntes que respostes. Però per mi, un dels grans quits de la qüestió és aquesta, no? Com s'evita aquest negoci rendible de la marihuana? Perquè probablement aquest tipus d'assassins, que tu li endureixis les penes de presó, no sé fins a quin punt dissuadeix de continuar tenint aquesta conducta delictiva.
11: Una de les expertes, Montserrat Iglesias, en seguretat, deia que s'ha d'asfixiar, evidentment, amb penes molt grans, però també econòmicament has de tallar els circuits, no? I això aquesta és la dificultat, perquè és un negoci globalitzat i, per tant, has d'instal·lar aquí com es pot instal·lar, és a dir, no té una seu física.
12: Controlar,
11: no?,
12: els fluxos de blanqueig. Aquesta és la part més difícil. Reformar el Codi Penal, al final, és la part més senzilla, encara que ens sembli mentida, per les majories que hi al Congrés dels Diputats, però és la part fàcil. I no dic que no sigui necessària, eh? Dic que el moll de l'os està en altres qüestions que són molt més difícils de controlar.
11: Pere.
8: Sí, estic molt d'acord amb el que comenta la Sara, amb el matís, diguem, de que la diagnosi està clar, diguem, està compartit per tothom, però amb el tema aquest que s'identifica com el principal problema, que és a les màfies al voltant, sobretot de la marihuana, ja ho hem comentat alguna vegada aquí amb l'Anna, que amb això estem d'acord, de que una altra manera completament diferent d'enfocar-ho és legalitzant la marihuana. Això és un sector, en comptes d'endurir, legalitzant. Això és un problema de màfies com a conseqüència d'una activitat econòmica que és il·legal, però que, a parer meu, i no voldria que semblés una frivolitat, hi ha molta gent que ho sosté això, no és una frivolitat, l'Economist, que és la revista de referència, diguem, del món liberal, fa dècades que defensa editorialment que el negoci de la marihuana és un negoci com el tabac. L'arbitrarietat d'on poses la línia de què és legal, què és nociu, és una qüestió, diguem, que es pot moure, i que si resulta que coincidim tots que el gran problema de seguretat es deu a que hi ha una activitat econòmica que genera uns grans beneficis com a conseqüència de que és il·legal, doncs jo crec que val la pena, com a mínim, fer-li una pensada, perquè ens estalviaríem molts problemes de seguretat si resulta que el problema principal es deu a que és una activitat econòmica il·legal que podria ser legal. Insisteixo que no vull frivolitzar, no és una cosa fàcil, però jo crec que val la pena abordar-ho també al debat en aquests termes i no només pensar en endurir una cosa que encara genera més beneficis si te'n surts, perquè com més difícil sigui produir, més beneficis genera si te'n surts.
11: Anna.
13: Sí, home, totalment d'acord. Jo he dit sempre que legalitzaria i regularia totes les substàncies psicotròpiques que avui són il·legals. També és veritat que perquè això tingui un impacte no només amb la salut pública, sinó amb la seguretat, s'ha de fer coordinadament. O sigui, tu no pots legalitzar la marihuana només a Catalunya i a la resta, doncs, que segueixi sent il·legal. Jo, després de sentir la consellera, m'he quedat amb la idea de que aquí... són més eficaços combatent la delinqüència d'estar per casa, i en canvi el crim organitzat ens passa per sobre, cosa que és molt lògica, perquè el crim organitzat, com el seu propi nom indica, està organitzat, va més enllà de les fronteres, òbviament, autonòmiques i polítiques, i també penso que posa una mica a prova certa visió infantil que encara tenim aquí de les forces de seguretat, perquè és clar, vull dir, a veure... jo he dit altres vegades, per exemple, d'una banda volem que ens protegeixin d'una cosa tan lletja com és un crim organitzat, que doncs, exacte, no sé, jo em costa d'imaginar que al mig de Nova York pugui passar el que va passar l'altre dia al carrer Balmes i encara corri l'home.
11: Al mig de Nova York passava, però als anys 90 i...
13: Però vull dir, però és que la policia de Nova York doncs té uns mecanismes, doncs, que els Mossos d'Esquadra... O sigui, si els Mossos d'Esquadra han de demanar perdó per estar al pati d'un col·legi, si els Mossos d'Esquadra han de demanar perdó per assistir a una assemblea de mestres, que serà tot lo maldestre, com ha dit ella, però és que aquí es planteja com si fossin l'Stasi o la Gestapo. Llavors, a veure, volem policia o no volem policia? I volem una policia seriosa que es coordini amb altres cossos de policia, inclòs la Interpol, per fer front a aquestes amenaces que van més enllà del clàssic tirón de cantonada o de tota la vida, o si no, resignem-nos a viure a Chicago anys 30 i els carlins que els mati Déu.
8: A les assemblees de treballadors no volem policies, i això, no vol, dir, i això penso... no vol dir que hi hagi més crim.
13: Però és que, a veure, jo, per si mira, avui hem vingut aquí, i com que hi ha de venir a la Consell Interior, jo ja he vist més presència de Mossos uniformats del que és, i d'algun no uniformat que el tinc calat d'altres vegades. Jo no m'he sentit
14: aquest
13: en perill.
14: Aquest senyor que té darrere vostè ara mateix.
13: No m'he sentit en perill. He pensat, ah, mira, doncs mira, avui estarem segurs aquí. Avui segur que no em roben el bolso. Ostres.
14: No, ha, ha, ha.
13: No, ha, ha, ha. Tothom volia... El gran que ha de voler tenir Mossos d'Esquadra, que era una policia catalana, seria perquè considerem que era una bona cosa. Una policia,
11: o sigui,
13: no pensem que la policia sigui una porqueria, per no dir una altra cosa, no? O sigui, la policia compleix una funció social, i si desborda els límits democràtics, per això hi ha mecanismes de control, d'investigació, se'ls pot denunciar, es pot haver-hi contenciós, com ha explicat la consellera, però jo personalment no estic en contra que la policia tingui una presència pública per garantir la meva seguretat, en primer lloc.
11: Vicent?
14: Bueno, crec que ja no sé si aquesta darrera intervenció, però en general, moltes vegades hi ha, per part d'algunes persones, hi ha una intenció clara de presentar els Mossos com una policia naïf. com una policia massa tolerant i massa no sé què. Jo crec que això no s'adequa.
13: O tot el contrari, més aviat.
14: Bueno, doncs ja ho té. I després, respecte a la policia de Nova York, dona, jo hi ha imatges que s'han vist a Nova York i en altres ciutats nord-americanes que crec que en aquesta societat no es podrien ni aguantar. Clar, cada societat té les seues característiques, i hi ha coses que estan molt bé i que són virtuts, i hi ha coses que no estan tan bé i que són inconvenients. Però, en tot cas, jo considero que els Mossos d'Esquadra ocupen un espai intermedi que és correcte, que està molt bé. Una altra cosa és que apareguin nous fenòmens de delinqüència organitzada que en un moment determinat, quan apareixen i prenen volada, es desborden una mica. Sí, o es desborden tampoc, sinó que afassa que s'hagin de reorganitzar, etc etc etc. Però, en fi, i només sobre la legalització de les drogues, és que, clar, això és més antic que anar a peu.
8: Exacte.
14: Hi ha visions positives respecte a això, hi ha unes visions negatives. Les visions positives, tota la gent diu, mira el que va passar amb la llei seca dels Estats Units. Visions negatives, bueno, legalitza vostè la cocaïna. Clar, aquí hi ha un personatge molt interessant en tot aquest món, que és el regidor Albert Batlle, que el portem de tant en tant ací, i l'última volta que ens va explicar una mica com veu ell la qüestió de gent que està dins, ho veu horroritzat. I diu que en part el que passa està passant en gran part no només amb la Maria i amb el haxís i tot això a Catalunya, sinó també en altres drogues, és perquè tenim una visió absolutament beatífica d'això, com si tot fora qüestió de legalitzar o no legalitzar. No, segons com, si acabes afavorint sense voler, acabes afavorint més el consum, crees una sèrie de desgràcies que són terribles. Per tant, encara crec jo que no ho hem parlat prou ni prou anys, perquè quan tu prens una decisió com aquestes, les conseqüències se poden arrossegar generacions. I clar, això s'ha de mirar... Uf,
12: haig de dir que aquesta qüestió genera bastant de debat en els partits, fins i tot en aquells clar. Que ara semblen que no tenen debat. I ho dic perquè els socialistes ara estan clarament posicionats en contra de la legalització, però 10 anys enrere, els congressos del PSC, a banda de tenir la qüestió del sobiranisme com a un dels punts de conflicte, un dels punts que generava més controvèrsia era el debat sobre la legalització de la marihuana, perquè això ho portaven en el seu programa les joventuts socialistes, i recordo que hi havien hagut llargues discussions i debats amb la direcció per acabar consensuant una posició. Per tant, és veritat que van soterrar el debat, ja dic, en el Congrés de fa uns 10 anys, però això no vol dir que hi hagi una posició monolítica.
8: Però el que no es pot dir és que és beatífic el defensar-ho, perquè si l'Economist, que és la revista més sèria, diguem, del capitalisme occidental, fa dècades que ho defensa, pues, i coneix perfectament com és la realpolítica, els efectes, o sigui, és una posició de legítim debat, i no crec
14: absolutament
8: que sigui beatífic defensar la legalització de les drogues.
14: Absolutament. El que sí que pot resultar beatífic és sense apamar-ne bé les conseqüències o no conèixer massa aquest àmbit, fer opinions que resulten categòriques. És a dir, jo no
8: també
14: ho tinc
8: al revés,
14: clar.
8: També al revés.
14: Clar. No, és que jo no ho tinc clar. Jo no sé què seria millor. Ara sí que sé que hi ha una cosa. Si això s'aprovara, s'aplicara i tirara endavant i tinguera efectes bèsties, tardaria molt a recuperar-nos d'aquell sotrac. Vull dir, jo no només demano...
13: Home, també,
14: però imagina't si es disparara.
11: Alguna dada que posaves de Nova York, dic perquè les dades són importants. La taxa d'homicidis a la ciutat de Nova York és de 3,7 per 100.000 habitants l'any. Sí. A Catalunya, 0,6.
13: Sí, però la qüestió és que Nova York és increïble. És difícil d'imaginar que un senyor mati amb un altre
11: passa.
13: I se'n vagi amb taxi.
8: Sí, però 5 vegades
11: més. Clar, 5 vegades més.
13: Sí, 5 vegades més. També hi ha 5 vegades més gent, eh?
8: O percentualment,
13: però vull dir que...
11: Cada 100.000 habitants.
13: Però vull dir...
11: 5 vegades més cada 100.000 habitants.
13: La impunitat, o sigui, els escenaris d'impunitat, ja et dic, aquí sembla que estem acostumats a una delinqüència a anar per casa, que és la que els nostres cossos de seguretat, saben? I aquest tipus d'extraviolència o de violència organitzada, violència no ens passa a persones que no saben què fer-ne. Jo el que dic és que a Nova York és molt difícil que tu et carreguis un tio més al carrer i no et passi res, te'l carregaràs. Però
11: se'ls carreguen no més.
14: Home, si ets un policia, no te carregues un tio mig del carrer i per mi, doncs, segurament no et passarà res. Vull dir, clar, és que cada cosa i cada model té les seues això. Mirem allà com va també el tema.
12: Sí.
11: Són les 9:24. I mentrestant torna a aparèixer un element sobre la taula important, que és el tema del jurat popular. Hem sabut a les últimes hores que Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, podria ser jutjada per un jurat popular. Tania Tàpia, bon dia.
15: Sí, bàsicament perquè ahir es va fer l'últim pas. El jutge Peinado, que fa 2 anys que la investiga per 4 delictes, ja li ha dit que en els propers dies signarà aquesta decisió de portar-la a judici per jurat popular. L'acusa de 4 delictes. Un d'ells és la malversació, que segons la llei del jurat es pot jutjar per aquest model, diguéssim, per aquesta manera, que el que permet és que siguin 9 ciutadans els que declarin innocent o culpable a una persona que es jutja. Atenció, però, perquè l'Audiència de Madrid encara això ho podria frenar. Hi ha diversos recursos presentats allà, però de moment Peinado va directe, i el que ja ha deixat, diguéssim, és encarada a la dona del president per aquesta fórmula. Té pendent, però, un element, i és que ahir les acusacions li van demanar també mesures cautelars, és a dir, la retirada del passaport, i que cada 15 dies vagi al jutjat a signar. Diu Peinado que necessita alguns dies per pensar-s'ho. En 3 dies dirà si ho accepta o no.
11: I ahir també en aquest programa va avançar també àudios del cas Andic, concretament les primeres trucades de Jonathan Andic després de la caiguda del seu pare al 112 i al SEM. És un cas que també, si arriba a judici, podria ser un jurat popular. I per parlar-ne, saludem l'advocat penalista Marc Molins. Què tal, Marc? Bon dia.
16: Molt bon dia.
11: Explica'ns com funciona això d'un jurat popular.
16: D'entrada, el fonament constitucional. És a dir, és una figura que tenim prevista a la Constitució des de l'any 78. Per tant, fins al 95 no tenim la llei que desenvolupa la institució. L'essència, el concepte, és que la justícia emana del poble, i el nostre constituent va decidir que en aquest emanar del poble una de les múltiples manifestacions fos que el jurat popular, que ciutadans poguessin jutjar en els supòsits concrets que la llei preveu. I aquests ho són, efectivament. Com funciona? D'entrada, hem de tenir clar que hi hagi competència. No és un tema senzill. En ocasions, quan es plantegen fets complexos, és a dir, fets que tenen diversos delictes, hem de tenir clar que sigui el delicte fi, no?, l'essencial, el que arrossega els demés, sigui competència del jurat. Aquesta és la discrepància que es planteja en el cas de Begoña Gómez, que les defenses diuen que inclús en el cas que fossin certs els fets no serien de jurat, serien d'una sala professional. Però, en definitiva, una vegada verificada la competència, es posa en marxa el procediment.
11: I diries que té més tendència a condemnar un jurat popular o absoldre?
16: És difícil fer estadístiques. El Consell General del Poder Judicial les publica. És veritat que hi ha una predominància respecte de les condemnes, però també és veritat que la tipologia delictiva, els fets que arriben a jurat, són fets de naturalesa molt més fàctica, molt més ontològica, i per tant és difícil fer extrapolacions. Jo he tingut ocasió de celebrar 8 jurats a la meva vida, i tinc un concepte immillorable. És a dir, crec que és una institució que funciona. Els ciutadans, quan se'ls demana que s'impliquin, ho fan amb una enorme responsabilitat, amb concentració, ho fan amb rigor, i penso que és molt important, molt, molt important, que tinguem aquest feedback de la ciutadania, no? Si no, correm el risc de que els que vestim de negre i ens posem togues i no acabem donant lliçons del que és la vida, no? Que és la legítima defensa, o que és fonamental que la ciutadania es manifesti i ens vagi donant warnings, ens vagi fent advertències respecte a possibles excessos conceptuals en els que incorrem els juristes.
11: Clar, és curiós perquè, clar, entenc el que dius, però, per exemple, hem vist a Jonathan Andic emmanillat. Tot això va condicionant, no? Ara, aquestes trucades que hem emès, no? És a dir, al final estem davant d'unes guerres, o el cas de Begoña Gómez, uns relats mediàtics que segurament condicionen molt els ciutadans, no? I, per tant, van configurant ja una imatge sobre si és culpable o no. Quan arriba aquest judici, no sé si arriben tan nets de mirada.
16: Aquesta és una qüestió essencial. És a dir, quan es produeixen aquests debats previs, no?, aquests debats socials, perquè en alguna mesura es pot estar contaminant la percepció. En alguns sistemes comparats, per exemple, el Regne Unit, tenen una figura molt clara que l'anomenen contempt of court, que en definitiva vol dir que el president del jurat pot impedir determinades publicacions durant la tramitació del judici. Nosaltres tenim la capacitat de valorar si hi ha hagut biaixos, hi ha hagut prejudicis basats en judicis mediàtics i tal, però ho fem sempre a posteriori. És a dir, si veiem que algun jurat, en el moment de motivar les seves decisions, s'està fent ressò d'opinions que no s'han format necessàriament a la sala, en aquest cas podríem arribar a anul·lar la sentència. Però és evident que hi ha que tenim aquest problema. És a dir, el jurat ha d'arribar molt neutre i ha d'arribar molt imparcial, perquè en definitiva del seu criteri naixerà el pronunciament.
11: I una trucada com aquesta?
17: Que no te digui?
18: Hola, necessito ajuda, necessito ajuda.
17: ¿Este tipo va corrido?
18: Mi padre se ha caído.
11: Com creu que vostè pot condicionar un judici una trucada com la que hem sentit de Jonathan Andic trucant al 112?
16: Un judici, sobretot de jurat, és d'una extrema complexitat en tots els sentits. I és el resultat d'abocar literalment tota la prova, tota, és a dir, els àudios, els vídeos, les testificals, les pericials, la prova documental, és d'una extrema intensitat i, evidentment, un reportatge sonor com aquest té la seva importància, com la tindrà. La valoració crítica que en puguin fer les parts, que pugui fer un pèrit, que pugui... És a dir, és difícil fer un pronòstic sobre l'anàlisi d'un input concret i aïllat, però, insisteixo, és evident que un àudio com aquest té la seva importància.
11: Que estem parlant del cas d'Andic, no hi ha proves concretes, sinó que estem parlant d'un cúmul d'indicis. N'hi ha prou per condemnar una persona i amb jurat popular?
16: La resposta és rotundament sí. És a dir, la teoria de la prova d'indicis és una teoria que està consolidada a nivell jurisprudencial. En definitiva, el que vol dir és que no és necessari disposar d'una prova directa de càrrec, un testimoni que manifesti haver vist, no? No és necessària, no és imprescindible la prova directa de càrrec. Es pot condemnar en base a indicis. Què és un indici? Un indici és una circumstància que en si mateixa, intrínsecament, no tindria valor si l'analitzéssim de forma aïllada, però ens diu la jurisprudència del Tribunal Constitucional quan els indicis són plurals, quan són concurrents, és a dir, tots suggereixen una mateixa línia, quan no són contradictoris entre si. I quan han superat, en aquest cas, quan s'ha provat l'indici amb els requisits que estableix la presumpció d'innocència, quan es donen aquests requisits, una multiplicitat d'indicis que suggereixen una conclusió és vàlida per dictar una sentència condemnatòria.
11: Per això entenc que la defensa el que ha fet és contractar un detectiu privat, no?, per donar altres indicis.
16: Efectivament, els contraindicis, o inclús intentar plantejar la contradicció entre els indicis que planteja una de les parts, en aquest cas l'acusació, no? Al final és dialèctica pura i insisteixo, la meva percepció és que el jurat treballa amb un enorme rigor, amb concentració, és a dir, la ciutadania s'implica moltíssim quan se li dona la responsabilitat d'enjuiciar, i el feedback que tenim dels jurats quan participen en l'administració de justícia és molt enriquidor, no només en sentit jurisdiccional, perquè prenen decisions de fons i ens ajuden els juristes a acoplar les nostres estructures al seu sentir, sinó perquè a més entenen l'enorme complexitat que té la justícia en un tema com aquest.
14: Ah, bon dia, senyor Molins. Ja, ostres, que això, la intervenció de vostè, perdó que em carregui el micro i tot, del nervi que m'ha posat, perquè hi ha un munt de temes aquí que són molt curiosos. El primer ràpidament, és que, clar, quan hi ha un jurat popular, per tant, estem parlant d'una part de la societat directament, que ja no se tracta de la judicatura, la temptació, la necessitat de fer públiques les evidències i les contravidències es multiplica, perquè tu vols incidir sobre aquesta societat, ja no tant sobre un tribunal professional, per dir-ho així. I, clar, això no ens agrada o no, però ajuda a l'espectacle. Això seria la primera cosa. La segona cosa seria que, clar, l'acumulació d'indicis, si al final cap d'aquests indicis, diu, ja hi ha jurisprudència i tal, però si cap indici és concloent, per mi hauria de prevaldre sempre la innocència, la presumpció d'innocència, per molts indicis que s'acumulen si no són concloents. I l'última, segur que vostè ha vist Dotze homes sense pietat, que era una pel·lícula de l'any 57 i després...
13: I un remake més recent.
14: I van passar a l'obra de teatre, després ara... Clar, és molt bèstia, perquè, a veure, allò era un assassinat d'un pare en mans del seu fill i tal. Ara, imaginem-nos un cas polític. En un cas polític, aquestes 12 persones sense pietat, uns estaran absolutament motivats a favor, uns estaran motivats absolutament en contra, i uns altres seran indiferents, per dir-ho així. A mi m'encantaria ser-hi dins, perquè, clar, no és igual...
13: Titular, Sánchez es postula pel jurat popular.
14: No, jo em juro com a furó. És a dir, jo em postulo com a curiós, com a xafarder. És a dir, de veure com aquestes persones... no, estem jutjant a la dona del president del govern. Doncs hi haurà gent que estarà a favor del PSOE, gent que estarà en contra del PSOE, i indiferents. Només de veure el debat que hi haurà entre els que estan en contra, que alguns ho estan d'una manera molt radical, els que estan a favor, que alguns estan molt motivats, i els que diuen, a mi que no em compliquin la vida i anem a veure només el que ens han presentat i a veure què, ostres... Vull dir, té una morbositat també terrible.
16: Bon dia, senyor Sánchez.
14: Bon dia.
16: Tres preguntes, tres respostes. La primera, començo pel final. La crítica o aquesta presumpció de fal·libilitat o d'influenciabilitat del jurat. totes les crítiques sobre la institució parteixen d'una premissa que al meu entendre és equivocada, que és el principi o la premissa de la infal·libilitat de la sala professional, no? És a dir, és més fal·lible el ciutadà que el... No, és a dir, les capacitats de ser influïts, la necessitat i la dificultat de desempallegar-se dels biaixos personals que tots tenim, aquesta és una circumstància que opera exactament igual sobre un ciutadà que sobre un professional de la justícia. És a dir, el jutge no adquireix... És veritat que adquireix una tècnica i adquireix un rigor, probablement, en base a l'experiència. Però l'insisteixo, en algun jurat mediàtic que jo he pujat, he tingut sensació, l'absoluta certesa, de que els ciutadans exerceixen amb absoluta responsabilitat.
11: Però quan dius això, Marc, és a dir, tu tant te fa si tens un cas que has de defensar, si és un jutge o un jurat popular?
16: És a dir, a diferència del que passa en altres sistemes on el justiciable escull, el justiciable escull si vol ser la professional o jurat, nosaltres no podem escollir. Per tant, l'opinió, en principi, la meva personal, és secundària. Però jo, en alguna ocasió, precisament he tingut la sensació contrària. He desitjat tenir el jurat perquè penso que en ocasions, en base a la reiteració, a l'experiència, el que fas és automatitzar determinats estímuls, determinades percepcions, cosa que no passa amb un ciutadà que per primera vegada baixa a un quiròfan o agafa les mancuernes d'un avió o es posa en una sala de justícia. És a dir, el factor concentració, el factor responsabilitat es multiplica. Jo insisteixo, sóc un enorme creient en la institució perquè crec que totes les crítiques es basen en aquesta presumpció d'infal·libilitat de la sala professional, el qual és obvi que no és més que una quimera.
14: I que en aquest país no tenim excessivament.
16: Això. Per això, és que a Sant Francesc al final li anava a dir, és que el que no podem és criticar el jurat i a les sales.
14: No, és molt difícil. Igual. Només dir que quan... Que la professionalitat aïlla, en certa manera, mentre que el fet de tu formar part de la societat et col·loca enmig de la melé. Tu estàs sotmès a una... I només dir la professionalitat podria ser un mur. Ara jo no estic aquí dient una cosa o l'altra.
16: El que vostè, en tot cas, el que planteja té un fonament també. Hi ha molta dogmàtica i s'ha escrit moltíssim sobre la necessitat de depurar el catàleg de delictes que ha d'anar al jurat, no? I es parla precisament de treure la malversació perquè és un delicte d'entrada complexa des d'una perspectiva conceptual i aquesta complexitat en ocasions obliga a una sobreexplicació i a una sobrecontextualització que és impròpia del tribunal de jurat. Per tant, sàpiga que tots els delictes que tenen aquest biaix polític són... Hi ha un cert run-run a nivell dogmàtic jurisprudencial per eliminar-los en una futura reforma. Però els que tenen un tall estrictament ontològic, fenomenològic, un homicidi, que exigeixen una anàlisi de la prova i un posicionar-se des de la imparcialitat, crec que fem bé en tenir-los i en mantenir-los. Sobretot perquè, a més, és que situen el ciutadà en el centre de l'equació. La justícia emana del poble. I aquest és un mandat que no hauríem d'oblidar. Vostè també criticava la presumpció d'innocència. És evident que si els indicis no són concloents, només es pot imposar una sentència absolutòria. Però insisteixo, quan els indicis són plurals, són concurrents, són concomitants, pensi que hi ha molts delictes en els que no hi ha prova directa. La majoria de delictes sexuals només hi ha la declaració de la víctima. No?
13: Sí, però senyor Molins, és que a mi això és el que em preocupa, perquè jo tinc la impressió que intuïtivament tu penses doncs, que amb un jutjat es busca la veritat, i jo més aviat l'experiència que tinc de veure judicis és que el fiscal busca la condemna per tots els mitjans i la defensa busca l'exoneració per tots els mitjans, si és com un partit de futbol. I home, jo com a mínim se m'acuden dos casos en aquest país, un és el cas del crim de la Guàrdia Urbana i un altre és el cas de la nena Assumpta, que no va quedar mai clar qui va matar exactament qui, com i per què. I simplement hi havia una colla d'indicis, però jo m'he molestat en llegir-me els dos judicis i li he de dir que a mi personalment no em sembla... O sigui, si jo fos en el jurat dels dos casos, jo hauria votat in dubio pro reo. No dic que pensi que són innocents, però a vegades la gent pot haver dit una mentida amb alguna cosa, com el cas del Jonathan Andic. Pues tu pots haver fet una cosa rara i estàs intentant amagar una conducta que potser et fa vergonya i potser no té res a veure amb haver matat ni el teu pare ni ningú. Llavors jo tinc la impressió que aquí es condemna amb molta alegria, perquè ha de ser això, ha de ser així. O sigui, i que l'indubio pro reo ens el passem. I llavors, clar, jo el que em pregunto és, tot i que jo també penso com vostè, doncs, que el jurat popular pot refrescar aquestes coses, si pot oferir una implicació a la ciutadania, clar, en casos tan mediàtics i tan mediatitzats, com es garanteix que el jurat, vull dir, home, jo crec que el cas Andic o el cas Begoña és molt complicat trobar una persona que això s'ho miri, diguem-ne, sense posicions prèvies.
16: Jo, entenent la seva postura, faria una esmena a la premissa major, no la comparteixo. És a dir, en el nostre sistema jurisdiccional les garanties es porten a l'extrem. I precisament l'indubio pro reo i la presumpció d'innocència apliquen i generen el que també en llatí diem l'onus probandi, no? La càrrega de la prova per les acusacions és extremadament severa, és a dir, el llindar de la presumpció d'innocència ens obliga moltíssim. Penso que som molt garantistes. Dit això, en els supòsits en els que hi ha aquesta pressió mediàtica, la situació, és a dir, tornem a estar al capdavall del carrer, el que se'ns planteja en tots els supòsits, no? Que és la tensió que s'estableix entre el dret d'informació, que és un dret constitucional, i el dret a la presumpció d'innocència. I aquesta és una tensió que exigeix responsabilitat per part de tots els operadors.
11: Deixeu-me saludar, ara seguim parlant, deixeu-me saludar aquesta hora que fa estona que espera l'experta en trauma i membre de la secció psicològica d'emergències del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Alicia Álvarez, bon dia.
18: Hola, bon dia.
11: I disculpa per l'espera. Volíem parlar amb tu també perquè en aquestes trucades que vam sentir ahir, que hem anat sentint al llarg d'aquestes últimes hores, sí que veiem com es fa la tensió, diguéssim, del 112 a Jonathan Andic. Explica'ns com funciona, és a dir, quan una persona truca al 112, què és el que es fa?
18: Normalment s'intenta esbrinar què ha passat, des d'on truca, perquè ja està tot molt protocolitzat, no hi ha uns procediments molt clars, doncs la persona, el professional que té la trucada, té un arbre de decisió per saber quins professionals d'intervenció ha d'activar, quina és la gravetat de la situació i quins seran els propers passos, no? Ha d'anar com seleccionant i decidint com anirà la intervenció que es farà amb aquesta persona.
11: Si veiem algú desesperat a l'altra banda del telèfon, quina és la reacció? Com s'ha de reaccionar?
18: Clar, penseu que quan truquem al 112 normalment és perquè ens ha passat una cosa i hi ha molts números de que la cosa sigui greu o que nosaltres l'estiguem visquent amb molta angoixa. És a dir, normalment les trucades al 112 ja impliquen un nivell d'emocionalitat elevada. Doncs la persona que rep la trucada està molt entrenada, són professionals que estan molt entrenats per mantenir la calma i transmetre aquesta calma, no? I poder donar estructura a la persona que truca per poder aconseguir la major informació possible i necessària per activar la intervenció.
11: I entenc que aquí és important també mantenir el contacte freqüent amb aquest familiar, no?, en un moment de màxim estrès, és a dir, mentre l'ambulància no hi arriba, perquè aquesta estona pot ser eterna.
18: Sí, de fet, normalment la persona que rep la primera trucada llavors ja redirigeix. No? Hi ha moments en què li has de dir no em pengi, que vaig a activar un altre servei, o li dius, jo ara t'hauré de trucar, però perquè el trucarà als bombers, l'ambulància, qui sigui, no? I normalment s'intenta que hi hagi una continuïtat assistencial fins que arriba als cossos d'intervenció, els que siguin, els que toquin en aquell cas, perquè la persona ho pugui sostenir, sobretot si s'identifica que la persona està en una situació d'agitació o d'ansietat molt important.
11: Perquè com es decideix si el SEM envia una atenció psicològica o no en un accident?
18: Els casos d'atenció psicològica estan molt, molt estipulats. És a dir, normalment estem parlant de suïcidis en curs, d'accidents de trànsit, una mort inesperada, per exemple, d'un infant a casa. A vegades, quan s'han de fer comunicacions de males notícies, els psicòlegs acompanyen a la Guàrdia Urbana, en incidents amb múltiples afectats, que tots ara podem tenir el cap com German Wings o els atemptats a les Rambles, no? S'integren en els dispositius, però no s'activen en tots els casos, són coses com molt concretes. Doncs, jo què sé, per donar suport a la família d'una persona que ha desaparegut, no? Per poder gestionar això, quan es traslladen també doncs, amb violència de gènere, amb violència sexual, han de fer la intervenció in situ. Si no, hi ha vegades que el que s'activa és una atenció psicològica, telefònica.
11: I tractant-se, en aquest cas, d'algú conegut i que provocaria un gran ressò mediàtic, s'actua diferent?
18: En principi, no. En principi, no, perquè al final els procediments mèdics i els protocols són els que són i de fet, la persona no té, la persona que està treballant no té per què reconèixer en aquest moment, pensa que el professional també està en un moment de molta tensió, no? De molt focalitzat amb la feina, amb intentar cribar exactament, no? Quins són els indicadors de risc, quina intervenció és la més acurada per la situació que la persona li està aconseguint transmetre. Llavors, potser en aquell moment fins i tot no computa de qui t'està parlant, no? Et diu un nom, però tu estàs en el que estàs.
11: Mm. Abans escoltàvem també la trucada, el Marc Molins ens deia, l'advocat penalista ens deia que això hi haurà un resultat pèrit, no?, que dirà què és el que se'n pot treure d'aquesta trucada, no? Escoltant la trucada, què és el que tu observes com a especialista, com a psicòloga? Entenc que veus una persona confusa, traumada pel fet?
18: Clar, el punt és que això realment necessita una anàlisi molt, molt acurat, com tu has dit, un pèrit. Normalment, en el que es fixen les persones que han de donar credibilitat a un relat o a una manifestació verbal, és més enviat, no?, pues, quina coherència narrativa que tenen, quina, si és coherent l'estat emocional amb el que estan manifestant.
11: Clar, però la coherència, perdona, Alicia, o sigui, la coherència a vegades pot ser que no es produeixi, no?, perquè és una situació tan bèstia que, en fi, no sé com ho valoreu, això.
18: Bueno, la coherència dins de que en aquest moment seria compatible, ja, clar, amb un estrès agut, no?, amb un impacte emocional molt fort d'una situació crítica, i com està tot això realment. Hi ha tots uns indicadors que ens diuen quines són les formes habituals de reacció d'una persona en un sentit o un altre,

0: comès aquest delicte, malgrat que surti absolt del judici, tota la vida viurà amb una mirada constant de la societat dient aquest senyor l'ha matat. I això és inevitable, perquè és que som així. I aquesta és una lluita molt, molt difícil de... Un relat molt difícil de capgirar. Pere.
1: Sí, això és bestial. Això és bestial. I crec que xoca, bon dia, Marc, amb el que comentava el Marc, no? De que el Marc, diguem, parla del dret com si fos... en els llibres, la teoria funciona exactament com diu el Marc, no? Però després a la pràctica, ostres, jo ho veig diferent moltes vegades, no? Perquè, per exemple, ell diu, tenim un sistema molt garantista amb la presumpció d'innocència. Bueno, la realitat, en el cas en Dic, és, per exemple, que es filtra contínuament una pila de coses que no es podrien filtrar segons la llei i que, per tant, sembla que no es jugui en l'àmbit del dret, sinó que es jugui en l'àmbit de l'opinió pública. A la condemna o absolució de l'Endic, perquè quan arribi el judici, doncs l'opinió pública ja haurà decretat.
0: Sí, sí.
1: I, per tant, s'ha d'anar a l'opinió pública, a convèncer l'opinió pública d'un sentit o l'altre. I això és molt
0: poc garantista. Que és el que està fent la defensa, ara. No, aquestes trucades...
1: Ara la defensa, després de que durant un any ho fes l'acusació,
0: sí, sí,
1: la investigació, i, per tant, ostres, això és el contrari a lo que jo tinc en el cap per un sistema garantista. Marc, no sé...
2: No, una cosa és el sistema i l'altra és el cas. És a dir, el sistema és garantista i, per tant, estableix el secret.
1: Però la llei diu que s'ha d'investigar qui filtra.
2: Sí, sí.
1: O sigui, periodísticament em sembla un gran encert, no?
3: Mira el fiscal general.
1: Clar, però vull dir, la llei...
0: Ma, tampoc cal ser un tres espases per saber qui filtra.
1: Bueno, però ara en canvi està prohibit per llei i, no, sí. I ningú actua.
4: Sí.
1: I s'està dirimint la condemna al marc de l'opinió pública.
4: Per això deia que quan el Marc Molins diu no, que tens... A veure, jo l'indubio pro reo, sincerament... Jo crec que aquí, si es aconsegueix convèncer la gent, crear un estat d'opinió, ja dic, el cas de la Guàrdia Urbana, la Rosa Peral va ser condemnada per assassinat amb alevosia, que no és el mateix que per homicidi, quan en realitat ningú sap qui va matar aquell home, si el va matar ella, si el va matar l'altre. I en el cas dels pares de l'assumpte, mai s'ha acreditat ni el mòbil, hi havia contradiccions flagrants, simplement... Sí, que alguna cosa tenien a veure, que alguna cosa amagaven... Clar, amb aquest alguna cosa... Clar, jo no vull ni imaginar... Ara el Ricard parlava... Si jo estigués acusada d'un crim que no he comès i anés amb aquella tranquil·litat de dir, bueno... O semi-tranquil·litat, que com que jo sé que sóc innocent, segur que al final em dono la raó, no és la sensació que tinc. Si es crea un estat d'opinió prou negatiu cap a la meva persona, si el cas és prou mediàtic, doncs jo diria que amb poquets indicis ja vas pelante, tinc la impressió.
2: Ni el sistema ni jo, que el defenso, estem exempts de costures. És a dir, és veritat que cada procediment és un estrès test i cada procediment implica veure com les parts pressionen, no? I en aquest cas ho estan fent, en el cas en Dic, jo crec que és obvi, no? Penso que alguna part més que l'altra, no? La que veu més, pensa que pot tenir més, pot estar més afavorit, i em reservo, evidentment, la meva opinió sobre quina de les parts està jugant més aquest joc de les filtracions. Però que no estiguem exempts de fissures no vol dir que el sistema i el model no sigui garantista. Aquest és un estrès test, per què? Perquè és un tema molt mediàtic, però al final a Catalunya s'estan enjuiciant desenes de jurats tots els anys, desenes i desenes, es dicten un munt de sentències, la taxa de revocació i, per tant, el judici des de l'absoluta distància i imparcialitat és baixíssima. Els jurats, insisteixo, fan un bon treball i és evident que el supòsit més paradigmàtic, el que més visible, no ens ha de portar a enjuiciar la globalitat. Penso que, insisteixo i acabo, que tenim un sistema molt garantit.
4: Estem d'acord que si Jonathan Dick és declarat culpable, tothom pensarà que és culpable, i si és declarat innocent, molta gent seguirà pensant que és culpable?
0: Sí, sí.
3: Però això passa sempre.
2: Sí, sí, sí. I no crec que sigui culpa del sistema.
0: Sí, passa també al revés. Rosa Peral diu que ella l'han declarat culpable, però que ella no comés el crim i que és innocent.
5: Jo sobre la figura del jurat popular...
0: Que passa també en indicis, també, aquest cas, perdona.
5: Sobre la figura del jurat popular, que se'n presenta com ambivalent, no? Perquè per una banda està concebuda per acostar l'administració de la justícia a la ciutadania i com a punt de partida, doncs, es pot inferir que s'amplia també el ventall d'ideologies i de posicionaments i, per tant, de punts de vista per a jutjar una situació, però, per una altra banda, també és veritat que no està exempt de que es reprodueixin prejudicis socials o això que comentàvem ara, no? Al final els judicis paral·lels i especialment en els casos mediàtics fa que pesi molt en l'opinió pública. I jo ja sé que Marc Molins és molt prudent, però jo li volia preguntar si creu que hi ha jutges que poden utilitzar la figura del jurat popular per fer escarni públic de determinades circumstàncies. I em refereixo en concret al jutge Peinado.
2: Buah, necessito un advocat, ara.
0: El Vicent fa de tot, vull dir que sí.
3: Jo vull que advocats populars.
2: En fi, és que pronunciar-me sobre el jutge Peinado, és a dir, jo discrepo absolutament del plantejament que ha fet de la investigació. No discrepo com a ciutadà, sinó que discrepo com a jurista que ha llegit les múltiples revocacions de decisions acordades, en aquest cas, per l'Audiència Provincial de Madrid, que és el seu supervisor. Li ha anat revocant sistemàticament les decisions. Una d'aquestes, efectivament, és la competència del jurat. Si en el seu, si en la seva psique, en la seva voluntat íntima, està l'escarni, ni ho afirmo ni ho descarto, directament ho desconec, però insisteixo que, a pesar del biaix polític, jo tinc fe a la institució. És a dir, penso que inclús el votant més conservador, més posat en la tessitura d'haver de valorar una prova i haver de prendre una decisió amb consciència, continuo confiant en que la pren amb consciència. Per tant, no sé si és un mecanisme d'escarni ni un mecanisme d'alteració de la veritat material.
5: Però vostè creu que el jurat popular pot beneficiar a Begoña Gómez, donat el biaix polític del propi jutge?
2: És difícil. O sigui, el que és, el
0: vostè,
2: que és
0: si evident... de Francesc Begoña Gómez, preferiria un jurat popular si tingués Peinado davant?
2: Clar, a quina comunitat? Perquè a priori el cens del que sortirà aquest jurat és el cens de la Comunitat de Madrid, i el que ens diu l'estadística és que té un biaix, no?, a la pròpia comunitat. Per tant...
0: No, és que, clar, és que és un tema polític també aquí al mig, això aquí és aquí que fa fort.
2: És que hem de transcendir, perquè el sistema no està exempt de fissures, però és que no n'hi ha un millor. És a dir, l'algoritme encara no ens porta a resoldre. És el sistema que, dintre de les garanties que ens hem donat, ens dona més un resultat que, sense ser infal·lible, és el més proper a aquesta veritat material.
0: Marc Molins, advocat penalista, gràcies per acompanyar-nos avui al matí de Catalunya Ràdio.
2: Gràcies per la confiança.
0: Farem una pausa i de seguida, Anna, una persona que estimes.
4: Sí?
0: Sílvia Cavallol.
4: Ah!
6: Ho sents? És la tranquil·litat que et dona tenir clar un pressupost per buscar casa. És molt de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tenir una xifra clara abans de mirar cases et dona confiança per fer el pas. Avancem BBVA. Anàlisi preliminar subjecte a estudi. No constitueix cap oferta vinculant ni implica la concessió del préstec. Consulta les condicions dels préstecs hipotecaris a bbva.es.
7: Escolta, jo t'estimo, sí, però com a amic...
8: Doncs millor...
9: Porta un amic Endesa i us emportareu 50 euros cadascun en punts del programa Per a Ti. I podeu gaudir de plans, sortejos i estalvi a les factures de llum i gas. Registra't al programa Per a Ti d'Endesa i, si és amb amics, millor.
10: Torna a Perifèria Cultural, amb més de 100 espectacles arreu del país i gastronomia local.
11: Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Magalí Seré, Maria del Mar Bonet, Tomeu Peny,
12: Cris Joanico, Llach Gené 76, La Dharma, Judit Nederman, David Carabent, Borja Penalba i Meritxell Gené, entre altres.
13: Consulta la programació a perifèriacultural.cat.
14: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
15: La vida està feta d'empreses. És el gelat que tant t'agrada. L'audiòfon que et permet gaudir de la música. L'app que t'ajuda a posar-te en forma. Les empreses catalanes són molt més del que et penses. Són innovació, oportunitats, creixement. Són persones qui treballen. Són el teu dia a dia. El 27 de juny celebrem el Dia de l'Empresa.
16: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
17: Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
18: Quan el mal amenaça, elles li planten cara. Són la Sam.
19: I ara què?
18: L'Àlex.
20: Voleu jugar a billes?
18: I la Clover.
21: Ho retiro tot.
18: Són espies de veritat.
22: Un, dos, tres, noi, esteu dient que guanyareu.
18: Espies de veritat. Estrena el 22 de juny al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
23: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més, perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
24: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: 5 minuts seran les 10 del matí. Sílvia Cavallol, què tal? Bon dia.
25: Bon dia, Ricard. Contenta d'estar aquí.
0: Torna el bisbe emèrit de Solsona, Xavier Novell.
5: Sí, i això que us comentaré em sorprèn a mi mateixa, perquè després de tants anys ha fet un pas endavant i ha decidit que és moment de tornar a fer el que més li agrada i, a més, és que hi té un do, que és evangelitzar, no? Evangelitzar és transmetre, diguem, els valors de Jesús, diguem-ne, i vincular processos de creixement i transformació vital. El que passa és que ho hem reinventat, això. Llavors hem fet un equip on interdisciplinarment es treballarà totes les facetes de l'home, des del cos, la psique, és a dir, amb un conjunt de psicòlegs, i finalment l'última base, no? Que és aquesta transcendència humana que a vegades necessitem també, i tot procés personal crec que ha de vehicular aquestes tres dimensions perquè sigui realment transformador, no? I nosaltres tenim una aigua viva que volem oferir, no? Que creiem que sàcia per sempre.
0: Això vol dir diverses coses. Una, que la fe no s'ha apartat mai del bisbe Novell.
5: No, mai. Mai. Ell és practicant, és convençut. El que ha canviat és la forma.
0: Es va enamorar de tu.
5: Sí, i ara ho fa des d'una altra banda, no? I durant tots aquests anys jo crec que ell ha fet el seu procés, no ha volgut incomodar ningú, no ha volgut molestar, no ha volgut fer res que pugui generar discòrdia, però arriba un punt en què a ningú se li pot prohibir expressar l'Evangeli o expressar el que tu creus que pot fer feliç a l'altre, no? Aquesta donació. I bueno, estem en ello. De fet, avui ho publicaré. Publicaré exactament què és.
0: Els detalls d'aquest recés.
5: Sí, serà molt privat. Vull dir, la gent que pugui, vulgui, però també pugui accedir a una d'aquestes places, penso que viurà un procés transformador. Sí, és que no...
0: Ha de ser gent que tingui fe o que tingui ganes?
5: No, ha de ser gent que busqui. Ha de gent que busqui.
0: Que busqui respostes.
5: Creixement personal, que tingui set d'alguna cosa més, que vulgui reinventar-se, potser que vulgui tan sols madurar o seguir avançant en aquella cosa que molts... Aquella set, no?, de dir... Vull avançar una mica més, no? Vull conèixer més, vull aturar-me i veure, no? A més, estarà acompanyat, com dic, d'un equip de psicòlegs, sí, teòlegs. Tenim també algun mossèn. No puc revelar la identitat de cap de les persones, excepte jo i el Xavier, que participaran en aquest recés, perquè, bueno, no està sent fàcil la part logística, diguem-ho així.
0: De fet, denuncies que l'Episcopat ha boicotejat diversos llocs on volíeu fer aquesta trobada, com sí, ara Poblet sí, o el Santuari sí. del Miracle.
5: I molts altres. Sí, noi, sembla increïble, però és així. Hem demanat diverses cases d'espiritualitat, hem demanat, perquè clar, muntar un recés de determinat número de places, clar, ho pots fer en un hotel, però no hi ha els espais habilitats per segons quines dinàmiques terapeutes. Llavors, els llocs on estan habilitats i preparats per fer això són cases d'espiritualitat. El que ens va sorprendre és que la majoria de cases d'espiritualitat avui dia ho acullen pràcticament tot. Vull dir, recessos New Age, recessos de ioga, de consciència reflexiva, de consciència plena...
0: Per què creus que aquesta vegada no volen? Per què, el Xavier? Doncs
5: pues mira, moltes vegades ens deien que sí, però la que ho comentaven amb superiors es vetava. Sí, ja ho sabem. Quan ho vam demanar a Poblet, ens va trucar a l'abat de Poblet i ens va dir, diu, Xavier, és que em sap greu, però és que el bisbe ha dit que no ho veu. Miracle també es va comentar, el bisbe de la zona tampoc ho veu. A mesura que internament suposo que es devien passar la notícia, el boicot era cada vegada més generalitzat, ens costava trobar lloc, no hi havia lloc, i mira que és que no fem res... no sé exactament de què tenen por, és que no ho entenc. No puc entendre per què fan això a una persona que vol oferir un servei que crec que pot ajudar, que crec que té un do, que ells ho saben que té un do. I tot i així no sé exactament què passa, no?
0: Passa
5: de fet, tinc aquí els
0: Xavier
5: missatges,
0: era...
5: que no els faig públics, no, però ja. Jo tot el que dic ho puc demostrar. És a dir,
0: passa que el
5: missatges
0: Xavier era bisbe
5: tan freds
0: i...
5: com el dia següent dir-te ho sento, però no us podem llogar a la casa. Res més. I dius, això no és catòlic. no? Truca i s'us obrirà. No, truca i s'us tancarà la porta i no sé exactament encara el per què. No.
0: Perquè quan us veu casar per l'Església, clar, veu de demanar la secularització del Xavier. En aquest procés us va ajudar l'Església catalana?
5: Més que la secularització, com que no hi ha precedent per secularització, el Xavier se li va donar la dispensa del celibat. Per tant, ell té una situació canònica regular, atípica, perquè segueix sent bisbe, però irregular, perquè no pot fer sagraments. Però, bueno, la resposta de l'episcopat ja ho vau veure vosaltres. Va sortir algú a dir, escolta, poder ens estem passant? Va sortir algú a dir algo? No. És més, tu ho saps, que si càstigs exemplars cada vegada que volia sortir en un mitjà de comunicació, que jo no ho faig públic, això, els missatges textuals, però, per exemple, el Ricard, tu els has llegit, no? Tu ho has vist.
0: Sí.
5: I aquí també hi ha els missatges, si els vols veure. Llavors, sí que hi ha una pressió. Hi ha un... És a dir, no només no ajuden a normalitzar aquesta situació, perquè crec que estaria bo que ho normalitzés, crec que seria sa també per l'Església normalitzar-ho. Però aquí també faig un incís, eh? L'Església no són només aquests que manen. L'Església som tots nosaltres, doncs, que vam anar allà i ens vam emocionar, que a vegades veiem a l'altre i ens cau la llàgrima, que pensem que l'amor és un missatge gran. És a dir, la Església no només són
0: no
5: aquestes persones.
0: No, i
5: clar, és que a vegades embruten tant
0: també
5: que...
0: També una cosa és aquí i l'altra és el Vaticà, per exemple. Perquè...
5: Una altra cosa és el Papa. Perquè al Vaticà també hi ha de tot. I si, de fet, no s'aconsegueix avançar és perquè no hi ha un consens a dintre dels cardenals. Per tant, però el papa...
0: La relació amb el papa Francesc era bona.
5: Bueno, tu ja la coneixes, ell ens trucava... Bueno, a mi no, el Xavier. Sí, sí, sí, jo sí, m'emociono.
0: És a dir, tu creus que si el papa Francesc hagués sigut viu, potser d'aquí...
5: El papa Francesc no li agradaria això, perquè saps què li va dir als d'allò perquè ens va arribar? Cuideu-me el Xavier. I l'han cuidat? No, l'ha cuidat la gent. La gent sí. La gent el veuen ara com el seu bisbe de poble, de peu de carrer. El saluden, demanen si poden parlar amb ell. Sí, sí. I creu-me que crec que ell potser ha fet aquest pas per això, per la gent, i no tant per l'estructura. I mira que ell és una estructura que va defensar a capa i espasa. Ell es va posar per davant de tot per defensar l'estructura i el missatge que li havia estat encomanat. Fins al final, fins a les últimes conseqüències.
0: Sí que noto, Sílvia, que ara parles ja sense embuts, eh?
5: Sí.
0: La situació ha canviat, també.
5: Intento ser una mica lliure. Intento ser una mica lliure.
0: Tu creus que si el papa Francesc hagués sigut viu d'aquí 5 anys, el bisbe Novell hagués pogut tornar a exercir de bisbe? Casat?
5: Era difícil, no hi havia consens suficient entre els cardenals. I si no hi ha consens suficient, l'Església té por d'un trencament. Per això costa tant els canvis.
0: Però és una idea que renuncieu?
5: És una idea que és com una il·lusió, com un somni. Però nosaltres tenim la nostra vida, tenim la nostra feina, tenim la nostra família, i hem tret temps per oferir això a les persones que puguin accedir-hi, no? Però és un somni, només. Dels molts que podem tenir com a éssers humans, no tots tenim somnis i aspiracions i il·lusions, i pues nosaltres també. És clar, però és difícil.
1: Què tal? Bon dia, Sílvia.
5: Bon dia.
1: Preguntar-te si aquesta iniciativa nova que esteu posant en marxa és una iniciativa empresarial que tindria, òbviament, tota la legitimitat del món en un mercat, diguem, de l'espiritualitat, o és una iniciativa sense ànim de lucre per ajudar la gent, simplement, sense...
5: No ho podem fer gratis.
1: Evident.
5: Per què no ho podem fer gratis? Perquè hi ha un material, hi ha uns professionals que nosaltres hem de pagar. Hi ha una casa d'espiritualitat que s'ha de pagar, on està tot les dietes, els menús, totes les activitats. El Xavier no vol res, mai ha volgut res, ni si es fa la sèrie, ni si tal. Ell no vol res econòmic. Jo ho poso en una balança i tampoc hi vull perdre diners. Perquè jo també inverteixo un temps que robo dels meus fills. Però el que cobrarem el
0: xavier i jo... psicòloga també, recordem-ho, Sílvia, vull dir
5: sí, que... Sí, però a mi em preocupa més poder pagar les persones que s'arrisquen a això. Tot i que intentarem preservar l'anonimat tant de les persones que vagin allà, de que no puguin xerrar absolutament de res del que s'hi faci, ni tampoc de les persones que hi participin. Contracte de confidencialitat, hem de veure com ho articulem. Tenim el projecte, tenim ja tot detallat, les dinàmiques...

Mireu, avui us vull parlar d'un moment que passa cada any i que, tot i així, sempre ens acaba sorprenent una mica. L'arribada de l'estiu, perquè sí, al calendari hi ha una data concreta, però la realitat és que cadascú sap que l'estiu ha arribat per motius ben diferents. Aquests dies sonava la cançó de Miki Núñez, Vivo en un eterno verano, i em feia pensar que, en el fons, tots tenim aquesta idea d'un estiu ideal. Llargs, dies llargs, menys presses, més temps per compartir, i aquella sensació que la vida s'alenteix una mica. I és que hi ha alguna cosa especial en aquestes setmanes. Surts de treballar i encara és de dia. Les places i les terrasses tornen a omplir-se. Les converses s'allarguen més del compte. I apareixen aquells plans improvisats que a l'hivern costen molt més de fer. A mi m'agraden especialment les tardes d'estiu, aquelles que semblen un petit regal enmig de la setmana, un gelat a última hora, una passejada sense destí o simplement cada una estona més perquè ningú té pressa per marxar. Però també hi ha altres senyals menys poètiques que ens indiquen que l'estiu ja és aquí. El primer ventilador, la primera nit que dorms destapat o també, com ha estat en el meu cas aquest any, la primera picada de mosquit. Durant molt de temps, jo era d'aquelles persones que deien orgullosament que a mi els mosquits no em picaven. Mentre tothom es queixava, jo sortia il·lès, però ahir vaig descobrir una picada espectacular al braç i vaig entendre que no hi ha marxa enrere, que l'estiu havia arribat oficialment. Per tant, donem-li la benvinguda a les tardes llargues, als retrobaments, als plans improvisats i a totes les històries que encara estan per venir. Soc Daniel Martínez i ara comença la Rambla.

I arrenquem, com sempre, donant un cop d'ull al sumari. Avui dimarts 16 de juny arrencarem amb les notícies de Sant Just. Tot seguit també farem un repàs a les portades dels diaris amb Mariona Sales, cap d'informatius d'aquesta casa. Seguirem amb més qüestions, marxarem a les efemèrides i també parlarem del temps amb en Carles Rius. A la segona hora, després dels butlletins de les 11, avui tindrem en Martí Bailac i a la Montse Molinero per parlar de la flama del Canigó. Tot seguit, amb Vanessa Montserrat tindrem l'espai de xarxes socials i tancarem el programa d'avui amb l'Associació de Gent Gran i amb l'espai de nutrició i dietètica. Sigueu benvinguts i benvingudes un matí més a Ràdio d'Esvern. Comencem, com sempre, amb una mica de música al magazín d'avui dimarts. Bon dia!

0: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, relaxa't amb estils com el chill out, l'smooth jazz, el funk, el soul o la música electrònica més suau. 100% música relaxant.
1: Smooth Jazz Club.
0: Cada dia, de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda.
1: Come on to my love.
0: Smooth Jazz Club. T'hi esperem.
2: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza al 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.
3: Tots els marroquins roben.
4: Els treuen treballs.
5: Com a trans, ja et veuen com un monstre.
6: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
7: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
8: Una soledat. La gent gran.
9: Són gent que roben.
10: Parassi, marimatges.
11: Terroristes.
12: Parassi, monstres.
13: Tot això és obvi. Aturem-lo.
0: Campanya impulsada per la taula d'entitats del tercer sector de Catalunya amb el suport de Ràdio Desvern.
14: Un quart d'onze. Ara, notícies. Mariona Sales, bon dia.
15: Bon dia, Dani.
14: Benvinguda al programa.
15: Gràcies.
14: Com estàs?
15: Molt bé, aquí soleta avui.
14: Sí, avui ja sí, avui ja sí, ja el to és diferent, la mecànica ja és diferent. Estem orfes de dos nois de pràctiques que doncs han plegat de la seva estada educativa aquí a Ràdio Desvern, un la setmana passada, l'altre just ahir. I avui, doncs, jo he tornat aquí a l'espai, diguéssim, de control tècnic. I bé, tornant-me a fer, perquè ara ja feia molts mesos. Sí que és veritat que fa un parell de setmanes vaig haver de tocar una mica de taula i vaig estar fent mig programa jo, però ara ja feia un parell de mesos que no... Bueno, ara ja feia des del desembre, no un parell de mesos, no, 5 o 6, que no feia un programa sencer. Per tant, aviam com surt avui, Mariona.
15: Segur que bé.
14: Com surt. Comencem amb els titulars. Avui arrenquem parlant de Mas Lluï, que celebrarà la revetlla de Sant Joan amb un sopar popular. Veiem, no?, una mica com Sant Just té necessitat de revetlles, perquè de fa uns anys cap aquí que han anat naixent aquestes revetlles populars i en aquest sentit, doncs, en neix una també al barri de Mas Lluï. Parlem també del cicle Docs del Mes, que porta a Sant Just el documental Gen, i tancarem parlant d'una campanya que convida a descobrir el Baix Llobregat amb ferrocarrils. Com dèiem, avui obrim amb clau de societat. Mariona.
15: Sí, parlem de la revetlla de Sant Joan, que arribarà al barri de Mas Lluï amb un sopar popular el 23 de juny, una iniciativa organitzada per l'Associació de Veïns de Mas Lluï i Sant Just, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Just. L'activitat tindrà lloc al carrer Maria Montessori, de les 8 del vespre a la 1 de la matinada, i el sopar popular de revetlla, doncs, vol reunir el veïnat per celebrar la nit de Sant Joan en un ambient festiu i de convivència, i per participar-hi cal fer inscripció prèvia.
14: I ara cultura.
15: Doncs en cultura parlem del documental Gen, que es projectarà el pròxim 19 de juny de 7:45 del vespre a 9:45 dins del cicle Docs del Mes. Dirigit per Gianluca Matarrese, el film segueix la tasca del doctor Vini a l'Hospital Niguarda de Milà, on acompanya persones que se sotmeten a processos de fecundació in vitro i d'afirmació de gènere en un context condicionat per les restriccions d'un govern conservador. La producció, coproduïda entre França i Itàlia, es va estrenar el 2025, té una durada de 104 minuts i es projectarà en italià amb subtítols en català. Matarrese és una de les veus destacades del documental europeu contemporani i la seva obra ha estat present en festivals internacionals com la Biennale de Venècia, la IDFA o la CPH. L'entrada té un preu de 5 euros per socis i sòcies de l'Ateneu i menors de 30 anys, mentre que la general costa 7 euros.
14: I l'última notícia del dia està relacionada amb el món del turisme, Mariona.
15: Sí, i és que el Consorci de Turisme del Baix Llobregat i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya han impulsat la campanya Baixa al Baix Llobregat, Ferrocarrils t'hi porta, presentada el passat 12 de juny a Martorell, I bé, la iniciativa, sota el lema 10 parades, 10 experiències, convida a descobrir la comarca de manera sostenible, còmoda i accessible a través de la línia Llobregat-Anoia de Ferrocarrils. La proposta posa en valor els atractius turístics dels 10 municipis connectats per aquesta línia ferroviària, amb experiències vinculades al patrimoni, la natura, la gastronomia, les fires i la cultura. Entre els espais destacats hi ha la Colònia Güell i la Cripta de Gaudí, el Pont de Diable de Martorell, les Termes Romanes de Sant Boi, el Palau de Can Mercader o els parcs fluvials dels rius Llobregat i Anoia, a més de propostes relacionades amb l'enoturisme i el Parc Agrari del Baix Llobregat. La campanya és fruit de la col·laboració entre ambdues entitats per fomentar la mobilitat sostenible i promocionar el territori durant tot l'any. La web baixaalbaix.com recull tota la informació sobre els municipis participants i les experiències que es poden visitar utilitzant el transport públic.
14: I que bé s'hi va, en ferrocarril, eh?
15: I tant.
14: Que bé s'hi va, és una meravella. Jo crec que és una de les meravelles que tenim al nostre país, aquesta xarxa de ferrocarrils que ens acosten molt i bé que ens acosten, perquè no hem de barrejar amb Rodalies, eh? Que Rodalies no va tan bé, però el que fa als ferrocarrils de la Generalitat és...
15: Sí, els ferrocarrils, llàstima que aquí nosaltres no...
14: Exactament.
15: No ens queda bé per agafar-los, perquè no en tenim, no passa per Sant Feliu, sinó que tenim la Renfe, que últimament, doncs, això, el que dius tu, funcionar...
14: No funciona massa.
15: No seria la paraula que faria servir jo per la Renfe.
14: I en canvi en ferrocarrils és que és puntualitat màxima, sí, sí. Comoditat màxima, sí que és veritat que a vegades estan a tope, però no sé, jo a vegades faig per agafar-los inclús, eh? A vegades dic, ai, mira, per, no sé, per anar a Montserrat, per exemple, doncs vinga, agafo el ferrocarril.
15: De fet, fa poc es va fer bastant viral un tuit d'un usuari de ferrocarrils que es queixava de que havia perdut el tren perquè el tren havia sortit abans. I els, o sigui, la compta de ferrocarrils oficials li comentava que... O sigui, li demanava les dades de quin tren havia sigut i ho mirava i deia, doncs sí, demanem disculpes, el tren ha sortit un segon abans. O sigui, que, és que, clar, l'acudit s'explica sol.
14: Que fort, m'encanta. Doncs vinga, repassem amb aquesta anècdota les tres notícies d'avui. Avui hem parlat de Mas Lluí, que celebrarà la Revetlla de Sant Joan amb un sopar popular. L'activitat organitzada per l'Associació de Veïns amb la col·laboració de l'Ajuntament tindrà lloc el 23 de juny al carrer Maria Montessori i requerirà inscripció prèvia. També hem parlat del cicle Docs del Mes, que porta a Sant Just el documental Gen. La pel·lícula de Gianluca Matarrese aborda la fecundació in vitro i els processos d'afirmació de gènere a través de la història d'un metge d'un hospital públic de Milà. I hem tancat parlant d'una campanya que convida a descobrir el Baix Llobregat en ferrocarrils. La iniciativa Baixa al Baix Llobregat, Ferrocarrils t'hi porta, promociona 10 municipis de la línia Llobregat-Anoia amb propostes de patrimoni, natura, gastronomia i cultura. Breu pausa, tornem de seguida amb les portades als diaris d'avui dimarts.
9: Cinema sense límits.
11: Cinema sense fronteres.
12: Cinema sense mesures.
16: En definitiva,
17: cinema sense condicions. Els dimarts de 8 a 9 del vespre.
18: Quan el cinema es fa ràdio.
19: Això és un autobús, tu.
20: Això és un autobús.
19: Sí, home. I tant.
20: Això és un blues, tio.
19: Com que un blues?
20: Sí,
19: per
20: just...
19: Què? Per què un blues?
20: Just blues.
19: Ah, just blues. Perfecte. Si t'agrada el blues, tots els dimarts de 9 a 10.

0: i ara portades de diaris. A 7 minuts per arribar a 11:15 del matí, ara destaquem les principals portades dels diaris catalans, començant amb la portada del diari Ara, Mariona.
1: Doncs el diari Ara obre amb la guerra al Pròxim Orient, dient que el G7 confia que la reobertura d'Hormuz estabilitzarà l'economia. Un comunicat de França, Itàlia, Alemanya, el Regne Unit i el Japó saluda l'acord entre l'Iran i els Estats Units. Incomoditat màxima d'Israel amb un pacte que no recull els principals objectius que van motivar la guerra. En fotografia veiem a Donald Trump arribant a Ginebra per participar en la cimera del G7 just després d'anunciar l'acord amb l'Iran. També parlem d'esports avui al diari Ara. Espanya s'estavella contra Cap Verd. La selecció africana, debutant al Mundial, aconsegueix un empat històric, un 0-0. També veiem que Cerdán va ordenar pagar els viatges i les despeses de l'Eire 10. També que el PSOE i Sumar pacten despenalitzar les injúries al rei i tant que porta avui el diari Ara dient que els menors de 16 anys no podran ser a les xarxes al Regne Unit.
0: Molt bé, doncs aquestes són les notícies que hem pogut llegir avui a la portada de l'Ara. Marxem al segon diari de la jornada, marxem al Periódico. I el Periódico en català destaca les borses que celebren el desbloqueig i el petroli cau un 4%. L'Iran manté el pla nuclear i sembra dubtes sobre l'acord amb els Estats Units. Trump treu pit pel pacte al qual han arribat els dos països i apunta ara la pau a Ucraïna. El G7 saluda la reobertura d'Hormuz, que ha de garantir doncs l'estabilitat mundial. I pel que fa a Israel, anuncia que les seves tropes continuaran desplegades al sud del Líban. Marxem a la imatge avui principal d'aquesta portada, una imatge que crec que defineix perfectament la sensació de la selecció espanyola ahir, i és que Lamin abandona el camp en aquesta imatge davant l'eufòria dels jugadors de Cap Verd. Un fiasco per començar. Espanya s'estavella contra Cap Verd 0-0 en el primer partit del Mundial en el qual Lamin va jugar sense èxit els últims 20 minuts. Un partit que va deixar doncs moltes possibilitats per a la selecció espanyola, però que no va arribar a cloure cap d'aquestes i que, per la banda de Cap Verd, jo crec que poden marxar més que contents d'aquest inici. Primera vegada que participen al Mundial, primer partit que surt doncs en empat a Atlanta i que en aquest sentit doncs crec que una de les coses que hem de destacar de la selecció de Cap Verd és el seu porter, que juga segona a Portugal, però quina meravella de porter, que s'ho va per a tot. I bé, doncs la selecció espanyola en aquest cas haurà d'esperar diumenge, aviam què és el que passa contra el partit que té, si no vaig errat, contra Aràbia Saudita. Marxem a parlar de més notícies. Catalunya invertirà 4.500 milions en indústria per tornar a ser locomotora d'Espanya i d'Europa. Pel que fa a les tres notícies que també trobem avui al Periódico en català, per una banda, compareixença, el jutge ajorna la decisió de si retira o no el passaport a Begoña Gómez. La mesura havia sigut sol·licitada per a les acusacions populars. Pel que fa a investigació, parlen d'Andic, que va trucar fins a 7 cops a emergències després de caure al seu pare. Mariona, no sé si has tingut oportunitat d'escoltar els àudios d'Andic. Després d'aquests àudios, com ho veus?
1: Mira, jo no sé dir-te, de fet...
0: No copines, eh? Com ho veus? Són preguntes diferents.
1: Sí, sí. Jo, a mi, quan veig aquestes coses, de vegades penso que és necessari, perquè nosaltres no som ni jutges, ni policies, ni res.
0: Totalment d'acord.
1: Per tant, és necessari que hagin tret aquests àudios, o sigui, que els hagin publicat, que els hagin obert a tothom. Per què? Perquè fem cadascú la seva tertúlia a casa seva dient, ai, mira, se'l veu afectat, ai, no, jo no crec que no se'l veu tan afectat. No sé què aporta haver portat aquests àudios. O sigui, crec que mencionar... Mira, han sortit els àudios del 112. El jutge creu que... Ai, l'advocat creu que tal, l'altre diu això, l'altre diu allò. Però el publicar l'àudio és necessari. No sé, em sembla caure en fer doncs, això, doncs, premsa alarmista i premsa que la gent tingui ganes de veure, i d'escoltar, i de mirar, i de cotillejar, però és que a nivell informatiu què aporta haver publicat els àudios?
0: Jo recordo,
1: no sé què en penses tu.
0: Jo recordo un cas, jo penso exactament el mateix que tu, recordo un cas similar però no igual, el de German Wins, aquell avió que es va estavellar de forma voluntària, no?, per part d'un dels pilots de l'avió, suïcidant-se i enduent-se, doncs, part de la tripulació. Bueno, a tothom,
1: no va haver-hi supervivents.
0: Part de la tripulació, no, a tothom. Volia dir que a part de la gent, doncs, que estava en aquell avió, era gent de procedència catalana, hi havia molts catalans en aquell avió, i en aquest sentit, què vull dir amb això? Doncs que em recorda bastant, no?, que van sortir els àudios de la cabina, de la caixa... com es diu, la caixa negra, no?
1: Sí.
0: De la caixa negra van sortir els àudios, van sortir també imatges del pilot. No sé fins a quin punt mostrar totes aquestes imatges, mostrar tota aquesta informació és necessari. Tu pots explicar la notícia sense haver de mostrar, no?, d'ensenyar, d'esparcir aquests àudios, que el que fan, doncs, és generar això, no?, una tertúlia que no ens porta enlloc i que no sé, que no sé fins a quin punt és necessari.
1: Bé, és per tenir més visites.
0: Sí,
1: tenir més visites, perquè és això, en el cas d'aquestes trucades, què hem de fer nosaltres amb aquestes trucades? Oi que no som els que dictarem sentència? Doncs perquè hem d'escoltar aquests àudios.
0: Sí, sí, totalment, perquè l'afectació o no d'en Dic, en aquest cas, doncs no és una cosa que ens toqui a nosaltres jutjar-la, està clar que era el seu pare, que s'han presentat també unes proves que fins a quin punt, no?, que poden generar cert dubte, aquella prova que veiem fa unes setmanes del pare d'en Dic ensopegant en el rebedor de casa, no?, a l'entrada de casa i caient una cosa que probablement ens podria passar a tots, per tant, no és una prova que hagués de ser, doncs, definitiva, no?, però això no vol dir que nosaltres, doncs, al final puguem tenir ni veu ni vot en aquest judici. Marxem amb més notícies, perquè amb la que tancarem avui la portada del periòdico en català és referent a l'home assassinat al centre de Barcelona, que era un balcànic vinculat al narco. Llegireu aquesta notícia a l'Espai Persones, a la pàgina 39. Què llegim avui a La Vanguardia, Mariona?
1: Doncs La Vanguardia avui obre amb una inversió estratègica. Diu que el govern central aporta 719 milions a la gigafactoria d'intel·ligència artificial de Móra la Nova. La inversió pública s'afegeix a la de Telefònica, ACS i Santander per optar fons europeus en computació avançada. En fotografia principal veiem que Rússia bombardeja una catedral històrica a Kiev. Un devastador bombardeig rus va destruir ahir la històrica catedral de la Dormició al monestir de les Coves de Kiev, amb flames i amb danyes a l'estructura, i doncs Ucraïna va acusar Rússia d'atacar deliberadament el patrimoni religiós i cultural, però Moscou va atribuir l'explosió a un projectil antiaeri del mateix exèrcit ucraïnès. Altres notícies de La Vanguardia, veiem que Trump exhibeix al G7 un acord que crea més dubtes que certeses. Netanyahu assegura que la lluita d'Israel no s'ha acabat. També parlem de la crisi climàtica, que costa 17.200 milions al sector públic a Espanya. El sistema ferroviari suposa gairebé un terç de la despesa en protecció ambiental. També parlem avui del Mundial. Diu que Espanya comença amb fracàs contra Cap Verd, amb aquest 0-0. I tant que porta avui La Vanguardia parlant de restriccions. Diu que la sortida del Tour dividirà en dos Barcelona.
0: Avui escoltava a la ràdio que Barcelona està tenint problemes amb les tanques, Mariona, que es veu que no té prou tanques, Barcelona.
1: No té prou tanques per assumir la gestió que es necessita per fer amb el Tour.
0: I les ha de comprar. És una cosa bastant curiosa, no? Perquè, clar, són 19 quilòmetres i a banda i banda, i es veu que no té 19 quilòmetres de tanques Barcelona i les haurà de comprar, llogar o no sé, demanar-li a algú que deixi tanques. Home, estaria bé estar allà enmig de la Diagonal, per exemple, no? I cada cop i volta veiessis tanques que posi Ajuntament de Sant Just d'Esvern. Seria divertit.
1: Sí, sí.
0: No? A la Diagonal?
1: Home, sí, totalment.
0: Seria còmic.
1: Però bé, és el que hi ha.
0: Sí, no, jo m'imagino que les acabaran comprant. Però bé, una anècdota de les moltes que escoltarem aquests dies, a mesura que es vagi acostant aquest Tour de França, recordem, passa per Sant Just el 5 de juliol. Marxem a parlar ara de l'última portada del dia, el Punt Avui, entrevista a John London del Centre For Catalan Studies, que en aquest cas, en una cita seva, diu: no s'ha escrit prou sobre la presència del català català al Regne Unit. Pel que fa a l'Observatori Municipal, marxen a Manises i diu un tripartit que s'aguanta per un fil. Entrevistes a l'alcalde Jesús Borràs i a la cap de l'oposició Susana Herraiz. Pel que fa, doncs, a la imatge del dia, veiem un Pedro Sánchez seriós, amb la mirada, doncs, al terra, i que en aquest sentit podem llegir a la portada final agònic. Pedro Sánchez enfila l'últim any de la legislatura minats pels escàndols de corrupció. Pel que fa a l'espai Aldaí, de Xevi Salapuig, llegim i Trump va deixar el fusell. El president dels Estats Units embolcalla el seu aniversari amb un acord de pau amb l'Iran i una visita als poderosos del G7. Pel que fa a les cròniques, també podem llegir la piràmide social a través d'un pastís i també un escenari dual. Tanca en portada amb l'esportiu, Espanya pren mal contra Cap Verd en el seu debut en el Mundial 0-0. La bona defensa del conjunt africà fa saltar la sorpresa a Atlanta. Doncs Mariona, amb això ho tenim.
1: De moment sí.
0: Doncs vinga, marxem a més qüestions. Sabeu que ara tenim l'espai d'efemèrides, tenim també l'espai del temps, però abans deixeu-me acomiadar Mariona Sales, a la qual escoltareu els butlletins informatius de les hores en punt i també l'informatiu edició migdia. Gràcies, Mariona.
1: De res, Dani, ens escoltem ara.
0: Pausa musical, us deixem amb Fools Garden i el seu Lemon Tree.

0: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.
1: Tots els comerços tenen fulls oficials de queixa, reclamació, denúncia, a disposició de les persones consumidores i usuàries.
2: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
3: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor amb bici. Dona't d'alta ara a envici.cat.
1: Nicotina, arsènic, cianur, poloni 210, naftalina, butà, quitrà. El fum del tabac perjudica també la salut dels qui no fumen. Fem un entorn lliure de fum per a tothom. Canalsalut.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
4: FM 98.1.
5: I ara,

I ara sí, marxem a l'espai d'efemèrides. Doncs avui, en un dia en el qual he tornat a estar amb vosaltres des del control, des de la zona tècnica, ja veieu que fa uns mesos que no toco la taula, que aquests dies encara hauré de tornar una mica a aquesta dinàmica del Viva 1, el Viva 2 i tota la pesca, però aquí estem fent programa, trobant a falta, evidentment, els nostres companys de pràctiques. I per què dic això? Doncs perquè aquest espai també el feien ells. En aquest sentit, doncs, venien a aquesta hora i ens feien les efemèrides del dia. Ho tornarem a fer com sempre. En aquest sentit, torno, doncs, a ser jo el que, doncs, us explica aquestes efemèrides, què va passar tal dia com avui. Arrenquem l'any 1867, quan es va publicar el primer número del Diario de Cádiz, degà de premsa andalusa. També s'inaugura tal dia com avui, l'any 1950, l'estadi Maracanyà de Rio de Janeiro per al Mundial de Futbol Masculí de Brasil. Pel que fa a Nova York, s'estrena tal dia com avui, 16 de juny de 1960, Psicosis, la pel·lícula d'Alfred Hitchcock, protagonitzada per Anthony Perkins i Janet Leigh. Però és que 18 anys més tard també s'estrenava una altra pel·lícula. S'estrenava als Estats Units la pel·lícula Gris, protagonitzada per John Travolta i Olivia Newton-John, la qual serà també la nostra efemèride musical d'avui. Escoltarem una de les cançons d'aquesta banda sonora. Marxem a destacar també els naixements, perquè tal dia com avui va néixer Katharine Graham, periodista estadounidenca, l'any 1917, editora del Washington Post. També tenim a Fernando Onega, a l'any 1947, naixia aquest periodista espanyol. I pel que fa, doncs, a aquest bloc, el tanquem amb Jordi Hurtado. Què dir de Jordi Hurtado? Déu-n'hi-do, a l'any 1957, el 16 de juny, naixia aquest gran periodista i presentador espanyol, que sembla, doncs, que per ell els anys no passin.

I tanquem amb les defuncions. Avui trobem a George Reeves, actor estadounidenc que moria l'any 1959, també Luisa Sala, actriu espanyola, a l'any 86, Eva Turner, cantant lírica britànica, que moria l'any 1990, i per últim Yvonne Aza, soprano dominicana, que moria el 2022. Tanquem ara sí amb aquesta celebració del dia 16 de juny. Avui celebra el Dia Internacional de l'Infant Africà. I amb una mica de música el que farem doncs, és acomiadar aquest bloc de les efemèrides marxant amb Summer Nights, de la pel·lícula Gris, que avui també celebra doncs, el seu aniversari d'estrena als Estats Units. Us deixem amb aquesta gran cançó de John Travolta i Olivia Newton-John.

0: BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.
1: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor amb bici. Dona't d'alta ara a envici.cat.
2: Nicotina, arsènic, cianur, poloni 210, naftalina, butà, quitrà. El fum del tabac perjudica també la salut dels qui no fumen. Fem un entorn lliure de fum per a tothom. canalsalut.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
3: Doncs jo no separo la brossa. Em fa mandra.
4: Tu sí?
3: Esclar.
5: Marcel, cada cosa on toca, eh?
4: Esclar.
6: Reciclar és massa evident per no fer-ho. Envasos de cartró i paper, el contenidor blau o el cubell del porta a porta. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
7: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza el 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.
8: Tots els marroquins roben.
9: Els treuen treballs.
10: Com a trans, et veuen com un monstre.
11: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
12: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
13: Una soledat, la gent gran.
14: Són gent que roben.
15: Paràcid, marimatges,
14: terroristes.
16: Paràcid, matants.
17: Tot això és odi. Aturem-lo.
18: Campanya impulsada per la taula d'entitats del tercer sector de Catalunya amb el suport de Ràdio d'Esvern.
19: Cinema sense límits.
20: Cinema sense fronteres.
21: Cinema sense mesures.
22: En definitiva,
23: cinema sense condicions. Els dimarts de 8 a 9 del vespre.
24: Quan el cinema es fa ràdio.

0: 11 minuts per arribar a les 11 del matí. Saludem ara el Carles Rius, que ja el tenim aquí als estudis de Ràdio Desvern. Carles, bon dia.
1: Molt bon dia tingui vostè.
0: Benvingut. Benvingut al programa. Avui ja no estem tet-a-tet. Bueno, sí, estem tet-a-tet, no estem...
1: Tet-a-tet a través d'un vidre.
0: Sí, exacte, a través d'un vidre. Entelat, deia jo ahir. Per...
1: Entelat?
0: Sí, entelat. Per fer servir un eufemisme, de... per no dir brut, vaig dir entelat.
1: Però que torna a estar brut?
0: Sí, no el veus una mica?
1: Bueno, és que aquest vidre vam trucar perquè ens el netegessin.
0: Sí. Ah, ho explicarem aquí,
1: fora.
0: Sí,
1: sí.
0: Ah, ho expliquem.
1: Però, com que l'altra vegada, abans parlaves del Viva 1, Viva 2, que la gent deu dir sí. Viva jo, també.
0: és que he fet una pífia d'aquelles de primer de manual i dic, deixa'm explicar-ho.
1: Doncs aquest vidre va ser molt curiós perquè teníem unes humitats, ens ho van arreglar, ens ho van canviar, i vaig dir, bueno, ja que estem netejant la part de dins, que tenia humitats i tal, perquè s'havia trencat un aire condicionat, però això tampoc m'importa dir-ho, van treure el vidre, van netejar, van arreglar totes les humitats i van tornar a col·locar el vidre amb la merda. I dius, tios, és que aviam, o sigui, si hem demanat això, a part de netejar les humitats, era per netejar el vidre, i van aprofitar per deixar el vidre tal qual. Per això tota aquesta zona baixa de visibilitat,
0: sí,
1: que és la zona
0: està
1: de baix de tot, està com esquitxat de la humitat i ho haurem de tornar a trucar.
0: Clar, perquè...
1: Però és que això pesa, eh?
0: Hauria estat bé netejar-ho per les dues bandes, no?
1: Sí, sí, sí, hauria sigut
0: preciós. Es va netejar només
1: i
0: per una i, clar, ara mateix, per la banda que està brut, no es pot netejar perquè és la banda interior.
1: Sí.
0: Complicat, complicat. Carles, està complicat el temps, també?
1: Sí que està complicat. Molt complicat.
0: Dena.
1: Sí, sí, està complicada la cosa perquè realment no és normal que tinguem aquesta situació. Estem amb la bogeria de tothom parla del Niño, d'un Niño molt radical que fotia molts anys que no es veia tan fort. I comencen a sorgir moltes teories de com anirien les coses i com està anant doncs, el que encara no és l'estiu, però que ja l'estem vivint des de fa molt temps. Recordeu que el rècord aquí a Sant Just va ser el mes de maig, un 28 de maig, com qualsevol dia que hauríem d'estar a una temperatura d'uns 24-25 graus, doncs Sant Just el 28.

0: de maig se'm, li en van a la olla a la climatologia, podríem dir, i vam arribar a una màxima de 33,2 graus. Bé, això ja avisava doncs, que tot i tenir dies força més suaus, perquè va ser aquest punt a finals de maig, però després a l'inici de juny vam tenir uns quants dies bastant privilegiats, realment amb temperatures doncs, normals. Ara hauríem d'estar en màximes de 24, 25, 26 a tot estirar. Però portem molts dies ja amb aquesta situació de temperatures altíssimes. Ahir vam tenir una petita pausa, també és cert, perquè la gent dirà, bueno, ahir no vaig tenir aquesta sensació de tanta calor que parleu tots. Bueno, és cert que ahir va baixar una mica la temperatura i que la màxima es va quedar en 29. I clar, venint d'un cap de setmana on vam superar els 30 graus, tant dissabte com diumenge, doncs tenir 29 doncs, és molt agraït. I a part que quan tens aquestes temperatures, les humitats són més baixes. Si la temperatura baixa, la humitat augmenta una miqueta. Sempre va equilibrat, per això el perill d'incendis. Bé, ahir va ser un miratge de 29 graus a l'escola Montseny, també 29 graus aquí a Can Ginestau, o sigui que estàvem amb una temperatura força bona, i avui doncs, la cosa sembla que tira una miqueta més amunt. O sigui, ahir, per exemple, a les 11 del matí, que ens queden 8 minuts, estàvem a 28,8 graus a Sant Just d'Esvern, i ara, en aquests moments, ja estem a 29,9. Això vol dir, ja ho recordàvem, que avui la temperatura serà més alta. O sigui, estem a 29,9 a aquesta hora. Recordeu que amb el cachondeo de les 2 hores de separació amb l'horari solar, doncs, teòricament, les hores centrals del dia estan cap a les 4 o 5 de la tarda, en comptes de ser les 3 o així, doncs 4 o 5 és l'hora de màxima radiació solar, cap a les 4 o les 5. Llavors, en aquests moments, podríem estar superant els 30 graus aproximadament avui dimarts. Demà dimecres, situació calcada, tenim vents que ens arriben des del Sàhara, una influència de vents de sud-sud-oest que el que provoca és que ens arribi aquest aire tan càlid, tan calent, i que anirà a més de cara als propers dies. Si ara ens estem queixant de temperatures altes, no patiu que de cara als propers dies doncs, també ho patirem. Avui la temperatura a Sant Just ha baixat fins als 20,9 graus, però de cara als propers dies amb prou feines baixarem dels 23 als 24, o sigui que al tanto a les nits tropicals que començarem a viure de cara als propers dies aquí al nostre municipi. La volació quina serà? Doncs bàsicament parlem d'estabilitat, de sol, d'anticicló. Potser entre dijous i divendres podríem tenir alguns nuvolets més, i al cap de setmana el que tindrem és un progressiu augment de les temperatures. O sigui que tant avui dimarts com dimecres, dijous, les temperatures aniran oscil·lant entre els 30 i els 31 graus. Les mínimes podrien ser una miqueta més altes, cap als 22-23. Això ja és bastant empipador per poder dormir o ventilar cases. Divendres i dissabte també estaríem entre els 30 i els 31, sí que és una setmana que es quedarà clavada amb aquesta temperatura que està, podríem dir, que entre uns 3 i uns 4 graus per sobre del que tocaria per l'època, i al tanto a partir de dilluns, que és quan ens arriba, ahir ho comentàvem aquí al programa, ens arriba aquesta onada de calor, que no ho acaba de ser perquè com que han augmentat la temperatura d'onada de calor, doncs no ho serà, però sí que ho hagués sigut als anys 80 o als anys 90. Aquesta onada de calor començaria entre diumenge i dilluns amb valors que podrien superar els 32 o 33 graus dilluns, i aquests 32-33 graus es mantindrien dimarts, la nit de Sant Joan, el dia de Sant Joan, el dijous 25 i el divendres 26 podria començar a baixar una miqueta, però cap als 31, amb unes mínimes que cada cop seran més altes. Clar, els hi costa de baixar les temperatures fins molt tard, les nits són serenes, les temperatures no poden baixar, les nits cada cop són més curtes, recordeu que diumenge entrem a la primavera, i això no permet que el termòmetre pugui tirar mai avall. És un altre dels hàndicaps que té l'estiu, que a l'hivern doncs, la nit és molt llarga, la temperatura pot anar a baixar progressivament, però a l'estiu ens queda una nit tan curta i ara estem a punt d'arribar al moment àlgid, a l'equinoxi al solstici d'estiu, que és en el moment en què el sol doncs tenim més hores de radiació solar de tot l'any, això coincidirà amb aquest cap de setmana, i això provoca que la temperatura amb tan poques hores de foscor doncs no pugui baixar. Per això, la setmana que ve, marquen termòmetres de 32-33 graus de màxima i al tanto 24 i 25 graus de mínima. És una autèntica animalada, que carai, això ens acompanyaria fins pel que tenim. O sigui, de mapes a la vista, ens acompanya fins al 29 de juny, assegurem una calor intensa i fora de lo normal. Hi ha un altre mapa que arriba fins al 30 de juny. Doncs bé, el 30 de juny la màxima està prevista de 33 graus, o sigui que ens venen 15 dies, avui estem a 16, o sigui, ja ho dèiem ahir, 15 dies de calor extrema, de calor com a la primera quinzena d'agost o la segona quinzena de juliol, d'aquells dies on les temperatures màximes es mantenen durant molts dies amb valors molt alts, o sigui que això és canícula total, a més canícula forta, perquè la canícula pot estar al voltant dels 29-30 i estem parlant de 32-33, i buscar un dia de pluja. Bueno, depèn del dia, et van marcant algun d'aquests propers 15 dies de juny. Avui, per exemple, es desperta la previsió americana amb que el dia 23 de juny, que és la revetlla de Sant Joan, podria ploure fins a les 12 de la nit, o sigui, podria ploure de tarda i nit. Però vaja, són aquestes coses que falta tantíssim, que segur que va variant a mesura que vagi avançant doncs, la setmana i els dies. Però vaja, 15 dies avorridíssims, Dani, uns 15 dies que no passarà pràcticament res, a part d'estar suant com a bojos, perquè les calors seran molt intenses, les temperatures mínimes seran molt altes, i això doncs empipa una miqueta, però vaja, és el que ens toca viure. Una segona quinzena de juny brutal, més típica, com dèiem, de primera quinzena d'agost, que no pas de segona quinzena de juny. Però és el que ens toca viure, no hi podem fer-hi res.
1: Doncs no, poca cosa podem fer respecte a això. Gràcies, Carles, per portar-nos el temps. Aquests dies intentarem doncs anar actualitzant, tot i que l'actualització sigui mínima pel que ens estàs explicant.
0: Passarem malament, Ja ho dic, que els consells per calor, jo crec que a partir de demà dimecres o dijous ja els podríem començar.
1: La falca l'haurem de començar a posar.
0: Sí, perquè clar, o sigui, 3, 4, 5 dies per sobre dels 33 graus, això ens passa per festa, això no acostuma a passar el mes de juny, i la gent a vegades es pensa que el mes de juny pot sortir corrent, perquè la gent no pensa en la meteorologia, sinó que pensa, bueno, és el mes de juny, he d'estar guapo per l'estiu, me'n vaig a córrer a les aigües, bueno, a les aigües no es pot, però me'n vaig a córrer pel carrer, per la carretera Reial, i realment amb aquestes temperatures hem de començar a avisar la gent que no es busquin les hores centrals del dia per fer esport, hidratar bé la gent gran i els petits. Bé, totes aquelles coses que recomanem es pot començar a fer, perquè realment el que ens ve, el que queda d'aquesta setmana i la que ve, és molt bèstia.
1: Canícula al mes de juny.
0: Hey.
1: Déu-n'hi-do.
0: Sí, sí.
1: Carles, gràcies. Demà actualitzem. Fins demà. Adéu.

0: Les notícies de les 11.
1: Bon dia, us informa Joan Bota. El govern atura el pla pilot que preveia introduir Mossos d'Esquadra a 14 centres educatius. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ho ha anunciat en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio. El pla preveia, amb l'acord de les direccions, la presència permanent d'agents de paisà i sense arma per resoldre problemes de convivència i seguretat.
2: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú i ara ha entrat doncs, en una via, anem a dir, pues, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
1: És un dels titulars del matí. En aquesta mateixa entrevista, Parlon ha fet referència a l'alarma social pels 6 morts per arma de foc que hi ha hagut des de principis d'any al país. Ha explicat que la policia treballa amb la hipòtesi que tots estan relacionats amb el narcotràfic internacional. L'últim cas, si et recordeu, es va produir la setmana passada al carrer Balmes de Barcelona davant una comissaria de la Policia Nacional i a 800 metres del dispositiu policial per la visita del Papa Lleó XIV. Més notícies, Marta Prats.
3: El jutge Calam rebutja ajornar la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero sobre les joies i l'obliga a donar-ne explicacions demà. L'expresident del govern espanyol havia demanat més dies per preparar la seva defensa després que el jutge l'imputés per dos delictes més, contraband i delicte fiscal per les joies que la policia va trobar al seu despatx. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
4: Bon dia, el jutge Calama no dona la raó a Zapatero, diu que donar explicacions demà per les joies no vulnera el seu dret a la defensa. Les joies no són un fet nou, diu el jutge, i recorda que fa dies que van aparèixer al seu despatx. El PSOE està a l'expectativa de les explicacions que doni demà l'expresident del govern espanyol. La portaveu socialista Montse Mínguez acaba de tornar a defensar la seva innocència en declaracions a Antena 3.
5: Parecía normal que pidiera ese aplazamiento. Nosotros creemos en la presunción de inocencia, pero si el juez ha considerado que no se debe dar, pues mañana, entre mañana y pasado, escucharemos las explicaciones que yo creo que todos tenemos ganas de escuchar, porque al final se están haciendo muchas suposiciones.
4: A part de l'origen de les joies valorades en 1.300.000 euros, Zapatero està citat demà per explicar si va mediar pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra i si a canvi va cobrar comissions il·legals. Paula Brujats, Catalunya Ràdio, Madrid.
1: La Comissió dels Mercats i la Competència investiga els 6 principals bancs espanyols per possibles pràctiques anticompetitives. L'organisme ha obert un expedient sancionador que afecta el Santander, el BBVA, CaixaBank, el Sabadell, Bankinter i Unicaja per la seva estratègia hipotecària. Segons Competència, alguns directius bancaris han estat fent declaracions sobre les polítiques comercials que seguirien amb els tipus d'interès de les hipoteques a tipus fix. I això, diu la comissió, hauria permès a les diferents entitats anticipar els moviments dels seus competidors, cosa que hauria pogut alterar la competència del mercat.
3: La guerra a Ucraïna centra la sessió d'aquest matí del G7 a Evian, a l'est de França. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky pren part i busca més suport per acabar el conflicte. Donald Trump, que s'erigeix com a mediador, ja ha dit que un cop assolit l'acord amb l'Iran, ara vol aconseguir també trobar una sortida entre Kiev i Moscou. Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
6: Bon dia. Discussió en marxa a Evian del G7 amb Zelensky, l'únic líder fins ara personalment rebut per l'anfitrió de la cimera, el president francès Emmanuel Macron. Els dos han passejat pels jardins de l'Hotel Royal i han encaixat mans sense fer cap declaració abans d'una reunió amb la resta de dirigents del G7. L'objectiu de la reunió convença Trump que ajudi més Ucraïna i mantingui també la pressió a Rússia i promogui el diàleg directe que vol Zelensky amb Putin per intentar acabar la guerra. Un cop aconseguit l'acord preliminar amb l'Iran, Trump va dir ahir que potser també pot fer alguna cosa per posar fi al conflicte a Ucraïna, sense concretar més. Es dona la circumstància que Zelensky assisteix avui a una reunió al mateix lloc exacte on Putin es va reunir el 2003 amb els membres del G7. Jordi Baró, Catalunya Ràdio, Evian.
1: A partir d'avui, les famílies amb alumnes matriculats a centres de primària i secundària, tant públics com concertats, ja poden bescanviar el val escolar, que com a novetat aquesta edició passa a format digital. El val tornarà a ser de 60 euros repartits en dos xecs de 30. Abans de fer-los servir, els vals s'han d'activar des del web de la campanya. Les famílies tenen fins al 30 de novembre per bescanviar-lo per material escolar en diferents establiments que hi participen o fins a meitats de setembre per cedir-los als centres educatius. Aquest és el quart any que el govern manté aquesta mesura, de que el curs passat se'n van beneficiar més de 700.000 estudiants. En total, es van bescanviar el 90% dels vals. esports, Alta del Serra.
7: La selecció espanyola no pot passar de l'empat a 0 davant el Cap Verd, la selecció debutant en el primer partit del Mundial per l'equip espanyol. Els catalans Cubarsí i Cucurella, nou jugador del Madrid, van ser titulars. També els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran, Lamine Yamal i Olmo van sortir al segon temps. El mateix grup de la selecció espanyola, l'Uruguai i l'Aràbia Saudita, han empatat a 1 aquesta matinada. També aquesta matinada ha debutat la selecció de l'Iran, amb una afició dividida amb xiulets i aplaudiments quan ha sonat l'himne del país. Els iranians han empatat a 2 amb Nova Zelanda. Mentrestant, ahir al vespre, Bèlgica i Egipte també van empatar a 1. Per avui ha previst el França-Senegal a partir de les 9 del vespre, i la matinada que ve debuta l'actual campiona del món, l'Argentina, que s'enfrontarà a Algèria. D'altra banda, el francès Hervé Renard és el nou seleccionador de Tunísia, després que Sabri Lamouchi fos destituït ahir al perdre davant Suècia per 5-1 en el debut dels nord-africans al Mundial. I en futbol sala, avui comença la final de la Lliga entre el Barça i el Pozo de Múrcia. Els blaugranes tenen el factor pista a favor. El partit començarà a les 9 i es podrà veure en directe per Esport 3.
0: Fins aquí les notícies.
8: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bon dia, passant 6 minuts de les 11, us informa Mariona Sales Vilanova. La Revetlla de Sant Joan arribarà al barri de Masllui amb un sopar popular el 23 de juny. Una iniciativa organitzada per l'Associació de Veïns de Masllui i Sant Just amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Just. L'activitat tindrà lloc al carrer Maria Montessori de 8 a 1 de la matinada i el sopar popular de Revetlla vol reunir el veïnat per celebrar la nit de Sant Joan en un ambient festiu i de convivència. Per participar-hi cal fer inscripció prèvia. I en cultura, el documental Gen es projectarà el pròxim 19 de juny de 7:45 a 9:15 dins del cicle Docs del Mes. Dirigit per Gianluca Matarrese, el film segueix la tasca del doctor Vini a l'Hospital Niguarda de Milà, on acompanya persones que se sotmeten a processos de fecundació in vitro i afirmació de gènere en un context condicionat per les restriccions d'un govern conservador. La producció, coproduïda entre França i Itàlia, es va estrenar el 2025. Té una durada de 104 minuts i es projectarà en italià amb subtítols en català. Matarrés és una de les veus destacades del documental europeu contemporani i la seva obra ha estat present en festivals internacionals com la Bienal de Venècia, IDFA o CPH. L'entrada té un preu de 5 euros per socis i sòcies de l'Ateneu i menors de 30 anys, mentre que la general costa 7 euros. I en turisme, el Consorci de Turisme del Baix Llobregat i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya han impulsat la campanya Baixa al Baix Llobregat, Ferrocarrils t'hi porta, presentada el 12 de juny a Martorell. La iniciativa, sota el lema 10 parades, 10 experiències, convida a descobrir la comarca de manera sostenible, còmoda i accessible a través de la línia Llobregat-Anoia de Ferrocarrils. La proposta posa en valor els atractius turístics dels 10 municipis connectats per aquesta línia ferroviària, amb experiències vinculades al patrimoni, la natura, la gastronomia, les fires i la cultura. Entre els espais destacats hi ha la Colònia Güell i la Cripta Gaudí, el Pont del Diable de Martorell, les Termes Romanes de Sant Boi, el Palau de Can Mercader o els parcs fluvials dels rius Llobregat i Anoia, a més de propostes relacionades amb l'enoturisme i el Parc Agrari del Baix Llobregat. La campanya és fruit de la col·laboració entre ambdues entitats per fomentar la mobilitat sostenible i promocionar el territori durant tot l'any. La web baixaalbaix.com recull tota la informació sobre els municipis participants i les experiències que es poden visitar utilitzant el transport públic. I això ha estat tot. Tornem a més informació al butlletí horari de les 12. Fins ara.

0: Aquest dimarts, a les 10 del vespre, la música coral Més de 1000 anys d'història, un programa realitzat i presentat per Pep Quintana.
1: A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell i Gualden, Torreblanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just Desvern.
2: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Doncs seguim al magazín de matins de Ràdio Desvern, seguim a la Rambla. És moment d'entrevista del dia. Com cada dia, nosaltres convidem doncs, a gent de Sant Just que organitza, que treballa pel poble i que fa doncs, accions al llarg de l'any. Avui ens centrem en una activitat molt especial, molt concreta. Estem parlant de la Flama del Canigó. Sabeu que la Flama del Canigó doncs, és molt important pels catalans i catalanes i que en aquest sentit doncs, també és l'avançada a la revetlla de Sant Joan. I al nostre municipi doncs, també arriba aquesta Flama del Canigó de la mà d'Òmnium Cultural i també de les CEAS, entre altres persones doncs, que també fan possible aquesta acció de la Flama del Canigó 2026. Per parlar d'aquest tema, avui hem convidat al Martí Bailac i a la Montse Molinero, que ja els tenim aquí als estudis de Ràdio Desvern. Bon dia, família, com esteu?
1: Molt bon dia.
0: Benvinguts al programa. Explica'ns una mica per què és tan important per Sant Just celebrar doncs, la Flama del Canigó.
1: Doncs mira, per moltes coses. Primer, perquè fa més de 50 anys que se celebra. I pensant que una festa de cultura popular que porti més de 50 anys celebrar-se en un municipi és molt important. Després, perquè fa una cosa a nivell de país. I quan dic a nivell de país, vull dir tota l'extensió dels països catalans, des del País Valencià a la Catalunya Nord i des de les Illes fins a Fraga. O sigui, de nord a sud i d'est a oest. I per això és important.
0: Doncs aquesta importància no? d'aquesta celebració per Sant Just i pels Països Catalans. I com es treballa per mantenir viva aquesta tradició vinculada a la cultura catalana?
2: Doncs en un principi es treballa des d'una coordinació molt important que fa Òmnium, ja que és una entitat que és representada en tots aquests espais que ha dit la Montse. I, per altra banda, doncs, també una miqueta de col·laboració amb entitats excursionistes que hi ha en aquests altres indrets i municipis del país que ajuden a transportar la flama des del punt on s'encén fins a cada un dels municipis.
0: Molt bé, doncs parlem una mica d'això, no? Com es transporta aquesta flama, com arriba a Sant Just la flama, que entenem que, evidentment, ve del Canigó, no, Montse?
1: Evidentment que ve del Canigó. Fins ara, algun any excepcionalment, hi havia hagut gent de Sant Just que agafava i pujava dalt del Canigó a buscar la flama. Però ara, fa 2 anys, un grup de joves de Sant Just va dir nosaltres volem portar la flama i volem anar dalt del Canigó. Els van posar d'acord, o sigui, vam anar, això va ser el Martí, que un dia es va envalentonar i va dir va, hem de fer-ho, i va buscar més gent, i vam fer tots els tràmits per poder pujar dalt del Canigó. La Flama del Canigó, perquè hi hagi una mica de referent i sapigueu d'això, és una flama que no s'apaga mai. Evidentment que es pot apagar per vent o d'això, però sempre hi ha una Flama del Canigó encesa a Castellet de Perpinyà. I aquesta és la flama que el dia 22 puja dalt del cim del Canigó i es renova aquesta flama amb la que després, el dia 23, es distribueix per tots els Països Catalans. Per tant, és una flama que fa... o sigui, no s'ha apagat mai. Llavors, com es treballa? Doncs això, tenint un grup de joves disposats a fer-ho. Durant els anys que no hem tingut aquest grup de joves, com ha arribat la flama a Sant Just? Molt fàcil. Es anava a la plaça Sant Jaume. A la plaça Sant Jaume es munta una gran festa a la qual hi ha tots els barris de Barcelona que participen distribuïts enllà a la plaça. Surten tot el bestiari i, per tant, fan tota mena de cultura popular a la plaça. I llavors som uns quants pobles, molt pocs, del voltant de l'àrea de Barcelona, que anem a buscar la flama allà. I així és tal com s'ha portat sempre a Sant Just. Ja dic, excepcionalment algun any que algun voluntari havia pujat, i ara aquests 2 últims anys, que els joves de les CEAS van decidir que volien agafar el bastó, i van agafar el bastó, i esperen que per molts anys.
0: Es diu que aquest ritual va començar als vols de mitjans del segle passat amb iniciativa de Francesc Pujades, veí d'Arles del Tec, i inspirat també amb el poema Canigó, de Jacint Verdaguer. És així, no? Més o menys,
1: sí, sí, sí, és així.
0: Un poema que nosaltres li tenim molta estima perquè els nostres gegants, el Gentil i la Flor de Neu, surten d'aquest poema,
1: també. Sí, exactament. Sí, o sigui, això va començar amb en Francesc Pujades i des de llavors s'ha anat passant. Però pensem que estem parlant de la plena dictadura d'aquest país, quan es comença a fer això. I, per tant, la gent que va començar-ho i els que vam seguir al cap de pocs anys i ens hi vam afegir i vam treballar-ho, doncs no era com ara. Ara no passa res per portar la flama del Canigó. Creuem les mans i que no passi res. Però vull dir que no passa res a nivell de que ningú et segueix, de que teòricament ningú et pot detenir, de que ningú pot dir-te res. Però pensem en els anys 60, els anys 50 i pico, els anys 60, els anys 70.
0: Clar.
1: Era un risc. Era un risc perquè grups de gent portadora de la flama, doncs hi havia nits que acabaven, aquell dia acabaven al Quartalillo, que se'n deia abans, no? Per què? Doncs perquè portaven una senyera, perquè portaven una estelada, perquè cantaven cançons que no es podien cantar, perquè restaven poemes de mossèn Cinto, per exemple, i coses d'aquestes. Vull dir que no ha sigut sempre fàcil. Però sí que és veritat que ha sigut, o sigui, en uns anys va ser difícil, però amb molta alegria de la gent, perquè tothom van aprendre, o els Francesc Pujades i la seva gent, van ensenyar que teníem un punt en comú, que era la nostra llengua, i que això ningú ens ho podia aprendre. Cosa que ara, desgraciadament, hem de tornar a treballar, perquè ningú ens l'aprengui. Esperem que la visita que va haver-hi del Papa serveixi per alguna cosa, com a mínim, de les seves paraules en català, que hagin arribat a la gent i que vegin que també té una internacionalització de la nostra llengua. O sigui que van ser èpoques dures de la flama. Després ja van vindre les èpoques més cap aquí, un cop la mort d'en Franco i tal, doncs que ja era una cosa molt més fàcil i molt més divertida, no? Perquè la gent s'atrevia a sortir al carrer i s'atrevia a fer coses. I ara estem en aquest punt. És una cosa divertida, atrevida, que la gent s'hi apunta, i si no, que ens ho diguin aquest any els joves, no? Això d'apuntar-se, que això us ho explicaré.
0: Sí, sí, que ens expliqui una mica el Martí com es viu això, no? L'experiència de portar la flama del Canigó al teu poble, jo m'imagino que deu ser un moment emotiu, no?, del calendari.
2: O sigui, justament, el principal motiu per vincular-nos des del punt de vista de la seva jove a portar la flama al Canigó és, per un costat, seguir fent el que ja estem fent, que és muntanyisme i excursionisme a l'alta muntanya, però per l'altre, conèixer aquells fets que nosaltres no hem pogut viure quan érem, bueno, perquè això, són anys molt anteriors al nostre naixement, però que a través de formar-ne part doncs podem conèixer-los. Ja simplement estan aquí, doncs encara segueixo prenent. Llavors, l'any passat vam veure com hi ha tanta gent que té aquestes ganes de portar un bocí de Catalunya a tot arreu, bueno, de la història de Catalunya, doncs, a tots els municipis que en formem part, i clar, dius, ostres, a vegades sense aquesta com sensació de que s'està perdent el catalanisme, però si tu formes part d'unes activitats com aquestes, et torna a ressorgir, et torna a agradar, bueno, et torna a, doncs, no, animar, diguéssim. Llavors, això ens agradaria seguir-ho mantenint, i també amb aquells que segueixin apostant per l'excursionisme, doncs que puguin veure-ho amb els seus propis ulls i venir a recollir la flama in situ.
1: I està claríssim que, a part de l'excursionisme, la gent que no fa excursions, que no es mou de la ciutat o de la població, també pot participar i organitzar, perquè hi ha coses a participar, a fer, a part de baixar la flama. L'organització, quan la flama arriba aquí, com es distribueix, fem un acte, no fem un acte, convidem amunt, no convidem amunt. Vull dir que no és només un fet de muntanya, evidentment que està molt vinculat amb la muntanya, eh? Moltíssim. Però aquells que no són muntanyencs també poden formar part d'aquest grup.
0: Doncs avui estem parlant amb en Martí Bailac i la Montse Molinero, ho estem fent doncs en clau d'aquesta flama del Canigó que arriba a Sant Just el 23 de juny per celebrar Sant Joan, i que en aquest sentit doncs trobarem aquesta activitat a la plaça Malaret amb l'arribada, però que tota aquesta feinada que hi ha al darrere ens l'han explicat els i les protagonistes d'aquesta jornada tan, tan bonica i tan cultural que any rere any Sant Just celebra. Explica-nos una mica com anirà desenvolupant la tarda a Sant Just, quines entitats col·laboren i què és el que podrem veure i gaudir en aquest dia 23 de juny, en aquest dimarts.
2: Doncs el, bueno, el principal grup serà els corredors que aniran a la plaça Sant Jaume a recollir la flama, que és, com ha dit la Montse, doncs es portarà allà. I llavors començaran, vés-me corregint, no en tema horari si m'equivoco, però a un quart de cinc sortirem des d'aquí Sant Just cap allà, i vora dos quarts o... crec que era dos quarts de sis o tres quarts de sis...
1: No, a les 6...
2: Quan s'encén la flama de...
1: A les 6.
2: A les 6. Uh-huh. Doncs llavors, com que serem dels primers en recollir-la, començarem a marxar cap a Sant Just, corrents, i cap a l'alçada de Francesc Macià se'ns afegeix el grup de bicis sense edat.
0: Molt bé.
2: Llavors ens acompanyaran fins a Sant Just, on pujarem des de...
1: Doctor Ribalta.
2: El doctor Ribalta cap a la plaça Maragall. Uh-huh. Llavors allà tindrem un primer avituallament per donar forces als corredors i arribar fins a la plaça Malaret, doncs, amb més energia i poder encendre la flama.
0: Mare de Déu, un primer avituallament, diu.
1: Bé, és que, clar, durant el camí, la gent que va corrent, hi ha un vehicle que va a la vora d'ells els trossos que podem, perquè hi ha trossos de la Diagonal que no podem seguir-los, però hi ha un cotxe amb aigües i d'això, precisament perquè, mm-hmm, com es preveu molta calor la setmana que ve, clar, doncs poder donar-los...
0: Perquè la Diagonal es talla o no?
1: No, la Diagonal no es talla, segueix. Ells van sempre per la cera, mm-hmm, perquè és que si vols tallar la Diagonal, llavors l'embalum de la cosa es complica molt, clar, que s'ha de portar la policia perquè talli un carril... El que representa la Diagonal un dia abans de festes, que està a tope, i és molt embolic. En canvi, anant sempre per sobre la cera, no hi ha mai cap problema.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs així també coneixem una mica, no?, com funciona el funcionament d'aquesta flama del Canigó. Com dèiem, a les 6, la recollida de la flama a la plaça Sant Jaume de Barcelona, a 7:45 l'arribada de la flama a Sant Just, a 8:45 el recorregut pels carrers del poble, i a partir de les 8, la lectura del manifest i l'encesa del pavetent. En què consisteix aquest moment?
1: Quan s'arriba a la plaça Malaret, el grup de joves de Sant Just, o sigui, els que han pujat a dalt del Canigó, que crec que són, a cap i a la fi, els grans protagonistes de la festa, perquè són els que s'han donat 300 quilòmetres, em sembla, no? Gairebé 300 quilòmetres, sí, d'aquí fins on poden arribar amb el cotxe, uh-huh, després pujar a dalt del cim del Canigó, tornar a baixar i tornar a agafar el cotxe. Això és un esforç que realment, si no t'estimes les coses que fas, no les fas, evident. Llavors, ells i els que han anat a Barcelona, que no pel fet d'haver anat a Barcelona és menys mèrit, sinó tot el contrari, perquè corre per mig de Barcelona un grup, com serà aquest any, de 17 o 18 persones, perquè hi ha hagut un grup dels joves que no podien o no volien o no els hi venia de gust anar a dalt al Canigó, però sí que s'han vist en cor d'anar a Barcelona i fer tot el recorregut corrent. Uh-huh. Amb la qual ha fet que aquest bloc de gent que va a la plaça de Sant Jaume augmenti considerablement en relació als altres anys, cosa que estem contentíssims perquè se'ns veurà molt més encara. Perquè hem de tenir en compte, quan comença l'acte de la plaça de Sant Jaume, el primer poble que criden és Sant Just.
0: Ah, sí?
1: Sí, això és una cosa que hi ha pactada ja de fa molts, molts, molts, molts anys. Jo fa 52 anys que estic a la flama, i Sant Just sempre ha sigut el primer municipi que s'ha cridat perquè és el que va més lluny.
0: Ah, val.
1: Val? Perquè, mm-hmm, com els altres bàsicament són de Barcelona, doncs ho tenen més fàcil. I els que no són de Barcelona no marxen corrents com nosaltres, sinó que marxen en vehicles. Per tant, mm-hmm, no tenen la necessitat d'ajustar tant el temps. Això és un incís, perquè veieu també l'esforç que la gent que va a Barcelona, que dius, bueno, total van a Barcelona a buscar la flama, no, però té tot un desgast també al darrere.
0: Clar, per fer-ho a peu, és aquest el motiu pel qual Sant Just és el primer en passar a recollir,
1: exacte,
0: la flama.
1: Mm-hmm. Perquè és el que arriba més lluny. Llavors, aquests corredors, juntament amb els joves de les CES, entraran a la plaça Malaret, que aquest any tenim uns convidats, que és l'Orfeo, uh-huh, Enric Morera. L'Orfeo Enric Morera fa 75 anys, enguany, de la seva fundació, i vam donat que són cantaires. I si hem anat a trobar els grups de muntanya perquè ens ajudessin amb la flama, els cantaires també tenen moltes cançons que parlen de muntanya, que parlen de foc i que parlen de Flama del Canigó. Hi ha l'himne de la Flama del Canigó, que hi ha un disc del Saldoni Fonoll, que Òmnium Cultural i el grup que, que estàvem en aquell moment a Òmnium, que érem Tradicions i Costums, vam editar, i és el que ha sonat durant tots els anys aquí a Sant Just. Perquè la que la meva família i jo vam vindre a viure aquí a Sant Just, vam dir que no podia ser que no s'escoltés l'himne dels focs de Sant Joan. I des de llavors que s'escolta. I aquest any, al moment que entrin els corredors, tant els joves com els de Barcelona, sonarà aquesta cançó, però cantada per l'Orfeó Enric Morera. Cosa que també realçarà l'entrada, no? Farà més digna l'entrada d'aquesta gent que ha fet un esforç considerable per anar a buscar la flama. I a partir d'aquí ja començarem l'acte, hi haurà, ja acabaran la cançó, hi haurà l'encesa del gresol, hi haurà la lectura del manifest, m'he quedat en blanc. Hi haurà la lectura del manifest,
0: sí, la
1: regidora de Cultura, que ens van dir que estaria present, doncs, suposant que ens dirigirà unes paraules, també.
0: Entesos.
1: I després hi haurà l'encesa de la foguera. Vale? Com sabeu, la foguera són quatre, tres o quatre jardineres d'aquestes tan grosses que hi ha a Sant Just, rodones, i això venia perquè va arribar un moment que l'Ajuntament va dir que no es podien encendre fogueres al terra, perquè es malmetia el terra, hi ha més perill pels arbres, bla, bla, bla, bla, bla. Vale? I llavors el Collserol, o sigui, el Canigó, l'esplanada del nostre Canigó, de l'escola Canigó, que es feia allà directament, es va considerar que ja començava a quedar molt a la vora de Collserola, això, quan va començar el tema de calors i tal. Llavors, cada vegada teníem més problemes per fer la flama allà, i vam dir, escolta, notes que volem fer? Portar la flama i encendre-la. És igual, encenem-la a la plaça Malaret, i que sigui el nostre punt de contacte. Per què? Perquè és un punt bastant cèntric de tot el poble, vale? A part de que està acostat a l'Ateneu, que és una de les entitats que també ha donat sempre suport en aquesta activitat, i ara el dona a través dels joves de les CEES. Les CEES sempre està també al darrere, vull dir que sempre ha tingut un paper destacable, no?
0: Clar.
1: I llavors doncs, es fan allà. Llavors, són quatre jardineres que un tècnic de l'Ajuntament, quan es va plantejar que no podíem encendre fogueres, va dir, escolta'm, al magatzem hi ha unes jardineres que no s'utilitzen. Mirem-les i aviam si ens funciona. I va ser la salvació de la flama del Canigó. I llavors, per això, hi ha els testos aquests, no? Que no són testos, bueno, sí que són testos, però que ara fan la deixar del foc.
0: Fan la funció de substituir aquesta foguera que tant trobem a faltar, aquells que l'havien vist doncs, cremar al parc dels Jocs Juvenívols, no? quan sí, eren petits, o allà...
1: A la plaça Maragall.
0: Sí, a la Maragall.
1: Clar, aquí també llavors ja va entrar molts altres factors, que era que llavors medi ambient no deixava cremar mobles.
0: És veritat.
1: Perquè clar, vosaltres podien, ja no, però jo portava els mobles de casa meva, els mobles vells, a cremar a la foguera. Sí. Com jo, tothom, hi ha unes fotos antigues d'aquí Sant Just, de la plaça dels Estudis, amb una foguera, que hi ha una foguera que hi ha tot de mobles antics fent la pila, i com es comença a encendre per dintre. Preciosa. Vale? Doncs clar, tot això s'ha perdut. Aquesta màgia que donava, perquè a més els seus mobles doncs agafava diferents colors, perquè potser hi havia un moble pintat. Abans no passava res, ara medi ambient posa el crit al cel. Si hi ha una cosa...
0: Per
1: tant, han anat canviant les situacions. I jo crec que també està bé que la cultura popular ens acoplem a les noves situacions que hi ha d'això, no? De medi ambient, d'utilització dels medis, d'utilització de les coses. Crec que està molt bé que ens sapiguem adaptar uns als altres.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs avui hem parlat de la Flama del Canigó, ho hem fet amb clau doncs, cultural, ho hem fet també parlant des de l'organització, no? Que nosaltres aquí també li donem molta importància a la Rambla, al magazín de matins de Ràdio d'Esvern, a donar veu a aquella gent doncs, que fa possible les activitats culturals del nostre municipi. I bé, senzillament recordar que teniu tot el programa al web de santjust.cat i que allà trobareu doncs, tota la informació, també a la notícia que publica en breus a Ràdio d'Esvern. No sé si voleu afegir alguna cosa més abans de tancar. Martí, Montse?
2: Bueno, que si hi ha alguna persona corredora que s'animi no anar fins a Sant Jaume, però sí enganxar-nos a la pujada de Maragall, del doctor Ribalta, o una mica endavant, doncs és molt més que benvingut i benvinguda. Per tant, Això mateix.
0: Perfecte, doncs ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies i que tingueu molt, molt bon Sant Joan, molt bona flama i a gaudir d'aquesta festa que també dona inici a l'època d'estiu que molts de nosaltres l'esperem amb candeletes.
1: Un incís només. Sí. Tothom que es vulgui endur la Flama del Canigó a la seva revella que fan a casa seva, a casa dels veïns, al pati de la comunitat, on sigui, hi haurà uns potets amb una espelma encesa de la foc del foc de la foguera. Per tant, podran fer, enmig de la taula, podran tindre la foguera de Sant Joan per fer la revetlla.
0: Que maco. Doncs vinga, jo m'ho apunto això, perquè nosaltres tenim revetlla a casa.
1: Doncs va, vinga. Passes per allà.
0: Montse, Martí, gràcies.
1: Gràcies. Adéu.

0: Dos minuts per arribar a 3:15 del migdia. Marxem a la primera, al primer espai, a la primera secció d'aquesta segona hora, i ara és moment de parlar, doncs, amb Vanessa Montserrat, parlar de xarxes socials. Vanessa, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Com va tot?
1: A mi una mica desubicada, per ser dimarts i no
0: dijous. Sí, és veritat,
1: és com... Ai, jo ja quan vinc aquí ja és com que ja estic olorant.
0: Prefinde. Estem prefinde i avui estem pre-res.
1: Exacte.
0: Estem aquí. Si vinguessis la setmana que ve, el 23, doncs encara podríem dir, bueno, de més festiu, però clar...
1: Sí.
0: No és el cas, no és el cas.
1: Però contents,
0: I a més, això suma que avui és el teu últim programa de temporada.
1: Sí.
0: Ens fa molta il·lusió, però també una mica de pena, perquè et trobarem molt a faltar.
1: I a vosaltres.
0: Però bueno, també desitgem que tinguis un estiu brutal,
1: sí,
0: que t'ho passis genial i que gaudeixis de l'estiu, que per això està l'estiu.
1: Això esperem.
0: I tant, i tant, i tant. Doncs vinga, comencem. Avui fem el cara a cara aquell que et vaig llançar fa uns programes. Et vaig dir, escolta, per què no enfrontem aquestes dues aplicacions que ens has presentat i ens has presentat també?
1: Vinga.
0: Perquè en aquest mes de maig, juny, hem presentat WhatsApp i hem presentat Telegram, i les facilitats i les condicions que tenen cadascuna d'elles a nivell empresarial, no, per fer-ho servir, doncs, per la nostra empresa, pel nostre comerç. I en aquest sentit, avui el que fem és enfrontar-les i veure quins pros i quins contres té cadascuna d'elles.
1: Jo crec que aquí podríem posar la música de Rocky o alguna cosa així, i fer un combat digital, què et sembla?
0: Ui, tant, m'encanta la idea,
1: la idea. Aquestes dues cara a cara,
0: Sí, sí.
1: I a veure quina va millor, no? Perquè no les explicarem des de zero, perquè ja les vam explicar l'altre dia. En un programa vam parlar de WhatsApp Business i l'altre vam parlar de Telegram. Així que la pregunta seria... Si tinc una empresa, un comerç o una marca personal o un negoci local, quina eina em va millor?
0: Uh-huh.
1: No? Segur que molts de vosaltres us feu aquesta pregunta. Llavors, no sabem si WhatsApp Business, si Telegram o les dues, o cap de les dues, si després no les faig servir bé, perquè això també és important.
0: Uh-huh.
1: Bueno, la primera idea o la primera idea important del programa d'avui seria que l'eina... no fa la feina sola, o sigui que darrere hem d'estar nosaltres i gestionar-la bé. Podeu tenir WhatsApp Business, Telegram, Instagram, webs, newsletters, CRMs, però si no teniu estratègia, tot això es converteix en soroll i no ens servirà de res, partint d'aquesta base. I ara sí, fem el primer assalt.
0: Vinga, va.
1: D'aquest combat. Sí.
0: Primer salt.
1: On hi ha més gent? Comencem pel més evident, que és aquí, a veure qui té més abast. I WhatsApp juga amb un avantatge molt gran, i és que el 2025 Mark Zuckerberg va explicar que WhatsApp ja superava, ojo, els 3 milions d'usuaris mensuals, que és una xifra enorme, i ens diu una cosa molt clara, i és que WhatsApp és una eina...

0: ideal, no? O real.
1: Clar.
0: Doncs si teniu una botiga de barri o una immobiliària, o un restaurant, una clínica, no sé, una floristeria o una empresa de serveis, el més probable és que el vostre client, segur, 100%, bueno, 100% tampoc és molt, però jo m'atreveixo a dir-ho, i és que té WhatsApp i que l'obri cada dia segurament i estigui acostumat a escriure per WhatsApp. Per tant, en aquest primer assalt, sí, si parlem d'una presència quotidiana i fàcil de fer servir, guanya WhatsApp Business. O sigui, el marcador, WhatsApp Business 1,
1: ting, ting, ting.
0: Telegram 0.
1: Doncs vinga, WhatsApp s'emporta un punt en aquest primer assalt. Marxem al segon.
0: Vinga, anem
1: vinga,
0: al
1: va,
0: segon
1: assalt. I quina temàtica ens trobem en aquest segon assalt? Doncs
0: pues aquí WhatsApp Business torna a ser molt fort, perquè WhatsApp Business, parlem de conversa directa, i és que és una eina pensada doncs, per parlar amb persones concretes. I, per exemple, si un client us pregunta quin preu té això, o teniu disponibilitat, o em podeu enviar més informació, doncs aquí WhatsApp Business funciona molt bé perquè és immediat, proper i, a més, és bastant més natural, no? No sembla una venda freda, normalment. Sembla més aviat una conversa. I això és molt potent perquè molts negocis perden oportunitats no perquè el producte sigui dolent, sinó perquè posen massa obstacles o és una mica complicat, no? El client entra a Instagram, per exemple, i veu una publicació que li interessa, però, per exemple, no vol trucar. I després entra a la web, però el formulari és massa llarg. I després igual pot pensar, doncs ja ho miraré més tard. I aquest més tard, de vegades, doncs, es converteix en mai, no? En canvi, un botó que digui escriu-nos per WhatsApp redueix molt aquesta barrera, no? WhatsApp Business, a més, té funcions, com ja vam explicar, molt útils, que teniu el perfil d'empresa, els horaris, catàlegs, respostes ràpides, missatges d'absència i etiquetes per organitzar les converses, recordem això, no? Meta, sobretot, destaca precisament aquestes eines com a funcions pensades per ajudar justament els negocis a gestionar molt millor l'atenció al client. I això, aquesta, precisament és la clau, no? Perquè una cosa és contestar missatges i una altra és gestionar aquestes oportunitats, no? Amb etiquetes podeu separar si és un client nou, si teniu un pressupost pendent d'enviar-li, si té una visita confirmada, si té, per exemple, un pagament pendent o una consulta que ja està resolta, no? Això, sobretot per un petit negoci, pot marcar molt la diferència. O sigui que, segon assalt.
1: Què? Segon assalt.
0: Guanya WhatsApp Business un altre cop. WhatsApp Business 2, Telegram 0.
1: Ui, ui, ui, ui. Això de barrejar el món de la comunicació, WhatsApp, Business, Telegram, amb el món del cinema, amb Rocky, amb la seva banda sonora, m'ha semblat un mix brutal, eh? M'encanta. És un match, eh? Total. Vinga, va, seguim.
0: Anem pel tercer assalt, i és la difusió i la comunitat. Ara canviem de terreny, i si parlem de parlar amb una persona concreta, ja hem vist que WhatsApp és superfort, però si parlem de crear una comunitat, enviar contingut a moltes persones i fer comunicació de marca, Telegram entra molt fort aquí. Telegram permet, com ja us vam explicar, crear canals per difondre missatges que sobretot van destinades a audiències molt grans, fins i tot il·limitades, en el cas de canals. També permet fer grups de fins a 200.000 persones, segons la seva informació oficial. I aquí Telegram té un avantatge molt clar, i és que un canal de Telegram pot funcionar com una mena de newsletter instantània, que això doncs, ens serveix no, molt, però amb una diferència, que arriba com una notificació. Pot tenir text, pot tenir una imatge, vídeos, arxius, enllaços fins i tot, i no es perd tan fàcilment com una publicació d'Instagram. Per exemple, una empresa pot tenir un canal de Telegram per enviar novetats, promocions, consells, avisos importants, nous productes, ofertes exclusives. I el més interessant és que en un canal no hi ha soroll, o sigui, no és com un grup on tothom parla, és un canal on publica la marca i la gent rep el contingut. Per tant, si el vostre objectiu és construir audiència i mantenir una comunitat informada, sí? Telegram guanya aquest assalt.
1: Oh! Llavors tenim un 2-1 ara,
0: al
1: marcador.
0: 2-1.
1: Bueno, bé, bé.
0: Anem a pel quart.
1: Sí, sí, no, ja veig que Telegram està posant-se les piles aquí, eh?
0: Sí, i tant, i tant.
1: Molt bé, anem a veure. El quart, de què ens parla?
0: Ens parla d'automatitzacions, i aquí la cosa es posa interessant, eh? Perquè Telegram sempre ha estat molt fort en automatitzacions, sobretot pels seus bots, i és que els bots de Telegram poden servir per respondre preguntes, per enviar informació, gestionar accessos, entregar documents o fer petites enquestes, també. I Telegram explica que els bots es creen a través de Botfather i es connecten amb un servidor mitjançant la seva API. Ara bé, també cal dir una cosa important, i és que Telegram és molt flexible, però no sempre és fàcil per qualsevol negoci. Crear un bot és realment útil per requerir coneixements, o sigui, has de tenir una miqueta de coneixement tècnic per crear aquest bot, ¿vale? No és simplement prema un botó i ja està.
1: Clar, no ho pot fer qualsevol, sinó ho ha de fer una persona que estigui una mica preparada o disposada a aprendre programació, no entenc?
0: Exactament. En canvi, el WhatsApp Business és més senzill per negocis petits. Podeu configurar missatges automàtics de benvinguda, com ja vam explicar, d'absència, i a més respostes ràpides sense ser programador. O sigui que, si voleu automatitzacions més avançades a WhatsApp, aquí ja entrem en WhatsApp Business Platform, que tenen una integració amb CRM, amb eines externes, i moltes vegades també tenen un cost extra. ¿Vale? Així que aquí no hi ha un guanyador absolut, sinó que si sou una empresa petita que voleu automatitzar coses bàsiques, WhatsApp Business és molt més fàcil, però si teniu una comunitat molt gran i un contingut recurrent o una estructura digital més avançada, Telegram pot donar molt de joc. Així que el quart assalt seria un empat tècnic.
1: Molt bé, doncs, si et sembla, pugem un punt a cada equip.
0: Exacte.
1: Al marcador. Per tant, WhatsApp Web es queda ara mateix amb 3 punts. WhatsApp Business es queda amb 3 punts. I pel que fa a Telegram, es queda amb 2.
0: Molt bé.
1: Molt bé, bueno, bé, bé, bé. Estan allà trepitjant una mica els talons, eh? Un a l'altre. Molt bé. Doncs vinga, què més tenim?
0: Tenim el cinquè salt, que és vendre. I ara anem al que moltes empreses volen saber, no? Quina ven més? On m'he d'anar si vull vendre? Com un boig. No, no. Això sempre diem que, sobretot, anem amb calma, Però aquí hem de parlar clar i cap eina ven sola. Però WhatsApp Business està molt més a prop del moment de la compra. Quan algú us escriu per WhatsApp, normalment ja hi ha una intenció. Poder vol informació, o vol comprar, o vol comparar, o vol reservar, o potser també pot tenir un dubte abans de decidir si ho compra o no. I per això WhatsApp Business és una eina molt potent per convertir, és a dir, per transformar l'interès d'aquell possible client en conversió. En canvi, Telegram normalment treballa més a la part anterior d'aquest procés. O sigui, Telegram ajuda a mantenir la marca present, a educar, a informar, a fidelitzar, sobretot, no? I a escalfar aquesta audiència. Però quan arriba el moment de tancar una venda, moltes vegades el client acabarà passant a WhatsApp, sobretot, en una trucada o en una reunió, o, no sé, per exemple, si sou una immobiliària, podeu tenir un canal de Telegram amb nous pisos, i quan algú diu, vull visitar aquest immoble, doncs el més natural és portar-lo a WhatsApp, per exemple. O si sou un restaurant, podeu publicar el menú del dia a Telegram, però la reserva probablement segur que entri a WhatsApp per tancar-la, no?
1: Molt bé.
0: Per tant, si parlem de venda directa, guanya WhatsApp Business. O sigui que sumem un altre punt a WhatsApp. Yeah.
1: 4-2, WhatsApp va agafant distància de Telegram en aquesta batalla, en aquest cara a cara, el versus que estem fent avui aquí a Ràdio Desvern, 3 minuts per arribar a les 12 del migdia. Amb què seguim?
0: Seguim amb no molestar el client, amb el sisè assalt. I aquest punt és molt important perquè WhatsApp és molt proper, sí, però precisament per això també pot ser molt invasiu. I si una empresa envia massa missatges per WhatsApp, el client pot sentir-se que li està entrant a casa seva. Uh-huh. WhatsApp s'ha de fer servir amb molta cura, millor per converses rellevants o seguiments útils, recordatoris, informació sol·licitada i atenció personalitzada. Però Telegram, en canvi, és molt menys invasiu per difondre contingut. Si algú entra en un canal de Telegram, entén que rebrà actualitzacions i si no les vol, doncs se li silencia el canal o marxa. Vale? És una relació més semblant a seguir una marca, no? Per això Telegram pot ser millor per comunicar, per una comunicació més recurrent, i si voleu enviar cada setmana consells, novetats o recursos, pot ser Telegram, és molt més natural que WhatsApp. Així que el punt se l'emporta Telegram en aquest cas.
1: Ah, mira, ai, ai, veus? Ai, ai, ai. Van empatant, eh? No empaten, però quasi, estem a un 4-3... i sembla que Telegram no es vol donar per vençut. Ens queden 2 minuts. Creus que ho podem condensar o què?
0: Bueno,
1: si no, allarguem 3 minuts més. No vindrà d'aquí, no passa res.
0: Vinga. Doncs el setè assalt és la imatge de marca. I aquí WhatsApp Business dona una imatge de proximitat. Una empresa que respon bé per WhatsApp transmet agilitat, confiança i atenció humana. Però Telegram pot donar una imatge més de comunitat, de projecte, de marca, que comparteix sobretot valor i que té una audiència al voltant. Per exemple, no sona igual dir escriure-nos per WhatsApp i t'informem que dir uneix-te al nostre canal de Telegram i rep cada setmana recursos, novetats i oportunitats exclusives. No? Llavors, el primer és molt més comercial i el segon és molt més comunitari. Cap és millor, en absolut, depèn del posicionament. Una marca molt local, propera i de servei directe probablement necessiti més WhatsApp, i una marca que sigui més educativa, informativa o tecnològica o de contingut, doncs pot aprofitar molt més Telegram. O sigui que torna a haver un empat aquí, eh?
1: Carai, bé.
0: Ui, ui, ui.
1: Bé, això ens ho posa més complicat, però un empat que suma un punt a cada equip i que això vol dir doncs, que estem a 5-4 guanyant WhatsApp.
0: Exactament.
1: Què més?
0: Doncs aquí queda la cosa amb un 4 WhatsApp i...
1: Quan 5 WhatsApp i 4
0: Telegram.
1: Sí.
0: La combinació ideal, ara ve la resposta més honesta, la pregunta no és WhatsApp Business o Telegram, la pregunta real seria quin paper juga cada eina dins del meu embut comercial? Perquè una estratègia ben pensada podria ser així. Instagram capta l'atenció, la web dona informació i credibilitat, Telegram manté aquesta comunitat activa i WhatsApp Business converteix la conversa en oportunitat. Uh-huh. Llavors, aquesta seria una visió molt més professional. No es tracta d'obrir canals per obrir canals i tornar-nos bojos, sinó que es tracta de donar una funció clara a cada eina. Llavors, no cometeu l'error d'obrir WhatsApp Business però no respondre bé o crear Telegram per després no publicar res, sinó que haureu de fer-la servir amb un criteri i amb una estratègia. Clar.
1: Llavors,
0: veredicte final.
1: Entonces, anem a veure. Veredicte.
0: Si hagués de donar un veredicte senzill, diria això. Per la majoria de petits negocis, guanya WhatsApp Business, perquè és molt més directe, més conegut, més fàcil de fer servir i està més a prop de la venda. Però per negocis que generen contingut, comunitat o informació recurrent, Telegram pot ser una eina molt potent. No hem de substituir Telegram per WhatsApp, sinó complementar-ho. Així que el resultat final seria WhatsApp Business guanya en conversió i Telegram guanya en comunitat. I la millor estratègia és utilitzar cadascuna per allò que realment sap fer. Així que
1: Doncs Vanessa Montserrat,
0: aquí
1: et sembla?
0: Aquí quedaria el nostre combat.
1: I tant, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies. Gràcies també per aquesta temporada tan maca en la que hem descobert més com les xarxes socials ens poden ajudar a treure més suc a la nostra empresa, al nostre projecte, al nostre negoci, al nostre comerç, i en aquest sentit t'emplacem doncs, a la temporada vinent a seguir ensenyant-nos i a seguir explicant-nos doncs, moltes coses més sobre les xarxes socials.
0: Encantada de tornar la temporada que ve, així que...
1: Genial.
0: Tornarem molta més energia i
1: això segur.
0: Les piles carregades.
1: Això segur. Vanessa Montserrat, cuida't molt, una abraçada.
0: Adéu.
1: I ja començats, us deixem amb els butlletins de les 12 que, com deien, ja han iniciat, però doncs escoltarem les notícies a nivell internacional i també de casa nostra i tot seguit els butlletins de Ràdio Desvern. Fins ara.
2: Per acabar amb la guerra, el diari nord-americà Axios assegura que el director de l'agència n'ha expressat dubtes a Donald Trump i afegeix que el secretari d'Estat Marco Rubio i el de defensa Pete Hegseth també són escèptics sobre el memoràndum d'entesa anunciat diumenge. Els dubtes afloren després que el nucli dur de Trump ha conclòs que la manera com els funcionaris iranians discuteixen l'acord entre ells és inconsistent amb el que diuen després els mediadors i també els Estats Units. Basant-se en això, la CIA conclou que és improbable que l'Iran accepti prendre les mesures nuclears requerides al memoràndum.
3: Un estudi d'economistes catalans alerta que la situació de les segones generacions d'immigrants no millora i continuen tenint més atur, més pobresa i més abandonament escolar que la població autòctona. L'informe aposta perquè es planifiquin els fluxos migratoris quan fan països com el Canadà o Austràlia perquè els nouvinguts arribin amb un nivell formatiu més alt i hi hagi més capacitat d'inserció laboral. Barcelona, Mireia Sala.
4: L'informe destaca que la taxa d'abandonament escolar prematur dels alumnes estrangers triplica la dels nascuts aquí i alerta també que les segones generacions tenen taxes d'atur molt semblants a les dels seus pares i, si treballen, fan feines també poc qualificades. Josep Reiner és un dels autors de l'estudi.
5: Hi han reptes rellevants en matèria d'integració de la immigració i, encara més important, dificultats claríssimes amb la mobilitat social, sobretot de les segones generacions. I aquestes queden evidenciades de manera molt clara, per exemple, amb les altes taxes d'abandonament escolar.
4: Mireia Sala, Catalunya Ràdio, Barcelona.
2: Barcelona arriba aquest estiu als 500 refugis climàtics, el màxim des que es va crear la xarxa el 2020. Segons el govern municipal, el 99% de la població tindrà un espai fresc a menys de 10 minuts a peu de casa seva. Barcelona, Toni Fortesa, bon dia.
6: La xarxa s'ha activat aquesta setmana amb 500 espais, 100 més que l'any passat. Inclou biblioteques, centres cívics, piscines, mercats, a més de parcs i jardins. Entre aquests espais hi ha més de 60 microrefugis de petit format, farmàcies, comerços i entitats locals en zones amb menys cobertura pública. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona.
7: Aquest any ja superem els 500 refugis climàtics a la ciutat. És a dir, hem crescut pràcticament un centenar des de l'estiu passat fins a aquest. El que tenim és, amb un dia feiner de juliol, un refugi climàtic amb menys de 10 minuts de casa pel 99% de la població.
6: La xarxa de refugis climàtics forma part del Pla Clima Municipal per adaptar-se al canvi climàtic i reduir la vulnerabilitat davant l'augment de les temperatures. Toni Fortesa, Catalunya Ràdio, Barcelona.
3: La Sala Parés de Barcelona, la primera galeria d'art establerta a l'Estat espanyol i una de les més antigues d'Europa, canvia de mans. L'empresari Jaume Sabater, conseller delegat del fons Stonebeck, ha adquirit a títol personal el 65% de les accions de l'històric establiment del carrer Petritxol. L'operació, segons un comunicat, resol el relleu generacional de la família Maragall, que no tenia successió interna. Tot i el canvi de propietat majoritària, Joan Anton Maragall, que es mantindrà com a director de la sala, s'ha mostrat molt satisfet de la solució en declaracions a Catalunya Ràdio.
8: Jo tinc 76 anys. Una de les meves preocupacions darrerament era precisament assegurar la continuïtat de la galeria a mig termini o llarg termini més enllà de mi. I aquesta solució és la millor solució pel futur de la Sala Parés. Jaume Sabater és una persona molt respectuosa pel llegat de la Sala Parés, per la seva història. Es mantindran no només l'equip humà, sinó la nostra línia de treball.
1: Es
3: esports, o del Serra.
9: L'Uruguai i l'Aràbia Saudita han empatat aquesta matinada un gol en un partit del mateix grup del Mundial on hi ha la selecció espanyola, que ahir en el seu debut no va poder passar de l'empat a 0 amb Cap Verd. També aquesta matinada ha debutat la selecció de l'Iran amb una afició dividida amb xiulets i aplaudiments quan ha sonat l'himne del país. Els iranians han empatat a 2 amb Nova Zelanda. Per avui ha previst el França-Senegal a partir de les 9 del vespre i aquesta matinada debutarà l'actual campiona del món, l'Argentina, que s'enfrontarà a Algèria. D'altra banda, el francès Hervé Renard és el nou seleccionador de Tunísia després que Sabri Lamouchi fos destituït ahir en perdre davant Suècia per 5-1 en el debut dels nord-africans al Mundial. L'internacional per Alemanya, Antonio Rüdiger, ha renovat una temporada més pel Madrid, segons ha anunciat aquest matí el Club Blanc. I en futbol sala, avui comença la final de la Lliga entre el Barça i el Pozo de Múrcia. Els blaugranes tenen el factor pista a favor. El partit començarà a les 9 i es podrà veure en directe per Esport 3. En hoquei patins, el Noia fa oficial el fitxatge de Marzanon, que arriba procedent d'Alcaldes, mentre que el Pons Lleida ha presentat Carlos Cortijo com a nou entrenador.
10: Fins aquí les notícies.
11: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bon dia, passen 8 minuts de les 12. Us informa Mariona Sales Vilanova. La Revetlla de Sant Joan arribarà al barri de Masllui amb un sopar popular el 23 de juny, una iniciativa organitzada per l'Associació de Veïns de Masllui, amb la col·laboració de l'Ajuntament. L'activitat tindrà lloc al carrer Maria Montessori, de 8 de la tarda a 1 de la matinada, i el sopar popular de Revetlla vol reunir el veïnat per celebrar la nit de Sant Joan en un ambient festiu i de convivència. Per participar-hi, cal fer inscripció prèvia. I en cultura, el documental Gen es projectarà el pròxim 19 de juny de 7:45 del vespre a 9:45 dins del cicle Docs del Mes. Dirigit per Gianluca Matarrese, el film segueix la tasca del doctor Vini a l'Hospital Niguarda de Milà, on acompanya persones que se sotmeten a processos de fecundació in vitro i d'afirmació de gènere, en un context condicionat per les restriccions d'un govern conservador. La producció, coproduïda per entre França i Itàlia, es va estrenar el 2025. Té una durada de 104 minuts i es projectarà en italià amb subtítols en català. Matarrese és una de les veus destacades del documental europeu contemporani i la seva obra ha estat present en festivals internacionals com la Biennale de Venècia, IDFA o CPH. L'entrada té un preu de 5 euros per socis i sòcies de l'Ateneu i menors de 30 anys, mentre que la general costa 7 euros. I pel que fa a turisme, el Consorci de Turisme del Baix Llobregat i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya han impulsat la campanya Baixa al Baix Llobregat, Ferrocarrils t'hi porta, presentada el 12 de juny a Martorell. La iniciativa, sota el lema 10 parades, 10 experiències, convida a descobrir la comarca de manera sostenible, còmoda i accessible a través de la línia Llobregat-Anoia de Ferrocarrils. La proposta posa en valor els atractius turístics dels 10 municipis connectats per aquesta línia ferroviària, amb experiències vinculades al patrimoni, la natura, la gastronomia, les fires i la cultura. Entre els espais destacats hi ha la Colònia Güell i la Cripta de Gaudí, el Pont del Diable de Martorell, les Termes Romanes de Sant Boi, el Palau de Can Mercader o els parcs fluvials del riu Llobregat i Anoia, a més de propostes relacionades amb l'enoturisme i el Parc Agrari del Baix Llobregat. La campanya és fruit de la col·laboració entre ambdues entitats per fomentar la mobilitat sostenible i promocionar el territori durant tot l'any. La web baixalbaix.com recull tota la informació sobre els municipis participants i les experiències que es poden visitar utilitzant el transport públic. I això ha estat tot. Tornem amb tota l'actualitat santjustenca a l'informatiu complet de la 1. Fins ara.

A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell i Gualden, Torre Blanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just Desvern.

0: I seguim al magazín de matins de Ràdio Desvern, seguim a la Rambla. Ara és un quart d'una del migdia i marxem a parlar amb l'associació de gent gran, amb en Jordi i l'Artur, que ja els tenim aquí als estudis de Ràdio Desvern. Família, com esteu? Benvinguts.
1: Molt bé, te sento molt fluix, però molt bé.
0: Sí, se sent una mica fluix en aquests sí. auriculars, és veritat. Intentaré cridar una mica. Ja saps que a mi això de cridar no em costa gens. Bé, doncs avui obrim un nou espai de l'Associació de Gent Gran per doncs, actualitzar una mica les activitats i també les accions que esteu desenvolupant, parlar dels socis i també parlar d'aquest final de curs. No sé per on voleu començar, si us sembla. Potser podríem començar una mica repassant aquelles activitats que s'han dut a terme sí. i parlant una mica d'allò que heu fet. Com ha anat?
1: Sí, podem parlar. L'últimes activitats que vam fer, vam estar 5 dies cap a les Castelles, vam estar a Aranda de Duero, van ser 5 dies molt intensos.
0: Sí.
1: I jo crec que l'Artur us ho pot explicar, que
0: doncs ja va
1: vindre i s'ho va passar molt bé.
2: Van ser, bueno, van ser 5 dies, sí, van ser intensos i vam acabar potser un palet cansats, però vam aprofitar els 4 dies de matí i tarda a ple rendiment.
0: Uh-huh. I què vau fer? Quines activitats hi havia programades? Què és el que vau descobrir?
2: A veure, teníem el campament base, diguem, a Aranda de Duero, en un lloc que es diu el Ventorro, que fa conya.
0: Sí, et recorda alguna cosa, no?
2: No es pot amagar el nom. Llavors sí. vam anar un dia a Río Lobos i Peñafiel, que hi ha un castell molt maco, i Río Lobos també és interessant de caminar i estar allà per la ribera, i és bonic. Vam estar un altre dia a Valladolid i a Aces de Riaza, i també, pues, vale, un dematí una cosa, a la tarda l'altra, i no omplint el dia. Vam
0: clar
2: estar
0: sí.
2: a Burgos i a la Cartuja de Miraflores. I l'últim dia, abans de marxar, encara vam anar a Iecla i Santo Domingo de Silos. I després, ja, la tornada amb autocar, pues, va ser un dia una miqueta dur, però ens va agradar, vam menjar molt, ens donaven molt de menjar, molt bé, plats contundents, i clar, si no anaves en compte, pues, et podies posar malalt. Però bueno, positivament, ho dic positivament.
0: I tant.
1: Sí, jo crec que sí, que el que està dient l'Artur, vull dir, ens ho vam passar molt bé. Vam fer la Castilla Vieja, aquesta, que la catedral de Burgos és molt guapa, ja ho sabem.
0: És molt maca, la catedral de Burgos.
1: Maca.
0: Jo vaig estar fa uns anys.
1: Vam tindre un guia, que el vam tindre tota la setmana, el vam tindre molt enterat. Era un noi que havia fet la guia, ha fet una app de la catedral de Burgos, que es pot descarregar, i visites tota la catedral des del mòbil. I ell la va fer, i a part que ens va explicar molts que vam anar, ell i l'Artur, ells van fer una, com que ja estaven, van fer la passejada per Burgos, nosaltres vam anar a la catedral, i ens ho va explicar, ens va explicar tot el que era la catedral, vam veure el papa guaio aquell, el papa Mosques, com tocava les hores, i molt bé. I a Miraflores també va ser molt guapo, o sigui, va ser una visita intensa per veure on va néixer el Felip II i tot el que era la Castilla. O sigui, una cosa diferent.
2: Sí,
0: i tant.
2: De fet, era una visita cultural per tots els pobles per on passàvem i estava bé, i a més ens ho explicava d'una forma molt amena i fent una miqueta de catxondeig, que tampoc està de més.
0: Molt bé, sí. Doncs seguim avançant amb aquest repàs de les activitats. Teniu alguna cosa més que vulgueu destacar del que heu fet?
2: Hem anat darrerament a la Sagrada Família, abans de la visita del Sant Pare. Vam anar una setmana abans, crec que era, o dues, i la vam veure ja bastant acabada. Encara hi havia algun andami per dins, però va ser una visita també interessant. Vam tenir algun petit problema per aparcar l'autocar, però, bueno, ara estem fent una propera sortida, crec que el 15 de juliol, i
1: sí.
2: això ho intentarem solucionar agafant un aparcabé.
0: Ens vau explicar l'última vegada,
1: sí.
0: no?, que
1: s'havia
0: d'aparcar una mica lluny i havíeu d'anar caminant, i això
1: és
0: també dificultava,
1: el problema
0: no?
1: de Barcelona amb el turisme.
0: Clar.
1: Encara que els que siguem d'aquí, en principi, si anem a la Sagrada Família, són turistes. Llavors, clar, no podem entrar com fan els altres. Llavors, anant amb autocar, necessites uns permisos de l'Ajuntament, que et deixin aparcar en un lloc, i això has de fer uns tràmits, i falta que te'ls donguin.
0: Clar.
1: I en aquest cas, pues, no ho sabíem, primer que no ho sabíem, i segona que el que ens va portar l'autocar va dir, jo no es puc atensar més a la Sagrada Família perquè no em deixen entrar. Tot així li van posar una multa a l'hora de carregar.
0: Ostres.
1: Aquelles
0: però
1: no, va anar
0: passen.
1: Molt bé. I ara estem el dia 15 de juliol, ja estem
2: en
1: ens han donat 35 places, no ens n'han donat més, o sigui que les tenim plenes, i ja ho tenim tot confirmat, pagat i tot. O sigui que ara l'únic que ens queda és pues, si podem fer una, això del tràmit de l'aparcament, si no, pues, sigui on sigui. La sí, qüestió sí, que més, tenim que anar a la família.
2: És una llàstima no, que no en tinguem més perquè s'ha quedat molta gent en sí. Llista d'espera i malauradament no podrà, aquest any no podrà ser.
0: Mm-hmm. Molt bé. Doncs aquelles coses no, que tenen èxit, aquelles activitats que funcionen i que a vegades s'omplen.
1: No, no, estem, gràcies a Déu no ens podem queixar a l'associació perquè estem sortint, ara també tenim pel mes de juliol, tenim programat a part del fi de curs, que ho farem ara el fi de curs el dia 26.
0: Sí.
1: El dia 26
0: sí.
1: Fem el fi de curs de l'associació amb la Coral Harmonia, que en principi estem convidats tots els, socis, els associats i els que ens vulguin vindre a escoltar. La Coral Harmonia farem el fi de curs, donem unes, uns records als que porten 25 anys, i ja tenim prevista per una sortida a Banyoles el mes de juliol, també. Mm-hmm. Això és sí, el que és a part de l'associació.
2: El 9 de juliol anem cap a Banyoles, farem l'excursioneta amb la barqueta pel llac i bueno, completarem el dia així.
0: Mm-hmm.
2: I inclús el 17 de juliol em sembla que és el Camp de les Havaneres, no?
1: Sí, el dia del 17.
2: Tenim pendent d'aviam si podem fer el ronc cremat, que també ens han de donar permís.
0: Mm-hmm. Doncs aviam, però, que ve de gust.
1: Si no, tenim una, hi ha una agenda bastant complicada.
0: Sí, eh?
1: Ja està bastant plena, almenys fins al juliol. I a partir del setembre també hi ha bastantes coses. Eh? Sí, i això és el que és en plan d'associació. Llavors ja us explico una mica com anem la Coral Harmonia, també.
0: Vinga, expliqueu-nos.
1: Perquè la Coral també, ja sabeu que som una gent molt uh-huh. jove, però amb moltes ganes de fer sí. coses.
0: Molt vital, exacte.
1: És molt vital, sí, sí. Ara totes les nostres actuacions, ara ja vam començar el mes de maig, que vam anar a cantar a la residència de Nostra Senyora de Lourdes. Fa 15 dies vam anar a cantar a la residència de Vitali, que s'ho van passar molt bé, aquella gent, i aquest dilluns hem estat a la residència de la Maiola, que la gent ha disfrutat molt, molt, molt. Sí, uh-huh. Els residents d'allà s'ho han passat molt bé.
2: Jo ho vaig anar a veure, que jo no sóc de la coral, i la veritat que he vist iaios que s'han posat a ballar. Diguem, de la residència, doncs amb els seus cuidadors i tot això, ballant allà al mig, em va fer il·lusió de veure-ho.
0: Uh-huh.
2: Estava bé, sí, una no, cosa nova.
1: Clar, és que portem un repertori, potser no és massa, massa estricte, però és divertit per la gent que quan anem a residències. Perquè en una residència no pots cantar cançons molt, molt, molt complexes perquè no les entenen. Hem de cantar uh-huh. cançons populars i sobretot si cançons que ells les puguin conèixer. Però s'ho han passat bé. I ara el fi de curs, farem el fi de curs amb les mateixes cançons, amb els nostres associats aquí al Mil·lenari. I després ja tenim previst, quan acabem el fi de curs, ja comencem a preparar perquè el dia 26 de juliol anem a la missa de Televisió Espanyola.
0: Correcte, sí, ho recordo.
1: El dia que ja us ho vam comentar l'última uh-huh. vegada. I hem d'estar uns dies ensejant especials per la missa perquè ens ha sortit una mica bé. I a partir d'aquí ja haurem acabat ja el curs de la coral fins a l'any vinent.
0: Què vols dir una mica? Veus, sortirà perfecta?
1: Sí, esperem.
0: O sortirà genial. O sortirà genial.
1: Només ens ha sortit tot molt bé.
0: I
1: la
0: tant.
1: Gent està contenta i els cantaires molt contents.
0: I tant que sí.
1: I la gent que anem a visitar també està molt contents. I tenim una directora que és molt enèrgica, que ens fa ballar, bueno, ens fa cantar nosaltres, fa cantar els que estan al davant i al darrere canta tothom allà.
0: Allà la Sílvia ho mana tot, no?
1: Ho mana tot. I ara aquest dijous, com que es fa el fi de curs del Mil·lenari a l'Ateneu, el 50è, també cantarem allà. Dintre de les activitats que es fan al Mil·lenari, nosaltres també estem integrats.
0: Uh-huh.
1: Llavors també cantarem quatre cançonetes a dalt l'escenari del 50è.
0: Molt bé, perfecte.
1: O sigui que si algú vol anar a l'Ateneu aquest dijous, ja ho sap, que a les 10, a 2:15 estarà a tothom allà.
0: Perfecte, doncs la invitació la fem extensiva a tota aquella gent que ens estigui escoltant i que vulgui passar una bona estona amb bona música, que sempre, sempre està bé.
1: Sí, no, que jo crec que val la pena. Uh-huh. I de part de l'associació...
2: No, ara sí. Estem contents perquè tenim un total d'associats de 283.
0: Sí,
2: que potser és la vegada que jo recordi que estem més amunt, més gent.
0: Uh-huh. Molt bé.
2: De la majoria han pagat, quasi 260 han pagat ja aquest any.
0: Que això és important.
2: No n'hem de treure, els podem conservar tots.
1: Sí, no, sí, sí. No és que no tenim masses baixes, tampoc.
2: No, ha sigut un any.
1: El problema que tenim, que són molts associats i totes les activitats que estem duent a terme, clar, són amb autocars. L'autocar no són més de 55 persones. Llavors hi ha molta gent que es queda fora i no sabem com arreglar-ho, sincerament.
0: Ja.
1: perquè tothom vol sortir. Llavors sí, intentarem fer dos autocars, és impossible perquè no, molts restaurants no t'ho volen. Però no, no ens ho passem bé. I ara aquesta que farem a Banyoles, que suposo que farà una mica de calor, en principi anirem a dinar a Santa Pau, i després a fer, com ha dit l'Artur, fer el trajecte de Banyoles amb la barqueta.
2: Amb la barqueta.
1: Ja hi ha molta gent que està interessada.
0: I tant. Home, passareu calor, però us ho passareu molt bé també, eh?
1: Sí, no, la qüestió és passar-s'ho bé. I quan vas a visitar la Garrotxa i el Pla de l'Estany, allò és molt maco. No, no, ens ho passem bé.
0: Clar que sí.
1: I intentem fer moltes coses pels associats.
2: Sí, el que passa que han de ser excursions que no tinguin massa quantitat de quilòmetres, perquè la gent gran doncs, pot arribar a marejar-se o tenir algun problema. Les hem de fer amb un límit de quilòmetres acceptable, diguem.
0: Clar, al final també entenc que hi ha diverses activitats que cadascú doncs, pot decidir en quina vol participar, si, doncs, per exemple, a la d'Aranda del Duero, que eren més quilòmetres, doncs, a partir d'aquí, si hi havia gent doncs, que es volia atrevir a fer més quilòmetres i a fer una experiència diferent, la gent doncs, que potser no es pot permetre, per la seva situació personal, fer tants quilòmetres, fer aquesta de Banyoles, vull dir que al final també està bé que cadascú s'adapti doncs, a l'experiència, no?
2: Sí, intentem fer tipus, diversificar una miqueta el tipus d'excursions, procurar fer activitats també al mil·lenari, que fins aquí doncs, l'Ajuntament mai ens ha posat problemes amb quadrar horaris i que tinguem lloc per fer-ho i que a més no ens cobra cap lloguer, diguem, d'això, que estem molt agraïts.
0: Sí, sí, sí, totalment.
2: I, bé, tenim apoiament i anem fent coses.
1: I no, és que ara ja hem dit, ara, a part del fi de curs, hem dit allò de les Avaneres, que venen al grup d'Estel de Mar d'Esplugues, que fa un any i mig que els caig que es van començar, es van formar, i ara s'han fet moltes activitats a Esplugues, estan fent molts concerts de part de Avaneres, i jo aquest any ja que venen, doncs ens ho passarem bé.
0: I tant que sí, i tant que sí, serà molt animat.
1: I a més, no sé, que a part de què més podem dir d'això, que ja, pràcticament us ho han dit tot, perquè llavors ja ens anarem al setembre, si no, llavors no tindrem res més a fer el juliol.
0: Doncs el que farem serà emplaçar-vos.
1: Els hem de fer, hem de començar, perquè és el dia 17 que hem de tornar, però sí que podem dir que hi ha el fi de curs aquest que fem, i llavors també hi ha gent que es tindrà que apuntar per fer una preinscripció per anar a la Ràpida, que també fem una pre-reserva, perquè no ens trobem que si molta gent s'apunta per anar a la Ràpida, llavors quan ho tenim, com que són coses qüestions d'hotel, llavors es donen de baixa.
0: Clar.
1: I llavors ens trobem que no ens falta quòrum. Perquè això ja ho vam fer quan vam anar a Aranda de Duero, que en principi vam dir necessitem que un mínim de personal per poder-ho fer. I tot i així ens va anar bé perquè érem 41 persones.
2: Sí, però érem justets, perquè comptàvem ser 50 i alguna es va tirar enrere. Per això ara pues, demanem una reserva i així queden mig obligats.
0: Clar, una espècie de compromís, no? De dir que si dius que sí.
1: És el problema quan fem aquestes sortides de dies. Quan és una excursió d'un dia, no, perquè la gent ve i fa cua i quan tenen el tiquet entren, se'ls assigna el número d'autocar, paguen i ja està. Però quan són reserves d'així, si no és un cas especial, molt que la gent després no pugui vindre, no se li torna els cèntims, però si no, no. Perquè, clar, és un hotel. Hem de fer unes reserves. Aquestes reserves s'han de pagar. I s'han de pagar mesos d'antelació, perquè l'hotel no pot reservar en 15 dies. I ha de saber els temps, amb temps, la gent que anirà i les habitacions, si són individuals, si són dobles. O sigui, porta molta feina. Doncs en estem sortint.
0: Tenim
1: la Màtia, que ho porta molt bé, i porta molt mal de caps, i tots els que estem a la Junta, déu-n'hi-do.
2: Bueno, algun mal de cap tenim tots, però què farem?
1: Això és el que qualsevol entitat del poble tenim mal de caps.
0: Clar que sí, és important també valorar aquests moments, no?
1: Sí, això s'ha de valorar molt, perquè vull dir, són gent que es pensa que la gent que està en una entitat cobra, i aquí no hi ha cap persona que estigui en una entitat que cobri, sinó que estem treballant tothom.
0: No només no cobreu, sinó que les activitats les pagueu com tothom.
1: Sí, la majoria.
0: O sigui que això també és important tenir-ho en compte.
1: Sí, sí.
0: Artur, Jordi, moltíssimes gràcies per passar pels micròfons de Ràdio Desvern una vegada més i us emplacem doncs, al mes vinent a tancar temporada, que ja queda ben poc, i bé, també a seguir informant els nostres oients de tot allò que fem.
1: Sí, ja que estem així, aprofito una cosa fora de...
0: La confiança d'associació,
1: la confiança, endavant. Però... Sí que vull recordar que aquest diumenge el Cor lo Pom de Flors fa el fi de curs a l'Ateneu a les 7 de la tarda, que tot el poble de Sant Jordi està convidat. O sigui, pot vindre que ens ve la coral de la 11, que són gent que amb dificultats de visió,
0: sí.
1: I vindran a cantar. O sigui, jo des d'aquí sí que faig una crida a tot el Sant Just, que si volen vindre a les 7 de la tarda a la sala del 59 de l'Ateneu, benvinguts seran.
0: Mm-hmm. Doncs ja ho sabeu, si voleu gaudir d'aquesta festa musical del Cor lo Pom de Flors, que ho pugueu fer. Família, una abraçada, cuideu-vos.
1: Moltes gràcies,
0: Dani. Adéu.

0: Aquest dimarts, a les 10 del vespre, la música coral Més de 1000 anys d'història, un programa realitzat i presentat per Pep Quintana.
1: A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell i Gualden, Torre Blanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just Desvern.
2: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just, us hi esperem.
3: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just Desvern.
4: Tots els comerços tenen fulls oficials de queixa, reclamació, denúncia a disposició de les persones consumidores i usuàries.
5: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
6: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor amb bici. Dóna't d'alta ara a envici.cat.
7: Nicotina, arsènic, cianur, poloni 210, naftalina, butà, quitrà. El fum del tabac perjudica també la salut dels qui no fumen. Fem un entorn lliure de fum per a tothom. canalsalut.gencat.cat Generalitat de Catalunya.
8: Doncs jo no separo la brossa. Em fa mandra.
9: Tu sí?
8: Esclar.
10: Marcel, cada cosa on toca, eh?
9: Esclar.
11: Reciclar és massa evident per no fer-ho. Envasos de cartró i paper, el contenidor blau o el cubell del porta a porta. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
12: Ei, vinga, som-hi ja. És el moment de fer el pas.
13: A casa, la feina i al carrer.
14: Quan anem de festa o al taller.

0: Tot seguit, les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició migdia.
1: Mas Lluís celebrarà la revetlla de Sant Joan amb un sopar popular. Amb aquesta notícia obrim el Sant Just Notícies d'avui, 16 de juny. Us informa Mariona Sales Vilanova.

Tot seguit repassem la resta de titulars. El cicle 2 del mes porta a Sant Just el documental Gen, una pel·lícula de Gianluca Matarrese. Una campanya convida a descobrir el Baix Llobregat en ferrocarrils. La iniciativa Baixa el Baix Llobregat, Ferrocarrils t'hi porta, promociona 10 municipis de la línia Llobregat-Anoia amb propostes de patrimoni, natura, gastronomia i cultura. La flama del Canigó donarà el tret de sortida a la revetlla de Sant Joan a Sant Just.

0: La Revetlla de Sant Joan arribarà al barri de Masllui amb un sopar popular el 23 de juny, una iniciativa organitzada per l'Associació de Veïns de Masllui amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Just. L'activitat tindrà lloc al carrer Maria Montessori de les 8 fins la 1 de la matinada. I el sopar popular de Revetlla vol reunir el veïnat per celebrar la nit de Sant Joan en un ambient festiu i de convivència. Per participar-hi cal fer inscripció prèvia. En cultura, el documental Gen es projectarà el pròxim 19 de juny de 7:45 del vespre a 10:15 dins el cicle Docs del Mes. Dirigit per Gianluca Matarrese, el film segueix la tasca del doctor Vini a l'Hospital Niguarda de Milà, on acompanya persones que se sotmeten a processos de fecundació in vitro i d'afirmació de gènere en un context condicionat per les restriccions d'un govern conservador. La producció, coproduïda entre França i Itàlia, es va estrenar el 2025. Té una durada de 104 minuts i es projectarà en italià, amb subtítols en català i castellà. Matarrese és una de les veus destacades del documental europeu contemporani i la seva obra ha estat referent en festivals internacionals com la Bienal de Venècia i DFA o CPH. L'entrada té un preu de 5 euros per socis i sòcies de l'Ateneu i menors de 30 anys, mentre que la general costa 7 euros. El Consorci de Turisme del Baix Llobregat i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya han impulsat la campanya Baixa el Baix Llobregat, Ferrocarrils t'hi porta, presentada el 12 de juny a Martorell. La iniciativa, sota el lema 10 parades, 10 experiències, convida a descobrir la comarca de manera sostenible, còmoda i accessible a través de la línia Llobregat-Anoia de Ferrocarrils. La proposta posa en valor els atractius turístics dels 10 municipis connectats per aquesta línia ferroviària, amb experiències vinculades al patrimoni, la natura, la gastronomia, les fires i la cultura. Entre els espais destacats hi ha la Colònia Güell i la Cripta de Gaudí, el Pont del Diable de Martorell, les Termes Romanes de Sant Boi, el Palau de Can Mercader o els parcs fluvials dels rius Llobregat i Anoia, a més de propostes relacionades amb l'enoturisme i el Parc Agrari del Baix Llobregat. La campanya és fruit de la col·laboració entre ambdues entitats per fomentar la mobilitat sostenible i promocionar el territori durant tot l'any. La web baixalbaix.com recull tota la informació sobre els municipis participants i les experiències que es poden visitar utilitzant el transport públic. Sant Just d'Esvern es prepara per viure una de les tradicions més arrelades de la cultura catalana amb l'arribada de la Flama del Canigó el dimarts 23 de juny. L'esdeveniment, organitzat conjuntament per Òmnium Cultural, la secció excursionista de l'Ateneu Sant Justenc i l'Ateneu, amb la col·laboració de l'Ajuntament, servirà com a avançala de la Revetlla de Sant Joan. La flama, que es renova cada any al cim del Canigó, serà recollida a la plaça Sant Jaume de Barcelona per un grup de corredors locals que la portaran a peu fins al municipi. Com ja és tradició, Sant Just serà el primer municipi a recollir el foc a Barcelona a causa de la llarga distància que els corredors han de cobrir corrents.
1: La flama del Canigó és una flama que no s'apaga mai. Evidentment que es pot apagar per vent o deixar, però sempre hi ha una flama del Canigó encesa, la Castelleta Perpinyà. I aquesta és la flama que el dia 22 puja a dalt del cim del Canigó i es renova aquesta flama amb la que després, el dia 23, es distribueix per tots els països catalans. Per tant, és una flama que no s'ha apagat mai. Com es treballa? Doncs això, tenint un grup de joves disposats a fer-ho. Durant els anys que no hem tingut aquest grup de joves, com ha arribat la flama a Sant Just? Molt fàcil. Es anava a la plaça Sant Jaume. A la plaça Sant Jaume es munta una gran festa a la qual hi ha tots els barris de Barcelona que participen distribuïts enllà a la plaça. Surten tot el bestiari i, per tant, fan tota mena de cultura popular a la plaça. I llavors som uns quants pobles, molt pocs, del voltant de l'àrea de Barcelona, que anem a buscar la flama allà. I així és tal com s'ha portat sempre a Sant Just. Ja dic, excepcionalment, algun any que algun voluntari havia pujat. I ara, aquests dos últims anys, que els joves de les CEES van decidir que volien agafar el bastó i van agafar el bastó. I esperem que per molts anys.
0: A 16:45 de la tarda es farà la sortida dels corredors a la plaça de Sant Jaume de Barcelona. A les 6, la recollida de la flama a inici del camí de tornada corrents. A 7:45, l'arribada de la flama a Sant Just, on s'incorporarà el grup de bicis sense edat a l'alçada de Francesc Macià. A 7:45, recorregut pels carrers del poble des del carrer del Doctor Ribalta fins a la plaça Maragall, on hi haurà avituallament. I a 8:00, arribada a la plaça Malaret, amb lectura del manifest i encesa del pebeter. La celebració de la Flama del Canigó a Sant Just compta amb més de mig segle d'història. Enguany, el grup de joves de la CEES pujarà directament al cim del Canigó per recollir el foc original, consolidant una iniciativa que es va recuperar fa 2 anys.
2: El principal motiu per vincular-nos des del punt de vista de la seva jove és, per un costat, seguir fent el que ja estem fent, que és muntanyisme i excursionisme a l'alta muntanya, però per l'altre, conèixer aquells fets que nosaltres no hem pogut viure, perquè això són anys molt anteriors al nostre naixement, però que a través de formar-ne part doncs podem conèixer-los. Llavors, l'any passat vam veure com hi ha tanta gent que té aquestes ganes de portar un bocí de la Catalunya a tot arreu, bueno, de la història a Catalunya, doncs, a tots els municipis que en formem part, clar, dius, ostres, a vegades sents aquesta com sensació de que s'està perdent el catalanisme, però si tu formes part d'unes activitats com aquestes, et torna a ressorgir, et torna a agradar, torna doncs, no, a animar, diguéssim. Uh-huh. Llavors, això ens agradaria seguir-ho mantenint i també amb aquells que segueixin apostant per l'excursionisme, doncs que puguin veure-ho amb els seus propis ulls i venir a recollir la flama in situ.
0: L'acte d'arribada a la plaça Malaret comptarà amb la col·laboració especial de l'Orfeó Enric Morera, que enguany celebra el seu 75è aniversari i interpretarà en directe l'himne de la flama del Canigó per solemnitzar l'entrada dels corredors. Finalment, s'encendrà la foguera simbòlica utilitzant les quatre jardineres de la plaça per omplir amb les normatives de medi ambient. A més, els veïns i veïnes que ho desitgin podran endur-se la flama a casa seva gràcies a uns potets amb espelmes preparats per l'ocasió. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. Les persones interessades a exposar el celler de Can Ginestà durant l'any 2027 ja poden presentar les seves propostes fins al 30 de juny, termini durant el qual romandrà oberta la convocatòria impulsada per l'Ajuntament de Sant Just. Les sol·licituds es poden formalitzar mitjançant un formulari específic, tant en línia com de manera presencial. Un cop finalitzat el període de presentació, la comissió d'exposicions serà l'encarregada d'avaluar les candidatures i determinar quins artistes o creadors formaran part de la programació expositiva de l'any vinent. El celler de Can Ginestà, situat al carrer Carles Mercader, número 17, és un espai polivalent de la Casa de Cultura vinculat a la biblioteca, l'arxiu històric i els tallers d'arts plàstiques locals. L'equipament acull habitualment exposicions d'artistes locals i comarcals i és un dels principals espais municipals dedicats a la difusió artística. El Centre de Formació de Persones Adultes de Sant Just ja ho té tot a punt pel proper curs acadèmic. La responsable del centre, la Lorena, ha anunciat a Ràdio d'Esvern que el període de preinscripcions s'obrirà del 19 al 29 de juny. Les persones interessades es podran adreçar a l'edifici de les escoles, situat al carrer Montserrat número 2, en horari de matí d'11 a 1 o de tarda de 4 a 6.
3: Ara nosaltres, que ja aprofito i avanço informació, el dia 19 comencem les preinscripcions de cara al curs que ve. Són del 19 al 29 de juny. Llavors, en aquestes dates el que fem és, si una persona ha tingut contacte amb aquell ensenyament, sempre es fa una prova d'avaluació inicial. Llavors, en funció del tipus d'ensenyament que vulgui cursar, doncs són proves d'una horeta o de mitja hora, depèn, on valorem quin és el nivell que correspon per matricular-se. Com fem aquests nivells? Pues, amb el nostre currículum, nosaltres tenim el marc de referència europeu de llengües, no? Llavors a la 1 correspon a uns criteris d'avaluació, a la 2 uns altres, i així igual amb el competi o amb el castellà.
0: Per accedir als cursos, el centre farà una valoració inicial de cada alumne per determinar el nivell que li correspon segons el marc europeu comú de referència per les llengües. L'oferta formativa del proper curs inclou l'aprenentatge d'idiomes i de tecnologies de la informació, anglès en els seus nivells inicials i bàsics, castellà per estrangers, que s'ha incrementat l'oferta amb un nou grup per donar resposta a la gran demanda municipal, i el compètic, informàtica, amb una novetat destacada per aquest curs, ja que el nivell compètic 3 passarà a ser semipresencial, combinant un 50% de les classes presencials a la tarda i la resta en línia. Durant l'entrevista, la Lorena ha fet un balanç positiu del curs en què s'han registrat un total de 258 matrícules. Tot i l'èxit de participació, la responsable ha assenyalat la problemàtica de la manca de personal docent per cobrir baixes mèdiques des del mes de febrer, una reivindicació que demanen solucionar de cara al futur.
3: Aquest curs ha anat molt bé a nivell de matrícules. Podem parlar que hem fet unes 258 matrícules al llarg del curs. Això és un número elevat per nosaltres. Quina ha estat la problemàtica? Hem tingut manca de personal docent. Uh-huh. A causa d'una baixa laboral, el departament no ens ha no ens ha enviat una persona substituta fins fa molt poquet. Llavors, això ha fet que alguns grups del centre pues, hagin notat més aquesta manca de continuïtat, aquesta manca de feina. Per una altra banda, hi ha hagut una gran organització i una gran predisposició del personal que fem l'equip del CFA Sant Just Desvern i han sigut els mínims, no? O sigui, aquestes mancances s'han notat, però en un número molt determinat de grups, que han sigut dos. Mm-hmm. Llavors, bueno, dels 15 grups que ofertàvem aquest any, pues, dos han sigut els que més ho han patit.
0: A l'estudi també han participat la Montse i el Francesc, alumnes i membres del Consell Escolar que han volgut encomanar el seu entusiasme a la ciutadania. La Montse ha destacat l'alt nivell professional de l'equip docent. Per la seva banda, el Francesc ha recordat que el CFA no és només un espai d'estudi reglat, sinó també un punt de trobada social clau al municipi. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio Desvern. Sant Just Desvern continua reforçant el manteniment de les zones verdes amb noves plantacions d'arbrat i actuacions de jardineria arreu del municipi. Durant els mesos de febrer i fins a principis d'abril, s'han plantat un centenar d'arbres en escoles, parcs i diversos carrers on faltava arbrat, amb l'objectiu d'afavorir la generació d'ombra natural. Actualment, la via pública compta amb prop de 7.500 arbres, principalment lladoners, tipuanes i mèlies. En paral·lel, també s'han dut a terme tasques de ressembra de gespa al Parc Joan Maragall, al Pipica de Can Sagrera i als parterres de la plaça Antoni Malaret i de la plaça de la Pau. A més, aquesta primavera s'han destinat més recursos de jardineria a Masllui, amb la plantació de nova arbustiva, i està previst que a partir del setembre s'incrementi el personal encarregat del manteniment de les zones verdes de Masllui i els miralls. L'Ajuntament també ha fet una crida al civisme per preservar aquests espais, recordant la importància de portar els gossos lligats, evitar que accedeixin als parterres de gespa i tenir en compte que els orins poden malmetre les noves plantacions. La Vall de Sant Just acollirà el proper dissabte 20 de juny la 5a edició de la Vall Festival, una iniciativa que va néixer el 2019 amb la voluntat de crear un espai on la música i la cultura dialoguin amb l'entorn natural. Després d'haver de suspendre l'edició anterior a causa de la pluja, els organitzadors de l'esdeveniment han decidit renovar completament la programació d'enguany de forma molt orgànica. L'edició d'aquest any comptarà amb 6 propostes artístiques repartides en 2 escenaris a la zona del Molí Fariner. L'escenari del Molí oferirà un format més recollit per les bandes, mentre que l'escenari del CUP, situat a la part de dalt, cap a la Bonaigua, es destinarà a les propostes electròniques per tancar la jornada amb energia i ritme.
4: De fet, l'escenari del Molí crec que és una de les grans fórmules d'èxit que hem tingut perquè ha connectat des del primer moment amb el públic. És un espai que creiem que ja és com una mena d'escenari natural i funciona molt bé ja des de la primera edició. Llavors vam prescindir en aquesta de l'escenari més gran que teníem, que hi havia un escenari de muntatge, uh-huh. I deixem les propostes com més de banda per a la zona del Molí. I després hi haurà un escenari d'electrònica que queda la part més oberta de la zona del Molí, més a dalt, diguéssim, abocada cap a la Bonaigua, i és on hi haurà tota aquesta proposta, en la qual entre les actuacions dels artistes estarem els DJs residents del CUP i potser alguna sorpresa, posant música entre sessions també per dinamitzar una mica el festival i que mai pari la música. Així tothom podrà gaudir de de tots els esdeveniments musicals sense haver de limitar-se a veure'n una o una altra i escollir.
0: Entre els artistes confirmats destaquen Quireble, projecte en solitari del Sant Justenc Guillem Alberic, que obrirà el festival a les 6 de la tarda amb el seu univers electrònic i íntim. També veurem D'Amor i de Mort, duo d'electrònica pop experimental amb un directe de format performàtic i d'avantguarda, Galgo Lento, una veu personal de l'escena independent catalana que fusiona rhythm amb blues, indie i pop, i la 126 i Balma, dues propostes que portaran el pop-rock, el punk i l'EDM a l'escenari principal. I per acabar, Meigles i Mia Flau, encarregades de cloure la nit amb sessions de música electrònica des de l'Afro House fins al techno i el funk. A més de la programació musical, el festival comptarà amb un servei de barra i dues furgoteques, una especialitzada en entrepans ecològics de temporada i una pizzeria d'estil romà amb forn de llenya. Amb dues opcions oferiran alternatives veganes, vegetarianes i sense gluten. D'altra banda, s'està gestionant la presència del col·lectiu local d'artesanes Meraki per oferir paradetes d'artesania local a la zona.
5: Doncs trobarem, com bé deies, la part de barra, que bueno, mm-hmm. Doncs ja el clàssic, no? Des de cerveses, aigües, refrescos així i tal. I després ja hi hauran dues food trucks, una que es diu La Salivera, que fa entrepans de temporada, proximitat i ecològic, que creiem que encaixa molt amb la nostra essència. I després una pizza estil romà, o sigui, una pizzeria estil romà en forn de llenya. I les dues tindran, doncs, opció vegetariana, vegana i sense gluten perquè ningú es quedi fora. Sí, estem acabant de parlar amb el col·lectiu Meraki, d'aquí de Sant Just, que és el col·lectiu, bueno, o associació d'artistes i artesanes, i estem parlant per veure si poden posar, doncs, unes paradetes també de, doncs, d'aquestes artesanies locals que fa gent d'aquí.
0: Les entrades es poden adquirir de forma anticipada a través de la plataforma d'ICE o el web oficial del festival. L'organització recomana la compra prèvia per garantir una millor previsió de públic i agilitzar l'accés al recinte el dia de l'esdeveniment. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio Desvern. Els joves de 12 a 18 anys ja es poden inscriure en una nova edició del Casal Estiu Jove, organitzat pel Casal de Joves, que es durà a terme del 29 de juny al 25 de juliol. La proposta ofereix una programació flexible que permet a cada participant configurar el seu propi itinerari combinant cursos, sortides i activitats gratuïtes segons els seus interessos. La programació inclou cursos intensius de dilluns a dijous sobre diferents temàtiques, mentre que els divendres es destinaran a sortides de dia complet, espais d'oci com PortAventura, Illa Fantasia o Waterworld. A més, cada matí i tarda s'organitzaran activitats gratuïtes obertes als joves sense necessitat d'inscripció prèvia. Les inscripcions ja estan obertes i les persones interessades poden obtenir més informació a través del web casaldejoves.com, escrivint a info@casaldejoves.com o trucant al 93 371 0252.

Moment de repassar les activitats de la setmana a Sant Just. Avui a 6:45, Pablo Wessling presenta el seu llibre Amore a la Sala Isidor Cònsol de Can Ginestar. I demà dimecres a les 11:10 del matí, entrevista mensual a l'alcalde Joan Basaganyes a Ràdio d'Esvern amb l'espai L'alcalde respon. I dimecres a 6:45 de la tarda, Club de Lectura de Còmic Infantil a Can Ginestar per a infants de 10 a 13 anys. I a 6:45, Club de Lectura del tercer dimecres de mes a les escoles, amb la lectura Memòria de Noia. Dimecres a 7:00 de la tarda, la tertúlia, el canvi climàtic i els seus efectes a Sant Just, a la sala del cinquantenari de l'Ateneu. I dijous 18, a 11:15 del matí, es farà la festa de fi de curs de la gent gran a la sala del cinquantenari de l'Ateneu. Dijous a 6:00 de la tarda, la mostra de final de curs d'Aeris a la sala Utopia del Casal de Joves. I dijous també a 6:00 es farà el taller Repara't, endolls i interruptors a les escoles. I a 6:00 de la tarda, conferència de l'Aula d'Extensió Universitària de la Gent Gran d'Esplugues i Sant Just, amb el nom Les veus de l'òpera, a l'Auditori de la Residència de la Mallola i a càrrec d'Enric Martínez Castignani, divulgador musical. Dijous 18 a 6:45 de la tarda, el fi de curs de l'Escola de Música de l'Ateneu, a la sala del cinquantenari de l'Ateneu de Sant Just. Dijous a 6:45 se celebrarà la Revetlla de Sant Joan de la Gent Gran, al Centre Social al Mil·lenari. I a 6:45 de la tarda, la tercera conferència del cicle Entre flors i miralls, l'univers literari de Mercè Rodoreda, a la sala Isidor Cònsol de Can Ginestar. I passem a divendres 19 de juny a 6:00 de la tarda a l'Espai Trobada del Casal de Joves, divendres d'art, amb un taller sobre joieria amb filferro. I divendres a 7:00 de la tarda, terrasses musicals al Paula Franco Pastisseria, amb música en directe, a la carretera Reial número 159. A 7:45 del vespre, a la sala del cinquantenari de l'Ateneu de Sant Just, dins del cicle Docs del Mes, es projectarà el documental Gen. I passem a les activitats del cap de setmana. Dissabte 20 de juny a 11:00 del matí, exhibició de taekwondo a la pista superior de la Bonaigua. I a 12:00 del matí, música en directe al bar La Nata, al carrer Major número 8. I a 5:15 de la tarda, al quart set, restaurant en Lunch, al carrer de Maria Montessori. Tot això, música en directe dins la programació de terrasses musicals. Dissabte, 6:15 de la tarda, discoteca inclusiva al Centre Cívic Salvador Espriu. I a partir de 6:00 de la tarda, el dissabte 20 de juny, es farà la 5a edició de la Vall Festival, a l'entorn del Molí Fariner. A 8:00 del vespre, dissabte, música en directe al Milamonkey Gastrobar, dins la programació de terrasses musicals. I a 8:00 del vespre del dissabte, Playback 2026 al Casal de Joves. Passem a l'últim dia de la setmana, diumenge 21 a 7:00 de la tarda, es farà el concert de fi de curs del Cor Lopom de Flors a la sala del cinquantenari de l'Ateneu. I per acabar amb les activitats de la setmana a Sant Just, diumenge 21 de juny a 9:15 de la nit, amb motiu del Dia Mundial de l'ELA, s'il·luminarà Can Ginestar.

Moment de repassar les activitats de la setmana a Sant Just. I també els principals titulars del dia. Mas Lluís celebrarà la revetlla de Sant Joan amb un sopar popular. El cicle Docs del Mes porta a Sant Just el documental Gen. La pel·lícula de Gianluca Matarrese aborda la fecundació in vitro i els processos d'afirmació de gènere a través de la història d'un metge d'un hospital públic de Milà. Una campanya convida a descobrir el Baix Llobregat en ferrocarrils. La iniciativa Baixa el Baix Llobregat, Ferrocarrils t'hi porta, promociona 10 municipis de la línia Llobregat-Anoia amb propostes de patrimoni, natura, gastronomia i cultura. La flama del Canigó donarà el tret de sortida a la revetlla de Sant Joan a Sant Just.

Aquesta ha estat tota la informació dels Enjust Notícies d'avui, 16 de juny. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació local torna als butlletins horaris i als Enjust Notícies. Mentrestant, us podeu mantenir informats i informades a radiodesvern.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

0: Tots els marroquins roben.
1: Els treuen treballs.
2: Com a trans, ja et veuen com un monstre.
3: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
4: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
5: Una soledat. La gent gran.
6: Són gent que roben.
7: Parassi, marimatxo.
8: Estic solo.
6: Terroristes.
7: Parassi,
9: matant. Tot això és odi. Aturem-lo.
10: Campanya impulsada per la taula d'entitats del tercer sector de Catalunya amb el suport de Ràdio d'Esvern.

0: Cinema sense límits.
1: Cinema sense fronteres.
2: Cinema sense mesures.
3: En definitiva,
4: cinema sense condicions. Els dimarts de 8 a 9 del vespre.
3: Quan el cinema es fa ràdio.
2: Això és un autobús, tu.
5: Això és un autobús.

0: El govern esmena la consellera d'Interior, Núria Parlon, i assegura ara que el pla per posar Mossos en escoles i instituts continua actiu. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Joan Bota.
0: La prova pilot per posar policies de paisà i desarmats en escoles i instituts per analitzar si ajuden a millorar la convivència continua finalment actiu. Natàlia Ramon.
2: Ho assegura el govern, tot i aquestes paraules d'aquest matí al matí de Catalunya Ràdio de la consellera d'Interior, Núria Parlon.
3: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú i ara ha entrat doncs, en una via de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
0: Després de sentir Parlon, connectem amb el Palau de la Generalitat i també amb el Parlament. Albert Prat, Jordi Corbalan.
4: El govern de Salvador Illa s'embolica amb un pla pilot que ja va néixer amb mal peu i en només un matí passa de donar-lo per mort a dir que continua viu. La consellera portaveu Sílvia Paneque ha confirmat que hi ha 7 instituts amb Mossos de paisà i que no enterraran el projecte.
5: El programa continua tal com estava previst i, per tant, no hi ha cap novetat en aquest sentit.
6: L'oposició, inclosos els socis parlamentaris, demanen al govern que deixi d'embolicar la troca i que aparqui definitivament el pla pilot.
7: El clam educatiu també els ha dit de manera clara que aquesta no és la mesura que necessiten els docents.
8: I exigir-los que compleixin el mandat del Parlament
9: i que s'aclareixin amb els seus líos faria bé el govern de retirar-lo.
0: De seguida hi aprofundim. Mentrestant, de la crònica internacional, Donald Trump assegura que l'Iran mai tindrà l'arma nuclear i que l'acord de pau que s'ha de signar divendres obrirà una nova fase de negociacions per garantir-ho. Enviat especial a la cimera del G7 a Evian, a l'est de França, Jordi Baró.
10: Bon dia. L'acord de pau no és encara públic, però Trump en continua presumint al G7. Segons el president dels Estats Units, el text diu alt i clar que l'Iran mai tindrà una arma nuclear i amenaça, en cas contrari, en fer caure l'infern sobre el règim de Teheran. Amb l'Iran presumiblement encarrilat, Trump mira de nou a la guerra ucraïna i li diu a Putin que arribi a un acord per acabar-la.
0: Al Catalunya migdia d'avui també us explicarem els nous passos de la Generalitat i el govern espanyol perquè Catalunya continuï en la cursa per acollir una gigafactoria d'intel·ligència artificial que s'ubicaria a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre.
2: El govern català ha aprovat els tràmits administratius el mateix dia que el Consell de Ministres ha fixat una aportació de 719 milions d'euros per desenvolupar el projecte. Les autoritats europees preveuen crear 5 d'aquestes gigafactories que han de permetre dependre menys de la Xina i els Estats Units. Hi ha una setantena de competidors arreu del continent.
0: Tot això el dia que Junts ha anunciat que forçarà una votació al Congrés sobre la necessitat que Pedro Sánchez avanci les eleccions generals.
2: En plana judicial, el jutge ha denegat a Zapatero l'ajornament de la seva declaració per les joies que li van trobar a la caixa forta. Per tant, es manté a demà. Begoña Gómez, mentrestant, parella del president del govern espanyol, continua esperant si el jutge li imposa mesures cautelars per la seva causa.
0: Connectem amb Madrid, Tania Tàpia.
11: Fa un mes que Junts per Catalunya va demanar eleccions a Pedro Sánchez, creu que ja no li queden raons per allargar la legislatura i força que la cambra voti, serà dijous, un text on li demana al president espanyol que dissolgui les Corts i vagi ja a eleccions. El diputat Josep Maria Cruzet insta la resta de grups crítics amb la situació que viu el PSOE a sumar-se a la iniciativa.
12: Ara és el moment, entenem, d'anar més enllà i passar de les paraules als fets, i els fets s'acrediten votant en l'hemicicle i fixant clarament la posició de cadascun dels grups.
0: Faltin 20 minuts per les 3, arribaran als esports. Laia Tudel amb el debut de Salvador d'Espanya al Mundial.
13: L'empat a 0 amb Cap Verd va ser un cop a l'optimisme que envoltava la selecció espanyola amb les aspiracions en aquest Mundial. Lamine Yamal, tot i així, va jugar 20 minuts. També van empatar l'Uruguai amb l'Aràbia Saudita i l'Iran amb Nova Zelanda. Sentirem el seleccionador iranià lamentant i denunciant les condicions dures amb què han de jugar aquest Mundial pel conflicte que té l'Iran amb els Estats Units. I aquesta matinada i aquesta nit també debutaran França i l'Argentina amb Leo Messi titular. I fora del Mundial, avui comença la final de la Lliga de Futbol Sala, s'enfronten al Barça i al Pozo Múrcia.
0: Ja hem vist que la selecció espanyola es va embussar i sapiguem ara com tenim les carreteres, si estan embussades o no. Clàudia Serra.
14: Doncs sense incidències destacades a aquesta hora, sí que hi ha punts amb trànsit una mica més dens a la P7, a Barberà, en sentit Girona, i en trams de les rondes de Barcelona, a la de dalt de Sarrià, Horta, sentit Besòs, i a la litoral, a la zona franca i Santa Coloma cap a Trinitat. Un últim punt de transport públic, perquè la línia T4 del tram circula amb les freqüències de pas alterades per una avaria.
0: I ara temps pel temps.
15: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb Gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Amb quin panorama, Francesc Mauri?
16: Bon dia, doncs amb un panorama càlid. Avui la calor augmenta 2-3 graus respecte a ahir. Ara mateix la més alta, 20 Ebre, la Ribera d'Ebre amb 37. Valors com els que tenim aquests dies són de juliol i agost, i a més dels dies més càlids, no pas de juny. I continuarem per sobre del que toca per l'època tota la setmana, fins i tot amb una previsible punta de calor entre diumenge i dilluns.
15: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Ara són les 2:06. Del dia que us expliquem que el govern de la Generalitat ha sortit a corregir la consellera d'Interior, Núria Parlon, i assegura ara que la prova pilot per tenir Mossos als instituts que ho demanin continua actiu. L'embolic a l'executiu ha vingut arran de l'entrevista de la consellera d'Interior al Matí de Catalunya Ràdio, on ha deixat clar que el pla quedava aturat.
3: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú, i ara ha entrat doncs, en una via, anem a dir, pues, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
0: Això és exactament el que ha dit Parlon. Ara anem al Palau de la Generalitat. Albert Prat, bon dia.
17: Què tal, Joan? Bon dia.
0: Més enllà d'aquestes paraules, però primer a través d'una nota i fa uns minuts a través de la consellera portaveu, el govern ha dit que tot segueix igual, malgrat que Parlon ha dit que el pla, com sentíeu, estava en via de paràlisi.
17: Sí, el govern s'ha tornat a enredar amb un projecte que ja li va donar mal de caps quan es va conèixer a través de la premsa i que ara havia aconseguit apartar del focus mediàtic. L'executiu de Salvador Illa nega cap rectificació, però el cas és que aquest matí la consellera d'Interior ha donat la prova pràcticament per morta i al cap d'unes hores el mateix departament ha emès un comunicat esmenant les explicacions de la seva consellera i assegurant que el pla continua endavant. Fa una estona, la consellera portaveu Sílvia Paneque també ha defensat la mateixa versió.
5: Tant el departament com la pròpia consellera han traslladat precisament doncs que volien contextualitzar aquesta afirmació en el global de la declaració que ha fet, i en qualsevol cas, des del govern el que els hi traslladem és que no hi ha cap novetat al respecte d'aquest programa, d'aquesta prova.
17: Sigui com sigui, a l'executiu són conscients que aquest pla va néixer amb el peu, com dèiem, enmig del conflicte amb el sector educatiu, però insisteixen que és bo pels instituts amb més conflictivitat. Ara mateix hi ha 7 centres, segons Paneque, que tenen agents de paisà, i la intenció de l'executiu és no ampliar-lo fins l'any que ve, quan es vol avaluar com ha anat aquesta prova pilot.
0: Doncs després de tot plegat, com és lògic, l'oposició, inclosos els socis parlamentaris, demanen al govern que s'aclareixi i que deixi al calaix definitivament el pla per desplegar Mossos en centres educatius. Ara connectem amb el Parlament, Jordi Corbalan.
6: Aquí al Parlament, el gruix de l'oposició recorda al govern que la cambra va votar una moció demanant la retirada del pla pilot i demanen a l'executiu de Salvador Illa que escolti el clam de la comunitat educativa en contra de la presència de policies a les escoles. Sentim Mònica Sales de Junts, Esther Capella d'Esquerra, David Cid dels Comuns i Pilar Castillejo de la CUP.
7: No sé ben bé si ara estan reconeixent l'error o no. Jo crec que el clam educatiu també els ha dit de manera clara que aquesta no és la mesura que necessiten els docents.
8: Esperem que deixin de rectificar-se entre ells i exigir-los que compleixin el mandat del Parlament i que també escoltin doncs, a la comunitat educativa i a la societat en general.
9: Que s'aclareixin amb els seus lios, els lios del govern, que els resolguin entre ells, faria bé el govern de retirar-lo.
18: Mai serà el moment oportú d'introduir els Mossos a les escoles.
6: En canvi, des de Vox han defensat la continuïtat del pla.
0: Doncs aquest és el principal tema del dia a Catalunya. Mentrestant, el món mira a Evian, a França. I allà Donald Trump revela que l'acord amb l'Iran elimina l'amenaça nuclear de Teheran, ho ha dit en una trobada amb el líder de Qatar, com dèiem, a Evian, on es fa la cimera del G7. El president nord-americà reitera les amenaces contra el règim dels ayatolàs i renya el seu aliat israelià Benjamin Netanyahu. Els països més rics acorden a pujar també la pressió a Rússia per posar fi a la guerra d'Ucraïna en una sessió matinal on també hi era Zelensky. El nostre enviat especial a Evian és en Jordi Baró. Jordi, bon dia.
10: Bon dia. Segon dia de cimera del G7 i tota l'atenció encara en Trump i en l'acord amb l'Iran. No s'ha fet públic el memoràndum que s'espera que es firmi divendres a Ginebra, però el president dels Estats Units ha garantit que el pacte diu alt i clar que el règim de Teheran no tindrà una bomba nuclear. Trump amenaçava en cas contrari amb represàlies.
19: No la desenvoluparan, compraran o adquiriran o qualsevol altra cosa. No adquiriran una arma nuclear. I si ho fan, els caurà l'infern a sobre i no ho faran.
10: Trump hauria tirat endavant amb l'acord amb l'Iran sense fer cas dels dubtes del director de la CIA sobre la voluntat de l'Iran de fer concessions en el programa nuclear. El president dels Estats Units ha estat avui, per altra banda, molt crític públicament amb Netanyahu, a qui demana que sigui més responsable en l'ofensiva contra l'Iran. L'altra gran qüestió avui a la taula del G7, Ucraïna, amb l'assistència de Zelensky i amb aquest missatge de Trump a Putin.
19: Rússia hauria d'arribar a un acord. Rússia ha tingut una quantitat enorme de pèrdues humanes i Ucraïna també. És una bogeria el que està passant allà. Simplement continuen lluitant, perdent soldats, perden tants soldats. Això no passa des de la Segona Guerra Mundial. He solucionat 8 guerres. Aquesta va ser la que vaig pensar que seria la més fàcil de resoldre.
10: Zelensky, l'únic de negre avui entre els líders a Kiev, ha insistit en negociar cara a cara amb Putin. Diu que vol reunir-s'hi abans de l'hivern.
0: I mentrestant, el Líban mira amb esperança l'acord entre els Estats Units i l'Iran, tot i que les declaracions que venen d'Israel no hi conviden, desafiant l'ocupant i les crides a la prudència del propi govern. Una part important de la població del sud del país intenta tornar a casa seva. Connectem ara amb Jerusalem. Jordi Brascó.
20: Bon dia. Aferrar-se a qualsevol cosa és normal quan t'han expulsat de casa i l'únic que desitges és tornar-hi. Per això molts libanesos que van haver de marxar del sud del país han considerat l'acord entre Estats Units i l'Iran com l'autorització que necessitaven per emprendre el camí de retorn, encara que en realitat no sàpiguen exactament què hi diu. Els veïns de pobles com Gandurie s'han trobat amb un panorama desolador. Mohamed Ali Nader és el seu alcalde.
21: La situació és depriment, com podeu veure. Mireu, la terra és inhabitable, les cases estan enderrocades i les que no són destruïdes no es poden evitar perquè estan destrossades per dins.
20: Les autoritats libaneses demanen als habitants del sud que encara no tornin, ja que és perillós. Ahir mateix, un atac amb drons i artilleria israeliana va matar una persona. A més, no és clar que l'accés a alguns pobles sigui possible. Netanyahu ja ha deixat clar que els seus soldats no pensen marxar.
22: Hem creat una zona d'amortiment, una zona de seguretat. Ens hi quedarem tant temps com calgui. L'Iran volia que ens retiréssim d'allà. No ha passat. Sabeu per què no ha passat, entre altres coses? Perquè m'he mantingut molt ferm.
20: Aquest to triomfalista de Netanyahu s'ha de posar en un context de precampanya electoral. El primer ministre israelià es dirigeix, sobretot, als israelians que viuen al nord, a tocar del Líban, i que ja fa temps que demanen solucions definitives en relació al conflicte amb Hezbollah.
0: 2 minuts i serà un quart. Ara farem una pausa per la publicitat i a la tornada us parlarem de la cursa perquè Móra la Nova, la Ribera d'Ebre, aculli una de les gigafactories europees d'intel·ligència artificial.
1: Catalunya migdia.
23: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
24: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
25: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
26: El Tour surt de Barcelona. I Barcelona surt de festa. Vine a la festa del Tour. Del 26 de juny al 5 de juliol, concerts, música, gastronomia, cultura popular i més de 60 activitats convertiran la ciutat en una gran celebració. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
27: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
28: Catalunya migdia.
0: Us ho dèiem abans dels anuncis. Avui també és notícia una nova empenta a la candidatura perquè Móra la Nova, la Ribera d'Ebre, aculli una de les gigafactories europees d'intel·ligència artificial. I la notícia és que el govern espanyol s'ha compromès a aportar 719 milions d'euros al projecte i la Generalitat ha aprovat la constitució de l'empresa semipública, fet pública o privada, que l'impulsarà. Haurà de competir aquesta candidatura amb una setantena de candidatures més, d'entre les quals les autoritats europees n'escolliran 5 durant la segona meitat d'aquest mateix any 2026. Jordi Canal.
21: Aquestes gigafactories són grans centres de dades per desenvolupar i entrenar models de la intel·ligència artificial del futur i fer-ho a nivell comunitari per disposar de sobirania europea en aquest camp i no dependre de tecnologies nord-americanes o xineses. Comptar amb una infraestructura com aquesta beneficiaria molts sectors, segons la ministra porta veu el Massaid.
2: Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad. También que nuestra comunidad científica disponga de una nueva infraestructura avanzada o que las administraciones desarrollen servicios públicos más avanzados, seguros y eficientes.
21: La Generalitat considera que la candidatura de Móra la Nova reuneix tots els requisits per ser escollida per aquesta inversió, que podria arribar als 5.000 milions d'euros. El govern català és propietari dels terrenys on s'emplaçarà la gigafactoria i té una participació inicial de l'1% en l'empresa que hi haurà darrere el projecte. L'executiu espanyol, un 48%, i el 51% restant se'l reparteixen empreses privades com el Banc Santander, Telefònica o la constructora ACS. El domicili social de l'empresa serà a Móra la Nova, tot i que la candidatura també inclou una subseu a San Fernando de Henares, a Madrid.
0: I mentrestant, en crònica política, Junts per Catalunya eleva la pressió sobre Pedro Sánchez enmig d'una setmana horribilis pel PSOE. Els de Carles Puigdemont volen forçar, veurem si se'n surten, una votació al Congrés dels Diputats per demanar al president del govern espanyol un avançament electoral. Aquest moviment, a més, coincidirà amb la declaració de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, a l'Audiència Nacional. Anem cap a Madrid, Tania Tàpia.
4: Bon dia. En una setmana de màxima tensió judicial per al PSOE, Junts per Catalunya redobla la pressió sobre el govern de Pedro Sánchez i força un moviment polític per evidenciar que la legislatura ha arribat al final i cal avançar eleccions. Fa un mes que Míriam Nogueras va dir-li a Sánchez a l'hemicicle i Junts interpreta que la situació ha empitjorat. Josep Maria Cruzet.
11: I malgrat ha passat un mes, el president ha estat incapaç de portar cap raó de pes que justifiqui que aquesta legislatura ha de continuar.
4: Per això els de Carles Puigdemont han aprofitat una moció del PP per presentar una esmena en aquest sentit. Un text que es debatrà probablement dimecres i es votarà segur dijous. No té vinculació jurídica, reconeixen a Junts, però obligarà tots els partits a posicionar-se. Elma Sainz, ministra portaveu.
12: No comparto ese planteamiento que hace Junts. Este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá.
4: Junts no és l'únic partit que ha fet el pas. El PP, pràcticament a la vegada, ha canviat el seu text per introduir la mateixa idea. Diu Esther Muñoz, portaveu al Congrés, que ha estat casualitat i destaca que es voti un text, l'altre o els dos. El més important és que...
13: Se va votar esta semana una cuestión de confianza. Esta no va a ser una votación cualquiera. Si Pedro Sánchez pierde esta votación, va a tener que convocar elecciones generales.
4: Uns textos, per cert, que hauran de passar el filtre de la mesa, que ja els estudia. Qui no canvia de posició són els socis, com Esquerra o Bildu, tot i que els republicans demanen a Sánchez que es mogui. Gabriel Rufián i Mercedes Pulua.
14: Aguantar nos puede llegar a parecer bien, pero ¿para qué? ¿Para qué se quiere aprovechar el tiempo? Simplemente para aguantar y decir que los otros son peores.
15: Creo que es favorecer a la derecha y nosotros no queremos. Por nuestra parte no lo entendemos.
4: Les mirades estan ara posades en un altre soci del PSOE, el PNB, que també ha demanat eleccions, però que de moment guarda silenci.
0: Tot plegat, ens quedem a Madrid, agafa el PSOE a un pas que el jutge del cas Zapatero el vegi demà, l'expresident del govern espanyol, perquè ha rebutjat ajornar la declaració de demà i, per tant, obliga l'expresident del govern espanyol a declarar per les joies que guardava la caixa forta del seu despatx i també pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra. El govern espanyol afronta la declaració de Zapatero amb l'ai al cor, però tornen a defensar la seva innocència. Anem ara al Palau de la Moncloa, Pablo Brujats.
3: Què tal? Bon dia. La cita és demà a les 9 i Zapatero finalment haurà de respondre a les preguntes per les joies valorades en 1.300.000 euros que la policia es va emportar del seu despatx. Zapatero demanava més dies per acreditar l'origen de les joies que li han costat una segona imputació per contraband i frau fiscal, però el jutge es nega a ajornar aquesta declaració. La foto de Zapatero demà a l'Audiència Nacional és un cop dur per al govern espanyol i per al PSOE, però de cara en fora, tranquil·litat i confiança que és innocent. Elma Saiz, ministra portaveu, i Patxi López, portaveu dels socialistes.
5: Mira, el gobierno afronta esta semana con tranquilidad, sin miedo, la confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones.
7: Se van a aclarar muchas cosas y de que se van a desmontar muchas otras. José Luis Rodríguez Zapatero demostrará su inocencia.
3: Però no es mullen sobre si Zapatero hauria de retornar les joies si li van regalar quan era president del govern espanyol. En canvi, la Moncloa sí que es mulla sobre el previsible judici a Begoña Gómez. Diu la ministra portaveu que serà un escàndol si el jutge Peinado li retira el passaport.
5: Estamos hablando de retirar el pasaporte a la mujer del presidente del gobierno de España. Es una medida que no se entendería.
3: I fons de la Moncloa afegeixen que és impensable justificar que Begoña Gómez té risc de fugida, és absurd i no s'ajustarà al dret si Peinado ho acorda. La decisió del jutge arribarà en les properes hores.
0: Doncs mentre l'esperem, us expliquem un altre tipus d'investigació. I en aquest cas fa referència als grans bancs i a la guerra hipotecària que estan en el punt de mira de la Comissió dels Mercats i la Competència. L'organisme investiga les 6 principals entitats de l'Estat per possibles pràctiques anticompetitives i els obre un expedient sancionador, Jordi.
21: La CNMC estudia si el Santander, el BBVA, CaixaBank, el Sabadell, Bank Inter i Unicaja haurien pogut alterar la competència, revelant detalls de la seva política comercial. Segons Competència, alguns directius bancaris han fet declaracions sobre l'estratègia que seguirien amb els tipus d'interès de les hipoteques a tipus fix. Molts han coincidit que la guerra comercial per captar clients les ha abaratit massa per resultar rendibles i alguns han dit que reduïen la seva cartera hipotecària, mentre altres s'hi han continuat mostrant interessats, però a tipus més alts. Aquestes manifestacions, diu la CNMC, haurien permès a les diferents entitats anticipar els moviments dels seus competidors. L'organisme diu que l'obertura de l'expedient no prejutja el resultat final de la investigació, que es pot allargar fins a 2 anys.
0: Encara una altra investigació perquè el Gremi de Restauració de Barcelona ha denunciat 30 supermercats que han destinat un espai perquè els clients puguin consumir el que acaben de comprar, els anomenats mercaurans, i també 50 fleques degustació per intrusisme i per incomplir la normativa municipal en escura.
8: En el cas dels mercaurans, avui s'han denunciat 30 supermercats de la cadena Mercadona, però el Gremi ja ha dit que aviat farà el mateix amb altres marques de distribució. És la primera vegada a tot l'Estat que es presenta una denúncia d'aquest tipus. La normativa prohibeix que la zona que hi ha entre la porta del supermercat i les caixes es faci servir per a cap tipus d'activitat comercial. El director del Gremi, Roger Pallarols, ja ha explicat que han comprovat in situ que això s'incompleix.
9: Disposen d'un assortiment de productes destinats a facilitar el consum, tovallons, gots, oberts, pujols per separar els residus i fins i tot microones. Per descansar no es necessiten microones.
8: Pel que fa a les fleques de degustació, aquesta no és la primera vegada que es presenta una denúncia. De fet, avui s'han denunciat 50 establiments reincidents. Pallarols ha retret a l'Ajuntament la permissivitat amb què tracta aquest tipus de negocis.
9: Per què tolera que les fleques incompleixin de manera sistemàtica? Per què no actua contra les fleques reincidents amb la mateixa determinació amb què ho fa amb els reincidents d'altres sectors? I per què, quan les fleques i els bars cometen infraccions idèntiques, les fleques tenen el privilegi que no se'ls imposi cap sanció?
8: Ara per ara, les denúncies són administratives, però Roger Pallarols ja ha avisat que si l'Ajuntament segueix sense actuar, no descarten denunciar l'actuació municipal a la Fiscalia.
0: Ara és 3:15. Amb aquesta idea dels mercaurans, ens anem a publicitat. D'aquí 45 segons tornem.
1: Catalunya migdia.
16: Els Mossos d'Esquadra són amb tu sempre, per fer que la convivència sigui una realitat. I són per escoltar, per acompanyar, per cuidar, per protegir i per actuar. Són amb tu, són amb tothom. I aviat en seran molts i moltes més, perquè s'obre una convocatòria amb 1.587 noves places. Si vols ser mosso o mossa, presenta la teva sol·licitud fins al 22 de juny a mossos.gencat.cat. Mossos d'Esquadra, molt més que una feina.
17: Catalunya migdia.
0: Avui és 16 de juny de 2026, per tant, avui fa 50 anys de l'anomenat aixecament de Soweto. Un aixecament en què 176 estudiants negres van morir a l'enorme barri perifèric de Johannesburg, a Sud-àfrica, per la repressió policial a les protestes contra la segregació racial, Xavier Vilà.
6: Sí, la matança va començar quan grups d'escolars es van reunir en protesta per la introducció de l'afrikaans, la llengua de la minoria blanca governant a l'ensenyament obligatori a les escoles negres. Els alumnes que protestaven es van trobar afrontant bales, gas lacrimogen i gossos. L'escolar que va liderar la protesta es diu Jesse Machinini, que tenia llavors 19 anys.
10: De sobte van sortir dels seus cotxes i van avançar cap a nosaltres. El primer policia blanc va llançar gas lacrimogen. El mateix policia va disparar contra els estudiants. Jo estava amb l'Hector Peterson quan va ser tirotejat. Va ser el primer estudiant que vaig veure caure després que li van clavar un tret al cap. No m'ho podia creure.
6: Peterson, tirotejat al cap, com escoltàvem, tenia llavors 13 anys i va ser només una de les 176 víctimes mortals per aquella repressió que també va provocar la detenció de centenars de ciutadans negres. Entre els supervivents de la massacre hi ha en Seth Mazibuko, qui sostenia que els rastres ara esveïts de l'aixecament simbolitzen una nació que no ha pogut honorar el llegat dels que van morir.
17: Our children are leaderless.
18: Els nostres fills no tenen líder i no podem esperar d'ells que siguin el que vam ser nosaltres. No volem més bales, no volem més sang. El que ara volem és votar.
6: Mazibuko es va passar 7 anys entre reixes pels fets a la infame presó de Robben Island, on Nelson Mandela, l'ànima de la revolta negra a Sud-àfrica, va llanguir gairebé 3 dècades. Al final de l'apartheid, l'any 94, el nou govern democràtic va declarar el 16 de juny Dia Nacional de la Joventut, consagrat a honorar els caiguts avui fa mig segle.
0: Doncs això és el que passava fa 50 anys. Ara tornem al present. I ho fem amb un balanç de la visita del Papa a Catalunya i a altres punts d'Espanya la setmana passada. La Conferència Episcopal Espanyola nega que hi hagi hagut cap tipus de veto a cap associació de víctimes d'abusos sexuals de l'Església durant aquesta trobada que van tenir amb el Papa Lleó XIV en el seu viatge oficial a l'Estat la setmana passada. La cúpula dels bisbes espanyols ha fet aquest balanç que us dèiem avui d'aquesta visita que ha qualificat d'èxit rotund. Mònica Mas.
19: Sí, el president de la Conferència Episcopal Espanyola, Luis Argüello, ha sortit al pas de les crítiques rebudes per associacions de víctimes d'abusos sexuals per part de l'Església perquè se les havia deixat fora de la reunió amb el Papa el dia 8 de juny a Madrid.
20: Nuestra experiencia nos dice que muchas de las víctimas no están asociadas y, por tanto, no ha habido una cuestión de veto ni de decir estas asociaciones que surjan o no, sino de decir cuál podría ser ese criterio.
19: I paral·lelament al Congrés dels Diputats aquest matí, Miguel Hurtado, el primer denunciant dels abusos sexuals a Montserrat, ha demanat al ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños, que deixi de paralitzar la llei que s'impulsa des de Catalunya per aixecar la prescripció dels delictes d'abusos sexuals.
22: Exigint que el ministre Bolaños compareixi davant la Comissió de Justícia per explicar per què la llei d'imprescriptibilitat catalana continua bloquejada. Per què el ministre es nega a convocar la ponència quan hi ha un 88% del Congrés a favor d'ampliar els actuals terminis de prescripció.
19: Pel que fa al cost de la visita del Papa, la Conferència Episcopal assegura que s'han gastat uns 26 milions d'euros entre totes les administracions, per tant, els dels 25 que s'havien previst.
0: I des d'avui fins dijous, la Fundació Arrels espera entrevistar com a mínim unes 700 persones que viuen al carrer a Barcelona per poder elaborar una radiografia de la seva situació. Prop de 400 voluntaris fan possible aquesta enquesta que fa 10 anys que impulsa l'entitat i que es fa en prop d'una quinzena de punts de la ciutat, Marriera.
23: Aquest matí, al centre obert d'Arrels, el Raval era un anar i venir de voluntaris que entrevistaven persones sense llar. Se'ls feia una trentena de preguntes sobre quant temps porten al carrer, la seva salut o si han rebut suport social. Des de l'entitat esperen arribar al màxim de gent possible, ja que any rere any puja el sensellarisme a Barcelona. Segons l'última enquesta del mateix ajuntament, ja són més de 2.000 persones que dormen al carrer a la capital catalana. Sentim Bob Walker, membre de l'equip de carrer d'Arrels.
28: L'any passat, o l'última edició, vam enquestar quasi 700 persones i la intenció en aquest any és arribar més o menys. Sí que cal, la quantitat és important, però també, com que fem durant el dia, també és molt important la qualitat de les enquestes. I no hi ha pressa, que la persona se senti còmoda.
23: Fins dijous s'allargaran aquestes enquestes i després, amb totes les informacions recollides, es farà un informe sobre el sensellarisme a la capital catalana i els nous perfils de les persones que viuen al carrer.
0: Això a Barcelona, mentrestant, a València. Han detingut un jove de 24 anys acusat d'apunyalar mortalment el logopeda del seu fill de 2 anys ahir a la tarda, Miquel Jarque.
2: El pare es va entregar a la policia i va confessar el crim. Va dir que sospitava que l'home havia abusat del seu fill. Segons el relat que va explicar la policia, va arribar al centre abans d'hora i va trobar el seu fill sense bolquers i amb els pantalons abaixats. El detingut assegura que va demanar al logopeda, un home de 32 anys, veure les càmeres de seguretat, però s'hi va negar. Després dels fets, el pare va deixar el fill a casa seva i es va entregar a la comissaria de Burjassot, a l'Horta Nord del País Valencià.
0: Acabeu de sentir els senyals horaris de 2:15. El jutge que investiga l'actriu Elisa Molià per suposades calúmnies a l'exporteu de Sumar Íñigo Errejón ordena que se la detengui.
2: En una interlocutòria, el jutge Arturo Zamarriego ordena que la detinguin i la posin a disposició judicial per no comparèixer per tercera vegada. El magistrat argumenta que Moulià ja havia estat advertida que, si continuava sense presentar-se davant de la justícia, s'exposava a ser arrestada.
0: Atenció avui també a això. Més de la meitat dels infants de l'Estat pateixen com a mínim 3 situacions climàtiques extremes combinades, com ara onades de calor, sequeres o contaminació. Són dades del darrer informe d'UNICEF. L'organització més alerta que aquesta exposició múltiple afecta el desenvolupament dels infants, Cristian Roldán.
11: Les principals amenaces a l'Estat són les onades de calor, que afecten 6 milions d'infants, i la sequera, que n'afecta 4 milions. A més, cal tenir en compte també la contaminació, sobretot als entorns més poblats, com ara les ciutats. En aquest àmbit, des d'UNICEF, destaquen les conseqüències que experimenten els infants quan pateixen aquestes situacions extremes, sobretot combinades. Laura Contreras és la directora d'influència d'UNICEF.
12: No tiene los mecanismos físicos para enfrentar la ola de calor al mismo nivel que los adultos. Y el ejemplo más claro es sudar. No sudan, los bebés sobre todo, no sudan. Cada respiración que hace un niño de aire contaminado tiene un impacto en sus pulmones mucho más intenso que los adultos.
11: La situació, a més, és extrapolable a la resta del món, on més de 1.000 milions d'infants s'enfronten també a 3 d'aquestes amenaces climàtiques combinades. Per tot plegat, des d'UNICEF demanen als governs que redueixin les emissions i que les escoles i els centres sanitaris siguin resistents als efectes del clima. També exigeixen que els plans d'emergència tinguin especial cura de la infància i reconeguin la singularitat dels més petits.
0: I abans de la cultura us expliquem que fa més de 10.000 anys que hi ha humans de manera continuada al Pirineu a més de 2.000 metres d'altitud. Ho revelen les dades d'investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona. Anem a la Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
13: Bon dia, sí, han publicat una base de dades que recull 124 datacions amb carboni 14 de 45 jaciments al Parc Nacional d'Aigüestortes i l'Estany de Sant Maurici i que demostra que els humans hem ocupat aquests espais de manera continuada des del final del Paleolític. Armengol Gassiot és el director del grup d'arqueologia d'alta muntanya de la UAB.
14: Fa 10.500 anys tenim grups humans que estan ocupant petits abrics com a campaments per anar a caçar. Després aquests glaciars desapareixen i l'activitat humana s'intensifica ja amb els primers indicis d'activitat ramadera, no? Això el que ens està indicant és que les muntanyes, que fins ara pensàvem que eren espais només naturals, són també uns espais que allotgen patrimoni i història humana.
13: El jaciment més antic amb ocupació continuada és l'abric de les Obagues de Ratera, a 2.320 metres i més de 10.000 anys d'antiguitat, una troballa excepcional. També s'han trobat restes de construccions en pedra de fa més de 5.000 anys, de les més antigues del Pirineu i de les més antigues de Catalunya.
0: Aquest era el panorama fa 10.000 anys al Pirineu. Avui, el panorama a Catalunya és que hi ha 947 municipis. Se n'ha fet un joc. Ara farem una pausa per la publicitat. D'aquí un minut us expliquem de què va aquest joc. Ja us anticipem que podeu anar pensant, a veure, en aquest minut, quants municipis sou capaços d'anomenar.
1: Catalunya migdia.
24: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja a les teves decisions.
25: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
3: Senyores i senyors, bon dia.
4: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
5: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència.
7: ¡Hijo!
15: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
21: Jo havia cantat a l'Església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
15: Sí.
21: I, ostres, era davant del Sant Pare, no?
3: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell, no era ella.
25: És veritat que la cara estava rara.
3: Era Shakira o no era Shakira?
25: Jo estic segura que sí.
4: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Catalunya migdia.
0: El que us dèiem, si fa uns anys va arrasar el Paraulògic, un joc per mòbils i tauletes per demostrar els coneixements de català, ara el que causa furor és els 947. És un joc en línia que en poques setmanes s'ha disparat, posa a prova els coneixements de geografia catalana i acumula més de 30.000 partides jugades. El nom fa referència als 947 municipis que hi ha a Catalunya i el seu creador és de Girona. Anem cap allà, Carla Saló Pujol.
26: L'impulsor del joc és Arnau Font, un creador de contingut especialitzat en tecnologia i intel·ligència artificial. Assegura que no tenia cap expectativa a l'hora de crear el joc i que ho va fer com un simple passatemps.
27: La veritat és que no tenia cap expectativa, però estic molt content, no, d'aquesta rebuda i sobretot que la gent s'hi hagi passat hores i hores jugant.
26: El repte té quatre modes de joc diferents i el seu creador explica que pot ser una bona manera de donar a conèixer aquells municipis catalans més petits.
27: Doncs a veure si gràcies a aquest rànquing o a aquest joc doncs anem descobrint allò més municipis més petits, més desconeguts, no?
26: Després de l'èxit del joc, ara Font està estudiant la creació d'un cinquè repte.
0: Canviem radicalment de registre. El llibre que va fundar la història de l'art occidental es podrà llegir per primera vegada en català. L'editorial Proa publica la traducció de les vides dels més excel·lents pintors, escultors i arquitectes. El clàssic del renaixentista Giorgio Vasari, editat a mitjans del segle XVI. Barcelona, Montse Mas.
29: L'obra inclou prop de 200 biografies d'artistes clau del renaixement italià, des de Cimabue fins al mateix Vasari, passant per Michelangelo o Leonardo da Vinci, i és el resultat de més de 20 anys de treball de l'advocat valencià Martí Domínguez Pérez, que ha culminat ara el seu fill de manera pòstuma. Per l'escriptor i professor de periodisme Martí Domínguez Romero, Vasari és el primer periodista cultural de la història i el seu llibre és de lectura obligatòria. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
30: Podem dir que sí, també és el primer sociòleg de l'art, el primer historiador de l'art i el primer museògraf. És obligatori per a qualsevol persona que tinga interès per la cultura, perquè ja no sols és que parla evidentment, de Ghirlandaio, de Michelangelo, de Rafael, o de Leonardo, o de dones pintores, que també és dels primers en parlar de dones pintores, sinó també reflecteix un món del Renaixement, ell crea el terme Renaixement.
29: L'edició catalana, publicada per Proa, consta de 3 volums, supera les 3.000 pàgines i, a més d'una extensa introducció, inclou els retrats dels artistes dibuixats pel propi Vasari.
0: I ara un altre canvi radical de registre. Mua, mua, mua. Perquè Ginestà, Marina Herlop, Quimi Portet o Mimi Maikia són alguns dels artistes destacats de la pròxima edició del Mercat de Música Viva de Vic. Més de 70 propostes artístiques ompliran de música la capital d'Osona del 16 al 20 de setembre. Barcelona, Marc Ruiz.
31: Al cartell d'aquest any destaquen artistes que viuen un gran moment de popularitat com Ginestà, amb d'altres d'emergents que es consoliden com Lia Cali, i amb veterans com Nacho Vegas o Quimi Portet, i d'altres que s'han guanyat el respecte del públic i el sector, com Momi Maiga. L'espectacle inaugural d'aquest any serà una producció pròpia, dirigida per la dramaturga italiana resident a Barcelona, Lucia del Greco. Barrejarà diversos estils artístics per parlar de l'experiència de la música en viu i com l'han transformada les xarxes o la intel·ligència artificial. El director artístic Jordi Rial defensa la voluntat del mercat de ser també un espai de pensament.
32: Tant de bo que ens agradaria molt que servís per reflexionar i que també hi hagués aquest espai en el mercat, no només de treballar i d'aconseguir concerts i de fer negoci, sinó que també hi hagués aquest punt de pausa i de metapensament en el sector.
31: Una altra de les novetats d'aquest any és que desapareix el sucre i es reforça la carpa. A més, s'entregarà per primer cop el Premi Marc Lloret a la millor cançó en català, promogut per Mishima, també com a homenatge al membre de la banda i exdirector del mercat, que va morir el 2025. S'hi han presentat 150 propostes, de les quals han quedat 27 filanistes, i se sabrà el guanyador al mercat.
33: Anem a brindar
6: per l'alegria, per tots aquests anys de bogeria.
0: Mentrestant, a Lleida, una vintena de locals d'oci nocturn, els més importants, uneixen forces per promoure la llengua catalana en una iniciativa que és pionera. Volen que soni més música en català i que sigui la llengua principal per atendre els clients. Noelia Casellas, ho faran conjuntament amb Òmnium Cultural.
7: Sí, són locals grans i coneguts com el Biloba, la Manolita, la Nuit, el Traganitz o la Boat, fins a un total de 18. La campanya es diu que soni el català i es comprometen a utilitzar-lo com a llengua habitual a la publicitat, en els espais i en la música que punxen. Dolors Pifarrés, la presidenta d'Òmnium a Lleida.
8: Per què no fer, doncs, que la socialització de joves i no tan joves, doncs, a la pista, a la barra, als concerts, a les converses, per què no posar el català allí també?
7: Per potenciar aquest ús, per exemple, Òmnium farà cursos de català als treballadors que no en parlin. Toni Revés, del Cafè del Teatre, assegura que hi ha locals que no parteixen de zero, però que cal fomentar-ho.
9: Tot i que s'estigui fent, van bé per prendre consciència d'on som, prendre consciència de com està la llengua.
7: A més, es vol fer una festa anual destinada a la promoció de la llengua.
4: Catalunya migdia.
0: 20 minuts i seran a les 3. Des d'ara, informació esportiva, Laia Tudel, amb la festa de Cap Verd després de debutar contra Espanya.
10: Perquè s'esperaven sortir golejats d'aquest primer partit i, en canvi, van aconseguir un històric empat a 0.

0: Doncs sorprenent va ser el debut d'Espanya al Mundial. Les travesses eren molt optimistes amb el conjunt espanyol. S'esperaven una golejada per part d'Espanya i, en canvi, no van poder marcar ni un gol. Espanya 0, Cap Verd 0. Enviada especial al Mundial, Sònia Jalmà, sens dubte aquest resultat ha estat una de les sorpreses del Mundial.
1: La principal sorpresa, diria, si més no per diferència al rànquing, jugava la número 2 mundial contra la número 67. No va ser el partit que havia imaginat Luis de la Fuente, que va apostar per Ferran i Gavi a les bandes i no va poder comptar amb Lamine Yamal fins als últims 20 minuts. Amb Lamine i sense Lamine, el resultat va ser el mateix, empat a 0, impotència ofensiva que va acabar amb aquest empat sense gols davant d'una selecció debutant i a priori assequible com Cap Verd. Un entrebanc que rebaixa l'eufòria general que es vivia a l'entorn de la selecció espanyola, conscient del soroll que generaran els pròxims dies. Luis de la Fuente va mirar de posar calma.
2: Me parece muy bien el ruido y las nueces. Este equipo es fiable sí o sí. Por cierto, hoy superamos 32 partidos invictos. Un partido hoy, partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna desatención o preocupación excesiva.
1: Per contra, l'altra cara de la moneda va ser Cap Verd, una gesta personificada en el seu porter de 40 anys, Bosinha, l'MVP del partit, que ve de jugar a la segona divisió portuguesa i que ahir debutava en un Mundial mantenint la porteria zero davant tota una candidata al títol. Es va emocionar amb llàgrimes un cop acabat el partit, pensant en els seus avis, que ja no hi són, i explicava després que tampoc havia pogut portar la mare i la resta de la família per problemes amb el visat.
3: Les regles de Estados Unidos cambiaron y teníamos que pagar una tasa muy grande para traer mi mamá y otros hermanos, y entonces no conseguimos tratar a tiempo, pero pienso que voy a intentar ver si consigo para pelo menos el último juego para mi mamá también estar aquí.
1: Són les històries que també fan gran els mundials. Per cert, Bosinha ha començat el partit, va començar el partit que el seguien unes 200.000 persones a Instagram. L'últim cop que ho he mirat anava a camí dels 7 milions de seguidors.
0: D'un ni do. L'impacte que va tenir aquest partit de Bosinha en aquest Mundial, és lògic, el segueix molta gent i, com dèiem, una gesta històrica el que va aconseguir Cap Verd davant d'Espanya. Va acabar amb empat aquest partit, però vaja, és que tots els partits que es van jugar ahir, Sònia, van acabar tots amb empat.
1: Sí, n'hi havia un que interessava especialment la selecció espanyola. A l'altre partit del grup, aquest empat a un entre l'Uruguai i l'Aràbia Saudita deixa sense un gran efecte l'ensopegada espanyola. Tornen a partir de zero, per dir-ho així, en aquests dos partits que queden els quatre rivals d'aquest grup. Mateix resultat, empat a un entre Bèlgica i Egipte, on per cert va jugar uns minuts el juvenil del Barça, Hamza Abdelkarim, i també empat, en aquest cas, a l'últim partit d'ahir nit, empat a dos entre l'Iran i Nova Zelanda.
0: Aquest partit de l'Iran, que es juga enmig d'aquest conflicte obert que tenen Estats Units i l'Iran, i que quan va sonar l'himne nacional de l'Iran abans del partit, una part del públic de l'estadi el va xiular. La situació de la selecció de l'Iran en aquest Mundial és complicada. Sònia, està molt marcada per aquest conflicte.
1: Sí, per començar, ho demostra el fet que va viatjar la nit abans del partit des de Mèxic fins als Estats Units amb una delegació molt reduïda de jugadors i staff per les restriccions amb els visats. No van entrar a terra nord-americà, per exemple, ni el president de la Federació de Futbol Iraniana, ni el director de l'equip, ni tan sols el cap de comunicació, entre d'altres. A Iran només li permeten dormir la nit abans del partit als Estats Units. Van haver de marxar directament un cop jugat el partit en un altre vol des de Los Angeles a Tijuana, on es troben concentrats. Voldrien haver-se quedat a descansar aquí aquesta nit, però no els hi van permès, i abans de volar, el seleccionador iranià, Amir Galenoi, aixecava la veu contra el tracte que estan rebent.
4: Segurament el nostre equip sigui el més oprimit de tot el Mundial. Penseu que el nostre màxim responsable, el president de la Federació de l'Iran, no és aquí. Els nostres mitjans de comunicació tampoc hi són aquí.
0: Doncs aquesta és la situació complicada que té l'Iran per disputar aquest Mundial de Futbol. Tunísia, per cert, ja té nou entrenador, el francès Hervé Renard, és el nou seleccionador després de la destitució de Sabri Lamouchi per la derrota de 5-1 davant Suècia en el primer partit que van disputar en aquest Mundial. Tot això que us hem explicat va passar ahir. Ara repassarem la jornada d'avui. Aquesta jornada té previst 4 partits, però en destaquen especialment 2. El debut de la França d'Mbappé, també de Jules Koundé, i el de l'Argentina de Leo Messi, que recordem, Eudald Serra, estem parlant de l'actual campiona del món.
5: Doncs sí, serà França, però, qui precisament obrirà la jornada d'avui, enfrontant-se al Senegal a partir de les 9 del vespre. Els africans van guanyar l'última edició de la Copa d'Àfrica, però poc després van ser desposseïts del títol en favor del Marroc, perquè durant la final van abandonar el terreny de joc durant uns minuts com a protesta per un penal xiulat en contra. Només una vegada s'han enfrontat França i Senegal en un Mundial. També va ser la primera jornada i llavors, atenció, perquè els africans van donar la gran sorpresa guanyant per 0-1. Va ser el Mundial del 2002. Més tard, a les 3 de la matinada, hora nostra, debutarà l'Argentina davant Algèria. Serà el 6è Mundial per Leo Messi, que juntament amb Cristiano Ronaldo establiran un nou rècord a la història de la competició. Tot i que està a punt de fer 39 anys, de fet els fa la setmana que ve, l'ex blaugrana serà titular aquesta matinada, tal com ha confirmat el seleccionador argentí Lionel Scaloni.
6: Yo creo que ya lo dije lo de Leo, creemos, no son los argentinos, creemos que todo el mundo lo quiere ver adentro de una cancha, quiere verlo jugar, porque es lo que le genera a todo el mundo, no solo a los argentinos. Entonces, de mi parte siempre será así, no veo nada negativo, sinceramente, que él esté dentro de la cancha y ha estado en diferentes condiciones, pero siempre ha estado y siempre para nosotros ha sido fundamental.
5: A banda d'aquests dos partits aquesta matinada, se'n jugaran dos més. Irak-Noruega a les 12 de la nit i Àustria-Jordània a les 6 de la matinada.
0: Doncs precisament en un d'aquests partits que hem destacat de la jornada d'avui, el França-Senegal, hi juguen dos germans, els germans Hernández en França, però això no és un fet excepcional, perquè Marcos García també podria ser aquest el Mundial dels Germans.
7: 7 parelles de germans disputen aquest Mundial, més que en cap altra Copa del Món. 3 dels germans comparteixen equip. A Cap Verd tenim els Duarte, Laros i Deroy. Els Hernández, Lucas i Teo, juguen en França. Amb Curaçao hi tenim els germans Vacuna, Leandro i Juninho. I 4 d'aquests germans no comparteixen equip. Són els Williams, Nico amb Espanya i Iñaki amb Ghana. Els Doué tampoc juguen a la mateixa selecció. Guela juga amb Costa d'Ivori i Desiré juga amb França. Els Lucas and Brovey comparteixen mare i no comparteixen pare ni selecció. Derek Lucassen juga amb Ghana i Brian Brovey juga amb els Països Baixos. El Sauter, en John juga amb Escòcia i en Harry juga amb Austràlia. I encara hi podríem haver sumat uns altres, els germans Timber dels Països Baixos. Quentin juga al Mundial, però el seu germà Jurien va haver de deixar la concentració abans d'hora per lesió. El que queda molt lluny d'aquestes 7 parelles és la fita dels Boateng, Kevin i Jerome, que es van enfrontar 2 vegades en un Mundial. Entre Alemanya i Gana.

0: partits i amb el factor pista favorable al Barça. Dídac Plana, porter i capità blaugrana, sap que és important guanyar el partit d'avui.
1: Conscients de que tenim un repte molt gran i que al final només pot guanyar un, però amb la confiança i amb l'ambició que s'ha de tenir per fer-ho, no? Per tant, doncs, les sensacions són bones i intentarem donar la primera hòstia, no? Com es diu nosaltres.
0: Avui primer partit, dijous també al Palau, el segon. Per cert, una novetat important a la convocatòria del Barça. Torna Adolfo després de més de 2 mesos i mig de baixa. Pol Pacheco i Lucas Granda continuen lesionats. I atenció a la dada, el Barça ha guanyat totes les finals que ha disputat contra el Pozo Murcia, 13 de 13.
2: 10 minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
3: El fet de no tenir un equip competitiu, doncs fa que...
2: Moviments al mercat del waterpolo.
4: Catalunya migdia.
5: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
6: L'afició ho celebra. Ja és aquí el dia sensible de MediaMark. Només avui, 16 de juny, et descomptem el 21% d'IVA en la millor tecnologia. Ja a la teva botiga, a MediaMark.es i a l'app.
7: La Perla 29 presenta l'Albada, un text de Jaume Vinyes dirigit per Oriol Brogi. 11 actors donen vida a més de 40 personatges en un viatge per la nostra memòria col·lectiva. Un viatge des de la Guerra Civil a la Barcelona Olímpica. L'Albada és una història contra l'oblit, contra la por i contra el silenci. A partir del 25 de juny, al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
8: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
9: Sí.
8: I després a ca la meva mare, Olot. Uh-huh. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
10: Molt bé.
8: Arribarem a tot?
10: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
11: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
12: Un de cada 3 infants de Catalunya viu per sota del llindar de la pobresa. Amb les beques per a colònies i casals de la Fundació Pere Tarrés, tindran l'oportunitat de viure un estiu saludable i ple d'aprenentatges i experiències úniques. Ajuda'ns a transformar el seu estiu. Fes un donatiu a peraterrés.org.
13: Sabies que el 2050 una de cada 4 persones tindrà problemes de pèrdua auditiva? Estudia el grau en Audiologia General de la UBIC, UCC, i sigues l'audiòleg que les ajudarà a sentir-hi més i millor. Parlem del teu futur. Escriu-nos a ubic.cat/cadem.
4: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
14: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
14: Som 3CAT.
2: En waterpolo, el Sant Andreu femení comença nova etapa. Ja és oficial que el fins ara tècnic Javi Aznar deixa l'equip i ell mateix explica els motius d'aquest adeu. David Ubach.
15: El Club Natació Sant Andreu i Javi Aznar han pactat la sortida del tècnic de mutu acord. La nova directiva del Club Andreuen, que s'ha estrenat aquesta temporada, ha establert una reorganització dels recursos econòmics interns, de manera que el projecte que Aznar ha capitanejat els últims 12 anys a l'equip femení de waterpolo queda tocat de mort. La majoria de jugadores importants, com hem anat explicant aquests últims dies, marxaran, i això es combina amb l'oficialitat també de la sortida del tècnic, que valorava així.
3: El que tenim per davant era complicat, que segurament la millor opció és que el club comenci un projecte nou, amb nova gent, i és el que hem acordat, no? Una sortida pactada, una sortida per amb dues parts bona.
15: Com a entrenador del Sant Andreu femení de waterpolo, Aznar ha guanyat un títol de Lliga de Campions, una Supercopa Europea, 3 Supercopes espanyoles i també 2 copes. Aznar, tot i que no és oficial encara, el rellevarà el que fins ara ha estat el seu segon preparador, Marc Comas. I del Sant Andreu al Sabadell. Aquests dies s'ha marcat mogut al waterpolo i a l'equip masculí ballesà s'ha oficialitzat també el retorn de Fran Valera, jugador internacional que aquesta última temporada havia jugat al Jadran Hercegovina Novi Montenegrí i que ara torna a casa.
2: I la la USAP de Perpinyà comença a preparar la temporada que ve sabent que seguirà la màxima categoria del rugby francès. Ha aconseguit la permanència aquest cap de setmana en el decisiu partit jugat al Camp d'Ais de Provença. Corresponsal a la Catalunya Nord, Laura Bertran.
9: Dels nord-catalans contra el club d'Ais de Provença.

0: vèncer en el partit per la permanència. El resultat final ha estat de 24 a 47, malgrat una primera mitja hora preocupant i un marcador inicial de 10 a 0 per als provençals. Al final, els més de 2.000 seguidors catalans que s'hi van desplaçar ho van poder celebrar. Entre ells, el president de la penya Trabucaires, Vicenç Panaviera.
1: Aquest partit era molt important justament per salvar-nos i per tenir una visió a mig termini, a 2 o 3 anys, amb aquest nou entrenador, amb aquest nou staff, amb nous jugadors que arribaran a l'estiu, i era justament una etapa molt important per no aturar-se en el procés d'evolució del club.
0: L'USAP ja ha anunciat fitxatges importants per la pròxima temporada. El retorn del pilar Enzo Forletta, a més de Marco Riccioni, José Madeira, Luke McGrath i, sobretot, Sevu Rhys.
2: I tornem a parlar de futbol. El Sabadell i el Badalona hauran de buscar la remuntada aquest cap de setmana si volen tots dos aconseguir l'ascens a categoria. Van perdre els partits d'anada, tot i que els badalonins són els que ho tenen més complicat, Eudald.
3: El Sabadell haurà de remuntar divendres que ve a la Nova Creu Alta un 1-0 en contra davant el Zamora després de perdre el partit d'anada jugat a Castell i Lleó. Els atlequinats van encaixar l'únic gol del partit tot just a l'inici, per bé que van dominar el partit i van tenir alguna ocasió per empatar, al final van acabar perdent. Si divendres aconsegueixen igualar només aquest resultat, 1-0, aconseguiran l'ascens directe a segona divisió. Molt més complicat, com deies, ho tindrà el Badalona a casa davant el Compostela, si els escapulats volen pujar a segona federació. I és que l'anada a Galícia van encaixar un 3-0 en contra, en un partit on els de Miquel Azparren van ser clarament superats pels gallecs.
4: No es dominar el resultado, no es dominar las áreas, no es dominar el balón parado. Yo creo que han tenido una contundencia que necesita un equipo que quiere ascender. Nosotros no la hemos tenido.
3: El partit de tornada entre el Badalona i el Compostela jugarà diumenge que ve al migdia a l'Estadi Municipal de Badalona.
2: D'aquí a 3 setmanes comença el Tour de França amb el Gran Depart des de Barcelona i l'Ajuntament de la ciutat ha previst un dispositiu molt especial. Josep Gaya.
5: Prop de 900 agents de la Guàrdia Urbana prendran part en els dispositius de mobilitat i seguretat, amb especial atenció a la regulació del trànsit. Les afectacions començaran la nit de l'1 de juliol. L'endemà, el dia 2, i amb la presentació dels equips al recinte modernista de Sant Pau, les alteracions se centraran en l'entorn de la Sagrada Família i l'Avinguda de Gaudí. El dia 4 serà el més complicat. La contrarrellotge per equips travessarà la ciutat des del Parc del Fòrum fins a Montjuïc, amb afectacions a pràcticament tots els carrers principals de Barcelona. Finalment, el dia 5, amb l'arribada de la segona etapa, l'activitat se centrarà a Montjuïc. Per garantir la mobilitat de les persones, s'habilitarà 50 punts de pas per a vianants. Així ho explica David Escudé, regidor d'Esports.
6: En tot moment s'ha d'assegurar la seguretat dels veïns i les veïnes, i evidentment dels esportistes, i això és el que farem amb diferents punts situats estratègicament a 5 minuts un de l'altre perquè es pugui passar.
5: L'Ajuntament recomana als veïns que durant aquells 3 dies es desplacin en transport públic, sobretot en metro.
2: El so del moment en què ha arribat l'Stanley Cup a Raleigh després que els Carolina Hurricanes han guanyat l'NHL, que és el seu primer títol en 20 anys, Marta Garcia.
7: S'han endut la Lliga d'Hockey Gel dels Estats Units i el Canadà, superant en la final per 4 victòries a 1 els Vegas Golden Knights. 0-3 en l'últim partit, el 6è d'una sèrie de 7, i així no la franquícia de Raleigh en Carolina del Nord suma un nou títol de l'NHL 2 dècades després de l'última vegada. S'emporten, per tant, com deies, Laia, l'Stanley Cup, que és com se coneix al trofeu que donen al guanyador. Esta és una de les competicions més prestigioses del món de hockey gel, si no la que més. Tant és així, no?, que entre els aficionats d'aquest esport se la coneix com el Sant Grial. És també la més antiga. En 1892, Lord Stanley de Preston, en aquest moment governador general del Canadà, va adquirir el trofeu per un mòdic preu, 50 cèntims de dòlar. Només existeix un únic trofeu i com que el nom de tots els guanyadors i els tècnics se grava allí mateix, l'han d'anar afegint pisos per la base i el trofeu se va fent més gran. I la tradició dicta que cada jugador de l'equip guanyador s'ha d'endur la copa a casa durant un dia d'aquest estiu.
2: Doncs aquestes són algunes de les històries que sempre ens apropa la Marta Garcia. Ara amb ella acabarem aquest repàs de l'actualitat esportiva, encara amb un parell de punts més. Comencem amb l'Espanyol i la pretemporada.
7: Ha confirmat un nou amistós. Els blanquiblaus jugaran el 21 de juliol contra el Pau de la segona divisió francesa en el municipal de Palamós a partir de les 7. L'Espanyol farà l'estatge de pretemporada en Navata del 15 al 22 de juliol i aprofitarà aquests dies per a jugar diversos partits. L'equip femení, per cert, ha renovat la portera Paula Cova una temporada més fins al 2027. I ja que estem parlant de renovacions,
2: sí,
7: l'internacional alemany Antonio Rüdiger ha renovat amb el Madrid una temporada més. L'Uni Girona per Mariam Koulibaly, la pivot maliana deixa l'equip gironí després de vestir la samarreta una temporada. En hoquei patins, el Pons Lleida ha presentat este migdia Carlos Cortijo com a nou entrenador per les tres pròximes temporades. I el Noia ha presentat un jugador molt jove, Dene Wanch, Marc Sanon, que firma per la pròxima temporada.
2: Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva. A les 7, més esports al tot costa. I també a les 11 de la nit, Club de la Mitjanit Especial Mundial. Ara seguim a Catalunya Ràdio amb el Catalunya Migdia i el Joan Bota.
8: Són les 3.
9: Catalunya Migdia.
8: Fins ara al Catalunya Migdia us hem explicat que el govern diu que manté el pla pilot per posar Mossos d'Esquadra en escoles i instituts. Això tot i que avui al matí de Catalunya Ràdio la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat que el projecte havia entrat textualment en una via de paràlisi. També hem connectat amb la cimera del G7 que s'està fent a Vian, a l'est de França, des d'on Donald Trump ha assegurat que l'Iran mai tindrà l'arma nuclear i que l'acord de pau que s'ha de signar divendres obrirà una nova fase de negociacions per garantir-ho. I ens hem fixat en els nous passos de la Generalitat i el govern espanyol perquè Catalunya continuï a la cursa per acollir una gigafactoria d'intel·ligència artificial que volen ubicar a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. La decisió final serà de les autoritats europees que han de triar 5 seus d'entre una setantena de candidatures. A aquesta hora, què més destaquem, Natàlia Ramon?
10: Doncs ho acabem de saber, la mesa del Congrés veta l'esmena de Junts per forçar que aquest dijous el ple acabi votant un avançament electoral. Els de Carles Puigdemont han presentat aquest matí una modificació a una moció del Partit Popular perquè el Congrés acabi debatent i votant la convocatòria electoral. Poca estona després, el PSOE i Sumar han fet valdre la seva majoria a la mesa per tombar-ho i impedir que s'arribi a votar. Aleguen que la dissolució de les Corts és una competència exclusiva del president espanyol, tot i que en el text que havia presentat Junts també s'incloia. I el govern espanyol destinarà 216 milions d'euros als propers 5 anys per mantenir l'AP7 i l'AP2 a Catalunya i també la B30. El Consell de Ministres ha autoritzat licitar contractes per aquesta quantitat per conservar més de 500 quilòmetres d'aquestes tres vies ràpides a les quatre demarcacions catalanes. Es milloraran diferents enllaços, vies de servei, si se subministraran tanques deteriorades. També es reforçarà la vigilància i l'atenció d'accidents i les comunicacions. I pel que fa als trens, també s'ha autoritzat el contracte de manteniment del Centre de Control de Trànsit d'Alta Velocitat entre Lleida, Barcelona i Figueres. I els creueristes que només facin escala al port de Barcelona podrien arribar a pagar 30 euros de la taxa turística. El Partit dels Socialistes, Esquerra Republicana i els Comuns han acordat al Parlament reformar aquest impost perquè l'Ajuntament de Barcelona pugui triplicar l'import que fa pagar actualment, que estan menys de 12 hores als creueristes, que estan menys de 12 hores a la ciutat. Podria passar a ser de 24 euros, als quals afegirien els 6 euros del tribut del govern. El tinent d'alcalde responsable de turisme de l'Ajuntament, Jordi Valls, defensa la mesura i l'acord amb el Port de Barcelona per limitar les terminals per intervenir en la massificació turística.
11: I juntament amb el tema fiscal, que és bàsicament el que afronta avui aquesta proposta que abans feia referència dels uns municipals per poder arribar fins a 24 euros, continuem també reconeixent positivament l'acord signat entre el Port de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona per poder reduir les terminals de 7 a 5.
10: I el Partit Popular de Catalunya reclama suprimir les subvencions a entitats i institucions que promou el català, com ara la Plataforma per la Llengua, la Bressola, l'Escola de la Catalunya Nord. Pel portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, s'ha d'acabar amb les ajudes que qualifica de xiringuitos independentistes.
12: No són unes ajudes dirigides a promocionar i a defensar i a protegir el català. Són unes ajudes dirigides a potenciar i defensar un model identitari i independentista, i s'han utilitzat precisament per fer del català una eina de confrontació política.
10: I encara un apunt més, perquè l'FBI diu que ha detingut 5 persones i n'ha identificat 23 més implicades en un suposat complot que buscava atacar amb drons carregats d'explosius l'esdeveniment de lluita lliure celebrat diumenge a la Casa Blanca per celebrar els 80 anys del president Donald Trump. El suposat pla desarticulat per l'agència preveia atacar edificis propers a l'esdeveniment per forçar una evacuació massiva i dirigir la multitud congregada a la zona cap a un indret on hi havia un equip de franctiradors. D'acord amb fonts de la investigació, el complot desarticulat també planejava una segona fase en què es preveia assaltar la mateixa Casa Blanca.
8: Ara passen gairebé 5 minuts de les 3.
13: Catalunya migdia, amb Joan Bota.
8: I avui també amb la Neus Tomàs, directora adjunta del diari Oponès, en Maiol Roger, periodista, subdirector del Matí de Catalunya Ràdio, i en Marcos Lamelas, periodista del Confidencial. Bona tarda als 3.
14: Bona tarda.
8: I si és dimarts, també... amb la Carlota Gurt. Carlota, bona tarda.
15: Hola, bona tarda.
8: Què ens proposes avui?
15: Mira, avui us volia parlar d'això que avui he llegit amb consternació, que són aquests casos d'abusos per part de personal de Metges Sense Fronteres al Txad, a la frontera amb el Sudan, casos que inclouen assetjament, abusos i explotació sexual de dones adultes i també de menors. Sembla que alguns abusos eren a canvi d'aliments, d'aigua, de llet o a canvi de diners o de feina. Arran d'això, 18 persones han estat acomiadades de l'organització i trobo que és molt trist que tot plegat se saldi amb un acomiadament. Cal dir que el càstig, evidentment, no depèn de l'ONG, no? Sinó que depèn de la justícia del país. Cal dir també que en una organització de més de 40.000 persones, segurament 18 persones és una xifra baixa. Però això no evitarà que hi hagi de cop una sensació de desconfiança, no? Envers tot el que són les ONGs, cosa que és bastant injusta i bastant trista, no? I quina vulnerabilitat i quina ràbia que davant d'aquesta mena de casos, on els que haurien de protegir són els que són els autors de la violència. Això em recorda l'escàndol de fa uns anys amb alguns responsables d'Oxfam, Haití, o el cas de la Degaia, que ens toca més de prop, o la dada esfereïdora que ja coneixem, que 8 de cada 10 casos d'abusos infantils són obra d'un familiar o conegut. Un cop més, amb tot plegat, se m'inflama la fúria. Aquesta fúria que crec que no és meva, sinó que no és individual, sinó que és una fúria col·lectiva, una fúria que costa molt de canalitzar cap a alguna banda. Necessitem respostes exemplars, dures, o més que dures. Necessitem respostes extremes d'una punyetera vegada.
8: Realment són els confins de la maldat, no? És allò, sí, sí. Anar a buscar, aviam, el pitjor que et pots imaginar, fer-ho on encara és pitjor fer-ho.
16: Bueno, però és que, això no és la primera vegada que passa. A Bòsnia ja s'havien produït casos similars i sempre que hi ha una relació de poder vinculada amb estats fallits, és que, clar, diu, s'ha solucionat amb un acomiadament. És que és el Txad. No
15: sí,
16: pots
15: sí, clar,
16: esperar...
15: Clar. No,
16: hi ha,
15: no es pot esperar res més, ja.
16: No hi ha justícia, no hi ha aparell de l'estat, no hi ha res allà. És a dir, per tant, no hi ha... Carlota, no hi ha una altra via, però sempre que en situacions d'extremada feblesa apareix un factor de poder, aquest factor de poder té una tendència natural, diguem-ne, a aprofitar-se. Diguem-ne, sempre hi haurà en aquesta mena de casos, és bo que es detectin i és bo que, en la mesura de lo possible, es pugui rectificar. I jo crec que això no té res que veure amb demonitzar les ONGs o aquesta mena de col·lectius que crec que fan una funció molt important. És a dir, en el cas de Bòsnia havien estat els cas blaus, però no podem dir que els cas blaus són dolents per això. És a dir, doncs són coses que passen i que segurament en el futur passaran.
17: És veritat, això que deies, Marcos, em sona interessant perquè, a part de que de l'abús de poder hi ha la condició humana, no? No sé si l'home és un llop o no, però, en fi, la condició humana sempre...
16: Hops.
17: Sí. És que abans estàvem parlant de filosofia, abans d'entrar. Aquestes coses rares.
18: Jo no hi era, vull avisar que jo no hi era, perquè si no hagués prop del Mundial.
17: No et vols sentir culpable, no?
18: Exacte.
17: No, però és important separar-ho, perquè jo el cas que conec més de prop va ser el d'Intermón Oxfam, i ells van tenir una campanya de baixes brutal... malgrat que, en fi, la immensa majoria, per sort, en aquestes ONGs fan la feina bé i en condicions molt difícils, no? Però sí, els telèfons els van estar cremant i van tenir una campanya duríssima de gent que es donava de baixa, no? Ara, quan tu deies, Joan, és el pitjor lloc, no? I doncs sí, la misèria humana és així. Són capaços de...
15: La misèria masculina, perdó, perquè sempre estem amb el mateix, no? Que quan,
17: cert,
15: saps? Vull dir, això sempre ho fan els homes. Només ho fan els homes.
8: Però, i en aquest cas, Carlota, homes, evidentment són homes, però són homes que en principi tenen un punt de vista sobre el món, tenen una tasca, van a fer-la a un lloc concret, tenen una voluntat d'ajudar. Vull dir que no, una altra vegada sortim d'aquell retrat d'allò que sempre es diu, no, el violador porta una caputxa, està en un carrer fosc esperant-te, no el coneixes de res i se't tirarà a sobre quan menys t'ho esperis.
17: No,
8: torna a fallar el retrat aquest,
18: que,
8: no?
18: En aquest cas parla més de la maldat de les persones que de les ONGs, diguem-ne.
17: Clar.
18: Perquè que siguin de Menjar Sense Fronteres, ho ha dit, quants afiliats has dit que hi havia? 18.000? O 40.000 afiliats i 18 acusats, que ara no m'hem recordat.
15: D'empleats són més de 40.000, empleats, o sigui, persones vinculades, més de 40.000. Vull dir que, clar, el percentatge és molt baix.
18: I en el fons
15: és molt més baix, segurament, que en la majoria d'organitzacions. No? Però igualment això és això. La por que això porti una campanya de gent que es desapunta, que deixa de contribuir, no?
17: Això és el que s'hauria d'evitar.
18: Clar, per això dic que al final la maldat és de les persones que ho han fet, no de l'organització, que ha fet una investigació interna, que els ha fet fora, que els ha aplicat la llei del país, que és el que pot aplicar. Vull dir que mai hi ha actuacions impecables en això, perquè sempre passa que podria ser més ràpid, que podrien haver-ho detectat abans, però això no hauria de castigar una ONG que en general fa una feina impecable.
17: També han après amb això, eh? Perquè hi va haver alguns casos on la diligència no va ser
18: sempre
17: la més correcta.
18: Sempre ha sigut lenta,
17: eh?
18: Sí, sí.
8: I en aquest cas, el fet mateix que es pugui publicar un article on hi ha fonts de la mateixa organització de Menjar Sense Fronteres vol dir que com a mínim aquí no hi ha hagut una voluntat d'ocultació. Ara la Carlota feia referència a altres organitzacions. A tots ens venen al cap moltes víctimes d'abusos que els últims dies doncs, han volgut a sortir a dir la seva, per exemple, en el marc d'aquesta visita del Papa. Com a mínim, a Metges Sense Fronteres se'ls pot reconèixer que no han volgut amagar-ho, no han volgut tapar, no han enviat aquests violadors en altres regions, no han fet cap cosa estranya, senzillament.
17: No han fet com l'Església, vols dir?
8: Exactament. I han fet, lamentablement, el màxim que podien fer en el context d'aquests països fallits que diuen Marcos, no?
15: Sí, també trobo que és molt d'agrair el fet de que ho exposin públicament, que ells mateixos ho investiguin, perquè d'alguna manera saben que això els penalitzarà. Malgrat que siguin just, els acabarà penalitzant. I, per tant, em sembla un gest de coratge, no?, per part de l'organització.
8: Doncs aquesta és la dèria d'avui de la Carlota, que ens treu aquesta fúria, que moltes vegades, Carlota, veiem en les teves reflexions i que ens torna a portar, com deien, aquests confins de la maldat. Gràcies, Carlota.
15: A vosaltres.
13: Catalunya migdia. El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
14: Quina ratxa! Quants maig portes?
13: 150.
14: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la D.O. Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i al periòdico.com.
19: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
20: Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
21: Però tu en saps d'anar amb moto?
20: No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
21: I què?
20: Que em vaig trencar una cama.
21: Apa!
20: Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
22: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
23: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
13: Catalunya migdia.
0: Les dones i els dies.
1: Amb Montse Virgili.
4: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
0: Per orelles fines i cors oberts.
4: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
0: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
4: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
1: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
4: Però què pensava que era la intel·ligència?
21: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
24: Catalunya Ràdio.
21: Som 3CAT.
24: Som 3CAT.
8: Un minut i serà un quart de quatre de la taula. Aprofitant que tenim aquí en Maiol Roger, sots director del Matí de Catalunya Ràdio, començarem parlant d'un tema que surt del programa d'aquest matí. La portaveu del govern ha esmenat aquest migdia la consellera d'Interior, Núria Parlon. Sílvia Paneque ha assegurat que el pla per posar Mossos d'Esquadra als instituts continua actiu, tot i que, com dèiem, la titular de del departament que porta la policia ha dit literalment al Matí de Catalunya Ràdio que el pla estava en via de paràlisi. Aquestes són les paraules concretes que ha fet servir Parlon. Com que ara en parlarem, us deixem sentir tota l'explicació.
25: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú i ara ha entrat doncs, en una via, anem a dir, pues, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí, perquè no és asseure a un mosso en una classe, estar allà, ni a registrar motxilles, ni res d'això, sinó que simplement és un agent en vinculació amb la comunitat educativa i social i familiar que pot ajudar, que pot aportar la seva visió.
8: Això és el que ha dit Parlon al Matí de Catalunya Ràdio sobre el pla per posar Mossos d'Esquadra en escoles i instituts, en teoria per afavorir la convivència en aquests centres, però segons la consellera portaveu Sílvia Paneque ha dit això.
26: La consellera Parlon es referia a que precisament no hi ha cap novetat sobre aquesta prova de concepte. Això és el que li trasllado. Tant el departament com la pròpia consellera han traslladat precisament doncs que volien contextualitzar aquesta afirmació en el global de la declaració que ha fet.
8: Aviam, què ha dit la consellera?
17: Jo el Maiol, que hi era.
18: Jo hi era. I aquest cop, per molt que a vegades no ho sembli, no ha sigut culpa nostra.
8: Això li ha fet una...
18: Això passa.
8: A vegades algú diu alguna cosa, els mitjans n'agafen un titular...
18: Però aquest cop, jo t'he de confessar que quan he llegit el comunicat d'Interior que deia s'ha descontextualitzat, he pensat, ostres, què hem fet? Perquè a vegades, òbviament, doncs, un titular, es puja a xarxes i, ostres, vaig a mirar-ho. I era exactament la resposta que ha fet la consellera. Hi ha hagut una pregunta, d'altra banda, perfectament esperable, que era com ha quedat el pla dels Mossos a les escoles. Vull dir, aquesta era fàcil de saber que sortia, que era l'última o la penúltima pregunta de l'entrevista.
8: Això sol passar, també.
18: Això sol passar. I la resposta ha sigut exactament la que has posat de la consellera. És a dir, aquí no hi ha un error de contextualització. Em sap greu, a vegades som culpables, aquest cop no. Aquí hi ha una consellera que o bé ha sigut molt sincera, perquè tampoc crec que estiguin accelerant el pla dels Mossos a les escoles, sinó que crec que senzillament han dit, bueno, deixem-lo en un raconet fins que això es calmi, perquè encara la liarem més. I ha respost amb aquesta sinceritat, quan segurament no ho hauria de fet, i hi ha hagut una rectificació una mica maldestra, també, perquè al final és tan fàcil com dir, mira, pues no, no s'ha aturat, o... Com busquem de sortir d'aquesta sense que sembli que l'hem cagat?
8: I doncs, a més, no rectificació en dos temps, perquè primer sí. Ve del mateix departament, però clar, conceptualment, que el departament corregeixi, encara que ells no diguin corregir, sinó posar context a la consellera, que és la cap del departament, conceptualment és una mica estrany. Després, quan la portaveu del govern diu el que diu, sí que aquí ja es detecta aquesta esmena, no?
17: Els departaments d'interior, les conselleries d'interior o els ministeris d'interior probablement són dels que tenen més problemes arreu perquè per una qüestió de les competències que tenen, eh? O sigui, no té més misteri. Per tant, diguéssim que tenen en el dia a dia molts problemes i problemes difícils de resoldre, no? L'altre dia un company d'un altre mitjà em deia, va, el que ha de fer el govern és acabar amb les màfies. Home, sí, aquest, el francès, l'italià, l'holandès... Però, clar, en fi, com a propòsit, segur que és l'objectiu, no? Però no és tan fàcil. Vull dir que és una conselleria especialment complexa a l'hora de gestionar. Per tant, té molts problemes. El que és una mica inexplicable és que se'n provoqui alguns com aquest, perquè això és un problema que han generat ells Primer, perquè aquesta, o sigui, la informació de que hi haurà Mossos en instituts o escoles surt gràcies a una companya, no crec que és El País, que fan aquesta informació i, per tant, ben feta la informació. Quan surt aquesta informació, Educació, Interior, quan pregunten als periodistes, gairebé xiulen, no?, que és tan fàcil com dir sí o no, es comencen a embolicar perquè un departament deia una cosa, l'altre deia una altra, i el que ha passat avui... home, jo sempre crec que tinc una fe bastant limitada en tot això que es diu la Compol i la comunicació política...
18: Perquè no se n'ha deixat la cartera.
17: I resoldre tot això, perquè tinc una fe molt limitada per no faltar el respecte a ningú. Però això d'avui és un exemple de com de malament es pot gestionar una informació.
16: Però en el vídeo, estic molt d'acord amb el que ha dit el Mayol, primera cosa.
17: Bueno, perquè tots hem fet això que diu el Mayol. Jo estava a TV3 no i quan sembla, he escoltat el tall...
16: Ella no dubta, en el vídeo, ella no dubta, sembla molt segura. Per tant, en termes de comunicació, i jo no crec en els doctors, en els spin doctors, perquè normalment ni spin ni doctors, però...
17: Avui ens passaran tots, eh?
16: Bueno, ui, quina por!
8: No patiu, que no els traurem de context aquestes afirmacions.
16: Sí, que la tregui. Però,
17: jo no és el primer cop que ho diem,
16: escolta'm,
17: crec.
16: Però, sisplau, sembla la típica pregunta que està preparada en el Q&A. És a dir, quan un alt càrrec, ja sigui d'una empresa o d'una institució, va a una entrevista, se li fan, el seu equip li prepara les preguntes que potser li faran amb les respostes que ha de donar per protegir o per mantenir la línia de la institució.
8: Vols dir que quan la consellera ha sentit la pregunta ha dit aquesta me la sé?
17: Bueno, que en el temari anava segur.
16: Ho sento. Llavors si això ho ha de pagar algú, ho ha de pagar la persona que va redactar el Q&A. És a dir, però, evidentment...
17: Bueno, això és pressuposar moltes coses,
16: sí,
17: eh?
16: Sí.
17: Perquè tu pots dir, et preguntaran això, compte que et caurà aquesta...
16: El Departament de Comunicació d'Interior és molt potent. I quanta gent hi ha? Més que en algunes redaccions.
17: Sí,
16: d'aquesta ciutat.
17: Però tu dones...
16: I millor pagats, per cert. No, clar, parlem de tot.
17: Ara tret la pancarta.
16: No, clar, parlem de tot. I llavors,
17: sí,
16: clar,
17: però Marcos,
16: llavors
17: tu dones per... Però tu dones... Clar, no, però tu dones per fet que quan... Que al polític tu li pots dir quines preguntes li cauran en el temari. La resposta, a vegades, no la tries tu, la tria el polític, que per això és qui decideix i pren les decisions, no? En aquell departament i en tots.
18: Sí. Deixeu-me compartir amb els oients, si em deixes, Joan, el missatge exacte que han enviat el Departament d'Interior als mitjans. Perquè diu, s'ha descontextualitzat una frase de la consellera que ha afirmat que la prova de concepte ha entrat en una certa via de paràlisi. És a dir, diu que s'ha descontextualitzat la mateixa frase que ells admeten que ha dit. I llavors ja diu, la prova de concepte, escriuen una mica estrany, eh? Continua amb els canvis que es van fer inicialment, no s'afegiran nous centres. Quan, a part, el que és més destacable no és que hagi entrat en una certa via de paràlisi, que de fet té una certa lògica, tenint en compte les alçades de curs que estem i com estem, sinó el que diu inicialment.
17: Que diu que ja va el dèficit, si continua.
18: No, i que diu que es va presentar en un moment molt inoportú. Ella, hi ha una autocrítica bastant important a aquest propi pla i a la manera de presentar-lo.
8: Les paraules volen dir coses,
18: clar.
8: I hi ha quatre conceptes molt importants. Diu, moment inoportú, aquesta via de paràlisi, que més tots estem dient exactament les paraules perquè no ens puguin dir que ho traiem de context, diu reprendre, diu ja veurem si es pot reprendre.
17: Clar, si es reprèn és perquè no està.
8: I admet aquest context de conflicte que, per cert, encara no s'ha superat avui. D'alguna manera el que queda clar és que aquest pla pilot, que va, no sé si dir molestar, o en tot cas no va provocar el consens de la comunitat educativa.
17: No li treguis al Marcos, només sentir la paraula educativa...
8: Vull dir que tampoc en genera consens pel que es veu a dins del govern o entre alguns departaments, entre els que ho han d'aplicar, no?
17: Que la consellera, jo en alguna altra entrevista li havia escoltat dir ja que el moment probablement havia estat oportú, que era un moment delicat, i això ho havia dit. La diferència entre el que havia dit fins ara i el que ha dit avui, que després s'ha dit que no havia dit, és que quedava paralitzat i, a més, ha dit que tant de bo pogués tornar-se a fer, però no ha donat per fet que continués, no?
8: El que passa és que el govern el que sí que diu és que hi haurà una anàlisi d'aquest pla pilot a principis del 2027. Clar, per analitzar necessites tindrà dades i, per tant, necessites estar fent alguna cosa que tu després puguis dir, mira, això m'ha funcionat aquí, no m'ha funcionat allà. Per tant, d'alguna manera ho hauràs de mantenir, això, si ho vols analitzar.
16: En tot cas, és un tema maleït. O sigui, aquest tema, el tema dels Mossos a l'escola, és un tema maleït.
17: Però jo el que no entenc, ho dic en sèrio, és a dir, si Educació tenia dubtes, i de fet el que deien és això, és una cosa una mica, no, venien a dir, és d'Interior. Si la consellera diu el que diu, per què després tenen aquesta necessitat de complicar-se la vida, saps? És el que no acabo d'entendre.
18: És que tornem als Spin Doctors un altre cop. No ho sé, jo tampoc ho sé, perquè al final és... Existeix un pla, no? S'ha escrit aquest pla pilot. Algú l'ha escrit, d'acord. Aquest algú té alguna autoritat sobre el govern?
16: No.
18: És d'Educació o és d'Interior? Entenem que sí, que a part de portar el segell i haver-hi impresa en una impressora de la Generalitat, és algú a qui li paguen per tenir idees.
16: I en 400 centres s'està fent.
18: I que aquestes idees les ha avalat, exacte. S'està fent en 400, que són menys dels que havien dit inicialment, perquè uns quants s'han baixat.
8: De Catalunya Ràdio em dic que era a 7 centres on s'estava fent. Hi havia algun dubte en la resposta de la...
16: Però Paneque no ha estat capaç de dir en quants centres hi era.
8: Però l'Albert Prat li ha preguntat específicament si eren 7 centres i la consellera de Porteu ha dit sí. Sí, vol
18: llavors,
8: dir 7.
18: Avui encara és dialectiu, no? Que no sé com anem.
8: Sí, avui encara avui és dialectiu.
18: Avui hi ha hagut Mossos a set escoles i la consellera d'Interior no sap si hi són, que tampoc té necessitat de saber on estan cadascun dels 7.000 Mossos, però potser...
16: Els Mossos s'han contagiat en l'activitat...
18: Davant d'aquesta pregunta, que era... Potser davant d'aquesta pregunta, que era molt lògica que es fes, home, hauria estat bé que algú li digués consellera, sí, aquests 7 centres ja tenen Mossos i estan fent aquesta feina.
17: Passa que això, el que s'hauria de vigilar és que això no sigui simptomàtic d'una certa descoordinació que crec que no convé a cap govern.
18: I menja un monocolor, perquè normalment això ho hem vist en governs de diferents partits que ja estem més acostumats.
16: Jo no crec
18: acostumats.
16: Que sigui descoordinació del govern, eh? Jo crec que això no és descoordinació del govern.
8: Mira,
16: això és un problema.
8: T'afegeixo que l'Albert Prat, que és qui ha fet la pregunta, m'acaba d'escriure, ha dit, no només quan li ha preguntat directament a la consellera Paneque, m'ha dit sí, són 7, sinó que després ha fet la consulta al Departament d'Interior i al Departament d'Interior també li ha dit que són 7.
16: Jo, estava, jo quan he sentit he pensat que ja dubtava.
17: I, per tant... No s'ha paralitzat, ho dic perquè la gent sàpigui exactament què està passant. El que la conclusió és que no s'ha paralitzat, que en aquests 7 centres que els queda una setmana de classe, encara hi haurà algun mosso per allà.
16: Sí, aquest divendres els mossos rebrà una nota que dirà Déu ha de millorar.
17: I... No li vull riure aquesta gràcia. És que no li... I se n'en manda...
8: Una intervenció de Marcos Lamela sense carregar contra el col·lectiu de docents.
17: Mai. A les properes manifestacions sortirà la seva cara, no només la de la consellera. I al setembre entenc que aquests centres començaran amb presència d'agents i al desembre s'avaluarà com ha anat.
18: A no ser que el pla pilot inicialment calculés que d'aquests 7 centres que hi ha avui se'n passés a 25 al setembre i que aquesta certa paràlisi de la que parla la consellera és que efectivament seguiran aquests 7 centres, es veurà. Em sento recontextualitzar el que ha dit la consellera, però potser estic interpretant perquè les dues parts tinguin raó, diguem-ne, que no s'hagi avançat més en aquest pla, que es deixin els 7 centres, que es miri com ha anat, i ja veurem el 2027, que és una mica el que diuen tots els missatges, que això també podria ser. Si i això... que no admetin de... Hem fet una mica enrere, perquè un govern mai admet quan tira enrere.
16: Si això fos un judici de les pel·lícules americanes, diria protesto, especulació.
18: I tant, no cal que... S'admet la protesta.
8: Doncs aquest és el panorama que ens ha deixat avui aquesta entrevista al matí de Catalunya Ràdio. Per tant, a Maiol ens heu esbarat el dia. Recordem que
18: com sempre, de 6 a 12 fem el que podem.
8: I després de 2 a 4, deixa'm afegir que ho analitzem.
18: També, sempre.
8: Això són sinergies de la ràdio pública.
17: També fem el que podem.
8: Va, ens falten 3 minuts per 2 quarts. Obrim un dels altres temes del dia. I en aquest cas és la nova empenta a la candidatura de Móra la Nova a la Ribera d'Ebre per acollir una de les gigafactories europees d'intel·ligència artificial. Avui el govern espanyol s'ha compromès a aportar 719 milions d'euros a aquest projecte i la Generalitat ha aprovat la constitució de l'empresa pública o privada que ho impulsarà. Móra la Nova competirà amb una setantena de candidatures més, entre les quals les autoritats europees n'acabaran escollint 4 o 5 durant la segona meitat d'aquest 2026. El govern posa a disposició els terrenys de Móra la Nova i té una participació inicial de l'1% en aquesta empresa que tirarà endavant el projecte en cas de guanyar-lo. El govern espanyol tindrà el 48% i el 51% restant se'l repartiran empreses privades com, per exemple, el Banc de Santander, Telefònica o la constructora ACS. El domicili social, per cert, d'aquesta empresa serà a Móra la Nova, tot i que la candidatura inclou també una subseu que en aquest cas és a San Fernando de Henares a Madrid. Després en podrem parlar, però ara Per fer quatre preguntes molt bàsiques per entendre de què estem parlant, al Catalunya Migdia saludem la Carina Gibert, que és degana del Col·legi d'Enginyeria Informàtica de Catalunya i catedràtica i cofundadora del Centre de Recerca IDEAI UPC. Carina Gibert, bona tarda.
2: Bona tarda, encantada d'estar amb vosaltres.
8: I començo per la pregunta que ens fèiem aquest matí, que ens vam fer també el dia que es va començar a parlar d'aquesta gigafactoria, després en parlarem, és aquell dia que el president Salvador Illa va anar a la Moncloa a reunir-se amb Pedro Sánchez en plena crisi, una de les crisis al govern espanyol, i de cop a la tarda va sortir l'anunci d'aquesta gigafactoria. La pregunta bàsica és: què és una gigafactoria d'intel·ligència artificial?
2: Doncs una gigafactoria d'intel·ligència artificial seria una infraestructura bàsica molt estratègica que bàsicament seria com un centre de dades supergran, perquè ens entenguem així, d'estar per casa, com si diguéssim, no? Els centres de dades són els espais on es guarden els servidors que tenen totes les dades que viuen al núvol. O sigui, quan nosaltres enviem dades al núvol, no viuen en un núvol físic, Viuen, nosaltres hi interactuem amb aquests núvols, com si diguéssim, a través de les xarxes de comunicacions, però hi ha un lloc on aquestes dades existeixen i tenen un espai físic, que són els centres de dades, no? Llavors, la gigafactoria seria com un centre de dades molt, molt gran i molt potent, que a més està preparat perquè les persones que desenvolupen intel·ligència artificial puguin entrenar, validar i comprovar que els seus models funcionen bé abans de posar-los en marxa, com si diguéssim, no?
8: La Comissió Europea vol construir, ja ho dèiem, entre 4 i 5 d'aquestes gigafactories en diferents països de la Unió. És per garantir, diuen, la sobirania digital europea. Una d'aquestes és aquesta que parlem de Móra la Nova, la Ribera d'Ebre, és una de les candidates, si guanya aquest concurs. Per tant, hem de voler que guanyi aquest concurs. Això seria bo pel país des del punt de vista tecnològic?
2: És absolutament estratègic. Penseu que nosaltres en aquest moment a Europa està amb el cul llogat, que se'n diu, O sigui, tenim tota una empresa i totes unes entitats públiques que fan servir moltíssima tecnologia, i la tecnologia que fem servir és tota d'importació, bàsicament, perquè tots són Amazon Web Services i tots són núvols estrangers i tots són Googles i Metes i coses d'aquestes. Per tant, estem d'alguna manera en fals, perquè en qualsevol moment que es trenquessin relacions diplomàtiques amb els països on estan aquestes empreses que ens donen aquests serveis, ens podríem trobar amb un problema. Vam viure ja una crisi espantosa amb la pandèmia, on arribaven recanvis dels ordinadors i tantíssimes altres coses, i per nosaltres poder ser més o menys, poder tenir el control, com si diguéssim, de que les coses que tenim a casa funcionin quan nosaltres volem que funcionin, el millor que podem fer és tenir el control de les infraestructures, no? I, per tant, quan parlem de transformació digital, quan parlem de societat digital, de societat 5.0, quan parlem de tecnologies digitals, pràcticament tot, i això inclou la intel·ligència artificial, però no només, pràcticament tot necessita dades, i les dades, si les acabem posant en un servidor d'Amazon que està en Cincinnati, depenem de que qualsevol dia s'aixequi un que tots sabem i digui: ai, mira, aquests, mira, tan coleixeta, no? Llavors, això és una cosa que jo l'he vista passar fa molts anys amb una empresa que donava serveis de núvol, justament, i va fer, no sé què va fer amb Hisenda, i Hisenda la va precintar, i de sobte ens vam trobar no sé quantes empreses a Catalunya que es van aixecar al matí i no podien fer facturació, no podien fer comandes, no podien fer res, perquè els havien tancat i precintat l'empresa on tenien les seves dades. Llavors, tenir les dades a casa és una garantia de continuïtat i de control sobre les nostres pròpies infraestructures i els nostres propis actius, que és molt important. Llavors, Europa ja porta un temps que intenta canviar les polítiques i intenta reforçar la indústria interna, reforçar l'estructura digital del terreny europeu, perquè d'alguna manera les dependències amb aquestes altres potències que fins ara controlen totes aquestes tecnologies es redueixi una mica, com si diguéssim, no?
8: La Carina Gibert ha citat dues vegades Amazon Web Services. A l'Aragó, Amazon està acabant un megacomplex que diuen que consumirà gairebé 11.000 gigawatts. Són xifres amb les que ens perdem, però És l'equivalent al consum de tot l'Aragó. Si finalment es fa aquesta planta de Móra la Nova, la despesa energètica, diuen els detractors, que arribarà a consumir 300 megawatts, altra vegada són xifres que ens costa de traslladar a dades concretes, no? Però per això fem aquestes comparacions. Hi ha qui parla de vampirs energètics. Des d'aquest punt de vista seria un problema?
2: Mira, jo primer faig un disclaimer que he dit Amazon com podia haver dit qualsevol de les altres, eh? O sigui, que no em posiciono ni a favor ni més ni menys que qualsevol altra de les empreses tecnològiques del moment, eh? És cert que quan parlem d'intel·ligència artificial, de big data, de supercomputació, de centres de dades, tot això comporta tota una sèrie de despesa tecnològica, de despesa energètica, que és crítica, val? També és cert que tot evoluciona molt de pressa i tenim algunes companyies importants que estan fent avenços molt ràpids cap a bateries que consumeixen 3 ordres de magnitud menys, cap a ordinadors portàtils que podran processar el Big Data sense tant de data center, o sigui que d'aquí molt poquet, és possible que abans que estigui construït aquest data center, l'avenç tecnològic ens permeti reduir moltíssim aquesta despesa, no? L'altra cosa que és molt important és que jo crec que quan construeixes una infraestructura de vell nou, com si diguéssim que serà aquesta de Móra de la Nova, si ens la donen al final, el pes de les energies renovables ha d'estar com un factor de disseny des de minut zero. O sigui, nosaltres no podem pensar en no tractar el tema de l'energia des del minut zero, des de la forma més respectuosa, no? I també es parla molt del consum d'aigua. Bueno, aquestes gigafactories en aquest moment ja van amb circuits interns, amb refrigerant, per tant, no tenen més consum d'aigua que altres naus industrials, com si diguéssim, no? Per tant, hi ha una mica de mite. Sí que és veritat, que el problema energètic hi és, però hi ha una mica de mite. Jo no seria alarmista, perquè en aquest moment nosaltres, des de l'àmbit científic, veiem avenços que van molt, molt ràpid, cada mes surten coses noves, cada mes trobem algoritmes que baixen el consum dels processaments, etcètera, etcètera, no? I després hi ha una altra feina que hem de fer en el temps que es construeixi això, que és... Està molt relacionat amb la meva especialitat, que és una mica el valor estratègic que s'extreu de les dades i aquesta capa ètica que jo treballo tant perquè sempre la tinguem present, no? En aquest moment s'està fent un ús una mica indiscriminat d'aquestes IAs tan costoses. No tots els han de resoldre la humanitat i que requereixen intel·ligència artificial necessiten una intel·ligència artificial d'aquestes característiques, no? Llavors ara necessitem endreçar-nos tots una mica també i adquirir com aquesta higiene de que cada vegada que ens plantegin un problema hem de decidir quantes dades recollir les pertinents i no més i utilitzar els algoritmes més petits que puguem per resoldre aquell problema, perquè al final el tamany de l'algoritme està relacionat amb l'estructura, amb el nivell de dificultat del problema, i hi ha moltíssims problemes reals que es poden resoldre amb intel·ligències artificials que ni gasten tant, ni consumeixen tant, ni són tan dispendioses, no? Per tant, bé, jo crec que és molt important quan es parli d'aquesta gigafactoria de treballar l'impacte paisatgístic des del minut zero. L'altre dia vaig estar amb una convenció d'arquitectura i amb les tecnologies modernes tu pots fer coses que pràcticament ni les veus al mig del bosc, eh? O sigui que tenim manera de tractar l'impacte paisatgístic i l'impacte energètic i l'impacte territori prou elegantment com perquè això no representi perjudicis pel territori, al contrari, que sigui un gran tractor per desenvolupar econòmica i culturalment el terreny, aquesta zona on s'ha decidit posar la gigafactoria si ens la donen, no?
8: Marcos.
16: Sí, professor Llibert, sóc el Marcos Lamelas. Li volia preguntar, un cop que la gigafactoria estigui, en teoria, si ens la donen i es construeix, un cop que ha passat la fase de construcció i instal·lació, quanta gent ocuparia un complex d'aquesta mena? És a dir, en termes d'ocupació, de quanta gent estem parlant?
2: Mira, la veritat és que no, segurament deu estar amb algun dels documents, però jo ara no diré una xifra perquè potser m'equivoco i després surto a tots els titulars. Però en qualsevol cas, o sigui, els data centers en realitat funcionen, no necessiten molta gent per funcionar, i la gent que porta un data center no tota té que estar dintre el data center. O sigui, tu pots controlar des d'allà mateix o pots controlar en remot, no? I fixeu-vos que una part d'aquesta gigafactoria no la tindrem ni a Catalunya, la tindrem a Alcalà, no? O sigui que... però sí que és veritat que si hem de poder provar models i hem de poder fer experimentacions des del territori, hem de poder fer experimentacions amb aquesta infraestructura, vol dir que hi haurà tot un banc de professionals que hauran d'estar al servei, no? Doncs de veure quines hores es donen, com es reserven els espais allà dintre, etcètera, etcètera. I per tant, segur que el volum d'empleabilitat que generarà aquesta infraestructura serà elevat no només a Móra d'Ebre, sinó a tot el territori català.
8: Neus.
17: Sí, senyora Gibert, bona tarda. Jo li volia fer una pregunta respecte a... Vostè feia la comparació de que la política que té la Unió Europea és diferent de la que té Estats Units en aquest àmbit, no? I crec que ara el Joan i vostè també citaven els percentatges, no? Un 1% serà controlat per la Generalitat, un 49% per l'Estat, però això significa que el 51% estarà en mans de les grans tecnològiques. Què li fa pensar que, tenint en compte que la majoria serà empresarial, i per tant ja veurem si d'unes empreses amb més o menys ètica en aquest àmbit, les coses es faran millor que en altres llocs, perquè al final l'última paraula doncs, no la tindran les administracions, sinó unes empreses que el propòsit que tenen, evidentment, és guanyar diners i tots els que puguin.
2: Bueno, jo crec que la administració catalana té bastant a dir aquí, eh? Nosaltres som un dels primers territoris del món que vam tenir una estratègia d'intel·ligència artificial desplegada. Hi ha acords de govern que parlen de quins seran els principis rectors de tot aquest desenvolupament, i per tant, dintre el que és el territori català, Catalunya és sobirana d'afegir o treure normatives al voltant del que digui Europa, o sigui, per sobre del que és la llei europea. Nosaltres ja tenim, ja tenim una regulació que ens posa bastantes més exigències ètiques que si estéssim parlant de fer aquesta gigafactoria als Estats Units, no? Per tant, tenim un marc legal diferent, tenim la voluntat d'un govern que es vol mantenir dintre d'aquests principis ètics alineats amb la Comissió Europea, i al final aquestes grans tecnològiques el que és activar el territori, perquè serà el territori el que generarà negoci per elles, i ja es preocuparan de fer-ho de manera que el territori se senti beneficiat d'aquesta infraestructura. O sigui que no són tan lliures les empreses privades de fer el que vulguin amb aquest tipus d'infraestructures que són col·laboracions públic-privades, on els governs posen pautes, diuen com s'han de fer les coses, i jo, que sóc assessora del govern i que vaig estar a l'equip que vam escriure la primera estratègia i he sigut experta de la segona, que es va engegar el mes de gener, era un dels eixos d'aquesta estratègia d'intel·ligència artificial. De fet, és un dels eixos desenvolupar aquest data center públic, no? Justament perquè tot el teixit de pimes que tenim a Catalunya puguin pujar en el carro d'aquesta intel·ligència artificial i mantenir-se en aquesta competitivitat global en un sector que és molt exigent i que, si tu no estàs entre els millors, d'empreses que es dissolen sobre l'àmbit tecnològic, a Catalunya i a tot arreu n'hi ha moltíssimes cada setmana, no? Per tant, una mica aquí la idea, jo crec que la idea que hi ha darrere d'aquesta gigafactoria és poder traccionar la petita empresa, que és el que tenim a Catalunya, eh? Per tant, hem de veure tot com s'acaba configurant, però per mi el valor més estratègic que té aquesta infraestructura no és per les grans tecnològiques, que elles ja saben, ja tenen servidors i ja tenen de tot, sinó que és com, a través de la col·laboració de totes aquestes tecnològiques importants, tu crees una infraestructura de país que permet que la petita i mitjana empresa del teu país pugui fer el salt a la indústria 4.0, a la societat digital, a la transformació digital, acompanyat d'una infraestructura pública.
8: Doncs són les explicacions de la Carina Gibert, degana del Col·legi d'Enginyeria Informàtica de Catalunya i catedràtica i cofundadora del Centre de Recerca IDEAI UPC, el dia que hem sabut aquest nou pas perquè aquesta candidatura de Móra la Nova a la Ribera d'Ebre per acollir la gigafactoria doncs pugui tirar endavant. Carina Gibert, gràcies, bona tarda.
2: Moltes gràcies.
8: I segurament els nostres oients del sud del país pensen, ah, mira, quan ens ha tornat a tocar una infraestructura d'aquestes gegants que consumirà moltíssima energia i que necessita aigua.
18: Que fa soroll, diuen.
8: Torna a caure cap aquí. Altres ho veuran bé. Passa com amb les nuclears, com amb les energies renovables.
17: Veient com ha anat, com està anant aquesta megafactoria d'Amazon a Aragó, això de que hi ha un control per part de les administracions, home, clar que hi ha un control, sempre hi és, però allà, diguéssim que... És veritat que han tingut una oposició minsa, és a dir, s'han queixat col·lectius ecologistes, per exemple, pel consum d'aigua, però no hi ha hagut massa protestes. Crec que tampoc molta gent s'ha fet massa preguntes, vull dir, s'ha parlat dels milions que implica i ja està.
8: A l'Aragó tampoc hi ha aquest debat constant sobre l'energia renovable i de fet estan construint allà eòlica i solar i després enviant-la cap aquí per línies d'alta tensió que tampoc volem.
17: Bé, el que passa és que aquí també ens hauríem d'aclarir, eh? És a dir, perquè ho volem tot. Ho volem tot, és a dir, volem un subministrament perfecte arreu, que és el que s'espera, i no volem renovables, i sobretot quan més puges, no? Quan més amunt vas a la costa, menys renovables volen. Llavors, crec que els científics que s'hi dediquen, i sobretot els que es creuen que encara hem de poder lluitar contra el canvi climàtic, el que et diuen és que la solució és les renovables. El que passa és que aquí, no en mi patio de atrás, no? NIMBY.
8: El NIMBY, ja,
16: però...
17: No, vull dir, que al final ens hem d'aclarir, perquè tothom vol tenir els màxims subministraments, però després no vols ni plaques,
8: si vols,
17: ni vols eòlics...
8: Si vols la sobirania, ho has de tenir a casa.
17: Bueno, no es produeix sola,
16: l'electricitat. Però és que, a més a més, què volem? Volem construir 200.000 vivendes a Catalunya en els propers 10 anys sense llum?
17: Clar, però això pregunto.
16: És a dir, algú va preguntar quanta llum gastaria al Barcelona Computing Center, Supercomputing Center? Perquè si ens haguéssim fet aquesta pregunta, ara no el tindríem. És a dir, el consum d'energia d'una infraestructura que jo crec clau i estratègica per a Catalunya com aquesta, no es va sotmetre a votació de la població. És a dir, hi ha un grup de savis que diuen, per aquí, el grup de savis es pot equivocar? Sí, però fa falta una èlit que digui, anem cap aquí. I anem cap aquí. És a dir, llavors, el que diu la Neus té tota la raó. El que no podem estar sempre és no a tot, i anar cap al col·lapse. Que és...
17: No, és a dir, tu vols nuclears, sí o no? No les vols? Personalment, jo crec que l'energia nuclear, a diferència del que està fent França, hauríem d'anar-la limitant. Ara, si no la vols, i això qualsevol expert en energia t'ho diu, has de buscar l'alternativa. I l'alternativa, tenint en compte que la més neta de les alternatives que ara existeixen podria ser la hidroelèctrica, però dona pel que dona, i a més en èpoques com les que hem patit de sequera, perquè recordo que totes aquestes centrals hidroelèctriques que tenim pel Pirineu, la llum que fan no és pels que viuen allà, vull dir que està bé recordar-ho, com la que es fa a Tarragona, no és pels de Tarragona, només. Llavors... jo, com que això no apareix per màgia, doncs la gent ha de saber que sí, que resulta que Roses, aquell parc que els hi molesta tant a la visió, doncs segurament s'ha de fer. I altres també. El que passa és que, com deia una vegada un responsable d'una empresa d'aquestes que es dedica a buscar espais per energies alternatives, deia, tu en un poble dius, faré això i encara no has sortit de l'Ajuntament i ja tens la plataforma muntada, probablement per algun dels regidors.
18: Sí, però entre el no a tot i vendre la gigafactoria com si fos el monorail de Simpson, que
17: clar,
18: tot és una meravella...
17: No, és que jo tinc dubtes amb la gigafactoria.
18: Per això, és a dir, ens deia l'experta que estava parlant ara, deia, no, és que hi haurà un retorn econòmic i cultural al municipi. no sé quin... És a dir, el retorn econòmic es pot esperar en quant el PIB del poble creixerà, òbviament, però el retorn cultural, no sé si està associat a que es faci un teatre, m'ho invento, amb l'acord. Els... Després parlava...
17: Sí, és a dir, els ajuntaments aquests...
16: Si tu tens una nuclear, tens, per exemple...
17: Ets un ajuntament ric.
16: Ets un ajuntament, sí,
17: ajuntament molt ric.
18: Sí, ets, molt ric. Sí, ets un ajuntament ric, però a canvi de què?
17: Tens el millor polis...
16: Pues, ah, clar. L'Ajuntament del Prat és un ajuntament molt ric perquè cobra l'IBI del port i de l'aeroport. I després estan tot el dia donant-se cops de pit perquè estan en contra de l'aeroport, però no
17: estan en contra de l'ampliació de l'aeroport.
16: No es vaig mai renunciar a l'IBI. És a dir, un dels ajuntaments més històricament més d'esquerres que hi ha hagut a Catalunya sempre, per trincar l'IBI, sempre han estat disposats.
17: No es trinca, escolta, no diguis que trinca.
18: No,
16: Sí,
17: jo crec que en el tema de les... Perdó, només acabo. En el tema de les energies renovables, el que sí que has de trobar és l'equilibri entre que els pagesos puguin continuar visquent de la pagesia i els espais perquè hi pugui haver les plaques o... És igual, o la eòlica. És a dir, aquest equilibri l'has de buscar. Has d'intentar també que hi hagi gent que no estigui fent uns negocis o intentant-ho uns negocis astronòmics, aprofitant-se perquè tenen amics a l'administració, que això també està passant. Però, clar, la percepció aquesta de que l'energia es crea per ciència difusa no passa.
8: Hem començat parlant d'aquesta gigafactoria i ens deia l'experta que això anava de sobirania a l'hora de...

0: nous. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
1: Ja és aquí el primer mundial amb 48 seleccions.
2: No, no, en falta una.
1: Ah, clar, la del tot costa.
2: Doncs som-hi, convocatòria.
3: Ahora bien lo bonito, atacantes.
2: Marc Crosas.
1: Natàlia Arroyo.
2: Gemmarí Dongu.
1: Bruna Vilamala.
2: Damià Abella. Ion Vaquero.
1: Ilia Sánchez.
4: I amb la Sònia Germà des dels Estats Units. Tot el mundial.
1: Al tot costa.
3: Momento, seguimos.
4: Cada vespre a les 7, amb el Jordi Costa i la Sònia Germà, seguim el mundial.
5: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
6: Catalunya migdia.
7: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
8: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
9: Bon Preu i Esclat.
10: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
11: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família.
12: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Et donem més pel teu cotxe que el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
13: Si ets fan del Super 3, no et perdis aquests llibres.
14: Sí.
13: Les aventures dels Beta, l'enigma del lladre. Infocar, 15 històries reals per entendre el món. Manduka Duo... i el còmic de Valentina de Montblanc. Quatre bons motius per enganxar-te a la lectura. A la venda als punts habituals.
6: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
5: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
5: Som 3CAT.
15: Us dèiem abans dels anuncis, és notícia d'aquest migdia. La mesa del Congrés dels Diputats ha inadmès, o sigui, ha rebutjat una proposta que era del PP i que portava una esmena de Junts perquè la cambra, el ple del Congrés, votés sobre si Pedro Sánchez hauria de convocar eleccions generals anticipades. L'argument és que això no és una prerrogativa de la cambra, sinó que les eleccions només les pot convocar el president del govern espanyol, però aquesta esmena de Junts volia una mica esquivar aquest problema que ja es van trobar quan van demanar aquella moció de confiança també a Pedro Sánchez, dient que era el Congrés el que li demanava al govern, que el govern espanyol li demanés al president que convoqués aquestes eleccions. En tot cas, no hi haurà pronunciament del ple sobre això. No sé si aquí hi ha una nova crisi dels socis del govern espanyol amb els seus socis, o si ja no són socis, i per tant aquí no hi ha crisi de res, però en tot cas és una mica aquella sensació que cada pantalla és allò, una escena més del divorci, però que cada vegada va cutrejant una mica més, si m'ho permeteu.
16: Podem tornar a rajar els Spin Doctors?
17: És procés pur.
18: Sí.
17: És primera cosa, és procés pur.
19: Processisme, més aviat, no?
17: Bueno, és processisme pur. Això no es pot fer, intentem buscar una fórmula en la que es pugui fer, siguem imaginatius, llavors arriba la mesa del Congrés i diu que això no es pot fer, com era lògic, això no es pot fer. Està el tema de les mocions de confiança, que agrada molt a Junts. Junts té una grandària per les mocions de confiança.
16: Perquè van fer una que li va sortir més o menys
19: bé. I va sortir bé al president Puigdemont.
16: Puigdemont. I a partir d'aquí ja ha sonat com la fórmula màgica.
17: Ja, bueno, escolta,
19: però et dic una cosa. Els que hem fet informació parlamentària i anava a dir, tenim la sort ja de no haver-la de fer.
16: I hem sortit d'aquesta
19: edició. Hem sobreviscut, no?, aquí els tres presents. la qüestió de confiança és un instrument, jo crec que interessant, per revalidar el paper d'un govern quan té moltes dificultats per continuar, que és el que va fer el president Puigdemont en el seu moment.
16: I li va sortir bé perquè era un bon moment per presentar-la.
19: Exacte. Per tant, i la va presentar ell, que jo crec que és el que, en principi, bueno, ha de fer un govern quan està en una situació complicada, com és el que està passant a Madrid. Aquesta cosa de Junts, de dir, no, jo no estic pactant amb el PP, però presenta una moció perquè pugui semblar una qüestió de confiança, que el PP ho ha dit, diu, bueno, és una qüestió de confiança. Doncs és una mica, té un punt de filibusterisme parlamentari.
16: Uns no s'atreveixen a presentar una moció de censura i els altres no s'atreveixen a perdre una votació, que tampoc era... És a dir, si la mesa ho hagués aprovat, era una moció que no ha de tirar endavant.
17: I és fascinant com manega just la telepatia, perquè suposadament no es parla amb el PP, suposadament no es parla amb el Partit Socialista, i és curiós com passen les coses. O sigui, hi ha una mena de poder telepàtic.
16: Jo crec que és l'efecte de la gigafactoria que fa que les dades es moguin.
17: O sigui, fascinant.
19: No, però és a dir, tu quan tu decideixes presentar una esmena, i aquest tipus d'esmena, el que estàs és jugant amb la possibilitat de que això prosperi. I, per tant, jo crec que la mesa, controlada per la majoria d'esquerres, diu, ostres, ens trobarem aquí amb el que és una mena de qüestió de confiança encoberta, no? Això forma part del joc de la boleta d'uns i altres. La qüestió de fons és, aquest govern faria bé de sotmetre's a una qüestió de confiança perquè quedi clar que té el suport de la cambra, sí o no? Aquesta és la pregunta que probablement s'hauria de fer el govern. I que hi ha la resposta avui. Quan tu no acceptes aquesta proposta és perquè tens por que no te'n sortiràs.
15: Perquè probablement ara mateix no hi ha ni una majoria que aguanti el govern, ni una majoria que el pugui tombar.
19: Perquè estan bloquejats uns i altres.
16: És exactament aquest el problema. I mentrestant tots anem jugant i anem fent girar la bola fins que acabi la legislatura o fins que Pedro Sánchez decideixi que en aquell moment li va haver fer alguna cosa.
19: Què serà això segons?
17: Però és que el sistema és aquest. És el president el que convoca les eleccions
19: sí.
17: El president el que decideixi presenta o no una qüestió de confiança. Sí. Perdó, és que ha de ser el president.
19: Estic d'acord, sí, és clar, això, sí, parlamentàriament és així.
15: I els capítols que tenim a l'horitzó, estem esperant a veure si el jutge Peinado imposa alguna mena de mesura cautelar a la parella de Pedro Sánchez. Demà José Luis Rodríguez Zapatero ha de compareixer per donar explicacions tant per en Plus Ultra com també per les joies, finalment, perquè avui li han desestimat aquesta petició d'ajornar-ho. Aquests capítols que tindrem immediatament els pròxims dies amb un calendari a vegades molt sincronitzat, moure coses o...
19: Si tu em dius què farà el jutge Peinado, no ho sé. Jo crec que és un jutge capaç de tot i, per tant, ni idea. En el cas de la declaració de l'expresident Zapatero, jo suposo que el jutge no demanarà mesures cautelars. Ara, no té fàcil la declaració. En cap de les dues peces, ni en la part de Plus Ultra, que aquí potser és més difícil que el jutge pugui demostrar algunes de les coses que hi ha en l'auto, i en el cas de les joies, que és el que crec que la majoria de la gent pot entendre més ràpid, doncs veurem si explica qui, quan i on.
16: Jo crec que no moure res, bueno, que seguirem en la mateixa dinàmica, a no ser que hi hagi una sorpresa i de sobte demà el jutge digui, mira, absolc Zapatero perquè ho he cregut tot, que no passarà.
19: No passarà.
17: El problema era...
19: Tampoc el pot absoldre, perquè demana instrucció.
17: Però és que el problema era de Rodríguez Zapatero, perquè el seu plantejament de demanar l'ajornament pel tema de les joies no s'aguantava gaire, perquè tu pots explicar l'origen de les joies i ho demostraré en els propers dies perquè aportaré la documentació necessària que està reunint el meu equip de defensa. Això és el que tocaria en un procés d'aquesta mena normal.
19: I és de suposar que des del moment en què les joies estan ja en mans de la Guàrdia Civil, doncs tu ja has pogut demanar aquest peritatge. Sí.
15: I a tot això continuem esperant la sentència del cas Mascaretes, que pot
19: que caure
15: en qualsevol moment.
16: És que ho poden fer tot el mateix dia, són capaços.
15: Aquests són capaços és
19: que sigui a bona hora,
15: també molt revelador del clima polític que viu l'Estat. En fi, un minut i seran les 4, un minut i tindreu els blocs informatius de 3CatInfo per seguir-vos informant aquesta tarda o la tarda de Catalunya Ràdio amb en Francesc Garriga. El Catalunya Migdia ho deixarem aquí. Avui hem fet tertúlia amb la Neus Tomàs, directora adjunta del diari Aponès, en Maiol Roger, periodista, subdirector del Matí de Catalunya Ràdio i animador de l'actualitat de 6 a 12 cada dia aquesta emissora, com s'ha comprovat avui amb tot aquest afer parlant, i també amb en Marcos Lamelas, periodista del Confidencial. Gràcies als tres.
19: Adéu. Adéu.
17: Bona tarda.
4: Catalunya Migdia.
14: Amb Joan Bota.

Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza el 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.

0: Smooth Jazz Club.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Bona tarda, us informa Marc Güell. La directora de la Guàrdia Civil nega rotundament haver participat en cap operació contra la Unitat Central Operativa del Cos per entorpir investigacions sobre l'entorn de Pedro Sánchez. Mercedes González ho ha dit en la seva compareixença al Senat, que encara està en marxa aquesta hora a Madrid. Àngels Lafuente, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Mercedes González ha negat reiteradament haver participat en cap trama ni conspiració per anul·lar causes judicials. Mai ha interferit en cap investigació de l'UCO, ha afirmat, i pel que fa a la seva relació amb Leire Díez, ha estat contundent.
4: No me he reunido jamás, nunca, con la señora Díez, ni para frenar investigación alguna, ni para preparar, ni para idear trama alguna.
3: La directora de la Guàrdia Civil ha reconegut, però, que es va reunir amb Díez, com recullen els informes de l'UCO, però insisteix que van ser reunions curtes, que no tenien res a veure amb el cos armat, i ha reiterat que mai ha participat en una campanya de desprestigi de la Guàrdia Civil, ni per petició de l'exmilitant socialista, ni de cap altra persona. Àngels Lafuente, Catalunya Ràdio, Madrid.
2: Més notícia, Txell Vallespí.
5: La firma de l'acord entre l'Iran i els Estats Units es rubricarà finalment aquest divendres en un luxós complex de muntanya de la localitat suïssa de Burgenstock i no pas a Ginebra, com s'havia dit inicialment, segons ha confirmat el Ministeri d'Exterior suís. Donald Trump ha revelat que l'acord elimina l'amenaça nuclear de Teheran. Ho ha dit en una trobada amb el líder de Qatar, Evian, on es fa el G7.
6: No la desenvoluparan, compraran o adquiriran o qualsevol altra cosa. No adquiriran una arma nuclear. I si ho fan, els caurà l'infern a sobre i no ho faran.
2: Presó provisional sense fiança per als veïns de Berga detinguts pel crim de la Baells. Ho ha confirmat aquesta emissora al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Els sospitosos se'ls va interrogar el cap de setmana per homicidi. Berga, Nàtia Dell.
7: Bona tarda. El jutjat d'instrucció número 2 de Berga els va interrogar dissabte com a presumptes autors de la mort de Gabriel Morales, un veí del municipi que havia fet de paleta. Però la informació no ha transcendit fins ara. El seu cos va aparèixer surant al pantà de la Baells ara fa 2 mesos, a la banda de Vilada. El va trobar una dona que passejava pel gos. Tot apunta que van llançar el cadàver per intentar desfer-se del cos. La causa oberta és per homicidi. Nàtia Dell, Catalunya Ràdio, Berga.
5: I Lloret de Mar demana reforços als Mossos d'Esquadra per cobrir hores la comissaria de la policia local. El cap de setmana passat l'Ajuntament la va haver de tancar de nit perquè no hi havia efectius per baixes laborals, asseguren, i perquè els agents es neguen a fer hores extres. Els sindicats reclamen renovar el conveni i l'Ajuntament espera arribar a un acord. Lloret de Mar, Laia Claret, bona tarda.
8: Hola, bona tarda. L'alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lamelas, ha explicat que per llei no poden contractar més policies, però esperen arribar a un acord en la negociació del conveni.
9: Falten, han faltat i faltaran. Lloret de Mar, per idiosincràsia que té, els efectius de policia local doncs han de fer un esforç extra cada estiu, però com la llei no ens ho permet, doncs hem de fer el que puguem amb mans i mànigues.
8: Des dels sindicats policials especifiquen amb què es troben i què demanen. Gavi Romero és portaveu de Cipfepol.
10: És una pujada general per a tot l'Ajuntament, 9-10%, i després que s'actualitzin tot. Recordem des de 2009 que no es pugen ni festius ni quilometratges, és a dir, coses que han quedat totalment desfasades.
8: Laia Claret, Catalunya Ràdio, Lloret.

0: El segrest i assassinat de Miguel Ángel Blanco a mans d'ETA es convertirà en pel·lícula, segons ha anunciat la productora Universal Pictures. El film es titularà Blanco i reconstruirà les 48 hores del segrest del regidor del PP d'Ermua, el termini que va donar la banda terrorista perquè el govern espanyol traslladés al País Basc tots els seus militants presos. El director serà Félix Vizcarret, un dels responsables de la sèrie Pàtria. El rodatge començarà a l'octubre i està previst que el film s'estreni el 9 de juliol d'any que ve, quan farà 30 anys dels fets. Els Esports Rugby, la bona tarda.
1: Nit i demà i aquesta matinada es juguen 4 partits més de la primera jornada del Mundial de Futbol. Destacar el partit de les 9 entre França i el Senegal. A la matinada, Iraq-Noruega i Argentina-Algèria. Serà l'inici del 6è Mundial per a Leo Messi. El Barça de futbol se l'engega avui el camí cap al títol de Lliga. S'enfronta al Pozo Murcia en una final al millor de 5 partits, en la qual el conjunt blaugrana té el factor pista a favor. El Barça recupera l'extrem Adolfo després de 2 mesos lesionat a l'espatlla dreta. Segueixen absents Pol Pacheco i Lucas Granda. Aquest partit començarà a les 9 i el podreu veure en directe per Esport 3. L'Uni Girona no podrà comptar amb Mariam Koulibaly la temporada vinent. La pivot maliana, millor jugadora de l'última Lliga, deixa l'equip gironí després de vestir la samarreta gironina una temporada. És una baixa important per l'Uni Girona, ja que Koulibaly ha superat, entre d'altres, els 17 punts de mitjana durant la temporada. I en tenis, Paula Badosa juga aquesta tarda al torneig de Berlín d'herba. Són els 700 de final. Juga contra la neerlandesa Susan Lamens. Serà a partir d'un quart de 6 de la tarda.
2: Fins aquí les notícies.
3: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bona tarda, us informa Mariona Sales Vilanova. La Revetlla de Sant Joan arribarà al barri de Masllui amb un sopar popular el 23 de juny, una iniciativa organitzada per l'Associació de Veïns de Masllui amb la col·laboració de l'Ajuntament. L'activitat tindrà lloc al carrer Maria de Montessori de 8 de la tarda a 1 de la matinada. El sopar popular de Vetlla vol reunir el veïnat per celebrar la nit de Sant Joan en un ambient festiu i de convivència. Per participar-hi cal fer inscripció prèvia. I en cultura, el documental Gen es projectarà el pròxim 19 de juny de 7:45 del vespre a 9:45 dins el cicle Docs del Mes. Dirigit per Gianluca Matarrese, el film segueix la tasca del doctor Vini a l'Hospital Niguarda de Milà, on acompanya persones que se sotmeten a processos de fecundació in vitro i d'afirmació de gènere en un context condicionat per les restriccions d'un govern conservador. La producció, coproduïda per França i Itàlia, es va estrenar el 2025 i té una durada de 104 minuts i es projectarà en italià amb subtítols en català. Matarrese és una de les veus destacades del documental europeu contemporani i la seva obra ha estat present en festivals internacionals com la Bienal de Venècia. L'entrada té un preu de 5 euros per socis i sòcies de l'Ateneu i menors de 30 anys, mentre que l'entrada general costa 7 euros. I en societat, Sant Just es prepara per viure una de les tradicions més arrelades de la cultura catalana, amb l'arribada de la Flama del Canigó, el dimarts 23 de juny. L'esdeveniment, organitzat conjuntament per Òmnium Cultural, la secció excursionista de l'Ateneu Sant Justenc i l'Ateneu, amb la col·laboració de l'Ajuntament, servirà com a avantsala de la Revetlla de Sant Joan. La flama, que es renova cada any al cim del Canigó, serà recollida a la plaça Sant Jaume de Barcelona per un grup de corredors locals que la portaran a peu fins al municipi. Com ja és tradició, Sant Just serà el primer municipi a recollir el foc a Barcelona a causa de la llarga distància que els corredors han de cobrir corrents. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. I això ha estat tot. Tornem amb més informació als butlletins horaris i a l'informatiu complet. Fins ara!

0: El Refugi, de 5 a 7, amb Jaume Elias.
1: Molt bona tarda a tothom, són les 5 i 8 minuts i ara comencen les tardes de Ràdio d'Esvern. Jo sóc el Jaume Elias i us dono la benvinguda al Refugi. Doncs avui ja hem arribat al dimarts i tenim un altre programa molt i molt especial. Tenim una entrevista molt xula i molt ben preparada. Us hem anat creant hype al llarg d'aquestes setmanetes i avui ja és el dia de què descobriu, de qui parlarem. Però va, ara ens deixem de rellos i descobrim el menú del dia. Anem amb el sumari.

Començarem, com sempre, amb el Zoom informatiu, on repassarem breument el més destacat de la jornada. Tot seguit, presentarem la cançó i l'efemèride del dia. I a 6:15 donarem el tret de sortida a les seccions d'avui.

Iniciarem parlant del Mundial amb el Jordi Bernet. Seguidament, Mare meva, quin show amb la gran sorpresa. Parlarem amb la Clara Subiràs, membre d'Eufòria 4. I posarem fi amb Cultura al dia amb la Sara Vitó. I ara sí, fetes les presentacions, comencem amb les notícies, comencem amb Zoom Informatiu.

El jutge de l'Audiència Nacional ha rebutjat la petició de la defensa de José Luis Rodríguez Zapatero per ajornar la declaració prevista per aquest dimecres sobre les joies trobades durant el registre del seu despatx del carrer Ferraz. Les peces, valorades provisionalment en 1,3 milions d'euros, han motivat l'obertura d'una peça separada dins del cas Plus Ultra per investigar possibles delictes fiscals i de contraband. La defensa argumentava que no havia disposat de prou temps per preparar l'interrogatori després de la nova imputació, formalitzada divendres passat. Tanmateix, el magistrat considera que no existeix cap indefensió, ja que els fets investigats són els mateixos que ja comptaven a la causa principal des del passat 19 de maig, quan es van intervenir aquestes joies. Segons el jutge, la nova peça només respon a una qüestió d'organització processal i no incorpora elements nous que justifiquin retardar la compareixença. Per tant, Zapatero haurà de declarar aquest dimecres tal com estava previst. Ho farà sobretot el conjunt del cas Plus Ultra i també sobre l'origen i la situació fiscal de les joies intervingudes.

Els líders del G7 es reuneixen aquesta setmana a França des d'ahir, que va ser la recepció oficial fins demà dimecres. La cimera està marcada per tres grans qüestions internacionals. La primera és l'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi al conflicte armat i reobrir l'estret d'Hormuz. Els dirigents volen conèixer els detalls d'un pacte que podria signar-se oficialment en els pròxims dies. L'altre gran tema és la gran guerra d'Ucraïna. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky participa en la trobada per intentar reforçar el suport occidental i buscar noves vies per avançar cap a una solució diplomàtica del conflicte amb Rússia. I com a tercera pota, la intel·ligència artificial. Els líders del G7 debatran les oportunitats i els riscos de la intel·ligència artificial amb la participació de directius de grans empreses tecnològiques.

Actualitzem la informació perquè el tractat de pau entre Estats Units i Iran finalment es firmarà aquest divendres, cert, a prop de la població de Lucerna. Junts per Catalunya ha registrat al Congrés dels Diputats una esmena perquè la cambra voti una petició al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, perquè convoqui eleccions anticipades. La iniciativa no té efectes jurídics ni tampoc és vinculant, ja que només el president pot dissoldre les Corts i avançar els comicis, però busca augmentar la pressió política sobre l'executiu socialista. És una estratègia molt similar a la que Junts ja va impulsar a finals del 2024, amb la proposta perquè Sánchez es sotmetés a una qüestió de confiança. Junts considera que la legislatura està esgotada i defensa que cal tornar a les urnes davant de les dificultats de l'executiu per trobar majories estables. La formació de Carles Puigdemont sosté que l'actual situació política fa necessari un nou mandat ciutadà, mentre que el govern manté la voluntat d'esgotar la legislatura fins al 2027.

I continua la polèmica al voltant del pla pilot que preveu la presència de Mossos d'Esquadra en centres educatius a Catalunya. Aquest matí la consellera d'Interior, Núria Parlon, havia afirmat a Catalunya Ràdio que el projecte estava en via de paràlisi i que caldria esperar a resoldre el conflicte generat per valorar-ne la seva continuïtat. Tanmateix, hores després, el Departament d'Interior ha rectificat i ha aclarit que el pla no es cancel·la. Segons la nova versió oficial, el projecte es manté actiu als centres on ja s'està desenvolupant o on el seu desplegament havia estat acordat. Parlon ha defensat la iniciativa assegurant que pot ajudar en la gestió i en la resolució de conflictes dins dels centres educatius i ha remarcat que es basa en experiències prèvies amb policies locals. Inicialment s'havia previst aplicar-la en 14 centres educatius, però finalment només la meitat hi han participat.

Després de gairebé 5 mesos d'afectacions, Rodalies recupera aquest dimarts la circulació completa de la línia R8 amb la reobertura del tram entre Rubí i Martorell. El servei estava interromput des del 20 de gener arran dels danys provocats pel temporal Harry i posteriorment pel descarrilament d'un tren de mercaderies al túnel de Rubí el passat mes de maig. Durant aquest període, l'R8 només operava entre Rubí i Granollers Centre. Tot i la recuperació del servei ferroviari, els autobusos alternatius continuaran funcionant durant aquest dimarts i fins al 18 de juny. Es mantindran connexions directes per carretera amb Cerdanyola Universitat. Paral·lelament, el ministre de Transports prepara una inversió de 23 milions d'euros per renovar de manera integral el túnel de Rubí, unes obres que no afectaran a la circulació dels trens.

Els Mossos d'Esquadra han identificat l'home assassinat dimecres passat amb un tret al cap al carrer Balmes de Barcelona. La víctima era un ciutadà serbi sobre qui pesava una ordre europea de detenció emesa per les autoritats de Bèlgica. La identificació s'ha pogut completar gràcies a les empremtes dactilars i a la col·laboració amb l'Interpol. Mentrestant, la policia continua buscant l'autor del crim, que va actuar a cara descoberta i va fugir després de disparar un tret mortal al clatell de la víctima. Els investigadors analitzen les imatges de seguretat i també les proves que el sospitós va abandonar durant la seva fugida, entre elles l'arma homicida, un telèfon mòbil i un casc de bicicleta. Aquest és el 6è homicidi amb arma de foc registrat a Catalunya en aquest mateix any. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha obert un expedient sancionador contra 6 grans bancs espanyols: el Banco Santander, el BBVA, CaixaBank, Banco Sabadell, Banc Inter i Unicaja, per possibles pràctiques anticompetitives en el mercat hipotecari. Competència investiga si diverses declaracions públiques dels directius sobre els tipus d'interès de les hipoteques podrien haver servit perquè les entitats anticipessin les estratègies dels seus competidors. Ara, la CNMC disposa de fins a 24 mesos per determinar si aquestes manifestacions van vulnerar la normativa de competència espanyola i europea. Per la seva banda, el sector bancari rebutja les acusacions i defensa que el mercat hipotecari espanyol és un dels més competitius d'Europa, amb tipus d'interès gairebé un punt per sota de la mitjana de la zona euro. I ara, la informació de Sant Just, anem amb els titulars municipals.

Mas Lluís celebrarà la Revetlla de Sant Joan amb un sopar popular. L'activitat organitzada per l'Associació de Veïns amb la col·laboració de l'Ajuntament tindrà lloc el 23 de juny al carrer Maria Montessori i requerirà inscripció prèvia. El cicle Docs del Mes porta Sant Just al documental Gen. La pel·lícula de Gianluca Materezze aborda la fecundació in vitro i els processos d'afirmació de gènere a través de la història d'un metge d'un hospital públic de Milà. Una campanya convida a descobrir el Baix Llobregat amb ferrocarrils. La iniciativa Baix al Baix Llobregat, Ferrocarrils t'hi porta, promociona 10 municipis de la línia Llobregat-Anoia amb propostes de patrimoni, natura, gastronomia i cultura. I ara toca ritme, ara toquen els esports.

La selecció espanyola no va poder passar de l'empat a 0 davant de Cap Verd en el seu debut al Mundial, en un partit marcat per la falta d'encert i la falta d'idees en atac. Els de Luis de la Fuente van dominar la possessió durant pràcticament tot el partit, però van ser incapaços de superar l'ordenada defensa rival. Les ocasions més clares van ser per a Ferran Torres i Mikel Oyarzabal, mentre que l'entrada de Lamine Yamal, ja recuperat de la seva lesió, a la segona part va donar una mica més de dinamisme en l'atac espanyol. Amb aquest empat sense gols, Espanya deixa escapar 2 punts davant del rival teòricament més assequible del grup, i Cap Verd suma el primer punt de la seva història en una Copa del Món. En l'altre duel del grup, també igualat, l'Aràbia Saudí i l'Uruguai van empatar, en aquest cas, per 1-1. I avui continua la primera jornada del Mundial. A les 9 de la nit debutarà la poderosa França davant del Senegal. A mitjanit serà el torn de l'Iraq contra Noruega. I ja de matinada, a les 3 en punt, arribarà un dels debuts més esperats del torneig, amb Lionel Messi liderant l'actual campiona del món, l'Argentina, davant Algèria. I per als més matiners, a les 6 en punt, Àustria-Jordània. Antonio Rüdiger continuarà vestint la samarreta del Real Madrid. El defensa alemany ha renovat el seu contracte per una temporada més i quedarà vinculat al club blanc fins al juny de 2027. Rüdiger, que acabava contracte aquest estiu, ha expressat la seva il·lusió per seguir el Santiago Bernabéu i ha assegurat que està preparat per afrontar una nova etapa sota les ordres de José Mourinho.

I avui anem amb una cançó en anglès, una cançó que és molt tranquil·la, però que té un missatge molt pidorós, molt poderós i molt important. El tema que escoltarem ara és una història sobre el coratge de començar de nou. Ens parla d'aquell moment de valentia, en què una persona decideix deixar enrere la rutina, les expectatives dels altres i les seves pròpies pors per perseguir una vida que realment senti que és seva. És una invitació a fer el pas, encara que el futur sigui una miqueta incert. La cançó parla de llibertat, de prendre decisions valentes i de no conformar-se amb una vida que no ens fa feliços. És un recordatori que, de vegades, quedar-se quiet també és una manera de perdre moltes oportunitats. El missatge final és tan simple com poderós. La vida passa molt de pressa i els somnis no s'aconsegueixen esperant. Darrere d'aquesta peça hi ha una banda nord-americana que s'ha convertit en una de les grans referències del folk contemporani. Amb melodies senzilles però carregades d'emoció, han conquistat milions d'oients gràcies a la seva capacitat per explicar històries profundament humanes plenes de sensibilitat. Com sempre, us deixo tres pistes perquè intenteu endevinar-la. La cançó va sortir el 2016. El videoclip ens mostra dues històries paral·leles que canvien el destí d'una noia després d'un funeral. El cantant es va inspirar en la seva necessitat personal de sortir del seu petit poble. Què? Com ho tenim, això? Doncs vinga, va, anem amb Sleep on the Floor de The Lumineers.

Doncs una cançó preciosa, clar que sí, i un missatge que crec que és molt necessari, i és que a vegades l'únic que hem de fer és fer el pas, atrevir-nos a fer allò que desitgem o que sabem que ens beneficiarà. Però va, ara sí, passem a l'efemèride del dia.

Avui, 16 de juny, commemorem el Dia Internacional del Nen Africà. Una jornada que ens convida a reflexionar sobre les dificultats que encara afronten milions de nens i nenes simplement per néixer en el lloc on han nascut. Parlem d'infants que sovint creixen envoltats de desigualtats, conflictes o manca d'oportunitats. Nens i nenes que, malgrat tot, continuen somiant, perquè els somnis no entenen de fronteres, ni de colors de pell, ni de comptes bancaris. I precisament avui vull explicar-vos la història d'un d'aquests nens. La història d'Amat Diallo, un jove futbolista que ahir, amb un gol al minut 90, va donar la victòria a Costa d'Ivori contra l'Equador en el seu debut mundialista. Milions de persones van veure el seu gol, la seva celebració i també el seu talent. Però darrere d'aquell gol hi ha una història fosca i complexa, però també una història de superació i valentia. Diallo va néixer a Abidjan, la capital econòmica de Costa d'Ivori, i amb només 12 anys va ser víctima d'una xarxa de tràfic il·legal de futbolistes i traslladat a Itàlia per Hamed Mamadou Traoré, el cap de la trama. Aquell nen va arribar a Itàlia amb una identitat falsa, de la mà de dues persones que deien ser els seus pares, i juntament amb el seu suposat germà, Junior Traoré, també futbolista professional. Posteriorment, va descobrir que ni tan sols amb aquell germà tenia llaços de sang. Va créixer entre dificultats i sense conèixer els seus veritables pares biològics, però amb un somni intacte, el de ser futbolista professional. Mai va deixar de lluitar i va convertir el futbol en la seva oportunitat per construir una vida millor. Amb molt d'esforç, perseverança i també talent, va acabar arribant a l'èlit mundial. Ahir no només va complir el somni d'aquell nen que mai va deixar de creure en ell mateix, sinó que també va fer feliç a tot el seu país natal. La seva història és avui un exemple de superació, de lluita i de sacrifici per tots aquells nens africans que, com qualsevol altre infant del món, tenen somnis. Una història amb final feliç, però també hem de reconèixer que massa sovint històries similars acaben amb finals tràgics. Per això, en aquesta jornada no hem de mirar aquests infants amb pena ni des de cap superioritat moral, sinó amb consciència, reivindicant la necessitat de qualsevol nen o nena, neixi on neixi, tingui unes condicions de vida digna i les mateixes oportunitats que qualsevol altra. Perquè el talent, els somnis i l'esperança són universals, i el que encara no ho és són les oportunitats.

0: Doncs una cançó espectacular, aquesta de la Naina amb Figa Flowers. Ara sí, arrenquem amb les seccions, arrenquem amb la nostra secció amb el Club Literari de Sant Just. Anem amb el Ton Gasull. Bona tarda, Ton. Què tal?
1: Bona,
0: com estàs?
1: Bona tarda, bé.
0: Tot bé?
1: Tot bé.
0: Perfecte. Una mica calorats, no, últimament?
1: Bueno, això sí. Calor ara... abans.
0: Home,
1: abans de temps.
0: L'última vegada que ens vam veure encara no feia aquesta calor,
1: no,
0: eh?
1: No, no, no.
0: Encara, segurament encara anàvem de suadora, eh?
1: Sí.
0: Molt bé, doncs avui ens vens a explicar les novetats del Club sí. Literari de l'Ateneu de Sant Just. Per on vols començar? Pel que esteu llegint aquest mes? O
1: sí, començo per el llibre que estem llegint en aquest moment. El llibre que estem llegint és Principi, mig i fi, o principi o medio i fin, és de Valeria Uiselli, és una escriptora mexicana que escriu des de Califòrnia.
0: Vale.
1: I és un llibre al voltant del ressorgir d'una mare i una filla i recuperar el passat. És un llibre que l'acció d'hi passa a Sicília és molt entranyable i ens porta tota la cultura de Sicília.
0: Vale.
1: D'aquest llibre, el proper dia 7, el dimarts 7 de juliol, és quan tenim el CUP. I aquesta vegada, la trobada del CUP, la farem a la plaça Malaret.
0: Mira.
1: Volem sortir una mica dels edificis i anar a l'espai públic. Doncs a la plaça Malaret, a les 8 del vespre, ens reunirem els membres del CUP i també si alguna persona més que ens està escoltant
0: si vol, sumar,
1: vol vindre
0: no?
1: i vol conèixer el CUP, que pugui vindre i de 8 a 9, com sempre, parlarem de tots nosaltres de l'obra que hem llegit i després, com que ja és el fi de curs, per dir-ho d'alguna manera, o d'aquesta primera part de l'any, tindrem un sopar per la gent que es vulgui... I és un llibre realment extraordinari.
0: Allà mateix fareu el sopar, a la plaça mateix?
1: No, al restaurant de l'Ateneu.
0: Vale. Dic, a veure si faran un pica-pica allà a la plaça.
1: No.
0: Que també seria xulo.
1: Fem un sopar.
0: Sí, ja està bé.
1: És més pràctic. Cada any ho fem, quan acabem la primera part de l'any, doncs anem a sopar tots junts.
0: I tant. No, la veritat és una iniciativa molt xula. Patia una mica per l'hora, dic, encara si això ho fan a les 6 de la tarda, potser...
1: No, perquè més...
0: potser es moren de calor.
1: Hi ha una part, ja hem escollit de la plaça Malaret, un entorn, una part de la plaça, que està protegida per l'arbrat, per tant, no hi he tocat el sol durant la tarda.
0: Molt bé, sí, al final és una mica aquest acte de final de curs, no podríem dir-ho d'aquesta manera.
1: Sí, i a més el llibre, i llavors amb aquest acte també el que fem és escollir l'obra de l'estiu. A l'estiu normalment llegim una obra, un clàssic de la literatura, ja sigui catalana, castellana o universal, o una traducció que s'hagi fet al català, ja que tenim més temps per poder llegir, llavors llegim una obra de més extensió.
0: I el del llibre aquest, per tant, entenc que l'esteu llegint o tu ja l'has acabat?
1: No, jo estic a la meitat i realment m'entusiasma la manera que, com explica la història i la relació que ens explica. Jo crec que és un llibre literàriament innovador,
0: mira.
1: Té una manera molt innovadora de presentar els diàlegs que hi ha entre la mare i la filla, jo crec que és un llibre que val molt la pena llegir.
0: Per tant, per ara t'està convencent i el recomanaries i tot, eh?
1: Jo el recomanaria un llibre per llegir a l'estiu. I la gent que li agrada llegir trobarà un llibre molt literari amb un tractament de la frase, el pàrraf, les paraules que l'entusiasmarà.
0: I l'autora com es deia?
1: L'autora és Valeria Uiselli.
0: Vale. Nom complicat, eh?
1: És una autora mexicana, ja havia publicat diverses coses, i ara la primera entra aquí a Espanya i han traduït aquest llibre d'ella. Bueno, que és en castellà, passa que aquest llibre l'ha editat Feltrinelli, que és una nova editora, una editora clàssica italiana, que ara s'ha implantat aquí a Espanya i ha editat aquest llibre.
0: Sí, sí,
1: mira, entre altres.
0: No, i la història és això que tu deies, sí. No? És una història interessant, aquesta mare, aquesta filla que viatja a Sicília després d'un divorci.
1: Sí, i a través d'aquest divorci es pot reconstruir la història de la família, perquè la besàvia de la filla era una persona que va emigrar a Estats Units a principis del 20, hi ha tota una història al darrere.
0: Sí, sí, home, tots coneixem aquest èxode migratori, no?, que va anar d'Itàlia cap als
1: Estats Units, sí.
0: I va ser molt important, sobretot a Sicília.
1: I a Sicília moltíssima gent, sí.
0: No, la veritat és que sembla un llibre molt, molt interessant, per tant, si ens el recomanes també ens l'apuntem, perquè sí que és cert, no, Ton, que ara quan arriba l'estiu, escolta, estem una mica més tranquils, anem a la platja i ens ve de gust, no?, llegir també una mica.
1: Sí, i a més, és un llibre que hi ha reflexió, que hi ha també algunes pàgines que semblen assaig, però no és un llibre farragós i no és un llibre a vegades dens amb la frase. És una frase molt lleugera i pot ser lleugera i a la vegada profunda.
0: Per tant, una persona que no estigui molt acostumada a llegir...
1: O pot llegir perfectament a la platja. No és un bestseller, però tampoc és altres llibres d'aquests densos, amb la frase, amb els conceptes que maneja, no? Els conceptes que maneja són molt entenedors.
0: I en aquesta trobada que fareu per tancar el curs i per parlar d'aquest llibre... Vindrà algun...
1: No,
0: normalment
1: el nostre coordinador del club és l'Arnau.
0: De Cal Llibreter,
1: oi? De Cal Llibreter, i llavors ja cada un de nosaltres va anant fent les seves aportacions i reflexions. I realment, després d'una hora d'enraonar d'una obra, doncs compte que la faceta dir que tu has pensat que té és una de les múltiples facetes. És allò que quan el llibre l'autor el deixa en les mans dels lectors, que els lectors construeixen moltes maneres d'entendre la història.
0: Sí, home, jo crec que això és una mica el més maco, no?, de la lectura, que al final tu tens una història, però tu t'imagines com és aquest personatge, com és la casa on viu, com són els paisatges que visita...
1: I la imaginació i com cada un dels lectors, és a dir, cada un dels membres del club, s'ho ha fet seu.
0: Totalment.
1: I aporta la seva punt de vista. Això enriqueix molt, jo crec que és un dels grans... beneficis que té un club de lectura.
0: Clar, perquè no interpretes tu el llibre de la mateixa manera que potser una persona que ha passat per un divorci o ha passat per una situació similar.
1: Per exemple, sí, hi veu matisos que tu no hi veus. Exacte. Sí, exactament és això.
0: Sí, sí, la veritat és que és el més interessant de la lectura i és també el més fascinant, no?
1: Sí.
0: Ton, a part d'aquesta activitat, teniu més coses a fer?
1: Sí, ara, l'altra cosa que volia comentar és que a partir d'aquesta tardor el club literari vol fer més èmfasis en tallers i cursos sobre escriptura, de com utilitzar l'escriptura per poder-te expressar. Fins ara havíem fet un curs que portàvem ja 3 edicions sobre les eines bàsiques per poder escriure ficció. Ara el que farem és... farem cursos monogràfics sobre un tema determinat. El primer curs que farem, que començarà el setembre, a octubre...
0: Això és de cara a la temporada vinent, eh?
1: A partir de l'octubre. És un curs que té a veure amb una activitat que molta gent fa, que és un quadern de viatges, un quadern de ruta. Hi ha molta gent que fa, ho fas d'una manera o escrivint, o dibuixant, o seleccionant fotografies, és a dir, hi ha moltes maneres. Llavors, ara farem un curs que es diu Quadern de ruta, escriure per recordar, i el contingut d'aquest curs és que et doni les eines perquè tu, després de fer un viatge, puguis produir un quadern de bitàcora, un relat al voltant d'aquest viatge que t'has fet. I aquest relat pot ser simplement o exclusivament textual, de text, o pot ser amb dibuixos, o pot ser text i fotografies. I jo crec que serà un curs molt, molt interessant, perquè hem detectat que hi ha persones, no tota persona que viatja ho fa, però hi ha persones que ho fan, i crec que aquest curs, tal com està dissenyat, ajudarà i potenciarà a que aquestes persones puguin fer un poder de bitàcora més ric i que puguin gaudir més.
0: Totalment. D'aquí? Mm-hmm. No, la veritat és que sí, a més, és una pràctica molt xula, no? Perquè al final és un record de per vida d'aquell viatge que vas fer doncs, en el moment que el vas fer. I, home, que sigui el primer després de l'estiu, crec que és molt adient.
1: Clar, i llavors tu fixa que hi ha molta gent que recull les fotografies i ho edita a través d'aquestes plataformes que et permeten maquetar un llibre, però clar, si tu vols anar més enllà i explicar les experiències, el passatge, les trobades que has fet, les emocions, aquest record que tu vols deixar per consolidat, necessites més eines que no simplement ordenar una col·lecció de fotografies que tu has fet durant el viatge.
0: Sí, totalment, perquè te pots fer la foto, però el sentiment que vas tenir al fer la foto, aquest es perd, si no ho escrius o no tens molt bona memòria.
1: Aquest taller serà un taller de 6 sessions de 90 minuts. I,
0: per tant, això s'anirà... durarà bastant.
1: Durarà...
0: un mes i mig, no?
1: Del 7 d'octubre a l'11 de novembre. I llavors, posteriorment a aquest, tenim altres idees a partir de l'any que ve de fer tallers, combinar entre alguns tallers que expliquin eines bàsiques per a l'expressió i tallers ja molt concrets, tipus com aquest, amb altres idees, perquè el text pot explicar moltes coses de la nostra vida.
0: Per tant, en aquests tallers hi haurà un espai, entenc, primer potser de teoria, no?, d'explicar-vos què és ben bé això i com s'hauria de fer, però després també tindreu temps per fer-ho en aquest propi taller, oi?
1: Clar. L'idea és que durant aquestes setmanes la gent que vulgui o que pugui sortir d'aquest taller, si més no, amb un quadern de bitàcora acabat o ja molt, amb un esbós molt avançat perquè després pugui continuar. És un taller molt pràctic i tot el que explicarà la persona Caldón tingui que veure amb la practicitat.
0: Sí, no.
1: I en aquest taller hi poden anar tant les persones que sí que ja han fet creació de ficció, que han escrit textos, o persones que realment volen fer un quadern de bitàcora i ho volen fer al nivell en què ells dominen l'idioma. No necessàriament per participar en aquest taller tenen de ser persones que ja hagin escrit prèviament. No. No està orientat d'aquesta manera, sinó que el mateix taller donarà eines o recomanacions o consells de com tu pots construir un text raonablement que funcioni.
0: Clar, perquè al final un quadern d'aquests a vegades és més per tenir-lo tu personalment que no per vendre'l o
1: per compartir-ho. Hi ha persones que ho fan. El més típic és recopilar les imatges, ordenar-les d'una manera determinada, maquetar-les i llavors edites tu un llibret i aquest llibret el comparteixes, per exemple, amb els germans, amb els fills...
0: Clar, família, amics.
1: Però clar, pensem que podem anar un pas més enllà i aquest és el motiu del taller.
0: Totalment. Per tant, m'has comentat també que voleu fer una mica més d'èmfasi, no? Per tant, m'has

0: Hem dos tres cursos que hem fet l'any passat i aquest any sobre, bàsicament, centrat en les eines bàsiques i en el coneixement de les eines de l'idioma per generar ficció, per escriure relats curts o per escriure un esbós. Això ja ho hem fet i ara pensem que hi ha persones que també tenen interès amb coses molt concretes. Per exemple, un altre taller que volem fer, doncs la memòria, un taller de memòria. En el sentit, jo doncs m'agradaria explicar o recollir la informació que jo tinc de la meva àvia, dels meus pares, o d'algun aspecte familiar, perquè els meus fills o els meus nets no es perdi aquesta memòria. Llavors aquest serà també probablement un altre dels tallers que l'any que ve farem.
1: Ah, mira, és un petit spoiler, no, podem dir? Un petit avançament.
0: Sí, però sempre seran tallers molt pràctics, de tal manera que després de fer el taller, de persistir aquest taller, puguis fer la teva obra. Perquè escriure un text de ficció, per exemple, una novel·la, demana tota una formació
1: I també molta
0: més feina d'escriure, fer moltes pràctiques, perquè al final tu puguis enfrontar amb produir, encara que sigui un relat curt, doncs un text de 10 o 15 pàgines, que són... Ja és molt escriure 10 o 15 pàgines.
1: Clar, imagina't fer una novel·la de 300 pàgines.
0: És
1: treball de potser d'un any o de dos anys.
0: O de 5 anys.
1: Sí, totalment.
0: Però aquesta és la idea de l'aula, i volem començar fent aquesta experiència, i si veiem que hi ha una resposta i hi ha un públic que creiem que sí que hi és i per això ho fem, doncs llavors anem anant cada any fent una proposta de dos o tres tallers durant l'any.
1: Serà això, no? Uns dos o tres per curs, diguem, no?
0: Sí, molt bé.
1: Doncs escolta, estarem atents a aquestes coses que aneu publicant, aquests tallers que aneu fent, que si són així tenen molt bona pinta, clar que sí, molt pràctics, que això també és el que agrada, no? Que fas una cosa i poder tenir-la.
0: Exactament. Sí, que no tens d'esperar dos anys per tindre-ho, sinó que després ja tens el taller.
1: I tot això que va vinculat als records, als éssers humans ens encanta. Clar. Ens encanta recordar les vacances, recordar la nostra família.
0: I la família.
1: És una cosa que ens agrada molt, als amics, i jo crec que això té una molt bona sortida. Tens alguna cosa més per comentar-nos, Toni?
0: Bueno, llavors també que a partir de la tardor, encara no tenim data, farem un altre taller que ja feia temps que volíem fer, que és un taller de lectura de poesia. La poesia, la lectura, entrar dins del text poètic és lleugerament diferent de la lectura de la ficció, del relat de ficció, i llavors farem un taller de...
1: Taller també de diverses setmanes o més curt?
0: No, seran, crec, tres sessions. De llegir, bàsicament, poemes.
1: No és per fer-ne, sinó per introduir-te, no? A llegir poesia.
0: És agafar un taller molt pràctic, és a dir, el taller consistirà en uns poemes seleccionats i parlar d'aquells poemes. Poemes de diferents gèneres, diferents estils, diferents continguts, i això em permetrà entrar més en el món de la poesia.
1: Molt bé, doncs perfecte.
0: Això és el que tenim en perspectiva.
1: Ja teniu prou feina, eh?
0: Sí.
1: La veritat és que teniu prou feina. Sí. Una pregunta que et volia fer més a nivell personal, Ton. Alguna poesia que ens recomanis?
0: Jo sóc és que no t'ho puc recomanar perquè no sóc lector de poesia i
1: no
0: habitualment no llegeixo poesia i em sap greu per això i hi ha altra gent que hem enraonat, que ens trobem que ens costa molt entrar dins de la poesia i és un de les àrees literàries que voldríem potenciar.
1: Doncs mira, ja saps on t'has d'apuntar, Ton.
0: D'acord, sí.
1: I tant que sí. Molt bé, doncs per anar acomiadant-nos, Ton, a vegades aquí al refugi demanem als nostres convidats que ens recomanin una cançó. I mira, avui t'ha tocat a tu. Si ens vols recomanar alguna cançó, la que sigui, doncs la posarem, alguna que t'agradi de sempre. I la posarem aquí en directe.
0: Posar una de l'últim disc de Rosalia, la que vulgui.
1: Ah, mira, ostres, molt bé. De Rosalia, doncs. Alguna especial o no?
0: No. qualsevol del, del disc.
1: Vale, doncs, a veure, la fiquem per aquí i anem amb Rosalía, anem amb Rally, aquí ja mateix.
0: Sí, per exemple.
1: Molt bé, doncs, Ton, gràcies per venir avui al Refugi, ens acomiadem per aquí.
0: Fins i, a la propera. I gràcies per convidar-nos i donar-nos aquesta oportunitat de poder explicar el que fem al Club Literari.
1: A vosaltres, gràcies. A vosaltres per venir. Gràcies.

0: Doncs molt bona recomanació del Ton. Ara sí, anem amb el butlletí informatiu de Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
2: Bona tarda, us informa Marc Güell. L'impuls d'una gigafactoria europea d'intel·ligència artificial a Móra-la-Nova, la Ribera d'Ebre, seria un avenç important per a l'estratègia digital de Catalunya. Així ho asseguren els experts, que diuen que permetria que les dades dels catalans depenguessin menys de serveis estrangers. Després que avui la Generalitat i el govern espanyol hagin aprovat nous passos per al projecte, Caterina Gibert, degana del Col·legi d'Enginyeria Informàtica de Catalunya, ha defensat la infraestructura al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
3: Estem, d'alguna manera, en fals, perquè en qualsevol moment que es trenquessin relacions diplomàtiques amb els països on estan aquestes empreses que ens donen aquests serveis, ens podríem trobar amb un problema.
2: Per Gibert, l'altre valor estratègic de la gigafactoria és que permetria que les pimes catalanes poguessin disposar de tecnologies més avançades sense haver de buscar recursos fora. Més notícies amb en Roger Santaló.
4: El Partit Popular rebutja les explicacions de la directora de la Guàrdia Civil sobre la seva relació amb Leire Díez, la suposada líder d'una trama per entorpir investigacions a l'entorn del govern espanyol. Mercedes González ha reconegut haver-s'hi trobat puntualment, però sense conspiracions ni interferències de cap mena. El senador popular Luis Santamaría l'ha acusat de mentir.
5: Yo no he tenido nunca una reunión con la señora Leire Díez. Yo me he tomado dos cafés con la señora Leire Díez. Punto.
6: Todo mentiras, mentiras y más mentiras. Hay deshonra, hay deshonor, hay degradación moral, hay miseria.
2: La firma de l'acord entre l'Iran i els Estats Units serà finalment aquest divendres en un luxós complex de muntanya de la localitat suïssa de Burgenstock i no a Ginebra, com s'havia dit inicialment, segons ha confirmat el Ministeri d'Exterior suís. Donald Trump ha dit que l'acord amb l'Iran elimina l'amenaça nuclear de Teheran.
4: La policia polonesa investiga la mort a trets de l'artista rus Semyon Skrepetsky, conegut per les seves crítiques satíriques al president rus Vladimir Putin. Segons la fiscalia, un home armat se li va acostar ahir en un aparcament i li va disparar dues vegades. Quan la víctima va caure a terra, l'agressor encara li va disparar tres trets més abans de fugir. Les autoritats han detingut dos ciutadans bielorussos de 33 i 37 anys per la possible relació amb els fets, que han tingut lloc a uns 40 quilòmetres de la frontera amb Bielorússia.
2: I una empresa de Bellpuig, a l'Urgell, està a punt de tancar i deixar sense feina una setantena de treballadors. Fundiciones Montfort, especialista en la fosa d'alumini des de fa més de 80 anys, va entrar en concurs de creditors i ara ja es troba en liquidació. L'administrador concursal busca, abans de finals de mes, un comprador que es quedi a la planta i, si més no, part dels treballadors. Per si de cas, l'Ajuntament i la resta d'administracions treballen per recol·locar els empleats. Els sindicats acusen de mala gestió a la direcció de l'empresa, que no vol fer declaracions. Una exposició d'última generació que descobreix els edificis de Gaudí que no s'han arribat a construir s'estrenarà al setembre. L'Espai Imagina és un nou centre d'experiències a Barcelona, impulsat pel grup Mediapro i sota el títol de Codi Gaudí, l'experiència inèdita. Aquesta mostra descodificarà el sistema amb què Antoni Gaudí convertia geometria, funcionalitat i simbolisme en arquitectura. La mostra està comissariada per Galdric Santana, director de la Càtedra Gaudí de la UPC. A partir de la realitat virtual i els grans formats audiovisuals, aquesta mostra fa accessibles tant les obres construïdes com a projectes inèdits com la font monumental de la plaça Catalunya o l'Hotel Attraction de Nova York, reconstruïts digitalment a partir d'estudis de la Càtedra Gaudí de la Universitat Politècnica de Catalunya. Ara els esports, Sonia Oleart, bona tarda.
7: Bona tarda, Marc. El Barça de futbol sala engega avui el camí cap al títol de Lliga. S'enfronta al Pozo de Múrcia en una final al millor de 5 partits, a la qual el conjunt blaugrana té el factor pista a favor. Aquest partit començarà a les 9 i el podreu veure en directe per Esport 3. El Madrid ha anunciat la renovació del defensa alemany Antonio Rüdiger per una temporada més fins al 2027 i el Girona ha fet oficial la incorporació del blanenc Ethan González, de 21 anys, per 3 temporades. Prové de la Unió Esportiva Cornellà, que el va cedir la temporada passada a l'Europa i també al Granada. Entre aquesta nit i aquesta matinada juguen 4 partits més de la primera jornada del Mundial de Futbol. Destaca el partit que ha de jugar a les 9 entre França i el Senegal a la matinada. Irak, Noruega i Argentina-Algèria serà l'inici del 6è Mundial per a Leo Messi. En tenis, Paula Badosa juga hores d'ara al torneig de Berlín d'herba, els setzents de final contra la neerlandesa Susan Lammens. De moment, guanya la catalana per 1-3 al primer set.
1: Fins aquí les notícies.
2: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bona tarda, us informa Mariona Sales Vilanova. La Revetlla de Sant Joan arribarà al barri de Masllui amb un sopar popular el 23 de juny, una iniciativa organitzada per l'Associació de Veïns de Masllui amb la col·laboració de l'Ajuntament. L'activitat tindrà lloc al carrer Maria de Montessori de 8 de la tarda a 1 de la matinada. El sopar popular de Vetlla vol reunir el veïnat per celebrar la nit de Sant Joan en un ambient festiu i de convivència. Per participar-hi cal fer inscripció prèvia. I en cultura, el documental Gen es projectarà el pròxim 19 de juny de 7:45 del vespre a 9:45 dins el cicle Docs del mes. Dirigit per Gianluca Matarrese, el film segueix la tasca del doctor Vini a l'Hospital Niguarda de Milà, on acompanya persones que se sotmeten a processos de fecundació in vitro i d'afirmació de gènere en un context condicionat per les restriccions d'un govern conservador. La producció, coproduïda per França i Itàlia, es va estrenar el 2025 i té una durada de 104 minuts i es projectarà en italià amb subtítols en català. Matarrese és una de les veus destacades del documental europeu contemporani i la seva obra ha estat present en festivals internacionals com la Bienal de Venècia. L'entrada té un preu de 5 euros per socis i sòcies de l'Ateneu i menors de 30 anys, mentre que l'entrada general costa 7 euros. I en societat, Sant Just es prepara per viure una de les tradicions més arrelades de la cultura catalana, amb l'arribada de la Flama del Canigó, el dimarts 23 de juny. L'esdeveniment, organitzat conjuntament per Òmnium Cultural, la secció excursionista de l'Ateneu Sant Justenc i l'Ateneu, amb la col·laboració de l'Ajuntament, servirà com a avançada de la Revetlla de Sant Joan. La flama, que es renova cada any al cim del Canigó, serà recollida a la plaça Sant Jaume de Barcelona per un grup de corredors locals que la portaran a peu fins al municipi. Com ja és tradició, Sant Just serà el primer municipi a recollir el foc a Barcelona a causa de la llarga distància que els corredors han de cobrir corrents. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. I això ha estat tot. Tornem amb més informació als butlletins horaris i a l'informatiu complet. Fins ara!

Doncs són les 6 i 8 minuts, arrenquem la segona hora del refugi, arrenquem amb una pausa musical, anem a escoltar una mica de musiqueta de la bona, anem amb Fa Dies de The Tiets i Chiara Oliver.

0: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Vale.
2: Des de Càritas Sant Just només oferim un espai de trobada per conversar i compartir.
1: Tu, Javi? Tu també?
2: Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.
1: I ara sí, arrenquem amb les seccions de la segona hora. Arrenquem amb Mare meva, quin show!

0: Bona tarda, Carles. Bona tarda, Javi. Què tal? Com esteu?
1: Bona tarda!
2: Home.
0: Avui és el gran programa especial, no?, que porteu dient unes quantes setmanetes.
2: Sí que ho és, sí que ho és.
1: Sí, avui venim acompanyats amb...
2: Clara Subirà!
3: Quina il·lusió!
2: Superestrella catalana. Oficial.
1: Mai més ben dit.
2: No, clar, per això ho he dit. Que fort, que fort.
3: Que guai, que xulo.
2: Ai, no, jo estic molt nerviós, he de confessar. O sigui, és com... Ai, que bo, que fort.
1: Quan veieu el vídeo, sisplau, us heu de fixar més a maratà.
2: No,
1: Javi.
2: I tant que sí, porto una altra de referència.
0: Ai, és veritat, no m'havia fixat.
2: Mira.
3: És que Javi i jo hem estudiat junts, entre musical, va venir el concert del Palau.
2: Ai, tant, és que clar, ja som amics. Bueno, aquí des de els oients del refugi ho saben, que hem fet reviews cada setmana
1: d'Eufòria. Ui, cada setmana parlant d'Eufòria. I parlant d'Eufòria, bàsicament.
3: Però què dieu, això, perquè jo no sabia?
2: Si tu vaig dir un dia, et dic...
1: Estàs molt liada, Clara.
3: Tens tota la raó.
2: Et vaig dir... S'ha de parlar de tu a la ràdio. I vas dir, ai, Javi, que bon, no sé què, no sé quant.
3: Però clar, jo... Sí, no,
2: però he parlat de tu cada setmana. Aquí, des del refugi tenim sesgo personal.
0: Home, hem fet un seguiment bastant continu d'Eufòria, eh?
3: Sí, eh? Després ho recuperaré, eh? Jo vull escoltar, no sé, m'ho criticat molt, eh?
1: Un dia hem parlat també amb l'Aina.
2: Vam parlar amb l'Aida.
1: Sí, perquè... Vam fer campanya per la repesca de l'Aida.
3: Ah, doncs pues mira, va funcionar, eh?
1: Sí, va ser gràcies a la ràdio Esbert.
2: L'Aida és amiga de la Berta.
1: De la Berta, que és una noia que va estudiar el màster amb mi.
3: Sí.
1: I els vaig dir, passa'm el contacte, tal, i vam...
3: Molt bé.
2: No sé com, ai, mira, conegudes en...
1: Veus, com... va entrar i no vam poder tornar a parlar amb ella.
3: Clar.
1: I ara, no, surt, bueno, ara sí. Podem tornar a parlar amb ella.
3: Total.
1: Però... Hi havia prioritats.
2: No, bé, jo...
1: Primer tu.
2: No, és lo que hi ha, i punto. Ostres, que fort.
1: Molt bé. Ai. No sé, va, Javi,
2: vale.
1: anem a començar una mica de...
0: Anem a conèixer una mica més a la Clara, no?
2: Clar, i tant que sí. Clara, jo, perquè sóc amic teu, i sí. Bueno, la gent que va veure potser el primer capítol del càsting, sabem que tu et vas presentar a Eufòria, la primera edició. Com és que tornes en aquesta quarta edició? Edició, perdó. Sí.
3: Doncs, a veure, jo vaig presentar la primera, que la primera només... bueno, jo vaig dir, em van fer fora la primera fase, o sigui, em van donar com el sí, passes a les càsting final, i a la primera fase ja em van fer fora. I després em vaig tornar a presentar a la tercera edició, que em vaig quedar just a les portes. Llavors, aquesta quarta, vaig pensar, què faig? No volia tornar a viure el que és el fracàs, perquè realment ja tenia un peu al programa i en aquell moment doncs, m'hi veia moltíssim. I el fet que em diguessin un no tan a prop, doncs, òbviament, em va afectar i vaig estar doncs, unes quantes setmanes de... quin pal. Però a la vegada molts amics meus em deien, bueno, és que què hi perds? O sigui, vale, el fracàs, però és que al final també els qui ens dediquem a això,
1: sí,
3: és que haurem de rebre nos una vegada i una altra. I al final, doncs, potser de 50 nos, algun sí caurà, no? Llavors ens vaig dir, doncs mira, és igual, a per totes.
2: Molt bé.
3: I mira...
2: I aquí estem.
1: I va funcionar.
3: I aquí estem a la ràdio d'Esbert.
2: Sí, amb la millor.
1: D'aquí al món.
3: Oh,
2: tant que
3: total.
2: Sí, Catalunya al món és petit. Que fort, que fort. Llavors, tu creus que havent entrat al programa, tal, treus una valoració positiva de tota l'experiència?
3: Sí, totalment. De fet, dono gràcies de que no m'agafessin a la
2: tercera.
3: Total, a la tercera, perquè sento que també en el meu moment vital, ara mateix, era com... És que era un moment perfecte, saps? O sigui, també per l'edició, pels meus companys, crec que hem fet una pinya molt guai. De fet, d'aquí dues setmanes ens n'anem de casa rural. O sigui que...
1: Mira, tenim una pregunta justament d'això, eh?
3: Sí, eh?
1: Sí, de què tal, què tal,
3: què tal?
2: Una miqueta!
1: Clar, perquè per la tele tot es veu molt bonic, però després, a la realitat, volíem saber... Però ja veig que sí.
3: No, t'ho juro, eh? O sigui, molt bon rotllo en tot moment, zero competència, o sigui...
2: Que guai.
3: No sé, sí, molt guai. Llavors també sento que, no sé, és la meva gent, era el meu moment, saps? Llavors...
2: Bueno, que al final és una experiència que crec que...
3: I t'omple molt,
2: per
3: total.
2: Això, sí, per sí, això, sí, per sí, això, sí. És un
0: moment... I a través de la pantalla també es va veure, no?, aquest bon rotllo. Jo crec que era bastant notori.
2: Des de casa, sí.
1: Clar, a vegades passa això, no?, que estàs durant un temps i és molt intens i després quan surts...
3: Sí, com que es trenca la bombolla i de cop... A veure, una mica, òbviament, és el que passarà perquè cadascú també té els seus projectes i es mourà en un lloc o un altre, no?, però sí, intentem doncs, conservar-ho almenys, jo que sé, ara el juny, que ara ve el juliol i agost.
2: Home, que ben bon però... temps, les d'aixeta, que ens agrada.
3: Jo estic morena
2: lliure.
3: Una mica, ho heu vist?
2: No, estàs molt morena.
3: Quasi com la foto aquesta.
2: Sí, no, és que la foto, la Clara és Donald Trump, una mica.
3: Total!
2: És taronja, és taronja.
1: Sí. Bueno, és per al Midnight Sun.
2: Clar, des del Palau ella no ho veia, no veia que estava tan taronja, però clar, des d'aquí...
1: És el filtre, és el
3: filtre. Total, ai,
2: m'has letat. Ai, no, que bo.
1: I volíem saber una mica, a veure, tot el teu pas pel programa,
3: sí,
1: ja ho dius, que ho veuràs positivament.
3: Sí.
1: El teu últim programa, que va ser la semifinal, com va ser arribar allà i quedar-te allà, no?, diguéssim, com aquell punt...
3: A les portes de la final.
1: Sí, com ho vas viure?
3: Mireu, és que jo vaig començar el programa sabent ja que me n'aniria. O sigui, jo sabia, o sigui, tenia clar que no passaria a la final, t'ho juro, eh?
1: Des del programa 1?
3: No, des del programa.
1: Ah, des d'aquell programa.
3: Exacte, des de la segona semifinal ja vaig pensar... no passo. Però realment també estava com, no sé, que si no passava tampoc passava res, saps? O sigui, com que estava tranquil·la de, jolín, és que ho he pogut viure tot, igualment la final hi seré perquè fem la grupal, perquè estarem tots allà. Sí. O sigui, no he pogut tenir fomo de res, saps? Llavors
1: ja,
3: això...
1: Realment.
2: No, la veritat
3: no, o sigui,
2: és
3: com
2: que no.
3: Estava contenta també del meu pas. Al final, l'experiència, doncs, vulgués o no, jo el que volia era, doncs, viure-la, saps? Llavors, tampoc era el meu objectiu guanyar. Que, òbviament, és un concurs i, doncs, tothom, des d'aquesta cosa, a la guanyadora, vale, sí, però... No sé, jo estic com molt contenta d'on vaig acabar i, de, i no sé, la vaig veure com molt tranquil·la. En comparació amb la primera semifinal, que sí que va ser per mi la meva pitjor gala, a nivell també emocional, com a nivell, no sé, de performance ser... tampoc em va acabar, no sé, la segona semifinal la vaig veure molt tranquil·la.
0: Sí, és el que tu deies, no? Que vas poder veure tot el programa perquè a la final també hi vas aparèixer.
3: Exacte.
0: Per tant,
3: sí, és una sort, la veritat.
0: No vas tenir aquesta sensació de dir, ostres, m'agradaria ser-hi i no...
3: Total, sí, em sé totes les cançons. Sí, no sé, les he pogut viure totes, això és molt guai. Sí.
2: També això que deies de la primera semifinal era quan vas rebre com més...
3: Aquest moment,
2: tu creus que va ser plenament per això?
3: És que no sé, també tens una pressió afegida perquè doncs, només sou 5 persones, tothom ja posa el foco en les persones que volen que passin sí o sí la final, llavors doncs, en lloc de dir Tura, sí, finalista, doncs deien la persona que no volien, saps? Clar. Llavors doncs, em vaig acabant més i de totes, doncs jo en aquell moment va ser que vaig tenir més canya, sí. Ho vaig veure fatal, això.
1: Però estem parlant a nivell de públic, de xarxes i tal? O
3: de, xarxes. Programa,
1: de xarxes.
3: No, sí. No, en el programa, en tot moment, o sigui, m'he sentit com a casa des del minut 1. Sí, o sigui, dins superguai. Fora, doncs, òbviament, el públic... O sigui...
2: I
3: tens els seus preferits, saps? I hi ha gent doncs, que tampoc té filtre per xarxes.
1: I potser per ensalçar uns altres, no, doncs, desmereixen els que no els han agradat i potser doncs, no pensen que hi ha persones darrere de... d'aquestes actuacions i d'aquestes persones que veus a la tele. No?
3: I hi ha un curro també molt heavy, o sigui... Justament, ara tampoc és aquí per tirar-me floretes, però, jolines, de totes les actuacions, crec que en aquell moment, que era la de Rhythm of the Night, que érem com les
2: faldilles... Xulíssima.
3: Era molt guai, tio, però no, és que no la vaig disfrutar.
1: O sigui, se't veia la cara...
3: No la vaig gaudir, tio, no vaig riure ni un moment, jo pensant, tio, és del Moulin Rouge, en plan, és de musical, tipus, pots passar-t'ho bé, saps?
2: És una cosa que vam comentar, que dic, ja veig... com per feina.
3: Sí.
0: Pressió de fora, eh?
3: Pressió de fora, totalment. I meva també, perquè jo també som molt autoexigent.
2: Sí, però
3: pressió de fora agradarà, no? O sigui, en aquell moment estava molt pensant en el que diria la gent i crec que és això el que em va jugar una mala passada en aquell moment.
2: A dia d'avui s'ha relaxat, però...
3: Sí. I a més, al Palau Sant Jordi, clar, també, òbviament, va la gent que més et dona suport, però és que, uau, jo ho vaig viure en plan... tipus superguai, eh? En plan de molta gent, moltes nenes, moltes... tipus de gent que m'obria de pancartes que veies allà a l'escenari, després va haver-hi com el meet and greet a l'1 a 3 que te'n viu, una bogeria, una de nens i nenes i famílies que cridaven i pensant, tio, és que val la pena per això, saps? No de les 4 persones que estan a casa sense fer res, que l'únic que volen és...
2: Bueno,
3: enfonsa els altres, saps?
0: Sí, que segurament és un home de 50 anys que està avorrit.
2: Oh, i tant.
3: Tampoc és el meu públic, saps? Exacte, o sigui, jo realment aquí qui vull arribar és, tipus, pues, això, nens i nenes que els agrada, saps? O sigui, el meu públic no és per...
0: Sí, totalment.
2: No et sobrarà.
1: Sí, bueno, i també hi ha gent que opina molt sense tenir ni punyetera idea.
3: Clar.
1: Sí, a vegades veies com, uau, ho ha fet superbé a X persona, no? I pensaves, bueno, doncs potser no ho ha fet tan bé, potser has afinat una mica, però li estem permetent perquè t'agrada. I després altres que ho han fet molt bé, però que potser no t'arriben, no? Ai, no, perquè no sé què, perquè és que tal... I jo ho veia també quan mirava Reels i tal, no només amb tu, però amb altres concursants també, i pensaves, hòstia, quin rotllo, no?
3: I a més parlen una mica com per sobre de l'ombro de... Tens tu un màster en musicologia i amb... Saps què et dic? O sigui, com si sabessin moltíssim. I és com, que no sé. No,
2: és que al final
3: tant,
2: és una opinió subjectiva.
3: Sí,
2: que,
3: però bueno, com nosaltres, com en tot. O sigui, al final la gent encanta ser el...
1: Bueno, i les xarxes han fet que s'intensifiqui tot això, que abans potser, pues, Operació Triunfo 1, no, allò no passava perquè no hi havia xarxes.
2: No,
3: totalment.
2: Pues, ho comentaves amb la teva mare.
3: Però bé vivien ella, mare de Déu, ja veus. Bueno. Sí.
1: Però clar. Bueno. Creus que t'ha quedat alguna cosa per ensenyar al programa d'Eufòria?
3: Sí. Mira,
1: què t'hagués agradat fer?
3: Clar. A mi m'hagués agradat molt tocar la guitarra.
2: Li vaig dir.
1: Sí, ell sempre ho deia.
3: Clar, és que jo soc una nena de conservatori, o sigui, jo vinc del clàssic, jo he fet guitarra clàssica tota la meva vida i jo me'n recordo que tenia a la llista, perquè teníem una llista de cançons que volíem cantar. Que no me'n posa cap.
2: Per lo que sea.
3: No vaig posar Samba d'Obrasió a la llista.
1: No!
3: No! Temón, però no. Perdó, és que m'ho he fet amb les pestanyes i no veig.
2: Una
3: cosa, tu saps que quan m'han donat Samba a mi, o sigui, jo em vaig quedar amb una cara.
1: Tiesa.
3: Em vaig quedar tiesa. De què és això? Com que penso jo un meme de futbol? En portuguesa.
1: Bueno,
3: total. I llavors jo tenia That's So True, de la Gracie Abrams, amb guitarra, que seria superguai. Si qualsevol altra, com que vegin que no només sé fer show, saps, de cantar i ballar, sinó que també, i realment és el que m'agradaria fer en un futur, en plan de treure cançons i tal.
1: Aquest és on veus a la Clara Subiràs,
3: Sí, que òbviament jo també, o sigui, m'encanta ballar i m'encanta, però no sé, tant com a artista, no em veig sent una Lola Índigo, saps?
1: No et veus en aquesta faceta popstar típica, no?
3: Exacte, sí, no sé, crec que soc diferent també a nivell de música que escolto i tal.
1: Però vas entrar al programa i van dir, és la popstar. Clar, i la farem ballar, programa clar. Sí, programa no, programa sí també.
3: Clar. Bueno, és que clar, jo vaig al càsting final, també vaig fer com, clar. Vaig ballar la salsa.
1: I van dir, ja està.
3: I em van encasillar una mica allà.
2: Bueno, clar.
3: A veure, que molt agraïda perquè puc fer shows que en la vida que has pogut fer, saps?
2: I perquè ets una tia que t'ho pots permetre.
1: I ho vas fer molt bé, joder.
3: Moltes gràcies.
1: Vull dir, és que no, també no, penses, no. Dius, estàs jutjant a certes persones, això, tornant una mica a lo del públic i el que diu la gent, no? Però posa un d'altres d'eufòria a ballar el que fa la Clara. Mentre canta, a veure què ho fa.
3: Sí, és que és difícil.
2: Guapo.
1: Clar, vull dir, és que, hosti, potser també dins del programa crec que no s'exigia igual a tots els participants. No. Potser, com ho veus tu, això?
3: Sí, bueno, això de fet ho vam parlar justament quan va ser el Dia de la Dona, vam tenir com una...
2: Sí,
3: com
2: recordo,
3: espai,
2: recordo.
3: Com per parlar d'això només les noies del programa. I a veure, sí que és veritat que nosaltres... O sigui, i bueno, i en la indústria musical també passa, saps?
2: Sí, sí,
3: o sigui,
2: sí.
3: Bueno, mira, et poso un altre cop l'exemple de Lola la Índigo, no? Doncs que a nivell doncs, de la indústria musical aquí a Espanya, o sigui, la Lola s'ha de muntar unes coreos, uns shows amb talons, amb no sé quants ballarins, o sigui, i després està, doncs, el típic de turno que es planta allà...
1: El Dani Fernández, amb la guitarra.
0: O el J.C. Reyes.
1: No, clar, però és que ho veus...
3: No, però un cantant així més urbà, no? Doncs que fa el micròfon... A veure, que també és lícit, cadascú, doncs, que li agradi... Però sí,
1: però
3: que és veritat
1: què,
3: que a les dones se les té com més... Sí, en el punt de mira o que han de fer el triple que els nois. Sí. I a dins d'Eufòria doncs, també passava i passa a molts llocs.
0: Sí, sí, és totalment cert. I és que no només en aquest aspecte, sinó en molts altres.
3: Totalment,
0: sí, funciona així.
1: Bueno, és que al final suposo que ve de tot el que arrosseguem com a societat.
3: Vull dir... justament la Becky últimament ho parla molt, això de que perquè els nois poden... ensenyar les seves lletres com, no sé, com coses molt explícites i perquè jo no ho puc fer, saps?
2: Sí,
3: o sigui, perquè ells són els millors i jo de cop sóc una... Clar, saps?
2: Una bassa, ja.
3: I sempre ho diu i és molt guai el discurs que té ara.
0: Sí, tirem una mica enrere, Clara, a la primera gala, quan esteu en la primera gala, en aquell moment, qui dius, ostres, aquesta o aquest serà el guanyador o guanyadora? Qui vas pensar tu? Aquest té potencial.
3: Bueno, és que jo sempre he sigut molt fan de l'Aina Machuca, o sigui, era la meva guanyadora des de la Gala 1.
0: Mira.
3: O sigui, el Where Have You Been per mi era de final, saps què et dic? És que jo al Palau Sant Jordi, inclús els assajos, o sigui, ho veia i deia que això va fer una Gala 1, saps? Que és molt boig. A més, ella és també una supercurranta, o sigui... Sí, de tots, deia... També vaig quedar molt de pedra amb la Daniela en aquell moment, amb el Somewhere Over the Rainbow, va ser... Jo quan la vaig escoltar vaig dir, aquesta nena té... En aquell moment tenia 16 anys. Jo pensava, però com pots tenir aquesta veu? És que no entenc.
1: Jo pensava que guanyaria la Daniela.
3: Sí,
1: A la primera gala vaig pensar... És fenomeno com Rosa d'Espanya, no?
3: Total.
1: La típica noia així, molt jove, com que sembla inexperta o que no té com un recorregut i tal, i a sobte canta superbé, el públic li encanta, i dic, guanyarà.
3: Jo sabia molt, que arribaria molt lluny, és que estava clar, o sigui, jo això sí que ho sabia. De guanyar no ho sé, però també perquè com que era menor, doncs jo què sé, potser era més papeleo, saps què et dic?
1: Ja,
3: però...
1: podria ser, és veritat.
3: Clar, jo també ho havia pensat, això,
2: de
3: potser
2: la menor
3: són més tràmits,
2: sola,
3: saps?
2: A LA.
3: Clar, t'imagines.
0: Amb tota la gala.
3: Però sí. Aina.
0: I després de la primera gala, tu personalment vas dir, jo puc arribar fins aquí.
3: És que jo... Mira, jo ja em veia fora la primera gala, més que res perquè la cançó, la cançó no m'agrada, t'ho juro.
1: La vas triar tu?
3: No.
1: Ah, no,
3: No.
2: La 0 o la 1?
1: La 0
3: no existeix.
1: Bé, estàs mesclant amb OT, no?
3: Sí.
1: Però bueno,
3: O sigui, la gala 1 ens van donar ells les cançons. Sí, sí, que jo tenia No Tears Left to Cry i ara al principi vaig pensar...
2: Que l'escollies tu.
3: Vaig pensar, ai, doncs, és xula, m'agrada aquesta cançó, però fer-la... No m'agradava gens, no t'ho juro, gens. La tinc una mica com trauma, en plan que no la puc escoltar perquè no m'agrada. I en aquell moment...
1: Que després hem preparat una cosa, bueno, és igual.
3: No, res. No tenia tope, o sigui, jo anava gala per gala i el que fos, fos. Però no diria en plan, jo fins la gala 8 arribo, no. És com que anava fluint.
2: Que
1: guai. I n'has deixant sorprendre, no, per la vida.
3: Exacte, total. Sí, va ser així.
2: Que fort. Doncs a mi m'agradaria fer un pas, hem parlat del teu programa i ara parlar de l'experiència del Sant Jordi. Què passa?
3: Del Sant Jordi.
2: Què passa? Ah, vale, no res, res, vale, és que el Jaume em fa signes i jo no
0: sí, entenc. Sí, no res, que Clara, t'apropis una mica més al Javi, si pots.
3: Ah, que m'apropi.
2: Vinga. Ah, vale, perquè no està...
0: Que s'està anant de plànol. L'he dit a l'Ilia interna, però l'he desconcentrat. Repeteix la pregunta.
3: Parlem del Sant Jordi.
2: Parlem del Sant Jordi, Clara. Vinga. Com és?
0: Més íntim.
3: Imagines parlant així. Doncs va ser la millor experiència de la meva vida, crec, de les millors, totalment.
2: Jo vaig parlar aquí a que vaig anar i per mi va ser tan surrealista, era, tota l'estona que sorties era com, és que la meva amiga està aquí.
3: És que és molt fort.
2: És molt fort. I em girava i et deixava de mirar tu a les pantalles o a com actuar i dic, és que això està petat de gent.
3: És que hi havia molta gent.
1: Ho vas viure com amb nervis o amb una sensació diferent al veure que hi havia tanta gent que t'estava veient?
3: Clar, o sigui, al principi, abans de sortir, de cop escoltes els crits de la gent i dius, uau, està passant un mal de panxa que mai havia tingut. Bueno, o sigui, un taller, sí que vaig tenir molt mal de panxa.
2: Ai, no, sí que mal taller.
3: Que també posaves molt nerviosa. Però eren nervis també bons, en plan, era no voler sortir de, a veure si ho faré bé, era com de gaudir-ho, era més nervis de... Això passa una vegada de la vida, o de moment, ara mateix, t'estan donant aquesta oportunitat, aprofita-la, saps? Com de... d'estigues present, que no sigui aquesta cosa dissociada i de cop surtis de l'escenari i digues...
1: De pilot automàtic,
3: exacte,
1: no?
3: Exacte, i diguis, què cony acabo de viure? Perdó. No, però ho volia viure i crec que ho vaig fer. I tinc com imatges, saps? De, no sé, d'estar allà i és superestrella com tota la gent, tothom cantant, saltant... No sé, dic superestrella perquè va ser la primera i va ser com...
1: Bueno, ara que has obert el meu superestrella...
3: Ai, vinga!
2: digues.
1: Clara, hi va haver petó a superestrella perquè la llum es va apagar de sobte. Jo tinc el vídeo guardat.
2: Sí, el tenim.
3: Doncs... Sí que...
2: Ai!
3: Sí, de fet estava com una mica... Era no pactat, vam dir, mira, fluïm. Però sí que és veritat que amb el realitzador i tal van dir, bueno, us acercáis i quan ja quedi... Blackout! I llavors doncs, vam fer això una mica, però sí.
2: No, jo me'n recordo, t'estava gravant...
3: Timidet, petó tímid, però...
2: No. I de cop t'estava gravant i de cop jo estic al vídeo, ai, ai, ai, ai, ai, que se'n va, i jo, ai, ai, amb l'Estela una amiga, Estela, què ha passat?
3: No, va ser un moment superbonic, la veritat.
2: Que guai.
3: Sí, va ser.
1: Vas trobar a faltar fer algun tema en el Palau Sant Jordi? M'hauria agradat molt fer aquesta cançó.
3: Doncs, si no hagués fet... És que, clar, és dolent que ho digui jo, però és que jo tenia uns temons, o sigui, de tipus...
1: Tot i que no els havies triat.
3: Recordem que no els havia triat, però jo hi sé, a ti també pregunto, m'hagués encantat també fer-la, tot i que, clar, entenc que, doncs, hi ha... El públic, doncs, potser no era aquest, no? Però...
2: El de Titi m'ha preguntat, bueno. No, però de Samba, de president?
3: Oh, exacte, oh. A Samba? Buah, és un hitazo, t'ho juro, li encanta la gent.
2: No, això amb els globus.
3: I si no, també m'hagués agradat fer, no ho sé, mira, tots els botons, sí que és una tonteria, però és que m'agrada aquesta cançó. I t'ho juro, en plan, amb els meus amics li agrada molt. I és la que més escolto a Spotify.
2: En sèrio?
3: Tots els botons, m'agrada molt com sona. Sí, bueno, no sé.
1: Però escoltes la teva versió o la de la Bet? O les dues?
0: La seva.
3: Però perquè, no sé, en plan, em recorda com aquell moment també. M'ho he passat molt bé aquella actuació, em recordo. Ai,
1: és que... Potser perquè va ser com més relaxada, més pausada.
3: Total. I venia d'Al·lucinate, me'n recordo, que era la gala 4, la gala al revés, que també l'haig passat una mica xonguita perquè dic, jolín, primera presa de contacte amb el públic, que no et votessin i tal, com... Vaig estar una mica ratllada i tenia també com, no sé, molta pressió. I me'n recordo que el Dani Anglès em va dir, Clara, aquesta cançó d'aquesta setmana, canta-la per tu, saps? Canta-la perquè t'agrada cantar, perquè t'agrada fer això i fes-te la teva. I no sé.
2: Jo recordo els gritos molt macos.
3: Sí.
0: I és aquesta, és aquest el teu millor moment en tot el pas del concurs d'Eufòria. Et quedaries
3: no,
0: amb això?
3: No, A veure, no, sí, o sigui, realment aquest discurs sí, perquè... O sigui, sí que és veritat que a vegades doncs, no ets objectiu en tu mateixa gens i com que només et veus els errors, saps? I a vegades costa com veure en plan de, uah, acabes de fer tot això, o sigui... No sé si m'explico, saps? De que costa com veure les coses bones que fas, només et centres en...
1: Et quedes amb lo dolent.
3: Exacte, jo què sé, Midnight Sun, que va ser superxula, no sé què. Ah, però aquí vaig desafinar una mica, no, tio? Vas a fer una paloma, un dance break, un no sé quantos, i has perdut favorita,
1: paloma.
3: Saps què et dic? Una sí, paloma sí. És com una acrobàcia.
1: Ah, una paloma?
2: Com?
3: Sí, és una acrobàcia. Bueno, sí, el que feia abans de... Bueno, en fi.
2: Sí.
3: Però res, sí. No sé, moltes coses. M'enduc com moltes lliçons que jo crec que em quedo.
0: Segur, massa sí. Segur.
2: Mm-hmm. I a mi, ara, és una cosa completament random, però a mi, personalment, com a Javi, m'hagués encantat veure't, retomant la cosa que t'he dit que t'hagués agradat fer al programa, quan estudiàvem junts, vas cantar una cançó a la guitarra, tu fan, drama falla.
3: Ja, és veritat!
2: Jo esperava dir...
0: Com va comentar aquí, és veritat, eh?
2: Dic, a mi m'hagués encantat veure la Clara fer aquesta cançó amb la guitarra. O sigui, és com una cosa que penso...
3: Yeah.
2: El públic s'ha perdut una cosa tan bonica. Jo crec que essència de Clara... Jo recordo plorar, deia. Però ella deia, bueno, ja està, no sé què. Però era ella, eres tu en essència, cantar una cosa... Bueno, no, preciós. Jo tinc moltes ganes d'un futur molt gran per la Clara Subiràs i poder veure totes aquestes coses de tu con tu guitarrita i The Girl Next Door.
3: Oh my gosh, I wish.
2: Se
3: vienen cositas, més.
1: Sí. Què ens espera aquest 2026 per part teva? Doncs, o 2027, no ho sé.
3: S'espera, és que clar, hi ha coses
1: sense,
3: que
1: sense
3: no
1: revelar-nos,
3: encara,
1: no revelar-nos.
3: Però... Doncs, a veure, la Clara de musicals continua.
1: Vale.
3: Això ja t'ho dic després. Quan...
1: Exclusiva, fora de micro.
3: Exclusiva. No, res. I continua perquè també és el que he estudiat i el que... Bueno, que també m'agrada molt. Però ja sempre he dit que... Bueno, sempre he dit que ara veig que sortint d'Eufòria m'encantaria com treure música meva. I de fet, a veure, això tampoc és una exclusiva, però demà vaig a un estudi, ja tinc com cançons bastant acabades, i llavors... Sí, acabades de maquetes, eh?
1: Sí.
3: I demà, doncs, intentarem començar a produir i tal, llavors... Espero i desitjo que, jo què sé, a l'estiu segur que no, però quan acabi l'estiu i tal, deixem uns quants mesos per let me cook, you know?
1: Let me cook.
3: I llavors, com, no sé, setembre, octubre, doncs sí que m'agradaria com treure alguna cosa.
1: Idioma?
3: Català.
1: De la terra.
2: La teva idea és treure rotllo singles o ja trauries un EP?
3: A veure, jo crec que primer trauria un single, com per veure també la gent el rotllo com, amb el que vaig i tal, com la meva vibra, saps? I doncs després, no ho sé, el que vagi
1: anar
3: sorgint.
1: Veient, no?
3: Sí, anar veient, afluint. Ara encara queden per tancar moltes coses, però és la meva idea.
0: Bueno, però el xulo és que acabarem l'any amb música de la Clara. Això segur.
1: Amb guitarreta. Veurem guitarreta?
3: Jo crec que sí, veurem guitarra. Sí, hi haurà de tot, jo crec, però sí, guitarra.
0: També hi haurà algun tema rotllo popster o no?
3: Sí, jo crec que sí.
0: Molt bé.
1: L'haurem de preguntar d'aquí dues setmanetes, escriure un missatge.
2: Sí.
1: Com va anar per l'estudi?
2: Quan tregui les cançons, benvinguda a un altre club.
1: Home, ja has vist que l'Aida la vam repescar gràcies al programa d'aquí.
3: Per tant,
1: la promo s'ha venit aquí també.
3: Home!
1: Un milió de streams, pam!
0: Noi, si us sembla, anem amb el joc.
2: Vale. Volíem fer-te un petit joc, el farem ràpid. Era... Top 5 actuacions d'Eufòria que no has fet al Palau Sant Jordi i...
1: Sense saber el que ve després. Saps el típic de que diuen una cosa i tu l'has de posar en el top 5, però tu no saps què et direm després.
3: Que xulo.
2: Si posen el top 2...
1: Són teves.
2: Ah, d'acord.
1: Sí, són teves. D'acord, Goldfinger!
2: Die with a smile.
1: Die with a smile, 5.
2: No, que el Palau Sant Jordi ho van fer molt bé. El Palau Sant Jordi ho van fer molt bé.
1: És que aquí, bueno...
3: For good.
1: Jo aquí he estat molt sincer en aquest programa, sempre.
2: Sí, sí. Jo no tant. Però és que tengo sesgo. La cosa és... anem per ordre i tu les vas dient.
3: Vale.
2: Vale.
3: O sigui, perdona, 1 sent la que més m'ha agradat i 5 la que més...
1: O la que més t'agrada o que més has connectat o que més... Top, per tu.
2: Tu valora com tu vulguis. Vinga. Vale? Però després no podràs rectificar.
3: Vale.
2: Ai. Titi me pregunto.
3: 2.
2: No tears left to cry.
3: Oh my god. Okay. I knew it. Doncs, un 5. Sí, sí, vale. Aquesta.
1: Bueno,
3: bona.
1: Pues espera't.
3: Mare de Déu, ara Rhythm of the Night, no?
1: Rhythm of the Night. Si no, vale, sí, va.
3: Rhythm of the Night, doncs... Ai, és que en realitat... És que...
2: Vale, si no, te la podem canviar.
3: No, és que vale. Realment m'agrada aquesta cançó. És que m'agrada.
1: Però no la vas poder gaudir
3: no
1: en aquell moment.
3: No la vas poder gaudir.
2: Aquí no me la posaries.
1: 4. Clar que sí.
2: For good...
3: O no.
2: I llavors queda en el top 3 País Estrany.
3: Ai, molt bé! Molt bé, crec que ho he fet molt bé.
1: Sí, eh?
3: Sí.
2: Ho petes, tia.
1: For Good va quedar tan bonic.
2: Oh, preciós.
1: Tan bonic.
3: Les llàgrimes eren de debò, eh? Estava molt agobiada en aquell moment. Però no era per la cançó, era perquè jo no podia més. I era com l'ànima de...
1: Va ser el mateix programa que Rhythm of the Night, veritat?
3: Clar,
1: va ser...
3: No, va ser fort.
0: D'emocions fortes.
2: Vale.
0: Doncs, nois, ens hem d'anar acomiadant.
2: Tota la raó.
1: Però en aquesta secció sempre ens acomiadem amb una cançó sí. I avui la triaràs tu. Ens has de dir una cançó que t'agradi molt, que estigui escoltant molt.
2: Molt,
1: o
2: on repeat.
1: O que aquests ho diguis, no ho sé. Una cançó que vull recomanar.
3: Doncs mireu, jo us recomanaré una cançó d'en Guillem Bautista, que és un cantant català emergent, que... M'agrada molt, és badaloní a més, o sigui que...
1: Visca Badalona!
3: Visca Badalona! I res, i té una cançó amb el Mamaduixa que es diu Virgínia, que m'agrada molt.
0: Doncs perfecte.
1: Doncs amb aquesta.
0: Ens quedem amb aquesta. No la podem posar perquè anem massa pelats de temps, però ens quedem amb la recomanació.
1: Ostres, bueno, la mireu a casa, l'escolteu a casa.
3: Però... Que de California
1: canta. Carla!
0: Carles, Javi i Clara, moltes gràcies.
3: No, a vosaltres per convidar-me.
0: Que vagi bé.
1: Gràcies, Clara!
2: Gràcies! Adéu!
0: I ara, Cultura al dia amb la Sara Vitó. Merda. Vale. I ara, Cultura al dia amb la Sara Vitó. No, tio. I ara, Cultura al dia amb la Sara Vitó. Bona tarda, Sara, què tal? Com estàs?
4: Bona tarda, Jaume. Doncs aquí estem.
0: Una setmana més, no?
4: Un dimarts més aquí.
0: Clar que sí. Sense falla, eh?
4: No, evidentment.
0: Que com em fallis una setmana...
4: Home,
0: però... La solidat trobo falta.
4: Sí? Sí. Tu estàs segur d'això? Jo crec que no tant,
0: Sí. No, ja et dic jo que sí.
4: Bueno, m'hauré de creure, no us fieu gaire dels homes, eh? I menys si són periodistes. Tenen lo de mentider per doble.
0: Mare meva, escolta, vas fotuda, perquè...
4: Sí, la veritat és que sí.
0: La teva parella és periodista i...
4: I és home, evidentment. Bueno, no passa res.
0: O sigui, en aquest cas és home, evidentment, però... Sí. Que podria ser una altra cosa.
4: Exacte, sí.
0: No ens queixarem.
4: Sí. No.
0: Bueno, és igual. Parèntesis.
4: Sara,
0: de què ens vens a parlar avui?
4: Doncs mira,
0: parlarem... No ens vens a parlar dels homes, no?
4: No.
0: Vale.
4: Bueno...
0: En tots els aspectes sempre apareix algú, eh?
4: Sí, evidentment. No, però avui parlarem sobretot del dia d'avui, 16 de juny, que a Irlanda se celebra el Bloomsday.
0: Mira.
4: No sé si coneixes
0: què. He viscut a Irlanda, i no sé el que és el Bloomsday.
4: Has viscut a Irlanda?
0: Sí, és una altra història, però sí.
4: Uau, això sí que no m'esperava. Però vas viure durant l'estiu?
0: No, clar que no.
4: Vale.
0: Clar, és veritat. No, el 16 de juny...
4: Estaves?
0: No estava. Clar, no estava. Aquí està el punt.
4: Exacte, sí. Pues, si haguessis estat, ho haguessis vist, perquè és que és una celebració que no passa desapercebuda, la veritat.
0: Vale. O sigui,
4: és que...
0: De bueno, què tracta?
4: Mira, milers de persones, doncs, el 16 de juny comencen a fer una celebració i és una celebració d'una novel·la.
0: Una novel·la.
4: O sigui que ja pots imaginar-te lo transcendental que va ser culturalment aquest llibre, no? Perquè tingui una pròpia festivitat.
0: No, o sigui... sí, evidentment. A veure, és que em sona molt, Bloomsday.
4: El Bloomsday.
0: Em sona molt, però no sé de què. Aleshores, és una festivitat dedicada a un llibre?
4: Sí, a un llibre titulat Ulisses, James Joyce.
0: Pensava que m'anaves a dir que era Bloomsday. El...
4: No. El llibre es diu Ulisses, el va escriure un irlandès, James Joyce, i el nom ve del protagonista, que es diu Leopold Bloom. Mm-hmm. D'aquí ve el de Bloomsday. Sí,
0: vale.
4: Sí, que és el protagonista de la novel·la i, bueno, pues, se celebra justament avui, el 16 de juny, perquè bueno, la història d'aquest llibre s'explica, bueno, són uns fets que passen únicament el 16 de juny.
0: Vale.
4: Però en un sol dia. O sigui,
0: tot el llibre...
4: Tot el llibre és un sol dia.
0: Mm-hmm.
4: I haig de dir que per ser un sol dia, jo el vaig llegir aquest llibre al batxillerat.
0: En un dia també?
4: No, evidentment no, perquè és un totxo històric. O sigui, depèn de l'edició, acostuma a tenir entre 800 i 1.000 pàgines.
0: Mm, o sigui, imagina't, wow.
4: Perquè sigui per un dia, és molt totxo. Sí, sí, sí.
0: Tu creus que podries llegir-te un llibre així en un dia? No. Si tu proposessis?
4: No, impossible.
0: Diguessis, com a repte?
4: Impossible. Jo crec que el màxim de pàgines que he llegit en un dia són 200. En plan, no molt més.
0: És que clar, et canses molt, no? Si no.
4: Sí, sí. Bueno, sobretot nosaltres que portem ulleres, la vista se'ns cansaria tant.
0: Sí, sí, sí, sí. Seria molt dur, eh?
4: Sí.
0: No, segur que algú ho ha fet, eh?
4: Però... Sí, jo crec que 800 no. I 1.000 menys.
0: Potser.
4: Però 400 potser sí.
0: Algun opositor o així també, potser.
4: Bueno, no sé. Jo quan he estat estudiant, la veritat és que...
0: No, jo mira, em costa 20, imagina't 800.
4: Exacte. Sí, sí, sí. No, però pues sí, sí. I bueno... Pues això, es tracta d'aquesta novel·la i, bueno, un fun fact és que aquest dia no va ser com aleatori, sinó que l'escriptor va decidir que fos el 16 de juny perquè va ser el dia que va tenir la primera cita amb la seva dona.
0: Sí, és un romàntic. És una història romàntica.
4: No. Jo diria que no és una història romàntica, la veritat. Bueno, parlem una miqueta de la celebració i després anem cap al llibre.
0: Vale, sí.
4: Com hem dit, és una història que passa en un sol dia. I, bueno, aquest llibre va estar escrit el 1900... Es va publicar, crec que el 1922, aproximadament. Sí, 1922. I, bueno, és a dir, a tota la ciutat de Dublín, aquest dia, entra com en aquest segle, no? Al principi és el segle XX, mm-hmm. Veiem, doncs, persones disfressades... Bueno, no disfressades, sinó com, a més, roba d'aquest segle... entren als llocs on va el nostre protagonista, mengen els mateixos plats, entren als pubs...
0: Vale.
4: O sigui, més o menys...
0: O sigui, la ciutat de Dublín en aquest dia... Bueno, Dublín o tota Irlanda?
4: No, Dublín.
0: Dublín. Es converteix com si fos del segle passat.
4: Sí, sí. Vale. I està superinspirat en la novel·la, però bueno, de fet, en aquesta novel·la està superben retratada Dublín. Mm-hmm. Jo he anat també.
0: T'has anat a Dublín? I et sembla bé?
4: Sí, sí. Bueno, de fet, l'escriptor va dir que si algun dia desapareixés aquesta ciutat es podria reconstruir perfectament amb el seu propi llibre.
0: En sèrio?
4: Sí, això diu ell, clar, no sé.
0: Bueno, sí, si ho diu ell mateix...
4: Exacte, queda una mica poc realista,
0: sí,
4: no?
0: Més. Sí, sí, sí, sí. Però bueno, sí que és cert que hi ha una descripció bastant acurada de la ciutat.
4: Sí, vale. Sí, sí, totalment, mm-hmm. Totalment. I bueno, anem ja una mica cap al... Bueno, no, parlarem sobretot de que aquest llibre està molt centrat sobretot en una única tècnica... que s'anomena el flux de consciència. Mm-hmm. Vale? I això què significa? Bueno, què t'inspira aquest nom?
0: Flux de consciència.
4: Flux de consciència, sí.
0: No sé. Flux de consciència.
4: Sí.
0: No sé. No sé, no m'inspira gaire cosa, la veritat.
4: Bueno, mira, va ser una tècnica que va revolucionar el nom de el món de la novel·la, no? Abans era com... que consistia molt en inici, desenvolupament i el desenllaç... I amb aquesta tècnica, l'escriptor ens va mostrar que no importava tant el que passava als personatges, sinó més el que pensaven. Mm-hmm. Llavors, amb aquesta tècnica el que es fa és reconstruir la ment humana.
0: Vale.
4: Sobretot els...
0: Ah, però és interessant, eh?
4: Sí, sobretot els seus pensaments...
0: Clar, és que aquí m'has anat a pillar, ara.
4: Consciència.
0: Jo perquè he de saber el flux de consciència.
4: Bueno, però consciència no és una cosa complicada. Podries haver pillat que era per la ment, el cervell i aquestes coses,
0: bueno,
4: no?
0: Bueno, sí,
4: jo
0: no
4: crec
0: sé,
4: que
0: no sé,
4: estem espessitos avui, eh?
0: Bueno,
4: pot ser.
0: Aquí tots són atacs gratuïts.
4: Bueno, és el que toca. Bueno, és el que toca.
0: Vale.
4: Doncs sí. Està molt bé, la veritat. Va ser això com una super revolució de la novel·la. I es centrava sobretot en els pensaments dels personatges, en el que sentien, el que no deien a ningú, sinó sobretot el que estava dins de la seva ment.
0: Vale.
4: Vale?
0: Uh-huh.
4: I bueno, també, a més d'aquesta tècnica, també es tracta amb moltíssima cultura, moltíssima literatura, música, filosofia, història i, sobretot, literatura clàssica.
0: Vale.
4: Molt literatura clàssica. Mm-hmm. De fet, és que el propi títol ja ens ho indica, perquè es diu Ulisses, el llibre. Vale? Llavors, no sé si te'n recordes que fa un parell de setmanes vam parlar de la Ilíada.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
4: Bueno, de la pel·lícula que es diu l'Odissea, del Christopher Nolan. Doncs és, literalment, una super referència aquesta epopeia. Bueno, o sigui, de fet, bueno, l'altre dia vam parlar que Odissea es devia el nom del protagonista, que era Odisseu, però en llatí es titula Ulisses. O sigui, és literalment una referència.
5: Sí, sí, sí. No,
4: total,
5: claríssim.
4: Total. Sí. I, bueno, o sigui, de fet, és que veiem com moltíssims paral·lelismes, no tan sols amb el títol, sinó en general amb tota la història. Mm-hmm. Vale? Bueno, a veure, és més... No és semblant, vale? No és... Super...
5: Home, si no seria un plagi.
4: Bueno, sí, però que em refereixo que el nostre protagonista no viurà un món en el que s'enfrontarà a monstres i ni a déus ni a la mitologia, vale?
5: No, no, no.
4: No.
5: Però, aleshores, el llibre... Explica'ns una mica.
4: Vale, bueno, t'explico una mica,
5: O per on vols anar, primer?
4: No, sí, sí, t'explico ja.
5: És que m'estàs entrant en el hype i encara no sé molt bé de què va el llibre.
4: Bueno, ja t'estic dient, no? Tracta d'un noi que es diu Leopold Bloom, que, bueno, tota la història transcorreix en un sol dia, en el 16 de juny, i, bueno, pues, tenim aquí paral·lelismes, com t'he dit abans, ell seria... Bueno, no t'ho he dit, però ell seria literalment Odisseu. O sigui, és vale. Com que tenim aquesta com correlació, però, pues, bueno, en comptes de mostrar-nos com que el nostre protagonista s'enfronta a monstres i totes aquestes coses, sinó que s'enfronten al seu dia a dia. O sigui, vale. Com que cada dia és una batalla i, com hem parlat abans, utilitza el flux de consciència, per tant, veiem tot el que pensa el nostre protagonista. Vale. I, bueno,
5: per tant, és una novel·la superpsicològica, eh?
4: Sí, sí, sí, sí, totalment. I bueno, pues, tenim que aquest protagonista és com una persona super, super... no sé com dir-ho, a veure... Ai, m'he quedat en blanc ara, eh?
5: Una persona com...
4: Bueno, que és...
5: Clínica, analista.
4: Sí, però dins de la literatura és com un personatge molt emblemàtic, saps? I, bueno, a part de...
5: Ui, té... que no se l'ha llegit.
4: Me'l vaig llegir, però fa molts anys. No. O sigui, ja anava primer de batxillerat i estic a tercera carrera finalitzant. O sigui,
5: felicitats.
4: Imagina't. No, però sí que és veritat que és com... Bueno, la seva feina és... Ell és un agent de publicitat, vale? I llavors, doncs, té com... Normalment aquestes persones sempre les hem vist com molt superficials i tal, i en aquest cas no. Veiem que, tot i que té alguns defectes, doncs també té moltíssimes virtuts, treballa molt les seves inseguretats i que també té com moltíssima esperança en tot el que espera a la vida. És molt observador, molt empàtic... Bueno, això aquí ens porta com un personatge molt humà, molt humanitzat.
5: Vale.
4: Vale? Sí.
5: Sí, que potser en aquella època, quan es va fer la novel·la, no era tan típic.
4: Sí, i més tenint en compte que està relacionat com amb l'epopeia, aquesta grega, no? Que veiem com a l'home super lluitador,
5: sí,
4: que,
5: sí, sí, sí.
4: Que pot amb tot, i aquí pues, el tenim una versió com una mica més humana.
5: Sí, sí, no, i al final no s'enfronta a monstres, és el que tu deies, no? S'enfronta al dia a dia, que escolta... Sí. El nostre dia a dia també és una lluita diària.
4: Sí, totalment. Sí, sí, sí, sí. I a més, pues, a part de tot això, pues, reflexiona molt pues, de moltíssimes coses de la vida, no? Com el matrimoni, sexualitat, mort, política, les relacions humanes, etc. O sigui, que la seva odissea és literalment viure un dia qualsevol amb temes mundans que podem tenir en el nostre dia a dia.
5: Per tant, ens podem sentir bastant identificats amb les coses que passen.
4: Sí, sí, sí, totalment. Després, com he dit abans, té molt paral·lelisme amb l'Odissea, per tant, no es tracta només d'aquesta història, no sé si te'n recordes que vam

0: després de patir una mort de la seva mare. Vale? I ell representa com la joventut, la recerca de trobar una identitat pròpia després de passar un trauma. Per això també el veiem molt relacionat amb els problemes mundans de, bueno, que aquestes coses també poden passar al llarg de la nostra vida. I
1: ens passen. Sí, no és que ens puguin passar, és que ens passaran.
0: És que ens passen, sí, sí, sí. No volia dir com tan pessimista, però,
1: no,
0: però
1: sí, sí, sí.
0: És una realitat de la vida. I llavors, pues, això també pot ser com una odissea per nosaltres, conviure amb tot això.
1: Totalment. Sí, sí, sí.
0: Vale. I després, per últim, tenim una altra història, que és la de la Molly Bloom.
1: Vale.
0: Si et fixes, és igual que a l'Odissea. O sigui, tenim a la Molly Bloom, que és la Penélope, que és una de les històries també, el Leopold, que és l'Ulisses, i el Stephen, que és el Telemac. O sigui, vale. És que és literalment bastant similar tot, no?
1: Sí, sí, és una Ilíada portada al món que va viure...
0: Odissea. Ilíada és la...
1: Perdó.
0: No, jo també he dit Ilíada abans,
1: És l'Odissea portada al món una mica més actual, sí. Bueno, al món, bueno, del segle XX.
0: Sí, del segle XX, totalment. I, bueno, doncs aquí tenim a l'esposa de Leopold, que, bueno, al principi és bastant com secundària, no? No li donen com moltíssima importància, però sí que és veritat que al final de la novel·la té un paper bastant important perquè té un monòleg en el que, bueno, un monòleg interior, en el que, bueno, ha estat com un dels més representatius en general de la literatura modernista del segle XX, i, bueno, en aquest... és un monòleg que em va recordar molt a Mercè Rodoreda, a mi, perquè la Mercè Rodoreda també escrivia, sobretot a la plaça del Diamant, escrivia molt els pensaments, així també, sense puntuació...
1: Cert.
0: I un...
1: Tot molt de seguit.
0: Sí, sí, sí, tot molt seguit, un ritme molt, molt ràpid, que era ja com, ostres, vas d'una cosa a una altra, i bueno, en aquest monòleg, doncs, la Molly recorda molt, sobretot, el seu passat amb el seu marit, es replanteja molt el matrimoni, i explica com els seus desitjos... No?
1: També això, home, al segle XX, home, era...
0: Sí, trencador, és trencador.
1: Era trencador, no?, sí, parlar, sí, de les relacions de matrimoni, dels dubtes, d'expressar, doncs, això, no?, potser que no tot va tan bé en un matrimoni.
0: Sí, sí, i sobretot també els seus desitjos, que és una cosa molt important, també donar-li aquesta veu femenina en quant al matrimoni de jo vull això i m'agradaria tenir això.
1: Clar, clar, clar. Llavors, clar. Sí, i no em conformo amb el que tinc, sinó que exigeixo, demano,
0: sí,
1: més.
0: Sí, sí, sí. No, sí, la veritat és que va ser super trencador, i per això és el que he dit abans, que és com un dels monòlegs més, com més cèlebres de la literatura del segle XX. Sí, sí. I, bueno, aquestes tres històries al final s'acaben entrellaçant, no? Perquè, bueno, ja ho hem dit abans, com l'Stephen, que havia patit un dol, pues, ens presenten que el Leopold Bloom també havia perdut un fill. O sigui, que al final és com que aquestes dues persones acaben coneixent-se, acaben connectant i acaben tenir, bueno, acaben donant-se com aquesta necessitat que tenien cada un després d'un trauma.
1: Sí, sí, que tenen el seu punt d'unió.
0: Exacte, i després teníem a la Molly Bloom, que, bueno, vulguis o no, com és la seva dona, doncs al final acaben com entre elles tots tres, i totes tres històries acaben confluint en una.
1: Molt bé. No, per tant, a veure, són tres històries potents, per tant, normal que tingui 800 o 1.000 pàgines, no?
0: No, sí, sí. Però no, jo de veritat ho dic, que me'n recordo quan vam portar el llibre, i van dir, avui, bueno, començarem aquesta història. Ai, ens va presentar el totxo i vam dir, uau.
1: Va caure a la taula,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, literalment. Pum. Sí, sí, a més la meva profe era com superdramàtica. Va fer literalment això.
1: Sí.
0: I ens va dir, de què creieu que va? I tots vam quedar una mica, doncs no sé, va dir, doncs us diré una cosa, que aquesta història només passa en un sol dia. Ens vam quedar tots bocabadats de dir, uau.
1: I, per tant, tot i la seva extensió, és un llibre que recomanes, oi?
0: Uf, sí, però jo potser no el recomanaria llegir amb 16 anys, com vaig fer jo. Yeah. Perquè, o sigui, jo haig de dir que si no hagués tingut a la meva professora, m'hagués perdut en la gran majoria de casos. O sigui...
1: Clar, a més, és un tema que toca doncs qüestions psicològiques. Clar, no és un text fàcil de llegir,
0: no.
1: Entenc.
0: No.
1: No és com llegir After, per exemple.
0: No, però, no, evidentment. Primer, té un llenguatge diferent. Sí, vulguis, no. El segle XX no s'allunya tant, no, del llenguatge actual, però tot i així hi ha paraules que són més cultes, vulguis o no. I sobretot el que hem dit d'expressar tant els pensaments, o sigui, la ment humana és moltes d'elles, sobretot la del protagonista, per exemple, no para de sobrepensar i enllaça uns pensaments amb uns altres, i clar, a vegades que dius, és que no sé ni per on vaig.
1: Clar, i suposo que t'està relatant potser el dia d'aquesta persona i de cop i volta salta el seu pensament i clar, detectar això també deu ser una mica complicat.
0: Sí, sí, sí. I a més, sobretot records, no? En plan, tot el que estàs vivint doncs, et recorda alguna cosa i ja hi ha vegades que dius, no sé si està passant ara o és passat o és un record o és un sentiment o què és, saps?
1: Clar, que et perds una mica, sí. Per tant, aquest llibre és un dels grans llibres de la literatura universal i també anglesa.
0: No sabria si dir-la així, però jo, bueno, de la literatura universal.
1: Home,
0: segur.
1: Si li han dedicat un dia...
0: Sí, bueno, sí.
1: Entenc que deu ser bastant important. Sí, almenys a Irlanda, això segur.
0: A Irlanda segur, sí, sí.
1: Vale.
0: Però sí, o sigui, la veritat és que jo per haver-la estudiat al col·le, podria haver llegit alguna altra obra d'aquest segle, perquè normalment sempre fèiem com cada segle o cada moviment, intentàvem també intentar llegir un llibre i que escollissin aquest, doncs sí, jo crec que té bastanta importància.
1: I tant que sí. I escolta, un llibre així, tan important, amb tant de pes, té alguna adaptació... audiovisual
0: doncs no
1: o no?
0: Doncs no ho sé, jo no l'he vist, haig de dir, no. Perquè t'ha interessat i ara vols veure la pel·lícula i no et vols llegir el llibre, no?
1: Bueno...
0: potser sí.
1: Potser m'has pillat. No, perquè, a veure, té tant de temps aquesta novel·la, jo entenc que alguna adaptació deu tenir. Ja ho investigarem, i si no, que la gent ho busqui a casa.
0: Exacte.
1: Que la Sara ja ha fet la seva feina.
0: Exacte, jo us recomano el llibre. Jo, el que he llegit, he vist, i en aquest cas jo. Pel·lícula no he vist, a lo millor sí, existeix.
1: Segur que sí.
0: Ja me la miraré, si és aquest cas.
1: No, i a més, no. Escolta, aprofitem aquesta efemèride d'avui, no? I celebrem el Bloomsday. Per primera vegada a la meva vida celebro el Bloomsday.
0: Celebres el Bloomsday.
1: I ho faig amb tu, Sara, o sigui... Això és un luxe.
0: Que pilota ets. De veritat.
1: Si dic coses bones perquè dic coses bones, si dic coses dolentes perquè dic coses dolentes, eh?
0: Bueno, si dius coses dolentes et reganyo en privat, eh? I coses...
1: No, és que no dic coses dolentes.
0: Bueno.
1: Això per a tu, mai.
0: Bueno, no ho sé. Els millors les meves esquenes, sí.
1: No sóc d'aquests, no sóc d'aquests.
0: Espero que no, espero que no.
1: No sóc d'aquests. Bueno, ara ho parlem, tu tranquil·la, Sara. Ara ho parlem en privat i deixem els oients amb això només, amb la recomanació literària.
0: Amb el Bloomsday, exacte.
1: Amb el Bloomsday, recomanació literària, el llibre que no es diu Bloomsday...
0: Ulisses. Ulisses de James Joyce.
1: Perfecte.
0: Important.
1: Molt bé. Doncs escolta, marxem amb aquesta recomanació. Gràcies, Sara, i fins aviat.
0: Fins la setmana vinent.
1: Adéu.
0: Adéu.

I fins aquí el refugi d'avui. Gràcies per ser-hi, gràcies per la vostra confiança. Ens trobem demà, com sempre, a partir de les 5 de la tarda. Gràcies i fins aviat.

0: Tot seguit, les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició migdia.
1: Mas Lluís celebrarà la revetlla de Sant Joan amb un sopar popular. Amb aquesta notícia obrim el Sant Just Notícies d'avui, 16 de juny. Us informa Mariona Sales Vilanova.

Tot seguit repassem la resta de titulars. El cicle 2 del mes porta a Sant Just el documental Gen, una pel·lícula de Gianluca Matarrese. Una campanya convida a descobrir el Baix Llobregat en ferrocarrils. La iniciativa Baixa el Baix Llobregat, Ferrocarrils t'hi porta, promociona 10 municipis de la línia Llobregat-Anoia amb propostes de patrimoni, natura, gastronomia i cultura. La flama del Canigó donarà el tret de sortida a la revetlla de Sant Joan a Sant Just.

0: La Revetlla de Sant Joan arribarà al barri de Masllui amb un sopar popular el 23 de juny, una iniciativa organitzada per l'Associació de Veïns de Masllui amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Just. L'activitat tindrà lloc al carrer Maria Montessori de les 8 fins la 1 de la matinada. I el sopar popular de Revetlla vol reunir el veïnat per celebrar la nit de Sant Joan en un ambient festiu i de convivència. Per participar-hi cal fer inscripció prèvia. En cultura, el documental Gen es projectarà el pròxim 19 de juny de 7:45 del vespre a 10:15 dins el cicle Docs del Mes. Dirigit per Gianluca Matarrese, el film segueix la tasca del doctor Vini a l'Hospital Niguarda de Milà, on acompanya persones que se sotmeten a processos de fecundació in vitro i d'afirmació de gènere en un context condicionat per les restriccions d'un govern conservador. La producció, coproduïda entre França i Itàlia, es va estrenar el 2025. Té una durada de 104 minuts i es projectarà en italià, amb subtítols en català i castellà. Matarrese és una de les veus destacades del documental europeu contemporani i la seva obra ha estat referent en festivals internacionals com la Bienal de Venècia i DFA o CPH. L'entrada té un preu de 5 euros per socis i sòcies de l'Ateneu i menors de 30 anys, mentre que la general costa 7 euros. El Consorci de Turisme del Baix Llobregat i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya han impulsat la campanya Baixa el Baix Llobregat, Ferrocarrils t'hi porta, presentada el 12 de juny a Martorell. La iniciativa, sota el lema 10 parades, 10 experiències, convida a descobrir la comarca de manera sostenible, còmoda i accessible a través de la línia Llobregat-Anoia de Ferrocarrils. La proposta posa en valor els atractius turístics dels 10 municipis connectats per aquesta línia ferroviària, amb experiències vinculades al patrimoni, la natura, la gastronomia, les fires i la cultura. Entre els espais destacats hi ha la colònia Güell i la cripta de Gaudí, el pont del Diable de Martorell, les termes romanes de Sant Boi, el palau de Can Mercader o els parcs fluvials dels rius Llobregat i Anoia. A més de propostes relacionades amb l'enoturisme i el parc agrari del Baix Llobregat. La campanya és fruit de la col·laboració entre ambdues entitats per fomentar la mobilitat sostenible i promocionar el territori durant tot l'any. La web baixalbaix.com recull tota la informació sobre els municipis participants i les experiències que es poden visitar utilitzant el transport públic. Sant Just d'Esvern es prepara per viure una de les tradicions més arrelades de la cultura catalana amb l'arribada de la Flama del Canigó el dimarts 23 de juny. L'esdeveniment, organitzat conjuntament per Òmnium Cultural, la secció excursionista de l'Ateneu Sant Justenc i l'Ateneu, amb la col·laboració de l'Ajuntament, servirà com a avançala de la Revetlla de Sant Joan. La flama, que es renova cada any al cim del Canigó, serà recollida a la plaça Sant Jaume de Barcelona per un grup de corredors locals que la portaran a peu fins al municipi. Com ja és tradició, Sant Just serà el primer municipi a recollir el foc a Barcelona a causa de la llarga distància que els corredors han de cobrir corrents.
1: La flama del Canigó és una flama que no s'apaga mai. Evidentment que es pot apagar per vent o deixar, però sempre hi ha una flama del Canigó encesa, la Castelleta Perpinyà. I aquesta és la flama que el dia 22 puja a dalt del cim del Canigó i es renova aquesta flama amb la que després, el dia 23, es distribueix per tots els països catalans. Per tant, és una flama que no s'ha apagat mai. Com es treballa? Doncs això, tenint un grup de joves disposats a fer-ho. Durant els anys que no hem tingut aquest grup de joves, com ha arribat la flama a Sant Just? Molt fàcil. Es anava a la plaça Sant Jaume. A la plaça Sant Jaume es munta una gran festa a la qual hi ha tots els barris de Barcelona que participen distribuïts enllà a la plaça. Surten tot el bestiari i, per tant, fan tota mena de cultura popular a la plaça. I llavors som uns quants pobles, molt pocs, del voltant de l'àrea de Barcelona, que anem a buscar la flama allà. I així és tal com s'ha portat sempre a Sant Just. Ja dic, excepcionalment, algun any que algun voluntari havia pujat. I ara, aquests dos últims anys, que els joves de les CEES van decidir que volien agafar el bastó i van agafar el bastó. I esperem que per molts anys.
0: A 16:45 de la tarda es farà la sortida dels corredors a la plaça de Sant Jaume de Barcelona. A les 6, la recollida de la flama a inici del camí de tornada corrents. A 8:15, l'arribada de la flama a Sant Just, on s'incorporarà el grup de bicis sense edat a l'alçada de Francesc Macià. A 8:15, recorregut pels carrers del poble des del carrer del Doctor Ribalta fins a la plaça Maragall, on hi haurà avituallament. I a 8:00, arribada a la plaça Malaret, amb lectura del manifest i encesa del paveter. La celebració de la Flama del Canigó a Sant Just compta amb més de mig segle d'història. Enguany, el grup de joves de la CEES pujarà directament al cim del Canigó per recollir el foc original, consolidant una iniciativa que es va recuperar fa 2 anys.
2: El principal motiu per vincular-nos des del punt de vista de la seva jove és, per un costat, seguir fent el que ja estem fent, que és muntanyisme i excursionisme a l'alta muntanya, però per l'altre, conèixer aquells fets que nosaltres no hem pogut viure, perquè això són anys molt anteriors al nostre naixement, però que a través de formar-ne part doncs podem conèixer-los. Llavors, l'any passat vam veure com hi ha tanta gent que té aquestes ganes de portar un bocí de Catalunya a tot arreu, bueno, de la història a Catalunya, doncs, a tots els municipis que en formem part, clar, dius, ostres, a vegades sents aquesta com sensació de que s'està perdent el catalanisme, però si tu formes part d'unes activitats com aquestes, et torna a ressorgir, et torna a agradar, animar, diguéssim. Mm-hmm. Llavors, això ens agradaria seguir-ho mantenint i també amb aquells que segueixin apostant per l'excursionisme, doncs que puguin veure-ho amb els seus propis ulls i venir a recollir la flama in situ.
0: L'acte d'arribada a la plaça Malaret comptarà amb la col·laboració especial de l'Orfeó Enric Morera, que enguany celebra el seu 75è aniversari i interpretarà en directe l'himne de la flama del Canigó per solemnitzar l'entrada dels corredors. Finalment, s'encendrà la foguera simbòlica utilitzant les quatre jardineres de la plaça per omplir amb les normatives de medi ambient. A més, els veïns i veïnes que ho desitgin podran endur-se la flama a casa seva gràcies a uns potets amb espelmes preparats per l'ocasió. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. Les persones interessades a exposar el celler de Can Ginestà durant l'any 2027 ja poden presentar les seves propostes fins al 30 de juny, termini durant el qual romandrà oberta la convocatòria impulsada per l'Ajuntament de Sant Just. Les sol·licituds es poden formalitzar mitjançant un formulari específic, tant en línia com de manera presencial. Un cop finalitzat el període de presentació, la comissió d'exposicions serà l'encarregada d'avaluar les candidatures i determinar quins artistes o creadors formaran part de la programació expositiva de l'any vinent. El celler de Can Ginestà, situat al carrer Carles Mercader, número 17, és un espai polivalent de la Casa de Cultura vinculat a la biblioteca, l'arxiu històric i els tallers d'arts plàstiques locals. L'equipament acull habitualment exposicions d'artistes locals i comarcals i és un dels principals espais municipals dedicats a la difusió artística. El Centre de Formació de Persones Adultes de Sant Just ja ho té tot a punt pel proper curs acadèmic. La responsable del centre, la Lorena, ha anunciat a Ràdio d'Esvern que el període de preinscripcions s'obrirà del 19 al 29 de juny. Les persones interessades es podran adreçar a l'edifici de les escoles, situat al carrer Montserrat número 2, en horari de matí d'11 a 1 o de tarda de 4 a 6.
3: Ara nosaltres, que ja aprofito i avanço informació, el dia 19 comencem les preinscripcions de cara al curs que ve. Són del 19 al 29 de juny. Llavors, en aquestes dates el que fem és, si una persona ha tingut contacte amb aquell ensenyament, sempre es fa una prova d'avaluació inicial. Llavors, en funció del tipus d'ensenyament que vulgui cursar, doncs són proves d'una horeta o de mitja hora, depèn, on valorem quin és el nivell que correspon per matricular-se. Com fem aquests nivells? Pues, amb el nostre currículum, nosaltres tenim el marc de referència europeu de llengües, no? Llavors a la 1 correspon a uns criteris d'avaluació, a la 2 uns altres, i així igual amb el competi o amb el castellà.
0: Per accedir als cursos, el centre farà una valoració inicial de cada alumne per determinar el nivell que li correspon segons el marc europeu comú de referència per les llengües. L'oferta formativa del proper curs inclou l'aprenentatge d'idiomes i de tecnologies de la informació, anglès en els seus nivells inicials i bàsics, castellà per estrangers, que s'ha incrementat l'oferta amb un nou grup per donar resposta a la gran demanda municipal, i el compètic, informàtica, amb una novetat destacada per aquest curs, ja que el nivell compètic 3 passarà a ser semipresencial, combinant un 50% de les classes presencials a la tarda i la resta en línia. Durant l'entrevista, la Lorena ha fet un balanç positiu del curs en què s'han registrat un total de 258 matrícules. Tot i l'èxit de participació, la responsable ha assenyalat la problemàtica de la manca de personal docent per cobrir baixes mèdiques des del mes de febrer, una reivindicació que demanen solucionar de cara al futur.
3: Aquest curs ha anat molt bé a nivell de matrícules. Podem parlar que hem fet unes 258 matrícules al llarg del curs. Això és un número elevat per nosaltres. Quina ha estat la problemàtica? Hem tingut manca de personal docent. Uh-huh. A causa d'una baixa laboral, el departament no ens ha no ens ha enviat una persona substituta fins fa molt poquet. Llavors això ha fet que alguns grups del centre pues, hagin notat més aquesta manca de continuïtat, aquesta manca de feina. Per una altra banda, hi ha hagut una gran organització i una gran predisposició del personal que fem l'equip del CFA Sant Just Desvern i han sigut els mínims, no? O sigui, aquestes mancances s'han notat, però en un número molt determinat de grups, que han sigut dos. Mm. Llavors, bueno, dels 15 grups que ofertàvem aquest any, doncs dos han sigut els que més ho han patit.
0: A l'estudi també han participat la Montse i el Francesc, alumnes i membres del Consell Escolar que han volgut encomanar el seu entusiasme a la ciutadania. La Montse ha destacat l'alt nivell professional de l'equip docent. Per la seva banda, el Francesc ha recordat que el CFA no és només un espai d'estudi reglat, sinó també un punt de trobada social clau al municipi. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio Desvern. Sant Just Desvern continua reforçant el manteniment de les zones verdes amb noves plantacions d'arbrat i actuacions de jardineria arreu del municipi. Durant els mesos de febrer i fins a principis d'abril, s'han plantat un centenar d'arbres en escoles, parcs i diversos carrers on faltava arbrat, amb l'objectiu d'afavorir la generació d'ombra natural. Actualment, la via pública compta amb prop de 7.500 arbres, principalment lladoners, tipuanes i mèlies. En paral·lel, també s'han dut a terme tasques de ressembra de gespa al Parc Joan Maragall, al Pipica de Can Sagrera i als parterres de la plaça Antoni Malaret i de la plaça de la Pau. A més, aquesta primavera s'han destinat més recursos de jardineria a Masllui, amb la plantació de nova arbustiva, i està previst que a partir del setembre s'incrementi el personal encarregat del manteniment de les zones verdes de Masllui i els miralls. L'Ajuntament també ha fet una crida al civisme per preservar aquests espais, recordant la importància de portar els gossos lligats, evitar que accedeixin als parterres de gespa i tenir en compte que els orins poden malmetre les noves plantacions. La Vall Festival, la Vall de Sant Just, acollirà el proper dissabte 20 de juny la 5a edició de la Vall Festival, una iniciativa que va néixer el 2019 amb la voluntat de crear un espai on la música i la cultura dialoguin amb l'entorn natural. Després d'haver de suspendre l'edició anterior a causa de la pluja, els organitzadors de l'esdeveniment han decidit renovar completament la programació d'enguany de forma molt orgànica. L'edició d'aquest any comptarà amb 6 propostes artístiques repartides en 2 escenaris a la zona del Molí Fariner. L'escenari del Molí oferirà un format més recollit per les bandes, mentre que l'escenari del CUP, situat a la part de dalt, cap a la Bonaigua, es destinarà a les propostes electròniques per tancar la jornada amb energia i ritme.
4: De fet, l'escenari del Molí crec que és una de les grans fórmules d'èxit que hem tingut perquè ha connectat des del primer moment amb el públic. És un espai que creiem que ja és com una mena d'escenari natural i funciona molt bé ja des de la primera edició. Llavors vam prescindir en aquesta de l'escenari més gran que teníem, que hi havia un escenari de muntatge, i deixem les propostes com més de banda per a la zona del Molí, i després hi haurà un escenari d'electrònica que queda la part més oberta de la zona del Molí, més a dalt, diguéssim, abocada cap a la Bonaigua, i és on hi haurà tota aquesta proposta, en la qual entre les actuacions dels artistes estarem els DJs residents del CUP i potser alguna sorpresa, posant música entre sessions també per dinamitzar una mica el festival i que mai pari la música. Així tothom podrà gaudir de totes les, bueno, de tots els esdeveniments musicals sense haver de limitar-se a veure'n un o un altre i escollir.
0: Entre els artistes confirmats destaquen Quireble, projecte en solitari del Sant Justenc Guillem Alberic, que obrirà el festival a les 6 de la tarda amb el seu univers electrònic i íntim. També veurem D'Amor i de Mort, duo d'electrònica pop experimental amb un directe de format performàtic i d'avantguarda, Galgo Lento, una veu personal de l'escena independent catalana que fusiona rhythm amb blues, indie i pop, i la 126 i Balma, dues propostes que portaran el pop-rock, el punk i l'EDM a l'escenari principal. I per acabar, Meigles i Mia Flau, encarregades de cloure la nit amb sessions de música electrònica des de l'Afro House fins al techno i el funk. A més de la programació musical, el festival comptarà amb un servei de barra i dues furgoteques, una especialitzada en entrepans ecològics de temporada i una pizzeria d'estil romà amb forn de llenya. Amb dues opcions oferiran alternatives veganes, vegetarianes i sense gluten. D'altra banda, s'està gestionant la presència del col·lectiu local d'artesanes Meraki per oferir paradetes d'artesania local a la zona.
5: Doncs trobarem, com bé deies, la part de barra, que bueno, doncs ja... el clàssic, no? Des de cerveses, aigües, refrescos, així i tal. I després hi haurà dues food trucks, una que es diu La Salivera, que fa entrepans de temporada, proximitat i ecològic, que creiem que encaixa molt amb la nostra essència. I després una pizza estil romà, o sigui, una pizzeria estil romà en forn de llenya. I les dues tindran, doncs, opció vegetariana, vegana i sense gluten perquè ningú es quedi fora. Sí, estem acabant de parlar amb el col·lectiu Meraki, d'aquí de Sant Just, que és el col·lectiu, bueno, o associació d'artistes i artesanes, i estem parlant per veure si poden posar, doncs, unes paradetes també de, doncs, d'aquestes artesanies locals que fa gent d'aquí.
0: Les entrades es poden adquirir de forma anticipada a través de la plataforma d'ICE o el web oficial del festival. L'organització recomana la compra prèvia per garantir una millor previsió de públic i agilitzar l'accés al recinte el dia de l'esdeveniment. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio Desvern. Els joves de 12 a 18 anys ja es poden inscriure en una nova edició del Casal Estiu Jove, organitzat pel Casal de Joves, que es durà a terme del 29 de juny al 25 de juliol. La proposta ofereix una programació flexible que permet a cada participant configurar el seu propi itinerari combinant cursos, sortides i activitats gratuïtes segons els seus interessos. La programació inclou cursos intensius de dilluns a dijous sobre diferents temàtiques, mentre que els divendres es destinaran a sortides de dia complet, espais d'oci com PortAventura, Illa Fantasia o Waterworld. A més, cada matí i tarda s'organitzaran activitats gratuïtes obertes als joves sense necessitat d'inscripció prèvia. Les inscripcions ja estan obertes i les persones interessades poden obtenir més informació a través del web casaldejoves.com, escrivint a info@casaldejoves.com o trucant al 93 371 0252.

Moment de repassar les activitats de la setmana a Sant Just. Avui a 7:15, Pablo Wessling presenta el seu llibre Amore a la Sala Isidor Cònsol de Can Ginestar. I demà dimecres a les 11:10 del matí, entrevista mensual a l'alcalde Joan Basaganyes a Ràdio d'Esvern amb l'espai L'alcalde respon. I dimecres a 6:15 de la tarda, Club de Lectura de Còmic Infantil a Can Ginestar per a infants de 10 a 13 anys. I a 7:15, Club de Lectura del tercer dimecres de mes a les escoles, amb la lectura Memòria de Noia. Dimecres a 7:00 de la tarda, la tertúlia, el canvi climàtic i els seus efectes a Sant Just, a la sala del cinquantenari de l'Ateneu. I dijous 18:00, a 11:15 del matí, es farà la festa de fi de curs de la gent gran a la sala del cinquantenari de l'Ateneu. Dijous a 6:00 de la tarda, la mostra de final de curs d'Aeris a la sala Utopia del Casal de Joves. I dijous també a 6:00 es farà el taller Repara't, endolls i interruptors a les escoles. I a 6:00 de la tarda, conferència de l'Aula d'Extensió Universitària de la Gent Gran d'Esplugues i Sant Just, amb el nom Les veus de l'òpera, a l'Auditori de la Residència de la Mallola i a càrrec d'Enric Martínez Castignani, divulgador musical. Dijous 18:00 a 6:45 de la tarda, el fi de curs de l'Escola de Música de l'Ateneu a la sala del cinquantenari de l'Ateneu de Sant Just. Dijous a 6:45 se celebrarà la revetlla de Sant Joan de la Gent Gran, al Centre Social al Mil·lenari. I a 7:15 de la tarda, la tercera conferència del cicle Entre flors i miralls, l'univers literari de Mercè Rodoreda, a la sala Isidor Cònsol de Can Ginestar. I passem a divendres 19 de juny a 6:00 de la tarda a l'Espai Trobada del Casal de Joves, divendres d'art, amb un taller sobre joieria amb filferro. I divendres a 7:00 de la tarda, terrasses musicals al Paula Franco Pastisseria, amb música en directe, a la carretera Reial número 159. A 7:45 del vespre, a la sala del cinquantenari de l'Ateneu de Sant Just, dins del cicle Docs del Mes, es projectarà el documental Gen. I passem a les activitats del cap de setmana. Dissabte 20 de juny a 11:00 del matí, exhibició de taekwondo a la pista superior de la Bonaigua. I a 12:00 del matí, música en directe al bar La Nata, al carrer Major número 8. I a 5:15 de la tarda, al quart set, restaurant en Lunch, al carrer de Maria Montessori. Tot això, música en directe dins la programació de terrasses musicals. Dissabte a 6:15 de la tarda, discoteca inclusiva al Centre Cívic Salvador Espriu. I a partir de 6:00 de la tarda, el dissabte 20 de juny, es farà la cinquena edició de la Vall Festival, a l'entorn del Molí Fariner. A 8:00 del vespre, dissabte, música en directe al Milamonkey Gastrobar, dins la programació de terrasses musicals. I a 8:00 del vespre del dissabte, Playback 2026 al Casal de Joves. Passem a l'últim dia de la setmana, diumenge 21 a 7:00 de la tarda, es farà el concert de fi de curs del Cor Lopom de Flors a la sala del cinquantenari de l'Ateneu. I per acabar amb les activitats de la setmana a Sant Just, diumenge 21 de juny a 9:15 de la nit, amb motiu del Dia Mundial de l'ELA, s'il·luminarà Can Ginestar.

Moment de repassar les activitats de la setmana, Sant Just. I també els principals titulars del dia. Mas Lluís celebrarà la revetlla de Sant Joan amb un sopar popular. El cicle Docs del Mes porta a Sant Just el documental Gen. La pel·lícula de Gianluca Matarrese aborda la fecundació in vitro i els processos d'afirmació de gènere a través de la història d'un metge d'un hospital públic de Milà. Una campanya convida a descobrir el Baix Llobregat en ferrocarrils. La iniciativa Baixa el Baix Llobregat, Ferrocarrils t'hi porta, promociona 10 municipis de la línia Llobregat-Anoia amb propostes de patrimoni, natura, gastronomia i cultura. La flama del Canigó donarà el tret de sortida a la revetlla de Sant Joan a Sant Just.

Aquesta ha estat tota la informació dels Enjust Notícies d'avui, 16 de juny. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació local torna als butlletins horaris i als Enjust Notícies. Mentrestant, us podeu mantenir informats i informades a radiodesvern.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

0: Cinema sense límits.
1: Cinema sense fronteres.
2: Cinema sense mesures.
3: En definitiva,
4: cinema sense condicions, els dimarts de 8 a 9 del vespre.
5: Quan el cinema es fa ràdio.
6: Això és un autobús, tu. Sí, home. I tant.
7: Això és un blues, tio.
6: Com que un blues?
7: Sí,
6: per just... Què? Per què un blues?
7: Just blues.
6: Ah, just blues. Perfecte. Si t'agrada el blues, tots els dimarts de 9 a 10.

0: bona tarda, amigues i amics de Ràdio Desvern. Un dimarts més estem aquí a Cinema Sense Condicions i, en primer lloc, com sempre fem, després d'escoltar l'entrada que correspon a la banda sonora de la pel·lícula d'avui, saludem el clip que fem avui al programa amb el Jan Hernández al control tècnic. Bona tarda, Jan.
1: Bona tarda, Pep, què tal?
0: Què tal, com va això?
1: Bé, molt bé, de vacances ja, molt tranquil.
0: Sí?
1: Sí, i tant.
0: Fantàstic. I de cinema, has vist alguna cosa?
1: Mira, he vist tota la trilogia un altre cop, del Senyor dels Anillos i després el Hobbit, tot.
0: Que bé.
1: Del Tolkien, tot. Imagina't si tinc temps, versió extendida i tot, de 2 hores i mitja cada pel·li o 3.
0: Bueno, això és...
1: M'agraden molt aquestes pel·lícules.
0: És un bany d'imatges, eh?
1: M'agraden molt aquestes pel·lícules.
0: Molt bé, sí, molt sí. Bé. Escolta, tenim, ja has vist, estem pendents de que arribi l'Anastasi perquè avui hi havia overbooking aquí
1: val.
0: Per aparcar i ja he tingut que anar fora del recinte de l'emissora. Mentre esperem amb ell, doncs, el que us parli Pep Armengol, començarem amb els continguts d'avui. Com he dit abans, la música que hem sentit és de la pel·lícula La balada del soldat, que és una pel·lícula de la Rússia soviètica de 1959. Està dirigida per Grigori Chukrai. La música va ser composada per Mikhail Eip. I aquesta pel·lícula és una pel·lícula que l'ha escollit l'Anastasi com a clàssic de la setmana. I, sortosament, el tindrem amb ell aquí perquè jo he tingut una sèrie de problemes que se m'han anat succeint en els últims dies, en què tenien prioritat i no he pogut fer el visionat de la pel·lícula. Sí que he procurat entrar i veure una mica la sinopsis de què anava, el tràiler... I després també, com sempre, he procurat agafar informació de lo que és la fitxa tècnica i la fitxa artística, no? Bueno, amics, ara acaba de fer l'entrada a l'estudi el nostre company Anastasi. Bé, mentre ell es prepara, dir-vos que la pel·lícula d'avui ens reflecteix, això ja seria part de la sinopsi, el que era la guerra que hi va haver, la Segona Guerra Mundial, entre el 39 i el 45, i en aquest cas en el front rus. La pel·lícula, com he dit abans, és de la Rússia soviètica. Aquí hi ha una cosa que és curiosa. Fixeu-vos fins a quin punt tenia importància en aquells anys tot el que es feia, si es feia una mica dirigit o financiat pels estaments oficials, que he trobat la nota de que el cartell oficial d'aquesta pel·lícula va ser reproduït l'any 1965 com per una sèrie de segells que es dedicaven al cinema soviètic. És a dir, La balada del soldat es va convertir el cartell en un segell de curs legal que es feia servir per franquejar a tota la URSS. És una curiositat. La producció de la pel·lícula aquesta d'avui és una pel·lícula en blanc i negre, dura 88 minuts. Perquè tingueu en compte, jo ja he dit que no l'havia pogut veure, però he mirat i allà una font d'informació, que com és el IMDb, o bé el Film Affinity, doncs Film Affinity li dona una valoració de 7,6 sobre 10, és a dir que la pel·lícula realment està molt ben valorada. Per una altra banda, he mirat els premis que va tindre i he vist que li van donar l'Oscar al millor guió original, l'any 1961. És una cosa bastant curiosa i poc corrent, però freqüent, perquè normalment els Oscars de guió solen donar-se a pel·lícules americanes. Bé, doncs aquesta es va trencar la norma i se'n va anar cap a la URSS l'any 1961. Els premis BAFTA del mateix any, 1961, li van donar el premi a la millor pel·lícula. Va ser seleccionada al Festival de Cannes per anar a competir per la Palma d'Or, el 1960. I va guanyar el plat daurat pel director, el Grigory Tsukrai, l'any 1961. És a dir que és una pel·lícula que ha tingut un reconeixement i bueno, dir-vos, bueno, ja que estem aquí, bona tarda, Anastasi.
2: Bona tarda, bona
0: Com
2: tarda.
0: Com ha anat la setmana?
2: Ah, la setmana ha anat bé.
0: Vale,
2: la part final aquesta ha sigut
0: la part última és una mica estressant,
2: sí,
0: no?
2: L'aparcament, no? I tu l'aparcament i hem arribat.
0: Molt bé. Bueno, ja he estat parlant abans amb el Carles i, sí. I segurament pels pròxims sí. programes a partir de setembre i això ja tindrem una solució per aquests casos d'emergència.
2: En el sentit de...
0: Sí, que la policia... Bueno, vosaltres no
2: ah,
0: sé,
2: sí, m'ha comentat alguna cosa aquí.
0: Si ho sabeu tot...
2: Sí, m'ha dit, tindeu aparcament, m'ha dit.
0: Estem en una emissora municipal i després de 40 anys hem aconseguit un cartell molt bonic que podrem posar al davant del cotxe i ell és un cartell oficial de l'Ajuntament que diu exactament... vehicle autoritzat. La qual cosa vol dir que no tenim que anar necessàriament a aparcar en l'aparcament que hi ha normal per qualsevol persona que el vulgui o necessiti utilitzar-lo, sinó que tindrem un aparcament preferent on hi ha els cotxes de la policia municipal que comparteix local amb nosaltres aquí a l'emissora. Bueno, després d'aquest rotllo, bona tarda. Així, la setmana m'has dit que havia anat bé.
2: Sí, sí, regular, bé,
0: jo
2: normal.
0: Jo he estat comentant que sortosament la pel·lícula la vas escollir tu.
2: Sí,
0: I naturalment, com és el teu deure i el meu, però sí. Jo no l'he pogut complir bueno. per raons diverses, però tu sí la vas veure. Llavors, sí. Si et sembla, abans... de passar a la fitxa tècnica i a l'artística...
2: Tu l'has fet una mica ja, la part...
0: No, no, he explicat curiositats,
2: bueno,
0: podríem dir.
2: Si vols, fem la... Fets, tu la deus tenir més
0: vols
2: clara que jo.
0: Sí, vols que faci la sinopsi?
2: He fet molt... Sí, em aniria bé.
0: Vinga, doncs la sinopsi de la pel·lícula és la següent. Un jove soldat, de 19 anys, de l'Exèrcit Roig, està en campanya, en primera línia de foc, i tenen una topada amb els alemanys i moren tots els companys, només queda ell, que ell en realitat és un estudiant de tecnologia i pròpiament la seva destresa no és amb les armes de foc, sinó més aviat amb tot el que és coneixement tècnic i tecnològic d'aparells una mica especialitzats en aquell moment, fins allà on hi havia el coneixement, no? Bueno, doncs resulta que gràcies a aquests coneixements i fortuna, perquè sempre hi ha d'haver la fortuna, doncs es va carregar ell solet a dos tancs. Naturalment això va arribar al comandament i va ser cridat per oferir-li una medalla com a premi pel seu comportament heroic. Llavors, curiosament, el soldat va dir... si podia canviar la medalla per un viatge a casa seva perquè havia deixat la mare sola i li feia il·lusió pues, anar a passar uns dies que li donguessin els que fossin amb la seva mare, perquè a més li havia arribat la notícia de que tenien un esbotzament a la teulada i l'hauria de reparar. Bé, això... el seu superior, un general en aquest cas, li diu que li dona l'autorització, li fa el document, se'l conduït corresponent i ell agafa el tren i inicia el retorn a casa. I la pel·lícula sobretot es produeix amb aquest viatge en tren que va des de la línia de combat fins a la ciutat o poblet on viu ell. I pel camí pues, troba una sèrie de personatges. Troba una noia que en principi l'enganya perquè ell no la forci, una mica espantada també, i li diu que va veure el seu nòvio, com, això és mentida, ell per això s'enamora d'ella, però per respectar el tema, doncs, transigeix. Després coneixen altres personatges, hi ha el típic soldat xosquero que es vol aprofitar per lo vist de que ells porten algo d'aliment ell cap a la seva mare i tal, i llavors com que ella està allà de, que hi ha anat com a polisson, diguem, que no està autoritzada, però no la pot portar, llavors si ella s'ha de quedar, jo tal, bueno. En fi, hi ha també un parell d'encàrrecs, com és un soldat que li dona... És curiós això, no? Perquè són dos pastilles grosses de sabó per a la seva mare. O sigui, aquest és el present d'un soldat per a la seva mare, incloent pues, que està bé i abraçades i petons i tal. I després hi ha un altre personatge que el troben també pel camí, que és una persona que torna cap a casa, però aquesta perquè ha tingut un problema en combat i ha quedat molt malmès de les cames. Llavors té que anar amb crosses i té el drama personal de que fins que no arribi el moment no sabrà si la seva dona el voldrà acceptar perquè és jove i ella també, tota la vida amb aquesta minusvalua, no? Finalment
2: no ho expliquem tot, tot.
0: Finalment tot acaba amb l'arribada o amb la fi d'aquest viatge. Mai se sabrà si ell pot acabar de restaurar la taulada, això sí que és veritat. I molt bé, doncs a partir d'aquí endavant.
2: Sí.
0: Amb bueno, no. Lo que et va semblar i,
2: sí.
0: I per què considerar aquesta pel·lícula recomanable.
2: Val, correcte.
0: Després de, bueno, d'això és del 59, doncs fixeu-vos, sí. De 9 a 16, 7, i de 6 a 12, 6, 67 anys.
2: 67 anys, sí, sí.
0: Que no, es diu aviat, eh?
2: Sí, sí, sí, sí, són 10 anys més, 10 més dels que tinc jo, vaig deixar el 49, doncs 10 anys més. Va ser fàcil, en el cas, de comptar-ho. A mi em va arribar d'una manera molt intuïtiva. És a dir, jo, hi ha vegades que tu ho saps, que quan tenim el compromís al sortir de l'emissora i ja estem pensant la propera,
0: sí.
2: I diem, això has pensat d'alguna pel·lícula la setmana que ve? Pues, a vegades sí, i a vegades tens alguna al cap tu, o a vegades la tinc jo, a vegades no la té cap dels dos, i llavors ens diu, bueno, deixa bons dies i pensem una mica. El pensar una mica vol dir simplement que et ve el cap que sigui notable, que et sembli que pugui ser notable i que encaixi amb la filosofia del programa, que és... tot està obert, és a dir, l'únic que hi ha és un període amb el que ens hem de basar que no faci, que faci més, que vagi més enllà del 95 enrere i no està escrit enlloc, però més o menys inclús una mica abans.
0: Sí, nosaltres procurem sempre que considerar com a clàssic el que s'ha fet del 99 per avall.
2: Va, exacte, jo fins i tot fins al 99. Per tant, això és un punt. Però a partir d'aquí hi ha moltes maneres de buscar. Jo, una d'elles, evidentment, és entrar en, la meva plataforma preferida, que és Filmin, i mirar molt per sobre coses que ja he vist, perquè allí em diu tot el que has vist, llavors miro el que he vist, i llavors dic, hòstia, aquesta sí, és interessant. Inclús la meva qualificació que li vaig fer en el seu dia. En aquest cas, no. Vaig moure'm per pura intuïció, com a vegades ens hem de moure per la vida, perquè a vegades quan et mous per intuïció és quan realment trobes les veritables joies, no? I en aquest cas, la Vaga Soldado, l'únic que vaig llegir va ser la sinopsi de Filmin, que no és cap meravella, tu acabes de fer una sinopsi molt millor de la que ells tenen aquí, en aquest cas, posada a la pàgina. I, clar, vaig veure la Vaga Soldado, la Soldat, traduïda al català, 8,3, en el cas de Filmin, el 8,3, jo el tinc molt agafat ja el tipus de qualificacions que hi ha a Filmin. És una pel·lícula que no és una pel·lícula, diguem, de gran consum, però tampoc és una pel·lícula de superautor. És a dir, una pel·lícula molt especial, es mou un territori que... El que passa és que la gent, esclar, accedeix a aquest tipus de pel·lícules de cine rus de l'any 59, que els sembla que és el Potemkin, això quan el Potemkin es va rodar a l'any 27-28, sí, vull dir, sí. Encara és molt 30 i pico d'anys abans. Però pot ser que creï un cert rebuig. Però el cert rebuig vol dir que és un 8,3, vull dir que dintre d'això hi han 500 i pico de persones que han votat, vull dir que hi ha un univers que ha votat i han votat aquest promís. Déu-n'hi-do. Jo penso que una pel·lícula, si la veus, t'enamores d'ella, sincerament. Jo, és la meva opinió personal. Vaig escriure una frase que em va venir així a voler la pluma, quan, com diuen els castellans. Vaig dir, gran descobriment a aquestes alçades. Una bellíssima pel·lícula i una lliçó de cinema alhora, de lliçó d'humanitat. I és el que és la pel·lícula. És a dir, la pel·lícula és una gran lliçó De cinema, òbviament, aquest home és un home que, bevent de totes les fonts, no se li nota massa cap d'elles. És a dir, tu esperes veure una pel·lícula, que sí, està feta 30 i escaig d'anys després que el Potemkin, però esperes veure restes encara d'aquell cine soviètic, tal. Si heu vist algú d'Ensenstein, les típiques pel·lícules, el cuirassat Potemkin, o La mare, o Pudovkin, és un cine molt expressionista, està al límit entre l'expressionisme i un estil molt propi té, no? I en cas d'Einstein, un llenguatge molt propi, fins i tot a nivell de muntatge, el muntatge d'atraccions, que és aquest muntatge que un i un no fan dos, sinó que un i un poden fer qualsevol altra cosa. La suma de dos planos dona un sentiment derivat o una emoció derivada o un pensament derivat que no té res a veure amb la suma dels dos planos. En aquest cas, dius, bueno, veurà d'això?
0: Aquí també, amb el cas aquest del cinema clàssic de l'època primera, Seistein, Podokkin, tots aquests, clar, estan amb la frontera amb el cinema silent.
2: Sí,
0: i llavors,
2: clar,
0: estava molt de moda també el tipus d'interpretacions en què esforçava molt el gest.
2: Sí.
0: I en canvi aquí això ja ha desaparegut.
2: Ha desaparegut. Aquí la pel·lícula és perfectament naturalista, és la paraula. El que sí queda del cinema soviètic d'aquella època, queden coses les millors, és a dir, queden meravellosos planos generals de personatges corrent per un paisatge determinat en plano molt obert, que quan el veus dius, em ressona Pudovkin més que no pas Einstein a vegades, no? O aquests primers planos tan forts, amb aquella expressió tan forta, ja no afectada, diguem, per aquest excés d'interpretació, però igualment és el primer pla, molt expressiu. Aquest joc de buscar la resposta d'una cara amb una altra, buscar... És a dir, ja no és d'atraccions, és un muntatge clàssic, però jugat amb molta habilitat. Sí que el cinema d'aquest home, que jo no el coneixia de res, a confessar la meva ignorància d'aquest
0: no,
2: director.
0: No, jo tampoc, ni la pel·lícula ni el director, i a més és que tampoc he vist res d'aquest director.
2: No, ni jo tampoc. En
0: però en canvi, quan tu no estaves encara,
2: sí, he
0: estat recitant perquè ho he trobat, i bueno, va ser molt ben rebuda l'any 60 i 61, arreu, o sigui...
2: A tot arreu, va
0: optar... He comentat l'Òscar al millor guió original, el BAFTA a la millor pel·lícula, seleccionat a Cannes, guanyadora del Plat Daurat pel director, Gregory Tsukrai.
2: Tot és poc, Pep, per aquesta pel·lícula. Quan la vegis,
0: sembla que realment va agradar.
2: Sí. La pel·lícula sí que veu, en canvi, i quan la veus te'n dones compte, veu del cinema de la Nouvelle Vague, no pot veure, perquè la Nouvelle Vague acaba de néixer. Per tant, encara que té a vegades coses que dius, aquests moviments de càmera tan lliures, aquesta llibertat que es pren, el mateix és molt acadèmica, però llibertat de llenguatge, de dir, ara passo aquí, ara passo aquí, ara un traveling, ara això, aquesta mobilitat de la càmera, fins i tot alguna càmera, en mà no, però amb una certa mobilitat, dius, la Nouvelle Vague, no, la Nouvelle Vague acabava de néixer el 58-59, per tant, ell no coneixia.
0: No havia arribat. No.
2: Sí que coneixia, perquè sí que el havia vist, segur, el neorealisme italià, esclar, el neorealisme italià es produeix durant la guerra, després mentre dura la guerra, i per tant ell pot haver begut els anys mateixos que va durar la guerra, ell ja existia, el va veure, i 16 anys més tard, o 15 anys més tard d'acabar la guerra, ella fa aquesta pel·lícula. Amb la qual aquí sí que hi ha restes, que dius, ostres, aquí hi ha Rossellini, sobretot Rossellini, i en francesos també, però els francesos hi ha francesos antics, o sigui, hi ha el Jean Renoir, el Marcel Carné, aquests que a mi m'agraden tant, que és un cine que també està tot, o estava tot a Filmin fa uns anys, i que era un cine tot ell recuperable, és a dir, a recomanar que es recuperi per part de la gent, perquè són pel·lícules molt pures, molt netes de llenguatge, amb uns sentiments molt nets no en el sentit de moral, sinó molt ben expressats, molt, bueno, realment, llavors, això sí que és en aquesta pel·lícula. En aquesta pel·lícula te'n dones compte que podria ser a trossos pel·lícula del Renoir, a trossos podria ser una pel·lícula de Rossellini. Hi ha una barreja, i llavors, a mi això, a part de les referències que es puguin donar cultes, que això no deixen de ser referències cultes, és quan la veus, la pel·lícula. Quan veus la pel·lícula, cada detall del que abans has explicat, que has explicat bastant, l'estructura general de la pel·lícula que té i el que passa dintre. Si no la veus, no pots donar-te en compte de la capacitat que té el director, junt amb uns actors que jo penso que estan en un moment de gràcia absoluta, jo aquests actors no els conec de res, són joveníssims els dos, i per tant, o el director és un superdirector d'actors i d'actrius, o va tenir l'habilitat de trobar dos persones que tinguessin aquestes cares absolutament al límit de l'angelical. O sigui, el protagonista si no estigués ben feta la pel·lícula, diríem potser que és excessivament bo. Però com que el guió està tan ben trebat, tot el que passa, ho vius tant amb ell, estàs sota el rato tan a prop d'ell, vivint tot el que li passa en bo i en negatiu, que ho justifiques tot. Dius, esclar, no, és que aquest tio és un bon tio. I realment actua tot el rato com a bon tio. Ajuda els que cauen en el camí. Ajuda, com tu has dit, en l'amic que es troba per allà. Bueno, amic, un desconegut que es troben, que se'n va, aquell encara està al front i ell se n'està anant ja cap a l'estació del tren, i l'escena del sabó, li dona dos sabons per la seva dona. Ha d'aturar-se, ha de fer-li cas per un moment, li fa cas. És a dir, una persona que dedica a les coses, per això dic humanista, dedica a les coses que valen la pena, li dedica el temps, encara que estigui en plena guerra o agafant un tren que no el pot perdre de cap manera. I després l'història d'amor. L'història d'amor que hi ha al mig és una història d'amor que no és nova, que no té res de nou, és una història que l'hem vista milers de vegades, però és l'entorn en què està feta, en una mena de... És un vagó de tren, el que és que és una mica paller, també, perquè hi ha bales de palla dintre del vagó. Llavors, és una mica el paller...
0: Sí, jo he pensat paller, vagó de tren. Sense veure-la, que és com una road movie amb temps de guerra.
2: Amb tren, i realment una pel·lícula amb tren, amb pes brutal, sí, sí, és una road movie amb tren. Perquè, sí, el viatge... És a dir, sempre és molt fàcil dir, home, l'important és el viatge, perquè el viatge és el que té el pes... El concepte, evidentment, està en el viatge i el concepte està en l'objectiu del viatge, com l'has explicat tu molt abans. Ell ha d'arribar per, primer, la seva primera d'allò, de bon tio, és bueno, ajudar la mare a fer el teulat.
0: Amb l'anècdota que ja he explicat, sí. Que bueno, no, ja la veureu quan veieu la Bíblia, però pel que he llegit, el de menys és arreglar la teulada.
2: Ah, clar, o sigui, totalment, totalment.
0: Això queda fora, ja.
2: Ell busca l'excusa una mica perquè el coronel o el comandant li faci cas, diu, no, és que més jo hauria d'arreglar la teulada, m'ha de donar... I demanava un dia ell per anar-hi.
0: Sí.
2: I és el comandant que diu, no, home, no, un dia no ho fas. Dos d'anada, dos de tornada i dos d'estar allà. Per tant, sis dies. Sí, clar, aquest tio, quan veiem la pel·lícula, l'arrencada de la pel·lícula, ja la veureu, no vull avançar molt, s'enfronta, no a un tanc, no, a diversos tancs, ja no queda, com deies, ningú al voltant d'ell, les trinxeres ja estan mortes, tothom està mort, i ell veu que li venen els tancs a ell directament. O sigui, van directes a aixafar-lo o disparar-li, les dues coses alhora. I el tio s'enfronta. Té una arma que permet, realment, si dispara un tanc, permet que el tanc voli, i llavors afina tant la punteria que aconsegueix realment desfer-se d'un atac que dius, és molt improbable que se'n surti d'aquesta, doncs se'n surt. Mm. Llavors, clar, què li mereix això? Li mereix tot el que ve després, li mereix el premi, li mereix en comptes d'una medalla, ell canvia, val. I després l'història d'amor, que et deia. L'història d'amor, que és, té aquesta... No hi ha tensió sexual a la pel·lícula, no hi ha allò de dir, ai, veiem quan hi haurà el primer petó, pot haver alguna cosa d'això. Però sobretot és que estàs disfrutant solament del fet de veure aquelles dues cares absolutament angelicals. Ell és un tio guapo i tal, però sobretot bon tio, i ella és una noia molt guapa, molt innocent, que sabem que l'està enganyant perquè li està dient una cosa que se li veu de lluny que no té nòvio, però en canvi és una mentida absolutament pietosa i que al final les trenca, com tu has explicat, s'acaba aclarint i tal. Té, per tant, la pel·lícula esperes un final pitjor del que té. Al final la pel·lícula té un bon final, amb un sentit determinat per ell. Mm. Evidentment, com em feies notar tu abans, en la sinopsi ja apareix en tots aquests temes, i per tant ja ho sabies, hi han dos casos més, que són el Coix, el company Coix, que és el Pavlov, que és aquest company que se li creu en el camí perquè li faci els regals a la seva dona, li porti aquestes dues pastilles de sabó, i després hi ha el personatge del Coix, que ara no tinc el nom aquí exactament, i que és un personatge que també té un pes brutal, perquè també passa de ser un tio absolutament esquerp, que quan es troben té una actitud desagradable pràcticament amb ell, en realitat està enfadat amb tot el món, té una sola cama i l'ha perduda a la guerra i fa quatre dies, vol dir que realment té motius d'estar cabrejat. Sí, sí. És una figura alta, impressionant, el tio, amb un cap quadrat, molt rus, molt, molt impactant realment, però totalment en un dèbil completament a nivell de capacitat de reacció. I per la bondat de l'altre es transforma, té una mena d'acte d'empatia i se'n dona compte que no pot ser tan no pot trencar tant amb el món.
0: No, perquè causa amb l'egoisme personal, no?
2: I no serveix de res, a més a més, perquè fer-te mal a tu mateix no serveix de res pels altres. I per tant, i llavors ja juga el joc d'ell. Ja se'n va amb ell, ell no volia ni pujar al tren, al final el convenç. Bé, la història d'aquest home com acaba no ho sabem, però bueno, en tot cas és una història més de les que surt a la pel·lícula.
0: Jo penso que la millor potser també el guionista, que és el mateix director,
2: sí, en aquest cas, sí.
0: Es va inspirar potser amb novel·les com de, els clàssics, el Tolstoi i tal.
2: Hi ha Tolstoi.
0: Que potser,
2: sí,
0: que sí?
2: Possible, sí, sí,
0: una
2: sí.
0: Mica amb els personatges que estàs sí. Dient tu.
2: Fixa't que
0: potser
2: sí.
0: Potser hi ha una narrativa
2: sí,
0: que pot portar...
2: Jo, sí, sí, pot ser alguna
0: aquest de... tipus també de
2: Uris, de, Uris de... també hi ha Uris. Uris és més modern, el Leon de... Uris és més modern.
0: El Leon Uris.
2: Leon Uris és més modern. Hi ha Uris, segur. La pel·lícula, curiosament, a ratos, estones, em feia pensar en Jivago.
0: Sí.
2: En Jivago. I dius, Jivago és una pel·lícula comercial, molt més tardana, que en color, a todo color, i actors tots coneguts i tal. Aparentment no hi té res a veure. Però a mi em va recordar estona Jivago. Per què? Perquè Jivago, aquella Julia Andrews i aquell, sí. Aquell Omar Sharif tenien un pes de corpori, de personalitats, que en aquí te'ls trobes amb unes versions més joves i sí. Més realistes,
0: sí, sí.
2: Però té el mateix pes.
0: Sí.
2: És també, realment, a mi m'ha
0: també,
2: deixat...
0: També hi havia el Transsiberià per allí.
2: També hi havia el Transsiberià per allí, exacte. Uh-huh. Rodat aquí a Espanya, em sembla, sí. Que recordar.
0: Sí, a Sòria, crec.
2: A Sòria. Per tant, què vol dir? Que estem davant d'una pel·lícula que tothom pensaria que és perfectament evitable. Dius, home, una pel·lícula russa d'un director que no coneix ningú, que no sé què. Pues escolta, us aconsello, sincerament, la teniu a Filmin. No sé si no he mirat si hi ha altra plataforma que pugui tenir-la. Jo penso que no, perquè és una pel·lícula peculiar. No, no està a Netflix, segur. Que no estigués, potser, a Movistar. No ho vaig mirar-ho. Vaig veure que estava filmant i vaig tirar de cap. I realment aquest personatge, el director Gregory Chukrai, que del que no sé si has dit de filmografia posterior alguna cosa, jo no en sé
0: no,
2: res.
0: No.
2: No en sé res d'aquest.
0: No. He vist que va fer sis pel·lícules, però jo crec que aquí no se'n
2: va estrenar cap.
0: Per tant, els títols estan en rus i no...
2: No.
0: No els he copiat per comentar-los.
2: Ara jo, t'ho dic perquè tinc
0: no
2: la curiositat de veure-ho.
0: Clar,
2: ara tinc curiositat de veure si alguna cosa de les que va fer aquest home, el Chukrai, són visibles. De totes maneres, tinc la sensació de que va ser un moment... És una sensació
0: indubtablement, aquesta va tindre un recorregut...
2: Que no en tinc nosaltres.
0: Que van anar als Oscars, van a Cannes, és a dir, és una pel·lícula que va tindre sortida.
2: Saps que ara quan hi ha un grup de rock, un grup del que sigui, que fa té un èxit estupendo i després no en té cap altre... Es diu One Hit Wonder, pues que no sigui que aquesta pel·lícula és un One Hit Wonder, és a dir, que sigui l'única meravella que ha fet aquest tio. Però ho voldré comprovar, no he tingut temps de fer-ho. Ho vull fer-ho perquè sí. si n'ha fet d'altres, seria bo que les descobríssim. No? Mm. Perquè aquesta és una joia, realment, és el que he dit al principi, hem descobert una joia. I bé, la pel·lícula, és clar, passa per tot un art dramàtic que ja l'has definit tu molt bé, hi ha un pròleg, que és l'anar-se'n de casa, la mare inicia el camí cap a casa... I després de tot el combat, com compareix davant d'un general, és un general, no és un coronel ni un comandant, jo no vaig fer la mili i per tant em perdo. I bueno, totes les trobades aquestes posteriors. I després hi ha el final de la pel·lícula. El final de la pel·lícula s'ha considerat en la història del cinema que si hi ha alguna escena emocionant en el món del cinema, fins a aquell moment, aquesta seria la que més. I jo penso que inclús... estirant-lo molt cap aquí, difícilment trobes moments tan emotius com aquest final. Emotiu i al mateix temps contingut, perquè és molt fàcil ser emotiu amb tota la música i els violins i tot cap amunt i tal, però que després et quedi prim el que està passant davant de càmera. Si hi ha un moment que la càmera està impecable, que els planos estan molt ben dosificats de dimensió, que la mare, evidentment, que la presència final és la mare, bueno, tot allò és tan, un final tan rodó, tan meravellós, tot i que és indefinit, perquè sí, què durarà aquesta felicitat momentània del retrobament? No ho sabem, perquè ell se n'ha d'anar novament al front.
0: La guerra segueix.
2: Ha esgotat els sis dies. És que sí. Pràcticament fent amb tot aquest periple que ha viscut, un odisseic, diguem,
0: sí.
2: Un molt odisseic, d'alguna manera s'ha menjat tots els dies que tenia de permís. Per tant, ha de tornar ràpidament al front. I clar, arriba i se'n va. Això també és meravellós. O sigui, que tota la pel·lícula es justifiqui per la trobada amb la seva mare, que sigui tan potent i que al mateix temps durarà minuts. És com el d'allò que hi haurà l'eclipsi que hi haurà a l'agost. Pues és això. Ah, per un minut i mig valia la pena? Pues bueno, sí, valia la pena.
0: Ara, pensant en el que quan tu estàs explicant la pel·lícula, em recordo una pel·lícula que vam veure de Diari Assaig aquí als anys 60, que era Trenes rigorosament
2: sí,
0: controlados.
2: Sí, la tinc referenciada com a
0: de Jiří Menzel.
2: Sí.
0: I després hi havia una altra,
2: sí, molt ben
0: de Dušan Makavejev, que sí. Los amores de una rubia,
2: també.
0: Que també podia anar una mica... A veure, blanc i negre, sí, primeres experiències de joves, sí, o sigui, de noi i noia.
2: El tren, en el cas
0: el tren,
2: amb el cal, trenes. Amb el
0: sí, trenes, perquè segur. Aquell era un tio que aixecava la bandereta.
2: El cap d'estació.
0: Sí, el cap
2: d'estació.
0: Sí.
2: Cap d'estació. Sí, sí. Clar, llavors, aquella, té alguna cosa d'això. Per això vaig mirar-ho, vaig dir quin any de producció i tal, evidentment és posterior al trenes.
0: Però jo ho dic perquè aquella, a mi, és una cosa que a mi em va agradar moltíssim.
2: Molt, molt. A més, trenes té una cosa...
0: Era cinema de l'est, sí, sí. Que era, estava sota la tutela soviètica, sí, indubtablement,
2: total,
0: però
2: sí, sí,
0: que hi havia una espurna, almenys amb aquesta dels trens rigorosament vigilats, sí, una espurna una mica de que se volia sortir una mica de l'encotillament del sistema.
2: Sí. Pel cantó de l'humor, a més. Sí, recorda que tenia un punt d'humor quasi negre a vegades, que era molt sorprenent de cop trobar-lo.
0: Feia riure, però
2: allò de... Feia riure. Feia
0: ostres,
2: riure.
0: Per on va això ara?
2: Clar. I té moments realment molt vells, també, visualment, i que recorden aquesta, que en aquesta també hi són. Aquells potser eren més fugaços, més en plano general. Aquí hi ha uns moments d'ells dos, mirant-se l'un a l'altre, amb un fons que va passant desenfocat, que és el tren quan està a la porta oberta del vagó, i és el fons que hi ha darrere, totalment desenfocat. I ells dos que es van acostant a poc a poc, però no per fer-se un petó, sinó perquè la connexió és absoluta, és a dir, per tant, no hi ha ni la voluntat d'acabar en petó, es van acostant, bueno, hi ha moments que són d'una bellesa, i la paraula més fàcil, d'una poesia justificadíssima, molt, molt potent. Bueno, jo és un 10, o sigui, em sembla que he posat un 9 a Filmin perquè un 10 a vegades canta una mica, però realment és un 10, la pel·lícula és un 10, o sigui que aconsello que la veieu i que si no hi estiguéssiu d'acord ho diguéssiu, perquè realment tindríem un debat interessant.
0: Molt bé. Doncs, jo, si sembla, sí, ho deixem aquí, sí, amb la recomanació teva de que la vegin.
2: Per mi sí.
0: I llavors jo el que volia començar és amb aquesta segona part, dir-vos que una de les coses lamentablement molt trista que va ser que vaig rebre la notícia la nit del diumenge de que havia mort el doctor Joan Maria Sanz Travé. Joan Maria Sanz Travé, amb el que m'unia o m'uneix, m'ha unit l'amistat no solament amb ell, sinó també amb la seva esposa, la Conxita, i la meva, l'Anna, havíem compartit moltes conferències que havia donat ell, per exemple, al Monestir del Tallat, per exemple, a l'Església de Vallfogona de Riucorb, per exemple, a l'Església de Ciutadilla, al meu poble, aquí a Barcelona també, en dos o tres ocasions, a Montblanc, en un parell d'ocasions. És a dir, hi ha un recorregut vital d'ell com a doctor en història que nosaltres l'hem anat seguint des de fa ben bé uns 30 anys. I, clar, l'any passat vam tindre l'oportunitat i vam passar un dia els quatre plegats a Montblanc. Res podia fer pensar que ara estaríem parlant de que ahir el vam enterrar al seu poble, Solivella. Ell va néixer el 1945 a Solivella, va morir aquí a Barcelona el 14 de juny, el diumenge, 81 any, i va ser enterrat ahir al seu poble, Solivella, que és a la Conca de Barberà, molt a prop de Montblanc. Amb l'última estada que vam fer conjuntament, doncs van sortir projectes que ell mateix ens els va passar, amb la voluntat de col·laborar-hi amb dos, perquè un d'aquests projectes tenia com a finalitat fer un segon llibre en el que ja ho tenia molt avançat sobre Guillem de Guimerà. Guillem de Guimerà és un personatge important de la història medieval. El Josep Maria Sanz Travé és un especialista en història, però sobretot en el que és la baixa edat medieval, que podria ser des del segle XI fins al segle XV. I precisament ell va utilitzar la figura de Guillem de Guimerà per fer el seu discurs d'entrada a l'acadèmia com a supernumerari de ciències humanes. Aquest treball, que està publicat per publicacions de la Universitat de Barcelona, el va titular Guillem de Guimerà, frare de l'Hospital, president, sisè en aquest cas, de la Generalitat de Catalunya i gran prior de Catalunya de l'Ordre de l'Hospital. Llavors, aquest personatge té dues coses. Va néixer a Ciutadella, al meu poble. Era germà del Guimerà, Gispert de Guimerà, que era el senyor en aquell moment del poble. Per tant, ell se'n va anar, va fer la seva vida, i amb la seva vida, doncs, com que tenia una capacitat important i un coneixement intel·lectual i, a més, capacitat organitzativa gran, doncs va ser durant el 1376-1377 president de la Generalitat de Catalunya, i després va estar pel Mediterrà amb els hospitalers fins a arribar a tindre el títol de gran mestre del gran prior, perdó, gran prior, sí, dels hospitalers. Vale, al donar-se aquesta circumstància, el Joan Maria tenia preparat un treball i volia que l'imposés amb Junts, i després també que convencés amb l'alcalde del meu poble, l'Òscar Martínez, uh-huh, que és una persona que a més és culta, es preocupa moltíssim de la història i de recuperar-la, etc., per agafar i mirar de fer un homenatge amb la presentació d'aquest treball, que tenia la voluntat també, i això ens inclou també a Ràdio d'Esvern, de fer-ne una presentació aquí, perquè seria més que un treball acadèmic, un treball que podria anar com a base d'un guió, perquè ell sempre deia una cosa, diu, mira que amb la rica història, rica, i el dir rica en tots els conceptes, el concepte humà, el concepte de situació dintre de lo que és el context de l'Europa d'aquell temps, etc., que tenim a Catalunya, i resulta que ens han de vindre a fer històries dels templers gent dels Estats Units. És increïble, això, no? Això ho podríem fer aquí, perquè hi ha talent tant amb el cinema com tenim nosaltres el coneixement de primera mà, o molt més de primera mà que els americans, de la història, no? Bueno, amb tot això havíem estat parlant, i clar, hi havia obert tots aquests fronts, uh-huh, que il·lusionaven, i clar, et trobes amb la notícia aquesta inesperada, perquè no tenia coneixement de que ell hagués entrat en una crisi, perquè, ja dic, fa 8 mesos o 7 estava perfectament.
2: Sí, sí.
0: En fi, volia comentar-ho, volia aprofitar el programa d'avui per fer-li també el meu sentit d'homenatge, perquè realment és una persona que ja més enllà de lo que és lo personal, ell, bueno, jo no sé ara, però podria dir que entre articles, conferències, publicacions, direcció de diferents publicacions de l'àmbit sempre vinculat a la història, va ser arxiver també d'aquí de Barcelona, va ser, em sembla que durant 10 anys, el president de l'Arxiu de Catalunya. En fi, és una persona molt, molt reconeguda. L'Arxiu Històric de Protocols de Barcelona també el va muntar ell, el va tirar endavant. El Nacional de Catalunya, he dit que va ser el director durant molts anys. Llavors, ell està especialitzat i té, per exemple, de la història dels templers, té 4 llibres, dels hospitalers també un parell de llibres, de les comunitats religioses, pues del Cister, té 4 llibres fets amb diferents decenis sobre el convent femení del Cister, que és el de Vallbona de les Monges. En fi, dir-vos que el Josep Maria Sans Travé és una persona que curiosament, també s'ha ocupat molt de la història local de Conca de Barberà i de lo que és la Vall del Corb. Amb la Conca de Barberà, naturalment, s'ha ocupat de Solivella, el seu poble. Solivella va viure durant la guerra del 36 al 39 unes circumstàncies terriblement dramàtiques, bueno, tràgiques, podríem dir. Primer, pel bàndol de les esquerres, que van fer una purga, i després una mega purga que va vindre quan va canviar el règim, el guanyar els rebels. A partir del 39 allà van passar comptes i de quina manera les dretes, no? Tot això ell ho va parlar, ho va escriure amb el monument de la plaça de la Creu, que és un monument que ja intentant fer una mena de confraternització difícil, en aquest cas, perquè el que va passar va ser molt fort, i mirant cap al futur, no? Cap a una entesa futura. Amb aquest punt, el que jo li recordo com a... perquè tinc la majoria dels llibres que hem comentat i més, però l'últim és molt curiós perquè és del 2025, que el va presentar el 21 de març, crec, i va estar aquí a la llibreria de la Diputació, allà Rambla Catalunya Diagonal, sí. El va presentar per Sant Jordi de l'any passat. Bé, aquest llibre es diu Dos bàndols, i curiosament serà la seva darrera obra, és una novel·la molt recomanable, i també aquí el que fa és novel·litza una situació que està feta a partir de dades reals històriques. No? Mm-hmm. Val molt la pena com a reconstrucció del que van ser aquells temps.
2: Home, molt interessant el que es dius.
0: Molt bé. Bueno, només que sapigueu, si aquests dies en sentiu a parlar, és molt interessant tot el que ha deixat. El seu llegat és impressionant i crec que val la pena pues, que se segueixi, i segurament la gent serà molt recordat, s'obriran a partir d'ara sessions per parlar dels seus llibres, d'homenatges, etc. I, bueno, home, des de Ràdio Desvern volíem dir la nostra.
2: Com tantes persones, diguem que és quan moren que comencen a tenir una rellevància, la veritable rellevància que haguessin hagut de tenir. Ell ja l'ha tingut, o sigui, és algú que va mereixer notícia de primera d'allò en el Telenotícies de Catalunya, és a dir, va sortir del primer.
0: Sí, sí.
2: Però tot i així, és cert que la seva figura és molt, per la gent normal, és molt poc coneguda. Sí, sabíem que hi havia algú important que
0: bé, portava... Bé, saps què passa? És que conèixer-lo personalment era veure la seva transparència i la seva poca voluntat de destacar.
2: Hi ha
0: gent que fa qualsevol cosa i procura que es noti els quatre punts del món, no?
2: Sí, sí.
0: Ell no, ell treballava, ell investigava amb arqueologia, amb història, treballava molt, per exemple, els papers de Salamanca, va estar durant 5 anys batallant perquè tornessin cap aquí. És a dir, és una persona que
2: solament això i a l'honra.
0: Amb tot el que és la corona d'Aragó i tal, no ha parat d'investigar, anant sempre a la font. Ell, mira, una de les últimes conferències que li vaig sentir, em sembla que era el 2025, a Montblanc, era sobre les esteles discoidals. Esteles discoidals són un tipus de monument funerari que bueno, va ser molt important a Catalunya, també a Espanya i al sud de França i al nord d'Itàlia. I fora d'aquests punts no eren... Potser alguna cosa a Alemanya, perquè en alguns casos em sembla que s'ha trobat alguna cosa. Bueno, ell va contribuir junt amb Josep Maria Miró Rosinach, de Maldà, també una altra persona que va treballar molt amb el camp de les esteles discoidals, amb la seva difusió. I amb el cas de Ciutadilla, doncs allà en tenim 19. Moltes vegades les esteles discoidals estaven als cementiris antics. Aquests cementiris van durar fins a finals del segle XIX.
2: Sí.
0: Llavors van estar tots canviats i ja se'ls va donar el tipus de... Tot i que hi havia panteons, perquè sempre tot va en funció dels diners que tenien les famílies i tal, però ja es va abandonar aquest tipus d'estela discoidal, que era més típica de lo que era l'època medieval, on aquestes esteles tenien, se li deien moltes vegades, de cua d'oreneta, perquè la part de dalt normalment mesuraven 1,20 m d'alçada. Anaven clavades en part a la terra. I la part de baix tenia com la cua d'una oreneta, és a dir, començava més prima i s'eixamplava, no? I la part de dalt era rodona. A la part esfèrica, normalment hi havia un motiu de la família, un motiu religiós, la creu de Malta està en moltes, o bé un motiu floral, que perquè aquella persona... Pues, o, per exemple, una flor distingia la nissaga d'aquella família, en fi, etc.
2: Està bé, està bé, és maco saber-ho, sí.
0: Bueno, per això dic que ell va treballar tots aquests camps, però els treballava sense voler sobresortir, no? Era una persona que li agradés molt figurar i tal. Naturalment, és d'un coneixement grandíssim, i la seva influència dintre de tot el que és el món acadèmic és impressionant, perquè nosaltres cada any allà quan fem la festa medieval ve un conferenciant. Tots els que han passat per allà, que durant molts anys ja he estat de la Junta i m'encarregava de presentar els conferenciants, tots tenien el Joan Maria Sants Travé com un far. Que il·luminava, diguéssim, la història, ja dic, baix medieval, sobretot. Bé, aquí queda el nostre reconeixement per la seva figura.
2: Mare, segur, jo no l'he conegut, no he tingut el plaer, però sí que es veu la figura, que és una figura important, i hagués sigut digna d'estar en aquest programa, és evident. Sí.
0: I tant, hagués sigut un puntàs el que ens hagués emmarcat amb ell. Que, a més, una persona molt comunicativa, molt divertida. No és d'aquells doctors en la història que se'n van tecnicisme i tal. No, ell ho feia tot planer sense deixar de ser extremadament rigorós, sobretot amb la recerca. Ja, molt bé. Tu tenies alguna cosa que feia referència al món de les sèries.
2: Sí, tinc una cosa. Tinc una cosa que ha fet que ara estava veient... en realitat és una sèrie, vaig directe al que normalment fem, que és, com es diu, de moment la sèrie es diu Los que sobrevivieron, els supervivents en català. És de l'any 25, 2025, evidentment. Jean-Xavier de l'Estrada és el director francès. Ell ha fet recentment dos produccions interessants en forma de sèrie i de pel·lícula. Una és El caso del Sambre, que jo sincerament no la conec, i l'altra és The Staircase. The Staircase és aquella història que la vam veure primer en documental i que es va veure molt, i crec que estava a Netflix, a més, em sembla que era una història més pròpia de Netflix, ara no ho recordo, sé que la vaig veure fa uns anys, d'aquell escriptor americà que viu en una casa, és un home reconegut com a literat, és un home realment interessant, la seva vida és pública, ell escrivia diversos llibres, i de cop la seva dona la troben morta al peu d'una escala molt pendent que ve d'un pis de sobre, però una escala estranya, una escala, no és escala típica majestuosa, no, és una escaleta d'un metre d'amplada i amb un pendent inusual. I al peu de l'escala la troben morta. I llavors, esclar, aquí ve la cosa de si és estranya la mort, per què va caure, com va caure, se'ls comença estudiant el documental, s'estudia, veus el treball de la policia estudiant el tema i tal... No anem d'aquesta pel·lícula, però vull dir, és una pel·lícula interessant, i llavors ha decidit ell, ara, molt recentment, fer la pel·lícula d'aquell documental que va existir. No sé què haurà fet, ha agafat actors interessants, a part amb una gran similitud física amb el personatge real, que en aquest cas es coneix, no recordo el nom de l'actor que ho fa, però em va semblar impecable de la similitud física, almenys. Bé, la sèrie aquesta, Els supervivents, es troba a Movistar Plus, per tant, tenim un cert accés fàcil, no és Filmin, és Movistar Plus. Té 8 capítols. S'està posant de moda els 8 capítols. Anuncio que moltes coses que estic veient ja van a 8, ja no van a 6, ja no van a 4, ja la minissèrie de 4, ja sí, es dona amb els anglesos a vegades, però en general anem a 6 i ara estem anant a 8. A vegades val la pena, a vegades no. En aquest cas val la pena. Amb capítols irregulars. El primer dura 69 minuts. És un capítol d'entrada per explicar personatges, per explicar que s'agafa un temps. I l'últim, per tancar, i tancar bé, dura una hora i vint. Els del mig no arriben a l'hora. Mm-hmm. Els del mig estan en 48, 53, 54... Bé, és una sèrie que parla del Bataclan, del famós Bataclan que va merescudiar un primer documental que es va fer 5 anys després que hi va haver el Bataclan, que era November 13, Attack on Paris. November 13, Attack on Paris, encara que el títol en francès es deia 13 novembre, en francès, i en llatí, dos punts, fluctuat net mergitur, que vol dir flota però no s'enfonsa. Que realment és una fase per mi hermètica, perquè vist el documental jo no sé treure la conclusió de per on va el tema.
0: Aquests documentals, aquest documental es pot trobar? Aquests documentals

0: I després ve Los que sobrevivieron, que és una sèrie, en aquest cas és una sèrie, en què ve 10 anys més tard, pràcticament, perquè és del 25, per tant, més o menys 10 anys més tard que haguessin passat els fets. Jo analitzaria ara això. És divertit veure les tres, divertit en què pot ser divertit una cosa com aquesta, però divertit a nivell cinematogràfic, a nivell de què hi ha en cada cas.
1: Aquesta no? Última, la sèrie, és Los que,
0: los que sobrevivieron, els supervivents.
1: Los que sobrevivieron,
0: sí. Aquest francès no recordo, no, és que no diu Les sobrevivents, diu una altra cosa, no, no recordo, també és un títol d'aquests que aquí l'han canviat.
1: Ah, allí seria Survivant, no?
0: Les sobrevivents, però no sé si es diu Survivants. Vaig posar directament en castellà i després en català, però vaig ignorar el títol francès en aquest cas. Llavors, parla d'això, de que la nit aquella fatídica del 13 de novembre del 2015, set de fins aquell moment desconeguts van sobreviure junts, i quan dic junts vol dir en un espai d'un metro trenta d'amplada per 6 metres de llargada, més els dos terroristes a dintre, vol dir que eren els set, que després són més, però en realitat la realitat és que són 11. El que passa és que els que parlem directament amb ells, que seguim la seva història, sí que en són realment set. Són la Marie, Caroline, Sébastien, Renaud, Gregory, Estefan i David. Aquests sí que són els set. Per què els altres? Ne queden uns que no van trobar i no van poder. Perquè què fan aquests personatges? Quan passen els fets, tu veus flaixos dels fets, igual que es veuen en les pel·lícules de l'Isaki, o igual que es veu després en el documental. Veus flaixos del fet en si, però després el que té una força diferenciada amb una i altra és què fa partir la sèrie o la pel·lícula. En aquest cas s'assembla molt a la de l'Isaki, perquè l'Isaki, a part de veure el fet en si del que va passar allà dintre, després hi ha el com la parella en concret protagonista, que es basa més en una parella en aquest cas, viuen diferentment el tema. Com una es tanca molt en un món personal i l'altra, en canvi, la dona intenta viure una mica més, una vida més normalitzada. És a dir, i aquesta pel·lícula ho fa multiplicat per 9. És a dir, t'explica la història de cada un d'ells, que a més no te l'explica solament a nivell individual, ara t'explico aquests o aquesta parella i ara em vaig a l'altra edat, sinó que com que ells tenen una dinàmica de trobar-se d'en tant en tant en una cafeteria de París, en qualsevol cafeteria de París, per recordar els fets, per reviure'ls, com una mena de catarsi, a vegades molt festiva, perquè, esclar, van passant els anys, passen 7 anys, la pel·lícula, la sèrie passa durant 7 anys. Per tant, cada vegada el pes, amb alguns d'ells encara segueix sent molt fort, però d'altres ja s'ho han tret una mica de sobre. Llavors, acaben cantant moltes vegades dintre dels bars aquests que estan, en escenes que a mi m'han recordat molt, m'han fet pensar que el Xavier Lestrada ha vist l'Isaki també.
1: Una noche.
0: Sí, una noche. Perquè realment,
1: un any, una noche.
0: Perquè realment té l'estil molt, molt Isaki, algunes escenes molt fresques, aquella cosa tan que sembla que la càmera no hi sigui i que van parlant entre ells com si realment tu fossis un mes.
1: Sí.
0: I realment la pel·lícula és, en aquest sentit és molt, la sèrie en aquest cas és estupenda. O sigui, és una sèrie, sense entrar en el terreny del que hem entrat abans amb la pel·lícula, és una sèrie molt, molt recomanable, també. I ja dic, és Movistar, és més fàcil de veure que si estigués en una plataforma més amagada. Aquesta la tenim bastant fàcil. I jo crec que és totalment interessant de veure. Clar, perquè a més a més també té aquest moment de, no hi ha bonisme, però sí que té gestos dels personatges, d'aquests que fan plorar, realment. Són gestos d'aquests que tenen, que són lluminosos. Dius, ara, aquest moment d'amistat que hi ha, o de dignitat humana, no?
1: Sí.
0: I que de cop allò té una llum especial. Dius, ostres, això, aquests moments, esclar, en un món que vivim tan dur, en què costa tant veure aquest tipus de gestualitats i aquest tipus de coses, agraeixes que en una sèrie de consum ja més normalitzat, ostres, hi hagin aquests detalls que estiguin potenciats. O sigui, que no potenciï solament el morbo, que evidentment hi és, perquè el fet va ser terrible, però sinó que també potencia aquesta part més humana. Tornem a allò de l'humanisme que dèiem abans. No? Per tant, totalment aconsellable. El director, tornem a repetir, Jean-Xavier, té un nom compost, Jean-Xavier de l'Estrada, Monster Plus, 8 capítols, els dos primer i últim asimètrics, uns 69 i 1 hora 20, i els del mig prop de l'hora. I amb això jo penso, aviam, hi ha moments que sí que té el típic tema del cine francès, que hi ha molt diàleg, parlen molt, però jo crec que si entres en la història, en la psique de cadascun d'ells que t'està explicant algo tan potent, no t'avorreixes ni un moment. Jo no m'he avorrit ni un moment, sincerament. És una pel·lícula, és una sèrie que m'ha tingut enganxat.
1: Molt bé, no? Jo n'he pres nota també,
0: sí,
1: per mirar-la. Sí,
0: pren-ne perquè val la pena, i més tu tens el precedent que ja has vist la de l'Isaac, evidentment, i
1: sí,
0: un gran d'allò,
1: sí, sí.
0: I l'altra que l'hauries de veure.
1: No, i després que n'hem parlat algunes vegades ja fora d'antena, el tema del Bataclan, cuidado,
0: és molt fort.
1: És molt fort perquè és el que, bueno, avui mateix preparant la tarda, el programa, sí, comentàvem doncs, que clar, no, a veure, si tu estàs en guerra, tu, si estàs a Ucrània, estàs a l'Orient Mitjà...
0: O Gaza, o estàs... Sí, sí, evidentment.
1: Dius, bueno, a veure, és normal, sí, sona la sirena, tinc que anar això a plogar i tal... Mm. Però és que tu agafes i vas a passar una nit, sí, sentint un conjunt, sí, a fotre quatre cerveses amb els amics i a gaudir i tal, i l'endemà pues, ja continuarem a l'oficina, a la universitat, allò. Sí, sí, sí, i de repente et trobes amb un atac terrorista furibund, sí, sí, del que no hi ha cap tipus d'explicació, sí, i que et porta al límit. No? Llavors, clar, sí, les conseqüències d'això han de ser terribles.
0: Terribles.
1: I per això el Lisaki ho fa molt bé, sí, quan sí, fa aquests retrobaments d'amics a posteriori, sí, a la millor han passat un any o dos, sí, però la ferida encara està viva.
0: Sí, sí. Solament ells saben el que van passar. Mm. I realment en la sèrie també es destaca aquest tema. Solament ells, no poden explicar-ho. Poden explicar-ho, poden verbalitzar-ho, però realment el sentiment interior que tenen, a mi, jo crec que a mi me l'han transmès en aquest cas. O sigui, amb l'Isaac va passar igual, eh? Però aquí, com que es multiplica per més, estem...
1: Ho hem de deixar aquí. Amics, el dia 30 serà l'últim dimarts.
0: Exactament.
1: Fins llavors.
0: Fins aleshores.

0: Hi ha una cara de la música que sovint no escoltem. A cara B girem el disc per descobrir històries amagades entre cançons d'ahir i d'avui. Una hora setmanal de viatge sonor, amb relats i emocions que connecten passat i present. Cara B, l'altra cara de la música moderna. No te la perdis.
1: Les àvies i els avis són sàvies i savis. No deixis que ells ni les seves històries caiguin en l'oblit. Festa de Bici Sense Edat. En Bici Sense Edat és una iniciativa solidària que busca combatre la soledat entre els més grans. La soledat és el major problema amb el que s'han d'enfrontar les persones d'edat avançada. I depèn de tu, que ho facin sols. Sortides en bicicleta per al municipi amb la gent gran. Acompanya'ls a veure el poble on es van criar. Dóna'ls vida, que tornin a sentir el vent a la cara. Et necessiten, i tu a ells, també. Des de Bici Sense Edat, et necessitem. Festa voluntari. Més informació al portal justsolidari.cat o en bicisenseedat.cat, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Just Desvern.

0: Qërshë në tuë është tu?
1: Qërshë në tuë?
0: Shio, ma. Ita.
1: A shosë unë blues, ti.
0: Kom ku blues?
1: Si,
0: Për ke blues?
1: Just blues?
0: A, just blues. Perfect.
2: Bona noig, bluesers del món mundial. Aquí estem els de Just Blues amb l'últim programa de la temporada. Ahà, Jan, com estàs a part d'insolat?
3: Una mica de febre, però bé.
4: És que l'estiu...
3: Com una gamba, tio.
4: Teníem massa ganes.
3: Era el primer dia de platja que feia.
2: Ja.
3: He anat amb ganes i mira.
2: I així t'ha anat.
3: Com una gamba.
4: Agitanat.
2: I aquí tenim els nostres col·laboradors, el senyor M. Alonso.
4: Bona noig. Sí, encara no és de noig, ni de bon tros. Però...
2: Ni de bon tros. I més gent, perquè tenim el senyor Lluís Souto. Com estàs?
5: Bona nit a tothom.
2: Bona nit. I el senyor Víctor Puertas.
6: Què tal? Com estem?
2: Fantàstic, meravellós.
6: Veus quina energia?
2: He quedat impressionat. I podem començar amb l'agenda, no, Lluís? Perquè ja que estàs...
5: Bueno, estic una mica fred, però...
6: A cara a perro,
2: Bueno, va.
4: Calienta que sales.
5: Vinga, va.
2: Vinga, va.
4: L'agenda, que la llegirà...
5: Em llegiré a mi mateix.
4: El mateix.
5: Em citaré a mi mateix.
6: Puc gravar-ho? Puc fer un vídeo?
2: Sí, home, clar.
5: No, però bueno.
4: Jo crec que estaria molt bé.
5: Sí, estaria bé?
4: Sí.
5: Molt bé, doncs, però ja, a veure...
4: Sí.
2: Ja, directe.
5: Sí, que sempre he improvisat.
6: Com si fos natural.
5: Val, molt bé.
4: Com si fos la ràdio.
5: Doncs vinga, aquesta setmana tenim dos destacats, que repeteixo que... per si no hi hagi confusions, que destacats no vol dir que la resta no valgui res. O sigui, no també. O sigui, que segur que hi ha algú que diu, hòstia, a mi no em posa destacats. No.
6: Home, jo tinc concert aquesta setmana. Aquí ho deixo.
5: On?
6: A Suïssa.
5: Vale, no. Em quedo una mica lluny.
2: Llavors després ho diràs.
5: Jo és que m'agafo una mica lluny.
4: Si fos a Polònia, entraria?
5: Sí, entraria, valdria. Sí. Seria... Molt bé, doncs, destacats tenim l'última sessió d'aquest any del Blues per tu, la Tecla Sala, organitzat per la Societat de Blues de Barcelona, que aquest any, doncs clar, com que l'últim dimecres és Sant Joan, doncs som tres sessions, normalment són quatre, doncs som tres. Llavors tenim una interessant, no?, que és any 60, l'explosió del blues britànic, o sigui, a càrrec d'un dels grans d'aquí, que és el Ricky Ginn, i amb la música de la Núria Almazán, el Pep Rius i el Tota Blues.
2: I el Tota.
5: O sigui, té bona pinta, no?
2: Molt bé. I ens parlarà del blues britànic, no?
5: Sí, pel títol té pinta, Vull dir, jo diria que sí.
4: Tota sí, tot apunta que sí.
2: El Tota tocant blues britànic pot ser una cosa interessant,
4: Sí. Sí, jo aniré. Sí,
2: no? Molt bé.
4: Sí.
5: Ja ens ho explicaràs, no, això... el proper programa...
4: I ja seria al setembre.
5: Bueno, esperarem, tranquil.
4: Esperarem. Sí,
5: molt bé.
2: Per cert, t'han deixat marxar de la SBB ja o no? O encara
5: sí.
4: S'ha de dir.
5: He marxat, però bueno, estic allà col·laborant, ajudant a fer el traspàs i això.
4: S'ha de dir que
5: en una... llarguet, això sí, però bé.
4: En una de les conferències, la primera, si no m'equivoco, que era la del Manolo López Poe.
5: Això mateix.
4: Estava la part musical, estava carregada de la Juchi Cuchi Sonia, de Joan Ventosa i de Lluís Souto.
5: Hòstia, tu.
4: I on va haver-hi un acte molt...
5: emotiu.
4: Maco i sorpresiu.
5: Correcte, sí. No tenia ni... en llenguatge planer no tenia ni puta idea del que m'esperava. I sí. Una gran sorpresa, un gran regal, tres harmòniques personalitzades pel senyor Roy Harman, un luxe. I,
4: ja s'explicaràs què tal van
5: Sí, després ja provarem. Sí, perquè clar, hòstia, això és com conduir un cotxe nou, tio, ara, hòstia, ja em vas dir, vigila que aquestes estan tonejades i tal, hòstia, ara és com tornar a començar. Tio,
2: sí, toquen soles. Ja.
5: Toquen soles.
4: Clar, fiques segona i fa...
5: Clar, sí.
6: Primera, tercera...
5: Molt bufallar unes.
4: Dit d'harmonicistes, cling!
5: Clar, que és el que avui aquesta taula... Sí, serà dur, per la gent que no li agrada l'harmònica, serà dur avui. Molt bé, doncs això, una gran conferència musical, o sigui que tothom allà, val? I gratis, això és important.
4: I gratis. La tecla sala.
5: Molt bé, i una altra cosa destacada, doncs és això, l'Associació Catalana de l'Harmònica, que ha començat amb força i que porta organitzant ja uns quants esdeveniments. Doncs aquest diumenge, al migdia, doncs fa una masterclass i un concert, vermut i tot, o sigui, una festa total, amb el gran Quim Roca, a l'harmònica, que bueno, explicarà les seves coses, de la respiració, sobretot, que és el tema que domina ell.
2: Ho domina molt, eh?
5: Sí, sí, no. Eh? Sí.
6: És un màster.
5: Sí, sí, és un màster. Un màster, doncs
4: respira
5: això.
4: Respira...
5: Sí, sempre, mira, en concret sempre. Serà sobre el ritme.
6: No para de respirar, el tio, és molt pesat.
5: Sí, sí. A mi fa bé, que continuï respirant molts anys, sisplau. Doncs això, va sobre el ritme, respiració i cos. La part del cos ja veurem, a veure, pot... sona interessant. Sí. Sona interessant la part del cos, però bé, ja ho veurem.
6: Doncs això, és que clar, es poden fer tantes bromes que...
5: Sí, que... Parem
6: sí, aquí, sí.
5: I després tocarà acompanyat a la guitarra del gran Borja Olalla. I serà, no serà ben bé blues, serà country, però...
4: Bueno, digue,
5: sí, igual, el blues dels blancs, més o menys així. Més així, més light, però bé.
2: Molt bé. Recordem també que l'Associació Catalana de l'Harmònica, el dia 11, que s'acaba d'anunciar, el dia 11 de juliol, això és primícia total, farà una festa del soci, a la qual pot venir la gent acompanyant, un acompanyant per cada soci, al Palà, el dia 11, a partir de les 6 de la tarda, amb menjar incorporat i per celebrar pues, que
5: això, som socis.
2: Això anar que va caminant.
5: Això
2: no?
5: Mateix, i tant.
6: Això quin dia és, perdona?
2: Dia 11, 11 de juliol.
5: Dissabte.
6: 11 de juliol, m'apunto.
4: I jo també.
2: Fantàstic.
6: Molt bé.
2: I el senyor Víctor Puertas on toca?
6: Jo era per tocar els nassos, eh? A Sier.
4: Sier.
6: A Suïssa, amb con los cocotónicos i a... És que no sé per què estic explicant això.
4: Bueno, ho explica,
6: no
4: sé.
6: I a França, diumenge, a Neuville de Poitou.
4: De Poitou.
6: Si algú té ganes de venir, està... D'aquí està com a 11 hores, està aquí.
2: Aquí al costat.
5: No? Hi ha un bus directe, crec, no?
6: Sí.
4: Fantàsticament. I què més tenim a l'agenda?
5: Doncs...
2: Bueno, hi ha una cosa que està molt
4: molta
2: bé.
4: Més cosa.
2: Hi ha una cosa que està molt bé, que és aquest dimecres. Uh-huh. Aquest dimecres estan l'Oscar Wolf and his Moon Serenaders, que fan swing i jazz del principi, clàssic, i estaran a la Clam Club. Una cosa interessant, a les 20 hores.
6: I gratuït.
2: I gratuït.
4: 20
2: i gratuït.
4: Hores o 21?
2: 20. 20 hores.
4: Uh-huh.
2: 20 hores.
4: Molt bé.
2: I tinc dos opcions. O bé fem ara les efemèrides i després parlem dels festivals de l'estiu, perquè com que ens en anem no volem que la gent quedi desemparada.
6: Hòstia, que guai.
2: I podem parlar dels festivals com a mínim dels que hi ha aquest mes de juliol. Bueno, un que hi ha el mes de juny i després el mes de juliol. Vols fer les efemèrides?
4: I fem després les efemèrides.
2: Fem les efemèrides.
5: Abans,
4: fem les efemèrides i no deixem de fer esment de que avui hem tingut l'agenda llegida pel mateixíssim Jesús.
5: Gràcies, companys. Un honor.
4: Per la resta de l'agenda, no dubteu en anar a on?
5: A Litres de Blues.
4: Litres de Blues! Que a mesura que passen els anys ja són litros i litros.
5: Sí,
4: litros.
5: Ja són bidons.
4: Quant de temps portes ja amb el...
5: doncs...
4: Quan va començar?
5: Crec que era... Hòstia, espera que ho tinc aquí.
4: Crec que era...
5: Des del 2010, crec. A veure,
4: 2010?
5: Tinc aquí.
6: Jo pensava que era abans i tot, no sé per què.
5: Espera,
6: però bueno, 16 anys, ja, una tonteria.
5: No, espera.
6: És heavy. A més, una agenda supercompleta. Jo... Uh-huh. Hi ha guiris que a vegades m'escriuen o col·legues músics de fora que oye, ¿qué hay en Barcelona? I ja, la primera frase és no hay nada, está muerta. Però la segona és mira l'agenda d'aquest senyor que es diu Luis Souto i trobaràs lo poc que hi ha, bueno, poco, no sé si és poco o no, però
4: bueno,
6: lo que hi ha.
4: Depèn, si penses en Barcelona, sí, poc. Però si veus el panorama
6: general,
4: incloent sí. Rubí, incloent,
5: sí,
4: jo què sé, Jafra...
5: Sí, malgrat tot, malgrat la situació, sí, el blues és allò, va sobrevivint.
6: Sempre.
5: Clar, però és això, vull dir, clar, a base de tocar on sigui, o sigui, vermuts, o sigui, allò, circuit de blues o de música gairebé no n'hi ha, però clar, pots trobar blues amb vermuts, en restaurants...
6: Perquè per sort ens hem reinventant, no?
5: Clar, si per
6: no,
5: això... Que
4: o allò dels micropobles.
5: Micropobles, a l'Itinera.
4: Que també...
5: Sí.
4: Bueno,
5: sí.
4: Això dona...
5: Sí, tot i que últimament no hi ha tant blues.
4: No, últimament no.
5: Cert,
4: no. Sí que és cert que... Bueno, l'altre dia jo volia haver anat al 700 milles.
5: Sí, és un local que està apostat. Aquesta setmana, espera, aquí hi havia.
6: Bueno, hi havia...
4: No vas poder, però va estar el Jordi i la Marta i va parlar amb ells i els va agradar el lloc i estan a... Bueno,
5: estan
4: començant i apostant i com molt oberts a consells.
6: Sí, tenim aquest és el 700 milles, no?
5: Sí,
6: a Rambles. I sé que hi havia un altre que estaven per obrir, que era una gent, era una argentina i un paio que no recordo ara d'on és. És una parella que l'altre dia vaig veure en alguns posts. És una sala molt interessant que no sé si al final l'acabaran fent, però estaven en el projecte.
4: El David Jorge ha de saber-ho, segurament. No?
6: Uau, lo ha dit. La cosa és que lo interessant d'aquesta sala, a part que és una parella que porta molts anys i tenia una discogràfica argentina, dedicada molt al jazz però també a altres estils, i la idea és que volien fer una sala, i sembla que es farà, volien fer una sala que tingués discogràfica, o sigui, un espai on sentir discos a nivell auditiu molt bo, diguéssim, amb un bon equip i que siguin escoltes de discos, amb una part d'una sala en directe on fer concerts, fer segell discogràfic, no sé si tenen de discos, vull dir, fer com un conjunt de moltes coses, no sé si heu vist això, però no recordo com es diu la parella, però sembla que tira endavant. És que no sé. Mira, buscaré passar l'estiu a... Poso aquesta...
5: Però ja està obert?
4: No,
6: dic que jo em poso la feina de trobar la info per al setembre i dir-vos... A veure si estiren endavant, però sí, la veritat és que té molt bona pinta.
5: Sembla un miracle, tio. Sí. Tot això. Que hi hagi algú que vulgui fer això.
2: Efectivament.
6: Sí, sí.
4: Pues seria molt interessant que una iniciativa així
6: més
4: endavant. Ara més, quan estaves explicant això, m'has recordat les Frison Sessions, no? que estan fent ara Jordi...
2: El Jordi, Alomero, etcètera.
4: Exactament, la Mary Jane, que estan fent escoltes de discos concrets, sessions per escoltar, vinils, sessionats... I
5: què tal? Estan en gent? Està funcionant?
4: Bueno, jo no he anat, no sé com...
2: Jo tampoc.
4: Com està funcionant.
6: Jo tampoc.
4: Però sí que han fet diverses.
2: Sí, és una bona iniciativa.
4: Sí que han fet diverses. Però, bueno, s'han de buscar idees. Idees per tirar endavant.
2: Exacte.
4: Bueno.
2: Efemèrides?
4: Efemèrides.

0: Blues for a Day de Dinah Washington, introduint-nos a aquesta secció d'efemèrides del blues. Què va passar un dia com avui o una setmana com aquesta en el món del blues?
1: Què
0: va passar?
2: Un dia com avui. Com s'agrada l'EMEA? M'agrada molt l'EMEA amb el paper de...
1: Això és molt televisiu, a més. Hauria de ser per la tele, això. No? Sí, per la tele.
0: Soc televisiu. Estic a la ràdio, però soc televisiu. Bueno, doncs un dia com avui, de 16, de 6, però del 1880, era la premier a Chicago, Illinois, d'un film que ens va canviar la vida.
1: Joder, digue'm a mi.
0: A veure.
1: Sí, sí, allà va començar tot.
0: A veure, doncs pues sí. Explica-ho tu, perquè ho expliques molt bé als concerts dels Blues Prisoners.
1: Clar, clar, ja, hòstia, sí, això mateix. El 80 es va fer la gran pel·li dels Blues Brothers, traduïda aquí, com dic sempre brillament, granujas a todo ritmo.
3: Exacte, una traducció gairebé literal del títol.
1: Proposo un cicle de conferències de traducció de títols de pel·li.
2: Home, Jungla de Cristal, és que hi ha tantes
0: edicions.
1: Que donaria... Sí, seria...
3: Con faldas y a lo loco.
2: A todo gas.
0: No, hi ha tants.
1: Doncs això, doncs clar, van fer aquella pel·lícula que, clar, està basada en fets reals. Això mateix, tot allò que...
0: Era una missió de Dios.
1: Això mateix, i clar, nosaltres, els Blues Prisoners, ja hi érem en aquella presó allà a Chicago, Illinois, a Joliet.
0: Doncs
1: això, doncs allà va començar tot. Doncs
0: allà va començar tot. Sí, senyor. De Joliet, precisament, és el nostre estimat Joe Filisco.
2: Així és.
1: Ah, sí?
0: Així és, exactament. I, bueno, i de fet, un dels protagonistes principals dels Blues Brothers, no? El John Belushi és el Joliet Blues, penso, no?
1: Com?
0: Com es diuen? Elwood Blues i...
1: Elwood i Jake.
0: I Jake, però Jake Joliet, crec que és.
2: Es pregunta de trivia.
0: Dejo ahí,
1: A mí siempre me va a decir, Jake. O sea,
0: Jake.
1: A mí, Joliet no me va a decir más, tío.
0: Jake y entre cometas Joliet. Ahí lo dejo.
1: Vale, doncs,
0: ahí lo dejo.
1: Miraremos
0: la Wikipedia.
1: El
0: film va ser dirigit per John Landis, que a més també surt en el film i bueno, un gran. I joder, sentim Sweet Home Chicago.
1: Venga.
3: Otra.

0: Su hijo en Chicago, es Blues Brothers.
1: Que no lo había sentido mal, Maya.
2: No, que está
0: bien. Bueno, un día como hoy. Y sale Dick, que, cosas nuevas, aquella sí. Intro de guitarra que se senta al principio de la canción. Matt Guitar Murphy, que ya que este mamá de efemérides, va a morir un día como ahí, del 2018. O sigui que, bueno,
3: 2018.
0: Amb aquest Sweet Home Chicago retenem
2: un homenatge a tots.
0: Homenatge sí, tant al Sweet... No, al Sweet Home Chicago. Al Blues Brothers com al Matt Guitar Murphy. Més efemèrides. Més efemèrides. Bueno, ja que estem de funeral, pues joder, més funerals. Tia. Un dia com avui, del 1970, es moria un tocaio meu, un tio que es deia Alonso. Alonso Johnson, més conegut com Lonnie Johnson.
2: Aquest va allargar molt, eh?
0: Com que es va allargar?
2: Et va dir que moria en una edat.
0: Bueno, sí, 71 anys, eh? Va néixer
2: el 1900.
0: 1899. Hòstia. Està... Bueno, l'altre dia, ja que perdem d'això... Bueno, seguim. No.
1: Centrem-nos,
0: que si no, que... si nos dispersamos...
1: O sea, però Lonnie Johnson, mític.
2: Mític.
0: Mític Lonnie Johnson. Exactament. Sentim Someday Baby.

0: Lonnie Alonso Johnson. Ah, sentíem Son de Baby. I també un dia com avui, de 1984, ens deixava Travis Blaylock. Travis Blaylock?
1: Home, dels Blaylock.
0: De tota la vida. Bueno, aquí, tots els que estem aquí, ens sentirem, bueno, tocats al cor, perquè era més conegut per Harmonica Slim.
1: Ah, hòstia, em sonava, tio, que ho vaig veure, estava buscant fa poc. Hòstia, és veritat, és que em sonava molt aquest nom ara. Mira, just casualitat, el destí, tio. Harmonica Slim. Sí, aquests dies l'estic escoltant al cotxe, de veritat.
0: Molt bé. Hòstia, pues sentim-lo bé, sentim.
1: Vinga,
0: My Baby Won't Kid Me. Sí, sí.

0: era
1: Harmonica, Harmonica Slim. Slim.
0: My Baby Won't Quit Me. I fins aquí les efemèrides d'un dia com avui o una setmana com aquesta.
2: Molt bé.
0: Que la que acabem temporada de Just Blues.
1: I què fareu els dimarts ara? Emborratxar-vos,
2: no?
1: No
2: sé. Pues...
3: Més.
1: Igual, però sense un micro, no?
0: Trobarem a faltar les trobades a Can Ginestar.
2: Sí, però...
0: I els sopars a l'Ateneu, no?
2: Sí, però igual com tornarà el blues, tornarà Just Blues.
3: Oh, moment poètic. I així acabem el programa. Gràcies per haver vingut.
2: No, perquè ens queden 30 minuts i hem de parlar de festivals.
0: Que nosaltres tanquem la paradeta,
2: la barraca, però... I què farà la nostra audiència?
0: Se disparen los festivals.
3: I aquests milions i milions de gent que deixaré orfes aquests mesos, què?
0: Exactament, aneu a festivals, aneu a festivals.
2: Doncs el primer festival que hi ha, que jo he detectat...
3: Amb
2: el seu radar.
3: Amb el radar.
1: Es posa el traje
2: de festival de blues de Corbera, però no Corbera.
0: Què dius?
2: No Corbera de Llobregat.
3: No,
2: què dius? Corbera de València.
3: Hòstia, ah, gent,
1: sí.
2: Veurem si hi ha festival de blues a Corbera. Allà,
3: sí, sí,
1: tenen
2: allà,
1: lo festival de blues.
2: Lo festival de blues de Corbera.
1: Clar.
2: I,
1: que fa anys que el fan.
2: Sí, fa molts anys que el fan, sí. Sí. I aquest el fan a final d'aquest mes. I hem pensat que potser era el que ens tocava més a prop.
0: Uh-huh.
2: Igual n'hi ha algun altre, perquè és que ja surten festivals com bolets. Però igualment, i aquí vindrà molta gent, però bueno, us faig una mica us filtro una mica la informació. Hi haurà un Chicago Summer Tour amb...
1: Ah, amb John Primer?
2: No! No, no, John Primer vindrà després.
1: Ah, sabeu, no? Sabeu que ve John... Perdó, he desvelat, no?
2: Sí, has desvelat, vale. Però vas adelante, però tampoc passa res.
1: Vale, vale.
2: Tampoc passa res. Aquest Chicago Summer Tour estarà capitanejat per l'Stephen Hull, a la guitarra i a la veu.
1: Vale.
2: I la senyora Cheryl Youngblood.
3: Ah, sí.
2: A la veu. I... Podem escoltar la Cheryl Youngblood, que és la germana o... Deu ser la germana, no?, de l'Alvin Youngblood.
1: No ho crec.
2: No?
1: No.
2: Tu creus?
1: Tenen la sangre joven, però no em sembla ni que...
2: No, és Wikipedia. No coincideix amb el... Jo crec...
1: Bueno,
2: ara també ho buscarem a la Wikipedia. Per cert, el Jake era Joliet, eh? Podem buscar, eh?
0: Ah, sí,
2: claro.
0: No parlo per parlar.
1: Sí. Sí. La gent estava cantant,
2: hòstia. I ara, mentre busquem tots, escoltem la Cheryl Youngblood, sisplau. Sí.

0: Aquesta era la senyora Youngblood, que no té res a veure amb l'àlbum Youngblood. Però bueno, però no canta malament.
1: No, no.
0: I en aquest festival de Corbera, València, País Valencià, també tenim un senyor que es diu Dave Thomas. Tu el coneixes, el Dave Thomas?
2: No.
0: Bueno, és un senyor que toca la guitarra i és de Gales. I fa blues anglès, perquè va enganxar l'època.
2: T'has informat.
0: I hi haurà un altre senyor que sí que coneixes. És el Richard Ray Farrell.
2: Epa!
0: I ve amb la seva banda.
2: Richard Ray Farrell, que viu a Andalusia, perdó, i que fa molta gràcia,
3: sí,
2: perquè
3: sí,
2: el tio és de Cincinnati, no, de Minnesota, no sé d'on
0: no
2: és.
0: No sé d'on és, però...
2: A prop de Filadèlfia.
0: Però quan parla...
2: Però tio, habla así, tío, que tú sabes que...
3: Aprendió a hablar en Andalusia, ¿eh? Pero cuando dice yo hago... Mary Waters.
2: Exacto. Yo me acuerdo que cuando conocí yo a pues un d'aquests, a Jerry Porno, ¿eh?
0: A Jerry Porno, ¿eh?
2: És brutal l'accent que té, sí, sí.
0: I l'escoltem, també, o què?
2: I tant.
0: Va, escoltem un disc recent, o relativament recent, que ell toca amb la guitarra i l'harmònica amb un rack, i escoltem un tema que es diu Buttercup.

0: put that thing on me. Can't knock that love to me. You got just what it takes, sweet and sub. I'm a buttermilk cake. Baby, you're my buttercup. Baby, you're my buttercup.
1: Aquest era el senyor Richard Ray Farrell. I,
2: qui era,
1: i aquí
2: Mónica?
1: En el festival...
2: Ho sabem?
3: Ell.
1: Ah, ell mateix. Ell mateix, ho ha dit, sí, que estava amb el rai i tot.
3: Està una mica més atents, company.
4: És que està...
3: És final de temporada.
1: I tocarà amb una banda, tocarà amb la seva banda, que està el senyor Chris Jefferson al baix, el senyor Julian Vaughan a la bateria.
4: Un mític de Barcelona, Julian. Per qui no ho sàpiga, va ser el bateria de blues durant molts anys a l'època de la Boat.
1: I tant, i tant. I després hi haurà un tio als teclats que té un nom que fa molta gràcia. Es diu Álvaro Gandul.
4: Molt...
3: Venga, va,
4: molt gran, un gran, sí, el coneixes? Gran pianista. Sí,
1: mira,
4: sí, sí.
1: Pues mira, a mi m'ha fet gràcia només.
4: No, sí, sí.
2: Ho sabreu, eh?
4: Bueno,
2: porteu
4: l'escena de...
2: de noms una mica estrany, no? Perquè l'altre dia jo tenia una en febrer de d'un tral Fruitland.
4: Fruitland Jackson.
2: Sí, Fruitland, ja saps. Sí. Tu has sentit algun...
1: És que la ignorància és altra vida.
2: Nom, Fruitland.
4: Mola perquè fem un programa de blues que, i et sembla raro Fruitland. Home, si fos de flamenco encara t'ho compro.
2: No, però el nom, Fruitland.
4: Perdó, me'n recordo molt de Fruitland Jackson perquè el va portar el Miquel Abella, mític de Sant Just, que feia les nits de blues de Sant Just, el va portar a Sant Just d'Esvern, el senyor Fruitland Jackson.
1: Sí, senyor.
2: Pues mira.
4: Sí, sí, aquí a la fruteria aquesta de... No, de bot.
3: Al mercat de la fruita, a Mercabarna, va ser,
4: aquí,
3: no?
4: Aquí a Can Ginestà, de fet. Sí, sí, sí.
2: Aquí mateix.
4: Sí.
1: Hòstia, pues, mira. Sentíem això... l'altre dia a Fruitland Jackson.
2: Hòstia, llàstima que, bo, que no, pues, que no, mira, que no estiguessis el
1: sí,
2: passat.
1: Sí, perquè em vaig dir alguna cosa de Fruitland i vaig...
2: Sí, sí,
1: em
2: van...
1: Vaig,
2: no, és que... Em va fer molta gràcia el nom.
1: I vaig riure.
2: Em va fer molta gràcia el
4: nom. El Miquel, de moltes de les coses que va fer, de les grans coses, va ser portar gent com el Fruitland Jackson, a Rick Astley and Little Charlie and the Nightcats, i que molts més, ara, de veritat, la meva memòria no és escassa, però va portar... primeres espases de l'època, aquí sobre.
1: Aquí sobre.
2: És heavy, a sobre, sí, sí, d'on estem retransmitint, sí, sí, sí, ara.
1: Molt bé.
4: Miquel, torna a l'escena de blues. Ostres, de Sant Just.
1: Torna.
4: No vol. Ja, l'altre dia el vaig veure i de fet li vaig dir, me'l vaig trobar pel centre d'aquí Sant Just i li vaig dir, tio, vine un dia a la ràdio. Home, és que ja saps, ja, Victoria... No en puc fer-ho, no tinc la veu tan greu, però sí. Va dir que bàsicament passava de la ràdio i del blues. I sí, sí. Clar, però bueno, està bé. Està bé.
1: Que passa de tot, no passa res. No passa res.
4: T'estimem, Miquel.
1: Bueno, ja, per acabar amb aquest festival de Corbera, País Valencià, hi ha un altre tio que no sé si coneixeu, els bufallaunes de la taula, que es diu Ricardo Grosso.
3: Em sona, sí.
1: Tu, el Víctor
3: sona, sí.
1: Què tal?
4: Ricardo Grosso, em sona el nom.
1: Hi ha algun vídeo italià d'una seva banda.
3: Em sona, però...
1: I no bufa malament, no bufa malament. Perquè jo... No, de veritat, de veritat. Bufa maco.
3: Molt bé.
1: Sí.
4: El buscarem, el nom em sona molt. Sí.
1: Ricardo,
4: sí,
1: Ricardo Grosso, un to grosso. Té un to grosso.
4: I es veu que parla així.
1: Parla així!
4: Hola, soy Ricardo Grosso.
1: Hola.
4: Això no és sèrio, eh?
2: Sí, bueno, és el final de temporada. Podem
3: estàs parlant de festivals i aquí hi ha un festival de l'humor bastant.
4: Tenim Ricardo Grosso al telèfon de... No.
1: Bueno, a veure, i acabat el festival de blues de Corbera, si voleu ja podeu anar una mica més avall, perquè el dia 2, 3 i 4 de juliol hi ha el festival de blues de Cazorla. Que a Sorla, que amb el canvi climàtic m'estarà molt bé aquest festival. I hi ha un fotimer de gent. Passis a...
3: Digues als municipistes si ja està.
1: A 95 llagardos els 3 dies, o si no, 45 cada dia.
4: Tens noms o no?
1: Sí, home, i tant.
3: Digues als bufallaunes
1: si ja està. Hi ha moltes coses. Vols que anem a pams o ho dic tot de...
4: Jo vull que vagis dient noms i notes com si fos a la NBA, això.
1: Sí, bueno, mira, jo us dic una cosa. He triat coses que a veure...
2: S'està fent de rogar?
1: No, de rogar, nada. El Marcos Coll, Torna en escena amb un senyor que va conèixer jo, quan vaig anar jo a Cazorla, que és el senyor Will Jacobs.
4: Gran guitarrista.
1: I gran guitarrista, exacte. I podem sentir, si voleu, d'ell una cançó que es diu Kansas City, que em sembla que no té res a veure amb el Kansas City.
4: Here I come.

0: Bueno, pues això, aneu a Cazorla a veure
1: el Marcos. Senyor
0: Marcos Coll, que és un grandíssim de l'harmònica, per favor.
1: Què més hi ha a Cazorla?
0: Divendres 3 de juliol, hi ha el senyor Walter Trout, que el vam veure aquí a Cerdanyola, que té un disc produït pel Keith Anderson, que no està tan malament, eh?
1: No?
0: No. Hi ha un grup que es diu Take Me to the River, i hi ha el senyor Sugar Ray Rayford, que canta deliciosament.
1: Home.
0: Canta deliciosament. Voleu sentir algú del Sugar Ray? O passem... Perquè a última hora del divendres, hi ha els G20, també.
1: Epa!
0: Hi ha els G20, que ja els he punxat molt. No.
1: Però venen amb Charlie Musselwhite, o...?
0: Sí, perquè Charlie Musselwhite toca el dissabte.
2: Hòstia.
0: El dissabte, dia 4... I jo suposo que tocaran junts en algun moment.
1: És que acaben de treure disc.
2: Sí, sí, sí. Encara no ha sortit, és el juliol.
3: Acaben de treure single.
0: Sí, dos singles. Els hem punxat els dos, els vam punxar la setmana passada, però ara podríem escoltar alguna cosa de Charlie Musselwhite de l'any passat directament, que és Baby, won't you please help me?
2: Endavant.
1: Quina mania amb l'anglès, eh?

0: El senyor Charlie Musselwhite amb 82 tacos estarà a Cazorla el dia, el dissabte dia 4 de juliol, si la, voleu veure,
1: pues, a la fresca, pues,
0: cap, exacte, cap allà. Jo no sé aquest home com aguantarà la calor de Cazorla, però bueno, igualment.
1: I els, home, també s'ha de dir que Cazorla es toca a les 3 de la matinada. Jo...
0: Sí, però... no, clar, perquè, no, perquè si toquen a les 3 de la tarda es fonen.
1: Clar.
0: Es fonen directament a la plaça de toros. I hi ha pobres grups que els hi toca fer-ho. Bueno, hi ha un altre gran, que és el senyor John Primer, que també estarà, jo crec que si el Charlie Musselwhite toca pues, a les 12, pues, el John Primer tocarà també cap a les 2 i mitja, 3.
1: John Primer, que també té una edat, ja, té,
0: sí,
1: té dos.
0: I estarà amb un altre bufallaunes, que és el senyor Eric Robson.
1: Giles Robson.
0: Exacte. Ah, ai, perdó, Giles.
1: Giles,

0: No, no, però...
1: Oh, tio, és que... Perdoneu, perdoneu. Aquí estem escoltant el senyor John Primer amb el senyor Gils Robson, que el podeu anar a veure a Cazorla, i m'estan acusant de que no arribarem més enllà de, del mes de mitjans de... No, de principis de juliol, i el festival de Béjar. De Béjar. Santes de Béjar.
0: Por ahí por... No sé si Extremadura o Castilla...
1: Extrema y dura. Salamanca.
0: Salamanca. Bueno,
1: Salamanca.
0: Però està al nord d'Extremadura.
1: Sí. Efectivament. 42 pavos l'entrada per dia, 70 pavos l'abonament. Podeu veure el divendres dia 10 el senyor Elliot Murphy, que vam tenir fa poc aquí, el senyor Eric Sardines, que també vam tenir fa poc aquí, el senyor Big Daddy Wilson, que és un senyor de North Carolina que està fincat a Alemanya i que canta meravellosament, i una banda de rock and roll que es diuen Doghouse Sam and the Megatones,
2: gran
1: que
2: banda.
1: Mola molt.
2: Sí, sí.
1: I després, bueno, hi ha més coses, hi ha més coses. No sé amb què acabar. Bueno, el dissabte hi ha una tal Shakura Saida.
0: Shakura.
1: Com és això?
2: No, però té...
0: No és Shakira.
1: Shakura.
3: No.
1: Shakura. Una tipa que es diu Jackie Benson, d'Austin, Texas, molt moderneta, molt moderneta, i un senyor que es diu Kevin Sonny Goulash. Això,
0: Goulash.
1: És un senyor de Nova Orleans que toca el piano, i si voleu acabar amb aquest, o si no, tiro endavant, no sé, no sé.
0: Clar, és que
1: no
0: hi ha molts festivals.
1: I és que hi ha molts festivals.
2: Posa
1: I després hi ha el senyor, una senyora que es diu Tony Green, amb el Basti Jackson, i bueno, i, és que no ens dona temps d'arribar a Bilbao. Llavors,
0: no, però quants festivals queden? No, no, només per llistar-lo. Digue'ls
1: No els tinc tots, no els tinc tots. No, de fet, ara tenia el de Bilbao, i sabia que no arribaria, però el Vila de Leroy és al final de mes.
0: També està el de Barcelona.
3: Sí, però Reus, està el de Barcelona. Reus.
1: Algú sap el cartell de Barcelona?
2: No se sap encara.
3: No
1: l'han dit, per això.
2: No.
1: Per això no.
0: I les dates? A mitjans?
1: Primers de juliol, no?
2: Primers de juliol.
1: Però jo no sé què està... Per què ho fan, això?
2: Per què?
1: De no dir el cartell.
2: Bueno, de ser una mica de...
3: Com diuen els joves, és hype.
2: Pot ser hype o pot ser que no tengo el cartel acabado. Això també podria passar.
1: Més aviat això,
2: no? No ho sé, no ho sé. La veritat és que no ho sé.
1: A mi em dóna pel sac, perquè dius, hòstia, igual decidiria anar-me'n aquí o anar-me'n allà en funció de... Si em crida el de Barcelona, si no...
2: Però s'ha de tenir en compte que són festivals amb un pressupost relativament petit, perdó, un segon només, un pressupost petit que han d'estar molt amb la vista a les agendes dels músics perquè no es poden permetre portar un paio de Chicago directament a un festival.
1: Ja, llavors els hi pot fallar.
2: No, és que no poden cobrir potser 5 vols des de Chicago a Barcelona. Llavors han de mirar que estiguin aquí, s'ha d'esperar a l'últim moment, bla, bla, bla.
1: Bueno.
2: Pot ser.
0: La qüestió és
1: mira,
0: que
1: anem a escoltar...
0: Disfruteu l'estiu blusero, perquè nosaltres no ens tindreu perquè us fem l'agenda. Ni, però a Lluís sí.
2: A Lluís estarà.
0: Sí, però bueno. Lluís no farà l'agenda dels festivals d'Espanya. Així que esteu a The White, disfruteu l'estiu.
1: Efectivament. I tornem al mes de setembre amb renovats ànims.
0: Exacte. Fins al setembre. Gràcies, David, Víctor, bon Lluís. Jan. Compte en la platja.
4: Exacte. Molt bon estiu a tots.
1: Ves al tanto.
0: Apa!
1: I acabem amb el senyor Kevin Sonny Goulash. Per favor, bon estiu a tothom.

1833. El coneixem bàsicament per les seves sinfonies, però l'autor del Rèquiem alemany també és un gran compositor de música vocal, amb líders, duos, quartets i prop de 70 corals d'inspiració profana i religiosa. Les obres que escoltarem són bàsicament religioses del protestantisme que Brahms va conèixer de petit. Els corals es poden dividir en dos grups, una part amb orgue i de l'altra a capella, o sigui, sense acompanyament instrumental. En aquestes obres podem trobar un Brahms íntim retrobant l'esperit dels antics mestres del contrapunt que ens apropa de manera tangible la seva concepció del sentiment religiós. Escoltem aquests motets interpretats pel Sembridge Choir, dirigits per Robert Jones, fins al final del nostre programa.

Bé, amics, avui motets de Brahms. En Carles al control i qui us parla en Pep Quintana, ens acomiadem de vosaltres fins a la setmana vinent. Molt bona nit.

0: Bona nit, són les 11, som al club i el tindrem obert fins les 12. El dia 6 del Mundial està finalitzant en aquests moments a Nova Jersey, al costat de Nova York, el França-Senegal. Sergi Andreu, bona nit.
1: Bona nit, Xavi.
0: Temps afegit i guanya França.
1: Dos gols en temps afegit, escurçat diferències. El Senegal, però Mbappé, un minut després, fa escassos instants, ha fet el tercer de França, dos minuts per arribar al final. De moment, França 3, Senegal 1.
0: Ha fet dos gols Mbappé,
1: dos gols,
0: un marcolà.
1: De Mbappé.
0: I França de menys a més en aquesta estrena del Mundial. Potser s'han passat aquest tercer gol d'Mbappé al porter del Senegal, Mendy, però vaja, de moment és una bona estrena, acabarà amb victòria la de la selecció francesa. I en aquests moments anem al Palau Blaugrana perquè s'està decidint el primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala a la tanda de penals entre el Barça i el Pozo. I al Palau hi ha el Francesc Ripoll. Francesc.
2: Hola, bona nit. Sí, tenim el partit a la tanda de penals. El partit s'ha acabat amb empat a 5, la pròrroga, no hi ha hagut gols i ara estem ja en els moments decisius d'aquesta tanda. Cinquè penal pel Barça i empat a 2 a la tanda de penals.
0: Qui xuta ara, Francesc?
2: Ara xuta Sergio González, que hi va amb la cama dreta i marca Sergio González. I ara, si Didac atura aquest penal, el Barça guanyarà el primer partit d'aquesta final del play-off de la Lliga.
0: El Barça anava perdent 0-3 a la primera part, 1-4 a la segona, ha aconseguit empatar a 5 i forçar la pròrroga, cap gol a la pròrroga, en les dues parts de 3 minuts. Ha començat malament la tanda de penals per a l'equip blaugrana, però ara mateix, si Didac atura el següent penal del Pozo, Francesc, el Barça guanya el primer partit de la final.
2: I picarà Rafa del Pozo. Atura Didac! Atura Didac i el Barça guanya el primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala. Un partit que no ha començat bé amb l'expulsió en vermella directa de Pito. El Barça perdia 1-4, empatat i a la tanda de penals de la forma més èpica guanya aquest primer partit. El Barça suma el primer punt a la final de la Lliga de Futbol Sala.
0: Comença amb emocions fortes aquesta nit del Club de la Mitjanit, el Mundial del Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio. Passant dos minuts a les 11, el Barça acaba de guanyar el primer partit contra el Pozo a la final de la Lliga de Futbol Sala. Partit decidit a la tanda de penals després d'una remuntada èpica de l'equip blaugrana al Palau, de les grans ocasions. I a New Jersey, Sergi Andreu, és a punt de finalitzar el França-Senegal del Mundial.
1: Ho farà amb victòria francesa per 3-1. Som ja en els últims instants del partit. Debutarà amb victòria França, doblet d'Mbappé i un altre de Barcola.
0: Ha finalitzat ja el partit o encara estem esperant que xiuli al final?
1: Doncs diria que estem esperant encara al final. Ara veiem la imatge de les graderies. Celebracions, s'ha acabat. Espera, no s'ha acabat. No.
0: Encara 8 minuts d'afegit. Ara complirem el 9è minut d'afegit, però vaja, són els instants finals d'aquests França 3, Senegal 1. Començarà amb victòria la selecció de Deschamps amb dos gols d'Mbappé, un de Barcola i amb Koundé fent de lateral dret titular i jugant tot el partit al jugador del Barça. Ataque Senegal a l'última jugada i a punt de marcar Senegal el 3-2, però vaja, l'ha salvat finalment el porter francès. Emocions fortes aquesta nit i segurament tindré també emocions fortes aquesta matinada perquè a les 3 a Catalunya debuta l'Argentina, Argentina-Algèria, a Kansas City, amb Messi. És el primer partit de la vigent campiona del món en aquest Mundial, la selecció entrenada per Scaloni. Messi serà titular, Julián Álvarez és probable que sigui suplent perquè ve d'una lesió al turmell. D'aquí una estona, a les 12, es juga l'Iraq-Noruega, el debut de Haaland en aquest Mundial, marcarà Haaland. Doncs no es paga gaire l'aposta pel gol de Haaland, ara ens fa números el Sergi Andreu. A les 6 del matí, un altre partit. Per la gent que matini molt, ha jugat l'Àustria-Jordània. Jordània és una de les debutants al Mundial. Àustria té Ralf Rangnick a la banqueta, l'entrenador alemany que va inspirar la porta per buscar aquesta via alemanya que ha acabat amb Hansi Flick. Demà dimecres hi ha dos partidassos i amb bons horaris a les 7 de la tarda nostra, el Portugal-Congo i a les 10 de la nit l'Anglaterra-Croàcia. Portugal amb Robert Martínez de la banqueta i possiblement el mitjà més dominador del Mundial, i Cristiano és tan candidata com qualsevol altra selecció, com l'Anglaterra de Thomas Tuchel, per exemple, que té un debut complicat contra la sempre competitiva Croàcia, on encara hi juga Luka Modric. Per als despistats, resultats de les últimes 24 hores al Mundial. Uruguai 1, Aràbia Saudita 1. Aquest partit és el del grup d'Espanya. Les quatre seleccions, Espanya, Cap Verde, Uruguai i Aràbia Saudita, estan empatades a un punt després de la primera jornada. Alguna sorpresa hi pot haver en aquest grup. I de matinada també es va jugar l'Iran 2, Nova Zelanda 2, alguns seguidors a Los Angeles, on es va jugar el partit, van xiular l'himne de l'Iran. A la selecció espanyola, sentiment de dol l'endemà d'empatar contra Cap Verde en l'estrena mundialista. El concepte dol pot semblar exagerat perquè no mor ningú, però no és meu. L'ha utilitzat avui un jugador de la selecció espanyola per explicar com se senten els futbolistes després de l'estrena de Sabadora i d'empatar a 0 contra Cap Verde. Ara el sentirem. I la selecció de Tunísia ja té nou entrenador. Sabeu que van destituir la Mouchi després de perdre 5-1 contra Suècia en el debut al Mundial? El nou seleccionador tunisià és el francès Herb Renard, que fa uns mesos era el seleccionador de l'Aràbia Saudita. Ja ho era el 2022, quan va dirigir la selecció saudita a Qatar, on van aconseguir guanyar l'Argentina en el primer partit, recordareu. Renard té bona planta i en treu profit. Aposto fort que el veurem a la banqueta de Tunísia amb alguna camisa ajustada i amb els botons superiors sense cordar. Comencem, que no tenim tota la nit.
3: El Club de la Mitjanit, edició mundial, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.

0: El Mundial al Club de la Mitjanit cada dia durant tot el Mundial a Catalunya Ràdio a les 11 de la nit per repassar tota l'actualitat mundialista. Edició del dimarts 16 de juny. Passaré la nit amb vosaltres, que escolteu o sentiu el programa, i també amb la Sònia Gelmà, que és als Estats Units, seguint el Mundial. Sònia.
1: Hola, bona nit.
0: Bon pare, Chattanooga?
1: Sí. L'endemà de l'empat davant Cap Verd i veient aquest França-Senegal, molt bé aquests gols d'última hora, eh?
0: Sí.
1: M'han anat bastant bé.
0: Han donat emoció. També hi haurà aquesta nit amb nosaltres el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
2: Bona nit.
0: I l'Àlex Dalmas. Dalmas, com vas?
3: Bona nit, molt bé.
0: L'Aina Grau és a la producció, el Salva Pou al control de l'Estudi 5 de Catalunya Ràdio i al control central... i el Miquel Jario, i també el Sergi Andreu. Sergi, bona nit.
4: Què tal, Xavi?
0: Al Palau Grana hem viscut aquesta emoció dels últims minuts del primer partit de la final de la Lliga que s'ha endut el Barça, finalment.
4: Els penals, després que el partit havia acabat amb empat a 5.
0: Aquesta notícia té a veure amb un jugador del Barça que està al Mundial. Tornen a sonar els comentaris, rumors i informacions, també, sobre Rafinha i el seu possible futur a l'Aràbia Saudita.
4: Informacions que provenen de la premsa brasilera que indiquen que Rafinha, un cop acabi el Mundial, potser es torna a plantejar aquest estiu una sortida a la Lliga de l'Aràbia Saudita. L'oferta la té des de fa més d'un any i ara depèn de la seva voluntat, com s'ha explicat aquesta tarda al Tot Costa.
0: El Girona ha anunciat un fitxatge, un bon fitxatge.
4: Sí, es tracta del futbolista de Blanes, Ethan González, de 21 anys, per 3 temporades, prové de la Unió Esportiva Cornellà, que el va cedir la temporada passada tant a l'Europa com al Granada.
0: El Madrid ha renovat Rüdiger.
4: El central alemany serà blanc fins al juny del 2027.
0: L'Uni Girona ha anunciat que la temporada vinent no comptarà amb una de les seves millors jugadores.
4: Marianne Koulibaly, la pivot de Mali, deixarà Fontajau després de jugar-hi aquesta última temporada.
0: Dic que Mem, el capità del Barça d'handbol, campió de la Champions diumenge a Colònia, ha passat avui pel Tot Costa.
4: I ha dit a Catalunya Ràdio que li agradaria sumar una nova Champions amb el Barça, la seva cinquena la temporada vinent, que serà la seva última temporada al Palau abans de marxar al Füchse de Berlín.
0: I Indurain, Miguel Indurain, és el convidat i protagonista del capítol d'aquesta setmana del podcast Ciclista de Catalunya Ràdio, el Ràdio Volta.
4: I ha explicat a l'Isaac Vilalta que seria bonic que aquest estiu Pogacar l'igualés guanyant el seu cinquè tour.
0: Això és el Club de la Mitjanit, això és el Mundial al Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio. Ja sabeu que escoltar la ràdio o sentir-la com a mínim sempre és una gran manera d'acabar la jornada. Oh,

0: França 3, Senegal 1. Acaba de finalitzar el partit a Nova York, a Nova Jersey, al MetLife Stadium. L'estadi on es jugarà la final del Mundial diumenge 19 de juliol. Encara queden setmanes per la final. Ha debutat una de les grans favorites. 3-1 contra Senegal. Els gols tots a la segona part. El primer de Mbappé, després d'una gran passada d'Olise. El segon de Barcolà, a passada de Rabiot. Senegal ha fet el temps afegit al 2-1, però tot seguit Mbappé ha tornat a marcar i ha fet el 3-1. Per mi, la França de Deschamps, de menys a més en aquesta estrena, però força bona impressió. A vosaltres, què us ha semblat aquest debut de França?
1: Sí, ha posat una marxa més a la segona part, no? La primera ja sabíem que Senegal li podia plantar relativa cara perquè era un rival exigent. I en aquesta segona part ja ha començat a tenir ocasions, jo crec que merescuda victòria de França.
0: Ricard, Àlex?
2: Jo crec que ha posat tres marxes més, no? Perquè és que la primera part no ha posat ni la primera. O sigui, la sensació és que ha anat de menys a més, com dius, Xavi, i que hem vist les dues cares de França. Una França encalladíssima la primera part, amb molts problemes amb la pilota, tant per sortir com per generar joc. Crec que Deschamps encerta, i això ha arribat per quedar-se, que Olise jugui per darrere d'Mbappé i no sigui Dembélé. Ha provat primer Dembélé per dintre, Olise per fora. El partit ha canviat quan Olise ha anat per dintre. Un jugador que té molt millor moment de passada, molta més visió perifèrica, més capacitat per veure lluny. Dembélé és més un conductor, ha estat imprecís. I crec que això, que és una de les coses que França havia de resoldre, l'arquitectura ofensiva de l'equip, ha funcionat millor. A més, França ha tingut més energia, ha començat a recuperar pilotes, Senegal ha patit a la sortida, i a mi m'ha encantat la segona part. M'ha encantat tant que la poso com, per mi, amb Alemanya, les dues grans candidates en aquesta primera jornada que han complert amb les expectatives i sobretot el potencial que ha demostrat la segona part França, que ha atropellat Senegal, i ha atropellat Senegal, encara que sigui durant 45 minuts, no és gens fàcil.
0: Àlex Dalmas?
3: Sí, a veure, molt millor la segona part que la primera. Crec que el que comentava el Ricard, crec que el canvi d'Olise o Olise li dona el futbol que ni Tchouaméni ni Rabiot tenen en aquest eix, no?, central. A la primera part passava que tenen tant potencial a dalt i tots són tan bons i tan imparables a l'espai que restaven espai i que per tant s'ajuntaven massa, no? La segona part sembla que s'ha trobat en aquell lloc, ha jugat més ràpid, ha restat passades i ha estat millor. Crec que la barrera competitiva de França està en el primer gol, és a dir, és un equip que, o és una selecció que la que es posa en avantatge et destrossa, i a la que t'ha d'atacar en estàtic té molts més problemes. Hem vist una variant, a part de la que comentava el Ricard, que és la posició de Koundé, no? Hem vist un Koundé que sense pilota jugava a lateral dret, i almenys la primera part molt més marcadament, quan França volia atacar feia pràcticament d'extrem, i això crec que a ell no li va bé. Li resta el factor sorpresa, que per mi és la millor qualitat que té Koundé, i a la vegada ha tornat als atacs de França bastant previsibles. Però més enllà d'això, òbviament, entre les favorites ja ho sabíem, jo crec que França és una selecció que a mi m'agrada més veure-la per al joc individual que per al col·lectiu, que encara crec que ha de millorar.
0: Però quin talent, per exemple, d'Olise en la passada a Mbappé l'1-0, Àlex. És una passada del màxim nivell. És que el convida a rematar a l'interior de l'àrea, Mbappé no necessita control, creua la rematada, guanya la posició. No és fàcil la rematada d'Mbappé, que ha fet dos gols, però la passada d'Olise, que trenca el partit, com deies, és fora de categoria.
3: Sí, fixa't que Olise ha estat l'atacant que ha participat més, amb 76 intervencions per les 40 de Dembélé, Doué i companyia, que estan sobre aquests registres, i crec que és la gran clau, no? Si Olise pot donar aquest tipus de passades i pot donar aquest tipus de visió al mig del camp o a l'entrelínies de França, crec que millora moltíssim aquesta selecció.
0: Koundé, el jugador del Barça, ha estat titular, ha fet de lateral dret com ja fa anys que fa i que ocupa aquesta posició a la selecció francesa, i també al Barça. Deies que la primera part potser s'ha encarregat massa de fixar i de donar amplitud, i aquí no hi ha l'especialitat de Koundé, que no té un contra un. A la segona ha millorat. A mi tampoc no m'ha semblat que lluís gaire Koundé avui amb la selecció francesa.
3: No, no ho ha fet, però Per mi el que el fa diferent o la seva gran fortalesa és quan pot doblar, tant sigui per dins, per fora, quan pot aparèixer a l'àrea, quan la pot atacar a una centrada del costat oposat. I la primera part l'he vist molt de fixador, correcte, eh? Segurament amb la voluntat d'alliberar una mica Olisée, que partia des de la banda, com deia el Ricard, però que es posava per dins, no? Això ha juntat molt a Olisée amb Dembélé, però per el que fa a Koundé, crec que l'hem vist gris i crec que ell és molt més fort quan apareix des del darrere. En aquesta selecció tindrà un paper molt més posicional, molt més de fixador, i per tant no hem d'esperar grans actuacions de Koundé, crec.
0: A veure, hi ha una jugada, just abans de l'1-0, un possible penal de Mané sobre Mbappé al minut 15 de la segona, caiguda d'Mbappé a l'interior de l'àrea, Mané no toca la pilota, el VAR crida a l'àrbitre perquè revisi la jugada a la pantalla, l'àrbitre, que era ha estat l'iranià Fagani, es mira la jugada i quan torna cap al camp diu que no és penal. A mi no m'ha semblat penal. A mi m'ha semblat que Mbappé tenia unes ganes d'anar a terra boges. Al Sergi Andreu li ha semblat penal.
4: Sí.
1: A mi també m'ho ha semblat,
0: sí. Sí?
4: Tot i que a cada repetició potser m'ho ha semblat menys.
1: A mi m'ho sembla perquè és que entra de manera molt imprudent a la trajectòria d'Mbappé i no toca pilota. I d'acord que és probable que Mbappé tingui ganes d'anar al terra quan veu el cos allà, però a més li toca el peu. Vull dir, és que em sembla difícil salvar la jugada. Una vegada més et criden des del VAR, a mi m'ha sorprès la decisió de l'àrbitre.
0: A veure, sentim Mbappé parlant ara mateix.
5: Está aquí para marcarle la historia de su país y que su equipo está en la final y gana la Copa del Mundo. Dice que es solamente un primer partido de grupo. La gente puede hablar mucho o la gente puede estar a veces frío, estoico. Et on a déjà le match contre l'Irak dans 6 jours où on doit. Dentro de 6 días está jugando l'Irak, así que
0: es Mbappé en unes declaracions a la televisió francesa recollides per Televisió Espanyola i traduïdes per Televisió Espanyola, que està emetent un programa sobre el Mundial a Teledeporte. Mbappé ha fet dos gols, el primer i el tercer de França, i el Sergi Andreu té una de les dades típiques del Sergi Andreu sobre Mbappé.
4: Aquesta ja corre per les xarxes a fa estona, però vaja. Són 14 gols d'Mbappé a la Copa del Món.
0: Sí.
4: I això el situa en el podi dels màxims golejadors històrics dels Mundials.
0: A veure.
4: Igual a Gerd Müller, en el tercer lloc.
0: Amb 14 gols.
4: Amb 14 gols.
0: Torpedo Müller.
4: I per davant ja només hi té. Amb 15, Ronaldo Nazario.
0: Sí.
4: I amb 16, Miroslav Klose.
0: O sigui, és a dos gols d'igualar.
4: A dos gols d'igualar Klose com a màxim golejador històric dels Mundials.
0: Kylian Mbappé, i això amb dues edicions i un partit.
4: Exacte.
0: Amb dues edicions i un partit. A veure, creieu que Mbappé supera a Klose i es converteix en el golejador històric dels Mundials amb 7 partits potencials en França encara per davant en aquest Mundial? Àlex, Sònia?
6: Home, sorpresa si no, no?
0: Com dius, com?
6: Que dic que una gran sorpresa si no el supera, no?
0: Sí, sí. Avui ha fet dos gols, sí. I França té potencial, hi ha molts partits, hi ha una ronda més, a temps de final. Àlex, Sònia, també veieu que aquí hi haurà registre mundial, eh?
1: Sí, sí, sí, més és que Mbappé, els tornejos curts d'aquest estil, com a mínim el que ha demostrat és que se li dona molt bé. No sé en aquest, però avui que ha començat ja amb dos gols, jo crec que sí que el superarà.
3: Sí, jo també voto per sí, perquè per la manera de jugar a França generarà moltes ocasions, moltes d'elles a l'espai, i Mbappé és un golejador històric, eh? Una altra cosa és dins d'un col·lectiu com acostuma a rendir, però amb la seva relació amb el gol és brutal, o sigui que sí.
4: El màxim golejador és, com dèiem, Klose amb 16, compte, perquè Mbappé no és l'únic que pot arribar a superar-lo. Messi en té 13, està 3. Mbappé està a 2, ja. Però Messi està a 3.
0: Però és que ara estic fent comptes. Sí. Mbappé ha fet 14 gols en 15 partits mundialistes. Si és que els ha jugat tots. Jo no recordo ara si va jugar el 7 de Rússia i el 7
4: sí,
0: de Qatar.
4: Són 15, són 15.
0: Són 15 partits.
4: Sí, són 15.
0: Abans els mundials es guanyaves amb 7 partits.
4: És dels jugadors que han necessitat menys partits per fer...
0: Segur que menys, home.
4: Sí.
0: Que va amb una mitjana d'un gol per partit, pràcticament.
4: Gerd Müller en va fer els mateixos, però amb un parell de partits menys.
0: Menys?
4: Sí. Sí, sí. Bé, abans jo entenc que el futbol era...
0: Bé, als 70 ja no era... Sí. Als 70 el futbol sí. No era tan diferent. Era diferent, però no era el futbol dels anys 50 que jugaven 7 davanters sí, perquè... i 3 defenses.
4: Exacte.
0: A veure, França, deixa'ns, ha sortit amb els 4 davanters que comentàvem ahir a la nit. Dembélé, Mbappé, Doué, Olisée. Dembélé ha jugat per darrere d'Mbappé, oi? Dembélé més en punta?
7: O la primera part.
0: Olís a la dreta i a la segona com s'han distribuït?
6: Olís a dintre, que ha estat per mi el canvi de Deschamps, i això ha arribat per quedar-se. Jo m'imagino que amb el canvi que ha fet França amb Olís per dintre i Dembélé per fora, és que això no es pot tocar. Per mi ha canviat el partit aquesta permuta.
0: O sigui, els pròxims partits els veieu amb aquests quatre davanters, i no hi ha cap problema ni cap imprevist físic, però amb Olise ocupant la zona més de la mitja punta i amb Dembélé obert a la dreta.
6: Jo, sí, clarament.
0: Sí, eh?
3: Jo també. Jo crec, ha estat un clar punt d'inflexió. I fixa't que a la primera part ja hi havia una mica la intenció aquesta, amb aquest moviment que dèiem de posar Olise per dins, fent una mica el quadrat, però no ha funcionat tan bé. Sí, ho veurem així, amb Dembélé obert i Olise per dins.
0: Olise és que ha fet una passada espectacular, ja ocupant aquesta zona més interior i amb una precisió quirúrgica per deixar la possibilitat a Mbappé de rematar sense control.
6: N'havia fet una que per un centímetre Mbappé no caça en una transició, sí, per dintre, sí, i ja li havia donat un contra un a Mbappé contra Mendy, és que li ha donat tres pilotes de gol.
0: Sí. Veurem quin és el camí de França, que comença bé, guanyant a Senegal 3-1 en la seva estrena. Era una de les candidates i ho ha confirmat després del primer partit. Sergi Andreu, tens a mà el calendari dels pròxims partits?
4: Sí, el tinc, sí.
0: Aquesta nit a les 12 hi ha partit Iraq-Noruega amb Haaland.
4: Totes les mirades posades en el davanter del City, que s'estrena en un gran torneig de seleccions. L'avalen els 16 gols que va fer a la fase de classificació. Noruega torna al Mundial 28 anys després, l'últim cop és del 1998, una selecció on també té grans jugadors com Odegaard o Charlotte, altres atractius. Iraq viurà la seva segona participació en un Mundial, la primera és de fa 40 anys, a Mèxic 86. Iraq té la segona plantilla més barata del Mundial.
0: Aquesta matinada, a les 3, debuta l'Argentina, la vigent campiona, amb Leo Messi.
4: Sí, comença la defensa del títol, l'Argentina de Messi, que avui serà titular. Veurem si és capaç de marcar el davant, i tindrà Lucas Zidane, un porter en bon estat de forma.
0: El fill de
4: Zinedine Zidane, sí. El dubte que dèiem al davant és si jugarà Julián o Lautaro. Sembla ser que serà Lautaro per les molèsties físiques de Julián. I una curiositat, l'àrbitre és el de la final de Qatar, el que va Marciniak, que va xular el títol, l'últim títol d'Argentina.
0: El polonès. A les 6 del matí, Àustria-Jordània, el debut d'una de les debutants, que és Jordània.
4: Sí, i una altra, l'austríaca, que no juga des del 1998, també. Fa 28 anys, i liderada pel veterà Arnautovic, ex de l'Inter, i per un jugador que és el més alt del Mundial, 2-0-5, Florian Wiegel. Jordània, sense res a perdre, amb només dos futbolistes que juguen a Europa, la resta a l'Àsia o a l'Àfrica.
0: Demà dimecres, i en horaris raonables pels que seguim al Mundial a Catalunya, hi ha dos partidassos.
4: Sí, el debut de Robert Martínez, el català de Balaguer, Portugal, la seva Portugal, a les 7 de la tarda s'enfrontarà a la República Democràtica del Congo de Charles Piguel, tot i que ja no és jugador de l'Espanyol, però ho ha estat durant tota la temporada.
0: Sí, i va com a jugador de l'Espanyol.
4: Exacte.
0: I més tard?
4: I a les 10, Anglaterra-Croàcia, la reedició de la semifinal del Mundial del 2018, l'Anglaterra de Harry Kane, que és tot una incògnita a veure com li va el Mundial.
0: El pròxim gran partit del Mundial és el d'aquesta matinada, el debut de l'Argentina contra Algèria.
7: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
8: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
9: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
8: Per aprofundir en tota mena de temes.
10: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
8: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
11: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
7: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot.

0: Rick Arthur quemada, coneixes aquesta cançó?
1: Home, el Potro.
0: El Potro. Tu saps, sabies que el cantant era el Potro Rodrigo, un cantant argentí que va morir fa uns anys en un accident de cotxe, però qui la va escriure un altre, que la lletra no és del Potro Rodrigo?
1: Ah, no sonava això.
0: Ho vaig descobrir ara fa poc en un documental de Movistar sobre Maradona i el Mundial de Mèxic 86, sí. I la lletra és d'un cantautor argentí també, que es diu Alejandro Romero, i em va semblar entendre que la composa fa molts anys, quan era molt, molt jove, de l'estil del Muchacho. Saps els Muchachos que va escriure un nano? Sí. O la de... aquella del Mundial de Brasil, Decime que se siente. Saps que són composicions molt populars de gent molt amateur? Doncs em va semblar que anava per aquí la història. Després la va agafar el Potro Rodrigo, va fer aquest himne que tots hem cantat i ballat, especialment tu, Ricard.
1: Sí, algunes vegades.
0: A veure,
1: ara ja fa molt que no.
0: No? Doncs va, ho hem de recuperar. M'imagino que avui sí que us quedareu a veure l'Argentina i perdreu hores de son. Aquest partit no el perdoneu.
1: Jo m'ho he de pensar, eh?
0: Sí?
1: Sí.
0: Ostres, em sorprens.
1: Sí, m'ho he de pensar.
2: Jo tinc previst començar-lo, no prometo acabar-lo, però si no l'acabo, demà al matí el recuperarem, sí.
0: Sònia, a tu
3: jo també per horari, eh? És a les 9 del vespre, ideal, mentre sopem, trobarem algun bar aquí a Chattanooga hi ha molts bars, eh, on fan els partits. L'únic problema és que hem de trobar un que posi el so, perquè molts no el posen. Però vaja, segur que el trobem.
0: A veure, l'Argentina juga a Kansas. Connectem amb Kansas. Àlex Castells, bona nit.
4: Què tal? Bona nit, com esteu?
0: L'Àlex Castells és l'enviat especial de TV3 al Mundial i ha passat les últimes hores a prop dels argentins abans del debut de Messi i companyia. Què us hi heu trobat? Ha sobreviscut?
4: Sí, a prop, perquè és inevitable no fer-ho d'una altra manera, eh? Hi havia tants argentins repartits per la ciutat, això era més aviat la ciutat de Kansas i no Kansas City avui. Ens hem trobat com si fóssim a una província argentina, a Mendoza, a Córdoba, vés a saber quina, perquè ja des de primera hora al carrer tot eren samarretes d'argentins, especialment amb el 10 a l'esquena. Hem estat després al fan festival que han muntat al costat del memorial de la Primera Guerra Mundial. Hi havia tanta gent que volia accedir-hi que han hagut d'obrir les portes de les instal·lacions una bona estona abans i ha començat a omplir-se d'argentins i més argentins amb càntics, banderes i altres, escalfant la tarda d'un partit que aquí, a horari local de Kansas, serà a les 8 de la tarda.
0: I fa gaire calor?
4: Fa calor, però no estem tan malament com la Sònia a Chattanooga. A Chattanooga fa molta més humitat. Aquí és calor seca, estem fregant als 28. També ha fet un bon ruixat a primera hora que ha refrescat una miqueta l'ambient. I venim d'on venim, hem estat molt bé aquí.
0: Te'ls has trobat molt eufòrics, els argentins, els aficionats argentins?
4: Són així, sí. Donen per fet que tornaran amb la quarta estrella que diuen, una més penjada a la samarreta, tenen Messi al seu equip, tant els hi fa que Messi estigui a punt de fer els 39 anys, tant els hi fa que Messi hagin tingut una petita lesió en el tram final de la temporada, tant els fa que no estigui el 100%, ells tenen Messi i amb això a la fi del món.
0: A veure, us heu trobat ja amb algun càntic, Àlex, argentí, nou, eh? De nova trinca per aquest Mundial,
4: n'hi ha un de nou, n'hi ha un de nou que han escollit, com sempre, els aficionats argentins. No et sé dir ara el nom, però sonen els clàssics, eh? El Matador va sonar i força el banderazo que van organitzar els argentins a la ciutat, al centre de la ciutat. Nosaltres hi vam arribar ja cap al final, quan molta gent ja havia tornat cap a casa, però encara sonava i la gent la ballava. No els falten temes per l'Spotify, als argentins.
0: T'agraeixo molt la connexió, Àlex, i sobretot t'agraeixo que quan has citat diferents ciutats argentines i Kansas City, no hagis fet la broma que t'ha fet el Jordi Costa aquesta tarda, al Tot Costa.
4: No, però està estat ben encaixat, home. Jo també la faria.
0: Sí? Ostres, sí, m'ha semblat de molt baix nivell. No la reproduiré. Si algú la vol descobrir, que recuperi el Tot Costa a la carta.
4: Sí,
0: has entrat cap a les 8. No, poc abans de quarts de 9.
4: Sí, entre un quart i dos quarts de 9, sí, més o menys, que ara estava en plena ebullició la Fan Festival.
5: Aquesta cançó que deia, aquest nou himne que deia l'Àlex, és una peça que es diu, una cançó baixa que es diu Mundial Soy Yo, d'un grup que es diu El Empuje.
0: Mundial Soy Yo de El Empuje. Algun dia alguna nit la posarem, sí, la recuperarem.
4: I us explico, si voleu, una curiositat d'aquesta gent, a la televisió pública argentina, que té muntat aquí, com us podeu imaginar, un dispositiu immens per seguir les evolucions de la selecció argentina, ha convidat aquest grup a les seves pròpies instal·lacions i crec que va ser diumenge, vam fer un programa en directe a la casa que han llogat, mentre feien un asado, tots els presentadors i col·laboradors del programa, i la música la posava aquesta banda, aquesta gent. Però vam fer un programa mentre preparaven l'asado i se'l fotien.
0: Ah, hem d'aprendre encara molt dels desertits. Mira, aquesta és la cançó.
5: És
0: que ràpid, Salva.
5: Molt bé.
0: Com has dit que es deia, Sergi?
5: Mundial soy yo.
0: Això sembla una cúmbia, no?
5: Sí.
0: Àlex, et sona?
4: Sí.
5: Aviam.
4: Ah, falta la lletra, Falta la tornada aquí.
5: Ara.
0: Una cúmbia a la casa. Cúmbia, ha dit, eh?
5: Sí, molt bé,
0: eh? Saps
5: molt la
0: cosa. Vinga, nois, arrenqueu.

0: No t'agrada gaire.
1: No, la veritat és que no. Ves baixant,
2: això guanya com a càntic segur respecte a la cançó.
1: Ah, d'acord, quan soni als estadis. Bé, aquesta nit a Catalunya, aquesta tarda, aquest vespre a Kansas ho comprovarem. Àlex Castells, moltes gràcies i gaudeix molt del Mundial.
3: Molt bé, vinga, una abraçada a tots.

0: Mundial, Josué. Ricard, ha canviat gaire l'Argentina actual respecte a la selecció que va guanyar el Mundial del 2022? Aquesta tarda, al Tot Costa, la Berro Brunatí recitava l'11 i molts jugadors eren del Mundial de Qatar.
1: Sí, no ha canviat gaire. A mi m'interessa veure el rol de Messi, no? Exactament que busca 3 anys i mig després Scaloni amb Messi, que evidentment no té el ritme competitiu que et dona Europa i que no sabem tampoc la seva capacitat física per sostenir un torneig amb molts partits i quin minutatge vol acceptar. Si Messi entén que ha de jugar 90 minuts i per tant ha de ser una hipoteca dolça per l'equip, com sosté això? Això sí que és una cosa que tant en el cas de Messi com en el de Cristiano són dues situacions similars que per mi són una de les prioritats del Mundial. Com es construeix, perquè mai no ha passat això, que amb el millor jugador de la història de cop i volta va, diríem, a un Mundial amb una edat molt passada, perquè ens entenguem,
2: sí,
1: i que per tant has d'adequar-lo i ajustar-lo perquè li has de donar uns privilegis i unes possibilitats de dosificar-se, gestionar-se, que a més hi fa molts anys que ho fa, però cada cop ho ha de fer més sense que el col·lectiu ho noti, no? Això és una cosa que em crida molt l'atenció.
0: Messi, dimecres vinent, el 24 de juny, per Sant Joan, farà 39 anys. És del 24 de juny del 87, si no he fet malament els comptes, el 26, el 2026, farà 39 anys. Àlex, tu quin paper, quina versió, quin rol esperes de Leo Messi?
3: Bé, la gran incògnita, ho vam parlar l'altre dia, no? De veure si serà tan competitiu ara actualment. Mira, jo crec que el gran encert d'Argentina a l'últim Mundial va ser trobar un motlle adequat on Messi no era la primera passada, sinó que era una passada més, no? Vaig veure un Messi molt serè, molt en el seu lloc, i tots els jugadors que l'envoltaven tenint a Messi com, òbviament, el líder, però no aquella persona a la qual havien d'anar totes les pilotes. Crec i espero una Argentina que anirà per aquí o fins i tot més accentuada, eh? Recordem que Argentina a l'últim Mundial, després d'ensopegar el primer partit, Scaloni fa 5 canvis i apareixen dos jugadors que tinc moltes ganes de veure si mantenen el nivell. Un és Julián i l'altre és Enzo Fernández. Van estar extraordinaris. Crec que una de les claus d'aquesta Argentina serà que aquests dos jugadors puguin mantenir aquell nivell tan alt que li vam veure en el Mundial. Si no, si aquests dos jugadors baixen més la... Jo entenc que Messi no estarà tan alt nivell, jo crec que a Argentina li costarà més.
0: La poseu a l'Argentina... Espera un moment, que em demanen pas des del Palau. Ara us demanaré si poseu a l'Argentina al costat de França o Alemanya, que citava el Ricard com a seleccions que han complert bé a la primera jornada, en el seu primer partit. Ara us ho pregunto, però ens demana pas des del Palau el Francesc Ripó, i el Barça ha guanyat el primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala al Palau contra el Pozo de Múrcia a la tanda de penals. Francesc.
4: Sí, ha acabat el partit fa una estona, hi ha pulsacions més rebaixades i el Barça que guanya el primer punt d'aquesta final amb molta èpica.
0: I tens algú que ha estat important,
4: sí,
0: en la resolució,
4: sí,
0: del partit?
4: Potser el que més, perquè és la persona que ha aturat el penal definitiu, és el Didac Plana, porter, capità del Barça. Didac, bona nit.
5: Hola, bona nit.
4: Sempre es parla al Palau, la màgia al Palau, les grans nits. Avui és una d'aquestes, no?
5: Avui és una d'aquestes, sens dubte, i la veritat és que jo penso que la gent que estava avui aquí haurà viscut una experiència inoblidable, perquè tal i com s'ha posat el partit, no, que puguem remuntar, que puguem forçar la pròrroga, que comencem la tanda també fallant i per darrere i acabem guanyant, doncs, bueno, més èpic poques vegades, no? I això és algo especial, és algo que després enganxa, no? I el Palau, doncs, té això, no? Que brinda a vegades l'oportunitat de viure moments així, i esperem que continuï sent així el dijous i que la gent que ha vingut, doncs, repeteixi, i que els que ho han vist des de casa i s'hagin quedat amb les ganes, doncs, que vinguin i que l'omplim i que continuem.
4: Mira, Xavier, li passo els auriculars al Didac i ja ets en el porter del Barça.
0: Des del Palau Blaugrana sembla mentida que el Francesc Ripó i el Didac Plana siguin al Palau amb aquesta pau i aquest silenci, quan fa mitja hora era una autèntica bogeria quan el Didac Plana ha aturat el cinquè penal del Pozo Murcia, Didac, i amb el genoll dret has evitat el gol i li has donat la victòria al Barça. Enhorabona, eh?
5: Moltes gràcies, sí. Ara, bueno, la calma, no?, després de la tempesta.
0: Sí.
5: Sí, la veritat és que avui hi havia soroll, sobretot ja quan ens hem enganxat en el marcador i hem marcat el 4-2 o el 4-3, crec que ja era una caldera i molt, molt, molt especial de viure i molt bonic, sobretot perquè ha tingut un bon final.
0: Quants penals has aturat? 3?
5: Aturats 2, el primer ha anat al pal.
0: Bé, home, a l'envolta el comptarien, saps? O sigui, a l'envolta quan van fora o van al pal els hi compten en el percentatge d'aturades. Al futbol sala veig que no.
5: Bueno, si ho compten relativament tampoc m'importa massa, la veritat. Ja. Jo el que vull és que el meu equip guanyi i els números em són igual.
0: El penal definitiu aguantes molt, eh? O sigui, esperes i pel fet d'aguantar i no deixar d'anar cap a un dels dos costats és el que possibilita que la pilota et colpegi al genoll dret i facis l'aturada.
5: Sí, ara no et sabria dir si m'ha anat al genoll, tu ho sabràs
0: no,
5: millor
0: a mi em
5: jo.
0: Sembla que sí, estic veient a la repetició sí. Els esports 3 sí,
5: ha començat amb una carrera lenta però després ha accelerat i bueno, m'ha donat la sensació que et xutaria d'empeine i d'empeine normalment pues, va o al mig o creuada i he decidit anar creuat, crec que no l'ha creuat del tot però anava creuada i bueno, després també pues, la sort no? d'encertar al costat i que et toqui i vagi fora, no? Perquè també n'hi ha hagut un, em sembla que ha sigut el segon que també l'havia encertat però m'ha passat just russant amb el braç, no? I ha entrat, no? Vull dir que al final també doncs, hi ha aquest pèl de fortuna.
0: Com ho decideixes això? L'acció dels penals en una tanda és instint, hi ha preparació també suposo, però qui pren la decisió ets tu al final en aquell moment, no?
5: Sí. Evidentment hi ha una feina de scouting també de l'entrenador de porters i de l'analista que ens la passen, però avui he preferit no mirar res. Avui he preferit no mirar res perquè les dues últimes tandes contra el Jaén...
0: És veritat,
5: que vaig mirar,
0: a les copes.
5: Vaig mirar masses coses i després no ens va anar bé i avui he preferit una mica guiar-me pels meus instints. Si bé és cert que també doncs, el penalti del Bebe, amb el Bebe doncs, he jugat a la selecció molt de temps... i el conec i sabia que podia doncs, intentar fer això d'obrir el turmell a última hora i xutar baix. Jo normalment no vaig amb pas de tanca a terra mai als penals, intento anar de peu i en aquest sentit doncs, m'ha sortit bé perquè l'he encertat, no? Bueno, una mica de tot, una mica de conèixer, una mica de veure i una mica també d'intuïció d'última hora, allò, gestos, la manera de córrer, la manera d'agafar el cos, si se li escapa alguna mirada, potser també mentre es prepara, llenguatge no verbal, a vegades ho perceps molt bé, avui és el cas, avui ho estava interpretant bastant bé perquè penso que he encertat pràcticament tots els penals on t'anaven, i a vegades doncs, no ets capaç perquè, bueno, perquè no ho interpretes igual.
0: Didac, el partit estava perdut, 0-3, 1-4, o sigui, vosaltres hi creieu segur, però poca gent més al Palau podia creure-hi.
5: Bueno, jo penso que la gent que... potser algú que ha vingut per primera vegada o que no és habitual, potser no, però la gent que ha vingut bastant sap que a futbol sala un avantatge de 3 no és determinant, no? Quedant 20 minuts per davant, ni molt menys. Nosaltres, és cert que hem passat moments complicats a la primera part, però a la mitja part hem parlat el que havíem de parlar, ens hem dit les coses clares, i en aquest sentit nosaltres som els primers que sabem que moltes vegades marquem 2, 3, 4 gols en 2 minuts, en una ràfaga, no?, pràcticament, i bueno, hem començat a remar, hem començat a exigir-nos, a voler jugar, a voler bueno, tractar bé la pilota, intentar doncs, atacar amb més bon criteri sense precipitar-nos tant, i a partir d'aquí doncs, hem marcat el primer gol. Després crec que ens han marcat el 4-1, però hem continuat amb el mateix plantejament, 4-2, 4-3, i ja, jo crec que quan ja s'ha posat 4-3 jo crec que no hi havia ningú en tot el pavelló que no confiés en que avui, com a mínim, forçàvem l'empat, no? I així ha sigut.
0: Dijous, el segon partit d'aquesta final, el Barça buscarà el 2-0. Enhorabona, gràcies i bona nit, Didac Plana.
5: Molt bé, gràcies a vosaltres.
0: I gràcies també al Francesc Ripoll des del Palau Blaugrana. Dijous hi tornes, eh, Francesc?
4: Sí, dijous a la mateixa hora, a les 9, el segon partit.
0: Gràcies, Francesc, bona nit.
4: Bona nit.
0: Àlex, Ricard, el que us deia de l'Argentina, la poseu al màxim esglaó entre les grans candidats a guanyar el Mundial?
1: Jo d'entrada sí, és la campiona i sap a què juga.
0: I l'Àlex?
3: Jo esperava que el Ricard la posés a dalt, eh? No, jo encara no. Jo poso per davant França, Espanya, Portugal i Anglaterra, però sobretot les dues primeres, per dos motius. Perquè no espero una Argentina tan, tan potent com l'anterior campionat, i perquè repetir dos mundials em sembla molt difícil.
0: Marxem un moment i quan tornem comprovarem com estan els ànims, que estan baixos, a la selecció espanyola després de l'empat de l'estrena contra Cap Verd.
2: Arde. Quema. Duele. Arde. Quema. Duele.
6: El Mundial, al Club de la Mitjanit.

0: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el
1: 39.959 39959 sèrie 50.
0: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
2: El Club de la Mitjanit, edició mundial.
3: No som al Sónar, això serà aquest cap de setmana. Som al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio, el Mundial, al Club de la Mitjanit, cada nit a les 11 durant tot el Mundial, cada dia. Tenim pendent comprovar com s'ha paït a la selecció espanyola l'empat contra Cap Verd, com han estat aquestes primeres 24 hores posteriors a un debut inesperat i decebedor. La Sònia Gelmà és a Chattanooga amb la selecció espanyola i ens ho pot explicar.
4: Tu deies abans, els ànims estan més aviat baixos, potser abans estaven massa alts, hi havia certa eufòria, certa sensació de ser molt favorits pel Mundial, i ara s'equilibraran, però és veritat que avui la sensació, el camp d'entrenament fins i tot, que els jugadors apareixen cada dia i fins ara ho feien amb molta alegria, amb moltes bromes, hi ha un grup de joves que es porten molt bé entre ells, i avui veies que hi havia bastant més silenci, que sí que de tant en tant hi havia algun comentari, que no havien passat directament a un funeral, però gairebé. I, de fet, després, a la sala de premsa, Miquel Merino parlava de dol, que ens ha sorprès, perquè van empatar un Cap Verd, però vaja, no han quedat eliminats una competició encara, sinó que amb el resultat de l'altre partit del grup, en realitat, tot comença de nou. Però queda clar, i ara mateix el sentireu, que estan tocats.
5: No s'ha muerto nadie, no es un luto como tal, pero bueno, las derrotas muchas veces pueden sentir así, ¿no? Cuando somos tan competitivos, cuando siempre queremos ganar, siempre queremos dar nuestra mejor versión, cuando no lo consigues, pues muchas veces vas a casa y no te apetece hablar ni con tu familia, ¿no? Entonces, bueno, por eso lo he comparado un poco con un luto.
3: Ha comparat l'estat d'ànim amb un estat de dol. Miquel Merino, que ha fet reflexions interessants avui l'endemà d'aquesta ensopegada, d'aquest empat d'Espanya contra Cap Verd. Sònia, sobre la minja, els minuts que pot jugar diumenge en el segon partit de la selecció espanyola, que serà diumenge a les 6 de la tarda contra l'Aràbia Saudita, se n'ha parlat avui a Chattanooga?
4: Bé, més que tot sensacions que no pas informació, però la sensació general entre els periodistes també és que tindrà més minuts i ningú no descarta que sigui ja directament titular.
3: Titular, ja en el segon partit, eh?
4: No es descarta, eh? No et dic que ara mateix es pensi que pugui ser titular, però és una opció...
3: No seria una gran sorpresa, entenc, pel que dius, eh?
4: No, perquè ja et dic que hi ha més ganes a l'entorn que fins i tot del que segurament recomanen els metges de veure la Minyamala. Ahir hi havia qui no en tenia perquè la Minyamala havia jugat només 20 minuts.
3: No, home, perquè feia mes i mig que no jugava, ja l'explico
4: exacte,
3: jo.
4: Exacte, és evident, és evident, no el perquè. Difícil, no? I aquí Luis de la Fuente, evidentment, és el primer interessat en tenir els màxims minuts possibles sobre el terreny de joc la Minyamala. Però es va haver d'explicar ell mateix a la sala de premsa del per què no havia fet els canvis abans. També considerant que el que havia esperat a aquests canvis concrets, el de la Minyamal, finalment Nico va jugar molt poc, 5 minuts, i em sembla que està bastant pitjor que no la Minyamal, no només físicament, sinó amb la temporada que ha fet a l'Atlètic. Però en tot cas, s'ha de veure en els pròxims dies quines sensacions i quina informació podem arribar a tenir, però la Minyamal evidentment ja anava boig per tenir minuts, encara hi anirà més ara que el segon partit. El marge d'errada s'ha reduït i, per tant, allò que deia Luis de la Fuente de si hi ha algun moment on s'ha d'arriscar és el Mundial, crec que serà aquest segon partit quan arribarà el risc.
3: Al marge de la possible entrada de Lamine, gaire canvis més en el següent 11 de la Fuente amb la selecció espanyola, qui pagarà els prets trencats?
4: Doncs ho veurem, però aquí el gran assenyalat per tothom és Gavi, no tant òbviament per ell com per la posició no el va fer jugar Luis de la Fuente. Ell va fer una explicació després del partit que el que buscava és que Gavi anés per dins i Cucurella agafés la banda, i això realment va passar, però d'alguna manera la actuació de Gavi no ha convençut i es reclama aquest canvi. Veurem si, ja et dic, veurem. Luis de la Fuente va dir ahir que després del partit, que en el mateix bus de tornada ja es miraria el partit. Ara han de reflexionar des del cos tècnic. El que ens diuen és que estan bastant tranquils i que, òbviament, analitzaran tot el que ha fallat i segurament hi haurà algun canvi, però veurem si n'hi ha tants com ahir semblava que havien de reclamar. Però jo crec que, bàsicament, potser la posició de Gavi, si entra a Lamine, ja tens el canvi fet, i veurem si hi ha algun altre canvi.
3: Sònia, a descansar. Fins demà.
4: Vagi bé, bona nit.
3: Demà, dimecres, tenim dos partidassos, a més, en bon horari, a les 7 de la tarda a Houston, Portugal, Congo, i a les 10 de la nit a Dallas, Anglaterra, Croàcia. Portugal, Àlex, Ricard, creieu que és una selecció més sòlida que Alegre, i això encara la fa ser més perillosa per la resta de rivals i més candidat al Mundial, que mai no l'ha guanyat?
6: Bé, ja ho veurem, no? Hem de descobrir-ho. Jo crec que té molts registres, i és una selecció que pot pot ser una selecció estable, però pot ser una selecció atrevida, desinhibida. És difícil que la selecció portuguesa, que qualsevol candidata sigui molt alegre, no? Avui França ha estat alegre quan ja no li quedava una altra opció, el descans amb empat a zero i amb un partit encallat. Alemanya va ser molt superior a Curaçao. Veurem què passa amb les següents favorites. Hem de veure Anglaterra, hem de veure Portugal, hem de veure Argentina. No sé, jo ja saps que de Portugal n'espero molt. Crec que té moltes opcions i que Robert Martínez ha de prendre decisions, perquè és una selecció que és difícil fer l'11. O sigui, tu has de triar, has de saber com barreges segons quins rols que són complementaris, com no embafes una posició, no? Has de trobar aquest equilibri que ha buscat Deschamps i que li ha costat trobar avui, perquè són plantilles que són tan àmplies que l'entrenador ha de prendre decisions.
3: Àlex?
7: Sí, a veure, per mi venen just darrere d'Espanya i França, les dues que has mencionat, tant Portugal com Anglaterra. Per al que fa Portugal, jo l'espero com la selecció més dominant de tot el torneig, és a dir, amb aquest mig al camp és molt difícil poder-li treure la pilota, i per tant l'espero molt dominadora, molt enfonsant els seus rivals. Tinc més dubtes de l'última línia, no? De la davantera. El rendiment de Cristiano jo crec que baixarà. Gonzalo Ramos a mi se'm queda curt. Leao no està bé. És l'únic però que li poso, i per això no la poso entre les favorites. I moltes ganes de veure Anglaterra. Jo és la selecció que més ganes tinc de veure com competeix, com reacciona, i més amb Tuchel a la banqueta.
3: A veure, sabeu que Robert Martínez, el seleccionador portuguès, és de Balaguer. A veure, com us imagineu que es viurà demà el partit a la capital de la Noguera? Aquest Portugal-Congo a les 7 de la tarda. Doncs averiguem-ho, esbrinem-ho. Connectem amb Balaguer. Connectem amb l'Antonieta Martínez. Antonieta, bona nit.
8: Hola, bona nit.
3: L'Antonieta Martínez té certa relació amb Robert Martínez, oi?
8: Bé, sí, una petita relació. Sóc la seva germana, sí.
3: Gran o petita, germana gran o petita?
8: La germana gran, la germana gran.
3: I tens ascendència?
8: Sí. Pensa que ens portàvem 8 anys, i com que els meus pares tenien un comerç, doncs li vaig fer bastant temps de mama, eh?
3: Sí?
8: Li feia de mare, sí. A més, creia molt. La veritat és que sí.
3: I des de ben petit ja pensava només en el futbol o què?
8: Sempre ja, jo el recordo sempre amb la pilota al peu. Sempre he estat molt vinculat al futbol, també perquè el meu pare, doncs, era també jugador i entrenador.
3: Quin equip entrenava el pare?
8: El meu pare va entrenar a diferents equips. El que passa és que va acabar a Balaguer, i llavors aquí es va enamorar de la meva mare, perquè el meu pare era de Saragossa i havia estat en diversos equips. No va arribar tan lluny com el meu germà, però sí que havia estat a Vilanova a la Geltrú, havia estat a l'Algeciras, havia estat a Saragossa amb dos o tres equips, no al Saragossa, eh? I després, doncs, el van fitxar al Balaguer, que allà estava a tercera divisió, i va conèixer la meva mare, es van casar i es va quedar per aquí. Llavors va estar doncs entrenador Mollerussa, Guissona, doncs Artesa, Castellserà i bueno, Balaguer molts anys. I clar, nosaltres doncs sempre anàvem de paquet amb ell i amb els jugadors. El Robert i jo.
3: El teu germà, si a tu et va acabar agradant el futbol o no?
8: No, sí, la veritat és que sóc futbolera, eh? Sóc futbolera. No és que me n'entenga molt, no és que n'entenga molt, però m'agrada el futbol. És que ho hem viscut sempre a casa, saps?
3: Clar.
8: A més, teníem premis, el meu pare guanyava amb el Balaguer el diumenge, teníem pastís, saps? Per postres, i si no, doncs res, a dormir sense postre.
3: Ah, sí?
8: Vull dir que estava vinculat amb el nostre dia a dia, també, saps? Mm. El que és el resultat del partit.
3: Sempre hauria que guanyés, no?
8: Clar, sempre.
3: Escolta'm, demà suposo que estaràs molt pendent del partit de la selecció de Portugal.
8: Home, i tant. Demà és un dia important per tots. El meu pare falta, és el primer mundial que no hi serà, bé, no hi serà físicament, i és un dia molt important.
3: Hi ha molt moviment a Balaguer amb el mundial i els partits de Portugal?
8: Bueno, Hi ha ambient. El que passa és que ja saps que a vegades nadie es profeta en su tierra, com diuen, però sí, al Portugal segueixen molt. Com que no segueixen massa la selecció espanyola, doncs tenim guanyat de que segueixen a la portuguesa,
3: sí?
8: Saps?
3: Sí, a Balaguer la gent anima més a Portugal que qualsevol altra selecció, eh?
8: Exacte. I això que aquest any, el tema de que hi hagi tants jugadors a la selecció espanyola del Barça, doncs sí que algú, saps, que es canvia, però si no, prefereixen la portuguesa en aquest cas que l'espanyola. La majoria, sí, hi ha de tot.
3: I saps si hi ha alguna pantalla gegant o algun punt de trobada per seguir els partits de la selecció de Portugal?
8: Mira, a veure, de moment, demà sí que ens trobem, perquè ja et dic, aquest any el fet de que el meu pare doncs, ens va deixar farà, bueno, per Nadal farà 2 anys, doncs això sí que ens ha fet una miqueta, saps, de no muntar res excessiu, però al final hem pensat que la vida segueix, ell voldria estar allà, i demà sí que ens trobem, com havíem fet al darrer Mundial, ens trobarem una colla d'amics, els amics, nosaltres...
3: On us trobeu?
8: Estarem al bar Tito, que és un bar que hi ha, que té una pantalla gegant i té... Mm-hmm. Bueno, una sala no molt gran, però que està molt bé, i doncs anirem allà. I a les 7 ens trobarem allí, amics, i gaudirem del partit i enviarem tota la força, energia o tota l'energia que puguem.
3: Tu creus que Portugal torna amb el Mundial?
8: Sí, bueno, saps què passa? Que a vegades aquestes pressions tampoc són bones, yeah. Saps? Jo el que vull és veure's el dia a dia, que demà guanyi, i que anem passant.
3: I vas parlant amb el teu germà, amb el Robert Martínez?
8: Sí, molt.
3: I què?
8: Molt.
3: Com el veus? Sí. Com el
8: Està
3: com
8: molt
3: el
8: il·lusionat.
3: Molt il·lusionat.
8: Està
3: eh?
8: molt il·lusionat. Molt il·lusionat. Sí.
3: El veus amb més confiança que en d'altres mundials, quan anava a Bèlgica o a l'Eurocopa?
8: Bueno, ell sempre

0: però sí que sempre li dic que intenti fer el que li diu el seu cor i que bé, i que tiri endavant amb la seva idea i el seu objectiu.
1: Antonieta, que ho passeu molt bé, sobretot demà en aquest primer partit de Portugal contra el
0: intentarem.
1: Congo a la tarda.
0: Intentarem,
1: i
0: sí.
1: I que vagi molt bé el Mundial per la selecció de Portugal,
0: si...
1: que anirà bé pel Robert Martínez, pel teu germà.
0: Vinga, doncs agraïda, i gràcies que mitjans com vosaltres de Catalunya estigueu a la seva vora.
1: Gràcies, Antonieta, bona nit.
0: A vosaltres, bona nit.
1: Des de Balaguer, l'Antonieta Martínez, la germana de Robert Martínez, abans d'aquest Portugal-Congo, l'estrena de la selecció que entrena el tècnic català de Balaguer, demà a les 7 i a les 10 de la nit, l'Anglaterra-Croàcia. A veure, a Anglaterra hi ha Harry Kane. Qui creieu que farà més gols en aquest Mundial, Harry Kane o Kylian Mbappé, Ricard i Àlex?
2: Mbappé.
1: Mbappé, eh? I tu, Àlex?
3: Vinga, per canviar, Kane.
1: Kane. Home, aquí hi ha un duel, eh? Segurament no arrisquem gaire si diem que acabaran segurament en el podi de màxims golejadors del Mundial. Fins aquí hem arribat. Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, una nit més al Mundial al Club de la Mitjanit. Moltes gràcies i fins demà.
2: Gràcies, Xavi, adeu.
3: Gràcies, bona nit.
4: Record o samarreta?
1: Com cada dia, alguns deixa un missatge explicant-nos o bé el seu record preferit de la història dels Mundials o bé si hi ha una samarreta de la qual està enamorat o enamorada de totes les que s'han utilitzat en la història dels Mundials, que en són moltes. A veure qui ens ho explica avui.
5: Hola, sóc en Antoni Padilla, periodista del diari Ara. Sóc d'aquests que ordenen la seva vida i els records en funció dels Mundials. Em torno molt boig quan hi ha una Copa del Món. I el meu millor record segurament és el Mundial del 2006 a Alemanya, perquè va ser el primer que vaig poder-lo cobrir com a periodista. M'hi va enviar el Nou Esportiu. Inicialment la meva tasca era seguir jugadors de la Barça que jugaven altres seleccions que no fos espanyola, i vaig anar a concentració del Brasil amb Ronaldinho, la d'Argentina amb Messi. Va ser una experiència realment magnífica. I jo, que cada Mundial, des que sóc petit, sempre cada Mundial animo Itàlia, vaig poder veure en directe Itàlia guanyant el seu darrer Mundial en aquella final de Berlín i aquell darrer penal de Fabio Grosso. I vaig ser molt feliç. El primer Mundial que anava guanyava Itàlia. Des de llavors, el destí m'ha castigat perquè Itàlia porta uns quants anys sense poder-se classificar pels Mundials.
1: És el record del Toni Padilla, la victòria de la selecció italiana al Mundial del 2006 a Alemanya. En aquell Mundial hi va debutar Messi, Sergi Andreu.
6: Fa avui 20 anys, contra Sèrbia i Montenegro, va entrar a la segona part, va tenir temps de fer un gol. Avui fa 20 anys del debut en una Copa del Món de Leo Messi.
1: I avui, 16 de juny del 2026, 20 anys després, d'aquí 3 hores...
6: jugarà el seu sisè Mundial.
1: És bèstia, eh?

0: moment de tancar el Mundial al Club de la Mitjanit d'avui i com cada nit ho fem amb una cançó que té a veure amb la història dels Mundials, seleccionada pel Salva Pou, el responsable tècnic i musical del programa. Avui, que ha jugat França i ha guanyat 3-1 contra el Senegal, el Salva Pou ha trobat la cançó oficial del Mundial de França de l'any 1998. La cançó es diu La Copa de la Vida i la va interpretar Ricky Martin. No faré comentaris.
1: Salva, has
0: gastat una de les tres vides. Encara en tens dues, però queden molts programes encara fins al 19 de juliol i moltes cançons que ens has de presentar aquí al Mundial del Club de la Mitjanit. Aquesta...
1: No, digues que sí, Salva. Està bé.
0: Està bé, sí. Bé. A mig minut són les 12, bona nit i que descanseu. Si és que no us quedeu a veure ara l'Iraq-Noruega, que és a punt de començar, o a les 3 l'Argentina-Algèria. Si no teniu son, no és un mal pla. Porteu-vos bé i passeu-vos-ho millor. Fins demà.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. La tempesta judicial que afecta el PSOE arriba aquest dimecres al seu punt més àlgid amb l'interrogatori de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. Per primer cop, un expresident espanyol declararà davant d'un jutge com a investigat i ho farà, entre d'altres, pels delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals i frau fiscal. El magistrat José Luis Calama ha rebutjat la petició de l'exlíder socialista de posposar la cita sobre l'origen de les joies interceptades al seu despatx. A més d'aclarir d'on van sortir les peces d'alta gamma, valorades en 1,3 milions d'euros, Zapatero també haurà de donar explicacions sobre el seu paper en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. Les investigacions policials apunten que hauria cobrat comissions il·legals a través d'empreses pantalla per aquesta operació i d'altres en què hauria fet de mediador. En un vídeo difós a les xarxes, l'excap del govern espanyol va negar qualsevol irregularitat. Més notícies, Oriol Pujador.
2: El cas Zapatero no és l'únic que esquitxa el PSOE. Arran del cas Leire, la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, ha comparegut al Senat, on ha assegurat que mai ha format part d'un entramat per entorpir causes judicials que esquitxen el govern espanyol.
3: No he frenado ni he interferido investigación alguna. Jamás. Nunca. Ni de la UCO, ni de ninguna otra unidad de la Guardia Civil.
2: L'erosió política que pateixen els socialistes ha fet que el PP i Junts hagin registrat mocions al Congrés per demanar eleccions anticipades. La mesa, controlada pel PSOE i Sumar, no les ha admès a tràmit.
1: Rússia no ha respost a les crides del G7 per negociar el final de la guerra amb Ucraïna. El ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, avisa els líders mundials reunits a Evian que no es creguin el que diu Ucraïna.
4: Els europeus ara treuen la conclusió equivocada que Rússia està perdent i Ucraïna està guanyant. Aquests càlculs són completament erronis i il·lusoris.
1: El president rus Vladimir Putin ha convocat eleccions legislatives per al 20 de setembre, les primeres que es faran des de l'esclat de la guerra.
2: El Gremi de Restauració de Barcelona denuncia 30 supermercats, com Mercadona i d'altres, que destinen un espai perquè els clients puguin consumir el que acaben de comprar. També denuncien 50 fleques degustació per intrusisme i per incomplir la normativa municipal. Sentim el director del Gremi, Roger Pallarols.
5: Disposen d'un assortiment de productes destinats a facilitar el consum, tovallons, gots, oberts, pujols per separar els residus i fins i tot microones. Per descansar no es necessiten microones.
1: Ha acabat sense acord la reunió entre l'Ajuntament de Barcelona i els treballadors del Consorci de Biblioteques per acabar amb la vaga al sector. Després de 6 hores de negociació, no s'ha arribat a cap entesa i, per tant, continua l'aturada indefinida iniciada el 26 de maig. Els dos punts principals que dificulten l'entesa són la situació del personal que treballa els caps de setmana i la jornada laboral dels treballadors, a més de l'augment de la plantilla. L'actor i director nord-americà Sean Penn dirigirà una pel·lícula ambientada en la sala al Capitoli del 6 de gener del 2021, quan seguidors de Donald Trump van entrar de forma violenta i massiva a la seu legislativa dels Estats Units per impedir que se certifiquessin els resultats de les eleccions presidencials que havia guanyat Joe Biden. El film el podria protagonitzar l'actor Bradley Cooper.
2: Segons publica The Hollywood Reporter, el film de Sean Penn encara no té títol i previsiblement el distribuirà Warner. Aquest estudi ja va produir i distribuir una pel·lícula, una batalla rere l'altra, guanyadora de 6 premis Òscar, entre els quals el de millor actor de repartiment per al mateix Sean Penn. El rodatge d'aquest nou film podria començar a mitjans de l'any que ve i el mateix cineasta n'escriuria el guió. Segons The Hollywood Reporter, no se centrarà en la sala al Capitoli de fa 5 anys, però sí que el seu personatge principal, un agent de la policia, queda atrapat enmig de la violenta insurrecció del gener del 2021 a Washington.
1: Els esports, el Barça ha guanyat el primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala contra el Pozo de Múrcia. Els blaugranes han derrotat els murcians a la tanda de penals i després de l'empat a 5 al final dels 40 minuts i la pròrroga, tot i que el descans perdien 0-3.
2: El Mundial de Futbol aquest dimarts s'ha disputat un partit de la primera jornada del grup I, França 3, Senegal 1, amb el defensa del Barça Koundé titular amb els francesos i doblet de gols de Mbappé.
1: El Girona ha fet oficial el fitxatge del migcampista blanenc Isaac González, de 21 anys, fins al 2029, procedent del Cornellà.
2: Pel que fa al Madrid, ha renovat el central alemany Antonio Rüdiger fins al 2027.
1: I a la Lliga Femenina de Bàsquet, l'Uni Girona ha comunicat que la pivot Maliana Mariam Kouvali deixa l'equip després d'una temporada vestint la samarreta gironina.
0: Fins aquí les notícies.
6: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
7: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
6: Sense filtres.
7: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
6: Sense pèls a la llengua.
7: I a més també podem anar a sopar, eh?
6: Sense vergonya.
7: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
6: Però amb molta, molta cafeïna.
7: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
6: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.

0: els ignorants. Catalunya Ràdio. La tarda de Catalunya Ràdio.
1: Ningú et va dir...
0: Amb Marta Romagosa.
1: Els tarats ens trobem en el camí.

0: Avui estic contenta perquè he estat testimoni de com un ofici tan antic com el de fer de carter no hi ha intel·ligència artificial que se'l pugui carregar. Com em passa tantes vegades al matí, que no espero ningú, truquen a la porta de baix, del carrer. No esperava que m'haguessin de portar res. Jo encara no anava vestida, m'acabava de llevar i per sort la meva filla era a casa i m'ha dit, ja obro jo, no pateixis. I resulta que sí, era la cartera del barri, que venia a portar un paquet petit, semblava un llibre, que era per algú de casa que no era jo. Però, és clar, la dona s'ha volgut assegurar bé que en aquell pis hi vivia la persona que deien el remitent, perquè l'adreça que havia posat l'emissor del paquet hi deia bé el nom del carrer, però en lloc de posar-hi el número, hi havia una forquilla de 10 números. Vaja, com si vingués algú a Catalunya Ràdio, que estem situats a Diagonal 614, i el paquet posés Diagonal entre el 616 i el 626. I apa, al carter, que s'ho faci com pugui, que vagi porta per porta, truqui als timbres i demani pel nom que posa el paquet a veure si hi ha sort. I aquí ve la gràcia de l'ofici. La cartera, com que ja havia vingut altres vegades a casa nostra, li ha preguntat a la meva filla si aquell era el pis que buscava, perquè li sonava d'altres vegades que era allà. Li ha demanat el nom, el DNI i la relació de parentesca amb el destinatari del llibre i, finalment, l'ha lliurat. Com que no anava el meu nom, no l'he obert, però la curiositat no l'he perduda. Qui envia un llibre petit des de Mataró i no encerta el número del carrer i posa una forquilla de 10 números i ho deixa a l'atzar? Per sort, la professionalitat de la cartera i la seva memòria exquisida ha comportat que aquesta nit ja dormia a casa, sa i estalvi, les cròniques de la veritat oculta de Pere Calders. Que com ho sé? Doncs perquè ho he preguntat a l'autor de la compra, m'ha enviat la foto de la portada, si no, no hauria pogut fer aquesta entrada, perquè avui tampoc ens hem vist. I el vostre dimarts, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Albert Duran, Domènec Sobirà i Judit Perpinyà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93 201 7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Bona nit. Són les 12 i 10 minuts. Arrenquem aquí una altra edició d'aquest sant programa, la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, el 93-201-7474, on ja heu començat a trucar perquè veig l'Aina enfeinada, somrient, per tant vol dir que aquí està a l'altra banda. És algú que com a mínim li sona, si l'Aina somriu, ja és que hi ha bones notícies. Doncs esperant aquestes trucades que ja esteu fent al 93-201-7474, però també, com sabeu, ens deixeu els vostres missatges de WhatsApp al 667-220-148. I avui tenim una pregunta adreçada a una persona en concret i aquesta pregunta, el WhatsApp del programa, l'ha fet en Sergi des de Manresa.
2: A veure, la meva pregunta d'avui és que com el conseller d'Agricultura es passeja per als mercats un dilluns pel dematí, que la meitat de parades estan tancades, i no saluda ni els gats.
0: Apa, aquí. Doncs va directe a la pregunta al conseller Ordeig, que deu haver anat, ahir devia haver anat al mercat, a un mercat de Manresa, que hi havia poques parades obertes, no? I no sé si el conseller o algú del seu entorn escolta aquesta pregunta d'en Sergi, doncs si vol trucar per donar resposta, doncs serà benvinguda aquesta resposta. Va, la primera una queixa, la segona a veure si va de queixa també. Ens truca el 93-207474, en Lluís des de Premià de Mar, bona nit.
3: Aviam, ja li he dit a l'Aina que si aquesta nit em permets dos minuts més, jo et prometo que la setmana que ve no trucaré, li deixaré l'espai d'aquesta nit per la setmana que ve amb una altra persona.
0: Però dos minuts cosa... més respecte a quan?
3: De poder-me parlar. Bueno, si anem allargant el tema no podré acabar-ho de dir.
0: Digues.
3: Bueno, aviam, és una cosa molt i molt, ho repeteixo, molt i molt greu que pot afectar a molts jubilats com jo, sobretot avis, i a pares de família que hagin fet el mateix que vaig fer jo. Sempre he amagat el nom de les cases comercials perquè no m'ha agradat fer publicitat, però com que cada cop tinc proves i m'he vist enganyat, defraudat, malpreat, vull dir, maltingut, digue-li la paraula al mot que vulguis, vull dir, molt, molt, molt dolgut, ho diré. és la antiga, que va fundar Francesc Moragues, antiga caixa d'estalvi de la Vellesa per estalvis i de pensions per estalvis de la Vellesa, vaja.
0: CaixaBank,
3: després
0: vaja.
3: Va ser la caixa, després va ser la caixa i ara és CaixaBank.
0: Molt bé.
3: Així és de clau diré. Mira, jo ara fa 17 anys, igual que em van fer els meus pares a mi quan vaig néixer, en fa 79, perquè aviat em faré 80, em van fer una petita imposició amb una llibreta de color verd, que encara la guardo, tindrà quasi 100 anys, perquè ja en tinc 80. I
0: jo també la tenia, aquesta, Lluís.
3: Ja existia, sí. Però veuràs que és veritat, era una mica grossa, tenia quasi un pam de llargada, les entrades s'escrivien en bolígraf blau o negre, i les sortides en bolígraf a manilla, tota manilla, vull dir, a mà, amb bolígraf vermell de sortides, val? Uh-huh. Bueno, perquè vegis que sóc antic, vull dir, aquestes llibretes em sembla que no les té gaire gent.
0: No.
3: Llavors, com que els meus pares van fer això amb mi, la idea que la meva senyoria van tenir és fer el mateix això a una de les nostres... a la nostra neta, vaja. Mm. L'altra és adoptada. La real és una, la de casa, diguéssim, no? Bueno, quan vaig dir així amb ella va néixer, li vaig fer una imposició que vaig demanar, que llavors encara treballava, bueno, estava a punt de jubilar-me, encara treballava, que fessin una ordre continuada. Que cada mes de la nòmina en desviessin a la compte aquesta, oberta a nom meu, perquè no podia ser nom de la neta, perquè era menor d'edat, ella estava com a beneficiària, jo com a titular, naturalment, llavors em van obrir aquesta llibreta, que jo vaig demanar que fos que quan ella tingués 18 anys, aquests diners anessin a passar amb ella,
0: sí.
3: Perquè ara, per exemple, que els tinc, aquests diners, es pugui treure doncs, el carnet de conduir, que costa un paston, i pugui pagar-se la matrícula de la universitat i s'hi pot donar la petita entrada del pagament del primer cotxe que pugui tenir. Bueno, és igual. Uns diners d'estalvi per quan ella tingués 18 anys.
0: Sí.
3: Bé, fins aquí tot correcte, molt bé. I me la van obrir, i ara m'he donat compte que no me la van obrir a Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis, ni a Caixa de Banc, ni a la Caixa. Me la van obrir amb una empresa que tenen paral·lel amb ells, que és l'empresa d'assegurances, que es diu Vida Caixa. Vida Caixa és una empresa de CaixaBank que fa assegurances de vida.
0: Sí.
3: I a mi me la van obrir ells, jo no la vaig veure perquè no he tingut mai llibreta física, com la famosa ballarina que dic que venen els rebuts de llum, aigua, gas, el telèfon i tot. La llibreta estrella, vaja, no tinc. Me'n van fer amb un paper, bé. Jo vaig guardar i han passat 18 anys. I aquesta setmana passada m'envien un correu electrònic, menys mal que ho puc justificar-ho, dient que passés per l'oficina de Premià, no diré el número, n'hi ha dues oficines, però la meva, de Premià de Marc, perquè quedi ben clar, perquè no vull fanfaronejar ni dir el contrari, però qui em coneix sap que aquest tema el tocaré fins a les últimes conseqüències, a mi encara que em costi, diguéssim, i ho dic clarament, la vida, Marta, perquè me la jugaré totes.
0: Mira, ves el tema, si no, no podem valorar-ho, va.
3: Vale. Llavors, és que ja estic tan nerviós.
0: No, estic
3: llavors,
0: nerviós.
3: Què ha passat? Que aquesta setmana m'ha fet un correu, vaig anar a la caixa i em diu la persona que em va atendre, bueno, té que treure els diners i com ho fem? Dic, home, posar-li el nom de la meva neta. Diu, no, el nom de la seva neta en principi no pot ser en sentit de que tindrà que pagar una cosa que en diu dret de successions, o que es paga un impost perquè és una cessió que faig amb una altra persona que no és el titular. M'entens? I què m'aconsella per no pagar gent de que ja ens croben prou, només falta que... I a més, a mi, la dermatològica em deu molts diners fa 3 anys que no me'ls han pagat, però bueno, aquesta gent, de gent de per mi ni un duro. I què podem fer? Diu, obrir una llibreta a nom de vostè. Diu, vale, i llavors jo cada mes, quan que sigui, aniré traient diners. Molt bé. M'obren una compte que tampoc em donen document físic. Al cap de 2 dies vaig tenir-m'ho que descarregar perquè em van fer firmar amb una PDA i un bolígraf electrònic una quantitat de fulles enormes. Vaig fer com 7 o 8 firmes. De baixa, d'alta, dret de protecció de dades... Bueno, en fi, vaig firmar la tira de coses, sense llegir el que firmava, naturalment, perquè només passant pantalles i anant firmant. I els papers. Diu, no, diu, cap de 2 dies es pot descarregar. Sí, sí, un servidor i els meus fills el van descarregar i van quedar de pasta de moniato quan ve la sorpresa. M'obren una compte... ja m'ho van dir també, que és una compte corrent, o sigui, és una llibreta de compte corrent, la compte corrent tothom sap que donen 0 d'interessos, en allà havien posat, jo tinc que dir-ho, 15.000 euros, i aquests 15.000 euros no en rentaran res. Què passa? Aquests 15.000 euros, amb els 17 anys que té la neta, que vaig obrir la llibreta, han rentat 500 euros més menys, pagat hisenda i tot, han rentat 500 euros. I a mi diuen que me'n cobraran 60 trimestrals, que vol dir 240 a l'any. En 2 anys s'hauran fotut els 500 euros, 240, 240, 480, 500 euros, en 2 anys s'hauran fotut el que a mi m'han rentabilitat durant 17 anys, sí. L'assumpte de Guassa, no?
0: Sí.
3: Bueno, això ho he denunciat pues, a València, a la central de CaixaBank, i m'han contestat pues, amb uns escrits que ara em dirigeix el Banc d'Espanya, primer tema que m'han dit que tinc que fer, perquè, bueno, perquè m'han contestat en correus, diguéssim, d'aquests que serveixen per tu,
0: per tot,
3: per
0: sí,
3: tu,
0: sí,
3: Marta,
0: sí, sí.
3: Per la gent que passa pel carrer i pel bisbe. Serveixen per tot Crist.
0: Sí.
3: No em fan una carta personalitzada, que això ja d'entrada és una falta d'educació vers el client. I ho dic de viva veu. Falta d'educació i professionalitat. Fer una carta tipus és molt, molt fastigós. Per exemple, per les persones que entenem una mica amb això, és un greuge, no? Bueno, en fi. No em vaig tindre prou amb això, que la vaig rebotar a la central de l'edifici negre que hi ha a la Diagonal.
0: Sí.
3: Central de Barcelona,
0: sí.
3: També. Mm. Em van contestar similarment. Vale, no em van donar cap tipus de solució. I ara pues, ja ho he posat a mans d'una persona que, en fi, des de la família és abogada, i diu, tranquil, que si tirarem endavant, això és com les famoses, si gent se'n recorda, les preferents,
0: sí.
3: I la famosa deuda subordinada.
0: Sí.
3: Que en aquesta,
0: o sigui, tu
3: gent...
0: vols que no, hagi, no ve de pagar aquests diners, eh? És el que vols. Que quedin com a mínim els diners que veu posar allà a la compte per la teva neta. És això?
3: Això d'entrada.
0: D'acord.
3: Bueno, això d'entrada.
0: Sí.
3: I segurament, després de 80 anys de ser de client i tindre 17 anys, 15.000 euros,
0: que ara que no t'han donat res,
3: els 15.000
0: sí.
3: euros,
0: sí, sí.
3: Em donin zero d'interessos i em contestin els escrits en cartes tipus.
0: Ja.
3: Bueno, escolta'm, avui t'hem arribat. Avui t'hem arribat.
0: És així,
3: vull dir,
0: és així.
3: Això és CaixaBank.
0: Despersonalització, vull dir. Es diu.
3: No, i Marta, de veritat, qui em coneix sap avui t'arribaré, eh? Vull dir, ja tinc localitzades una sèrie d'emissores, menys una, que m'ha dit que no, perquè com que té cunyes publicitàries i algun periodista que són d'aquests... I ho dic ara alt, eh? Venuts, perquè i m'he trobat amb un periodista que és un venut, i ho dic clarament, i si més tard convé donar el nom també
0: no
3: el donaré.
0: Cal, no cal, perquè ja dic que aquí expliquem les coses, denunciem les coses, però amb respecte. Per tant, l'objectiu és el que has explicat, jo crec que ha quedat ben entès, i a veure fins on pots arribar.
3: Suposo que ha quedat ben entès.
0: Em sap greu
3: perquè he parlat del tema periodista, que sé que ets periodista,
0: hi ha gent de tot, però que no cal, vull dir, ja està. Aquí el que havíem de saber jo crec que ha quedat ben explicat, Lluís.
3: Val, però per tant, és molt llestimós que una cosa que pot afectar a molta gent jubilada, que en aquest seu moment, per mi, varen ser enganyats igual que les preferents i les subordinades amb el tema de
0: però
3: les herències...
0: Però com que ara tu ho has explicat, ja ho sabran, i si han d'anar a fer alguna cosa, ja ho podran fer. Per això aquest programa serveix, no? Per advertir
3: els
0: altres.
3: És l'únic que tenim, perquè és un programa que paguem entre tots, Marta, perquè és públic, m'entens,
0: sí, l'emissora? Sí, sí,
3: i com que la paguem
0: pública.
3: Tots, em sembla que tenim dret a desplegar-nos i a poder descobrir...
0: Què és el que has fet,
3: com...
0: Lluís? Cap problema.
3: Val?
0: Ja està.
3: Doncs moltes gràcies,
0: moltes
3: Marta.
0: Moltes gràcies,
3: tranquil.
0: Lluís. A veure,
3: no,
0: espero
3: tranquil,
0: que te'n sortis.
3: La setmana que ve no molestaré, no trucaré, tranquil.
0: No molesteu, quina mania em molestar. Expliqueu les coses
3: i
0: ja
3: sí,
0: està.
3: A mi sí, em molesta perquè a part que em foto nerviós pot haver-hi algun client. Algun oient que ho interpreti malament.
0: No,
3: i no voldria... causar aquesta sensació,
0: no,
3: m'entens?
0: No.
3: Em sento molt enganyat i molt defraudat. Simplement és això, m'entens? Que vull
0: sí.
3: dir enganyat, sobretot.
0: Sí, ho entenc.
3: Val?
0: Perfectament, Lluís.
3: Gràcies i bona nit.
0: Gràcies, bona nit. Respirem i inspirem i expirem, perquè si no, no acabarem el programa. Maria Rosa, de les Corts a Barcelona, bona nit.
4: Bona nit.
0: Com estàs?
4: Jo tot el contrari d'aquest ignorant que acaba de parlar. Perquè ahir, que era dimarts,
0: sí.
4: Ja vaig fer els 80 anys.
0: Oh, el Maria Rosa,
4: ahir,
0: per molts anys.
4: No us ho vaig poder dir-vos.
0: Perquè estaves de juerga.
4: Perquè em va ser impossible trucar.
0: Tu diràs. Estaves de juerga tota l'estona i vas arribar a les tantes de la nit a casa, ja m'ho imagino, no? No.
4: Però de 12 a 2, Catalunya Ràdio.
0: Ah, encara que sigui el teu aniversari, també, eh? Molt bé.
4: Oh, i tant.
0: Escolta'm, per cert, vas sentir el resum dels oients ahir, que vam parlar del tema Nissakis?
4: Home, i tant.
0: Ah, perquè...
4: Això anava a dir...
0: Déu-n'hi-do, eh?
4: Va ser a última hora sí. I a la segona hora.
0: A la segona hora, sí. Per
4: sí,
0: que,
4: sí.
0: Que no et poden vendre un
4: escoltant.
0: Peix que tingui a Nissakis i que se sàpiga, una altra cosa que te'l trobis a casa, però que no t'ho poden dir que hi ha a Nissakis i te'l venguin. Que això no es pot fer, és molt gros.
4: Bueno, ja és el que a mi m'havien dit.
0: Uh-huh. Doncs ja està.
4: Saben i veuen que hi ha a Nissakis terminantment prohibit vendre'l.
0: Sí. Va quedar corroborat.
4: Ja
0: sí. Però
4: exacte.
0: Avui no trucaves per la Nissakis, eh? A part de dir-nos que has fet 80 anys, que et felicitem.
4: No, ni molt menys.
0: Avui tens un altre tema.
4: Sí, a digues. Part de dir-vos això. Mm. El segon, bueno, dintre de la meva edat, i espero que la Maria Rosa de Sant Cugat no se m'enfadi, a part de que el que diré ho sé, perquè crec que la memòria encara em funciona.
0: Mm.
4: La Maria Rosa, a finals d'aquest mes, també farà la mateixa edat que tinc jo, si no recordo malament.
0: Jo aquí, cadascú que digui l'edat si vol, jo no pregunto. Si ens ho voleu dir, nosaltres encantats.
4: Home, jo,
0: si no,
4: com
0: no
4: que ella ho va dir l'any passat...
0: Ah, doncs si ho va dir, no té cap problema, segurament.
4: I llavors, bueno... Si no, li demano disculpes.
0: No passa res, no passa res. Molt bé.
4: La pregunta. A Sant Cugat hi ha la Torre Negra, que aproximadament va ser construïda cap a l'any 1145. Ha passat per diversos, diguem-ne, mans a nivell que ha anat canviant de propietari.
0: Mm-hmm.
4: Jo fa pocs dies, mirant una estona al canal de televisió de Sant Cugat,
0: mm-hmm,
4: doncs la vaig veure que van estar explicant una mica, però no ho vaig poder escoltar tot. Ara sí que vaig veure tot l'interior d'aquesta Torre Negra. I és maquíssima. La pregunta és, actualment té propietari o bé ha passat a ser propietat de l'Ajuntament de Sant Cugat?
0: Molt bé. Perfecte.
4: Aquesta és la meva pregunta.
0: Molt bé, doncs apuntada queda, Maria Rosa.
4: És que jo Sant Cugat me'l conec des de que tenia 6 anys.
0: Ja.
4: Perquè vam tenir els pares una casa a la Floresta,
0: uh-huh,
4: que aquesta casa estava molt propera on està l'escola del Pinar,
0: uh-huh,
4: i tu imagina't, doncs Sant Cugat des dels 6 anys anàvem en bicicleta, anàvem fins a Riu Rubí, teníem que passar per passos a nivell, en fi.
0: De tot.
4: De tot.
0: Molt bé.
4: I
0: doncs
4: em
0: a veure
4: sembla
0: qui...
4: que per avui ja n'hi ha prou.
0: Perfecte. Maria Rosa, doncs a veure què ens contesten. Moltes gràcies.
4: A tu i a tothom. Bona nit.
0: Bona nit. A veure, continuem i ara li toca en José Manuel des d'Amposta. Bona nit.
5: Bona nit. Hola, bona nit.
0: Què tal?
5: Soc la primera vegada que toco.
0: És la primera vegada. Sí. Doncs benvingut. Sí. Moltes gràcies.
5: Sí. Tinc un problema en la caixa i en els deslats.
0: Ai, calla, que avui anem de caixa. A veure, què passa?
5: Sí, resulta que vaig anar a la caixa a mirar uns comptes i em ve la directora i m'embolica en la targeta de Adelas, que tindria que fer sòstia. I llavors, clar, m'emboliquen això i què volia dir? M'he senat. I vaig anar a fer-me la revisió de les targetes i no em funcionava. No me tenien. Llavors me venen les catarates, una operació de catarates, i també em van dir-me que no. Porto la factura a la caixa i em diuen que això era culpa de Adelas. I Adelas em diu que és culpa de la caixa. Total, que un dia me'n vaig jo a Tarragona i pues, et veia la factura i em diuen que tot estava correcte, però hi havia un fallo que no havia portat. L'informe mèdic de 5 anys abans. I aquí estava el problema. Que no me'l van demanar.
0: Ja.
5: No me'n demanar l'informe mèdic. I llavors està el problema d'aquí. No es van preocupar-se.
0: I ara què passa? No. Que no t'ho abonaran?
5: No m'ho abonaran ni m'han putut.
0: Ostres.
5: M'han donat de baixa.
0: T'has donat de baixa, clar.
5: Eh?
0: Sí, clar.
5: Aquí està el problema.
0: Clar.
5: Ara no em podia demanar això, denunciar-ho.
0: Tu vols saber on pots denunciar això, eh?
5: Bueno, claro.
0: Clar. Doncs a veure...
5: Els diners
0: no te'ls tornaran. No.
5: Claro.
0: Clar, però això t'ho haurien d'haver... Potser t'ho haurien d'haver demanat. O potser estava amb una lletra petita d'aquestes que a vegades no mirem.
5: No, abans de donar-te la targeta que tenia que demanar l'informe.
0: Clar.
5: I després la targeta. I aquí no m'han pegut així.
0: Déu-n'hi-do.
5: Hasta que vaig tenir l'operació de catarates i llavors m'ho han demanat.
0: Clar, i el no tenir-ho t'ho van haver de cobrar. Sí, sí.
5: Vaig estar 2 anys pagant, que no m'han servit per res, i ara al fer l'operació aquesta, doncs m'ho han demanat. i això no ho sabia.
0: Clar, clar. Doncs a veure si algú ens pot dir on adreçar-te per intentar reclamar això.
5: Ah, doncs molt bé.
0: D'acord?
5: Bona nit, gràcies.
0: Molt bé, José Manuel, bona nit. Déu-n'hi-do. En Josep, des de Claravalls, bona nit.
6: Hola, Marta, bona nit.
0: Ah, hola. Avui ets a Claravalls?
6: Bueno, sí, soc de Claravalls.
0: Ah, ets de Claravalls, vale. És que et tenia ubicat en un altre lloc. He anat a mirar fins i tot, perdona la meva ignorància, per això faig aquest programa, a quina comarca estava Claravalls, que jo no havia sentit mai aquest poble. I ara veig que és a l'Urgell. Per tant, que forma part de Tàrrega.
6: Aquí tenim un restaurant. Si algun dia pots vindre a menjar carn.
0: A Claravalls?
6: A Claravalls. Molt. A l'obres, i d'entrecots.
0: Carai. Bo, no? Molt bé.
6: Boníssim.
0: Molt bé, m'ho apunto, Josep. Tu diràs.
6: Pels teus invitats.
0: Molt bé, gràcies, carai.
6: Bueno,
0: digues.
6: Jo volia, més que res, fer una queixa de les baixes laborals.
0: De les baixes laborals, sí, digues.
6: Hi ha molta gent que es baixa, que avui mateix m'he parat amunt, diu, vaig al metge, que et dono la baixa, i quan que et passi, diu, em fa mal a cama, tu a cama, i per mal de cama, pues, va anar al metge i m'hi ha donat la baixa.
0: Sí.
6: Bueno, jo amb 43 anys treballant, ara ja estic jubilat, camión i autocar. I el dia que no podíem treballar, no m'aguantava a casa, però anava a treballar. Avui, Marta, vaig sentir per la ràdio un noi que ha agafat la baixa perquè la nòvia l'ha deixat.
0: Sí, deu estar deprimit, el noi, no?
6: Pobre. Imagina't.
0: Sí, m'estàs dient que els metges donen les baixes... Estàs
6: los
0: volent dir això, no?, una mica?
6: Sí. Els metges no tenen que donar baixes per una persona que està fotuda. Vale, doneu-li una baixa. Però si es troba bé per treballar, hi ha gent que té un estatut i agafa una baixa.
0: Sí.
6: I això no pot ser.
0: Sí, però això ho fan els metges, com dius, Josep, i a vegades hi ha gent que està fumuda de veritat i no li allarguen la baixa. Això també ha passat, eh?
6: Ja,
0: gent que està
6: ja,
0: de veritat, malament, i no li allarguen, i en canvi hi ha coses més lleugeres que de cop i volta aquella baixa s'allarga i no, ningú entén per què.
6: Molt bé.
0: Però és així. Perfecte. Gràcies per la teva reflexió, Josep.
6: Molt bé, Marta. Bona nit.
0: Bona nit. Adéu-siau.
6: Bona nit.
1: L'entrevista que no t'esperes.
0: A veure, Salvador Dalí, Julio Iglesias, Jaume Aragall, Manol Escobar. Són persones molt diferents, amb un recorregut vital molt diferent. Però tots ells tenen una petita cosa en comú, i us ben asseguro que us costaria molt d'endevinar-ho, si ara ja obrís telèfons no ho sabríeu. Tots ells, en un moment determinat de la seva vida, ja molt coneguts o en els inicis de la seva carrera, van ser clients de la pastisseria El Cisne, de Platja d'Aro, un dels locals més emblemàtics d'aquesta localitat turística del Baix Empordà. Fa poquet, el 31 de maig, després de gairebé 70 anys d'història, l'establiment ha tancat les seves portes. Els cafès amb llet, la rebosteria, els suïssos, els aros de Platja d'Aro o els bombons ja formen part del record. La pastisseria, situada en ple cor comercial, ha estat durant dècades punt de trobada de la gent del municipi. Abans s'hi asseien a veure passar els turistes, ara a comentar el dia a dia. Amb 80 anys, la Rosa Coromines, la propietària, ha decidit que ha arribat l'hora de baixar la persiana definitivament. Rosa Coromines, bona nit.
7: Bona nit. Què tal?
0: Aquests dies deuen haver passat moltes coses pel cap, no? Després de tants anys darrere del taulell, un cop ha baixat la persiana, encara sobresurten tots aquests records? Ara surten més que abans o no?
7: Home, surten. Evidentment, no te'ls treus de sobre, perquè és una vivència de molts anys, i aleshores, doncs, ho vius, encara ho vius. Per mi encara no està tancat el cisne, m'entens o no?
0: Encara no, eh?
7: No, no. I passo per davant i penso, ah, poder sí està tancat, doncs no. A dins el meu cor encara no està tancat.
0: Clar, perquè la seva vida ha estat al taulell, a atendre els clients. Vinga, un darrere l'altre, eh?
7: Exacte, i a més amb molta il·lusió, perquè m'ha agradat molt fer això. Ha sigut una feina molt, molt acertada per mi.
0: Clar, vostè hi va arribar i que era molt joveneta, jo crec que era a començaments dels 60. Expliqui'm una mica com va anar l'inici del cisne per la Rosa.
7: Què vols? Bueno, a l'inici pues, era per mi pues, venir aquí a la costa, pues, perquè jo venia de Llagostera,
0: sí.
7: Plat d'aquí a la vora, i aleshores venir aquí a la platja era algo fantàstic, i era algo fora de lo normal, perquè, clar, Platja d'Aro se sentia parlar de Platja d'Aro com a cosa turística molt... bueno, famós encara no, però important, sí. No, jo em sentia molt bé, ja no per la importància d'allò, però perquè jo m'hi sentia bé de cares al client. M'ha agradat sempre atendre, estar darrere el mostrador i atendre el client, m'ha agradat sempre tant, doncs, disfrutava ja des d'uns inicis.
0: Clar, però com va anar a parar el cisne? Quin és l'inici, el punt de connexió entre la Rosa i aquest establiment? El primer dia que hi posa el peu i després que s'hi queda per treballar?
7: Bueno, el primer d'això era que jo estava molt prima, no menjava gaire, i cada vegada que amb els meus pares agafàvem el carrilet i ens anàvem a Segaró, per dir d'alguna manera, a la platja, doncs aquell dia doncs, no parava de menjar, que m'agradava, o sigui, disfrutava menjant i nedant i tot això. I la meva mare deia sempre això, aquesta nena l'hem de portar a la platja perquè, si no, no menjo a casa. I doncs es varen posar d'acord amb els d'aquí del cisne, amb la mare del que després va ser el meu marit, i li va dir doncs que... I diu, no pateixis, porta-la cap aquí, que ja... I llavors vaig començar així, i esclar, quan vaig arribar aquí ja em vaig posar darrere el taulell, perquè m'encantava estar darrere el taulell, m'entens? Clar, jo tenia 14 anys, llavors.
0: Imagina't. I amb 14 anys ja va conèixer el seu marit?
7: Home, era el jefe.
0: Clar.
7: Era el jefe, clar. Vull dir... Però no, jo, per mi era el jefe i era pues, una persona fantàstica, però res més. Va ser després, més endavant, que va ser ell que se va començar, suposo que fixar en mi, perquè va veure... Jo és el que he dit sempre, era molt llest. I aleshores va dir, aquesta me servirà molt per darrere el taulell. I ala.
0: Calla, que me la quedo per darrere el taulell.
7: Exacte.
0: I per una mica més amunt, si pot ser.
7: Exacte.
0: Això va ser l'any 57, crec que és quan va obrir l'establiment, el que després seria el seu marit, en Jordi.
7: Exacte.
0: Albertí, amb uns terrenys que eren de l'avi, oi?
7: De l'avi, sí,
0: de l'avi.
7: Els avis els havia... O sigui, de fet, no l'avi, que era el pare del meu home, sinó el besavi.
0: El besavi,
7: que va comprar, doncs, tot aquest terreny nostre, el del costat, que ara hi ha el Punto Roma, que abans hi havia,
0: sí,
7: una peluqueria,
0: sí,
7: que era també de la família, m'entens? La peluqueria era un germà de l'avi. O sigui, tot aquest tros ho va comprar ell i li varen oferir un preu superbarato que li volien... Inclús he sentit a dir que li havien ofert que ho comprés fins a la platja, fins a tocar mar.
0: Imagina't, m'entens? Sí.
7: I ell va dir, em vols matar de treballar tant, m'entens? Perquè, clar, ells això ho feien aquí, doncs ho cultivaven, no?, aquests terrenys.
0: Clar.
7: I aleshores després ho van repartir amb els fills i tot això, i aquí per això s'ha fet tota aquesta zona, era de la família.
0: Clar, tot això devien ser uns anys de moltíssima feina, i em sembla que el seu marit era l'obrador, vostè a la botiga, com deia ara el taulell. Tinc entès,
7: sí,
0: que molts dies es trobaven a l'escala, no? Vostè baixava, obria, ell pujava després d'una nit de feina perquè la vivenda era just a sobre. És així,
7: sí,
0: això?
7: Sí. La vivenda està a sobre i... Perdó. I ell, esclar, ells la matinada... O sigui, ells treballaven tota la nit perquè feien tots els croissants i panets de Viena i tota aquesta sèrie de coses perquè servien a tots els hotels d'aquí de Platja d'Aro.
0: Clar.
7: Que no hi ha, o sigui, n'hi havia molts d'hotels, ara no n'hi ha tants, però n'hi havia, eren, vull dir, hi havia una zona hotelera, hotels petitons, i els servien tots, és clar, i a primera hora del matí ja tenien que fer el servei aquest. I aleshores ell treballava tota la nit, i quan ell pujava, que ja, diguem, el seu torn havia acabat, jo baixava a obrir la botiga. I ens trobàvem a l'escala.
0: Bon dia, no?
7: Bon dia, bon dia. Exacte.
0: Se m'han cremat dos croissants? No, mira, no, tot ha anat bé, vinga. No. I ja està.
7: Ja està.
0: I ara que això està tancat, vostè encara hi viu aquí sobre? A sobre del cisne?
7: Sí, encara soc ara sobre el cisne, parlant
0: ara amb mateix, i amb la persiana de baix baixada, no?
7: Deu fer I com amb la persiana de baix baixada, i que precisament hem fet uns vinils preciosos.
0: Heu fet uns vinils? Què vols dir? A veure.
7: O sigui, col·loquem tapat el que és l'entrada del cisne, de baix,
0: sí, sí,
7: de la botiga, i hem posat fotos antigues nostres, l'emblema del cisne al mig, el cisne gros, i amb un altre costat una foto del meu home fent un pastís. Queda
0: que
7: preciós.
0: Bonic. És per passar, mira, a veure-ho, això, eh?
7: De veritat, passeu.
0: És bonic.
7: Passeu a veure-ho perquè fa molt de goig. I després, en un punt, hi ha un escrit que donem les gràcies a tots els clients per tants anys d'haver-nos seguit. Mira, em faràs ganes de plorar i tot.
0: No, dona, no, no, perquè la decisió la va prendre vostè, aquí ningú.
7: Perquè de veritat ha quedat molt maco, de veritat, sí.
0: Que bonic.
7: Perquè, clar, donem les gràcies a tots els clients
0: tota
7: que ens
0: gent.
7: Han aguantat tants anys.
0: Clar.
7: Perquè sembla que no, però són molts anys, eh?
0: Molts
7: que
0: anys.
7: Que han anat vinguent.
0: Clar.
7: Que han anat vinguent.
0: I això era pastisseria de referència a Platja d'Aro, treballàveu per tots pastisseria i cafeteria. Meitat, meitat. Meitat botiga,
7: exacte,
0: meitat de tot, no? Sí, sí.
7: Exacte,
0: a més
7: exacte.
0: Donàveu... Jo suposo que a l'estiu molta més feina per tot aquest servei cap als hotels, i a l'hivern realment això ho notava, que anava tot a la baixa, o encara venia molta gent els caps de setmana?
7: A veure, abans de que vinguessin les grans àrees que tenim aquí, saps què vull dir,
0: comercials,
7: no?
0: Comercials, vols dir, sí.
7: Les grans àrees, sí. Vull dir tot l'assumpte de grans supermercats,
0: sí, sí,
7: eh?
0: Sí, sí. Sí, sí.
7: Doncs, esclar, abans de tot això, nosaltres teníem cua al dematí per entrar, per buscar croissants i per buscar tot. I durant tot l'any, llavors a l'hivern també treballàvem molt bé, m'entens o no? Mm. Evidentment, diferent de l'estiu, menys,
0: clar,
7: però no deixaven de treballar molt. Però llavors ha arribat un moment que ara ja feia com 3 anyets o així, que jo ja havia fet tancar la pastisseria perquè no era rentable, m'entens?
0: És a dir, la gent venia a prendre alguna cosa, però ja no era pastisseria.
7: No, la pastisseria ja l'havíem fet tot cafeteria, mm. La pastisseria l'havíem anul·lat, per què? Perquè no era rentable, perquè, clar, les grans àrees ens han enfonsat el petit
0: empresari.
7: Comerç,
0: sí.
7: Exacte, m'entens? I aleshores vulguis anar... Jo ho entenc, perquè, per exemple, jo vaig al súper i dius, home, per què haig d'anar a buscar un pastís a l'altre costat si el trobo aquí, la mar de guapo i la mar de bé?
0: El sí, la mar de
7: ja no
0: guapo, però la mar de bo no, eh?
7: Ah. El sabor ja no és el mateix, que és el que jo dic, i els clients me venen, oi, és que no és el mateix.
0: Clar.
7: Sí, bueno, però per uns quants que te venen que no és el mateix, no en tinc prou.
0: Ja.
7: Tinc que pagar uns pastelers, tinc que pagar un servei que no vaig tenir que tancar. Em vaig veure obligada a tancar la pastisseria per això.
0: Clar,
7: llavors fèiem unes mones per d'allò fantàstiques, treballàvem molt, molt, molt a la pastisseria, fins que vàrem veure que no era rentable,
0: que no era rentable.
7: I que no tinguem que deixar.
0: Què és el que més veníeu? Perquè fèieu moltes coses. Hi ha una cosa típica d'aquí Platja d'Aro que jo, sincerament, mira que vinc pel Baix Empordà, jo desconeixia aquest...
7: Els aros de Platja d'Aro?
0: No els coneixia.
7: Oh, oh.
0: Oh.
7: No, els vàrem treure fa ja bastants anys, eh? És que fa molts anys que estàvem buscant una cosa típica de Platja d'Aro.
0: Sí.
7: Perquè, clar, venen els estrangers o el que sigui, què hi ha típic d'aquí? I no els hi donaves un pastís normal com... No. I al final vàrem aconseguir trobar aquest, un aro, que és una com una galeta,
0: sí,
7: rodoneta de pasta de neula,
0: sí,
7: feta com si fossin neules, i a dintre farcida amb praliner d'avellana.
0: Oh, que bo!
7: És boníssim, boníssim.
0: I ara què? Ja no hi ha lloc d'aros de Platja d'Aro, ara? S'han acabat?
7: Sí, no, sí. Bueno, no crec que a Platja d'Aro ja n'hi hagi gran cosa. Ara, d'alguna manera, inclús hi ha un fabricant que després de deixar-ho nosaltres ja ho vam donar a un fabricant que ho fes, si vol, i penso que tenen un altre nom, m'han posat un altre nom o el que sigui, perquè, clar, tot va canviant. I aleshores aquí, quan es va d'allò això... Jo la primer quan ho vaig treure, primer vaig anar a demanar a ensenyar-li i que ho provés l'alcalde i el capellà del poble.
0: Ah, sí?
7: sèrio.
0: I què li van dir?
7: A veure si estaven d'acord. Sí. Me varen aprovar de seguida.
0: El capellà va donar el vistiplau i l'alcalde també, els Aros de Platja d'Aro.
7: Exacte. I aleshores, cada vegada que l'Ajuntament sortia a fer alguna promoció o alguna cosa, ja m'encarregava no sé quantes caixes d'Aros.
0: Clar,
7: entens?
0: Clar.
7: Per emportar-se'n el típic d'aquí. Vull dir, llavors treballàvem molt. Al principi els fèiem inclús d'aquí davant de la porta. Agafàvem un pasteler i els hi fèiem fer manual, així...
0: perquè la gent ho veiés.
7: Exacte. Que bé. Per això ja parlo de bastants anys, és que no sé ni quants anys fa ja d'això.
0: Força anys enrere, segur.
7: Passen tan de pressa els anys.
0: Rosa, per què li deien Las Vegas al cisne?
7: Bueno, li deien Las Vegas perquè és una mica de lògica. Quan ho varen fer, tot això estava fosc. No hi havia res.
0: No hi havia res.
7: Un bar, no hi havia res. I aleshores, aquí va sortir com un bolet, per dir-ho d'alguna manera, il·luminat per dalt a baix, clar, molta il·luminació, hi havia molta il·luminació, era tot nou, i clar, no hi havia res més tan fluorescent, que dic jo, m'entens o no? O sigui, amb tanta llum.
0: Clar, se li va quedar a Las Vegas, no? Allà que hi ha tanta llum al mig del desert.
7: Sí, exacte, els veïns, la gent que venia del poble, de Palamós, allà, anem allà a la Platja d'Aro, ja han fet un d'això que és com Las Vegas. És com si anessis a Las Vegas. I havia quedat això, de veritat. Jo sempre ho havia sentit a dir, m'entens o no? Clar, en aquell moment no hi era encara, eh?
0: Clar, era abans, sí. Però clar, si era Las Vegas, és normal que era un lloc, a més, molt conegut i que passava gent força coneguda. Dèiem que en Salvador Dalí, per exemple, hi anava, i tot i que vostè, em sembla que no li acabava de fer el pes, no?
7: Bueno, jo li vaig dir que... Bueno, ella me deia que jo era molt maca, i jo li vaig dir que ell era molt lleig, que té aquell bigot i no m'agradava gens.
0: Això li va dir en Dalí? D'acord.
7: Sí, però, a veure, és que per nosaltres, aquella època, no érem famosos. Ara hi ha un famós i tothom el rodeja i tothom d'allò. Per aquella època era gent coneguda per nosaltres, m'entens o no? Clar, igual que a Manol Escobar. Manol Escobar era un nano, com jo, com ens venia a veure aquí a la pastaleria i xerràvem. Era els seus pinitos. Estava iniciant Manol Escobar quan va venir aquí. M'entens? O sigui que encara no era ni famós. I molts d'aquests.
0: I el Julio Iglesias també venia a vegades, oi?
7: Solia venir a esmorzar, perquè llavors ell estava en el Palladium.
0: Ah, que feia actuacions a la discoteca, no?
7: Exacte, sí. El Palladium, ell actuava, i nosaltres hi anàvem molt sovint, amb les meves germanes, que som quatre germanes, aquí a Platja d'Aro, i aleshores anàvem, i clar, quan ens veia ja ens cridava i fèiem fotos allà amb ell, i preníem alguna cosa, perquè ell solia venir a esmorzar de matins aquí, no? Llavors al vespre a vegades el trobàvem. Però sí, però... És el que diem. Per nosaltres era gent coneguda. Llavors han sigut molt famosos. Però no, estic parlant dels anys 60. Nena,
0: sí,
7: que ja sembla que no, però no... Tothom me començava, ja dic jo, aquella època. No com ara, que hi ha un famós i
0: s'atura tot,
7: caminar.
0: Sí. Al final...
7: Tothom hi corre a fer fotos i tota la història.
0: Això mateix. Imagina ara, si fos ara, no? Amb les fotos, sí. Les xarxes socials,
7: no,
0: mare meva.
7: Perdona, però jo no hi correria pas, perquè
0: ja.
7: Mai, t'ho juro, jo mai he corregut. Jo tinc una germana que li encanta i anàvem amb algun pas. Ai, mira aquell que ha sortit a la tele, no sé què, vaig fer una foto. Dic, vés i tu, però jo no vinc, vés. Ja. Saps? Vull dir que no.
0: Ja està.
7: No, els hem conegut perquè després també el que coneixíem molt i molt en Jaume Aragall, no sé si el coneixies.
0: Sí, i tant, mira, ha vingut al programa, vam parlar amb ell un dia, i tant, sí, que encara està bé, encara...
7: Ui, fa més que no l'he vist.
0: Doncs mira,
7: no fa
0: gaire que el vam tenir i ell
7: I
0: encara...
7: I què tal, encara canta?
0: Encara canta, és a dir, encara entrena, per entendre'ns, encara fa assajos, encara pren. Ell diu que la veu la manté. Això ens va dir, perquè fa classes. Cada setmana ell va fent classes.
7: Mira, tinc unes ganes... És que no tinc el telèfon, l'hauré de buscar, ja el trobaré. Perquè tenia molt bon rotllo. Menjàvem junts, venia a veure'ns a cada vegada. Teníem molt, molt, molt bona amistat. Sí, però ara fa molt que no sé res d'ell.
0: Doncs mira, escolta'm, ara que està jubilada, per entendre'ns, jo crec que és una bona cosa de quedar amb
7: Intentaré buscar-lo. Sí.
0: Nosaltres el tenim controlat, si no ja farem la manera de que us trobeu, perquè trobo
7: perfecte.
0: Que per allò, temps
7: digue-li,
0: passats, no?
7: Si tu el veus,
0: si li podem dir, i si li sembla bé, la Rosa del Cisne que vol saber d'en Jaume Aragall, si li sembla bé,
7: ara?
0: Doncs...
7: Sí, home, fa molt que no sé d'ell, de veritat, ell tenia molt bon rotllo, molt.
0: Quina gràcia, ara fa molta gràcia. Rosa, i ara què? I ara què farà la Rosa Coromines? Sense, amb el Cisne tancat a baix, ara què farà?
7: Ara m'han dit que me tinc que estimar.
0: Ah, que no s'estimava sí. abans?
7: No, es veu que no.
0: Ah, no?
7: Estimava a tothom, menys a mi.
0: Ai, carai. Això, és molt, sí, no, això ja. no pot ser.
7: Ah, doncs era així. La meva vida ha sigut donar, sempre.
0: Clar.
7: Sempre. Els meus fills, la meva família, la feina. Sempre no he pensat mai en mi, m'entens? Mai. Al contrari, m'ha sacrificat sempre per l'altre, per la feina i per tot, no? I ara, pues, l'altre dia, pues, vaig dir, ostres, hi va haver una persona que m'ha dit, si no t'estimes, malament rai, eh? I ara més que mai, perquè ara no tindràs l'obligació d'estimar que està fent això, allò i l'altre, m'entens?
0: Mm.
7: I aleshores, ara, mira, aprendré a estimar-me, que ja està.
0: Està molt bé, i si pot ser de fer alguna altra activitat que li vingui de gust que no ha fet mai, potser, és la manera, no?
7: Com què? Què és la que no he fet mai?
0: No ho sé, home, no ho sé, però jo no la conec, l'he coneguda ara, que per cert m'ha caigut molt bé, però hi ha molta gent que quan s'ajubila fa coses noves i aprèn a fer coses noves, i és una manera d'estimar-se també, no?
7: Evidentment. Si fas una cosa que t'omple, llavors, evidentment que sí. No sé què en sortirà, t'ho dic en sèrio. No sé què en sortirà. Ara encara no ho he paït,
0: clar,
7: això.
0: És molt recent, Cisne, és molt recent.
7: Exacte, encara no està tancat per mi, m'entens o no? Mm. Perquè ara el tinc, pensem una cosa, el tinc que buidar, eh?
0: Clar, perquè això era... Qui s'ho ha quedat, això?
7: Bueno, s'ho ha quedat una empresa.
0: Una empresa.
7: Però, no, una com es diu, un inversor.
0: Sí.
7: M'entens? Clar.
0: I ella llavors... farà el que consideri, no?
7: Exacte. Sense... Jo llavors tinc que buidar-ho. Tinc que treure tot el mobiliari, tota la maquinària.
0: Quina feinada, ja. Una feinada aquí,
7: Tinc una feinada horrorosa. Només faig que tenir reunions amb els socis, amb la família i el d'alba. Què farem amb això? Què farem amb allò? Que... Saps? Hi ha feinada.
0: No.
7: Ara no tinc temps encara de pensar en mi, estimar-me.
0: Ara haurà de fer una mica de tot. Estimar-se i solucionar de buidar el Cisne.
7: I solucionar, solucionar. Sí.
0: Ai, Rosa Coromines, m'alegro molt d'haver-la conegut, de parlar amb vostè. Passaré per davant, a veure aquests vídeos que diu.
7: Jo no et conec, però t'he vist en foto i sembles una bona persona.
0: Doncs vostè també, o sigui que estem a les mateixes, Rosa. Moltíssimes gràcies i que s'estimi molt, sobretot.
7: Moltes gràcies a tu,
0: Gràcies, Rosa, bona nit.
7: Una abraçada.
0: Igualment, bona nit.
7: Adéu.

0: Us imagineu allà a la terrassa del Cisne, al Julio Iglesias? És que jo quan sento aquesta cançó que posa l'Oriol, veig sempre, sempre el ball que feia el tricicle en aquell número magistral del tricicle. I ens hem posat a ballar-la, aquesta cançó, com feia el tricicle. Sabeu que feien el mim i feien aquesta cançó en un dels espectacles? És que els veig. Veig el tricicle fent aquest número de Julio Iglesias. En fi, d'aquí 8 minuts arribarem a la 1 de la matinada, a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, el 93207474. Ara hi tenim en Joaquim, des de la Bisbal d'Empordà. Bona nit.
1: Bona nit i bona hora, Marta, i tots els ignorants.
0: Què tal?
1: Bueno, bé, bé. Ara volia començar per una cosa i començaré per l'altra. Mira, començaré per la queixa, entre cometes, contra el programa de la Renaixença, que jo no l'escolto per la ràdio, perquè a aquella hora vaig una mica atabalat i d'allò, sinó que m'ho poso en el canal 33 a les 10, i bueno, jo el veig allà més còmodament i tot això. Però, esclar, avui han parlat d'en Gandhi, o d'en Gandhi, no?
0: Sí.
1: I, bueno, no sé què, el cuc ja se'l deuen haver menjat, ja em fa d'anys que se'l deuen haver menjat, ja de com, eh? A veure, ja és un programa d'humor i ens agrada, o m'agrada molt i tot això, però bueno, que no diguin coses que confonguin la gent, perquè va ser incinerat, com marca la tradició hindú.
0: Hindú, sí, tota la raó.
1: Esclar.
0: Clar.
1: I, esclar,
0: aquí no hi ha cap cuc, mare de Déu. Sí.
1: Esclar, si algú escolta, cuita, s'ho creurà perquè ho han dit allà.
0: Que
1: consti que seguiré veient el programa, escoltant-te'l, i m'encanta, eh? Però, esclar,
0: una mica... Has volgut fer aquesta puntualització de dir, home...
1: Que parlin de qualsevol altre que no l'hagin incinerat de fa 100 anys, doncs, esclar que sí, que no queda res del cuc.
0: Però
1: així,
0: amb ell, justament, no? Clar. Molt bé, ben vist, Joaquim, ben vist.
1: Bueno. Després, la caixa. Jo vull trencar una llança en favor de la caixa, perquè jo també sóc d'aquells que em van obrir la llibreta, aquella llibreta verda que encara la conservo, d'allò que ha dit aquell senyor, i sí, que tu també la tenies, eh? I que, a veure, el que era abans, un menor tampoc no podia obrir la llibreta, però, esclar, els meus pares la gestionaven i ells podien treure diners o posar-n'hi, bueno, de fet, ni posaven més que treure, no?
0: Clar.
1: Però si convenia treure'n alguna vegada, també ho podien fer-ho. I jo fins als 18 anys no ho podia fer-ho. Però Hisenda no es ficava amb aquestes coses.
0: Ah.
1: Eh?
0: Sí.
1: Perquè el titular principal, encara que no fos plenipotenciari, era jo.
0: Era menor, en aquell cas, no?
1: Sí. Esclar, no sé si ho fan per fer més diners o per evitar blanquejaments o el que siguin, però bueno, vull dir que no hi havia aquest tema ja d'allò. Esclar, jo, com va néixer la meva neta, també vaig anar a la caixa i els hi vaig dir a veure si podíem obrir una llibreta en nom d'ella, però
0: sí,
1: de cotitular jo.
0: Sí.
1: I em van dir que no, perquè només la podien obrir els pares. Jo dic, no, si els pares ja n'hi tenen una d'oberta, que tots dos hi posen i gestionen el que és per pagar el menjador escolar i gestionen...

0: Ah,
1: exactament, però clar, com que jo hi cobro per allà i tinc tots els rebuts domiciliats...
0: Clar, llavors no ho cobres, doncs, no ho pagues.
1: No, t'arriba un full i te diuen d'allò de gastos d'això, 60, i després abonament millor, te treuen els 60
0: sí.
1: i queden 0.
0: Sí, sí,
1: o sigui
0: sí.
1: que t'arriba inclús això. I no només a la llibreta aquí tinc la nòmina i els rebuts, sinó un compte corrent que tinc d'aquells que no hi ha llibreta, que fa també una colla de temps allò del talonari, que abans el feia servir per fer talons, ara ja no? Però bueno, encara el faig servir per fer algun traspàs i alguna cosa, però allà sí que no hi tinc la nòmina ni res, i tampoc no cobren res d'això, eh?
0: No, clar, perquè és la mateixa caixa i ja saben que ja té la nòmina allà, suposo.
1: Ah, sí, és el mateix. Sí, sí. Però en aquella llibreta no hi tinc rebuts domiciliats ni la nòmina.
0: Mm-hmm. Doncs amb vostè van ser clars i transparents, i amb l'oient que ha trucat abans no, perquè li van encomar...
1: Sí, sí, no, i tinc una gestora que vull dir que m'ho diu tot clarament,
0: clar,
1: i tot
0: sí,
1: això
0: sí,
1: m'avisa sí. de tot això. I mira si és d'allò que la caixa, aquesta oficina, ha canviat d'ubicació física 3 vegades, eh? En propi dia encara es manté el Brut Oficina 0031 de tot Catalunya.
0: Sí.
1: I va fer 100 anys el 2024, l'octubre, em sembla que van fer la celebració, que també vaig anar-hi, i ja ho deus saber, ja ho has endevinat, que és jo que faig llibres, no?
0: Sí, ja ens ho he dit alguna vegada, sí, i tant.
1: Això, doncs, en aquest tercer llibre dedico tot un capítol en els 100 anys de la Caixa, que en aquesta celebració varen dir moltes coses i tot això, i jo vaig apuntar el nom dels 8 directors que han... 8 directors en 100 anys, que diuen molt això.
0: Home, doncs sí, perquè no és el més habitual, sempre passen, van passant un darrere l'altre.
1: Sí, sí, i encara n'hi ha algun que va passar-hi pocs anys... vull dir que,
0: doncs els altres se li van passar molts, ja ho veig.
1: Molts,
0: sí,
1: aquí
0: sí.
1: està.
0: No és el més habitual, vull dir que és un bon senyal.
1: No.
0: És un bon senyal.
1: Que sí, doncs
0: sí, trobo que sí. Sí, sí, molt bé, Joaquim.
1: O sigui que, esclar, però vull dir que també hem de fer cas, i a vegades, de lo que ens diuen o... No sé si poder, en aquest senyor no li varen dir això.
0: No,
1: que
0: esclar,
1: passaria,
0: ja
1: això,
0: passa que de tant en tant hi ha algú que intenta... Si cola, saps? I a vegades això passa, altra gent li ha passat.
1: Sí, però...
0: Amb en Joaquim van ser transparents i sincers i van dir, no, això no ho faci, i no ho va fer. Vull dir que està bé dir-ho també, en Joaquim. Moltes
1: gràcies. No, i tant. Vull dir, perquè també és... demostra que també hi ha gent, que són gent,
0: clar,
1: que pots confiar-hi.
0: I que hi ha gent que sí que hi pots confiar, exacte. Molt bé, Joaquim, doncs moltes gràcies per la trucada, com sempre.
1: No es mereixen.
0: Vinga,
1: bona nit.
0: Bona nit, adeu-siau. Va, les següents trucades del 93207474 haurem d'esperar després del butlletí de la 1, perquè res, d'aquí un minut i no tenim més temps ara, doncs ja hi serem, escoltem les notícies d'aquesta hora i després hi tornem, encara tenim missatges per llegir, tenim més converses, tenim els contes, tenim moltes coses a fer encara abans d'anar-nos a dormir, així que us vull a tots desperts fins a les 2 de la matinada, si és possible, que sí, que és possible. Va, que acabeu de ballar el Julio Iglesias, com nosaltres, després de parlar sobre el final del Cisne de Platja d'Aro. Doncs res, escoltem les notícies i tornem d'aquí uns minuts, sí? Vinga, fins ara mateix.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El preu del petroli ha tornat a caure amb força aquest dimarts, més d'un 5%. El barril de Brent se situa per sota dels 79 dòlars després que el Wall Street Journal hagi publicat que els Estats Units permetran a l'Iran vendre petroli després de signar el memoràndum d'entesa. Un acord de pau que, segons ha assegurat Donald Trump a Evian, a la cimera del G7,

0: impedirà a Teheran fabricar armes nuclears.
1: L'Iran mai tindrà una arma nuclear, i ho diu alt i clar. No la desenvoluparan, no la desenvoluparan, no la compraran, no faran res. I si ho fan, patiran conseqüències inimaginables.
0: Trump, que assegura que l'estret d'Hormuz s'obrirà sense peatges, també ha pressionat Rússia perquè acabi la guerra d'Ucraïna amb un acord de pau. El president nord-americà s'ha reunit aquest dimarts a Evian amb el seu homòleg ucraïnès, Volodymyr Zelensky. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
2: José Luis Rodríguez Zapatero declara aquest dimecres com a investigat a l'Audiència Nacional. Ho ha de fer tant per l'origen desconegut de les joies del seu despatx com pel suposat cobrament de comissions il·legals. En un altre front judicial al voltant del PSOE, la directora de la Guàrdia Civil ha negat al Senat haver participat en l'entramat del cas Leire.
0: El govern corregeix la consellera d'Interior i assegura que continua amb la prova pilot per tenir Mossos d'Esquadra de paisà als instituts que ho demanin. Els principals partits de l'oposició i els socis parlamentaris d'Illa reclamen a l'executiu que escolti els docents i aparqui definitivament aquest pla.
2: El govern espanyol es compromet a destinar 719 milions d'euros a la candidatura de Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, per acollir una de les 5 noves gigafactories europees d'intel·ligència artificial. El Consell de Ministres i la Generalitat han donat llum verda a la societat público-privada que ha d'impulsar el projecte que tindrà la seu jurídica a l'Ebre.
0: La col·lecció Els Grumets de la Galera celebra 60 anys en un acte que ha reunit una cinquantena d'autors i il·lustradors. També s'ha entregat el Premi Emili Teixidor, que ha guanyat Lirios Bou, amb l'obra El senyor Rutinelli i el vent huracanat. El Gremi de Restauració de Barcelona ha denunciat 30 supermercats que han destinat un espai perquè els clients puguin consumir el que acaben de comprar, els anomenats mercourants. 50 fleques de degustació per intrusisme i per incomplir la normativa municipal.
2: Ara per ara són denúncies administratives, però el gremi ja ha avisat que si l'Ajuntament continua sense actuar, no descarten portar l'actuació municipal davant de la Fiscalia. La normativa prohibeix que la zona que hi ha entre la porta del supermercat i les caixes es faci servir per cap tipus d'activitat comercial. Segons el director del gremi, Roger Pallarols, això s'incompleix.
3: Disposen d'un assortiment de productes destinats a facilitar el consum, tovallons, gots, coberts, bujols per separar els residus i fins i tot microones. Per descansar no es necessiten microones.
2: És la primera vegada a tot l'Estat que es presenta una denúncia com aquesta, no com a les fleques degustació. Fa anys que el gremi les denuncia.
0: Esports, el Barça ha guanyat el primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala contra el Pozo Múrcia. Els blaugranes han derrotat els murcians a la tanda de penals després de l'empat a 5 al final dels 40 minuts i de la pròrroga, tot i que al descans perdien 0-3.
2: El Mundial de Futbol aquest dimarts s'ha disputat un partit de la primera jornada del grup 1, França 3, Senegal 1, amb el defensa del Barça Koundé titular amb els francesos i doblet de gols d'Mbappé. I aquesta hora en joc, Iracun, Noruega 2.
0: El Girona ha fet oficial el fitxatge del migcampista blanenc Ethan González, de 21 anys, fins al 2029, procedent del Cornellà. Pel que fa al Madrid, ha renovat el central alemany Antonio Rudiger fins al 2027.
2: I en MotoGP, el pilot Àlex Márquez té intenció de tornar aquest cap de setmana al Mundial de MotoGP, al Gran Premi de la República Txeca, després d'un mes de baixa. El petit dels germans Márquez haurà de rebre, en última instància, el vistiplau definitiu dels metges del Mundial.
4: Fins aquí les notícies. A Catalunya Ràdio. Postdates.
5: La llibertat no és fer el que vulguis. És no haver de fer allò que volen els altres. De Cròniques d'una ocupació, de Manuel de Pedrolo.
4: Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
6: La tarda de Catalunya Ràdio.
7: Ningú et va dir, estàs com una cabra?
8: Els tarats ens trobem en el camí i en aquesta bogeria és on les coses realment poden succeir.
9: On es va assajar, això?
10: Hi ha un lloc recòndit a l'Empordà que un dia, molt tard, el vam aixecar. I quan el vam aixecar, va passar un cotxe. I el cotxe va frenar, va...
9: Home,
10: va
9: com una aparició.
11: Imagina't, és una visió.
10: Va deixar els faros oberts i de cop surt del cotxe, agafa el mòbil, va filmar, el Paulí ho veu i comença a córrer. I llavors aquell home veu una ombra d'un home corrent, va agafar el cotxe, torna a entrar, derrapant, va marxar.
9: Als Estats Units això acaba amb trets.
6: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
9: La millor hora del dia.

0: Una de la matinada i 7 minuts. Tornem a ser aquí a la segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, el 93-201-7474. I ara aquesta segona hora l'arrenquem saludant a la Maria, que és a Girona. Bona nit, Maria.
1: Hola, bona nit. Mira que heu començat a parlar de la Renaixença i sí. Jo fa dos dies que ho volia dir. I és un programa que a mi m'encanta. El seguim, només et diré que a vegades al migdia l'escoltem i a la, o sigui, per separat el meu marit i jo, i al vespre ho mirem tots dos a la tele.
0: Està bé això, les dues vies, molt bé.
1: Sí, i llavors el que vull dir, doncs, de què trobo que és extraordinari la tasca que fan de donar a conèixer personatges que tenim catalans per tot arreu, que gent que quasi bé ningú els coneix, mm-hmm. però que són molt importants, i és una tasca que jo no he vist, que me sembla que quan hi havia l'Antoni Bassas, a vegades sí que hi havia gent així, però després no he sentit mai cap programa que toqués tant aquest això que acabo de dir, no? Mm-hmm. El trobem extraordinari, el programa, però esclar, té detalls que no ho són tant, com per exemple la parla, que a vegades doncs es diu amb expressions molt vulgars, que per molt que es vulgui fer proper i d'acord que és d'humor i tal, però a vegades hi ha expressions que poder les haurien de cuidar una mica.
0: Ja.
1: Això em penso que ho veieu tots, eh? Vull dir que no sé què ho fa que ells no ho vegin, que se'ls escapi un dia, va bé, però és molt sovint que hi surten vulgaritats que no estan bé.
0: Ja.
1: Però llavors ara hi ha dues coses que vaig observar fa pocs dies, i una és que varen dir que la talquistina era el talco. I això, res de res. La talquistina porta un munt de coses i el talco és talco.
0: Ja.
1: Clar, una cosa és fer humor i dir una bertranada per humor, però això és una cosa que no es pot afirmar si
0: clar,
1: no se sap,
0: clar, per
1: perquè porta desorientació.
0: Clar.
1: I després, un dia o dos després, van dir que les monedes d'un cèntim havien desaparegut i no han pas desaparegut.
0: No, jo en tinc a la moneder. De
1: exacte, jo n'he fet servir avui mateix.
0: Sí.
1: Per això que aquestes coses algú us hauria de fer un toc d'atenció. Jo volia preguntar si hi ha algun lloc web o així que se'ls hi puguin dir aquestes coses.
0: Suposo que deuen tenir un correu electrònic, no? La Renaixença. Suposo.
1: Doncs no sé, vull dir que si ho podeu esbrinar i dir-ho, algú que ho sàpiga,
0: sí,
1: ho pot dir.
0: Sí, diem en Peyu, segur que hi ha algun correu, alguna cosa per fer-li arribar aquestes coses.
1: Ah, exacte.
0: Ho demanem, Maria.
1: I després l'altra cosa sobre la Caixa, que ha parlat els guindolis abans. La Caixa té els seus més i els seus menys. Llavors, jo, per exemple, la vaig trobar que amb una assegurança de vida amb el doble de garantia me costava la meitat en un altre lloc. Saps?
0: Sí.
1: I vaig voler-ho anul·lar i la gestora m'anava tirant llargues. Ui, no, fins que la pòlissa caduqui, que pim i que pam. I al final jo això no ho veia pas gota bé, perquè a més me contestava d'una manera molt eixuta, i me'n vaig anar al delegat i diu, i tant, que ho pots donar de baixa? Diu, mira, aquí tens aquest telèfon, truques i t'ho donaran de baixa de seguida. Mentrestant, qui ja havia pagat 5 o 6 mesos de més,
0: clar,
1: que no haguera hagut de pagar.
0: Clar. Sí, sí, cola, no. Cola, allò que dèiem.
1: Val, doncs sí. Això per una entitat així no li fa pas cap favor.
0: No, esclar,
1: vull dir que tenir personal així tan de via estreta no va. I llavors, sort del delegat, això que fa, que ha fet la Caixa, de posar un gestor, que pim i que pam, això, almenys a la meva zona, no va.
0: No funciona.
1: O sigui, si no fos el delegat, vaja, no.
0: Continuaries pagant, vaja. Si no t'ho arribaria, sí. Continuaries pagant. Sí, sí.
1: Sí, i, bueno, i no, i altres vegades, com el delegat és el que t'ho soluciona.
0: Mm.
1: O sigui que, mira, i l'altra cosa que tenen molt lleig la Caixa, que quan el delegat de la teva entitat, bueno, de la teva oficina, fa vacances, no hi posen pa ningú, eh?
0: Ah, no. Hasta
1: 15 dies hem estat sense, eh?
0: Ja. Llavors no pots adreçar ningú, no? Clar.
1: Exacte.
0: Sí, sí, sí.
1: O sigui, això, trobo que és abusiu, la Caixa és com una prepotència de dir, com que som nosaltres, sembla que volem.
0: T'esperes que torni, i apa, ja està.
1: Això,
0: sí, sí,
1: vull
0: sí,
1: dir,
0: sí.
1: Per exemple, a mi se me va quedar la targeta tancada dintre, i resulta que dic, bueno, i ara quan tu faràs vacances, com ho haguera fet? Diu, sí, diu, venen un parell de dies a mirar si hi ha alguna cosa així. Home, però jo avui o endemà, no pas
0: al cap de tres dies, sí, sí.
1: Ah, és que és això. No, no hi ha pas dreta. Però bueno, que té els serveis que té, que estan bé, i això que ha dit que no m'hi cobren comissió, jo també un dia me'n vaig anar allà, bé, ja fa un bon temps, i vaig dir, no, vull tancar un compte, perquè en tenim un jo i el meu marit, i tots dos ja tenim els noms en comú, dic, i jo en vull tancar un, perquè me cobreu aquesta comissió, jo com que no hi tinc nòmina, no tinc per què pagar això. I ja anirem amb el compte d'aquell, sí que li abonen aquestes despeses, no els hi cobren. Sí. I jo, no hi ha pas problema, diu, com que els noms ja estan a les dues comptes, ja no t'ho cobrarem pas, més o menys com ha dit el Joaquim.
0: Sí.
1: És que si no ja seríeu còmode.
0: Sí, exacte. Molt bé, Maria.
1: Gràcies,
0: que vagi bé, bona nit.
1: Igualment, bona
0: nit. A veure, més del 93207474, ja sabeu els missatges de WhatsApp que ens deixeu al 667-220-148. Ahir va trucar un oient que em vaig quedar esma perduda perquè traduïa coses del llatí, i avui tenim altres oients que també fan aquestes respostes que ens demanaven per què el papa tenia els enterraven amb tres taüts. Doncs aquesta era una cosa, i una altra era per què els papes canvien de nom. Doncs sobre això hem rebut aquest missatge de la Dolors des de Banyoles.
2: I sobre la pregunta aquella que es va fer per què els papes es canvien de nom, sembla ser que és un símbol de conversió i nova identitat, no? Perquè ja Jesús, quan va confiar a l'Església, l'apòstol Simó, li va dir que llavors es diria Pere. Però tot i això no és fins al segle X que es va fer habitual. Abans algun papa ja ho havia fet, però a partir d'aquest segle, el segle X, doncs no sé si és obligació, però fan quasi tots, no? Els últims que nosaltres sabem, tots han canviat el nom. Deixar el nom de Pila també és un gest d'humilitat. El papa ja no és només en Jorge o en Robert, sinó el servidor de tota l'Església. El meu nom representa el seu rol, el seu rol, no la seva persona. Llavors, com que entra en un nou estat, també es canvia el nom. A veure, tot això doncs, m'ho ha explicat una monja amiga meva, que també fins fa uns 50 anys, quan professaven, també es canviaven de nom. Ara ja no. Llavors, si quasi estaven obligades, però ara no. Qui vol ho fa i qui vol no ho fa.
0: Molt bé, Dolors, doncs moltes gràcies, perquè té informació de primera mà, vull dir que està molt bé. Després l'Àngel també ens afegeix que la tradició dels tres taüts tenia tres raons principals. Diu, el primer taüt era de fusta de xiprer, folrat amb vellut carmesí, el segon de plom de 4 mil·ligrams de gruix, segellat amb cera i el segell papal, i el tercer de fusta noble, roure, noguera, envernissada. I els motius eren preservació del cos, ens diu, el plom aïllava i conservava, solemnitat i símbol de dignitat pontifical i segell d'autenticitat, evitant manipulacions. Però el papa Francesc, com ens deia ahir l'oient que ens va trucar, va voler que se l'enterrés com un pastor i deixeble de Crist i no com un home poderós d'aquest món. I per això va demanar un únic taüt de fusta amb l'interior de zinc. Això és el que ens diu l'Àngel en aquest WhatsApp. Després, la Maria ens escriu: vaig escoltar un oient que viu a prop del Palau de la Música, crec que va ser el Vicenç que ens trucava ahir, i es queixava de la brutícia. Diu, estic molt d'acord, fa molta pena en general la deixadesa dels carrers, diu, visc al Poble Sec, i per Sant Antoni i per Sants està tot igual de malament, ens diu la Maria, de Barcelona. I la Laura vol saber... diu, en Josep vol saber el títol del que va cantar l'Escolania de Montserrat a l'hora de la benedicció de la Creu de Crist. I la Laura mateix respon, es tracta del cant gregorià Missa d'Angelis Sanctus. Això és el que buscava, crec que era un oient, diria, d'Andorra, que buscava desesperadament que havien cantat, també, doncs és aquest cant gregorià Missa d'Angelis Sanctus. Tornem al telèfon, al 93207474. Ara hi tenim en Josep Lluís d'Horta. Bona nit.
3: El niño que viste y calza.
0: Molt bé.
3: Bona nit. Felicitats a la Maria Rosa, als 80 anys.
0: Ah, i tant, i tant.
3: La senyora fa temps que la conec d'allà del Solà i és una antiga gent que és molt agradable de tracte, és molt humana.
0: És molt humana,
3: mira,
0: i tant.
3: Mira, jo tinc dues preguntes com cada dia que truco, perquè en faig tres, però en faig tres.
0: Vinga.
3: I som molt entrenadors, com dic jo sempre. Mira, a veure, Per això els diu braves les patates aquestes que tan agraden que fan els bars, que la gent en menja amb salsa picant, amb queix, sí, amb mostassa, amb maionesa... Uh-huh. Que tipen molt, per cert, que tipen
0: sí,
3: molt.
0: Sí, que tipen, sí, i tant que tipen.
3: A mi no posa un plat de patates complet i costa molt acabar-me.
0: No, i tant,
3: si
0: tant.
3: No vas bevent, si no vas bevent líquid, és que és...
0: Costa de tirar avall.
3: Com una patada al vent.
0: Sí.
3: Mira, i l'altra, la següent és, qui és el president de Catalunya que menys ha durat de tots els mandats que hi ha hagut de president de la Generalitat?
0: Uh-huh.
3: Qui és el que menys temps ha estat manant? Ja sigui perquè ha dimitit, perquè ha canviat per un altre president, hi ha hagut eleccions, però que sigui...
0: Molt bé.
3: I, finalment, si és certa allò que trepitjar merda dona bona sort, però jo fa molt temps vaig trepitjar merda i no sé si em va donar bona sort, però se va treure la cinetina perquè va quedar tan empuregada que ni sortia, no sortia la notícia ni intentant amb un fregall.
0: Ai.
3: T'ho prometo que la vaig llançar la bomba, eh?
0: Sí?
3: Sí, una tipa...
0: Doncs no et va portar sort trepitjar merda, si et vas quedar sense bamba?
3: Sí, seria d'agost o la merda d'oca.
0: No, d'oca pel carrer no ho crec, però vaja.
3: En definitiva, com deia mon pare, la merda de muntanya no fa pudor, però a mi totes les merdes em fan pudor.
0: Sí.
3: Bona nit.
0: Bona nit, Josep Lluís, adeu-siau. L'Enriqueta de Girona, bona nit.
4: Bona nit.
0: Què tal?
4: Bona nit a tothom i felicitats pel programa. I jo volia dir el mateix que ha dit aquesta senyora, que penso que també era de Girona.
0: Sí, la Maria de Girona, sí, tant i tant.
4: Sí, doncs la Renaixença ja fa dies que pensava que ho volia dir i no trobava el moment. Igual que la senyora, és un programa que me'l miro cada dia. I jo el veig al vespre a partir de les 10,
0: sí,
4: perquè durant el dia no em va bé. I trobava el mateix que ha dit la senyora. Per això m'agrada també que se senti acompanyada. Però trobo que el programa està molt i molt bé. Les explicacions que fan, en Peyo va dient, això ha passat de veritat. Llavors pot haver-hi alguna cosa que no estigui acertada. Jo fins aquí no m'hi he fixat. Però sí que trobo que hi ha un seguit de males paraules que és de molt mala pata.
0: Ja.
4: Jo trobo que el programa, però és que és els macàgums que diuen i tal,
0: sí,
4: podrien estalviar, perquè trobo que es desmereix el programa, que està molt i molt bé.
0: Molt bé. I doncs, escolta, li farem arribar al Peyu. De tota manera, buscaré a veure si tenen un correu electrònic, però li faré arribar al Peyu, a veure si vol dir alguna cosa.
4: Bueno, jo sí, hi ha aquell altre número que hi podem deixar... Però, esclar, és d'aquí de la nit dels ignorants d'ells, no en tinc pas cap.
0: No, per això, que ja ho buscarem, ja ho buscarem, ja us ho direm, Enriqueta.
4: Perquè sap greu, perquè és un programa que el trobo que està molt i molt bé. I hi ha una altra cosa, i els tant en Tordera com la noia, que ara no em surt el nom, jo, com que sé música, trobo que el que fan amb gent diferent i que de seguida agafen el to del que han de fer i els acompanyen...
0: Sí.
4: A veure, un xapó, eh? Vull dir que no és fàcil, a vegades, segons qui surt, a dir que toquen més a saber com, i aquells els acompanyen, i fent-ho cada dia, no crec que hagin tingut massa temps per assajar, vull dir que el programa està molt bé.
0: Molt bé. Doncs ho fem saber. Perfecte, Enriqueta, moltes gràcies.
4: A tu.
0: Adéu, bona nit.
4: A tothom.
0: Adéu. La Constança de Terrassa, bona nit.
5: Hola, bona nit. Que he sentit que havien fet la resposta d'allò de com enterren els papes.
0: Ahir una resposta i avui una altra resposta. O sigui que...
5: Però m'he dormit un moment i no he pogut sentir-ho.
0: Et pots tornar a baixar el programa d'ahir o d'avui, perquè si no ara no arribem a repetir les preguntes. És que l'acabo de dir, saps?
5: És que estava, m'he dormit un momentet i m'he despertat i dic, ui, si estan en el papa Francisco,
0: sí,
5: de la casa de fusta.
0: Sí. Si no, t'ho enviarem per WhatsApp. T'ho enviem per WhatsApp, per no tornar a repetir, perquè és que ho hem dit dues vegades, Constança.
5: Què dius?
0: Que t'ho enviarem per WhatsApp, si no, però per no tornar a repetir, perquè si no ens fem pesats. Volies fer una altra pregunta?
5: Sí, bueno, el cazo, com se diu, el d'escalfar la llet en català.
0: Una cassola, una cassoleta, un pot, un...
5: Sí, un pot, bon. Però jo li dic, mira, el cazo, on està el cazo?
0: El cazo. Vols saber com es diu ben dit en català, eh?
5: Sí.
0: Va, d'acord. Doncs
5: i després una altra cosa, em podies posar una cançó de Mujer Enamorada, que és molt maca, la vaig sentir i em va agradar molt.
0: I de qui és aquesta cançó?
5: La canta un marito, no, però no, tampoc no ho sé, només et puc dir això.
0: Però no sabem si és d'una sarsuela, una òpera, no sabem de què és.
5: No.
0: Va, intentarem buscar-ho, a veure si ho trobem, Mujer Enamorada. D'acord? Gràcies, Constança, bona
5: nit. Així com dius que me l'enviareu per...
0: Per WhatsApp.
5: En el mòbil?
0: El missatge de mòbil, com que
5: hi ha una
0: de les respostes que és escrita, la podràs llegir i així ho entens perfecte. D'acord?
5: Sí, molt bé, gràcies. Molt bé.
0: Gràcies,
5: moltes
0: Constança.
5: Gràcies, bona nit a tothom.
0: Adéu-siau, bona nit.
6: La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
7: Soc un sabadellent que viu a Santiago de Xile i el meu missatge era per agrair-vos, perquè la meva mare va morir a Sabadell el juliol de l'any passat, l'Anna, i molts anys abans. Jo escoltava el vostre programa per les tardes, a aquesta hora, quarts de set, i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant, ella també, abans d'anar-se a dormir. Ella us escoltava totes les nits. Llavors era una manera ben indirecta d'estar en contacte amb ella, malgrat que no hi parlava ni res, però jo sabia que estava escoltant el mateix que jo. I li agradava molt, i jo també he après moltes coses. Així que moltes felicitats pel vostre programa i seguiu endavant.

0: La nit dels ignorants. Un programa per escoltar a casa o al mig del mar.
1: Va, que abans de viatjar pels mars, justament, us anuncio que tornem a tenir a la doctora Lola Bou, gran oient d'aquest programa de tota la vida, en temps de solar ja, perquè ja la vam tenir al principi de temporada, la tornem a tenir perquè ha canviat l'època de l'any i perquè tots tenim consultes sobre dermatologia i ella, com sempre, ve encantada per respondre. Per tant, tot allò que vulgueu saber, preguntar i que nosaltres vulguem afegir a la conversa, ens ho podeu deixar al WhatsApp del programa, una pregunta escrita: hola, soc tal i vull demanar això a la doctora Bou, i nosaltres li traslladem. Teniu avui i demà per fer aquestes peticions, que les farem servir a la nostra conversa. El WhatsApp del programa, el 667-220-148.
0: On anem?

0: Doncs avui anem a molts llocs, alguns fins i tot imaginaris, que fa molt poc que existeixen o que un dia van desaparèixer. Però tots tenen en comú una cosa, són illes. I anem de la mà d'algú que es defineix com un illòman, perquè enmig dels seus viatges per tot el món les illes sempre han estat com un imant, un destí absorbent. En Jaume Bartrolí és historiador i periodista. De petit llegia els llibres de Jules Verne amb La bola del món i un mapa mundi al costat. De gran ha estat periodista, entre altres a la secció d'Internacional de TV3, i si ha calgut s'ha fet portar un mapa expressament de l'Agència de Defensa Nord-Americana. Jaume Bartrolí, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: El nostre mapa, aquí avui és el teu últim llibre, Un milió d'illes, publicat per Ara Llibres. I la primera cosa que sorprèn és que hi podem trobar illes que són reals, sí, però que també algunes que són imaginàries de la literatura infantil de Tintín o de Los Cinco, de la literatura universal de Shakespeare o fins i tot de Sánchez Piñol. És com si les illes fossin, per entendre'ns, una mena d'idea, un espai mental o fins i tot un estat emocional, també?
1: Sí, jo crec que sí.
0: Sí.
1: Les illes són moltes coses, però les illes és un lloc misteriós, un lloc d'aventures, un lloc de on s'amaguen els tresors, el lloc on es pot escapar, on es pot refugiar. I això nosaltres ho hem viscut, ho hem llegit des de petits amb la literatura i ho hem vist al cinema. Les illes són molt literàries en tots els sentits, donen per molt.
0: I a més molta gent quan vols deixar-ho tot en un moment determinat i dius no puc més, dius me'n vull anar a una illa deserta, és una frase que tothom ha dit alguna vegada.
1: Tots hem dit, tots ho hem pensat, algun com jo ho he intentat i puc dir que l'experiència va resultar
0: no
1: bastant malament, no.
0: Ja,
1: a les poques hores volia sortir i
0: per potes, ja, directament,
1: potes,
0: no?
1: Sí.
0: Perquè idealitzem una cosa i després, a l'hora de la veritat, quan t'hi trobes, surt d'allà, saps? Amb bona cara.
1: Sí.
0: De fet, tu acabes de tornar, fa molt pocs dies, d'una illa grega, crec, on hi vas sovint. Digue'ns quina, si vols, vaja, perquè igual és secret i no
1: sí,
0: la vols
1: no,
0: dir quina
1: la
0: és.
1: Puc dir,
0: i què és per tu, aquesta illa?
1: Es diu Cofonícia.
0: Cofonícia.
1: És una illa molt mediterrània, molt grega, molt seca, molt àrida, molt petita. A mi m'agraden sobretot les illes petites, són les més maques, les illes que tu puges a la muntanya i la veus tota sencera, als teus peus. Amb poca gent, tranquil·la, i vaig allà no a divertir-me, ni a passar-m'ho bé. Bueno, m'ho passo bé, però vaig bàsicament a estar tranquil, a poder escriure, poder llegir i poder viure més o menys amb la gent de l'illa, fora de la temporada turística, perquè quan l'illa està omple de turistes, el juliol, agost, naturalment és molt difícil poder tractar-se amb la gent que hi viu.
0: Del país,
1: sí.
0: No? De la illa,
1: sí.
0: Vaja. Per tant, entenc que a l'estiu aquesta illa també està plena, encara que sigui petita i poc coneguda, perquè no em sona de res.
1: Sí. Home, diuen que arriben a haver-hi uns 4.000-5.000 turistes, que per una illa que normalment té 400 habitants, déu-n'hi-do.
0: Home, déu-n'hi-do.
1: Sí. Però encara està bastant ben conservada i espero que la sàpiguen mantenir així. Perquè a la nit, des de la casa on acostumo a viure, es veu tota una il·luminació a l'horitzó,
0: sí,
1: que és l'illa de Santorí.
0: Imagina't.
1: I
0: allà sí que era.
1: I allà sí que l'han destruït i ha arribat a un moment quasi del col·lapse, fins al punt de que han començat a limitar el nombre de creuers, de grans creuers que arriben, d'aquests que porten 3, 4, 5 mil persones, i sobretot, especialment després d'un escàndol que es va succeir l'any passat, en quan un dels regidors va demanar a la gent de l'illa que no sortís de casa perquè acaben d'arribar 4 vaixells de cop i hi havia tanta gent als carrers que no se podia caminar.
0: Ah, i que la gent d'allà no...
1: Que la gent no sortís de casa. Normalment això va provocar un escàndol.
0: Oh,
1: ràpidament
0: meva.
1: Va retirar la petició aquesta que havia posat el sistema d'alarmes local i la premsa internacional es va fer ressò
0: I aquest senyor ja no hi és o encara mana?
1: No ho sé si és o no, però en tot cas van decidir, per exemple, com a primera mesura, limitar el nombre de creuers.
0: De creuers, clar, perquè de cop i volta baixen 5.000 persones, no sé quantes porten, i en aquella illa allò col·lapsa tot.
1: I és impossible.
0: És impossible.
1: Jo vaig estar l'última vegada fa 3 anys a Santorini, de pas per anar a Cofonícia, i és una llàstima perquè pels carrers, tot el poble antic, la capital,
0: sí,
1: la Cora, tot és turístic, ja no hi viu ningú, i tot s'ha convertit en botigues, en cases, en piscines, i un lloc era molt maco, bueno, continua sent maco, però totalment transformat i espatllat.
0: Clar. Aquí ens queixem de la gentrificació, ens queixem dels efectes del turisme de masses, i penso, en aquestes illes petites, tu que n'has visitat tantes, ara ja parlo en general, no només d'aquesta, no acabes de tornar, clar, això és molt pitjor, o es prenen mesures allò d'un dia per l'altre i molt contundents, o totes aquestes illes hi haurà un dia que no s'hi podrà anar ja ningú.
1: Sí, evidentment, això, amb illes petites a França, ara no em recordo el nom, hi ha una a la Bretanya, per exemple, que limiten a 400, em sembla que és 400 o 500 visitants diaris, màxim. Uh-huh. I això haurà de passar, com també haurà de passar a Mallorca, Menorca, fins i tot a Barcelona. Potser un dia haurem de limitar
0: el nombre de turistes. Sí, tu creus que passarà això?
1: Bueno, no pot créixer indefinidament.
0: No, està clar, està clar.
1: No poden venir 4 milions cada setmana a Barcelona.
0: Sí, doncs després de la visita del Papa i de les imatges de la Sagrada Família, jo crec que hi ha una cua encara més grossa de gent anant a buscar bitllets per venir a Barcelona, no?
1: Segurament. Però, clar, a les illes petites l'espai encara és molt més limitat pel mar i, per tant, s'haurà de limitar. Però encara queden moltes illes al món.
0: En queden moltes, perquè, o sigui, moltes és moltes. Un milió d'illes és el títol del llibre. No vol dir que hagis estat al milió, no?
1: No, ni molt menys. I és un nombre simbòlic,
0: sí.
1: Més o menys comptant les estadístiques diuen que cada país té, però que segurament, estic segur que n'hi ha molt més, potser 2, 3, 4 milions d'illes.
0: Ja sé que és molt difícil triar, però de tot el que coneixes, una àrea del món que diguis les illes que hi ha aquí són les que m'agraden més, en genèric?
1: Depèn de per què. Hi ha illes molt maques per visitar-les, per la seva majestuositat, per la seva bellesa, per exemple, les illes de l'Àrtic, la terra de Francesc Josep a l'Àrtic.
0: Sí.
1: És un arxipèlag que hi ha al nord de tot de Rússia, el punt més al nord, més a prop del pol nord d'Europa i Àsia. No hi viu ningú, excepte uns quants científics d'unes bases, i allà la puresa de l'aire, la transparència de l'aire, la transparència del gel, els paisatges claríssims quan hi ha llum i quan hi ha sol, que també molts dies està emboirat, és fantàstic, és preciós, és una bellesa sublim. Una bellesa sublim que mata, perquè naturalment si et caus al mar, que està a 0 graus, en un o dos minuts tens hipotèrmia i mors.
0: I mors.
1: Sí, és una bellesa una mica assassina, diguem-ne. Després hi ha les belleses de les illes de la Polinèsia, que són bastant reflex de la imatge que tots tenim del paradís, amb les sorres daurades, les cocoters, les palmeres, les aigües tranquil·les de Llacuna, el corall, la gent molt maca, la música. Després hi ha illes mediterrànies, que són de les més maques, tot s'ha de dir, àrides, més seques, però amb les cases aquestes moltes vegades pintades de blanc,
0: sí.
1: Amb l'ambient aquest mediterrani aquí ja més relaxat, més tranquil.
0: Això és més cap a Grècia, per entendre'ns?
1: Cap a Grècia, sí. Però bueno, també és com abans era Eivissa o Menorca.
0: Sí, sí. Uns quants anys,
1: o Formentera, sí.
0: Sí, sí.
1: El Josep Pla en parla, quan parla dels seus viatges dels anys 40-50, aquestes illes també eren així. I això s'ha perdut.
0: Tu, ja que en aquest espai, que es diu On anem, proposem possibles viatges, ara escollirem que ens portis a l'illa de, a veure si ho dic bé, Pulau Capas, que era el teu somni d'anar, allò que dèiem, a una illa deserta. A veure, som allà. Què t'hi trobes allà?
1: Doncs mira, ens va portar... Anàvem amb dos amics, amb una parella...
0: Situa'n on és, perquè clar, jo he dit Pulau Capas, m'he quedat tan ample.
1: Eren unes illes, una illa molt petitona, a la costa oriental de Malàisia, al mar de la Xina
0: sí.
1: Del sud. No hi vivia ningú, es van portar els pescadors... Com no havia port, ens van deixar amb l'aigua a la cintura i van baixar a terra.
0: Molt bé.
1: I gaudir de la sensació d'estar en una illa deserta. Era una mica aquest somni que tenia jo des de nen, de totes les lectures que havia fet. I, clar, arribes allà, està a l'Equador, el sol crema, et fiques a l'aigua, tampoc no pots estar tota l'estona a l'aigua, perquè també llavors et cremes el cap i l'esquena. Vols anar a l'ombra, però l'ombra sota les palmeres, si t'es... Hi ha mosquits, si t'asseus hi ha aranyes, hi ha formigues, al final ja no saps on posar-te. Anàvem en xancletes perquè havíem hagut de caminar pel mar, al baixar de la barca. Vam voler donar una mica la volta a l'illa per les roques, pel coster rocós, a veure si podíem trobar un lloc en ombra, però amb les xancletes,
0: no relliscàvem. Anar,
1: tampoc no es podien banyar massa a fons, perquè no ens havien dit si hi havia taurons o no, tampoc no s'atrevien a ficar-nos massa al fons del mar, i van fer una calor que fer, i no sabíem posar-nos a l'ombra, i al final estaven desitjant que els vinguessin a buscar ja a la tarda, com ens havien promès.
0: Ah, anava a dir, perquè t'has de refiar que algú t'ha de venir a buscar en una hora determinada,
1: si no? Mare meva, sí.
0: Clar, si no, ets ben bé un nàufrag allà en una illa deserta,
1: exacte.
0: No?
1: Exacte. Un nàufrag sense l'enginy que acostumen a tenir els nàufrags de les novel·les, que sempre surten endavant, cosa que jo seria incapaç.
0: Sí, per tant, aquí veu fer una mica el paper de passarells, no? De dir,
1: totalment
0: anem
1: passarells.
0: Allà i serà deliciós, i veu patir una mica.
1: Sí, i se'm van curar les ganes d'anar a una illa deserta.
0: Ja està, ja ho has tocat.
1: Almenys sense condicions necessàries.
0: Clar,
1: no?
0: I no recomanable. O sigui, o saps molt bé on vas, o no cal que el somni de l'illa deserta que quedi per la literatura o pel cinema.
1: Exacte,
0: no?
1: És molt millor llegir-les que viure-les.
0: Que viure en primera persona. Un altre destí, els mars del sud, les illes de Samoa. Aquí recorres com es va crear el mite d'una societat ideal. Tu crec que vas estar una temporada acollit per una família i que n'has estudiat una mica la història, no? Això pot ser?
1: A la Polinèsia he estat a diverses illes, sí. L'illa que més he viscut és una illa de la Polinèsia francesa, molt petita, que es diu Rapaiti, que he passat temporades.
0: Sí.
1: A Samoa també. A Samoa és un lloc molt interessant perquè a principis del segle XX una antropòloga americana que es va fer molt famosa, Margaret Mead, va fer una investigació sobre el terreny perquè volia saber si els problemes i els complexos que tenen els adolescents a la societat occidental són naturals de l'adolescència o és la societat que els hi crea aquests problemes.
0: Oh, que bon, aquest estudi, no?
1: Sí, era jo.
0: Interessant.
1: Llavors va anar a la Polinèsia i va tornar amb una tesi, que es va fer un llibre, que en castellà el van traduir per Adolescència, Sexo i Cultura en Samoa. Ell deia que no, que ja els nois i les noies creixien en llibertat, des de petits veien l'acte sexual com una cosa normal a la família, a les cases, vivien el sexe sense problemes, no tenien tabús, no tenien prejudicis, i eren feliços i no tenien cap trauma com podien tenir les societats occidentals. I era una mica, això recollia la tesi del Jean-Jacques Rousseau, aquell filòsof francès, suís, del segle XVIII, que deia que l'home és bo de naturalesa i que és la societat el que el corromp. Uh-huh. I que en algun lloc del món potser encara vivien els que se'n deia els salvatges feliços. El feliç salvatge. I és el cas de... I es va pensar que la Margaret Mead ho havia trobat a Samoa.
0: A Samoa, sí.
1: El que passa és que al cap de 30-40 anys va anar-hi un altre antropòleg, en aquest cas un home, va fer un estudi i va dir que no, que Margaret Mead s'havia equivocat i que era totalment al revés, que els nanos de Samoa creixien també plens de traumes, que la taxa de suïcidis juvenils era altíssima, que el sexe no era lliure, sinó que hi havia molts tabús, i que era una societat patriarcal, i que la joventut vivia molt sotmès, amb molt poca llibertat respecte als adults.
0: Completament diferent.
1: Sí.
0: Clar, aquí
1: ens
0: creiem.
1: Hem de creure? Bueno, suposo que la veritat està una mica entremig. També eren èpoques diferents, i Samoa també ha evolucionat, ha entrat la societat de consum.
0: Ha evolucionat a pitjor com tots, no?
1: Ha evolucionat a pitjor, sí.
0: Sí, sí. Després de la teva estada en una illa que es diu Tristan da Cunha, te'n vas anar pensant que els tristanians ens poden ajudar a reflexionar sobre si el món que estem construint val la pena i té futur.
1: Sí.
0: I això per què?
1: Perquè és un cas molt curiós. És una illa... És la illa...
0: On està físicament? Situada?
1: Està situada a l'oceà Atlàntic, entre Amèrica del Sud i Àfrica.
0: D'acord.
1: És el punt de la Terra habitat més allunyat de qualsevol altre punt habitat. Uh-huh. O sigui, és la gent que viu més allunyada de la resta
0: d'altra
1: dels humans.
0: D'altra gent.
1: Els que viuen són descendents de baleners i mariners que se van quedar a viure allà i es van casar amb dones que van fer portar de Sud-àfrica, dones hotentots i africanes, i han format una ciutat molt petita, que viu de la pesca, sobretot de la llagosta, i de quatre conreus que tenen, i quatre vaques, una ciutat molt igualitària, i que són molt feliços. I...
0: Poca gent, perquè, suposo, no?
1: Sí, són 200-300 habitants.
0: D'acord.
1: I viuen totalment aïllats. Hi ha un o dos vaixells a l'any que els uneix amb Sud-àfrica, amb la ciutat del Cap. Llavors, què va passar? L'any 62, el volcà, la illa és una illa volcànica, va entrar en erupció, i van haver de fugir amb barques, els van recollir en un vaixell, i com és una colònia britànica, els van portar a Anglaterra, els 200 i escacs habitants que hi havia. I van estar allà. Llavors es van tractar molt bé, es van donar cases, es van trobar feines, i al cap d'un any i mig el volcà es va apagar, i llavors ells van demanar tornar. I els va costar molt perquè el govern britànic no els volia deixar tornar perquè deien que costaven molt cars com a colònia tan, tan petita. I van estar lluitant, van fer un referèndum i la majoria va votar que sí i van tornar. I això, llavors va haver-hi un periodista francès que va dir que quina lliçó havien donat aquesta gent que sortien del segle XIX. Sí. Es posaven a l'Anglaterra dels anys 60 amb els Beatles, la societat de consum, les rentadores, els cotxes, i van dir que no, que preferien tornar al segle XIX que viure amb la societat moderna de consum, aquesta que estem tots tan orgullosos.
0: Imagina't, van votar, van dir no. Ens
1: eren més feliços en la seva illa
0: potser
1: isolada.
0: Potser si votéssim nosaltres, potser diríem el mateix. No sé, hi havia de tot, eh?
1: Sí. Jo t'ho he experimentat i he vist també altra gent que ho... El retorn al passat és molt difícil. Nosaltres ja estem tan contaminats de la societat moderna, de la societat de consum, de voler sempre novetats.
0: Sí, sí.
1: No novetats materials, de vegades, però
0: no,
1: nous llibres,
0: tot, sí,
1: no,
0: sí.
1: La música
0: saber
1: moderna...
0: Saber què passa a l'altre punt del món.
1: Saber què passa al món,
0: sí,
1: poder
0: sí,
1: viatjar, sí. Poder moure'ns, que el retorn, el renunciar a tot això i retornar a una vida tranquil·la i passible i potser molt feliç, no sé si estem preparats. Jo no he estat preparat, no m'he quedat a cap de les illes que m'ha agradat.
0: No t'has quedat, sempre has tornat, eh?
1: Sempre he tornat, sí.
0: Fas estades, però sempre tornes.
1: Sempre torno.
0: Escolta'm, hi ha moltes coses interessants, jo recomano que la gent es miri aquest llibre, que se'l compri un milió d'illes, perquè no acabaríem d'explicar, però hi ha dues coses que em fan gràcia. D'una és, i tirant-ho cap al nostre territori, que Sant Martí d'Empúries, a l'Escala, era en origen un illot.
1: Sí, sí, clar. Va ser un illot molt a prop de terra, que són els grecs que van fundar la primera colònia d'Empúries, la que després es va dir Paleòpolis, que vol dir la ciutat antiga. I després, quan allò es va quedar petit, llavors es van traslladar a terra i van crear la Neàpolis, la nova ciutat a terra al davant.
0: A terra.
1: El que passa que, com succeeix de vegades amb aquestes illes molt a prop de la costa, es va formar un tòmbol de sorra i es van acabar unint. De fet, aquí a Barceloneta també va néixer com una illa, era l'illa de Mayans. La Barceloneta.
0: Clar.
1: I també entre la sort que anava arribant del Besòs i els molls que van construir per fer el port de Barcelona, es va acabar unint a la ciutat.
0: Clar, és que hi ha moltes històries. Després...
1: Hi ha una cosa molt curiosa. Les illes no són eternes. Viuen, neixen, viuen i de vegades moren.
0: I a vegades
1: i
0: desapareixen.
1: Totes desapareixen, sí.
0: Totes moriran?
1: Bueno, tots morirem.
0: Nosaltres sí,
1: morirà.
0: Però dic les illes?
1: Bueno, no. En algun moment o un altre, sí. Les més grans viuran mentre existeixi la Terra, però les petites, l'erosió, si pugen els nivells del mar...
0: Anava a dir l'emergència climàtica, sí, el canvi climàtic...
1: Hi ha moltes illes en perill de desaparició sota les aigües, sinó països sencers, que també en parlo en el llibre, en perill de desaparició sota les aigües, per la pujada dels oceans.
0: Sí, llavors hi haurà la gent que se n'anirà per culpa del clima i aniran a buscar un altre, perquè el seu estarà negat.
1: Els refugiats climàtics.
0: Els refugiats climàtics. Vull dir, és que, clar, això és una altra història. Vull dir que hem començat parlant de turisme per entendre'ns, d'anar a l'illa paradisíaca, que no ho és, i acabem, doncs, sabent que segurament hi haurà països i illes senceres que desapareixeran i la gent haurà de marxar. Vull dir que jo crec que el més recomanable és que la gent es llegeixi un milió d'illes. Jo li agraeixo molt al Jaume Bartrolí i Urpí, periodista, historiador i viatger i escriptor, que ens ha fet aquest tast d'aquest llibre. I no sé, la pròxima... Ara has tornat a Grècia, però la pròxima la tens al cap ja? On t'aniràs?
1: La pròxima illa?
0: Sí.
1: Sí. Aniré a Creta d'aquí poc. Ara una visita molt curta perquè no hi he estat mai.
0: No has estat mai a Creta?
1: No,
0: i has estat a quantes illes?
1: No les he comptat, potser he estat tantes.
0: Trobaràs però, molta gent, a Creta.
1: Sí, ja sé que és una mica gent. Tard, però he tingut l'ocasió ara d'anar amb un bon guia,
0: cap a
1: un
0: Creta.
1: Professor que em guiarà i...
0: Serà interessant. Jaume, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Bona nit.
1: Adéu.

0: Anem a les Illes. Anem a les Illes i tornem. Passa un minut de 3:15. Catalunya
1: Ràdio. Els oients dels matiners parlen sense embuts.
2: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
1: Sense filtres.
2: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
1: Sense pèls a la llengua.
2: I a més també podem anar a sopar, eh?
1: Sense vergonya.
2: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
1: Però amb molta, molta cafeïna.
2: M'he posat nerviós, collons!
1: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.
3: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
4: Poden parides aquestes vaques,
5: sí, sí,
4: eh?
5: Sí, sí, sí.
4: És la típica vaca londinenca.
5: Quina raça és?
4: Londinenca.
5: Londinenca.
4: Londinenca del nord.
5: Ah.
4: De dos banyes. Les...
5: Sí, d'una banya no n'he vist mai cap.
4: Se'n diuen rinocerons.
5: Fan llet, no?
4: Sí.
5: La família del rinoceron deu fer llet, també.
6: Clar, fallet. Boníssima.
5: Sí? Sí. No sé per què obro la veda. No sé.
1: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
7: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.

Avui no tenim més temps avui per fer trucades ni per explicar preguntes sense resposta. Demà hi tornarem amb més preguntes i més respostes, com sempre. Ara és recta final del programa i aquesta setmana, com sabeu, ens anem a dormir amb les històries de vida que l'escriptor gallec resident a Catalunya des de fa molts anys, el David Monteagudo, va agrupar al llibre Avui he deixat la fàbrica, publicat l'any 2018 pel segell Rata i traduït per Jordi Llavina, perquè originàriament el llibre era en castellà i en Jordi Llavina, el poeta, l'ha traduït al català. Avui tornem a llegir també dues històries, dos relats, perquè són relativament curts. El primer es titula En aquest mateix pis. Diu així: en aquest mateix pis va viure fa anys una parella molt jove. Van aparèixer un dia amb una furgoneta, van descarregar-ne uns quants mobles, tot rient i fent bola, i es van posar a viure. Eren pisos de lloguer, acabats de construir, en unes habitacions en què les bombetes, nues, encara penjaven del sostre a l'extrem d'un cable cargolat. Sempre anaven amb moto o amb bicicleta. Es petonejaven sovint i semblava que eren feliços. Els divendres a la nit sortien al carrer agafats de la mà, ella amb un aspecte andrògin de xicot, plens d'expectatives, a la mà lliure, una faixa negra enrotllada, lligada amb un mocador vermell. Moltes vegades sopaven o dinaven fora de casa i el primer dia de les vacances, tant el mes d'agost com per Nadal o Setmana Santa, sortien de matinada amb la moto carregada fins dalt d'embalums i equipatges i no tornaven fins que s'acabaven les festes. Però això va ser fa un fum d'anys. Aquells dos se'n van anar, no els hem tornat a veure mai més, i en el seu lloc s'hi va instal·lar una altra parella, més normal i també més discreta. El mobiliari del pis va canviar substancialment, ja no tenia aquell aire de provisionalitat de pis d'estudiants. Aquesta altra parella seguia uns hàbits més regulars. De dilluns a dissabte, l'home sortia puntualment a 5:45 del matí per anar a treballar i tornava poc abans de les 3. Dinava sol, perquè la dona se n'anava una mica abans i agafava un tren i no tornava fins a la nit. Aquests nous eren una mica més grans, devien rondar la trentena, si no eren més grans i tot, però tampoc no tenien fills. Els nens havien de fer-se presents més tard, amb parelles noves que arribaven i guillaven cada vegada amb més rapidesa. Parelles que eren totes diferents i totes semblants, fins a l'extrem que els fills dels uns es confonien amb els fills dels altres. Primer va aparèixer un nen, un nadó força tranquil, que amb prou feina explorava. Quina coseta, deien les dones de l'escala. I és veritat que era bufó i que estava ben peixat i feia goig, tot i que la mare era prima i nerviosa. Però aquest nen va tocar el dos i en el seu lloc en va aparèixer un de més gran, primot i amb uns ulls grossos i una mica tristos. Després en va arribar un altre, una mica setciències i amb una vis còmica molt pacífic, acompanyat d'un germanet que feia molta gràcia perquè era tot el contrari de l'altre, papissot i belluguet i ple de vitalitat. El pare d'aquests nens, que podria haver sigut, val a dir-ho, el seu avi, diuen que és escriptor, encara que no ho sembla. Sempre se'l veu amb els nens o amb el cabàs d'anar a plaça amunt i avall. La mare és artista, ballarina, si no vaig errat, i passa molt de temps fora de casa. Ara sóc jo qui viu en aquest pis, amb la meva dona i els meus fills. Tinc 54 anys. El pis sempre ha sigut de lloguer d'ençà que el van construir. Ara fa 27 anys. I a la bústia sempre hi ha figurat el meu nom.

I el segon relat de David Monteagudo, d'aquest Avui he deixat la fàbrica, porta per títol La felicitat. Diu així: va ser una època molt concreta. Jo tenia 20 i pocs anys i encara no havia conegut l'Olga. Acabava de deixar els estudis, havia deixat de fer esport, fins i tot, durant un temps, vaig deixar de llegir. De dilluns a divendres vivia a Barcelona. Treballava sol, en un talleret que era un cop de puny, sense finestres, que en realitat era el garatge, a peu de carrer, d'una torre, una finca que pujava amb escalinates i terrasses pel vessant del Turó del Putxet, fins a una mansió burgesa de començament del segle XX. No és pas que jo formés part del servei d'una família acomodada. A la torre, molt deixada, hi treballaven tres o quatre professionals liberals que en pagàvem conjuntament el lloguer i que feien servir només algunes habitacions per la seva activitat. Érem als anys 80, a la Barcelona del disseny, i jo treballava per un decorador, un interiorista, que també dissenyava mobles i que necessitava un manetes per al seu taller de prototipos. La feina era intensa i d'allò més variada i incluïa pelegrinatges en furgoneta per la ciutat, muntatges i desmuntatges, càrregues i descàrregues.

Sempre dinava en bars, de menú de dia, i a les 10 de la nit, encara amb la indumentària de la feina, em prenia un tanc de cervesa seguit d'un sopar copiós, suculent, que engolia sense cap dificultat, en una taverna que hi havia a prop de casa. Me n'anava al llit ben d'hora i de seguida quedava clapat. Vivia, o més aviat dormia, en un pis de lloguer que compartia amb el meu germà bessó, que encara estudiava, i el meu germà gran, que duia una vida semblant a la meva, però molt menys solitària. El divendres a la tarda, amb la urgència de l'èxode ciutadà, me n'anava a Vilafranca. Aquí havia viscut uns anys amb els meus pares, havia anat a l'institut i tenia uns quants amics, nois i noies de poc més de 15 anys, o paios més o menys de la meva edat, però sense xicota, sense diners o sense cap de les dues coses. Durant el cap de setmana m'allotjava a casa del meu altre germà, el segon, que ja estava casat i amb fills i que vivia en un poble pròxim a Vilafranca. La casa era gran i jo hi tenia una habitació per mi sol. Tradicionalment menjava amb ells els dissabtes i algun diumenge i tot. No se m'exigia res, no col·laborava en cap tasca.

no trigaven gaire a quedar hipnotitzats davant els dibuixos animats que apareixien a la pantalla. Amb la digestió, que no era lleugera, amb l'escalforeta de les copes, de la sala ben calentona, amb aquell parell de coixins tan tous, jo m'anava endormiscant mentre m'arribaven, com si ho fessin molt de lluny, músiques enganxoses, fragments sense sentit dels diàlegs de d'Artacan o de Willy Fogg, sons blans, agradables, que no penetraven en la meva ment, que es fonien en la plaent laxitud, en la sensació d'anar perdent la consciència, sense mica d'inquietud, sense preocupacions, sense passat ni futur, amb prou feines sense present. Només aquella escalforeta i la sensació de pesar figues fins a quedar-me adormit. Aquesta era la felicitat, eh? Aquest moment, aquest son profund que li agafava, la felicitat que escriu David Monteagudo en aquest llibre Avui he deixat la fàbrica. A veure, recordo que ho he dit abans, però ho he dit tan ràpid que ho torno a recordar, que en un parell de dies doncs, podrem entrevistar la doctora Lola Bou, la dermatòloga, que és oient del programa, la coneixeu molt bé, ja va venir a principi de temporada, i ara com que doncs, comença l'estiu aviat i sempre hi ha noves consultes a través del que ella coneix més, que és la dermatologia, doncs si voleu participar, fer alguna pregunta concreta, la podeu deixar al WhatsApp del programa, el 667-220-148, que nosaltres l'afegirem al guió i li preguntarem perquè pugui contestar el màxim de consultes possibles que vulgueu fer. Demà, doncs, tornarem a partir de les 12, com sempre, amb més preguntes vostres, amb més respostes. Jo convido a la gent que a vegades doncs, hem fet respostes que ja hem dit i avui ha passat amb un oient que ho havíem dit dues vegades i li he dit, home, no ho tornem a repetir per no alentir el programa. Podeu baixar-vos i descarregar-vos el programa i escoltar aquestes respostes i, si no, doncs demà l'Aina farà un WhatsApp amb aquesta pregunta concreta sobre els tres taüts del Papa, que avui no hem tornat a repetir perquè són preguntes que ja havíem contestat dues vegades. Perquè si no, si amb tothom féssim el mateix, el programa seria molt més repetitiu, per tant, que ningú li sàpiga greu, perquè els altres doncs, ja han escoltat aquesta resposta. Que entenc que us adormiu també, només faltaria. Jo, si fos al llit escoltant la ràdio, probablement en algun moment també m'agafaria la soneta. Però vaja, que jo us convido sempre que us quedeu fins a les dues i si no, l'endemà us podeu baixar el programa i acabar d'escoltar-lo. Tornem demà a partir de les 12, com us deia. Us espero, com sempre, amb la vostra participació, que és vital, imprescindible pel present i pel futur d'aquest programa, com ho ha estat des de sempre. L'any que ve fa 40 anys, recordeu, veurem com ho celebrem. Res, fins demà, que descanseu, bona nit i ara arriben les notícies. Adéu.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. La tempesta judicial que afecta el PSOE arriba aquest dimecres al seu punt més àlgid amb l'interrogatori a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. Per primer cop, un expresident espanyol declararà davant d'un jutge com a investigat i ho farà, entre d'altres, pels delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals i frau fiscal. El magistrat José Luis Calama ha rebutjat la petició de l'exlíder socialista de posposar la cita sobre l'origen de les joies interceptades al seu despatx. A més d'aclarir d'on van sortir les peces d'alta gamma valorades en 1,3 milions d'euros, Zapatero també haurà de donar explicacions sobre el seu paper en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. Les investigacions policials apunten que hauria cobrat comissions il·legals a través d'empreses pantalla per aquesta operació i d'altres en què hauria fet de mediador. En un vídeo difós a les xarxes, l'excap del govern espanyol va negar qualsevol irregularitat. Des de l'executiu de Pedro Sánchez.